0: Però tot vas estudiar la carrera de medicina, és a dir, no vas dir, mira,
1: sí,
0: ja em dedico a això.
1: Sí, perquè també m'agradava molt, vull dir, com ho sentia cada dia i era una cosa també que m'agradava molt. Llavors,
0: dermatòlegs, els pares o no?
1: No.
0: Sí, això és cosa teva.
1: Això és cosa meva, sí, ells són internistes i especialistes en malalties infeccioses. I llavors això, doncs, vaig decidir de fer les dues coses a la vegada. Llavors vaig entrar al conservatori del Liceu, vaig estudiar amb la Carmen Bustamante, anava per les tardes al Liceu i pel matí anava a la Facultat de Medicina.
0: Això té molt mèrit, perquè la carrera de Medicina no és que sigui, mira, total són 4 dies, que no, que és llarguíssima i complicada.
1: Llarga,
0: no?
1: És llarga i complicada, sí, sí. Però bueno, mira, m'agrada estudiar i ja vaig poder-ho fer-ho tot.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: No, té molt mèrit, et felicitem, sí.
2: M'estava imaginant els dinars de Nadal a casa de la Maria Miró, amb tants metges, ella cantant, deu ser un ambient especial, eh?
1: Clar,
2: també
1: sí.
2: És per
1: veure. Bueno, el Nadal també havia de tocar els villancicos, evidentment, també, el piano, i tota la família cantava, eh?
0: O sigui, tu tocaves el piano i totes
1: el piano i tots
0: cantaven. O sigui, eren vespres artístics.
1: Artístics.
0: Sí, artístics. Sí.
2: Quantes hores té el dia per tu?
0: Dorms?
2: 24 està clar que no.
1: Bueno, la veritat és que va ser una època realment dura. Dura d'estudi, tot i que m'agrada molt estudiar, eh? Però no tenia massa temps per res més.
0: Clar.
1: La veritat és que poc esbarjo tenia.
0: Clar, clar. Segur.
1: Bueno, els caps de setmana, evidentment, i això, però... Però bueno, jo crec que quan entre més coses fas, és com que tens més temps.
0: Sí, això ho dic perquè, bé, la gent que ens escolta sap que jo faig un programa que és d'esports, a banda d'aquest, i que la gent, els esportistes d'elit, que es dediquen a entrenar moltíssimes hores, que viatgen, que competeixen, moltes vegades treuen molt bones notes i es treuen una carrera aprofitant el temps molt millor que una persona que no té, que té tot el temps del món, no? Això et passava a tu?
1: Sí, no sé, jo crec que contra... Ja et dic que és una qüestió
0: d'organitzar-te,
1: de disciplina. Sí,
0: la disciplina.
1: La disciplina és molt important. D'aprofitar el temps, d'organitzar-te bé, no?
2: I com t'ho feies? Perquè aquesta disciplina... Ara estava pensant, eh? Els estudis de medicina, per exemple, pots decidir, mira, ho acumulo al cap de setmana i al cap de setmana apreto tot el que no he apretat durant la setmana. Quan estàs educant la veu, és un treball que no pots acumular els dissabtes a la tarda, fer tot el treball de la setmana, l'has de fer dia a dia, perquè l'instrument se't cansa, m'imagino, has d'anar treballant. Com t'organitzaves, això?
1: Clar, i al conservatori estava organitzat d'una manera, tenies una classe a la setmana de cant coral, una classe de repertori, bueno, hi havia diferents assignatures, no?
0: Ja tenies una rutina.
1: També tenies una rutina, sí.
0: Clar. Però al final... T'has dedicat a la dermatologia o ja no?
1: No, vaig fer l'especialitat, llavors, just a l'acabar vaig pensar, bueno, això ja ho tinc.
0: Això ja està.
1: Això ja està. Puc exercir de dermatòloga quan vulgui.
0: Sí.
1: I vaig pensar, és que he d'intentar seguir aquesta passió que tinc pel cant.
0: Pel cant.
1: Intentar dedicar-me professionalment com a cantant solista. I llavors vaig decidir fer un màster de cant de 2 anys a Anglaterra, al Royal Northern College of Music, i allò em va encantar. Allò sí que era una dedicació plena
0: total,
1: 24
0: no?
1: hores al cant, amb altres cantants, amb altres col·legues de diferents llocs del món, perquè era molt internacional, no? Era molt cosmopolita.
0: Yeah.
1: I la veritat és que allò vaig veure que allò m'encantava.
0: Vas veure que la vida que volies era una mica aquesta.
1: Sí, bueno, i em van dir que em podia dedicar, evidentment.
0: Clar, que tenies les qualitats, no?
1: Vaig fer una òpera com a solista, la Vanessa de Samuel Barber, allà al college, com a Vanessa, i després, bueno, quan vaig acabar vaig dir, bueno, què faig? Com em puc dedicar, no? Llavors vaig tornar a Espanya i vaig aconseguir una agència de representació, vaig començar a fer audicions, càstings als teatres, al Liceu i al Real, i em van agafar i em van... És a dir, vaig començar a treballar com a solista professional.
0: Que bé.
1: I llavors ja fins aquí.
0: Fins aquí.
1: Ja no vaig tornar a exercir com a dermatòloga.
0: Clar, imagino que la dermatologia o qualsevol altra branca de la medicina s'ha d'anar reciclant, no?
1: Home,
0: Vull dir que amb els anys és complicat, potser, tornar-s'hi a dedicar. O no ho descartes?
1: Bueno, mai se sap, però si volgués tornar... A veure, hauria de fer una mica de reciclatge i d'update de totes les novetats que hi ha hagut.
0: Sí.
1: Perquè, clar, a més, la medicina es va actualitzant tant...
0: Clar, dia a dia.
1: Dia a dia.
0: Per això t'ho dic.
1: Home, hauria de fer una mica d'estudi i reciclatge, però jo crec que sí que podria tornar.
0: Sí, sí. Allò està allà, per si
1: de cas. De moment, m'encanta cantar.
0: De moment, a l'escenari.
1: A l'escenari, de moment a l'escenari.
2: Aquest canvi de vida que va fer la Maria Mirbé, canvi de vida tampoc,
0: no,
2: però
0: va
2: de cantació
0: tot,
2: cap a una banda, més que cap a l'altra, la portada a estudiar, per exemple, amb la Montserrat Caballé, el Jaume Aragall, l'Anna Maria Sánchez, Dalton Baldwin, l'ha portat també a escenaris com el del Gran Teatre del Liceu, on la van veure debutar la temporada 2013-14 amb Atlàntida, era?
1: L'Atlàntida de Falla, sí.
2: Exacte.
1: També amb el mestre Josep Pons.
0: Mm-hmm. Igual que ara està dirigint l'Alfàstaf, no?
1: Sí.
2: Clar. Que devia ser, això devia ser ben bé el començament del Josep Pons com a
1: director.
2: Bueno,
1: crec que ell porta 14 anys.
2: Clar, per això ho dic.
1: Doncs allò era fa 13.
0: Pues
1: sí, faria poc.
2: Per tant,
1: és
2: del començament i al final.
1: Mira, no havia pensat
0: cap
1: això.
0: Cap i cua.
2: Has estat cantant al costat d'Àngela de Noque, un recital de Corbet, et van veure amb Vidue Foscari també, amb Mi Trovatore, i ara tornes, després d'un petit parèntesi, no?, uns anyets amb aquest Carmel, aquest regal, que és la naneta del Falstaff.
1: Sí, estic molt feliç, la veritat és que és un paper fantàstic. Té uns duos amb el Fenton magnífics, molt lírics, té una àrea final... Sí, que és preciosa, i a part de tots els conjunts i concertants amb els altres personatges, no? Perquè és una òpera complicada, perquè sí, hi ha molts concertants difícils, diguem-ne, molt rítmics, i després té moments més lírics, més melòdics, però és una òpera molt divertida, és preciosa, i jo estic segura que al públic l'encantarà.
0: Que sí, no?
2: Fem una cosa, ara de seguida parlarem del Falstaff, que jo tinc moltes ganes que ens en parli, però l'hem sentit de parlar,
0: l'hem de sentir cantar,
2: i si us sembla et comencem a escoltar fent de Liu el Turandot, tu que del que Tichel sei cinta, aquesta àrea tan fantàstica de Liu, cantada per la nostra convidada d'avui a Ràdio 4, la Maria Miró.

0: Doncs així hem escoltat ja cantar la nostra convidada d'avui fa una estona, que parlàvem amb ella, amb la Maria Miró, que aquests dies està al Gran Teatre del Liceu amb aquest paper fantàstic de Nanet del Falstaff de Verdi, però ara l'escoltàvem amb Puccini, que aquí t'haig de dir que ens agrada molt Puccini.
1: Som molt puccinians.
0: Som molt puccinians.
2: I que, per cert, us volia comentar que m'encantaria debutar el rol de Liu, que no l'he debutat encara.
0: Això t'ho anava a dir ara, perquè això va ser un concert.
2: Sí, al Palau de la Música.
0: Al Palau de la Música.
2: Sí.
0: I el que no has fet és el personatge sencer, és a dir, l'òpera sencera.
2: Això, sí, l'òpera sencera no l'he fet encara.
0: Però t'agradaria.
2: Molt, molt, molt.
1: Uh-huh. Que diferent és cantar àries, no?
2: Clar, una cosa és fer una gala, no?, d'àries d'òpera, de duos, no?, davant del públic en versió concert, i l'altra cosa és després, pues, fer el rol sencer, no?
0: Clar, que té la part teatral.
2: Clar.
0: I que cada vegada més, ja fa anys que l'òpera, la part musical, evidentment, és importantíssima, però també doncs la formació en interpretació, no?
2: Això com cada vegada és més
0: sí,
2: important.
0: Cada vegada és més important. Sí, sí,
2: sí. I el conservatori és molt important que...
0: Sí?
2: Sí, que es, uh-huh, que es faci. El que passa és que després no és suficient, en la meva opinió, uh-huh, la feina que es fa d'interpretació, sí, als conservatoris. Uh-huh. És a dir, és una base.
0: És una forma de començar, diguéssim.
2: Una forma, no?, de començar. Però després, jo, per exemple, he fet molts...
0: Tu t'has format amb...
2: Jo a fora, per el meu compte, he intentat, uh-huh, fer masterclasses, anar a cursos d'interpretació, uh-huh, i després treballar, pues, amb algun director d'escena també per de cara a les audicions, doncs, de preparar com fer les àries, no?
0: Clar, clar. D'un, perquè un càsting s'ha de preparar.
2: Clar, s'ha de preparar i també has d'interpretar.
0: També has d'interpretar.
2: Tot i que no és el mateix que en una òpera, uh-huh, però has de treballar també la interpretació, no? Uh-huh. I llavors és una part molt fonamental. I després també les tables que vas agafant...
1: Clar, són hores de vol, no?
2: També, clar, totes les òperes que treballes amb els directors d'escena, amb el director musical, i també això va enriquint molt el teu bagatge com a, uh-huh, com a actor o actriu, i bueno, és imprescindible ara.
0: Com tu deies, cada vegada més, i crec que és un encert, perquè al final,
2: sí,
0: la part interpretativa potser anys enrere es deixava molt de banda i llavors, sí, no era creïble, és molt,
2: clar,
0: més creïble. Quan,
2: clar,
0: tu...
2: ara és molt més creïble.
0: I ara estem parlant de Falstaff, que és tota una comèdia musical, no? Vull dir,
2: sí,
0: que de teatre,
2: sí, sí,
0: n'hi ha molt.
2: Hi ha molt de teatre. I a més, la producció de Laurent Pelly, uh-huh, és molt exigent.
0: Sí?
2: Sí,
0: sí.
2: Mm-hmm. És fantàstica, perquè funciona meravellosament amb la comèdia i tot, però és molt, és a dir, hi ha moments molt concrets d'accions que has de fer en determinat moment musical, has d'estar igual amb la resta de personatges...
0: Mm. És una coreografia.
2: És com una mica coreografia, a vegades.
0: Ja, ja.
2: Sí, sí.
0: Això deu ser complicat, no?, compaginar una cosa amb l'altra, la veu, el cant, amb
2: bueno, per
0: tota
2: això,
0: aquesta coreografia.
2: Per això, pues, assagem dies, clar. I, uh-huh, i clar, és una coordinació, com tu dius.
0: Coordinació, sí.
2: Sí, sí, sí. A part que l'obra, doncs, té també bastantes escales, uh-huh, llavors hem de cantar pujant escales i baixant escales. Sí, sí, també és un...
0: Que això, escolta, sí, quan puges escales, segons com no pots ni parlar, imagina't cantar.
1: Els directors d'escena sempre facilitant la vida dels, sí, cantants.
0: Posant obstacles a ella.
2: Sí, sí, sí, clar, és més difícil.
1: Falstaff, a més, és una òpera, ja ho vam explicar,
0: sí,
1: molt
0: tot.
1: Mogudeta. Molt mogudeta.
0: Entrant, surtant de tot.
1: Laurent, no?, Pelly és un director d'escena que tendeix al moviment, perquè hi ha d'altres que sembla que facin quadres, que allà no es belluga ningú. Laurent Pelly, no. Es passa tothom tota l'estona bellugant-se.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, ens belluguem molt.
0: Però... Heu d'estar en forma.
2: Hem d'estar en forma.
1: Com han estat els assajos? Com és un dia d'assaig d'aquesta posada en escena?
2: Pues hem assajat hores, eh? La veritat és que acabes mort. Acabàvem morta cada dia. Però bueno, també és un training, llavors cada dia dos estàs més en forma, no? Jo també pel meu compte deia, bueno, pues pujo escales, que visc en un quart.
0: Ah, veus?
2: Clar.
0: És una manera d'entrenar. Jo t'anava a preguntar...
2: És una manera d'entrenar.
0: Perquè jo ja ho faig, això, de preguntar si tu t'entrenes físicament d'alguna forma, no?
2: Sí, no, la veritat és que també m'agrada fer una mica d'exercici de força,
0: sí? Ah,
2: almenys dos dies a la setmana, una mica de... que va molt bé per tonificar el cos. No exageradament, sinó simplement per tenir el cos tonificat.
0: Clar.
2: I després caminar bastant. Bueno, això és l'únic així... Que també que si estàs entre assajos no tens temps de massa
0: més.
2: No
0: tens gaire temps, no? I aquests dies pujar escales a casa
2: això
0: teva.
2: Sí. Això sí, això sí.
1: Les pujades que has de fer per la teva vida normal o expressament dedicar 10 minuts a pujar i baixar les escales?
0: Expressament.
2: A veure, expressament, perquè jo...
0: Habitualment
2: tinc
0: agafes l'ascensor.
2: Sí, he de dir que habitualment agafo l'ascensor.
0: Per això, que ara ho fas expressament.
2: Ara ho faig expressament.
0: Per estar en forma. Per pujar les escales.
2: Clar, clar, clar, clar, clar.
1: Déu-n'hi-do. I aquest paper, Naneta, és vist des de fora, com a mínim, és una delícia. Tens unes intervencions que són un regal que us va fer Verdi a les Sopranos, crec que
2: sí.
1: Això. No
2: sí.
1: sé si vist des de dintre la cosa canvia i és difícil de cantar i és molt exigent.
2: Bueno, és un paper exigent, és un paper difícil i delicat, també vocalment. Vull dir, té una lleugeresa, és un personatge líric, però té molta lleugeresa. Però és preciós, com tu deies, és preciós. A més, jo el debuto.
0: Mm-hmm. O sigui, tu no l'havies cantat mai?
2: No, no l'havia cantat mai.
0: Mai.
2: Sí, que em fa molta il·lusió de debutar aquest paper, a més, al Liceu.
0: Això t'anava a preguntar què significa per una cantant, una soprano de Barcelona, doncs ja vas debutar, dèiem, el 2014 o 2015, i ja has cantat altres vegades, però cantar al Liceu, què significa?
2: Pues per mi em fa moltíssima il·lusió de tornar, més com comentaves, de
0: fa ja
2: uns anys, sí, que amb la pandèmia i tot... Doncs...
0: Clar, la pandèmia que ho va tallar tot.
2: Ho va tallar tot, eh? Sí. I a més jo tenia un projecte a la pandèmia que justament es va cancel·lar.
0: Vaja.
2: I després no hi ha hagut ocasió perquè he tingut algunes propostes, però em coincidien amb projectes que tenia ja previs.
0: Anteriors,
2: sí. I llavors, bueno... Ara és el moment, aquesta Naneta em fa moltíssima il·lusió i cantar al Liceu per mi és molt important i estic molt contenta i feliç.
0: Com s'arriba? O sigui, potser la gent que no, ja entenem gaire, no? Com et proposen, com arribes a fer aquest paper al Liceu? O sigui, com comença això?
2: Clar, bueno, jo quan, el 2013, que és quan vaig
0: debutar
2: a l'Atlàntida, clar, jo vaig fer uns mesos abans una audició, que en aquell moment estava el Joan Matabosc.
0: Ah, sí?
2: Encara,
0: sí,
2: al Liceu. I bueno, i vaig fer l'audició i li vaig agradar molt que en la mateixa audició al final va venir i em va dir que m'oferia la Pleia de l'Atlàntica de Falla i també el Sandrillón.
0: O sigui, no tant dia jo de ja la llamaremos, no, ja,
2: bueno,
0: al moment.
2: He de dir que és la primera i, bueno, l'única vegada que m'ha passat
0: sí?
2: que el director artístic en el moment de l'audició m'ofereix.
0: Quina il·lusió, no?
2: Una il·lusió...
0: Que deu ser fantàstic,
2: això. Fantàstic, perquè normalment sí que et diuen,
0: sí.
2: ja et direm alguna cosa i t'ho diuen.
0: I t'ho diuen o no, a vegades.
2: O no, a vegades no. Però bueno, això ja és pues, la gent, la gent de representació, es posa en contacte amb el teatre, i llavors com ha anat, què et sembla, i això. Llavors, clar, bueno, vaig entrar al Liceu, vaig fer l'Atlàntica de Falla arrel d'aquesta audició, i després d'allò doncs, vaig tenir les altres... Clar, quan un cop en un teatre
0: et coneixen, clar.
2: Llavors et van oferint
0: coses.
2: Oferint papers. Sí. La qüestió és entrar
0: clar.
2: En el teatre.
0: La dificultat és entrar. No?
2: Clar, que et coneguin. Clar.
1: Déu-n'hi-do. Escolta'm, dins d'aquest Falstaff, per recordar una miqueta, es pot veure al Gran Teatre del Liceu durant el mes de juliol, encara hi sou a temps. És l'última òpera que va escriure Verdi.
0: Tenia gairebé 80 anys.
1: Gairebé 80 anys.
0: Quan la va escriure.
1: I va fer una comèdia després de tots els drames que ens va colar, perquè mira que ens va colar drames. Doncs s'acomiada amb aquesta...
0: Fent-nos riure.
1: Comèdia, sí, exacte. Una comèdia molt coral. Estàvem parlant del paper de Naneta, que és un paper destacat dins l'òpera, però és que tots ho són, en realitat, no? És com
2: sí,
1: un engranatge
2: són,
1: que tot funciona.
2: És molt coral.
1: Recordem molt Falstaff, aquest vell xaruc, que vol lligar-se dues senyores riques per treure'ls els calerons.
0: Sí, perquè està sense diners.
1: Que les senyores riques se n'adonen i llavors amb tot un grup de dones munten en allà un bon embolic per donar-li un escarment. És tot un engranatge, no?
2: És un engranatge, sí.
1: Musicalment també, no anem ària per ària, sinó que és tota l'estona, no?, com engarçat.
2: Bueno, és que hi ha poques àries. Bueno, no hi ha àries en si, és tot com un engranatge, com tu
0: clar,
2: dius, que...
0: Sí, com seguit.
2: Com
0: no?
2: tot seguit, sí. La Naneta té aquesta ària al tercer acte,
0: sí.
2: De les fades, de la reina de les fades, el Fenton té abans just una petita ària, també té una ària molt maca, i bueno, són tots intervencions, i sí, és molt coral, i per tant cal molts assajos. Entre nosaltres i amb l'orquestra.
0: Clar, i amb l'orquestra. Deia el Pep que Verdi, déu-n'hi-do els drames que va tenir, però havia fet una, molts anys enrere, no?, una òpera bufa també, que no va tenir èxit, i en canvi acaba amb aquest gran èxit. Què és més difícil, fer plorar o fer riure a l'escenari, per vosaltres?
2: Ui, mira, això és difícil, eh? Pues no t'ho sé dir... A mi m'agrada fer les dues coses.
0: Sí?
2: És que ara últimament, sí, he fet bastants drames, que he plorat que jo mateixa.
0: Hi ha moltes drames a l'òpera.
2: Sí, sí, sí.
0: És difícil no fer drama si ets cantant d'òpera.
2: Sí, sí, sí. I he fet algunes òperes contemporànies, com Trànsito, La Regenta, que jo plorava, realment era tan emocionant que plorava a escenari cantant.
0: O sigui, que et sortien
2: cantant.
0: Les llàgrimes.
2: Sí. Mm-hmm. Que això també és complicat de cantar i plorar. Sí. Però bueno, s'aconseguia. I comèdies m'encanten. Aquí al Falstaff m'ho estic passant superbé. Bueno, com deia el Benoit, el repositor, nosaltres ho hem de fer seriosament.
0: Ah, sí, clar. Clar, no esteu teòricament per fer riure,
2: sinó
0: que sou un
2: nosaltres
0: personatge...
2: I... És una escena que és sèria, no ens ho prenem en sèrio, i llavors això produeix que el públic rigui. Clar, però nosaltres no hem de fer riure, diguem-ne.
0: Ja, t'entenc.
2: Sí, sí, sí. He fet altres comèdies, com La prohibició d'estimar, de Wagner al Real, que també era una comèdia molt divertida, La Mariana, i després també les noces de Figaro, també vaig cantar La Contessa Avignon, a l'Òpera Gran Avignon de França.
0: A França.
2: I que també és una comèdia que és deliciosa.
1: Sí, és curiós perquè és veritat, hi ha un Wagner que fa riure, que
2: també
1: que costa d'imaginar,
0: no, no?
2: Perquè era un Wagner de l'inici.
1: Clar, aquest Liebesverbot, aquesta prohibició d'estimar, un Wagner còmic que sembla una
2: és que
1: un
2: era una obra molt molt belcantista, dels inicis.
1: Sí, sí, clar, és divertit. Escolta'm, estaves esmentant el Tránsito del Jesús Torres, una òpera que tu has cantat, que la propera temporada la cantes a Tenerife, on ens deies abans, per tant, tornes sobre ella. Anem a escoltar
0: un moment
1: la Maria Miró.
0: Vinga.
1: Cantant aquest Tránsito de Jesús Torres en el paper de Cruz, i tot seguit la comentem.
0: Molt bé.

0: Tránsito de Jesús Torres, aquesta cruz que interpretava la nostra convidada d'avui, la Maria Miró. Com és fer una música, una òpera contemporània amb el compositor encara
1: bueno,
0: allà,
1: present? Viu. Clar, sí, sí, no, és molt interessant, yeah. Clar, perquè poder treballar amb el compositor, amb el llibretista també, pues, bueno, és molt diferent a cantar Verdi, que clar,
2: t'anava a dir és diferent.
1: O Puccini, que, clar, o Mozart, no?
2: I a més, moltes més vegades cantes coses de compositors que ja no hi són.
1: Sí, clar. Sí, sí, sí, clar. Llavors, bueno, treballar amb aquests compositors vius, pues és, a mi m'agrada molt. Uh-huh. És molt interessant, perquè a més pots arriscar molt, no? També les posades d'escena solen ser una miqueta més...
2: Sí, més atrevides.
1: Més atrevides, forma, no? I musicalment també pots arriscar més. Bueno, és, té molta més llibertat creativa, uh-huh, diguem-ne, no? I bueno, és, ja et dic, jo he tingut la sort també de que he fet 4 estrenes, uh-huh, fins ara, mundials.
2: Estrenar mundialment, això és important, això, no?
1: Clar, perquè no hi ha referents previs.
2: No hi ha cap referent.
1: Clar, no. I la veritat és que és una responsabilitat, no? Sí, de que sí, siguis sí, la primera persona que
0: això
1: canta.
0: Això és fantàstic, perquè quan cantes La Naneta aquests dies, clar, al Liceu, doncs aquella àrea del final, tots la tenim al cap, clar, i tots sabem com ens agrada, com no ens agrada, quina versió ha fet aquesta, clar, quina versió ha fet l'altra, però en aquest cas és un llenç en blanc que,
2: clar,
0: que,
2: clar,
0: que has de pintar tu, no?
1: Clar, clar, per això, en aquest sentit, doncs, no hi ha referent, realment fas la teva versió, no? Perquè no hi ha cap prèvia, uh-huh, i és un treball d'equip molt important, molt creatiu, i bueno, per això em sembla també un molt interessant de fer òpera. A mi m'agrada fer les dues, eh? M'agrada, sí, fer repertori.
2: Combinar-ho, no?
1: Combinar-ho, sí. Uh-huh. I també l'òpera contemporània i donar veu als nous compositors, no? Uh-huh.
0: Explica'ns una mica aquest trànsito, perquè els que no l'hem pogut veure, o sigui, algun membre de l'audiència té ganes de passar-se,
1: sí,
0: per Tenerife.
1: Mira,
0: com
1: doncs,
0: va?
1: Trànsito, bueno, és una obra original de Max Aub, que és sobre la postguerra, uh-huh, de la Guerra Civil.
2: De la Guerra Civil Espanyola.
1: Sí, de la Guerra Civil Espanyola, amb els exiliats, uh-huh, que se'n van anar
2: a França.
1: Bueno, en aquest cas era a Mèxic.
2: Ah, a Mèxic.
1: Uh-huh. Sí, l'Emilio se'n va a Mèxic. La Cruz és la dona de l'Emilio que es queda a Espanya, uh-huh, amb els fills.
2: Amb els fills.
1: Sí. Llavors, ell està allà a Mèxic i s'enamora de Tránsito, uh-huh, que
2: és una mexicana.
1: Que viu allà, sí. Uh-huh. Llavors són parella. I ell té una miqueta la culpa de tenir la família aquí. La Cruz, que és el meu paper, doncs, clar, està molt enfadat. Uh-huh. Està molt enfadada, evidentment, perquè, clar, l'ha deixada abandonada amb els fills. Llavors, yeah, el fill gran, el Pablo, resulta que mor perquè és un guerrillero.
2: Uh-huh. Yeah.
1: I mor, i, bueno, és una conversa que tenen com... en imaginària, uh-huh, la Cruz amb el marit,
2: que no hi és perquè està a Mèxic,
1: clar, perquè està a Mèxic. És molt interessant,
2: és interessant. És,
1: sí, sí, uh-huh, i és molt dramàtica perquè al final, clar, pues, clar, la Cruz té aquesta àrea de amb el fill mort als braços, no? Uh-huh. Pedro,
2: que trist, no?
1: Pedro, has muerto, no? És, sí, és una obra trista, però és molt musicalment molt interessant, uh-huh, i la posada en escena també està molt bé. La vam estrenar al Palau de les Arts de València, sí, el 2024.
2: Uh-huh. Fa dos anys.
1: Sí, i abans l'havíem fet, és a dir, va ser un encàrrec del Teatro Real, uh-huh, coproducció amb el Teatro Espanyol, el 2021.
2: Ja, el 2021.
1: Amb una altra producció, per això. Uh-huh. A València fa dos anys es va fer amb una altra producció diferent, que és la que portem a Tenerife.
2: Quan a Tenerife?
1: Al desembre.
2: Al desembre a Tenerife. Per, sí, Nadal a Tenerife, que fa millor.
1: Val
2: temps.
1: La pena, eh?
0: És tentador.
2: És tentador, tentador anar a Tenerife per Nadal. No?
0: Aquí ara no ens en recordem amb les calorades que tenim aquesta setmana.
2: Del fresqueta de l'hivern.
0: Però
1: allà farà caloret.
0: Fred, allà estarà superbé. Quant de temps esteu assajant per una reposició així d'una producció en què ja has participat? És a dir,
1: no,
0: quants dies estaràs a Tenerife?
1: No, pues no tants, perquè com ja l'hem feta, no són tants dies. Crec que no arriben a 10 dies.
2: És arribar i moldre.
1: És arribar i moldre.
0: Ja te la saps.
1: Clar, sempre quan és una estrena sí que llavors hi fem bastants dies d'assajos. Però quan, a vegades quan són reposicions no... Depèn del teatre.
0: Clar, quin gust això que dèiem d'estrenar una música i també quin gust trobar-te llibrets doncs, que van sobre la nostra història recent, clar, que tracten aquests temes, sobre un llibret de Max Aub, també, clar, un dels grans... Això és una passada. Moltes vegades que parlem de l'òpera i els seus públics, aquests públics moltes vegades envellits. No sé si a veure òperes com Tránsito, no sé si podeu veure quin és el públic que hi ha a la sala. Es veu públic més jove? Quin públic es veu?
1: Sí, potser sí que hi ha un públic més jove, que li agraden les coses més... Bueno, les novetats, no? No tant l'òpera més de repertori, sinó que li agraden les novetats, no? Les coses noves, no? De nova composició. Però també hi ha molta gent, també un públic habitual.
2: Habitual.
1: Sí, sí, hi ha una mica de tot. Sí, sí. Però és una bona opció perquè el públic jove també...
2: Conegui el món de l'òpera, encara sigui, sí, que sigui una òpera contemporània. No?
1: Sí.
2: Molt bé.
0: Doncs escolteu, jo crec que t'haurem d'anar acomiadant perquè ens queda parlar una miqueta del Delta Chamber Music Festival. Ja ens queda clar que tenim una excel·lentíssima nanet, el Falstaff de Verdi, la Maria Miró, aquests dies al Gran Teatre del Liceu, amb aquesta òpera que és un goig de veure. Que si us quedeu amb més ganes, us en podeu anar a Tenerife al desembre, a veure aquest Tránsito de Jesús Torres, que fa una pinta absolutament tremenda, i que si preneu el sol durant aquests dies, bon factor de protecció.
1: Sisplau, sí, sí.
0: Si en algun moment vau anar a l'Hospital Clínic, us va atendre una dermatòloga, que us va sortir un eczema, i teniu allà l'informe signat per una tal Maria Miró. Sí, és la Maria Miró que
2: la
0: teniu
2: al Liceu. La mateixa que canta
0: al
2: Liceu.
1: La soprano.
2: Sí, que això és bastant poc habitual.
1: És poc habitual.
2: És molt poc habitual, per tant, escolta, felicitats per tot el que estàs fent.
1: Moltes gràcies.
2: Quan vas fer la carrera, quan la vas compaginant amb la música, que vagi molt bé aquests dies de Falstaff i tota la teva carrera, que tens moltes coses per davant, segur.
1: Moltes gràcies a vosaltres, eh?
2: Que vagi molt bé. I res, nosaltres continuem a la recta final del programa perquè avui ens dediquem a conèixer, ja ho deia abans el Pep, una mica millor un festival que té lloc cada estiu a les Terres de l'Ebre i que enguany arriba ja a la 11a edició. Parlem del Delta Chamber Music Festival, una cita que té la música de cambra com a centre, però que també busca establir diàlegs amb altres disciplines, amb el territori i amb persones de generacions molt diverses.

0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Generacions diverses, disciplines diverses, estils diversos i diversitat en el territori de les Terres de l'Ebre. El Delta Chamber Music Festival és un festival internacional de música de cambra que té la seu a Amposta, però amb una clara vocació territorial. Cada any reuneix instrumentistes del país i de l'àmbit internacional en una residència artística que dona lloc a concerts pensats específicament per les Terres de l'Ebre. L'edició d'aquest 2026 porta per títol Carrusel i es farà del 20 de juliol al 2 d'agost amb activitats i concerts a, atenció, Amposta, Ascó, Tortosa, Deltebre, Roquetes, La Sénia, Flix, Horta de Sant Joan, Sant Jaume d'Enveja i Campredor. La primera setmana estarà marcada pels concerts Colors, amb joves del programa Academy, i la segona posarà el focus en els vents, metalls i en el concert central a Amposta, que també es podrà veure adaptat a Tortosa, Ascó i a Deltebre. Tota una feinada de la qual ens n'ha parlat doncs, el director del Delta Chamber Music Festival, en Pau, el Pau Rodríguez, que explica que volien, quan van començar fa ja 11 edicions a organitzar aquest festival, volien portar a les Terres de l'Ebre una oferta que fins llavors no existia en l'àmbit de la música.
2: Històricament sempre hi havia hagut tradició de música de vent, sobretot en les bandes de música, d'on ens venen les nostres arrels musicals, la majoria de músics d'aquí, d'esta zona, i on van veure que pues, no hi havia una opció així d'esta música, no? Que al final és la que tant en Laura, la meva companya, com jo, pues, estàvem en aquell moment sobretot disfrutant i gaudint a les nostres feines i volíem d'alguna manera portar-ho pues, a les Terres de l'Ebre, a la nostra ciutat que és Amposta.
1: Han passat ja 11 edicions i el festival ha crescut. De fet, el Pau Rodríguez ens explica que de vegades els costa de creure que han arribat, fins on han arribat en aquestes 11 edicions.
2: Mirant enrere fa una mica quasi de vèrtic, perquè no imaginàvem en aquell moment poder arribar a tantes poblacions, perquè no només actuem en posta, sinó que anem al territori de les Terres de l'Ebre, anem a les comarques, i haver arribat a tant de públic d'una zona, no?, que al final pues, és bastant rural i que molta gent, pues, si vol escoltar música d'aquestes característiques, pues, s'ha d'anar a la ciutat. I això, pues, bueno, mos ompli d'orgull i també pues, de satisfacció, pues, això, que al cap de 11 anys poguéssim cada any tindre 10 concerts en diferents poblacions i sobretot mantindre aquesta essència des del primer any, que són els concerts centrals, que són Amposta, on moltes disciplines s'ajunten, com podria ser, pues, bueno, en aquest cas, la música, però també l'arquitectura, també la gastronomia, una mica el que ens identifica al Delta de l'Ebre.
1: I el que és tan no més important és que la gent que visita el Delta Chamber Music Festival en surt molt i molt satisfeta, pel que sembla.
2: I la gent posa una mica d'interès. Al principi ja va vindre, no? Omplíem els concerts, però sense saber què anaven a veure. I ara ja, després d'aquests anys, la gent està esperant que surtin les entrades a la venda i mos paren pel carrer i mos envien missatges que quan sortiran sembla que tothom vol tindre la millor cadira per a veure el concert de ben a prop i això mos ompli també, bueno, mos fa molt contents que la gent tingui tantíssimes ganes i també veure pues, un tipus de públic diferent del que mos esperàvem, pues, no només gent culta, gent més gran, no? Que és la que normalment potser va als concerts, sinó que també gent jove, gent que està estudiant, gent que té fills que estudien música, s'ha interessat per primera vegada en la música i els ha agradat tant que ara repeteixen any rere any.
1: El Delta Chamber Music Festival té aquesta part dels concerts, aquesta part pensada per al públic, per fer gaudir de la música a les persones que s'hi acosten, però té també un vessant formatiu molt important i és que permet, durant uns dies, establir una convivència creativa entre persones que estan formant-se encara i persones amb trajectòries molt consolidades consolidades que són convidades a treballar junt amb aquestes generacions. En aquesta ocasió, per exemple, entre els noms destacats hi ha el de la violinista Elena Satué, que és membre del quartet Cosmos. Aquesta convivència també ha esdevingut una marca de la casa del Delta Chamber Music Festival, com ens explica en Pau Rodríguez.
2: Sí, des del principi ja creiem que és important, no? Perquè com bé diem, molta gent de les escoles de música d'aquí, de les Terres de l'Ebre, d'Amposta en concret, pues, ha sortit, ha estudiat el superior, després ha anat a altres països, potser ha estudiat més, inclús molts tenen places a diferents orquestres europees i de fora d'Europa. Inclús aquest any vindrà un noi que és d'aquí a Amposta que està treballant a la Xina, a una orquestra d'allà. Això reflexa, no?, que creiem que hi ha molt de talent i que menys que si fem una activitat d'aquestes característiques, pues que se'n puguen d'alguna manera valdre, ni que sigui pues, per a guanyar experiència, per a conèixer músics de renom o tocar amb ells. I des del principi que sempre hem organitzat primer un concurs de grups de cambra i a partir de la pandèmia vam canviar una mica el sistema i ara fem proves individuals on seleccionem uns quants joves talents que venen un dia a fer unes proves on hi ha un jurat i els seleccionem per l'any següent i llavors amb ells muntem el primer programa, que és la primera setmana de festival, juntament en solistes de renom. Llavors, d'alguna manera no és que es faiguen classes, sinó que aquesta gent que ja està molt preparada i que està en les millors universitats, potser europees, i que són moltes vegades catalans, però també de l'estat espanyol, ha vingut gent d'Andalusia, ha vingut gent de Galícia. Això també mos sorprèn, no?, que pugui arribar una persona de Corunya a Amposta a fer les proves i que guanyi i que després pues, l'any següent sigui membre del programa Academy. I això pues, també és la primera setmana de festival, uns concerts que tenen moltíssim, moltíssim nivell també, vull dir que sí que són joves, però el nivell és molt, molt bo i tenim l'oportunitat pues, de tocar amb ells i també d'anar a fer pues, concerts diversos per lo territori. I això, pues, jo crec que és una experiència que a mi m'hagués agradat molt tindre quan era estudiant.
1: Doncs queda tot dit. Del 20 de juliol al 2 d'agost, Delta Chamber Music Festival,

0: ja darrerament de festivals, perquè, escolta, l'estiu n'està ple, però sempre en trobem d'altres, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest,
1: a més, ens havia quedat al tinter quan vam parlar de, de festivals i valia molt la pena per aquest vessant pedagògic que té i perquè s'ho corren moltíssim la gent que està allà treballant i fent-ho gairebé com un voluntariat durant tot l'any, però amb un nivell absolutament espectacular, que els porta el Pau Rodríguez, que és qui hem escoltat. De fet, és l'organitzador, però també és clarinetista i és un dels que interpretarà aquesta suite per clarinet, violí i piano de Darius Milhaud,
0: que
1: estàvem escoltant.
0: No?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Festivals de música que hi ha moltíssims al llarg de l'estiu. I nosaltres anem ja acabant, hem parlat amb la Maria Miró, que fa Falstaff al Liceu aquests dies, l'hem pogut sentir, hem parlat de festival, i ens acomiadem amb...
1: Mira, jo anava a posar algun Verdi, però ja vam sentir gairebé tot el Falstaff, anava a posar alguna cosa més de Darius Milhaud, que m'agrada moltíssim, sisplau, escolteu, Darius Milhaud, però és que amb les calorades d'aquests dies he pensat...
0: Has buscat una cosa fresca?
1: Sí, he pensat, està molt trillat, ho sé, més igual, però fa temps que no ho sentim, si és que ho hem posat alguna vegada. Per tant, si no posem l'hivern de Vivaldi avui, quan l'hem de posar?
0: A mi em sembla fantàstic, perquè amb aquesta calor posem una mica d'hivern a la nostra vida.
1: Sí, ni que sigui musicalment, ventem-nos, imaginem-nos que hi ha neu al nostre voltant, que hi ha tempestes, aquestes coses, que després ens queixarem de que fa fred.
0: I tant,
1: de
0: que fa fred. Jo, però, a mi no em treguis la caloreta,
1: llavors,
0: potser no
1: el
0: tanta,
1: febrer de
0: però...
1: la temporada vinent ja posarem l'estiu de Vivaldi, si
0: això.
1: Cal. Però...
0: I la primavera ja la posarem a la tardor.
1: A la tardor, sí.
0: I la tardor,
1: ai,
0: a la
1: podríem
0: primavera.
1: Fer, mira, cada 4 mesos posem un Vivaldi, fora de temps.
0: Doncs escolteu-me, amb aquest hivern de Vivaldi, que us faci passar una mica la calor, ens acomiadem i tornem la setmana vinent. Que vagi molt bé, Pep.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: On ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Obrim una nova edició, però de fet és l'última d'aquesta temporada del D'on ets tu, el programa que sempre el que fem és explorar els marges. Avui, en aquesta última edició d'aquesta temporada, abans de l'estiu, el que farem serà viatjar fins a Badalona, on coneixerem la història de Utcat B9, que és un col·lectiu de treballadors del reciclatge de la Ferraia que tenen un projecte molt interessant que voldrem conèixer. De fet, aquest projecte, Utcat, significa buscador, que és un concepte que ve de la llengua Wolof. Per tant, serà interessant conèixer aquest projecte. I acabarem la temporada amb Laia Teruel, Ana Lucía Olivos, Laila Zawi i Adrià Badiola, els nostres col·laboradors habituals, a qui hem volgut convidar per poder reflexionar amb ells i elles sobre l'estiu i sobre com han vist aquesta temporada. Per tant, una tarda tranquil·la, una tarda de sobre taula. De fet, no se m'ha acut millor pla que aquesta estona a Ràdio 4. Benvinguts a Ràdio 4, a la ràdio pública.

0: peores, pero siempre largas y malas. Hay horas ciegas y blancas, siempre que me faltas. Hay noches que son días.
1: Doncs aquesta tarda, amb Cafè Quijano, Laia Teruel, bona tarda. A veure, escolta, a veure, ara, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ara, és que no et sentíem, no et sentíem. Què, Cafè Quijano t'agrada o què?
2: M'ha sorprès la tria.
1: Sí, ja saps que sempre intento sorprendre't. I sabia que amb Cafè Quijano et sorprendria.
2: Home, em sona aquella primera cançó, que ara tampoc et sabria dir, però no seria un grup...
1: La Lola, crec que era.
2: Crec que era algú de la Lola.
1: Una cosa de la Lola. No es diu Lola, però es diu Ana Lucía, que també ens acompanya aquesta tarda.
3: No em pega Lola, no?
1: Que, una mica sí, Lola sí que...
3: Tu creus?
1: Sí, sí, jo crec que sí. Una mica Lola sí.
2: Bueno,
1: però no,
2: vale.
1: Ana Lucía.
2: No, Ana Lucía millor, clar.
1: Ah, sí.
2: El meu.
1: Jo crec que sí. I la Zawi, què tal? Bona tarda.
4: Mira, m'encanta que comencem amb Cafè Quijano, perquè tinc una anècdota.
1: Amb Cafè Quijano.
4: Va ser la primera cançó que jo em vaig aprendre amb 3 anys. Era molt fan de Cafè Quijano. Recordeu la cançó Nada de Nada?
1: No, no,
4: la
2: veure, cantar-la una mica.
4: No, cantar-la no, però aquella que diu nada de nada, ni mucho ni poco, te quedas esperando la
1: em
4: vida passar.
1: Em vols sonar una mica?
4: Pues la cantava amb 3 anys, era molt fan de Cafè Quijano.
1: Em vols sonar que també un dels teus amors platònics va ser el cantant de Cafè Quijano?
4: Això, què tens aquesta informació?
1: Em sona una...
4: Per què tens aquesta informació?
1: Sí? M'equivoco o què?
4: Sí, sí, sí.
3: Jo crec
4: sí.
3: que t'has equivocat. Sí,
1: sí. No, jo ho sé perfectament, això.
4: No, no. No sé com ho saps.
1: El teu amor platònic va ser el cantant de Cafè Quijano, que no sé com es diu, però sí. Es deu dir Cafè i de sí, cognom Quijano. Sí, sí, sí. Però...
4: Jo amb 3 anys vaig descobrir la meva sexualitat i va ser amb Cafè Quijano.
1: Perfecte, doncs escolta, allà queda... Potser a vegades hi ha informació que no cal compartir-la tota, però aquesta jo crec que amb el titular fèiem. Molt bé, doncs a veure, abans de continuar amb vosaltres, de preguntar-vos com va aquest estiu, vull presentar-vos un projecte interessantíssim perquè és un projecte que neix d'un drama social, neix d'una situació que segurament recordareu molts, que és el desallotjament de la B9 a Badalona, i d'aquí sorgeix un projecte molt interessant que es diu UTCAT B9. Per això volem parlar aquesta tarda amb l'Ibra. Hola, Ibra. Què tal, com estàs? Escolta, explica'ns, el vostre projecte com sorgeix?
5: El projecte d'UTCAT Ferralla va sorgir de l'antiga 9. De l'antic institut del B9 de Badalona, ens ocupaven allà i recollien ferralla al carrer, i ells mateixos pagaven els seus carros per a recollir la ferralla. I bueno, quan van arribar a fabricar molts carros i veien que eren molts que treballaven d'això, llavors van pensar de fer una associació de recollides de ferralla. I fins que van pensar de fer-lo com una cooperativa. Llavors van parlar entre ells i van dir, hòstia, estaria molt bé que féssim una associació, perquè això ja és que tots estan treballant d'això, llavors molaria donar-li una mica de força. Mm-hmm. I d'allà vam juntar la gent que es treballaven d'això, que tenien aquests carros, i amb també l'ajuda de gent de Badalona, per exemple, el Jaume de Barcelona Cuit, que també apoyava molt aquest projecte, i al final van decidir fer-lo una associació. Clar, una associació que també que l'associació que feia bueno, una feina de recollida de ferralla al domicili, allà pues, al barri de Badalona, fins a altres llocs de Barcelona. Sí, actives.
1: De fet, el vostre projecte és, jo crec que és molt interessant, perquè moltes vegades quan sentim l'actualitat ens quedem amb una part del que passa, no? El desallotjament de Badalona, a Badalona del B9 va ser molt polèmic, perquè van haver-hi moltes persones amb unes realitats molt dures, on vau haver de sobreviure sota un pont, en plena intempèrie. De fet, ara, clar, és estiu i se'ns haurà esborrat de la memòria aquells moments on els veïns, les solidaritat de molts veïns es va organitzar per portar mantes, per portar roba, i clar, de tot això sorgeix un projecte que és UTCAT B9, que com ens expliques ara, Ibra, el que feu és això, persones que us dediqueu a recollir ferralla pel carrer, us n'adoneu que el cooperativisme és una solució molt interessant per donar-hi resposta. Aquesta cooperativa ara, UTCAT B9, que s'està donant a conèixer a Catalunya, és a dir, en formeu part persones que viviu al B9, com us organitzeu a la cooperativa, és a dir, per conèixer una miqueta més el projecte?
5: Sí, el projecte va sorgir i vam fer una associació que al final no vam poder registrar-lo perquè la gent que portaven aquest projecte, la majoritat, doncs, no tenien papers, I, bueno, i també després del desallotjament, que va ser molt dur per tot allò, pues, la cosa es va quedar una mica congelada, no? Però després vam tenir una bona ajuda d'una gent de Masnou, que és l'associació La Cotorra, que estan en una nau industrial que està allà a Ocata, i bueno, pues, llavors la gent que formaven de l'UTCAT, molts se van juntar i van anar a viure en aquesta nau. I d'allà, pues, intentant d'anar desenvolupant el projecte, i encara pues, estan amb això, però clar, i com eren gent que no tenien paper i gràcies a aquesta legalització ara doncs molts d'ells han aconseguit el NIE i això. I llavors la idea és de continuar el projecte. Uh-huh. Però està arribant una mica dur d'aquest moment és, bueno, com lo dolent que va passar d'aquí uns mesos del desallotjament del B9, del B9 a Badalona, que va ser molt dur i la gent se va quedar al carrer a baix del pont. I ara pues, aquests nois de l'UTCAT que fan aquesta feina de recollida de ferralla pues, estan pues, també trobant-se de la mateixa situació. Mm. Pues, que, bueno, que és un altre rotllo de desallotjament que vindrà pues, allà on estan refugiats, a la nau d'Ocata, i aquest desallotjament pues, passarà el dia 14 de setembre.
1: Ah, llavors, que l'està programat aquest desallotjament d'aquesta nau que ens expliques, i vosaltres ja esteu anticipant-vos i creieu que aquest projecte el que pot fer és oferir una alternativa laboral per a aquestes persones, però també és interessant el que ens expliques en el sentit que us agafa amb aquesta regularització a moltes persones, podreu crear i consolidar aquest projecte cooperatiu, i crec que no hi ha millor exemple que el que ens esteu explicant sobre la importància de què vol dir regularitzar, no? Per què és tan important un procés de regularització? Doncs persones que estan en una situació de desemparament, en aquest cas desemparament legal, pugueu regularitzar-vos per treballar, no? Al final la importància de treballar i de crear un model cooperatiu que és tan interessant, no? Al final la vostra cooperativa el que vol fer és això, no? Crear llocs de treball i dignificar aquestes persones.
5: Sí, totalment, és el que el nostre projecte és el que vol fer. Bueno, legalitzar aquest projecte i fer-lo com una feina que pot dignificar la feina que i portar feina que pot ajudar altra gent de poder treballar i fins que puguem treure les treballes i fer un projecte. Mm-hmm. La idea és això, arribar a fer...
1: Per què vau triar el model cooperatiu? Per què una cooperativa?
5: Bueno, perquè hem pensat una mica una cooperativa, per exemple, tindria una més de possibilitat que una associació, perquè, clar, una cooperativa ja és com una cosa empresarial.
1: Mm-hmm.
5: Sí, que amb molta gestió i tot això, i que també, si funciona del tot, pues, podria donar paper i fins a arribar i a generar una feina. I a més, bueno, pensem que també, per què una cooperativa? Perquè és una feina que ja existeix aquí. El que passa, pues, a vegades no està molt visualitzat, però que realment que està fent cada dia. I hi ha molta gent que l'estan fent. Pues, llavors, si tota aquesta gent podien juntar-se i fer una cooperativa, que tots poden guanyar una miqueta amb això i poder donar feina per als altres que venen, pues, seria la seu. Per això la idea d'arribar a fer una cooperativa.
1: Volia posar de manifest, no? Tu ens explicaves aquest model cooperatiu. Ibra, tu, si no m'equivoco, tu vas formar part d'aquest projecte. Vosaltres, les persones que formeu part d'aquesta iniciativa, se us identifica amb uns carros, aquests carros tan identificatius de les persones que recolliu ferralla. Heu dignificat també aquests carros. I tu ara mateix, si no m'equivoco, vius a Granollers, tens feina estable i has pogut reconduir la situació.
5: Sí, jo visc a Granollers i bueno, tinc una feina estable. Sí, el que passa és que he tingut tot el temps d'aquest moviment perquè estava de baixa i bueno, amb això, i llavors anava allà, pues, veia que realment que la gent que recollia en ferralla pues, necessitaven una mica d'ajuda, perquè molts d'ells pues, llavors no parlen el castellà ni el català i no saben llegir. Llavors necessitaven una mica d'orientació. Mm. I jo estava en aquesta posició que, bueno, podia fer-lo i em vaig oferir de fer-lo i, bueno, a poc a poc tot va lligar. Mm-hmm. Entre l'ajuda pues, entre la llengua i això, i també bueno, de moltes informacions, pues llavors em vaig posar al 100% en el projecte de l'UCAT.
1: Mm-hmm. Clar, de fet, aquest exemple és claríssim. És a dir, un projecte cooperatiu, si hi ha un procés de regularització paral·lel, hi ha oportunitats, persones que volen treballar, volen dignificar el seu projecte de vida, i a més, algú que, doncs, com tu, és a dir, una persona que forma part d'aquest propi col·lectiu i que, com tu dius, tu, a través de l'aprenentatge del català, a través de com a soldador, d'ajudar altres companys a poder fer el seu carro, de dignificar la seva feina, doncs de poder crear llocs de treball. És que crec que desmunta totalment els relats, és a dir, escoltar la teva història, i abans comentava, no?, la importància de que quan hi ha una notícia, és a dir, quan va haver-hi el desallotjament del B9, de fer seguiment, d'interessar-nos de quins moviments socials sorgeixen, de buscar també la part positiva dins del drama, evidentment, d'aquesta resiliència i d'aquest esforç. Ibra, volia, per acabar, preguntar-te, crec que esteu serigrafiant unes samarretes, que també unes dessuadores, un merchandising que esteu ara mateix, doncs, oferint a totes les persones a través de les vostres xarxes socials, i que convidem a la gent que ens estigui escoltant, doncs, que compri aquestes samarretes, aquestes suadores, que ajudaran a consolidar el vostre projecte cooperatiu.
5: Sí, sí. Sí, sí, estem produint samarretes, també en serografia, amb el logo de l'UCAT Ferralla, i amb un dibuix molt mac que ens han fet una activista que en porta, que és la Júlia, que treballa, pues, a la PAS, i, bueno, sí, amb aquestes samarretes és, bueno, la idea és fer el logo de l'UCAT allí, que les diguin que realment que allò que estem pensant existeix, i a més si es pot vendre perquè puguem guanyar algun calés per anar cobrint alguns gastos, pues, també seria molt bé. Per això tota aquesta idea de fer les samarretes, la serigrafia, i bueno, fer-nos conèixer, i també a través d'això, pues, poder guanyar-se algun calés per anar tapant alguns forrats.
1: Uh-huh. Molt bé. Doncs escolta, Ibra, ha estat un plaer conèixer-te. Et vull proposar de poder fer aquesta entrevista en persona, que no sigui per telèfon. Ens encantaria començar la temporada amb vosaltres, així que ens emplacem al setembre, de, si és possible, doncs, que vingueu aquí i ens expliqueu com ha anat evolucionant el projecte.
5: Sí, sí, vale, fantàstic. I jo el que demanaria més és que a totes les que estan escoltant això, que sapiguen, pues, després del desallotjament tan dur que vam rebre allà al B9, i ara, pues, un desallotjament com aquest tipus, pues, n'estan venint, i clar, i la nau ara on estan refugiats, les de Woodcat, que són 40 persones, pues, tenen una data de desallotjament que serà el 14 de setembre. I, bueno, el que demanem, no?, que la gent fessin veu i que intenten d'evitar aquest desallotjament, o, si no, allargar-la.
1: Mm-hmm. O buscar una situació habitacional digna, també. És a dir, emplaçar a les administracions per evitar les imatges que van veure a Badalona, i que es pugui trobar i reconduir una situació habitacional digna per tots vosaltres.
5: Sí, sí, és el que estem...
1: Doncs, Ibra, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i t'esperem aviat a l'estudi.
5: Igualment. Moltíssimes gràcies.
1: Fins molt aviat.

0: resistència.
1: Doncs d'això va aquest programa. Al final, això és una finestra oberta a la ràdio pública per conèixer altres realitats. Doncs, escolta, s'ha incorporat a l'Adrià Badiola. Adrià, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Ara, espera que no et sentíem. Ara,
2: què tal? Ara, hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Escolta, estic molt content perquè aquesta tarda a l'estudi normalment, a cada programa, ve una o dues col·laboradores. Avui sou tots, totes. És a dir, ara mateix no ho veieu, però tenim l'Adrià, la Laia, la Laila i l'Anna Lucía i algun convidat que també tenim per aquí. El públic, el Sergi, que el tenim per aquí. Avui li direm públic.
3: I li direm Sergi.
1: Si et va bé, també direm Sergi. No, escolta, hem volgut acabar la temporada aquesta setmana preguntant als col·laboradors i col·laboradores del programa dues preguntes. Una és, quina notícia creieu que hauria de ser notícia, però que no ho és, com per exemple la que acabem de sentir fa una estona, i també us preguntaré per les vostres cançons de l'estiu. És a dir, estic molt interessat en conèixer aquest estiu. Què fareu? Quina música escoltareu? Però abans de tot, tenim aquí una experta en l'Anna Lucía.
4: Experta en què?
1: Experta en moltes coses, però com a experta en cooperativisme, com a experta en inclusió laboral, la història que acabem d'escoltar ara mateix de la B9 d'aquest projecte, què t'ha semblat?
4: Em sembla un èxit, realment, i és cap on hauríem d'anar, no? Quan es dissenyen doncs, polítiques públiques, sobretot d'inserció també laboral, no? Tu també ho has comentat. Sembla que hi ha com aquestes fases, no? Hi ha una situació, doncs, malauradament, molt de crisi, no? A partir d'allà, la gent es pot, doncs, posar en comunitat i crear coses positives, sobretot per la inserció laboral, no? I és una manera de trencar també els estereotips, que moltes vegades on sempre hi parlem també.
1: És que no hi ha millor manera per trencar el relat, no? El relat dominant que escolta històries. Molt bé, doncs escolta, anem a fer un canvi de narrativa ara mateix. Us vull preguntar quina... Vull començar, és a dir, hem llançat un repte avui. Em fa molta gràcia perquè esteu com molt ordenadetes, és a dir, és tot el contrari del que és el programa, perquè esteu com esperant que us doni torn.
4: Però hola.
1: Sí, clar. Hola.
2: Com hauria de ser.
1: Com hauria de ser, sí, no. Però bueno, escolta, no sé si heu pensat a la vostra cançó de l'estiu, perquè us he preguntat per la vostra cançó de l'estiu.
4: Sí.
1: Sí? La sabeu? Mm.
4: Jo la tinc.
3: Profe, jo la tinc.
1: Tu la tens, val, però ara te pregunto.
2: Has fet els deures.
1: La meva, sense
3: positiu.
1: La meva, sense dubte, és aquesta.

0: És Antonella, de Flaca, i és que l'autor d'aquesta cançó, que jo considero que serà la cançó de l'estiu, és d'un amic d'aquest programa. Ah, en Flaca, el que ha fet ha estat agafar la seva guitarra, és de Barcelona, i està fent una ruta circular per Europa, on el que s'ha proposat és viure de la música o del que la música li pugui donar a través de la seva guitarra per poder conèixer noves realitats a Europa. Flaca, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Moja. Què tal? Com estem?
0: Molt bé. Tu què? Com estàs? Com va tot? Que l'última vegada que vam parlar crec que estaves a Dubrovnik o... crec, ara no recordo. I ara què? Sí, com va l'experiència?
1: Doncs pues molt bé. Hòstia, ha passat temps des que vam parlar, però sí. Molt bé. Ara estic per Alemanya. I res, doncs pues vaig fer... Bueno, de Dubrovnik vaig baixar cap a Albània, vaig fer Bòsnia... Grècia, he estat bastant de temps entre Grècia i Turquia, hòstia, he disfrutat molt aquests països, tocant molt la guitarra, coneixent un munt de penya, intentant integrar-me a la seva cultura, i després bé, he pujat cap a Polònia, he fet també Romania, he fet Bulgària... Bueno, i ara estem per aquí. He fet la República Txeca, vull dir, he fet un munt de països des que vam parlar.
0: Mm-hmm. Clar, al final el que tu feies era que marxaves només amb la teva guitarra. El repte era sobreviure a través de la música que tu feies al carrer, tocar al carrer, doncs el que et doni la gent, amb això anar tirant. I sembla que ha anat bé, no? La gent li agrada la música que fas, has tingut bones experiències, de fet a les xarxes socials t'està seguint molta gent, està anant bé, no? Una experiència diferent.
1: Jo estic molt content, la veritat. Més enllà del que pugui haver anat bé a xarxes o tal, jo això ho tinc molt com una experiència molt, molt personal. Uh-huh. O sigui, he crescut un munt, també a l'hora de cantar al carrer. Sembla que no, però jo diria que és més difícil encara que cantar davant de 500 persones a dalt d'un escenari. Vull dir, al final estàs en un ambient que la gent... pues no està allà per escoltar música, és un ambient que a vegades és dur, i m'ha curtit molt també com a artista. Uh-huh. Llavors, hòstia, ho agafo molt com a experiència vital i experiència personal.
0: Uh-huh. Escolta, no li teniu una mica d'enveja, en Flaca?
2: Home, sí. Perquè viatja tant...
0: Agafar la guitarra i anar pel món i...
2: Sí, això, bueno, m'encanta que ho faci. Sí. És una experiència bona.
3: Imagina't, no?, deixar de treballar ja i anar-nos en uns mesos i experimentar també, no?, des de...
4: Uh-huh. Enveja, però és una feina dura, eh? O sigui, posar-te allà a un públic que no coneixes, a un ambient que no coneixes, o sigui, ja viatja de per si a un lloc que no coneixes és dur, posar-te allà a cantar, déu-n'hi-do, eh?
3: Però tenim mil aventures. Clar, no? Deus poder escriure... Sí,
0: totalment. A veure, anècdotes que t'hagin passat durant aquests dies, et ve al cap alguna, Flaca?
1: Un munt. A veure, et puc dir que, per exemple, bueno, moltes vegades he hagut de lluitar contra... No lluitar, però... A molts llocs no es pot cantar, i a la majoria de llocs necessites permís.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, barallar-me una mica pues, amb la policia local, de que em deixin cantar, de que estic fent una mica pues, aquesta experiència, de camalar-me'ls una mica... També, pues, penya, que igual... ja et dic, és que el carrer és molt dur, i llavors molta penya que potser no vol escoltar-te i et fa fora. Però, bueno, jo sempre amb bona energia... Mm. I alguna anècdota així bona és que a Turquia vaig acabar a casa d'uns turcs a la ciutat d'Izmir. Vaig acabar a casa d'uns turcs i vaig poder fer una experiència super, super des de dins, sopant amb ells, cantant cançons amb ells, intentant aprendre la seva llengua. Va estar molt, molt top. Molt top. Mm.

0: I què? Quan tornaràs? Perquè jo pensava que aquesta entrevista la faríem aquí a l'estudi, perquè crec que vam parlar fa un mes, un parell de mesos o així, i vaig dir, va, doncs, quan acabi la temporada ja el trucarem que passi per aquí, però em sembla que passaràs l'estiu per Europa, eh?
1: Bueno, a veure, s'està acabant ja, això.
0: Sí?
1: Pensa que és el que et vaig dir, que la ruta és circular, llavors ja m'estic apropant a Barcelona. A part, també et dic, o sigui, jo vaig començar aquest viatge sense una data de tornada, però sí que és veritat que ja, com que tinc ganeta, saps, de tornar, ja el cos em demana a Barcelona, em demana tornar per les festes del barri, també.
0: El barri, llavors, de fet, el barri que tu tant t'inspira les teves cançons.
1: El meu barri, vamos, és la meva pàtria. Jo, el meu barri, vamos, ja t'ho dic, és... Sí, vull dir, m'agrada parlar d'ell perquè és el barri on m'he criat, on m'he educat i és el barri que a mi em representa.
0: El barri de Sants, si no m'equivoco.
1: El barri de Sants, ja t'ho saps.
0: Home, clar.
1: Que s'enteri tota Barcelona. Hòstia.

0: Doncs escolta, Flaca, moltíssimes gràcies. Esperem que sí, que el setembre ja estiguis per aquí i poder-te saludar en persona.
1: Sí, sí, Moja, 100%. Al setembre segur que tinc projectes nous i podem xerrar i ens coneixem en persona, que ja tinc ganes.
0: Exacte, exacte. Aquí t'estarem esperant, a més, que sóc molt fan de la música que fas. Per tant, Flaca, amb dos cas que et poden seguir tant a xarxes socials com a Spotify, que poden anar escoltant la teva música. Doncs, Flaca, moltíssimes gràcies.
1: Vale, una abraçada forta.
0: Fins molt aviat.
1: Vinga, adéu. Antonella, no tengas duda de que si pudiera te bajaría
0: la luna. Más que bella, ella pura. Doncs no sé si té guitarra, però està aquí tocant les palmes i és la Laia Teruel. Laia, teníem un...
2: Les palmes.
0: Les palmes. T'heu estat així tocant les palmes encara que siguin mentals. Laia, aquí ens hem proposat un repte aquesta última temporada, que és que ens expliquis una notícia que ha de ser notícia i que no ho és. És la pregunta que ens estem fent aquesta tarda. Quina seria la teva opció?
2: Doncs mira, jo es porto una notícia, sé que s'estiu, que em vas dir una cosa que no sigui molt densa.
0: Sí,
2: però és una mica dens. No, jo volia parlar, perquè és una cosa que no ha sortit als mitjans, i la vam comentar amb tu, Moja, just, i és l'augment de la violència masclista durant els mundials,
0: sí,
2: i els grans esdeveniments.
0: Molt interessant aquest tema.
2: Esportius, ostres, en aquest cas de futbol, no? I tenim dades que corroboren això, perquè tenim ONU, Dones de Mèxic, que diu que les agressions poden créixer entre un 26 i un 38%, segons el resultat del partit i de l'estat emocional de l'agressor. I si aquí entra en joc el consum d'alcohol, l'augment pot arribar al 40%. O sigui que estem parlant de dades, un 40% més de violència quan hi ha mundials. Que hi ha una cara molt amable, no?, que és les celebracions que fem, que tots, no?, la comunitat que es fa en una competició com aquesta esportiva, però després hi ha una altra cara, que és tota la violència que hi ha darrere i que hi ha molts elements que s'han estudiat també, que aquí, des de doncs, la masculinitat competitiva, des d'aquest estat emocional, no?, que ens té a totes, no?, i a tots, no?, que ens té com més exaltats, també l'alcohol, també les apostes, també és un dels elements que s'ha estudiat, que fan que siguin un element de risc.
0: Uh-huh.
2: I per tant el que es demana és que hi hagi més prevenció, que hi hagi més serveis i que s'estigui més a la guait. Van pujar un 50% les trucades les primeres setmanes del Mundial a telèfons de suport a dones en situació de violència masclista. És molt, un 50%.
0: Uh-huh. Jo crec que és una dada molt interessant, perquè qui ens pugui escoltar dirà, ah, doncs ja està, un altre cop. Però jo crec que tot el contrari. És a dir, i a més hi ha molts joves molt conscients, perquè TikTok, aquesta xifra està circulant bastant. És a dir, aquesta realitat, molta gent explica que durant el Mundial la gent es deixa portar per la passió i, evidentment, la passió no justifica mai.
2: Clar, una agressió.
0: Una agressió, sí. Només faltaria que justifiqués.
2: Ja sigui fora de desconeguts, però sobretot, ja ho sabem, les violències sobretot són amb gent coneguda. Als domicilis, a cases i amb gent coneguda.
0: Mm-hmm. O sigui, molt bé.
2: Està
0: doncs
2: bé tenir aquesta doble mirada i que no surt als mitjans generals, no? I que no ens
0: fantàstic,
2: arriba.
0: Fantàstic. Doncs escolta, molt interessant, aquesta notícia, que no és notícia, però que la Laia Teruel posa sobre la taula. Doncs, i de la Laia Teruel, marxo ara fins a una altra persona, que és la Leila Zawi.
3: M'encanta, perquè portem com dues temporades i sempre t'has de pensar abans del meu nom.
2: Leila!
0: Mira, ho farem encara millor. Diré el teu nom i posaré una cançó. La Leila Zawi.
4: Opa, jo ja fem un corrat.
0: Perquè la Leila Zawi té un hort.
3: Tinc un hort.
0: És a dir, no has parat abans d'entrar al programa d'ensenyar les albergínies, d'ensenyar la teva collita.
3: Home, la meva collita s'ha de
0: mostrar. Sí. No. Al final, tu estàs contenta amb l'hort. Et dedicaràs tot l'estiu a cuidar l'hort o què?
3: Home, és que no vas un dia i hi ha la merda, la collita.
0: Sí.
3: I sobretot amb aquesta calor que se'ns està cremant tot. Ara jo també sóc una afectada. Se'ns està cremant tot, per favor, Catalunya.
0: Sí. No. Entenc el teu d'això. Doncs, a part del teu hort, quina seria la notícia, que no és notícia, però tu penses que hem de posar sobre la taula.
3: Doncs mira, estava scrollejant per Instagram i vaig veure un post de Rocío Quillahuaman i deia així...
0: Et va bé que mentre expliques això el senyor d'Opa continuï cantant?
3: Bueno, potser és una mica dramàtic el que explicaré ara, però
0: doncs,
3: no seré
0: el senyor...
3: jo qui li posi portes al
0: ara,
3: camp.
0: Ara, explica'ns.
3: Vale, doncs hi havia un post que ella deia...
0: Això qui?
3: Rocío Quillahuaman és una...
0: Ah, sí, del il·lustradora.
2: Que és peruana.
0: Peruana, il·lustradora.
2: Hauria de venir un dia, Moja.
0: Hauríem d'aconseguir que vingui.
2: Sí.
3: Doncs en aquest post ella deia... Quan vaig arribar a Barcelona amb 11 anys, el primer carnet d'identitat que vaig tenir abans del DNI o el de salut va ser el carnet de la biblioteca.
0: Ah.
3: Aquí parla una mica de com aquests espais havien moldejat la persona qui és, que eren els seus algoritmes d'abans, els bibliotecaris, les recomanacions, tot això la van formar com a persona. I clar, amb això jo em vaig sentir molt representada. Al final, les biblioteques públiques són i han sigut un refugi climàtic, social, cultural, per moltíssima gent. No només és un lloc on et presten llibres, sinó que t'ofereixen un espai segur, un lloc on connectar-se a internet, que és una cosa que donem molt per sentat, però no tothom ho té, i és un espai on descobrir històries o senzillament sentir-se acompanyat. Ella també deia, les biblioteques no només m'oferien cultura, sinó que em sentia... quan em sentia agobia, atabalada al col·le o a casa, doncs trobava calma en elles. Llavors jo aprofito aquest espai que ens has donat per parlar, doncs això, de les biblioteques com un refugi cultural i emocional, i que les estem trobant a faltar perquè justament aquestes setmanes estan de vaga.
0: Mm-hmm, és veritat, exacte. De fet, estan amb aquesta reivindicació que ha passat bastant
3: desapercebuda.
0: Desapercebuda. Sobre el paper imprescindible de les biblioteques públiques. Mm-hmm. Molt bé, doncs gràcies, Laila, per posar-se a la taula. Sí, ara m'ha costat pensar, No se viene con
3: rodeos. I ara de cop estem a 2010.
0: Estem a 2010.
3: Estem a la infància del Moja.
0: No, perquè us aneu situant a l'estiu. Perquè
2: els seus estius, no? Estem tota la vida del Moja pels seus estius.
0: Evidentment.
3: I el look també és una mica... també.
2: És que no el veieu, oyentes, no el veieu, però avui ha vingut.
0: Vaig una mica 2010 avui, sí. A veure, no em desconcentreu. No em desconcentreu perquè ara vull escoltar l'Anna Lucía.
5: També és oblidar el meu nom.
0: Aquest senyor, sí que el coneixes, no?
5: Sí, aquesta cançó la conec.
0: Home, va ser mítica del 2000, no sé si de 2010.
6: Era el David, com es deia això?
0: Diego. El Diego, que va ser un ídol juntament amb molts altres durant Euro Junior, però aquesta cançó forma part d'una generació.
3: I tu segueixes vivint allà.
0: Jo segueixo vivint al 2010, com podeu observar. Sí. Anna Lucía, tu t'hem preguntat el mateix. T'hem preguntat quina notícia o quin tema vols posar sobre la taula que no ho és.
5: Vale, el tema que he portat jo, i tenint en compte que queda un estiu llarg, no?, encara. I és més que res perquè en els vostres barris, molt segurament, veureu que durant aquests propers mesos hi haurà una festivitat de diferents països, no? Per què? Perquè celebrem les festes pàtries. Què són les festes pàtries? Cada país de Llatinoamèrica celebra doncs el seu dia d'independència de les colònies espanyoles que van començar allà en el segle XIX. Llavors, doncs, bueno, són unes dates doncs molt maques de celebrar perquè no només, no, celebrem i és un moment de connexió i d'estar amb totes les persones, la nostra comunitat, no? Sinó també perquè és una part també de reivindicació i d'en recordar, no, aquesta lluita d'aquesta independència. Llavors, doncs, bueno, Nou Barris, per exemple, Badalona, el Fòrum, acolliran diferents... com festes, vale? I podreu gaudir doncs de gastronomia, de danses també folklòriques i bueno, de moltes coses molt interessants.
0: Això quan tindrà lloc?
5: Mira, comencem amb la festa del Perú, que és el 25 de juliol. O sigui, la data és el 28 de juliol, però com que cau en entre setmana, doncs es fa el 25 de juliol al Can Dragó, que és una entitat que es diu FEPERCAT, que ja comença doncs a promocionar, diguem-ne, aquesta festa. I després, l'endemà, està la Festa Colòmbia, el Fòrum. Llavors, doncs, bueno, que sapigueu que hi ha aquestes festes i que tindreu, doncs... Més que res perquè si us sentiu, no?, i veieu, doncs, de cop, no?, o moltíssimes comunitats d'amunt i avall, doncs, que sapigueu d'on ve això, que no és de forma gratuïta.
0: Fixa't, mai m'ho havia preguntat. Llavors, als estius, el que feu és celebrar precisament aquesta identitat pròpia, més enllà del colonialisme,
5: sí,
0: no?
5: Sí.
0: Què significa pel Perú la identitat peruana, no? Què significa per altres comunitats?
5: Sí. De fet, ja es va començar, però no van fer alguna cosa com grandiós. Va ser a Argentina, 9 de juliol, després també a Bolívia, no? Són aquests països que també... Venezuela, també... Llavors, doncs, bueno, és interessant perquè és una manera també d'apropar-se, si tu no coneixes aquesta cultura, doncs, d'anar i preguntar, no?
0: Per tant, si durant aquests dies per Catalunya veieu pels barris,
5: exacte,
0: o per Barcelona o per on sigui, persones que estan
5: celebrant
0: la seva identitat, sí, que sapigueu que estan celebrant les seves fiestes pàtries.
5: Fiestes pàtries es diu, sí, les fiestes pàtries, mm-hmm, es diu així.

0: que Laila té una explicació, perquè la Laila m'està preguntant per què aquesta música.
1: Clar.
0: Perquè estem aquest programa avui, a part de parlar de coses molt importants i molt serioses, volem parlar dels estius, dels nostres estius.
1: I del teu estiu.
0: Jo estic personalitzant-ho. És un homenatge al meu estiu.
1: Sí. És que em dóna la sensació que estic com en un lloc massa privat que no hauria d'estar, eh?
2: Estic invadint l'espai del Mofa.
0: Sí, una mica el meu espai, tranquil·les, jo els deixo passar. Però jo recordo els mesos d'agost, perquè el meu pare era paleta, llavors es dedicava a la construcció, i a l'agost estaves obligat sí o sí a anar de vacances. Llavors ens aparcaven al Marroc, allà, i llavors havia d'estar escoltant un canal que estava reproduint-se 24 hores al Marroc, que era un canal de música que crec que es deia Masica, i llavors tenies aquesta senyora, que és la Nancy Ashram, que seria, perquè m'entengueu, en términos pop, no seria la Mònica Naranjo, seria la
1: Aitana. És veritat.
0: Per tant, aquesta seria l'Aitana Arp, que em va acompanyar molts estius a mi. Llavors, si escolto aquesta cançó...
1: A
0: tu també, tu m'estàs aquí criticant, però tu saps de què estic parlant.
1: Jo no t'he criticat. M'ha sorprès que posis ara aquesta cançó.
0: No, perquè, al final, un programa dinàmic, no volies un programa dinàmic.
3: Com veníem de parlar d'identitat, doncs ell ha sentit...
1: Parlem de mi.
0: Doncs, parlem d'un altre que és molt dinàmic, que és l'Adrià Badiola.
3: És dinàmic.
0: Sí, exacte. Sí, perdoneu. Però, vosaltres com ho faríeu? Com presentaríeu l'Adrià?
2: Fes-ho una rima amb el cognom. Sí, Badiola, sí. Badiadeu...
0: No, que això ho hem fet ja 30.000 vegades. Vosaltres, que us veig que no us ha agradat gens la meva transició, com presentaríeu l'Adrià Badiola?
1: Hola, Badiola!
0: Sí, exacte. Algú original...
3: Una veu fresca que ens apropa.
0: Ara.
3: Una cosa així que t'agrada.
0: Digues.
2: Que t'agrada tu aquí, per fer jove el programa.
0: Exacte. El frigopié, el calipo de la ràdio.
3: El frigopié.
1: El frigopié t'ha dit.
3: Jo diria el col·làgeno, directament. És el col·làgeno.
0: El col·làgeno de la ràdio.
1: Sí, perquè aquesta samarreta no fa gaire, eh?
0: La meva diràs, home, estic xulíssim.
3: Ens hauríem de fer una foto per penjar-la a les xarxes i fer una pregunta.
1: És que
3: l'hem
1: de fer, que és el darrer programa.
0: Tot el programa criticant la meva samarreta.
2: És que jo no la veig tan lletja.
0: No, està fantàstica.
3: És que jo li he dit que està molt guapo.
0: Sí, és enveja, és enveja. No passa res, eh? Hauré de durar
3: una enveja. Farem una foto i posarem una enquesta.
2: Això te'n vas. Te'n vas al mercat dels encants.
0: Potser no cal.
2: I te la revenen caríssima.
0: Sí, ja ho sé, ja. Després d'aquest body shaming, anem que...
1: Perquè la samarreta trenca amb el que tenim, estem acostumades, segur que a xarxes us passarà, a veure.
0: A veure què, a mi?
1: Però
0: jo soc molt jovial i dinàmic.
1: Bueno, això t'ho acabes d'inventar i donem la benvinguda al que sí que és jovial i divertit, Badiola.
3: Molt bona introducció.
0: Aquí estic d'acord. Anem a parlar amb algú que encara és jovial i dinàmic, no com vosaltres.
2: Bé, no porto notícies molt jovials, molt maques, però...
3: Vaja, escolta.
2: He tallat el rotllo ara mateix. Bé, porto una notícia que jo penso que sí que serà notícia, he fet una miqueta de trampa, que és que d'aquí 12 dies, el 30 de juliol, és el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. I jo penso que és la típica notícia que s'explica al final dels telenotícies. Ja. I hoy les recordamos que hoy es el Dia Mundial de... I es queda com molt diluïda, no? També allà al costat de les ofertes culturals que tuven al final del telediario. I penso que és un tema seriós que parlar i que personalment em va tocar molt la setmana passada quan vaig anar a veure la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que explica la història de l'Usman Omar. I bé, vaig veure que ell, en el seu camí fins a arribar a Barcelona, s'hi va trobar amb aquestes situacions. Aleshores, és del que més em va impactar, que es produeixin aquestes coses i que només les parlem durant un sol dia o que ens haguem... aquí, crítica a mi mateix, que ens haguem d'adonar veient una pel·lícula. Saps?
0: Totalment. De fet, tot el que té a veure amb l'esclavatge... Si fóssim conscients de l'esclavatge modern que encara existeix als nostres carrers, és a dir, no en som ni conscients perquè potser ens sembla com a altres èpoques, però encara és com molt present. No? Mm-hmm. Persones internes que cuiden gent gran, que en la majoria de les vegades és gent migrada.
2: Totalment.
0: És el que té.
2: Això mateix t'anava a dir. I la pel·lícula la recomano moltíssim perquè, a més, t'explica situacions de persones que molts cops la gent del primer món ni es planteja, com quan passes pel passeig marítim i trobes la gent al Top Manta, l'anomenat Top Manta, no, explicant el rerefons que va viure ell mateix. Està molt bé. I, a més, em va agradar molt perquè surt l'Emma Vilarassau.
0: Ah, ets fan de l'Emma.
2: Soc molt fan de l'Emma Vilarassau. Sí, sí. Sí. Ah. Bueno, fan de la seva última etapa. Jo no soc de, com es diu, allò que feia, Nissaga de poder. Soc d'aquesta última etapa que m'agrada molt. Ella a vegades s'ha queixat de que ara només em posen papers de mare, diuen. M'agrada molt perquè em recorda molt a la meva mare, el paper de mare que fa, saps? Empatitzo.
0: Mireu, jovial, però té fons, eh?
2: Sempre.
0: Té aquest punt, té aquest punt.
2: A la part d'acord, que tu dius que és ChatGPT, la meva part d'acord.
1: A l'últim programa tot surt a la llum. Voleu... Radio Verite.
0: A l'últim programa voleu com recriminar tot el que recriminat, no? També us entenc, també us entenc. No passa res.
3: Tot el que ens dius fora d'antena.
0: Ara aprofiteu per posar-ho.
1: M'encanta, eh? El programa de la ira.
0: Sí. Exacte. En lloc de d'on ets tu, què et passa a tu? Li direm al programa. A veure, una altra cosa que us he preguntat, ja anem a acabar el programa, perquè queden ja molts pocs minuts. Curiós, el temps passa molt ràpid quan tu passes bé, eh?
1: Ah, t'estàs passant bé?
0: No, ho dic per vosaltres, que us veig tan divertides criticant-me. Exacte, us veig passant tu...
3: Tu t'has posat una mica vermell, eh? Ja està.
1: Sí, mira que li costa, perquè, eh?
0: Exacte, a mi em costa.
1: Ens costa, sí.
0: Us he preguntat quina és la vostra cançó de l'estiu. Us he demanat que no feu... que feu recomanacions una mica originals. Laia, ara busquem la teva, perquè crec que és la que no, però la trobarem.
1: Li
0: direm al company que la busqui a YouTube. Mira, fem una cosa.
2: La Laia porta una estona ofesa per lo de la cançó.
0: No, però el company...
3: No, perquè no és el primer cop que passa. Avui és el dia que surt tot.
0: Sí, però el company, mentre tu ens dius la teva, la buscarà, mentre les companyes...
3: Sí, fem.
0: Val.
3: Que segueixi el show.
1: Escolta, últim programa, però hem de donar-li un aplaudiment al tècnic. Eh?
0: Sí, ara li aplaudim.
3: Que està aguantant.
0: Vols que aplaudim?
3: Veritat,
0: Que aplaudeixi
1: també al públic.
0: Ara li preguntem
3: si s'ho està passant bé al públic o no. Si recomanaria o no, Santi.
0: Sí, ara li preguntarem. Tu ves te mentalitzant.
3: Sí, a veure, està preparant la frase en català.
0: Una mica d'ordre. Llavors, ara el que anem a fer és... Quin és el nom de la teva cançó, Laia Teruel?
3: Al·lèrgiques al pol·len, Apocalipsis Now.
0: Al·lèrgiques al pol·len, Apocalipsis Now. Ara l'anem a escoltar.
3: Perfecte.
0: Però, mentrestant, vull preguntar a l'Anna Lucía quina és la cançó de l'estiu. Clar, ara el tema és que mentre el company busca la cançó no pot disparar la teva. Mira, ja el tenim. Val, Anna Lucía, quina és la teva cançó de l'estiu?
3: La meva cançó de l'estiu es diu... Ai, és que avui tinc problemes amb el micro, no sé què m'està passant. Perquè t'estic admirant tota l'estona.
0: Normal.
3: Per la teva samarreta que portes.
2: Ha tornat a sortir la samarreta.
3: T'he dit, quan t'he vist, que m'agrada veure't així, de veritat que sí.
0: Gràcies, home.
1: Quan arribi a casa la cremarà, ja veuràs.
3: No, que quan jo el vaig conèixer, que també em recordo d'aquest moment, portava polo, anava sempre tot ben posat, molt elegant sempre.
0: Això ho tenia.
3: Llavors, doncs, veure't així...
0: Una altra cosa
3: a...
0: no, però això sí. Sí, sí.
3: L'elegància sempre.
0: Vala, sí. Sí.
1: Menys avui.
0: Menys avui.
3: Perquè era l'últim dia.
1: I mira la que t'ha caigut, guapa.
0: Molt bé, quina és la teva cançó d'estiu?
3: La meva cançó es diu Ditxàbate.
0: Ditxàbate, doncs, a veure, Ditxàbate de qui és?
3: És d'una agrupació cubana que ara mateix sonarà i que us agradarà molt, segurament. Anoche oscuritas en el terror.

0: Aquesta és la teva cançó a l'estiu, eh?
1: M'encanta. Dichábate en... significa atrévete, eh? El que passa és que és d'una agrupació cubana que les seves cançons doncs, tenen aquest punt, no, de, doncs, de la jerga, no, del rap més urbà.

0: Bitxàbate. Molt bé, doncs, va cap a la playlist de música de l'estiu.
1: Sí, sí, a més que té coreografia i tot, eh?
2: Ojo, ah,
1: sí?
2: Eh?
1: És fàcil per aprendre-la.
2: És molt d'estiu.
1: És molt d'estiu, aquesta això. Cançó. I, clar,
0: creus que
1: està tot.
0: L'Adrià pot gravar un TikTok d'un...
1: Sí,
0: d'acabar el programa ballant...
3: Sí, home.
0: Ballant, no,
3: a ballar, ara.
0: Ballar qui vulgui aquesta coreografia?
1: Jo crec que és va, fàcil. Doncs és fàcil.
3: Tens coreografia, Anna?
1: Sí, sí, la tinc, la tinc.
0: Perfecte, doncs després la balles. Ara passem amb la Laia Teruel. Laia, anem a escoltar la teva cançó.

0: A veure si que és el polen. Per què és la teva cançó a l'estiu?
1: Mira, perquè barreja, és una cançó ballable, que ara també té, ara l'estem escoltant de fons, i alhora és crítica, perquè també parla una mica de tot el turisme, i crec que és un bon punt. És un grup de 6 noies que van començar quan la Covid, llavors els hi ha costat una mica, però ara estan petant-ho, han tret moltes cançons, molts discos, i jo crec que és molt interessant. No vull ser la Eli, vull ser la filla
0: del prota, no vull resistir ni que se'n recordin... I quina és la cançó de l'estiu de l'Adrià Badiola?
2: L'he dit.
0: Sí, clar.
2: És Another Sunny Day, de Bella and Sebastian, de l'any 2006.

0: d'una coneguda marca de cervesa.
1: Això t'anava a dir.
0: Que es va popularitzar en un dels seus anuncis, no?
1: Això t'anava a dir. És precisament la meva cançó preferida de l'estiu, perquè... Hòstia, m'ha caigut l'aigua, perdó.
0: Tranquil.
1: La vaig conèixer l'any passat amb la coneguda marca de cervesa. Dic, no sé si puc dir el nom.
0: No pots,
1: no pots. No puc dir el nom de la famosa marca de cervesa. Però per mi, quan

0: Bueno...
1: Sara, la cançó
0: però
1: col·lectiva.
0: S'està perdent, s'està perdent. Ja no sí, tenim això així. Tan col·lectiu, però la meva personal és la maldició, que és com em sento quan vinc aquí i comparteixo micròfons amb tu, de Santi Muc.

0: Doncs per ser una maldició, sempre tornes.
1: No serà, tan, no serà tan de maldició.
2: Es diu el síndrome de l'Estocolm.
0: També. Per què aquesta cançó? Per què aquesta cançó és la teva cançó a l'estiu?
2: Mira, perquè comença així a la platgeta, et dona ganes de ballar, no sóc gaire de batxata, però amb aquesta cançó, mira, sí, sí, m'arrencaria a ballar.

0: Molt bé, fantàstic. Doncs amb aquestes cançons, amb aquestes recomanacions de l'estiu, acabem el programa.
1: I tu, Moja?
0: Jo he posat la flaca, la l'Antonella.
1: Ah, és veritat. Sí,
0: sí, sí, del nostre amic.
1: Entre altres.
0: Que l'hem saludat. Però jo, superestrella, evidentment. Seria la que defensaria.
2: És que és un superestrella, ell, Marc.
3: Clar, sí. T'hi sents identificat, no?
0: Tinc dies.
3: Allà al bar, no? Que ell explica lo veo.
4: Estan intentant.
3: No, la cançó va explicant, no? Ben, és una narració.
0: Ah, exacte, sí, sí. Sí,
4: que t'han intentat compensar-ho de la samarreta. Eh?
0: Igual. Escolta, anem a fer una cosa que en aquest programa ens agrada, que és la Metaràdio. Per tant, durant el programa ens ha estat escoltant una persona, que és en Sergi, que és el públic d'avui del programa. El nostre públic és una persona, avui. Sergi, tu que has entrat...
4: Es diu Sergio, però...
0: Ai, Sergio, perdona. Sergio del País Basc.
2: Com ens agrada, traduir els noms.
0: Perdona, Sergio. Sergio, com t'ha semblat el programa? El recomanaries la propera temporada, el d'on ets tu?
1: Por supuesto, sí, sí. No puede perdérselo nada y esto ha sido buenísimo.
0: Sí, sí.
3: Ja ho podem posar. Heu vist el to, doncs la cara també està ben sèrio, eh?
2: Pobre,
3: sí. Sembla que li hagués un emocionat.
1: Me ponen un polígrafo y no tiemblo. Sí, no puedo repetir.
0: Pues estás muy serio, ¿no? O para que te guste tanto.
1: Es que la encerrona me ha pillado por sorpresa.
0: No, ya. ¿Cómo describirías lo que has escuchado con una palabra?
1: Intenso,
0: sí que som sí. Sí, pues Sergio, moltes gràcies per ser un oient des de dins, per ser el representant dels oients en el programa.
1: Gràcies a vosaltres. M'encanta, sí, que ha fet servir adjectius que es poden interpretar moltes maneres, no? Sí. Intenso, saps?
0: Ah, sí.
1: No és ni bo ni dolent.
0: No, bueno, de fet estava com molt seriós. Llavors, sí, sí. Representa una
4: no
0: mica...
4: No et fiquis amb el públic.
0: No, perdona, és veritat. El públic té sempre la veritat.
4: Avui només sí, ens podem ficar amb la teva samarreta.
0: Exacte. Doncs Sergio, moltes gràcies. Que tinguis bon estiu, per cert.
1: Igualmente.
0: Vagi bé. Molt bé, doncs acabem el programa amb Battiato. Què us sona, aquest senyor, Battiato?
2: Em sap greu que no soni. Sempre com a macchiato
0: Battiato és italià, és un artista.
1: La pera limonera.
0: Sí, la pera limonera, creador d'aquesta banda sonora fantàstica d'una pel·lícula que es diu El sol del futuro. Us recomano una escena. El protagonista d'aquesta escena...
1: No,
4: no
1: mireu tota la pel·li. Busqueu-la
4: a
1: YouTube.
4: No, una pel·li, una escena.
0: Aquesta escena és el protagonista que de cop i volta es troba al mig d'una gravació i comença a girar en si mateix. Llavors comença a girar i la gent que està pel carrer veu que comença a girar ballant i ell també balla i comença a girar, girar, girar i això provoca un moviment col·lectiu de totes les persones que està al seu voltant. I és El sol del futuro. Hauríeu de conèixer aquesta cançó. El sol del futuro és la pel·lícula. Quiero verte danzar,
2: Que estic, ti voglio vedere danzare.
0: Exacte.
2: Ah. Escolta, que a mi si no em parles en italià,
0: perdona, sí, sí.
1: Aquí ja nivell.
0: Sí, és que en italià no sé com es diu. Vull veure't ballar, que és aquesta cançó.
2: Bueno, és que jo la conec com ti voglio verti danzare.
0: Sí, sí, sí, sí, correcte.
2: Que bé que ho has dit.
0: I quan es posa a girar, sona això tota l'estona. Tant, teniu deures. Escoltar totes les cançons que ens heu portat, sí, i recuperar El sol del futuro, que és una pel·lícula de culte fantàstica italiana. I aquesta escena concreta d'aquest senyor dansant i ballant, perquè al final el que proposa és com aquest moviment col·lectiu a poc es poden anar canviant les coses, que és el que, en definitiva, busquem en aquest programa. Laia Teruel,

0: Moltes gràcies per aquesta temporada, per acompanyar-nos.
1: A tu, i que bonic aquest final.
0: Es veia Ana Lucía, moltes gràcies.
1: A vosaltres, bueno, a tu especialment.
0: Gràcies. Laila Zawi, moltes gràcies.
2: A tu.
0: I Adrià Badiola, gràcies també.
3: Gràcies a tu també.
0: Fins la propera temporada. I a vostès, ha estat un plaer compartir aquesta temporada. El món és una mica boig, el món a vegades és gris, és un lloc fosc, però si ens posem tots d'acord, si trobem aquelles coses positives, si podem contemplar una mica la llum i donar una volta a les històries i a les coses, als relats compartits, que en definitiva és el que busca aquest programa, les coses van millor. Que tinguin un molt bon estiu, els esperem la propera temporada.

Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana. Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: La benvinguda més cordial en aquesta edició del Magazín de la Cultura Audiovisual i Tecnològica de Ràdio 4, l'altra ràdio, en un dissabte 18 de juliol, 9 i 5 del vespre en antena. I avui us hem preparat un programa especial, un programa de col·leccionista. Serà aquest programa el que protagonitzarà l'edició número 2651.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes...

0: com has de què se trata.
1: Arranca i vámonos!
2: Els propers 50 minuts llargs de ràdio podreu escoltar l'especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Un de cada any, entre el 1976 i el 2026. Tots procedeixen de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fem aquest programa especial al control de so, Cristian Estanescu, i aquí davant del micròfon a la direcció i presentació, Sintoniqui. Ràdio 4 va començar a transmetre en període de proves el mes de novembre de l'any 1976 i la inauguració oficial de la programació es va fer el 13 de desembre del 1976. Joan Albert Argeric va ser la primera veu de la programació regular de Ràdio 4, però com no es va conservar l'enregistrament original, ell mateix va recrear anys després el que va dir a l'emissió inaugural el 13 de desembre de 1976.

0: Bon dia, amics. Benvinguts a Ràdio 4, l'emissora que us parla en català. Estarem amb vosaltres fins a la una de la matinada amb espais informatius musicals i de varietats. D'aquí uns instants iniciarem De Bon Matí. A 3:15 la primera edició de l'informatiu Panorama. Temps obert a les 9. Al punt de migdia, música d'ahir i de sempre. A 1:15, curs de català parlat. La segona edició de l'informatiu Panorama la podreu escoltar a partir de 1:15.
1: Gener de 1977, inici de l'informatiu Panorama, precisament presentat per Estanis Alcubé i Martí.
2: Panorama.
3: Radiocrònica de l'actualitat a Catalunya i Balears.
4: Bona nit, Catalunya. Estanis Alcubé Martí els dona la més cordial benvinguda. Un dia més, mercès a les ones i a l'encís màgic de la ràdio, anem a conèixer l'actualitat catalana servida en directe mitjançant la coordinació de Ràdio 4 i Ràdio Peninsular de Ràdio Televisió Espanyola, avui per les emissores germanes Ràdio Sabadell, Ràdio La Veu del Mediterrani de Tarragona i Ràdio Tortosa. Circuit obert ja per a la primera informació quan el rellotge dels nostres estudis assenyala les 9:02.
1: Juny de 1978. Temps passat, notícia d'avui. Amb la veu final de Maria Matilde Almendros.
5: No ploro per les riqueses, ni pels meus fills, ni pel dolor que em causen les ferides. Ploro perquè en el meu escut d'or no hi ha marca ni emblema. No hi ha signe ni de flor ni de fruit, ni lletres que recordin el meu nom.
6: I llavors, Carles el Calb va posar els quatre dits de la mà dreta a la ferida oberta en el pit del bon comte i amb els dits plens de sang va pintar quatre ratlles vermelles en el fons d'or de l'escut.
5: Aquesta, comte Guillem, aquesta serà la teva ensenya.
6: Les quatre barres de sang.
1: Any 1979, programa Paraula i Pensament amb Esteve Bassols.
7: Un dels aspectes més interessants que té aquesta activitat de posar-se en contacte amb tots vosaltres a través de la ràdio és aquest bescanvi d'impressions i d'experiències que ens arriben a través d'aquesta munió de lletres que certament ens satisfà i ens omple de goig. És complaent, doncs, fer esment de les múltiples preguntes que ens formulen des de totes les contrades. És aquesta osmosi que es crea entre els oients i els realitzadors d'aquest programa. Davant de la impossibilitat de recollir-les totes, com seria de desitjar, no és per atzar, sinó per oportunitat, és a dir, el que imposa l'immediat sentit periodístic és el que aconsella triar.
1: Dia 18 de maig de 1980, programa Cançons al vent, presentat per Joan Ramon Mainat.
8: Hola, amics, molt bona nit. Us donem la més cordial benvinguda al nostre programa Cançons al vent, avui de forma especial, evidentment, perquè estem retransmetent des del Teatre Barcelona el lliurament del Premi Disc Català de l'Any a través d'un festival al que hi actuarà la Marina Rossell, també Núria Feliu i La Trinca. La nostra més cordial salutació a tots els que esteu avui aquí amb nosaltres al Teatre Barcelona i a tots els que no ens han pogut acompanyar però que ens estan seguint a través de Ràdio 4 i una xarxa d'emissores catalanes i també a través de la petita pantalla.
1: Dia 27 de juliol de l'any 1981. Temps obert amb Enric Frigola i Maria Matilde Almendros.
9: Una cançó de Lluís Gac que ens porta al l'anunciat espai homenatge, record a Joan Ballester i Canals. Joan Ballester i Canals havia escollit Temps obert com a destí final de moltes de les seves cartes. La Maria Matilde, que no pas jo, vas tu que vas llegir totes les cartes que anaven arribant de Joan Ballester.
10: Sí, però les vam comentar tots dos i els oients de Temps obert,
9: oi, tant.
10: Que les esperaven.
9: Doncs avui fa un any que va morir i hem pensat que, ja que ell havia col·laborat tant amb nosaltres, el millor, el mínim que podíem fer és recordar aquest aniversari, aquest primer aniversari de la seva mort.
1: Desembre de 1982, sintonia d'entrada del nostre programa, l'Altra Ràdio, amb les veus de Cèlia Motis i Jordi Casanovas i la presentació d'Amadeu Sala i Manel Domínguez.
11: La
2: L'altra ràdio.
11: L'altra ràdio.
12: Un programa de Ràdio 4 envers les radiotelecomunicacions.
13: Editen i presenten Amadeo Sala i Manuel Domínguez.
12: L'altra ràdio.

0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: La una i un minut de la matinada, i aquí estem novament per parlar de radiotelecomunicacions.
1: Això mateix, i també amb nosaltres, avui al Radio Club Barcelona, per desenvolupar alguns temes.
2: Any 1983, Joan Lluch dona en directe la identificació de la nostra emissora amb la sintonia d'aquella època.
3: Aquesta és la sintonia de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4. Són les 12:30 minuts i em diuen que la temperatura a plaça de Catalunya és de 24 graus.
2: 29 de desembre de 1984, Torçant l'agulla amb Joan Tortosa.
4: Salutacions cordials de Joan Miravitlles al control i Joan Tortosa a peu de micròfon, perquè això és i serà fins d'aquí una estona Torçant l'agulla. Parlarem i escoltarem la veu i l'estil de Paul Anka, Neil Sedaka, i acabarem amb un petit recital de Don Williams.
2: 1985, amb un i crits, amb Joan Grau.
5: I com cada dia farem la nostra conversa amb els menuts que ara mateix es preparen per anar a l'escola. Amunt i crits. Em diuen des d'aquest moment que tenim ja el bonocell preparat al telèfon per tal d'establir aquest primer contacte, aquesta primera comunicació.
2: 2 de febrer de 1986, Ciència, amb Montserrat Minovis.
6: Raúl Hernández, Menxo Benavente, Joan Vallès i Montserrat Minovis, us saludem molt cordialment, us agraïm la vostra amable atenció i esperem, altra vegada, ser amb tots vosaltres el pròxim diumenge a través d'aquest espai dedicat al món científic, al món de la divulgació científica, Ciència. Fins aleshores, bona nit a tothom.
7: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. El Digitex de l'altra ràdio permetia enviar informacions de tota mena als usuaris d'ordinadors domèstics mitjançant la freqüència modulada. Va ser la primera revista digital telemàtica en llengua catalana. L'altra ràdio, entre el maig de 1986 i juny de 1990, va emetre un centenar de Digitex, el que suposa haver transmès unes 2.000 pantalles d'ordinador amb informació relacionada amb la radiodifusió internacional, les telecomunicacions i Ràdio 4. Escoltem una promoció del Digitex de l'any 1987 amb la veu d'Eduard Talies.
8: L'altra ràdio, de Ràdio 4, no únicament pensa en els oïdors de carn i os. Els oïdors fets de circuits integrats també hi tenen el seu apartat, el Digitex. El Digitex de l'altra ràdio, una revista digital amb informació sobre el món de les comunicacions. I recordeu que cada primer diumenge de mes, el Digitex us ofereix la programació completa de Ràdio 4. L'altra ràdio. Cada diumenge a la mitjanit, la radioafecció, el diaxisme i les comunicacions a l'abast de tothom. Edita i presenta Sintoniqui. Col·laboren Àngel Argemí i Xavier Catxo.
2: 30 de desembre de l'any 1988. Ara per ara, amb Enric Frigola.
9: Ara per ara, la nostra salutació ben cordial. Passen 2 minuts de 8:45. Bon dia. Els parla i els saluda Enric Frigola. També ho fan encara que en aquest moment no estiguin aquí davant del micròfon, i ho forn Alfred Picó, Roger Perciba, Pat Millet, Joan Montsocabús, Gabriel Jaraba i Feliu Tura. Al control, Manuel Barrero i Pep Fornés, Joan Jesús González a la producció i Pere Rivera a la realització. Un dia més és amb vostès el magazín matinal de Ràdio 4, Ara per ara. 3 hores de ràdio que aquest matí els presentarà, entre altres, els següents apartats, els següents temes. Després de la primera tertúlia del matí, que començarà d'aquí un moment, les notícies a les 9. I a continuació, l'objectiu. L'objectiu del matí avui amb més diners que mai. Avui, 30, tirarem la casa per la finestra, ja que és el darrer programa de l'any. L'humor diu forn, cinema, amb Joan Montsocabús i Alfred Picó, la crònica negra, per la nostra dama negra, per la nostra Pat Millet, prediccions per 1989 amb el màgic Fèlix, presència a l'estudi de l'actriu Rosa Novell, premiada recentment...
2: 5 de desembre de 1989, el Gran Sàbat, amb Marta Bobet.
10: En punt, comencem avui el nostre programa. Són 12:45. Hola, molt bona nit. Benvinguts al Gran Sàbat, el programa de parapsicologia, d'esoterisme, que us acompanya tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres, o bé, des de la matinada del dimarts fins a la matinada del dissabte, des de 2:45 fins a les 2:00. Com tots els dies us parla Marta Bovetti Martí. A cura de so es troba en Raúl Hernández. La coordinació del programa és de Màrius Pérez Sunyol i la direcció del mateix de Paco Ballester.
11: Foto un recado de Pat de Gansàbat. Bon Nadal!
12: Bones festes!
13: Buenas fiestas!
11: Que no falti!
2: Indicatiu de Ràdio 4 de l'any 1990 amb la veu d'Eduard Talies.

0: Ràdio Nacional a Catalunya
1: i Ràdio Nacional a Balears.
0: Ràdio 4.
2: Any 1991, tarda 5 estrelles amb Alfred Picó i la veu de Sèrie Motis a la careta de sortida.
3: Acomiadem ja el programa. Avui han estat protagonistes estrelles, la Big Band de Girona, els Premis Nacionals de Cinematografia, la Rosa Vergés, el Pere de la Serra, l'Enric Arnaez, el Pere Tàpies, la Melina Mercury, la Milva, els programes de la tele. Demà més, a les 3. Gràcies.
4: Senyores i senyors, fins aquí Tarda 5 Estrelles. En aquest programa hi treballem Cèlia Motis, Maica Dueñas, Josep Bras, Mònica Gómez, Josep Maria Monegal, Cinto Niki, Joan Grove, Joan Monsó Cabús, Rafael Calvo i Aleix del Peral. Tarda 5 Estrelles, un programa de Ràdio 4, dirigit i presentat per Alfred Picó.
2: Ràdio 4 va transformar en la Ràdio Olímpica del 29 de juny al 14 d'agost de l'any 1992. A partir del 15 de juliol, tot el contingut estava relacionat únicament amb els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Durant aquells dies, la Ràdio Olímpica oferia 24 hores de programació en 12 idiomes diferents. Dia 25 de juliol de 1992, indicatiu amb les veus de Tino Romero i de Cèlia Motis i l'informatiu amb Tinet Rovira, Pere Molero i Daniel Capella.
0: Ràdio 4.
5: La Ràdio Olímpica.

0: Són les 9 de la nit, esteu escoltant el servei en català de Ràdio 4, la Ràdio Olímpica. En aquests moments, fa una hora que ha començat la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics i a hores d'ara ja han començat a entrar els atletes. Fa una estona que van entrant les delegacions dels diferents països. Recuperem l'estructura normal de la Ràdio Olímpica, ja ho sabeu, us donem informació olímpica, us informació d'arreu del món i també us hi posem algun servei entremig. Comencem, doncs, amb la informació dels Jocs.
1: Informació olímpica.
2: Fa una hora que ha començat la cerimònia d'inauguració. Ara és el moment de la desfilada de les delegacions dels 172 comitès olímpics que participen en els Jocs Olímpics de Barcelona, Estadi Olímpic Daniel Capella.
3: Hola, bona tarda. Doncs ja hem acabat amb la primera part d'aquesta cerimònia d'inauguració i aquesta segona és la desfilada de gairebé 12.000 esportistes, una representació dels més de 15.000 esportistes i tècnics que participen en aquests Jocs de Barcelona. El ritual que estableix la Carta Olímpica configura aquesta part com una substancial de la cerimònia. Grècia, el país pare dels Jocs Olímpics, ha obert la desfilada i Espanya, el país anfitrió, la tancarà. Els esportistes són agrupats per delegacions i les banderes envolten el lloc d'honor del gran escenari de l'antiga porta del Marató.
4: 28 de juny de 1993, la taverna del Llop amb Consol Sainz.

0: La taverna del llop.
1: Bona nit, com van els ànims després de la revetlla, després d'aquest cap de setmana llarguíssim, perquè suposo que molta gent haureu fet pont. I bé, doncs, com estan aquests cossos després de la festa, de la platja, de tots aquests dies? Déu-n'hi-do, jo no sé si avui hi haurà alguna persona que a aquestes hores de la matinada ens estigui escoltant encara, però nosaltres hem de fer sempre el nostre programa. Per cert, que aquest és el darrer programa que farem les matinades de diumenge, perquè a partir del dia 1 de juliol, la taverna del llop, doncs, la emitirem tots els dies, de dilluns a divendres, de 10 a 12 de la nit.
2: Desembre de 1994. Per Pilotes, amb Germà Garcia.
3: Mendocín, el nino que diu tonteries.
4: Estos catalanes tienen las mejores carreteras, las mejores autopistas, lo tienen todo mejor. Se van a quedar con todo y a los demás nos dejarán en pelota picada.
3: Fa el payaso i recita en català.
4: El Barça ha guanyat i el Madrid s'ha ensorrat. No és que estigui emprenyat, sinó que pel sac mandat.
3: Fes-lo saltar el crit de... Al bo!

0: Richard Gere, Alain Delon, Ronald Koeman, Bill Clinton, Emilio Aragón, Manolo Escobar, Juan Manuel Gozalo, tots ells són homes actius, homes que viuen intensament cada jornada.
1: Són homes que en el seu interior porten Paquet.
0: Calçotets Paquet, la comoditat feta realitat. Calçotets Paquet, uns calçotets que marquen la diferència.
1: I per nosaltres què?
0: Per vosaltres, calces Matoll, unes calces de campionat. Per jugar al tennis, nedar, muntar cavall, buscar rovellons, activitats que desenvoluparàs a la perfecció amb calces Matoll, unes calces de campionat.
1: Calçotets Paquet i calces Matoll sempre marquen la diferència.
2: Any 1995, Música sense fronteres, final de secció de Josep Maria Francino i la veu del seu presentador, Jordi Roura.

0: Realment interessant aquest últim treball de Carles Benavent, Agüita que corre, del que n'hem escoltat tres miniatures: En Buenas Manos, Uxi i aquest De Perdidos al Río. I, en fi, doncs la setmana que ve en tornarem a tenir més a l'edició 31 de les miniatures. Adéu-siau.
1: Adéu-siau, Joan Maria Francini, moltes gràcies. Quina música més bona, la de Carles Benavent i aquest Agüita que corre. Aprofitem per dir-vos que la setmana que ve, a les 6, a l'espai que dediquem a la producció discogràfica del País, tenim la presència d'en Carles Benavent, que ens durà aquest disc, precisament, Agüita que corre, i que tindrem ocasió de sentir com ens comenta cada una de les peces, com ha nascut el disc i de més.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
3: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors, procedents tots de l'arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens anem ara el 31 d'octubre de 1996, entre un tango i un bolero, a Montserrat Minobis.
4: Avui el nostre programa fa una excepció, i a aquesta hora de la matinada, en comptes de ser a l'estudi en directe, som en directe a casa d'un dels catalans universals, Antoni Tàpies. Bona nit, mestre.
5: Bona nit.
4: Ens hem volgut desplaçar a casa del mestre Antoni Tàpies perquè edició 62, dins la col·lecció Les millors obres de la literatura catalana, ha inclòs un llibre signat per Antoni Tàpies titulat L'experiència de l'art, que no és altra que un recull dels seus articles que abasten un període prou important de la seva vida i, a més, un període prou important de la democràcia de l'Estat espanyol. Escriure és un acte de justificació en un artista plàstic o és també una necessitat, en Antoni Tàpies?
5: Sí, el de justificació potser no m'ho plantejava així. Malgrat que de vegades, inclús em sembla que ja ho dic, no sé si la introducció del llibre, que de vegades ens havíem de defensar.
3: 11 de juny del 1997. Blue Moon, amb Jordi Marimon.

0: Dos quarts i quatre minuts de 3 de la matinada. Aquí estem, família, companys i companyes, a la sintonia de la primera en català, Ràdio 4. Per tal d'encetar el nostre temps de matinada des d'ara i fins al punt de les 6, amb les millors melodies d'ahir, d'avui i de sempre, som la gran família de Blue Moon, us parla Jordi Marimon. És un plaer. Edició 1133 d'aquest dimecres, 11 de juny de 1997. Al llarg de la matinada, com totes les de dimecres i també de dijous, seguirem parlant de les estrenes videogràfiques importants d'aquest mes. A les 3, temps de monogràfic, avui calidesa i nostàlgia amb la gran Chabela Vargas. De 5 a 6 al dia a dia, efemèrides i llista de populars que avui fan anys. I des d'ara mateix, com és habitual també, la part interactiva del programa, aquella que ens posa en contacte via telefònica i que us permet de triar, de seleccionar les millors cançons dels anys 40 als 90, aquelles que mai passen de moda, que formen part de la nostra vida o bé de la vida de la persona o persones que tinguem al costat en aquests moments.
1: 22 de febrer de 1998, gran gala amb Josep Maria Monegal i Jaume Tribó.
2: Bé, com sabeu, he escrit el guió i ha triat les músiques en Jaume Tribó. Diumenge que ve continuarem amb què?
3: Hi ha molts suggeriments als nostres oïdors, perquè la llista no s'acaba mai. Que ens havien demanat que parléssim de Marisa Galvani, de Liliana Molnar-Talaic, de cantants nord-americans, molts, molts, de Birgit Nilsson, Mario Lanza, Mario del Mónaco, Nicolai Guedda, Enriqueta Terrés, la gala de clausura del vell Metropolitan i les llistes del senyor Pons, cantants que comencen amb la lletra C. Començarem amb Florencio Constantino. I d'aquí un, dos o tres diumenges, el programa tan esperat i desitjat amb el Carlo Bergonzi.
4: Ah,
3: que canta com canta el Bergonzi. Bona nit.
2: I bona hora. Fins aquí la gran gala d'avui. L'hem fet, com sempre, Pau de Nadal, Marcel Cervelló, Plàcid Navarro i Josep Maria Monegal. Si tot va bé i així ho esperem, tornarem el proper diumenge a l'hora habitual. 10 i 5 minuts del vespre. Adeu, amics.
1: Any 1999. Festa, festa, amb Jesús Ventura i Rosa de Diego.
5: Avui, Rosa, encetem un espai nou. Ja ho saps, que fa dies que ho anunciem, que tindríem un espai nou, perquè és el programa 900 i totes aquestes coses. Ja feia temps que volíem parlar de personatges, de llegenda, de fades, de follets, de tresors amagats...
6: De batalletes. De,
5: no, batalletes no. D'aquestes coses que són...
6: Serioses.
5: Aquestes, oi, tan serioses. No? Saps que el Jan Grau i l'Amadeu Carbó són els companys que m'han assessorat...
6: No, ell sí, jo confio en ells. Amb tu no tant, però...
5: Vam anar, vam fer voltar, però vam anar amb una botigueta, saps, a part de buscar informació, però vam anar amb una botigueta vella, d'aquelles plenes de pols i de llibres de l'any de la Picó, saps? I em van... bueno, vam comprar una cosa, un regal pel programa.
6: Vam o varen comprar?
5: Varen comprar ells.
6: Ah,
5: ens l'han regalat, sí. Com que era el programa 900, ah, ens ho han regalat. El botiguer, que era molt vell, em va donar aquesta pedra rodona. No, va, no sé què els hi va costar, però doncs deia que és una pedra de fullet i que em donaria... Tota la informació.
6: Tot,
5: sí, segur que sí.
1: 22 de setembre de l'any 2000. Dia a la vista, presentat per Jordi González, que dona pas a Vanessa Raja dels serveis informatius.
7: De 8 a 1 cada matí a Ràdio 4, 5 hores de ràdio total. Jordi González dirigeix i presenta Dia a la vista.
8: Seguim en directe, ara són les 12 i 11 minuts. Comença la cinquena hora d'aquest programa i volem començar-la des de la plaça de l'Església Major de Sant Adrià del Besòs, on, d'una manera anímica, hi som tots aquest matí. Vanessa Raja, al micròfon, amb l'assistència tècnica de Joaquim Baricat, ens informa en directe des d'aquest lloc, d'aquesta localitat catalana. Vanessa, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs, com molt bé deies, pràcticament tots hi som presents en aquesta cerimònia, perquè la plaça de l'Església Major de Sant Adrià estarà mateix plena a vessar de gent, gent anònima, veïns d'aquí, aquest poble de 33.000 habitants que han volgut venir a donar l'últim adéu al regidor José Luis Ruiz.
1: 8 de desembre de 2001, les notícies de les 9 amb Manna Comas dels serveis informatius.
10: El director de cinema Billy Wilder, de 95 anys, ha estat hospitalitzat com a conseqüència de patir problemes respiratoris. Wilder, guanyador de 6 premis Oscar, està considerat com un dels directors més grans del cinema de tots els temps. Ha dirigit, entre d'altres, Ningú no és perfecte, Sabrina o L'apartament. I fins aquí les notícies de les 9 del matí. Tindreu més informació a les 10 en punt. Bon dia.
11: Ràdio 4. Segur que et sona.
1: any 2002, Dia a la Vista, amb Quico Sanchís.

0: Ràdio 4, Dia a la Vista.
1: Doncs això és la ràdio. La ràdio és el que fem cada dia de dilluns a divendres entre les 10 i la 1 del migdia a Ràdio 4, el Dia a la Vista. Com la farem ara, amb Los Chicanos del Sur.
2: Setembre de 2003, ultimàtum a la Terra amb Rafael Barceló i Berto Romero.

0: Hola, bon dia, amics d'Ultimàtum a la Terra. Comencem el nostre magazín una setmana més, com sempre, amb la vista fixada en un horitzó ple de mort, massacre i aniquilació.
1: Sí, sí.
0: Per què? Perquè sabem el que us agrada. Òbviament, aquests termes estan aplicats únicament a la raça humana. Del que seria el fenomen massacre, nosaltres serem els massacradors i ells, els humans, els massacrats. Estareu d'acord en que la nostra postura, la nostra part que ens ha tocat, és la més còmoda. Bon dia, Berto.
1: Bon dia, Rafael. On vas a parar? Molt més còmoda. Però recordeu que tot això és de cara al setembre de 2004. Fins llavors, aquest programa intentarà explicar-vos el màxim nombre de coses sobre aquesta raça tan menyspreable que són els homes. Creiem que això és important per aconseguir una invasió el més ràpida i dolorosa possible. Per exemple, sabeu com s'alimenten els humans? Sabeu com s'aparellen?
0: Ai, no siguis tan explícit.
1: S'ha de saber tot, perquè no volem ensurts.
0: No, ja. Aquest programa també ho té, això. A vegades hem de tocar temes un pèl escabrosos, però sempre ho fem amb la màxima delicadesa, perquè no s'ofenguin cap de les...
2: Gener de 2004, el marcador amb Xavier Esclusa i Joan Manuel Sorroca.
3: Les paraules de l'altre dia de Figo, si més no, eren molt poc contundents, i el que és cert és que jo no sé si el senyor Figo vol marxar o no, però del que estic convençut és que al Madrid no li posaran cap pega perquè marxi. El cicle de Figo amb el Madrid penso que ha acabat i cal donar espai per més galàctics, galàctics de nuevo cuño, que venguin més samarretes.
4: No volen un que es diu Thierry Henry,
3: Per
5: home,
3: exemple.
5: No és mal jugador aquest, eh?
3: No, ja el fitxaria jo també, però...
5: No sé, ja ens agradaria si som... veure'l al Nou Camp, Xavi?
3: No sabem si som tan pobres com no poder aconseguir-ho, o ja no sé si pobres de diners, o pobres en quant a atracció, que això sí que és bastant clar, que no ho és. Algú va escriure l'altre dia que Thierry Henry no marxaria mai si no fos per anar al Milan o al Real Madrid. El Barça ja no està mai amb aquestes ternes. Lògicament, més si no aconsegueix classificar-se per la propera edició de la Champions, que és una llosa no només perquè econòmicament i a nivell d'il·lusió, sinó també a nivell de decisió dels jugadors de participar d'aquest projecte, d'aquest equip, doncs...
4: Mira,
3: està clar.
4: Un incís molt ràpid. La Federació Internacional d'Estadística i d'Història del Futbol, que saps que fa moltes estadístiques i molts estudis, avui ha publicat un estudi que diu que la Lliga Italiana supera ja la Lliga Espanyola. És la Lliga realment més important del món. I entre els aspectes que assenyalen que hauria perdut puntuació i veurem, la Lliga Espanyola és el bon paper del Barça de les dues últimes temporades.
2: 1 de gener de 2005, les notícies de les 12 amb Carles Cuesta.
6: El primer català de l'any és una nena que es diu Carla, que ha nascut a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona just a la mitjanit. El seu pare i les infermeres han fet fotos com a prova de que era el primer nadó que naixia amb els seus telèfons mòbils. El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, serà el padrí d'aquesta nena.
7: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
2: Especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors i ara ens traslladem al 6 de maig de 2006, fragment del nostre programa de l'altra ràdio, amb aquest qui us parla, Sintoniqui.
8: I en aquest punt del dissabte, en aquest horari de la sobretaula, algú ens pot escoltar tranquil·lament, doncs, fent una mica encara el cafetó, potser algú que dini tard, doncs, encara... està a punt de dinar, altres potser esteu fent una mica allò que dius entre la migdiada i escoltant-nos tranquil·lament, altres fent feina per casa. Hi ha una persona que inclús en aquest punt del dissabte va de bòlit, perquè el món de l'esport hi ha moltíssimes coses que estan passant en aquests dies, és ja habitual a la seva feina, és inherent a la seva feina i fins i tot en un punt com és el que ara nosaltres podem conversar amb ell, el trobem amb un telèfon mòbil amunt i avall, esperem que el telèfon se'ns comporti. Em refereixo a en Jordi Basté, actual cap d'esports de RAC1, qui dirigeix i presenta el programa esportiu Tu Diràs, que fa pocs dies, a més, va mereixer el guardó de Radio Associació de Catalunya al millor professional. I és un premi, diguem-ne, força prestigiós, uns premis als de Radio Associació que nosaltres guardem un gratíssim record, no en va a l'edició anterior, la de l'any passat, un dels premis d'honor va ser, doncs, pels 25 anys d'aquest programa. Jordi Basté, bona tarda, bon dissabte.
9: Hola, bon dissabte a tothom, bona tarda.
8: En Jordi Basté ja comunica una energia en antena, una vitalitat com a magnífic radiofonista que és, però escolta'm, tu no descanses,
9: La veritat és que descanso molt menys del que m'agradaria, perquè primer entre les hores de feina multiplicades des que em vaig fer càrrec d'un departament. Però és que més amb aquest tram final de la Lliga de futbol, amb el que significa aquesta proximitat amb la final de la Champions amb el Barça. I a sobre, amb el problema de portar al damunt una família amb una criatura gairebé recent nascuda de 4 mesos.
8: Això no ho sabíem. Sí, ets pare recent.
9: Soc pare recent d'una criatura de 4 mesos que, Déu gràcies, ha sortit d'una santa.
8: Com es diu, no, la criatura?
9: La criatura, la petita, es diu Gabriela. Tinc una nena gran que es diu Georgia, que ja té 3 anys i mig, aquesta ja va sola.
8: Georgia i Gabriela.
9: Sí, Georgia i Gabriela, sí, sí. Dues nenes amb dos noms contundents, diríem, eh?
2: 28 d'agost de l'any 2007. Nautilius amb Pilar Sampietro.
10: Vlad Tepes era extremadament cruel amb els seus enemics. Els condemnava a la pena capital, que era l'empalament. El seu pare era conegut com a Draculea, que en romanès significa fill de Dracul, i pertanyia a l'Ordre del Drac, fundada per l'emperador romà Sigismund de Luxemburg. El príncep de Valàquia va fundar junt amb Moldàvia el regne de Romania, i també en llengua de Valàquia, Dràcula significa dimoni. De comte vampir a compte Dràcula. Avui, Dràcula, de Bram Stoker.
2: 31 de gener de 2008. Informació de motociclisme amb Paco Peña.
11: I amb motociclisme avui tenim feina, perquè estan entrenant al circuit de Xés a València els pilots de 125 i 250 centímetres cúbics. Paco Peña, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. I a Austràlia estan entrenant els de MotoGP, segona jornada passada per aigua, on el campió del món Casey Stoner ha estat el més ràpid. De Angelis i Dovizioso, pilots de 250 que han passat a la categoria MotoGP, ho han fet força bé, però caiguda de Dovizioso i també del pilot nord-americà John Hopkins, que ha tingut que estar trasladat a l'hospital de Melbourne i es dubta que demà pugui entrenar. I pel moment a Xés té el Ricard Tormo, estan fent el millor temps el britànic Brian Smith, Gadea, Teroli i Paul Espargaró en 125, i en la categoria de 250 centímetres cúbics Calio, Héctor Barberà, de Boni Bautista. Héctor Barberà reconeixia que els espanyols són competitius.
2: 30 d'agost de 2009, va de cine amb Conxita Casanovas.
13: Va de cine.

0: Hola, amics del cine, bona tarda. Què tal esteu? Mentalitzant-vos per començar el curs amb ganes i energia? Això és el que avui us proposem nosaltres, tornar al cinema després del parèntesi de vacances. Som a 3 dies només del començament de la mostra de Venècia, que s'ha retrasat un palet, i la coneix molt bé la Isabel Cuixet, encara que aquest any ella va triar Cannes per presentar Mapa de los Sonidos de Tokio. Bona tarda, Isabel.
1: Hola, què tal?
0: Estrena de la pel·lícula deu estar a punt de caramel, no? Que diuen?
1: El 28 d'agost.
0: Ja està la pel·lícula, a les pantalles, i a veure què passa amb Mapa de los Sonidos de Tokio.
1: A veure què passa.
0: A tot Espanya, després d'haver-la tastat internacionalment, no? Que sempre és una prova de foc, eh?
1: Sí, no sé, nosaltres la història de Cannes va ser molt maca, no? Perquè va venir molta gent de Tòquio, de l'equip, va ser un reencuentro de tothom, va ser fiesta hispano-japonesa, molt, molt divertit.
2: Any 2010, Serà la Lluna, amb Sony Urbano, que a l'any 2026, quan Ràdio 4 compleix 50 anys, és la directora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Ràdio 4.
3: Llunàtics, i sobretot llunàtiques, no som paranoics ni paranoiques quan anem a buscar una peça de roba, ens la provem i veiem que no ens va bé i ens preguntem per què, si és la meva talla. La coordinadora d'usuaris de la sanitat ha realitzat un informe a 4 zones comercials de Barcelona on es corrobora que la gran majoria de la població té problemes per trobar la seva talla. Tenim amb nosaltres el president de la coordinadora d'usuaris de la sanitat, el senyor Albert Llop. Senyor Llop, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: És veritat que cada cop les talles són més petites i que no són invencions de la nostra ment?
4: Doncs sí, sembla que sí, perquè després d'una enquesta realitzada, doncs la majoria de la gent diu que les talles són més petites. Vull dir, no és una apreciació, sinó que la gent s'ho nota.
2: 3 d'abril de 2011, El millor de cada casa, presentat per Miquel Murga i amb la veu de Carles Mesa, Els indicatius.
5: El millor de cada casa. Tots els diumenges, de 9 a 11 del matí, a Ràdio 4.
6: Com aquell qui no vol, ja som immersos en el mes d'abril. I qui ho havia de dir, eh? Fa 4 dies que estàvem menjant els torrons i les neules, i ara ja molts de nosaltres estem pensant en posar-nos pantalons curts, samarreta i anar a passejar per la platja. I fins i tot, amb una mica de sort, potser fer un banyet per la platja. I és que ja ho deia no sé qui, que tot s'acaba i tot torna a començar. Que no sé si és veritat, en totes les ordres de la vida, però en això, concretament en el temps, no hi ha hiverns que durin més de 3 mesos. I si no, això, el temps. Benvinguts i bon diumenge.
5: El millor de cada casa, amb Miquel Murga.
2: 1 de novembre de 2012, Area Link, amb Txema Carrasco, Laura González i Manel Ferrer.
7: Ni que sigui dia de festa, ni que sigui 1 de novembre, re, aquí el Manel Ferrer està amb nosaltres.
1: Clar.
7: Els famosos tenen un pla B, ell l'ha d'explicar sí o sí, i nosaltres el tenim aquí.
1: Jo t'anava a dir, qui treballa els festius és ell, els famosos encara han de demostrar que treballen qualsevol dia de la vida.
8: General.
1: Hola, Manel, com estàs?
8: Hola, Mani, què tal, com esteu?
7: Gràcies per estar amb nosaltres avui en aquesta edició tan especial, que tu no podies deixar d'explicar. A més, avui portes...
8: Jo esperava que em portessis uns panellets i unes castanyes, que no hi ha
1: sí,
8: res.
1: Home, no. Aquí no.
8: No hi ha res.
1: Aquí austeritat, retallades i... i ja està.
8: M'hauria dit, vés posant una...
1: Si vols et puc rescatar.
8: Una carmanyola.
7: Sí, no hi ha res, el pitjor de tot no és que hi havia i ens l'hem menjat. És que no
8: hi ha hagut res. Vale, us creureu,
1: I si vols aigua...
2: 20 de febrer de 2013, directe 4.0 amb Chantal Llavina.
9: La ràdio marca els minuts de la vida, el diari Les Hores, el llibre Els Dies, amb una cobertura capaç d'arribar al 95% de la població mundial. La ràdio és el mitjà d'informació més universal del món, segons ens deia el passat 13 de febrer l'Organització de les Nacions Unides. Com afirmava l'altre dia la mateixa directora general de la UNESCO, Irina Bokova, la ràdio és el mitjà de comunicació de masses que arriba al públic més ampli, especialment en els sectors més marginats de la nostra societat. I a més cal afegir que en una societat cada vegada més conquerida per internet i per les xarxes socials, la ràdio, el nostre mitjà, ha aconseguit fer un pas molt endavant, guanyant a la resta de mitjans.
5: Directe 4.0.
9: Bona tarda, avui 20 de febrer del 2013, molt content. Ja sabeu que el Directe 4.0 avui celebra 400 programes i sentiu aplaudiments perquè estem acompanyats amb estudiants de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra des de l'auditori del campus del Poble Nou.
2: 16 de setembre de 2014. Més que esport amb Marga Lluc.
10: Hola, molt bona tarda. Com esteu? Ara passant uns segons de 3:45. Comencem Més que esport. Ho fem amb el Xavi García al control de so. Ja sabeu que ahir vam començar aquest programa, que us explicàvem que cada dia la temàtica seria diferent, sempre al voltant de l'esport, però sobretot d'aquell esport que no és el d'èlit, que no és el purament competitiu, sinó una altra manera de gaudir de l'esport. I els dimarts us acostarem a l'esport popular.
2: 1 de març de 2015, edició migdia amb Rosa Quillet dels Serveis Informatius.
11: Barcelona es converteix des d'avui en la capital mundial de la tecnologia. Demà s'inaugura oficialment el Mobile World Congress, però la majoria dels 90.000 participants ja són a la capital catalana. Més de la meitat són els executius, que procedeixen de més de 200 països. El rei presidirà precisament aquest vespre el sopar oficial de benvinguda amb representants de 160 delegacions ministerials i els responsables de les primeres empreses tecnològiques del món.
2: 10 anys per endavant encara per acabar aquest especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Ens anem ara el 13 de desembre de 2016 al matí a Ràdio 4. Soraya Rodríguez, dels Serveis Informatius, entrevista el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
12: Per poder donar la màxima garantia al trànsit cap a un estat independent, que no és un trànsit senzill, que és un trànsit que molta gent de fora observa amb atenció per veure de quina manera som capaços de fer-lo amb la màxima seguretat, aquest és un trànsit que s'ha de fer amb totes les regles del joc de la comunitat internacional a la qual voldrem demanar de pertànyer. I en aquí nosaltres hem explicitat clarament que en el moment que tinguem la llei de transitorietat jurídica que defineixi un marc jurídic determinat, que és el que ha de donar les regles del joc del nou estat, aplicarem allò que prevegui aquella nova llei de transitorietat jurídica i que, no, mentrestant, lògicament, nosaltres no farem cap, diguem-ne, no ens apartarem del que és l'aplicació de la llei que nosaltres considerem necessària per tirar endavant el trànsit cap a la independència.
13: I, president, avançarà el referèndum si la justícia inhabilita o suspèn un càrrec electe? Li dic a 3 dies que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hagi d'anar a declarar al tribunal.
12: Bé, que la presidenta del Parlament hagi d'anar a declarar per haver permès un debat parlamentari és un despropòsit colossal. Colossal. És una ofensa democràtica. Fins i tot a tota aquella gent que ben legítimament està en contra de la independència de Catalunya, però que per damunt de tot entén que aquest és un conflicte polític que s'ha de resoldre de manera política i democràtica.
2: 8 d'abril de 2017, amics i coneguts amb Sílvia Tarragona.
14: Com els deia, hem de viatjar cap a la Delicatessen d'en Santi Garcia per escoltar totes aquelles propostes musicals que en Santi ens fa cada setmana, on sense cap mena de dubte recopila no només tot allò que passa des d'un punt de vista musical, com per exemple ahir l'actuació de Bruno Mars a la ciutat de Barcelona al llarg d'una hora i mitja, que va ser un autèntic èxit, sinó també i sobretot tot allò que està relacionat amb les novetats musicals. Així doncs que vinga, som-hi, donem pas en Santi Garcia, que sense cap mena de dubte avui la Delicatessen serà una autèntica meravella. Estem acostumats ja a un nivell i aquest nivell continua. Vinga, som-hi, Delicatessen.
5: Segueix l'actualitat de Ràdio 4 també a internet.
15: Clica a rtv.es/radio4.
5: Entrevistes, reportatges, notícies, esports.
15: A Ràdio 4 a la carta hi trobaràs el més destacat del dia i de la programació de la teva emissora. Clica a rtv.es/radio4.
5: Ràdio 4 també a internet. La primera en català.
2: 11 de juliol del 2018, Metròpoli amb Xavi Collado.
16: 8 minuts a les 3 de la tarda, darrera hora del Metròpoli i darrera setmana del Metròpoli, perquè el divendres posem el punt i final, recordant que el proper dilluns comença una edició d'estiu entre les 2 i les 3 de la tarda amb les millors entrevistes del Metròpoli d'aquesta tercera ja temporada. Acabem el divendres.
2: 8 de setembre de 2019, plurals i singulars amb Quim Esteban.
17: Molt bona nit i benvinguts a Plurals i Singulars a Ràdio 4, el primer programa LGTBI de la Ràdio Pública de Catalunya. Abans de començar, volem enviar una salutació a aquells companys que han estat capdavanters en aquesta temàtica. Comencem per Paco Tomàs, que des de fa 10 temporades condueix Wisteria Lane aquí, a Ràdio 5, a Ràdio Nacional d'Espanya, i salutació també pels companys del programa Diversitats de Ràdio Trini Jove, dedicat al col·lectiu LGTBI i a l'immigrant. Salutació també

0: però la seva bona veu, simpatia i bon gust musical es poden apreciar en el repertori una mica gris d'aquella època.
1: 5 de gener de 2021, Vida Verda, amb Pilar Sampietro.
2: Avui ens endinsarem en el terreny de les persones que dissenyen les nostres vides actuals i futures, és a dir, en el quotidià. Vol dir que dissenyen els objectes que utilitzem per la vida diària, en els que ens hem d'adaptar també a les noves circumstàncies. És el món del disseny, catalogat sovint com d'ús exclusiu, però que té el seu vessant cada cop més social, més proper a les emergències actuals.
1: 3 de febrer de l'any 2022, programa Faristols, amb Helena Garcia, dels Serveis Informatius.
3: Ara escolteu Faristols, un programa dels Serveis Informatius. Ràdio 4. Informa't.

0: El president Pere Aragonès denuncia a l'ONU que l'Estat no protegeix el català i alerta que hi ha un procés conscient de substituir-lo pel castellà.
1: To stop the replacement of the Catalan language by Spanish language.
0: Aragonès reforça el flanc internacional amb el govern en ofensiva, planteja substituir les moltes empreses per no emprar el català per cursos de conscienciació lingüística, mentre intensifica les negociacions pels pressupostos i ultima esmenes a la reforma del Codi Penal. Obrim el faristols a Ràdio 4.
2: 13 de febrer de 2023, edició migdia, amb Mireia Moreno i Agnès Batlle.
3: Avui, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i els volem celebrar escoltant les seves veus. Veus de qui fa anys que ens escolten, d'altres que s'han afegit a fa menys temps. Els proposem en concret fer un viatge en el temps, un viatge fins a les primeres ràdios que van sonar a casa nostra. I és que avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, l'Institut d'Estudis Catalans presentarà el primer arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, una iniciativa de l'Institut de la Comunicació de l'Autònoma, l'INCOM i la Biblioteca de la Comunicació i Hemeroteca General de l'OAB, amb fragments de més de 500 emissores de tot el territori. Fem aquest viatge amb l'Agnès Batlle.
4: Som com tothom, més o menys, però es nota que som Ràdio Arenys.
5: Des de la ràdio municipal pionera fins a les històriques com Ràdio Joventut o Ràdio Peninsular amb el mític consultori d'Helena Francis.
6: He descubierto una cosa terrible, senyora. Mi madre engaña a mi padre.
5: Passant per les ràdios escolars com la Drassanes, que des dels 90 els mestres de l'escola pública ja estaven a internet.
7: Ràdio Drassanes, la ràdio d'internet t'informa.
8: Hola, som el Dani i la Carla i ara esteu sentint Ràdio Drassanes. Parlarem d'excursions del col·legi 6 Drassanes.
5: Fins a la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com Ona Lliure, que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
9: Sí, els objectors de consciència, ja tornem a estar aquí a Ona Lliure després de tres precintos i moltes aventures.
2: 1 d'octubre del 2024, La Barrera del So, amb Irene Desumvila.
10: Què tal? Molt bona nit, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Barrera del So. Ja ho sabeu, aquest programa que el que vol és explorar totes aquelles barreres que encara estan per trencar en el camp de la música i el so, i també entendre millor aquelles que hem trencat en un passat, no? Aquells sons que ens han conduït fins aquí on som ara.
2: 28 d'abril de 2025, Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
11: Seguim en directe a Ràdio 4. Són les 4 i 8 minuts d'aquesta tarda del 28 d'abril del 2025 que no oblidarem mai. Avui, a 1:15, s'ha produït una apagada elèctrica massiva que ha afectat moltíssimes zones d'Espanya, de Portugal i part del sud de França, també. Aquest esdeveniment que ha impactat profundament tant en la vida quotidiana de milions de persones com en el funcionament de les infraestructures més crítiques, i tots els efectes, les causes les estem intentant també esbrinar a través de les informacions que ens arriben.
2: I acabem el nostre viatge de l'any 1976 a l'any 2026, el dia 1 de gener de 2026. Concert d'any nou, transmès per primera vegada en català per Pep Gorgori.

Era la quadrilla del Ratpenat de Johann Strauss fill, peça que precedeix a l'última obra d'aquesta primera part del concert d'any nou a Viena que estem retransmetent a Ràdio 4.

0: Peça de Johann Strauss, Pare, el Carnaval en París, un altre galop que tancarà la primera part i així que acabi comencem a parlar amb els nostres convidats en un programa tan especial com aquesta retransmissió d'any nou per primer cop en català.
1: I fins aquí l'especial 50 anys de Ràdio 4 en 50 fragments sonors. Felicitats a tots els professionals de programes, informatius, esports, administració, els companys de la part tècnica que han fet possible aquesta ràdio pública. Una gran satisfacció personal i professional que l'altra ràdio hagi pogut complir 46 temporades en l'any que Ràdio 4 compleix 50 anys. Gràcies a totes les col·laboradores, els col·laboradors que han fet possible el nostre programa, totes les companyes i companys de la part tècnica i especialment a les persones que l'han escoltat en alguna de les seves temporades. I sobretot, molt bona ràdio!

0: Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana. Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Com qui no vol la cosa, mica en mica, ens anem aproximant al final de temporada radiofònica, volem dir, del nostre programa, El Territori Clandestí, també de bona part, evidentment, de la programació d'aquesta casa, que donarà peu a una altra que us acompanyarà en el decurs de l'estiu. Malgrat que, com dèiem, doncs, arribem a aquest petit impàs, l'actualitat cultural doncs, segueix endavant, i de quina manera, perquè ja sabeu que les tardes, els vespres, les nits d'estiu normalment s'omplen arreu de diferents maneres d'entendre la cultura. I mentre us foto tot aquest rotllo, ara us explico una cosa, ja veureu. Avui tenim una biblioteca inflamable. Normalment, quan fem una biblioteca inflamable, el que jo faig mentre espero l'Oriol Rossell és obro la porta a la biblioteca, no, passo allà dintre, m'agafo la meva cadireta i se sent a la butaca, normalment. Jo m'agafo la meva cadireta... No t'he donat pas encara.
1: Una bata i una pipa.
0: No t'he donat pas encara, Oriol Rossell, bona tarda. Jo m'assento en la meva cadireta com si fos una nena petita disposada a aprendre del mestre, vale? Però avui m'assentaré a la butaca. I ara us explico per què. Obre.

0: Avui m'assento a la butaca perquè li he preparat a l'Oriol Rossell una mena de xeslong, ¿vale? Perquè jo faré de psicòloga a la biblioteca inflamable, ell s'estirarà i anirà deixant anar
1: tot això,
0: totes aquelles angoixes que li produeix el món de la literatura i més concretament el món editorial. Si us sentiu interpel·lats, si esteu conduint, feu-lo de manera relaxada.
1: Pareu en una àrea de descans.
0: I si sou a casa, tranquil·litat i bons aliments. Bona tarda, Oriol Rossell.
1: Bona tarda. No ha vingut cap mestre, he vingut jo avui. Però, sí, és que estava pensant... No sé si recordes que fa unes setmanes va saltar una notícia de que no sé quin tant per cent elevadíssim, de llibres no se'n ven ni un exemplar.
0: Ah, sí.
1: No? Vàries coses aquí. Una, em sembla una notícia completament torticera, per dir una manera, perquè finalment sembla que estiguin suggerint, i aquesta va ser la reacció en xarxes, com era esperar, entre altres coses, perquè la reacció en xarxes sempre és la reacció de la massa, i les masses són idiotes, això ja ho sabem, la reacció va ser pues, que es facin menys llibres, pues, si no se'ls ha llegit ningú. Hola, no estic gens d'acord amb això, per una banda. I per una altra banda, també hi ha un gran desconeixement, i d'aquí el programa que farem avui, hi ha un gran desconeixement de com funciona el món del llibre. I no estic parlant de qüestions conceptuals, estic parlant de calerons, de com funciona el mercat editorial. I el que s'ha d'entendre és que el mercat editorial, més enllà dels grans grups i més enllà de els autors o autores que saps que els vendràs a patades, és pràcticament un casino. Un casino en el sentit de que tu fas apostes i esperes que alguna funcioni. Per això es publiquen molts llibres. Més enllà del criteri qualitatiu, amb el qual no entro, ja en parlarem després si de cas, però que es publiquen molts llibres perquè quants més llibres publiquis, més possibilitats tens de que algun funcioni. I aquell que funciona és el que et sufragarà les despeses dels que no han funcionat. És molt heavy, i realment és un mercat super inestable, és un ofici que te l'has d'estimar molt, és vocacional a més no poder, perquè ja et dic jo que si vols fer diners no entris al món editorial, a no ser que tinguis un gran grup de comunicació, a no ser que tinguis el Carlos Ruiz Zafón amb nòmina o algo així, perquè si no és molt dur, és molt complicat. Per això, en aquest programa, des que vam començar, que jo què sé, la tira d'anys que portem ja, sempre hem volgut recolzar a les petites editorials, a les aventures independents, a la gent que se la juga, precisament perquè som molt conscients del que s'estan jugant, som molt conscients del valor que té el temps que dediquen, un tant per cent del qual elevadíssim, ja et dic jo que és por amor a l'arte, perquè ningú viu bé d'això, d'entrada quasi ningú viu d'això, això per començar. I bé, encara menys. Amb la qual cosa em sembla important dedicar un programa a explicar a tots els oients i oientes, a totes les persones que ens escolten, perquè moltes vegades la gent no sap molt bé com funciona això dels llibres. No? Jo me recordo quan vaig publicar el meu primer llibre que t'explicava, no? I tu em deies, però com? Com que no has cobrat d'això? Jo deia, no, és que això no funciona així. Tant de bo, no? Perquè de cop et diuen, no? Oh, has venut, no sé, 2.000 llibres, no? Uah! Qué suerte, dic, sí, vaya, m'ha tocat la gorda, col·lega, saps? En plan, m'ha tocat la loteria, saps? Vull dir, per això m'agradaria avui desmembrar una mica la història d'un llibre, qualsevol llibre, dels diferents mercats del llibre, i entrar una miqueta en detall, perquè tots i totes siguem conscients del valor que té un llibre, del valor no econòmic, sinó de tota la feina que hi ha darrere, tot l'esforç que hi ha darrere, sobretot per part de les editorials i els autors i autores que aposten per la diferència, que no entren dins del joc hegemònic, de les novel·les històriques i aquestes mogudes, i que ho valorem una miqueta més entre tots i tots.
0: Doncs mentre veig com fan pampallugues els exemplars que tenim a les nostres estanteries, la gran majoria d'ells, com bé explicava l'Oriol Rossell, procedents precisament de petites editorials, d'editorials independents, anem a escoltar una mica de música i atenció, que avui aprendrem molt, ja ho veureu.

0: Res, ens acompanyen els Huskardú per relaxar-nos, bàsicament.
1: No, perquè és que deia, fa un parell de setmanes que comentava del llibre nou del Simon Reynolds, que ha estat una mica decebedor, he de dir, però hi ha un capítol dedicat als Huskardú, i la veritat és que feia molts anys que no els escoltava, i de cop m'he tornat a enamorar d'ells, amb la noció que bons eren, Zen Arcade, em sembla possiblement un dels 4 o 5 millors discos dels anys 80, i tot el que van representar, tota l'apertura estètica i fins i tot conceptual en l'àmbit del hardcore punk americà, van introduir la melodia, van ser els primers emos, per dir una manera, no? Els primers que van parlar de sentiments, no? Per dir una forma, i és un disc absolutament monumental. Monumental, i Bob Mould crec que no només és un gran compositor, sinó és un guitarrista al·lucinant.
0: Doncs avui els Huskardú seran banda sonora del nostre espai. Entremos al trapo.
1: Aviam, com funciona l'ecosistema editorial? Vale? Ara anem a imaginar-nos. Oh, és que jo vull escriure un llibre. Perquè aquí ja comencem amb diferències. Una cosa és, he escrit un llibre i busco una editorial. Una altra cosa és, vull escriure un llibre i vaig a una editorial. Sí? I l'altra és, una editorial em demana que escriu un llibre.
0: Aquí.
1: L'últim és el que menys passa, ja t'ho dic ara. L'últim és el que menys passa.
0: No,
1: és que
0: i després ja una editorial em diu que escrigui un llibre perquè tindré un premi.
1: Jo he estat en les tres posicions, personalment.
0: Què m'estàs? La tercera també?
1: Sí, Matar el Pepito.
0: Ah, vale, sí.
1: Clar, jo, el meu primer llibre, jo el vaig escriure pel for the sake of it, pel plaer de fer-ho, perquè em venia de gust, em vaig estar a tirar d'anys, no tenia cap mena de pressió, ningú me l'havia demanat, el món no l'esperava ni el necessitava, partint de la base que el món no espera ni desitja cap llibre. Vale? Jo el vaig escriure pues, al meu ritme, i quan el vaig tenir fet, vaig dir, bueno, i ara què faig jo amb això? I un molt bon amic em va dir, editor, em va dir, envia-me'l, vull ser el primer a llegir-lo. I li vaig enviar, i ja està. I em va dir, lo quiero, i va sortir. Val? Això va ser la meva primera experiència en el món editorial com a autor. Val? A part, havia fet algun pròleg, però bueno, o participat en alguns volums col·lectius, no?, d'antologies d'assagística, però bueno, com a autor, diguem, que signa sol, ell solet o soleta un llibre, aquesta va ser la meva primera experiència. La meva segona experiència va ser que un editorial em va demanar un llibre. Em va dir, volem fer un llibre sobre això i ens han dit que tu ets la persona que pot fer-lo. Val? Aquí llavors va haver una negociació de com voleu fer vosaltres, com vull fer jo, com ho orientem, etc, etc. I tu, és un encàrrec, no? Tu l'escrius, hi ha gent que opta per dir jo faig el que tu em diguis i arreando, hi ha gent que opta per dir mira, jo és que el voldria fer així, llavors negocies, és una estira i arronsa, i endavant amb la cultura, no? I després la darrera opció, que és normalment és perquè ja tens obra publicada, ja ets algú, ja se t'ha reconegut algun mèrit, que és, tinc un projecte i vaig a una editorial i li dic, miri, jo vull escriure aquest llibre. I aquesta editorial em diu, val, m'interessa, nosaltres ens comprometem, es fa un contracte i nosaltres ens comprometem a publicar-lo. No? Per tant, hi ha aquestes tres possibles vies. En general, segur que hi ha alguna excepció que m'estic deixant, però alguna d'aquestes vies. Molt bé. Primera sorpresa. Ningú et paga per escriure un llibre. Tal qual t'ho dic.
0: Sí, és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia, que no es considere feina el temps abans que el producte en qüestió sigui tangible.
1: Escriure un llibre, hi ha gent més ràpida, hi ha gent més lenta. Però jo calculo que escriure un llibre és un procés de, com a mínim, molt mínim, un any i mig. Entre que hi penses, comences a documentar-te, a fer notes, esquemes, a escriure, reescriure, borrar tot el que has escrit perquè no t'agrada res i tornes a començar. És un procés llarg. És un procés de moltes hores. Val? Avisa navegants, si voleu escriure, ni se us acudeixi fer el que hem fet tots i totes en algun moment, que és intentar prorratejar i dir, m'han pagat tants diners, a quan em surt l'hora? Perquè llavors ningú escriuria res, ja t'ho dic ara. Guanyes molt millor la vida fregant escales que escrivint un llibre. Esto es así. Vale. En tot el meu respecte, el gremi de les persones que freguen escales, cuidado. És a dir, la feina intel·lectual està molt mal pagada, ho saps tu igual que jo, i la d'escriure pitjor. Vale? Bueno. Aleshores tu vas a l'editorial amb el teu llibret, no? Miri, jo tinc un manuscrit estupendo, tal. Te l'agafen, et diuen, no, aquest títol no, en posarem un altre. Vale, estupendo. No, aquesta portada no, farem aquest. Vale, guai. Bueno, és igual. Pa, pa, pa. Hi ha editorials més intrusives i editorials menys intrusives. Jo he tingut la sort d'estar amb editorials que m'han tractat molt bé, no tinc cap mena de queixa, eh? I llavors et diuen, et pagarem tant, i dius, ole, ole! I llavors et diuen la paraula màgica, de adelanto. Què vol dir de adelanto? Vol dir que jo tinc un llibre, vaig a una editorial, li entrego el llibre, o l'editorial me'l demana, és igual, qualsevol de les tres casuístiques que hem exposat prèviament. I l'editorial em diu, imagina't, eh? Et dono 3.000 euros. I dius, uala, 3.000 euros, que guai. Però són d'adelanto, d'avançament. M'agrada dir adelanto, ja sé que no és correcte, però m'agrada adelanto. Són d'adelanto. Què vol dir d'adelanto? Vale. Ara anem a la segona part per entendre el que és l'avançament. No, espera. Per cada llibre venut, jo cobro uns dinerons. Vale? Ara anem a parlar de què cobres per cada llibre venut. Imaginem-nos un llibre que val, a la llibreria val 20 euros, no? Que seria un preu mig, més o menys. Uh-huh. Vale. D'aquest preu mig, treu-li l'IVA. Posa que quedin 18. No?
0: Sí.
1: D'aquests 18, l'autor o autora, l'estàndard, més o menys, és un 8%. És a dir, el 8%, alguns autors o autores arriben al 10. Clar, si ets Carlos Ruiz Zafón, m'imagino que pots dir vull un 15 i callaran la puta boca i t'ho donaran. Però normalment és un 8. Un 8% de 18 euros. Jo és que sóc de lletres, eh? Però bueno, què és? Un euro i mig, més o menys, no sé.
0: Un 10% de 18 seria, un euro i mig. Un euro 8, un euro i mig.
1: No, un 10 seria 1,8.
0: Ah, sí.
1: Però un 8 seria 1,5, alguna cosa així. Posem un euro i mig.
0: I n'hi arriba.
1: Posem un euro i mig. Això és el que jo cobro per llibre venut, eh? Dius, vale, has venut 1.000 llibres, no? Que ja és tot una gesta. Has venut 1.000 llibres, vol dir que a mi m'arriben 1.500 euros. 1.500 euros, atenció, bruts. Aquests 1.500 euros jo li tinc que treure el 15% d'IRPF. Val? O sigui que traiem 15% a 1.500. És que sóc de lletres, no porto la calculadora. Però bueno, poso que sigui 1.200, és igual. Uh-huh. 1.200. Aquests 1.200... es descompten dels 3.000 que em van donar d'avançament. M'explico? És a dir, fins que jo no hagi venut més de 3.000 euros, fins que els meus ingressos per ventes no superin els 3.000 euros, jo no rebo un duro de les vendes. L'editorial diu, vale, jo crec que vendré 1.000 llibres. Doncs et faig un avançament de 1.500 euros. Els 1.000 primers llibres que es venguin, jo no, ja me'ls han pagat. Per això se'n diu avançament. Avançament sobre vendes. Uh-huh. M'explico? A partir, quan s'arriben aquell topall de 1.500, llavors jo començaré a cobrar 1,5 o el que sigui per llibre. Per tant, de facto, ningú et paga per escriure. Et paguen per vendre llibres. No sé si m'explico.
0: Sí, sí, totalment.
1: O sigui, la creació del producte no es paga. Es paga la distribució i venda del producte i tu et quedes un tant per cent. Ara parlarem dels tants per cents, que també és molt divertit. El que et vull dir és que jo m'he trobat en el cas de vendre 2.000 llibres que, modèstia a part, ojo,
0: sí, sí,
1: estem parlant d'assaig, i assaig sobre músiques experimentals, vull dir, que cada cop... Què podria salir mal, no? Vendre 2.000 llibres a mi m'ha suposat un ingrés de uns 3.000 euros. Anem a arrodonir cap a l'alça. Estic arrodonint a l'alça, eh? Uns 3.000 euros. 3.000 euros als quals els hi de treure un 15%, eh? Vale? Si li desconto el que em van pagar d'avançament i tal, doncs un cop se n'han venut 2.000, a mi m'arriben, 2-3 anys després, 600 euros o alguna cosa així. Estem parlant d'una feina de 4 anys.
0: Et preparo una lleteta amb colacao o un whisky d'Olba?
1: Una tila o heroïna, però... perquè ens entenguem. T'ho dic perquè... No, perquè és que molta gent... Jo estic seguríssim que molta gent ara que ens està escoltant estan dient, però com és possible este suceso? Pues sí, és possible este suceso. Així funciona. Per què us creieu que ningú viu d'escriure llibres?
0: Mira,
1: que em sembla una de les injustícies més grans del món.
0: Sí.
1: Perquè si tens talent per fer-ho, no estic dient que sigui el meu cas, però si ets un bon escriptor o una bona escriptora, no poder-t'hi dedicar perquè és misèria i companyia, perquè a més estem parlant de processos llargs i lents i costosos. És que pensa que escriure un llibre ja no és només les hores que et tires documentant escrivint, són els llibres que t'has de comprar per poder escriure, perquè t'has de documentar, perquè has de fer unes inversions, és la llum, és l'aigua, és que són moltes coses. Són moltes coses. Perds diners escrivint. Això n'estic convençudíssim.
0: Està aixecant la mà la prestatgeria, el llibre aquell, que ara no recordo exactament el títol, que era No és país per a...
1: La literatura no és país per a pobres.
0: La literatura no és país per a pobres.
1: De l'amic Sergio Chassan.

0: Vale, va, una vegada tenim en compte que si no vens d'una família benestant, que, no, si pertany, que, no, que si no pertanyes a un club exclusiu d'aquells com els que fa alguns anys, no sé si ara encara ho fan, bueno, sí, alguns impresentables encara ho fan, es reuneixen en un cafè a criticar tota la societat que tenen al seu voltant i a demostrar-se a si mateixos lo bon escriptors que són i lo indispensables que són.
1: Sí que es fa,
0: hi ha uns quants que coneixem.
1: Les tertúlies literàries i algunes privades que conec jo a Barcelona.
0: Ah,
1: sí, sí, sí.
0: Sí, un dia...
1: sí.
0: Pues, ai,
1: No.
0: Et posaré dos o tres whiskies doblats, va, vinga, va.
1: Però és que, aviam, això és una cosa que hem parlat més d'una vegada. Te'n recordes fa un parell d'anys o tres que vam estar comentant una notícia que va sortir en el Guardian, que era superinteressant, que deia, clar, el problema de la producció cultural és que les tarifes... És una economia tan trista, les tarifes són tan paupèrrimes, que les úniques persones que s'ho poden permetre són aquelles que tenen un bon coixí. Això condiciona el discurs cultural.
0: Evidentment.
1: Vull dir, jo, i em perdonareu, ara em poso una mica bastorro, estic una mica fins la tita de veure pel·lícules catalanes de gent amb crisis existencials en una puta casa de Cadaqués.
0: Sí, senyor.
1: Saps? En plan, jo no tinc una casa Cadaqués. Prou feina tinc per pagar el meu lloguer al Baix Llobregat per arribar a final de mes. Però clar, és que fer cine a Catalunya vol dir que t'has pagat... D'entrada t'has pagat una carrera que val 40.000 pavos. Però són 10.000 euros al mes el que val l'escac. Vale? Després has trobat una productora... De què vols que parlin? De què vols que parlin? De gent amb superproblemes sentimentals i un pis de 140 metres a l'Eixample Esquerra. Bueno, a mi no em faria res tenir superproblemes sentimentals si tingués un pis de 140 metres a l'Eixample Esquerra. Què vols que et digui?
0: Mira,
1: aleshores, clar... Digues,
0: disculpa perdona. Una cosa, però precisament el dia que vam estar nosaltres a Literal fent el programa del territori clandestí, unes hores abans vàrem assistir a la conversa, que després el vam convidar i l'hem tingut aquí amb nosaltres, amb el César González. El César González és un senyor que escriu, argentí, que escriu, ha escrit El niño resentido, que és una obra absolutament magnífica, que retracta la joventut d'un xaval a les Villas Miseria de Buenos Aires, unes Villas Miseria que ell va... doncs, que va viure des de petit, de fet va acabar a la presó va conèixer el món de la literatura, Mercès un tallerista que tenien allà, i a partir d'aquí es va involucrar amb el món de la literatura i el cinema, i ell parlava precisament d'això que tu comentes, és a dir, de l'accés a la cultura per part d'uns sectors de la població determinades que impedeixen no només aquest accés d'aquesta persona a la cultura, sinó que aquestes persones reflecteixin allò que han viscut tal com ells han viscut i que no ho reflecteixin uns altres des d'una postura més a dalt, paternalista, i que no responen absolut a la realitat.
1: Aviam, que la petita burgesia té tot el dret del món a escriure llibres.
0: Jo no estic criticant
1: això. Ara bé, com ho fem perquè els que no són de la petita burgesia també puguin escriure llibres i reflectir les seves històries, explicar les seves històries, saps? Clar, aquí està una mica el quid de la qüestió. I més a Catalunya. Catalunya és especialment acuciant aquesta circumstància perquè, potser perquè històricament, Catalunya sempre s'ha volgut emmirallar en el model francès, abans que en la resta de l'estat espanyol. Fixa't com la burgesia catalana, per exemple, sempre ha estat implicada en el món de la cultura, sí. I a Madrid, per exemple, no. Llavors, a Madrid tenen propostes a vegades més radicals a nivell cultural perquè no hi ha aquest vincle, aquest prestigi, aquesta excel·lència que es considera que atorga el vincle amb l'activitat cultural. Vull dir, vivim en una ciutat, a Barcelona, que també ha fet molt bones coses, cuidado, no estic criticant-ho, però estic dient que això, clar, estableix un model quasi autàrquic, de manera que no els discursos que se surten d'aquell cercle no tenen sortida moltes vegades, no? Aleshores, clar, bé, acabem vivint amb uns miratges culturals que dius, és que la gent no llegeix, bueno, és que la gent potser no s'està identificant amb les teves històries, que mal que lo passes vivint en Pedralbes, què vols que et digui, no? Que, estic sent demagògic, en soc perfectament conscient. Vull dir, el debat és més profund i més complex, i té molts més matisos, però perquè ens entenguem. En fi, segueixo amb aquest festival de llum i de color, que és l'economia editorial. El procés és, com et deia abans, no? Escrius un llibre, una editorial el vol, val, però el que sigui, perquè te l'encarrega, perquè te'l compra, perquè el que sigui. Vale, tenim el llibre. Ok, aquest llibre s'ha d'imprimir. Bueno, primer s'ha de llegir un editor o editora. ha de fer les correccions que consideri. Exactament. Després allò s'ha de fer una correcció ortotipogràfica, que es diu, eh? Uh-huh. Llavors també en les galerades, és a dir, que és com si fos el llibre maquetat, però sense estar amb el paper, no?, amb folis, per donar en forma. Ara, avui dia és un PDF, òbviament. Tu te'l tornes a llegir el teu llibre, cosa que és molt estrany, i dius, vale, estic d'acord, o això no estic d'acord. Llavors et parelles amb l'editor o editora, tal, qual. Bueno. Llavors això s'envia a una impremta, no? Una impremta, i cada editorial, doncs, escull un tipus de paper, escull alguna cosa que jo, en els darrers temps, algo que em fixo molt, que és com estan fets els llibres. És a dir, no només físicament, quin tipus de tipografia fan servir, quins marges hi ha a les pàgines, perquè me n'he adonat que realment el disseny del llibre influeix molt en la lectura. Una lectura més relaxada, una lectura més tensa, una lectura més atrafegada, té molt a veure amb com estan les paraules posades en una pàgina. Val? Per això a vegades dius, hòstia, és que això no hi ha marge, és com que el text està ofegat i tu t'ofegues llegint allò, no? Vull dir, clar, jo em dedico a llegir molt, ja ho saps, i al final acabes veient realment la relació que hi ha entre la forma i el contingut i la teva manera d'entendre'l i de consumir-lo.
0: Jo hi ha vegades que he desestimat llibres que m'interessaven quan anar-los a comprar a les llibreries, jo els obro, me'ls miro, i efectivament, com dius tu, no trobo atractiu el disseny de les pàgines o quan et fas més gran, les lletres no són prou grans com per no fer grans esforços a l'hora de llegir.
1: O les tipografies, ja, tipografies que són molt antipàtiques. De fet, aquí hem fet el comentari més d'una vegada. Me'n recordo una de les primeres vegades que ho vam fer, que a més em va semblar molt interessant, que era el primer llibre que va treure la Cosi Fanituti de Throwing Gris a l'Art Sex Music, que misteriosament sé que algú té els drets, però mai s'ha traduït al castellà, no s'ha publicat en castellà. I me'n recordo que et vaig fer el comentari i que em vas dir, hosti, que llarg que és. Dic, no, dic, és que és un llibre per senyors i senyores grans. Llavors tenia una lletra excepcionalment gran, però que, és veritat, sabent, si tu ets editor i saps que aquell autor o autora interessarà, o el que parla interessarà a gent de 50 anys cap amunt, tu ja ho contemples, això. I dius, vaig a posar una lletra més gran perquè és gent que segurament tindrà presbícia.
0: Sí, sí, sí.
1: I els hi costarà llegir lletra petita. M'explico? I tot això s'ha de contemplar. No, no, no és tan senzill. No és simplement vol context amb el Word i a tomar por saco. No,
0: no sé si tindrem prou amb aquest programa per parlar de l'editorial.
1: Espera, espera. Llavors, s'imprimeix. Vale. Següent pas, i aquí és un dels movidones. Distribució.
0: Aquí està el quid de la qüestió. La distribució.
1: Tu tens un llibre, però el teu llibre no serveix de res si no arriba a una llibreria.
0: Efectivament.
1: I tu no pots anar a una llibreria a dir, hola, buenas, que tenia jo un llibre, que venia jo a hablar-le a Dostoyevsky, saps? Tu necessites entrar a les llibreries mitjançant les distribuïdores. La distribuïdora, que l'únic que fa és un treball de logística, és a dir, agafa un paquet de llibres i el porta a un lloc, es queda un 15% del PVP del llibre. Es queda més la distribuïdora que l'autor.
0: Això t'anava a dir perquè no t'has muntat una distribuïdora? Càndida?
1: Perquè com comprenes, la logística no és el meu fort. Es queda el doble, pràcticament, la distribuïdora que l'autor o autora.
0: De cada exemplar, eh?
1: De cada exemplar. De cada exemplar.
0: O sigui, l'autor, recordem les xifres, eh? Un 8%, més o menys.
1: Del PVP, sense IVA.
0: Sense IVA, i la distribuïdora un 15%.
1: Sí, pràcticament el doble. Depèn, eh? Vull dir, proposa que serà entre un 10 i un 15. Val? I després, la llibreria, que evidentment viu de vendre llibres, es queda entre un 30 i un 35%. És a dir, que si agafem el 100%, sí? Seria l'autor entre un 8 i un 10%. L'editorial al voltant del 30%. I amb aquests diners, d'aquest 30% ha de pagar l'edició, la correcció, el disseny, el màrqueting, l'estructura empresarial i, evidentment, assumir el risc de que aquest llibre funcioni o no funcioni. La despesa d'impressió, paper i enquadernació és entre un 10 i un 15%. Després la distribució és un 10 i un 15, entre un 10 i un 15, i la llibreria és un 30 i un 35. Amb l'afegit, i aquí és una de les trampes que molta gent no coneix, i no ens han guardat a les llibreries, eh? Però a Espanya, a l'estat espanyol, un costum molt arraigada és treballar a dipòsit. Què vol dir treballar a dipòsit? Vol dir que jo porto 100 llibres a una llibreria, i la llibreria se'ls queda, i al cap d'un temps m'abona els que ha venut i em torna els que no ha venut. Dius, bueno, fins a cert punt puc entendre-ho, no? Perquè, clar, no es carregarà d'estoc ni es gastarà els diners amb algú que no sap si vendrà o no vendrà. Aquí ningú vol prendre més riscos que l'altre. Quin és el problema? I això ha passat. Imagina't que tens un llibre que interessa, per lo que sea, a grans superfícies. Dius, vale. Dius, vaig a fer una tirada. També s'ha de decidir quina tirada fas. És a dir, si fas 500 exemplars, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, els que vagis a fer. I dius, faig una tirada de 2.000 exemplars, que són molts llibres, 2.000 exemplars, quan estem parlant del que parlem en el tipus de literatura que abordem en aquest programa, que és literatura assaig, minoritària, etc. Bueno, vaig a tirar 2.000 llibres, vale. 2.000 llibres, i per casualitat, lo que sea, arriba el senyor Corte Inglés, José Luis Corte Inglés, i et diu, me gusta este libro. I et diu, quiero 1.800. I tu, clar, què vas a fer? Pues le das 1.800 i espera que es venguin o que et faci les devolucions. Però tu et quedes amb 200. I hi ha moltes més llibreries a l'estat espanyol. Llavors et veus obligat a fer una segona edició sense saber si la primera s'ha venut. M'explico?
0: Sí, sí.
1: I pot ser que la segona no es vengui i la primera tampoc. I has pagat dues edicions i et menges un estoc de 4.000 llibres.
0: I és per aquesta raó, nens i nenes...
1: Que no s'ha d'escriure llibres.
0: Que quan aneu al supermercat i veieu totes aquelles fileres de llibres que en alguns súpers, per exemple, al meu poble, hi són davant de la caixa i te'l vas mirant, sempre són els mateixos i són de les mateixes editorials, que no són precisament independents
1: no exactly.
0: Ni alternatives.
1: Por independiente no me viene nada.
0: Mare de Déu.
1: Però així és com funciona el business, no? La qual cosa, cuideu, jo no he vingut aquí a criticar-ho, eh? He vingut a explicar-ho i, sobretot, a reivindicar a totes les persones que, sabent això, tenen la santa temple de dedicar-s'hi. Un homenatge, un brindis per elles, perquè realment s'ha de tenir més moral que l'Alcoyano.
0: Escritores, escritors, us estimem, va.

0: I llavors tinc una pregunta, eh? Tu després vas seguir,
1: sí, sí,
0: eh? El... O sigui, ara, ara que estàvem parlant fora micro, no? D'aquestes mega macro estanteries de les grans superfícies o dels grans comerços o dels supermercats, que evidentment la gran majoria de les ocasions no compren, no? Afortunadament, a editorials independents o petites, però en el cas que fora, així, o una editorial, diguéssim, amb uns tiratges, amb unes edicions mitjans, si l'editorial, per exemple, hagués de fer l'esforç de fer doncs una segona, una tercera edició, perquè evidentment...
1: No o té sigui, prou exemplars que no físicament. Té,
0: exactament. I després aquests exemplars no es venen?
1: Pues te jodes y bailas.
0: Perquè això pot provocar l'enfonsament de l'editorial.
1: Pues evidentment, és que és el gran problema. Al cap dels anys s'han de destruir els estocs.
0: Clar.
1: És que, clar, què estaràs pagant un magatzem per guardar llibres que no has venut? Llavors es destrueixen. No sé com valora les destruccions, eh? Suposo que es deuen vendre a pes... No sé com funciona el tema del paper.
0: Però, però clar, és un daltabaix per...
1: Home, tu imagina't que tens... Clar, per això et dic que un editorial diu, vaig a treure quants més llibres millor, perquè si amb un sona la flauta, em compensa les pèrdues que segur que tindrem els altres. M'explico? Funciona així.
0: Clar, per això després entens aquests salts d'alegria que a mi, de veritat, em provoquen moltíssima tendresa quan petites editorials, per exemple, que han apostat per un autor, sobretot de països fora del gran Occident, per exemple, es fan un Premi Nobel, històries aquestes, perquè en el seu moment van confiar, van arribar a fer les traduccions, no han venut pràcticament cap exemplar, però llavors li donen un premi d'aquestes característiques i clar, veus la llum i de quina manera,
1: home,
0: no?
1: Pues sí. Pensa que a l'estat espanyol es publiquen anualment 90.000 llibres. 90.000 llibres. Tant de bo es venessin tots i amb quantitats industrials.
0: I tants lectors i lectores no ho som, eh?
1: També vivim en un estat en el qual es llegeix poc. Vull dir, tu compara, per exemple, les vendes de llibres mira, a un país com Argentina, es venen molts més llibres que aquí. I amb una situació econòmica molt més complicada. Vull dir, a mi allò de... És que són muy caros, mira, també és caro el cubata, col·lega.
0: A l'Argentina els compren a plaços, darrerament, els llibres.
1: Sí, ja ho hem comentat alguna vegada. Però, bueno, són també tradicions culturals, vulguis que no, són usos culturals dels diferents països. Aquí hi ha hagut, crec jo, un atac continuat, un desprestigi molt seguit de la condició intel·lectual, no? La mort de la intel·ligència, que deia aquell... el Garxuguell. Hi ha un cert cachondeito, inclús, no?, el món editorial. A mi em posa sumament nerviós i sobretot m'entristeix molt. Vull dir, aquesta celebració de la ignorància em sembla d'un cateto i d'un provincià lamentable. Alegrar-te de no saber has de ser molt cretí. Però bueno, en fi, jo què sé, Espanyita, no? Però parlant d'Espanyita, també cal comentar, perquè això és una altra... Això és un, com ho diuen, no un tenderete, un... Bueno, un chiringuito.
0: Un chiringuito.
1: Això és un chiringuito perquè viuen de subvencions. No és veritat, això. Hi ha subvencions, és veritat que hi ha subvencions. Però són subvencions que no són una renta fixa. És a dir, són subvencions que es convoquen anualment, que són normalment... ajudes a la publicació, sobretot amb llibres de menor rendibilitat, que ja se sap que la poesia, per exemple, no? Es ven poquíssima poesia, no? Si volem que hi hagi editorials de poesia, doncs les hem de recolzar d'alguna manera. No només comprant els llibres, potser no hi ha prou lectors i lectores de poesia, amb la qual cosa s'ha doncs, d'ajudar des de l'aparell de l'Estat, el qual em sembla estupendo. Però no són ni tantes ni tan bones, com diguéssim. Es fa molta... per exemple, a Catalunya, a Euskadi, a Galícia, on llocs on hi ha llengües cooficials, sí que es fan ajudes per la traducció, sí que es fan ajudes però, bueno, per mantenir, diguem, la llengua viva, no? El qual tampoc em sembla malament. Vull dir, per mi, o sigui, tant de bo l'Estat pagués tot els processos de creació de llibres i diguéssim quants més millor, no? I després hi ha ajudes indirectes, que són sobretot les compres públiques per biblioteques. És a dir, clar, les biblioteques han de comprar els llibres. Llavors hi ha doncs, un equip, no? Consell, per dir d'una manera, que van i diuen, doncs mira, aquesta editorial comprem tants exemplars d'aquest llibre, perquè el tindrem. no? Abans m'estàs comentant a porta, ai, a porta, amb el micro tancat, el tema dels exemplars.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ja, per aclarir, com a autor, autora?
0: Sí, sí, sí, perquè clar, nosaltres tenim companyes, bé, l'Oriol, la nostra companya, la Pilar San Pietro, afortunadament tenim companys i companyes que a més de saber doncs, expressar les seves idees per un micròfon, doncs ho poden deixar en un llibre, no? I quan han tingut oportunitat, i la gran majoria de les vegades ho han fet mitjançant doncs, aquestes editorials petites a les que mimem de manera molt especial, doncs t'explicaven que clar, quan van a fer les presentacions i tot això, en ocasions han de comprar els seus propis llibres, no? I a mi això em petava una mica el cap.
1: No, però clar, és normal. És normal, perdó, quan tu signes un contracte amb una editorial, hi ha tota una sèrie d'acords, no? Per exemple, cessió de drets, que això és una altra qüestió. Imagina't que tu fas un llibre i algun il·luminat il·luminada vol fer una pel·lícula del teu llibre.
0: Ah, sí.
1: Ojo, perquè potser li has venut els teus drets a l'editorial. I és l'editorial que ho gestionarà i que traurà uns dinons, que evidentment a tu te'n tocaran, però no és el mateix que si els vens tu directament.
0: Vale, vale.
1: Per això molta gent es busca el que es diu un o una agent literària, que són persones que es dediquen a gestionar aquest tipus de cosetes, sempre en favor de l'autor o autora. El que passa és que per tenir un agent literari has de tenir, diguem, una projecció i un número mínim de vendes, perquè clar, aquest agent literari, òbviament, viu d'un... és com el teu mànager. És a dir, es queda un tant percent dels teus ingressos. Per tant, has de tenir uns ingressos com a autor o autora prou elevats com perquè li compensin a aquesta persona fer la feina, òbviament. Si ve amb 20.000 punyeteros llibres, no et voldrà, perquè dirà, home, de 1.000 llibres et quedaràs tu 1.800 euros i jo me'n quedaré 300. Doncs igual no em val la pena, no?, pagar, fer tot aquest curro. Però el tema dels drets... per exemple, si vens els teus drets mundials, si vens els teus drets en un idioma, si vens els teus drets absoluts, és a dir, que aquell llibre es tradueixi a l'idioma que es tradueixi, si és que tens la sort que algú vol traduir, ho negociarà l'editorial, no tu. Tot això s'ha de contemplar a l'hora de signar un contracte amb una editorial, no? I per una altra banda, com et deia, també hi ha un apartat en els contractes que s'acorden el número d'exemplars que reprarà l'autor o autora. Posa que siguin 10. Uh-huh. Jo faig el meu llibre, l'editorial l'imprimeix i a mi m'envien 10 exemplars. A partir de... també hi ha editorials amb les que tens millor, pitjor relació, però jo ho entenc, un llibre val diners i aquesta gent han pagat perquè aquest llibre existeixi. Aleshores, què se sol fer? Doncs un cop tu t'has quedat els teus 10, si necessites més, doncs els compres. Òbviament no els compraràs a preu de mercat, o sigui, no els compres en el PVP que el trobes a una llibreria, però es posa amb un 30, un 40% de descompte, un 50%, no ho sé, ara m'ho estic inventant, amb un descompte més que substanciós, però sí, te'ls hauràs de comprar, però és que és lògic, vull dir, si aquella editorial, estem parlant d'editorials petites, sempre, sí, sí, sí. Aquella editorial està fent un esforç, està fent una despesa, s'està arriscant, no ho està fent per regalar-te llibres a tu, m'entens? Insisteixo per aclarir que no estic atacant ni a les editorials, ni a les llibreries, ni res. Simplement estic exposant com funciona aquest negoci. I, evidentment, cadascú mira per si mateix, com és normal. L'autor o autora mira per si, l'editorial mira per si... Pues claro, bienvenidos al capitalismo, jo què vols que et digui? M'explico? Però, bueno, que té molta més intríngulis del que pensem i té, insisteixo, molt més mèrit del que creiem escriure, publicar i vendre llibres.
0: Oriol Rossell, ens hem quedat curts amb aquesta conversa, volem més. Ens queda un programa de la temporada, el farem la setmana vinent i farem una revisió una miqueta dels exemplars. Si no, no, carinyo, perquè si no, si fem números, si més no...
1: No, jo pillo.
0: Potser un dels dos...
1: Jo pillo guapament.
0: Però mira, m'he anat apuntant coses i a mi m'agrada. Soc d'aquest tipus de gent massoca que abans de fer vacances ja estic pensant en què podem fer la pròxima temporada.
1: Canviar d'ofici, ja t'ho dic ara.
0: No, sí, al final ja ens agrada. Ens agrada patir.
1: Aquest és el problema que tenim, que a sobre som tan bobos que ens agrada.
0: Que ens agrada.
1: Que a més són les coses més insuportables del món.
0: Quan et diuen, no, però si tu ja disfrutes amb la teva... Sí, i ho bé que tu passes.
1: Jo disfruto i vivo de l'aire, tu. Sí, és al·lucinant.
0: Sí, sí. O vols fer aquesta cosa? Si et ve de gust... No és que em vingui de gust, és que em pagues a final de mes, potser que l'hagi de fer. Una altra cosa és que a mi també...
1: Però a mi a vegades em diuen, no? Que jo sé que la gent ho diu amb la millor voluntat impossible, però et diuen, quina sort, no?, que has escrit un llibre, però aviam, parlem-ne. O sigui, sí, em sento afortunat d'haver-me pogut permetre el luxe d'escriure un llibre. Per què es permetre un luxe escriure un llibre? M'explico? Però, ojo, perquè si vols t'explico els números i llavors veuràs la suerte que tengo.
0: No, no, no. Deixem-nos de números. El que et deia, mira, m'he apuntat per la pròxima temporada sí. convidar un dia de tant en tant, eh? Bueno, doncs a la gent que fa possible la nostra biblioteca inflamable, a més, evidentment, de les autores i autors. Agents literaris, vale? Perquè estaria bé que vingués un dia un agent literari que ens expliqués...
1: Sí, en conec alguna que pot venir.
0: Doncs vinga, llibreters, que ens els estimem moltíssim, sí. llibreteres i llibreters, traductors, que és una assignatura que tenim pendent...
1: Traductors i traductores, és una feina que, a més, està... amb

0: editors o editores i també lectors i lectores, que també han de ser presents. Oriol Rossell, fins la setmana vinent.
1: Apa-li.
0: T'has relaxat?
1: No.
0: M'ho imaginava.

Doncs arribat a aquest punt, ara sí, ens acomiadem, tornem al cap de setmana vinent, dissabte a partir de les 7 de la tarda, últim programa, com dèiem, d'aquesta temporada 25-26 del nostre territori clandestí i de la Biblioteca Inflamable. Fins llavors, que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Ràdio 4. Ara fa 90 anys, un cop d'estat militar iniciat a les guarnicions del nord d'Àfrica es va estendre en poques hores a la península, donant inici a la Guerra Civil Espanyola. A Sense Memòria estem seleccionant i recuperant alguns capítols d'aquesta guerra, o alguns capítols que us hem explicat d'aquesta guerra, com ara el dedicat a les brigades internacionals que vam enregistrar a la tardor al primer Congrés Internacional Recerca i Memòria de les Brigades, celebrat a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
1: Sense Memòria. Amb Isabel Díaz.

0: El multitudinari comiat de les Brigades Internacionals es va fer l'octubre de 1938 a Catalunya, on s'havia traslladat la base dels brigadistes. I és aquí, en aquest comiat, en presència de les autoritats republicanes, on se suposa que acaba la història oficial de les Brigades Internacionals a la Guerra Civil Espanyola. Però recents investigacions apunten que aquest no va ser el darrer capítol. Després de la caiguda de Barcelona, el gener de 1939, encara quedarà durant els primers mesos del 39 una darrera batalla duríssima a Catalunya. Una història ben poc explicada, de la que no en queden gairebé vestigis, amb la reagrupació dels darrers brigadistes i que ens portarà de la Garriga fins a Cassà de la Selva. Ben bé, a les portes de Girona.
1: No en sabem res, tot això no en sabem res, eh? Vull dir, no sabem res de la batalla de Cassà de la Selva, no sabem res de per què és bombardejat Sanidari, per què és bombardejat tots aquests pobles de la selva, precisament perquè hi ha les tropes internacionals. Tot aquest episodi està completament esborrat de la historiografia.
2: Des de, diguéssim, la fase final de la batalla de l'Ebre, que sabem que els internacionals són retirats del front el 23 de setembre per aquelles dates, però en canvi les unitats feixistes italianes i tot el contingent de la Legió Còndor i els alemanys, aquests no marxen, al contrari, per iniciar la batalla per Catalunya encara reforcen amb més efectius.
1: David Gesalí Barrera, historiador.
2: David Iñiguet Gràcia, i també sóc historiador i professor a la Facultat d'Educació.
0: Vosaltres anem a parlar de la reorganització dels internacionals i la darrera i desconeguda batalla a Catalunya. Primer situem-nos, de què estem parlant?
1: Estem parlant dels dies de la retirada a Catalunya, on els internacionals que no poden tornar als seus països perquè hi ha governs feixistes, doncs finalment decideixen, abans de la caiguda de la ciutat de Barcelona, oferir-se per defensar-la i oferir-se també per tenir un lloc on pugui existir, no? Perquè el futur que ells albiren, que els hi pot passar en el cas de que caigui la República Catalunya, és anar a parar a les presons dels seus països. Aleshores, el que intenten és fer una reorganització que aconsegueixen, en contra del que molta gent pensa, i donar tres punts ben focalitzats de batalla, al final del qual és Cassà de la Selva amb la defensa de Barcelona, el dia 3 de febrer.
0: O sigui, estem parlant del 39. Les Brigades Internacionals no es retiren abans?
1: Efectivament, es retiren abans, i per això nosaltres posem l'accent en aquest tema, perquè moltes vegades a la historiografia s'oblida tota la gent que no pot tornar i que decideixen plantejar aquesta batalla, no? Fins i tot es converteixen concretament en una unitat militar, que és la 44 Divisió, i finalment tornaran a ser la 35. I davant de Girona plantejaran una batalla organitzada amb cavalleria, amb artilleria i amb tancs, que és totalment desconeguda perquè les fonts internacionals són fonts que, podríem dir, a la postguerra mundial queden al Pacte de Varsovia i, per tant, no en fem cap cas, i perquè les fonts de l'enemic, en aquest cas, són les tropes italianes del CTV, que la historiografia espanyola tampoc fa excessivament cas a les fonts feixistes dels italians. Per això és desconegut.
0: Llavors, de què estaríem parlant? De quanta gent estaríem parlant? De quins fets? Si és que ho podem resumir ara, clar.
1: Estem parlant d'un contingent d'unes 3.000 persones dividides en una divisió i altres unitats que es divideixen o s'esmiculen, per dir d'alguna manera, en diferents altres unitats. Però ja et dic que hi ha un gruix de forces articulades en una divisió que plantegen combat, i sobretot el que volem dir nosaltres és que aquesta reorganització és efectiva, perquè molts autors pensen que no és efectiva, és una voluntat. No, és efectiva perquè dona una unitat concreta, que és la 44 Divisió, i a més, finalment, planteja un front de defensa que és reconegut pels mateixos generals italians del Corpo de Truppe Voluntari, la qual cosa vol dir que reorganitzen i plantegen una defensa organitzada. Això vol dir que és la darrera batalla dels internacionals, no pas a l'Ebre, sinó aquesta que hi ha a Catalunya, desconeguda.
0: Què passa després amb ells?
1: Què passa amb ells? Doncs que, mira, és un cas particular de cada un. El David, per exemple, el meu company va trobar doncs, l'episodi dels italians, que surten, els informen malament i surten cap a la frontera sense combatre, i els altres, doncs, en tenim de morts a Cassà de la Selva, que s'han trobat les tombes, en tenim de morts els que fugen des de la Garriga pel mig del Montseny, per Seva, amb un metre de neu, i de tant en tant es troba un esquelet o uns ossos, és d'algun internacional d'aquests, vull dir, i si no, passen la frontera i finalment on t'acabaran? Doncs a camps de concentració o directament morts pels serveis policials de cada un dels països on seran retornats o reclamats, clar, vull dir, és un episodi terrible, vull dir, per això precisament lluiten lluiten ferotge, lluiten cos a cos. Al Maresme lluiten cos a cos a la selva, perquè, clar, és que no tenen on anar, són apàtrides.
3: Són escenaris que tenim molt a prop.
1: Sí, són a prop i, a més, no els tenim interioritzats, per això ens interessa explicar-ho aquí i ens interessa explicar les publicacions que tenim sobre el tema. Perquè, clar, si tu parles de Riudarenes el dia 2 i la trobada entre els italians i els internacionals que estan junt amb la 11a divisió, doncs ningú sabrà què vol dir. Si parles de Pedro Mateo Merino, el 35 divisió, que està a prop de Cassà de la Selva, el poble on és bombardejat, Llagostera, el dia 2, del 2 al 3, i són atacats repentinament, d'allò sobtadament pels italians del CTV, i aquest pobre home surt amb, ho estàvem parlant, surt amb una tovallola de la tenda de campanya i presenten batalla, doncs, allà els internacionals. No en sabem res, tot això no en sabem res, vull dir, no sabem res de la batalla de Cassà de la Selva, no sabem res de per què és bombardejat Sant Hilari o per què és bombardejat tots aquests pobles de la selva, precisament perquè hi ha les tropes internacionals. Tot aquest episodi està completament esborrat de la historiografia per part dels que guanyen, perquè assolir de Barcelona tot el demés és irrellevant, i per part de les fonts republicanes, perquè, clar, que són polítics, diplomàtics, ja han marxat. És a dir, aquesta gent, els internacionals, el que fan és intentar evitar d'una manera clara i efectiva que les tropes franquistes no corrin més del compte i la gent pugui arribar a França.
3: Clar, és que estem parlant d'internacionals que es queden per salvar aquesta rereguarda.
1: Efectivament, és que, clar, quan parlem de 500.000 persones que passen a França, per què passen aquestes persones a França? Què passen? Per la bondat de la persona que està assolint els objectius i està conquerint pobles? O és per la voluntat de gent que de forma aïllada o més o menys coordinada fan resistència esporàdica o coordinada perquè la gent pugui arribar? Perquè és que aquestes curues de gent puguin arribar.
3: L'altre, David, el teu company explicava que sí que has treballat o en la identificació o en la cerca d'alguns d'aquests cossos o dels que han quedat o del que ha quedat d'alguns d'aquests brigadistes.
2: Bé, s'ha fet recerca, però s'ha fet recerca a nivell local sobre possibles exhumacions de combatents, en concret d'algun combatent txec i un altre crec que és iugoslau, de nacionalitat iugoslava, un balcànic, però no s'han localitzat les restes. El que sí que és cert, o sigui, amb el que sí que hem d'incidir és que això és una batalla, la batalla que es desenvolupa als voltants de la selva està relacionada amb l'ocupació de Girona, i això genera també una certa, diguéssim, disputa o una certa controvèrsia entre els combatents feixistes italians i després el mateix exèrcit nacional, no? Qui posa la força i qui posa la lluita són els combatents feixistes, i després qui es posa la medalla o intenta posar-se la medalla és l'exèrcit, o sigui, les tropes de l'Invicto Ejército Nacional.
3: Clar, perquè jo pel que veig aquí estem parlant de fins i tot de diferents exèrcits protagonistes. Vull dir, la banda republicana, de fet, estem posant el protagonisme o li estem donant aquesta part d'història que nosaltres coneixem als internacionals, les brigades internacionals, però després en el que seria el bàndol, diguem, nacional, d'alguna manera, també tenim diferents exèrcits sobre el terreny.
2: Sí, de fet, des de diguéssim, la fase final de la batalla de l'Ebre, que sabem que els internacionals són retirats del front el 23 de setembre, per aquelles dates, però en canvi les unitats feixistes italianes i tot el contingent de la Legió Còndor i els alemanys, aquests no marxen, al contrari, per iniciar la batalla per Catalunya encara reforcen amb més efectius, amb més combatents. Els combatents feixistes del CTV en retiren poquets, però segueixen mantenint una força potent, i a més hi ha tota una nova remesa d'enviaments d'armes i sobretot de material aeri per iniciar la batalla per Catalunya del desembre del 38.
3: A Girona tindríem una batalla o un escenari més internacional.
2: Sí, clar, és que tota la guerra és un conflicte a nivell internacional, des del primer minut 1, no? Amb unes democràcies molt, diguéssim, tèrboles a l'hora de decidir qui ajudes o qui no ajudes, o a mirar cap a una altra banda, i després amb un nivell, amb un volum d'intervenció de les, diguéssim, dels efectius i de tot el material proporcionat per Itàlia i Alemanya, la Itàlia feixista i l'Alemanya nazi, a l'exèrcit franquista. Segurament això no ho haguessin aconseguit. I després hi ha l'altra banda, que és la més interessant des del punt de vista d'aquesta lluita global, que és l'arribada de contingents internacionals i de gent de tot arreu. A la Garriga, que és quan es concentren els internacionals, hi ha records de gent que està veient combatents, diguéssim, racialitzats, o sigui, negres, i els nord-americans hi han marxat, els afroamericans hi han marxat, per tant, són llatinoamericans que encara estan combatent també, i sud-americans que també estan combatent amb aquestes unitats al final de la guerra. A la Garriga els tornen a armar i és quan comencen a donar cops de mà i combaten una miqueta, a part de la batalla de Cassà i la de Montalt, combaten també donant cops de mà i fent petites emboscades a les tropes nacionals, que fa que això aturi l'embranzida que Franco fa amb les seves tropes franquistes, i que el que vol és que acaba la guerra ja ràpid, perquè ja, bueno, s'aproxima una crisi, no?, europea bastant important.
3: Hem citat espais, en el meu cas, molt coneguts: Sant Hilari, Llagostera, Cassà de la Selva, entre la Selva i Gironès. Estem parlant de brigades internacionals, però en aquell moment quina és la relació amb la població local?
1: No, en aquest lloc no en tenen. A la Garriga potser durant un temps en tindran, perquè estan uns dies. La relació la tenen amb els llocs on han sigut desmobilitzats, és a dir, quan a l'Ebre els internacionals són desmobilitzats, es porten a uns centres que es diuen centros de acantonamiento, amb la terminologia de l'època, que és on els llocs, els pobles on estan desmobilitzats, no? On s'envia la gent, perquè a algun lloc se'ls ha d'enviar. Evidentment, americans, anglesos, francesos es repatriaran més aviat, i aquests generalment tenen centres de desmobilització més a prop de la frontera, però tots els que són centroeuropeus, etc., que no tenen una possibilitat de tornar, aquests són generalment col·locats a llocs de la part de Torelló, tota la part del canal des de Figaró cap a Vic. Aquests pobles els trobaríem allà, i allà esperen què serà d'ells fins que es reorganitzen.
3: Quina investigació s'està fent en aquests espais?
1: Jo crec que aviam, no ho sé, eh? Això és que clar, és el tema. Vull dir, avui tindrem la sorpresa de veure que hi ha més o que no hi ha més. De fet, nosaltres, si mires el cartell de gent, som els únics que tractem el tema d'història militar, no? No militarista, militar, eh? Això s'ha de dir. Som gent de la UB que tractem el tema de la història militar, i per tant creiem que aquest episodi és un episodi no explicat i s'ha d'explicar, perquè si no, no entenem tots els altres papers que tenim en les memòries, que no tenien cap valor, les memòries dels polonesos, mira, aquesta gent parla d'una batalla tal, doncs el que volem donar és valor amb aquestes memòries. És aquest el tema. A tot arreu. Nosaltres hem estat, per exemple, doncs a Rússia, a Moscou. Hem tingut la sort de poder anar en l'època que les relacions internacionals eren bones. Hem pogut anar 3 cops, doncs, al Gaspi, a l'RGBA, a l'Arxiu Militar, i allà hem pogut trobar papers i dades que, clar, que ara doncs podem posar aquí en valor, i que esperem que altres companys que es dediquin al tema doncs les puguin utilitzar per entendre aquest episodi, conèixer aquest episodi, que és més extens del que explicarem, és bastant més extens, i curiosament moltes de les ciutats bombardejades, inclús Barcelona, el gran episodi de bombardejos al final de la guerra, estan directe i íntimament relacionats amb els internacionals.
3: Doncs us deixo.
1: Una cosa que volia dir: penseu que en aquell moment que la guerra està guanyada, el fet que una unitat de xoc veterana es torni a reorganitzar fa molta por al govern de Franco, sobretot als italians, tornar-se a enfrontar altra vegada amb una unitat d'èlit quan ja ho tenen tot guanyat.
3: I és que jo no us vull entretenir, però clar, això el que ens dona peu, vull dir, el que s'obrin aquestes investigacions és, primer, treballant sobre noves dades, i fas noves reflexions i noves interpretacions sobre el que ja tenim escrit.
1: És el que intentem fer. Ara només cal que algú ens escolti i ens cregui i ens doni veu com fas tu. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Sense memòria, a Ràdio 4.
0: Mesos abans de la seva retirada, la base de les brigades internacionals es va traslladar d'Albacete a Barcelona. La guerra i el front avançaven cap a l'est, cada cop més pressionats per les tropes dels colpistes. I en aquest nou escenari, Barcelona i els seus voltants es van haver d'adaptar a correcuita per acollir tot tipus d'infraestructures relacionades amb la guerra i les tropes, des d'hospitals fins a presons. Però més enllà dels capítols que ens parlen de soldats i de batalles, què en sabem de l'impacte que va tenir sobre la població local de Barcelona el trasllat de tota la logística de les brigades internacionals l'any 38? A S'Agaró, per exemple, es va instal·lar un dels hospitals, i el castell de Castelldefels es va transformar en la presó disciplinària de les brigades internacionals.
5: Castelldefels va haver, t'ho explico així breument perquè igual ho l'haurà sentit, va haver una presó interbrigadista. Aquesta presó interbrigadista era en la presó disciplinària. Van haver, diríem, tortures i maltractament als presumets i execucions extrajudicials. Van morir allà nanos com a conseqüència de la violència exercida per als comandaments, que eren de les pròpies brigades. Soc Alfonso López Borgoñoz, soc historiador, soc membre de la Junta de l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya. Soc llicenciat en Història, tinc un màster en Gestió Cultural, coses d'aquestes, i he publicat llibres sobre el tema de les Brigades Internacionals, primordialment basats en Castelldefels, però no només.
0: Alfonso López Borgoñoz és un dels historiadors que potser més ha estudiat la presència dels brigadistes a Castelldefels, no només sobre la presó, sinó també sobre quina va ser la seva interacció amb els habitants de Castelldefels.
5: No estem parlant d'una tropa, d'una presó de feixistes per brigadistes ni de brigadistes per feixistes, sinó que era de brigadistes per brigadistes, i el problema que van tenir en un moment determinat és que les rígides mesures disciplinàries que dos responsables del centre van prendre contra el detingut, i també s'ha de dir a la conducta d'aquests comandaments que van tenir en aquest moment, van fer que això, que hi haguessin, diria, molts maltractes als detinguts, però molts, van passar molta gana, i a més no només això, sinó que a sobre van haver fins i tot execucions extrajudicials. S'ha de dir que això va ser només en els dos primers comandants de la presó. Aquests dos comandants van ser destituïts per les mateixes brigades internacionals al cap de dos mesos d'estar en el càrrec, tots dos casos, i finalment els dos comandants últims que va tenir a la presó, ja no he tingut, diríem, notícia de cap cas de violència ni res, perquè no he trobat queixes sobre el seu comportament.
0: De quines dates estaríem parlant?
5: De quines dates? Estem parlant a l'inici de la presó com a tal, és a inicis del mes d'abril de l'any 1938. Ja hi ha presoners abans, perquè en un moment donat hi ha una mena de llau de desertors que venen des de la zona de l'Ebre per part de les brigades internacionals, i acaba tot el 22 d'abril de 1939, i acaba el 22 d'abril perquè les tropes franquistes ja estan apropant-se a Sitges i ja els hi queda molt poc, i des de Castelldefels tot el que són les tropes republicanes se'n van, i entre elles es tanca la presó.
0: És una presó important. Quin marc ocupa aquesta presó en el que seria la història tant de la Guerra Civil com en el cas de les brigades internacionals?
5: Sí. En principi, aquesta és una presó relativament important. Van haver 250 presoners, vull dir que és una xifra força important, i són presoners que venien des d'Albacete i Chinchilla. Allà tenien les seves primeres bases de presoners als brigadistes internacionals. En un moment donat, tota la base de les brigades surt d'Albacete i ve a Catalunya, i comencen a cercar en tot l'entorn de Barcelona com bojos on situar les coses, on situar els hospitals. Envien una a Sagaró, altra l'envien a Mataró, altra l'envien a Vic, vull dir, comencen a veure, i d'on em fiquem els presoners? Aquí hi ha un castell vacío, pues bueno, pues cap al castell. Vull dir, una mica va ser així, la cosa, van cercar espais en el que poder fer les coses. Barcelona no tenia prou espais. Pensa que estem parlant d'una presó, la Modelo estava plena, fins i tot recorda que hi havia vaixells al port de Barcelona ja des del temps de la República abans, com l'Uruguai, que estaven gent de presoners de tot tipus que estaven en mans republicanes, i clar, no hi havia gaire espai. Bueno, tenen, ho dic mitja en broma, un castell que no és gaire gran al seu interior, però que bueno, malauradament comencen a ficar persones allà dintre, brigadistes, desertors i tal, i bueno, tenen una xifra que va canviant amb el temps, perquè alguns surten, entren altres, d'aproximadament unes 250 persones de mitjana, de persones detingudes allà, que si vas algun dia per allà al castell, veuràs que realment era curiós, perquè havien d'estar, diríem, en una situació de cercania humana que realment havia de ser molt, molt, molt difícil de... Pensa que no hi havia lavabos gairebé.
0: Jo els que sí he visitat per una altra raó són els de Montjuïc. Que, però els de Montjuïc, vull dir que van estar ocupats, crec que fins al 37, i queden les marques, queden els grafitis dels presos que va haver allà, que suposo que eren altre tipus de presos.
5: No estic segur exactament d'això, però en tot cas el castell de Castelldefels està ple de grafits. A més, n'hi ha moltíssims, i a més per una qüestió històrica s'han respectat. Jo crec que el castell de Montjuïc igual no s'han respectat tant, perquè pensa que bàsicament estan en dues zones que no van ser utilitzades en 40 anys, de manera que per molta gent era una sorpresa que hi haguessin retrats de la passionària en una església espanyola, podíem, però clar, el problema és que aquella església era una església desacralitzada, estava tancada, de manera que el dibuix de la passionària, el dibuix del Lenin, el dibuix de tot aquest dibuix dels mandamàs, diríem, de comunistes i del Partit Comunista, tot això, va poder estar allà sense ser esborrat i tal. Jo crec que en altres centres, com el de Montjuïc, que sí que va ser utilitzat, és possible que, bueno, que les seves condicions durant el franquisme fes que alguns d'aquests grafits que podien tenir una significació política més gran fossin esborrats per part de les tropes de faccioses.
3: Tu, d'alguna manera, has coordinat una taula en aquest congrés sobre les brigades internacionals dedicat sobretot a entendre tant la vida quotidiana i també com aquestes, com els membres d'aquestes brigades internacionals van interaccionar o es van relacionar amb la població civil, que suposo que és una cosa que encara estem començant una mica a investigar o a interrogar-nos sobre ell, no?
5: Sí. Pensa que, òbviament, al principi el que li interessa són, diríem, les grans coses, les grans hazanyes dels brigadistes, el fet, diríem, de rellevants, com estaven al combat, com estaven al front, d'alguna forma les seves condicions, la presó en si mateix, però ja ara hi ha un univers sencer que és obvi que eren nois joves. Vulguis o no, eren nois joves, alguns d'ells passen aquí 2 anys i que la vida no solo ir al frente, vull dir que estan molts moments, estan a la rereguarda. En el cas de Castelldefels alguns són guardes, altres detinguts no poden sortir, però els guardes sí que tenen més temps, estan en un poble més que els nanos joves de la seva edat estan al front, de manera que mira que tal, i tal com ha recordat el Marco Pupini, bueno, molts italians que venen aquí comencen a tenir relacions amb noies, i aquesta relació sempre és complicada perquè és una relació amb civils, i el que hi ha una preocupació per part dels mandos de les brigades és que es posin problemes les relacions militars amb civils, vull dir que abusos de brigadistes o coses per l'estil fes que la població rebutgés, diríem, aquestes tropes internacionals. Hi ha una certa preocupació, però en tot cas el que és molt curiós, i ho he comentat fa una estona, quan un mira determinats registres del centre de desmobilització que demana a la gent què vol fer, molts es volen quedar a Espanya malgrat que venen les tropes de Franco, i entre ells molts, hi ha diverses raons per les quals volen quedar-se, però molts d'ells, no he fet el recompte, però jo diria que un 10% així, avui, era perquè estaven casats amb espanyoles. De manera que això crea una vinculació, ja dic, tenim molts casos d'homes que estan relacionats amb dones, en aquest cas catalanes, que, bueno, que tenen relació amb elles i que no deixa de ser un problema quan han de tornar a casa seva als internacionals. I lògicament en molts casos, com va passar a Castelldefels, la família no vol que la noia se'n vagi sola, no sap a on. Vull dir, pensa que, bueno, que hace Castelldefels, en el cas de l'Andrilla i de l'Enriqueta Baqués, ell era eslovac. I perdona, d'on està Eslovàquia? Vull dir que ara nosaltres més o menys ho podem tenir clar, però possiblement aquelles persones de Castelldefels, on era Eslovàquia i tot el rotllo, quin idioma parlaven, on s'anava, a més en una Europa convulsa, perquè en aquest moment ja, diríem, tot el problema dels nazis i dels fascistes italians estaven per allà, doncs per una mare o un pare deixar que la seva filla s'anés amb un militar que no coneixia gaire, tal. I a més amb diferència d'edat, perquè ells tenien habitualment sobre els 30, 30 i pocs anys i elles tenien sobre 20, 20 i poc. Vull dir que era una situació, diríem, no sempre grata pels pares.
3: Avui no tindrem molt de temps de parlar amb deteniment, ho deixarem per un altre dia. A més, ens està esperant en Marco Pupini i també m'agradaria poder atendre. A més, parlarem segurament de la història de l'amor, una mica així. Però quin podia ser el destí d'un brigadista internacional que es quedés aquí?
5: Sí, és una cosa que és curiosa, perquè alguns van decidir fins i tot quan comença la Guerra Mundial, alguns prefereixen venir a Espanya que quedar-se en el... Prefieren a Franco que a los nazis, per simplificar una mica, i creuen la frontera, tracten de passar inadvertits, i des d'aquí alguns d'ells aprofiten i passen a Oran, a Argèlia, en algun lloc que encara no estava massa controlat per les tropes nazis del nord d'Àfrica i qüestions per l'estil. És a dir, són camins a vegades molt raros, alguns queden mig amagats, diríem, entre la població, trobar-los igual no era fàcil, però sí, és una situació curiosa, la d'alguns d'aquests brigadistes, de que per què volen, i altres igual perquè tampoc s'esperaven que, diríem, que la repressió fos tan brutal quan arriba Franco, vull dir, imaginaven que, bueno, que les castigaria igual un poco i que ja estava, però no. Molts també es queden per una raó. Si tu és un brigadista alemán, un brigadista italià, un brigadista austríac, un brigadista txec, que ja està en mans dels nazis, Entonces ya dice, ¿para qué irme para allá si no va, preferís quedarme, que aquí puc amagar-me i tot això? És a dir, que hi ha una variació enorme de situacions per les quals doncs, alguns d'ells prefereixen quedar-se, però realment cada cas és cada cas i és molt complicat fer.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Alfonso López Borgoñoz.
5: Moltes gràcies a vosaltres per la preocupació del tema.
3: Aquest és un programa d'història i no hauríem de deixar molt d'espai a la imaginació, però no és difícil fer-se la idea del que va poder suposar per la Barcelona dels anys 30 l'arribada de les brigades internacionals, amb soldats de procedències i ètnies tan diferents, entre ells els afroamericans de la brigada Lincoln. La Guerra Civil Espanyola va ser l'escenari on es van produir canvis en les estructures militars dels voluntaris nord-americans que els Estats Units encara no podien ni imaginar, com el cas de l'afroamericà Oliver Lowe de la brigada Lincoln, que va ser el primer nord-americà negre en convertir-se en comandant de batalló, en comandament sobre una tropa interracial. És una història, la de la brigada Lincoln, que explica molt bé el documental Héroes Invisibles, dirigit per Alfonso Domingo i Jordi Torrent, i del que ens han permès extreure alguns talls de veu, com els de l'hispanista Anthony Hayes, explicant el cas de l'Oliver Lowe, o del professor i responsable de l'Arxiu Alba de Nova York, James Fernández, que parla sobre la memòria i l'arxiu afroamericà de la Guerra Civil Espanyola.
6: Hay un caso extraordinario que es el de Oliver Law. Es la primera vez en la historia militar de Estados Unidos que se da el caso de un comandante afroamericano a mando de tropas blancas. Esto no volverá a ocurrir hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que es la primera vez que en el ejército oficial de Estados Unidos que hay integración racial.
7: Debe haber bastante poca cosa en los archivos de la Guerra Civil Española sobre los negros norteamericanos.
8: Fíjate, no es así. En parte porque la participación de los afroamericanos en la Guerra Civil era un asunto de mucho orgullo de los voluntarios de la Brigada Lincoln, ¿no? Ese orgullo se traduce en una presencia propagandística, una presencia archivística, y hay muchísimos materiales sobre los afroamericanos, más de la proporción. Eran 80, 85 de 2.800, ¿no? Pero el porcentaje de material es más amplio, ¿no? Proporcionalmente.
3: O sobre la visita a les tropes internacionals de l'actor i cantant Paul Robeson, que també va passar per Barcelona.
8: El gran cantor, actor, cantante, actor, activista político afroamericano, que viajó a España durante la Guerra Civil Española para reunirse con los voluntarios, ¿no? Y dio un pequeño concierto, un recital al aire libre, obviamente, casi en una trinchera. Y creo que es la única celebridad estadounidense que hizo ese viaje para ver a sus compatriotas luchando en España.

0: Però la Guerra Civil Espanyola també va marcar el futur dels brigadistes que van sobreviure. En el cas dels afroamericans de la Brigada Lincoln, sabem que molts d'ells es van incorporar anys després al moviment de drets civils encapçalat per Martin Luther King i van formar part d'aquest altre capítol de la història.
1: La història dels drets civils en Estados Unidos se remonta a la esclavitud, ¿no? Pero lo que queda fuera muchas veces de las historias oficiales es el episodio de los años 20 y 30, es un poco la historia de nuestros voluntarios afroamericanos, que cuando volvieron de España muchos se dedicaron plenamente a la lucha de Martin Luther King.
2: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
0: Però van ser molts i diversos els efectes

Si voleu escoltar el capítol complet dedicat a les brigades internacionals, el trobareu als podcasts de Sense Memòria, a Ràdio 4 i a l'aplicació RNE Àudio.

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Atenció al que és el darrer programa de l'Hora Clàssica d'aquesta temporada, que se'ns ha passat volant, com se'ns passa tot a la vida, però arriba la programació d'estiu i, per tant, avui ens acomiadem. I ho farem rebent una compositora i pianista catalana amb una trajectòria molt singular, formada entre Barcelona i Boston i amb una música que es mou amb naturalitat entre la tradició clàssica, el jazz, els ritmes populars i una mirada molt contemporània. Parlem d'Olivia Pérez Collet, El Mir, que acaba d'estrenar al Palau de la Música Catalana una obra simfònica de gran format, Set somnis de Gaudí, dirigida per Marin Alsop, una peça inspirada en l'univers d'Antoni Gaudí. I al tram final del programa ens acostarem també al Festival de Torrella de Montgrí, una de les grans cites musicals de l'estiu a Catalunya, que enguany arriba a la seva 46a edició amb el lema «L'amor també deixa rastrar». I això és el que esperem nosaltres, deixar rastre després d'aquesta temporada que ja se'ns acaba. I abans, però, tenim gairebé una hora per davant perquè ens acompanyeu en aquest darrer programa amb l'Helena Ramos avui al control de so. I amb el Pep Gorgori. Què tal, Pep? Ja doncs, s'acaba això, eh?
2: A punt de deixar rastre, acabant sí, aquesta temporada amb una convidada espectacular.
1: Clar que sí, de luxe, com tenim, ha de ser per posar la cirereta.
2: Tenim moltes ganes, clar que sí. L'Olivia Pérez Collet-Mir és una d'aquestes persones en què hem de fer autocrítica perquè no apareixia gaire als nostres radars fins que fa un any i mig, aproximadament, el Palau de la Música va anunciar la seva temporada i ens expliquen que hi ha una compositora de Barcelona que porta 12 anys vivint a Boston.
1: Això li passa per viure a Boston.
2: Fent un carreron espectacular i que com que està a Boston, aquí...
1: Doncs ha acabat d'arribar.
2: Llavors, ha de venir una Marin Alsop en persona a dirigir la London Philharmonic Orchestra amb l'Orfeo Català al Palau de la Música i estrenar-li una sinfonia a ella perquè obrim els ulls i diguem aquesta, l'hem de convidar. Ens ha de venir a explicar la seva vida.
1: I tant. O sigui, com una compositora catalana que viu a Boston no ha estat a l'Hora Clàssica.
2: Desastre, un desastre.
1: Ah, ja, ara ja està, ara sí.
2: Sí, sí, ho arreglem ara, sí que sí. Ara mateix.
1: Molt bé. Doncs, si la voleu escoltar, ja sabeu, aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs és un plaer que ens acompanyi aquí, a Barcelona, i als nostres estudis, l'Olivia Pérez Collet-Mir, que dic jo. La primera pregunta, què tal, com estàs, Olivia?
3: Superfeliç d'estar aquí, gràcies. Amb aquesta introducció.
1: T'ha agradat, gràcies per venir. Escolta, com t'ho diuen els de Boston, aquest cognom?
3: Calamar.
1: Calamar. Yeah.
3: Però intenta fer una acció així, una mica tan... Calamar.
2: Ja, a nosaltres ens costa. Ja ens costa és un nom que ens costa als catalans, imagina't.
3: Els he d'explicar com separo el cognom en dues parts.
1: Sí, per perquè va amb un guionet, no?
3: Exacte. Mm-hmm. Però el Collet-Mir faig... Coi... Yay! Ah. Ells diuen l'accent de yay. Dic, és el mateix. Ara dius yay, and after, mir. I després practiquen i ja els deixo.
1: I ja amb una mica de pràctica.
3: Co, no? Yay, mir. Ja
1: està. Perquè ella viu a Boston, però aquest cognom és d'Olot.
3: És d'Olot, de la Roxa, d'Olot i Santa Pau. I no coneixem altres famílies que tinguin, així que...
1: És vostra, només.
3: Que sapiguem, vostra. Sí. Fins i tot la meva germana s'ha canviat l'ordre perquè no es perdi.
1: Ah, clar, clar. O sigui, ah, se l'ha posat davant perquè no hi havia nois
3: no,
1: en aquest
3: no,
1: cas.
3: No. La meva mare tenia un germà que no va tenir descendència.
1: Ja. Uh-huh.
3: Així que, i per l'altra banda, poquet també.
1: Això li passa al meu cognom, eh? Uh-huh. El Lluc, meu, també, perquè no tenim continuïtat. I què fa una noia d'Olot a Boston, tants anys?
3: I em van els fassolets de Santa Pau i la cansalada a l'Olot.
1: I els has fet, això, els americans, o no?
3: Jo cuino
1: no
3: molt
1: cuines,
3: malament.
1: No
3: jo cuino. Tasto molt bé. O sigui, sí. Els hi puc dir, això no està bé. Això està molt bé.
1: Tens bon paladar,
3: sí,
1: no?
3: Sí, molt bon paladar. Es m'han criat molt bé a casa, en aquest sentit, però cuinar soc una mica patosa.
1: Ja.
3: He de ser. Pa amb tomàquet, sí, i l'embotit que
1: això
3: trobo.
1: Això sí que els hi has portat.
3: Sí, ah, tota
1: fet.
3: L'estona.
1: Ben
3: així, cosa ràpida.
1: Clar
3: i l'embotit que trobem allà, que és de bastant pobra qualitat.
1: L'has de portar. Ara quan tornes cap
3: no
1: allà,
3: ens deixen,
1: no?
3: Ens controlen, no, es queden les del Bordes i ja ha desistit.
1: Bé, cuina no cuina, però cuina bona música,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ara ja tenim clar que no fa bé l'Olivia
1: Pérez Collellmir. Ara anem
2: al que, sí, que serien els seus forts, diguéssim, relacionats bàsicament amb la música.
1: Estem divertits, que ja ho som, eh? Però és que clar, és l'últim programa, anem de vacances, sí. Saps?
2: El mes de juliol, l'Olivia...
3: No, vacata.
1: Anem així.
3: És exactament el que necessitem ara.
1: Perfecte. Digues.
2: L'Olivia, en les estones que no està cuinant,
1: que són gairebé totes...
2: Com el 99% del seu temps.
1: Com jo.
2: És compositora, pianista, nascuda aquí a Catalunya, però amb una trajectòria que, diguéssim, va travessant mons i llocs i fronteres i temps molt diversos. Formada inicialment en la tradició clàssica com a pianista, abans ens explicava doncs, que anava a veure els concerts al Palau de la Música quan era petita amb la seva mare i clar, no podia ni somiar on acabaria, però estava allà. Va entrar al Conservatori Superior de Música de Barcelona sent una nena, després va ampliar horitzons i resumint molt total, que ara està de professora al Berklee College of Music allà als Estats Units, és professora dels departaments de piano, d'ensemble, porta 12 anys en allà, per tant això ens fa pensar que no li ha anat del tot malament. I la seva música, avui anirem sentint fragments molt diversos, parteix d'aquesta base clàssica, però clar, en ella hi conviuen ritmes, influències molt variats, americanes, el jazz, música popular, escriptura contemporània també, de compositora dels nostres dies, que és... Ha fet projectes de gran format, com aquesta sinfonia, que clar, estem dient, va estrenar una sinfonia al Palau de la Música.
1: Sí,
2: vale. Que la va estrenar amb la London Philharmonic Orchestra, amb l'Orfeo Català, amb solistes vocals, és dir... s'hi va posar bé.
1: Que t'anava a dir, a veure, si estrenes una cosa que sigui gran.
2: Clar, podríem fer una sinfonia per millors. 60 instruments. Doncs pues no, pues fem-ho per 200
1: clar.
2: Persones.
1: Clar, no? Sí. Ja que sí, Olivia.
3: Ja que ens hi posem, no? 7 moviments, 200 instruments...
2: Think big, que diuen els americans.
3: Ja,
2: a tu això
3: dream big, ja no, m'ha quedat inculcant. Ja he après bé la lliçó.
2: Escolta, Olivia, comencem pel començament.
1: Va, pel principi.
2: Nena, Barcelona, tot bé, una ciutat molt maca, Mediterrània, precisa. El conservatori... Comences a estudiar piano. Per què?
3: Doncs, bona pregunta. A vegades fins i tot no saps la resposta, no? Quan comences tan petit, als 6 anys. La meva àvia cantava molt bé, tocava el piano i cantàvem a l'església, bueno, i a casa, sempre estava allà a les misses i, bueno, jo formava part d'aquelles melodies populars que dies i el cant litúrgic i tenia una, bueno, tenia una vocació, a casa meva veia una vocació, també a casa meva sempre consideraven que els estudis musicals eren molt importants per desenvolupar l'intel·lecte en general.
1: No en general, no per dedicar-s'hi.
3: No, exacte, no esperaven que la nena els hi sortís músic, però la meva germana també estudià. Ens van posar les dues i jo vaig entrar als 6 anys al Conservatori Superior de Música de Barcelona abans que l'edifici de l'ESMUC existís, al Bruc, i allà vaig fer la carrera de pianista clàssic amb la Núria Bonés i amb l'Antoni Bessas, i després també per descomptat teníem harmonia, llenguatge musical, cant coral, tot. I aleshores, en aquell moment, no hi havia programa de jazz. I jo feia la carrera de concertista. A la vegada feia filosofia, perquè m'agradava molt.
1: Estudiaves a la universitat,
3: sí,
1: a la vegada.
3: Sí, a la vegada. Ja comença a ser una mica rebel, en aquest sentit, el que dèiem del camí, no? Ah, però si fas una altra carrera, després com... Però m'encanta la filosofia, i vaig dir, doncs, pel matí aniré a la Universitat de Barcelona a fer filosofia a la tarda a conservatori.
1: Sí.
3: I així va ser. I aleshores...
1: I vas acabar totes dues
3: carreres. Sí, vaig fer el màster de filosofia i després vaig fer el doctorat, els cursos de doctorat de filosofia també, no la tesis. I aleshores un dels concerts, bueno, al principi jo deia, oi, com pot ser aquesta gent que fa tan bé improvisa i canvia la tonalitat així al vol i pot... dialogar, i sempre jo sempre tenia la pena de que el piano no era un instrument d'orquestra, per descomptat, concert per piano i orquestra, però no, forma part de la família, i em trobava molt sola, no? Estudiant tot el dia 8 hores, 10 hores, i deia, no va tant amb la meva personalitat, m'agradava molt compartir, dialogar i improvisar, i quan estudiava sola o jugàvem amb els músics de cambra. I aleshores vaig parlar amb l'Iñaki Sandoval, que ara torna, que serà és el degà del Conservatori Superior de Liceu, que torna a casa després molts anys d'estar fora, i em va dir: Olivia, el que estàs buscant està a Berkeley. Prepara't i fes la prova d'accés i segur que entrarà. Bueno, em va donar ànims. Prepara't aquí i després fas la prova, i si entres, doncs vas cap allà. I aleshores vas tornar a la universitat, ara aquest cop a estudiar el programa de jazz, que ja existia, ara en el Conservatori del Liceu, que és on em partien, l'aula de música. Vaig fer els 5 anys de pianista de jazz, i quan vaig acabar em vaig presentar a les proves d'accés de Berkeley, i em van agafar, i vaig marxar amb dues maletes, amb el meu nivell d'anglès bastant limitat.
1: D'estar per casa, no?
3: D'estar per casa, exacte, i va començar l'aventura.
2: Escolta, aquest canvi de tota la formació de pianista clàssica, i llavors tornar a començar d'alguna manera, sí, de zero, no exactament, òbviament,
3: no, però
2: els estudis de pianista de jazz, com és aquest canvi? És superinteressant.
3: Sí, és molt interessant, i de fet el camí d'aprenentatge que vaig haver de fer metodològicament, de vocabulari, és una de les recerques que he aplicat al Berklee College of Music, perquè tenim estudiants de tot arreu del món amb camins que venen de la tradició més clàssica, concertista clàssic, i pianistes de jazz de New Orleans. Per tant, quan un et ve i et diu: ara m'agradaria passar al jazz, o viceversa, diguem, com ja has pogut...
1: Clar, t'has fet aquest camí.
3: Exacte, aquest camí de trobar-te, de no trobar-te, de buscar la recerca, les respostes. És fascinant. La part bona és que la tècnica se't fa... Clar, tens la tècnica tan avançada com a pianista de clàssic, no? Que totes les idees que tens les pots executar. Que això és una de les limitacions que certs pianistes de jazz et diuen: tinc moltes idees, però no em manca la tècnica.
2: Els dits no et responen.
3: Però, per l'altra banda, el jazz et dona aquesta llibertat i aquesta creació que el clàssic no el tenia tant, no? I aleshores, entendre... També m'ajuda a entendre millor les obres clàssiques. L'harmonia, les relacions entre les línies melòdiques... ser capaç de memoritzar d'una altra manera. Jo crec que és una riquesa, s'autoalimenten, no?
1: Escolta, quants anys... perquè, clar, a veure, estudieu sempre, no?
3: Sí,
1: quan
3: sí,
1: ets pianista,
3: sí,
1: compositor, evidentment, sempre un s'està, sí, reciclant, però quants anys per tenir les dues carreres, diguéssim, de pianista de clàssic?
2: Les dues, o les no sé quantes, perquè ja m'he perdut, sí, sí, pianista clàssica, de jazz, filosofia...
1: De jazz, filosofia, el no sé, màster i...
3: Les aquí a Espanya, em sembla que tenia 21 anys quan vaig acabar totes.
1: Home, doncs no està gens malament, 21 totes. Vas aprofitar el temps.
3: Sí, i després, quan vaig anar a Boston, doncs vaig estar allà estudiant al Berklee College of Music uns 3-4 anys.
1: 3-4 anys més.
3: Tenia la beca, i clar, deia... Oh, em cobreixen tot el que puc aprendre i més. Doncs anem-hi.
1: Doncs vinga, som-hi, no?
3: Anem-hi. Fets primer aquesta, i vaig entrar com a interpretació de jazz, però després vaig poder estudiar tot el que és orquestració, arranjaments...
1: Perquè la teva idea final, quina era? Ser concertista, ser compositora?
3: Bona pregunta.
1: Tocar clàssic, tocar jazz?
2: Tens alguna cosa remotament similar a una idea final?
3: Jo guio pel que em fa feliç.
1: Això està molt bé.
3: Em fa feliç, i el que necessita el meu intel·lecte, que li doni de menjar. I això són hores de teràpia, també, de dir com pot ser que no, com pot ser en el bon sentit... que quan més aprens o més ganes d'aprendre, que sigui insaciable, no? I aleshores aquestes ganes d'aprendre és el meu motor vital, no perquè tingui ganes d'anar penjant títols. Per això també vaig marxar a Berklee, perquè va arribar un moment que dic: no es tracta de penjar títol, es tracta d'estar dins de la indústria musical i poder treballar d'això. I el que em trobava és que aquí potser el suport a l'art estava més limitat, les condicions econòmiques de les que jo pertanyia no em permetien dedicar-me o provar a dedicar-me totalment els primers anys, i això em limitava molt. Vaig haver de donar... Bueno, estava de professora de l'institut durant molts anys.
1: T'anava a dir si la carrera de filosofia la vas...
3: Sí,
1: també...
3: sí, sí. Vaig fer les oposicions i tenia la plaça de professora de música a l'institut de secundària. Vaig estar 10 anys, i aleshores amb això era el meu modus vivendi.
1: Clar, clar, clar.
3: I la meva... I aleshores, diguem, però ja amb la idea d'estalviar per arribar un dia... O sigui, aquest somni ja el tenia. també no vinc d'una família de músics, també ser una dona, bueno,
1: sempre és més difícil.
3: És molt més difícil. I aleshores, aquestes limitacions, de fet, anava al banc i em deien, oh, no, no, donem un préstec. I dic, per què no? Perquè ja se t'ha acabat el temps d'estudiar. Dic, ah, sí, ja tens 25 anys, ja no pots estudiar més.
1: Jo continuo estudiant, no?
3: No, no, és que m'ho deien així, no? I dic, però ja estàs de professor d'institut. Dic, sí, i? Vull dir, no... Quan m'havien donat la beca, aleshores, clar, jo no podia anar a Berkeley perquè era molt més car. Uh-huh. I aleshores em vaig presentar als concursos de fora. I les beques i els... suports econòmics van venir de Boston.
1: De Boston,
3: sí, ja. Tots ells, uh-huh. I aleshores vaig poder marxar. Uh-huh. Vaig estar diversos anys fins a recollir el diners i tenir l'estructura econòmica, i aleshores vaig demanar l'excedència i ensenyament, uh-huh. I vaig marxar de zero, com a estudiant, i amb les dues maletes, i no coneixia ningú allà. Fins i tot me'n recordo obrint el compte corrent, el número de telèfon, de buscar un apartament que vivíem. No sé, sis nois, amb sis nois.
1: Però anaves sola, sola.
3: Sola, sí. Sola, literalment sola.
1: Literalment.
3: Sí, ja vaig conèixer gent, però vaig marxar... Perquè quan tens, no?, una vocació tan clara, un amor tan clar, almenys ho havia d'intentar.
1: Havies d'intentar-ho. Escolta, veig que perfectament conserves el català, que m'imagino que a Boston no deus parlar gaire.
3: No.
1: Però tens aquella una mica ja d'accent, eh?
3: Sí,
1: una
3: la cantaré.
1: Eh?
3: Sí.
1: Sí, una mica americà. Sí. Què tal s'està a Boston?
3: Home, jo estic molt feliç. Uh-huh. La família, tinc clar, la meva família... La meva parella, els meus sogres són americans, uh-huh. De Boston,
1: o sigui,
3: sí.
1: Tots d'allà.
3: M'he establert la família adoptiva. Jo quan vaig arribar ja em van acollir molt bé i Berkeley va trobar sponsors, doncs, per ajudar a donar suport econòmic a la meva carrera d'estudiant. I aleshores em cobrien els estudis i l'allotjament.
1: Ah, que bé.
3: I vaig, bueno, em van adoptar una família americana,
1: ah, sí?
3: Que és una de les famílies que dona més suport a l'art als Estats Units, i això em va permetre tenir un ventall increïble, no?, del que era la realitat de la indústria, el que dèiem, no penjar un títol, sinó estar allà a l'escena, i estar llesta pel moment que et truquessin. I en aquell moment ja donava igual si era dona, si tenia, ja no tenia 20 anys, si no venia d'una família de músics o el meu cognom no era conegut, que m'havien arribat a dir, ai, és que no te llames Amador o Flores, bueno, yeah. No vull posar, yeah. O qualsevol exemple, no?, de cognoms que tens un llegat. Doncs en aquell moment donava igual, i això és una de les coses que em va encantar, perquè és... el que vals i el que pots arribar a fer i créixer.
1: I et van trucar? Perquè esperaves que et truquessin.
3: Em van trucar.
1: Et van trucar,
3: sí.
1: Diverses vegades, m'imagino.
3: Sí,
1: no?
3: Em van trucar i, clar...
1: I et continuen trucant.
3: Vaig arribar amb les dues maletes i em trobo la casa i em trobo el Congrés dels Estats Units a casa reunits.
1: Què dius ara?
3: Sí, sí. Perquè el Bacenas vivia, era íntim amic del company d'habitació de Clinton.
1: Què dius?
3: I feia les reunions a casa. I jo deia, ai, mare meva. I jo venia amb la bicicleta d'estudiar a la universitat. Ningú em deia res. Anava amb la meva motxilla tota suada i obria la porta i deia...
1: I tenies allà el Congrés.
3: De... No, i obria la porta i feia... Tancava, però anava i deia... Ai, m'havia de quedar... No, em mirava i, clar, buscava la manera d'entrar a l'habitació. Però em va passar moltes vegades perquè eren... tot despistats en el bon sentit, que no m'ho deien. Avui tindríem a les 6, vindrà el vicepresident a casa.
1: I tu arribaves allà i te'l trobaves posat.
3: Així que vaig haver d'aprendre ràpid a com funciona també el business.
1: Clar.
3: I l'estructura d'allà.
1: I l'anglès està per casa va passar a ser l'anglès primera llengua, pràcticament.
3: Absolutament,
1: no?
3: Sí.
2: Déu-n'hi-do, això va ser fa 12 anys,
1: sí.
2: Fem salt en el temps, ens plantem el 2026.
1: Vinga, som-hi, actualitat.
2: I en aquí, actualitat rigorosa i primícia rigorosa,
1: sí?
2: Perquè estem a punt
1: que
2: d'escoltar
1: bé.
2: Uns àudios que l'Olivia, de fet, els ha escoltat, diguem, 24 hores abans que nosaltres.
3: Sí?
2: Ben bé, que són alguns fragments d'aquesta obra, que després d'aquest periple d'anada i esperem que de tornada, com a mínim que torni a visitar-nos sovint
1: de tant en tant,
2: deixem-ho
1: sí,
2: així
1: sí.
2: De l'Olivia Pérez Collellmir, doncs aquesta estrena al Palau de la Música que es va fer el passat mes de juny, fa un mes i molt poquet, d'aquesta obra, Set somnis de Gaudí. Fantàstica, anem a escoltar ja plegats un trosset.
1: Vinga.
2: Que ens fem una idea i ara comencem a comentar com va tot això.
1: A veure.

0: perquè aquesta ja no és la Olivia pianista, és la Olivia compositora,
1: sí.
0: La que estem sentint ara, perquè aquesta és una creació teva, d'aquests set somnis de Gaudí. Explica'ns una miqueta, què estem escoltant?
1: Mira, ara estem escoltant el segon moviment, que es diu El taller.
0: El taller.
1: I representa el taller del pare. I el que sentim són les encluses del taller, que a més a través de la càtedra de Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya, i el Galdric Santana, que és el director de la càtedra, estava fent la investigació i m'anava passant la informació, dic, com sonen els tallers de l'època de Gaudí, no? Com sona la manxa, com sonen les encluses. I aleshores vaig tenir accés a encluses del taller, d'uns dels tallers actuals que fan la rèplica del... I van venir aquests instruments a l'escena el dia del Palau.
0: Van venir
1: a l'estrena. Exacte, no eren les encluses tradicionals de l'orquestra o l'àmbil de Mahler, venien d'aquí del taller de...
0: Autèntiques.
1: Sí, sí.
2: Que bonic. I quins ritmes tan berstanians en algun moment, aquestes influències tan diverses que sentíem. Anem a escoltar un altre fragment, que és la basílica.

0: Que bonic, no?
1: Gràcies. La veu de la Núria Rial.
0: La Núria Rial.
1: La soprano hi era... Gràcies, la veritat és que sentir-lo... estaven a l'orga, representen Gaudí i Nen.
0: Sí, Gaudí i Nen.
1: Gaudí i Nen, una de les seccions de l'esquerra, i Gaudí adult, a la dreta, la consciència, no? I aleshores és el tema que reprèn des del primer moviment, que és la natura, i és el cor Gaudí i Nen fa el tema de la natura, i el cor Gaudí adult fa el tema de la transcendència, l'avança, perquè és l'últim moment, el moviment 7 dedicat a la Basílica, a la Sagrada Família.
0: La Sagrada Família.
1: I la veu de la Núria Rial representa la mare naturalesa, que és la divinitat femení.
0: Que bonic. Escolta, i com neix aquest projecte? Per què fas aquesta sinfonia? I l'estrenes ara fa un mes.
1: Perquè dèiem, home, ja ens... No, feia broma. Doncs mira, doncs va començar la pandèmia. Va ser un projecte de pandèmia al principi. En el New York Times apareixia... S'acabarà la seva família, sí o no? I estàvem en un sopar dels amics i dèiem... Què creus? I deien, bueno, en teoria estava previst el juny, el 10 de juny del 2026, perquè és el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
0: Sí, sí, sí.
1: Però clar, amb la pandèmia, com havien tancat les entrades, ja no tenien
0: inversió,
1: es van endarrerir. I vam començar a somiar. Per això també la idea dels somnis ve de molts. I van dir, escolta, i per què no crees una obra?
0: Per això els amics.
1: Bueno, entre tots el sopar, no? Però en principi l'obra era de jazz, no m'he dit, perquè de l'ambient, clar, jo tenia una residència de jazz, un club de jazz d'allà a la ciutat, que està molt bé, i eren, bueno, fans o companys que venien i es van esdevenir amics, i clar, tenien... estimen molt el jazz, no venien de la tradició clàssica.
0: I et coneixien més com a jazz, a tu.
1: Sí, exacte, en aquest sector. I diu, fem un Charlie Parker. I jo dic, home, no. I jo dic, home, no. Jo, el Gaudí i Charlie Parker, no ho veig.
0: No
1: ho
0: veig,
1: eh?
0: No ho veig.
1: Dic, deixa'm que ho pensi, que desenvolupi la idea, però des del principi tenia clar que havia de ser amb el cor de l'Orfeo. Bueno, era un somni també, perquè no sabíem si
0: ho farien. Si ho farien.
1: Si acabaríem amb el cor del costat del poble. No?
0: Al final havies de lligar moltes coses.
1: Clar,
0: no?
1: O se representaria. No sabia mai.
0: Clar,
1: començar a escriure sense saber on
0: com
1: i
0: acabaria,
1: quan.
0: No?
1: Ni si acabaria o no.
0: Però parlant de somnis, havies somiat al Palau de la Música, l'Orfeo Català,
1: clar,
0: la London.
1: Quan comences algun projecte d'aquesta magnitud, perquè és, no, una força motora, sí, tens aquesta big dream que deies, no? I
0: somia en
1: sí,
0: gran, no?
1: Sí, però ho tenia molt clar, veus la realitat així, no? I tu has de creure i ho has de construir. I aleshores vaig dir, una obra amb 7 moviments, vull captar aquestes escenes o aquestes emocions, va començar la investigació i així va començar el disseny de l'obra, no? Però tenia clar que a cor havia de tenir una dimensió, el que deies, no? 200 instruments, havia de tenir una dimensió colossal, majestuosa, per donar-ho...
2: No pots fer una sinfonia sobre Gaudí
0: en petit.
1: Si estem donant, no?, rendint homenatge a la Sagrada Família. I aleshores, on la veu humana era la protagonista, i és l'instrument que t'eleva la divinitat, no?, també la idea estètica que tenia Gaudí. I aleshores tot això s'havia de reforçar amb una orquestra al mateix nivell, no? Per tant, està... Sí, vaig començar amb la idea de sinfonia coral sinfònica des del principi.
2: En quin moment s'incorpora la Nahual Magnífica Poetessa per fer el lliuret per fer els textos?
1: En aquest moment, clar, començo la investigació, no? Llegir la lectura dels llibres i també amb la càtedra de Gaudí, la recerca ens porten als jocs, no?, in situ, no?, els jocs que fins i tot no estan oberts al públic, etc. I aleshores vas narrant... És una mica com les escenes de les pel·lícules, no? Que vols... Quina emoció, quina espiritualitat hi ha al darrere, no?, del personatge. I algunes escenes sí que volia narrar l'escena en si, com el taller. El taller representa el taller.
0: Tal qual.
1: Tal qual. I el moviment 5 que representa una escena de la Setmana Tràgica, la guerra. I tu sents i representa la guerra. I estàs sentint els bombardejos, els canons, la destrucció. Però tot l'altre era enfocar-se no en una biografia a l'ús, sinó en el món espiritual i filosòfic i la transcendència, no?, que hi havia al darrere de Gaudí. I la relació amb la fe, amb la natura, amb la divinitat, per descomptat. Per tant, amb l'Anna, vaig trucar a diferents poetes de Catalunya que em van recomanar, i l'Anna de llarg va ser, bueno, va ser un fletxazo, un amor a la primera vista. Vam començar, li vaig explicar la visió, els 7 moviments, com els tenia estructurats, la temàtica. Jo ja tenia diverses melodies escrites i escric amb la meva lletra, que no té res a veure amb la poesia de l'Anna, no? Però per descomptar, quan tu crees una melodia ja li poses una sonorització, no? I utilitzava pregàries, per exemple, dels meus avis d'Olot. En el moviment de la pregària vaig començar amb la pregària que els meus avis em van ensenyar, que bueno, em deien cada nit abans d'anar a dormir.
0: Vens d'una família religiosa.
1: Sí. I aleshores així va començar la primera melodia, posant, musicant aquest text. I aleshores vaig trucar a l'Anna i vam dir, doncs és, això és el que tenim, el que tinc, anem a treballar-lo, col·laboració. I així, amb l'Anna.
2: Escolteu, hem sentit uns fragments d'aquests 7 somnis de Gaudí. La producció de la nostra convidada d'avui a l'Hora Clàssica aquí a Ràdio 4 no va començar amb aquests 7 somnis de Gaudí.
0: Evidentment.
2: Ve d'abans. Sí. Anem a escoltar, Olivia, si et sembla, una obra teva prèvia, que així la podrem comentar. Sí. Anem a escoltar Le Tombeau de Couperin, que comparteix títol amb una obra mítica de Maurice Ravel, i que anem a escoltar com queda en les mans de l'Olivia Pérez Cullellmir, i després la comentem també.

0: Doncs continuem escoltant música de la nostra convidada. Primer sentíem uns fragments d'aquests 7 somnis de Gaudí que es va estrenar al Palau de la Música. I ara, perquè ella mateixa ens expliqui què és això que hem escoltat, Le Tombeau de Couperin, d'Olivia Pérez Coll-Lemir, que comparteix títol, ens deia, amb una obra de Ravel. Explica'ns.
1: Sí, aquesta peça pertany al meu disc debut, que es diu Olivia, i volia retre homenatge a Ravel, un dels compositors que més admiro, i a més és una obra que havia treballat amb la meva professora de Berkeley. I aleshores comença tal qual, o bueno, una mirada al Ravel tradicional.
0: El que escoltàvem a l'inici.
1: Sí, exacte. No? I després ja s'obre amb una versió, un arranjament, una composició lliure, i a més s'obre una improvisació que va aparèixer anar a l'estudi i es va quedar tal qual.
0: Ah, sí? O sigui, improvisat, sí. Totalment, aquell...
1: Sí, ja, hi havia com un sketch, no? un mapping entre el piano meu i el cellista, que és el Nassim. El Nassim és el cellista de l'Orquestra Aràbica de Palestina. Mm-hmm. Increïble, ens vam conèixer allà a Berkeley. I aleshores van començar a improvisar, li vaig donar la melodia del Promenat, que és el tema 1 de l'àlbum, i vam començar a fer creació lliure. I va, bueno, ens va agradar tant, i el producte també, que va quedar així. I amb una toma, la vam fer amb un take.
0: Quin mèrit, no?
1: La veritat és que encara l'escolto i m'emociono, té molta ànima, té realment el cello, el so que té el Nassim és excepcional.
0: Escolta, hem començat explicant com va néixer doncs, l'Olivia Música, com va néixer la pianista, com em passes a ser compositora, no?
1: Doncs sí, jo no ho sabia que tenia...
0: Tu no sabies que podies compondre.
1: Sí, a veure, sabia que, clar, que jo em quedava al piano i em posava a improvisar, creava les meves històries quan era petita. Però això comença...
0: Sí, ja des
1: quan...
0: de petita et
1: ve. Sí, sí, però clar, deia, centra't, Olivia, centra que el
0: que
1: programa
0: està... Això, no,
1: I això és que està escrit, no?
2: No perdis el temps, clar, posa't a estudiar.
1: I dic, és veritat, començàvem per les fugues de Bach o els claves, bueno, les invencions 2 o 3 veus, i jo me n'anava, començava ja el toca-taca-ta i...
0: El teu rotllo.
1: Sí, sí. I deia, no, per això quan vaig trobar el programa ja, això és el que volia fer i no ho sabia. Aleshores, quan vaig arribar a Berkeley, el que dèiem, allà els camins són molt més oberts, i vaig trobar que una mica te fas els estudis a la teva carta, no? I el teu talent, i la teva necessitat de desenvolupar la teva veu. I aleshores vaig estudiar composició amb maestra Mary Epstein, que és una increïble compositora, i que ara ha estat la meva mentora de les 7 somnis de Gaudí. Li vaig demanar, maestra, sisplau, que em pots mentoritzar, i va dir, per descomptat. I va, doncs, en aquesta classe es tracta de fer una composició, una fuga. I jo deia, jo no sé ni com començar una fuga, i diu, home, portes tocant el piano des dels 4 anys, imagina't totes les invencions que tens aquí, totes les fugues. I vaig creure en ella, i vaig escriure la fuga, va guanyar el premi de composició de Berkeley.
0: Déu-n'hi-do.
1: I vas dir,
0: això per començar.
1: Clar, dic, home, però si
2: jo soc
0: inspirada, amb l'Olivia petita.
1: Clar, jo dic, però no sé, clar, jo estava en el camí de pianista, no havia fet encara composició, tal i com s'entén, no?, els estudis de... Però després te n'adones que la composició no necessita tenir estudis, assignatures concretes, vull dir, és la formació i l'exposició que tens tu. I allà, a partir d'allà, em va dir, no ho pots deixar, això tens... quelcom, t'ha dit, very, molt important, i m'ho vaig creure i em vaig començar a estudiar sense parar a composició i rodejar-me de gent molt bona, i estic estudiant, bueno, soc pupila de l'Osvaldo Golijov també, mestres excepcionals d'aquest segle, per tant...
0: Més pianista o més compositora?
1: Bona pregunta.
0: Bona pregunta. Tens,
1: ara, estic en un moment, clar, després de la sinfonia al Palau, no sé què dir-te, el percentatge.
0: Ara estem en versió compositora. Versió compositora.
1: Clar.
0: La vida és llarga i tu ets jove, tens molt de temps.
2: Sí, ens queden...
0: El que no és jove és el programa, que s'està acabant.
2: No, ens queden uns minuts, hem de parlar de Torroella també, vull dir que no tenim... Crec que amb aquesta pregunta ja obries un meló...
0: No, ja està, ja
2: que
0: està.
2: Que ja justifica convidar-la un altre dia per parlar només d'aquest tema.
0: Quan torni un altre dia.
2: I no podrem escoltar gaire més música seva, però aquest estiu, els oients, ja que és l'últim programa de la temporada, doncs deures d'estiu, escolteu-vos el disc Olivia, de l'Olivia Pérez Coll-Lemir, perquè trobareu aquest Tombeau de Copacabana tan bonic que hem sentit, però ens queda el Tinter, per exemple, té una versió del Combat del Somni que el canta no una soprano com estem acostumats, estem parlant del Combat del Somni de Montpou, sinó que cantat per la Judith Nederman, que és una meravella com queda aquesta cançó així.
1: Gràcies.
2: Més ajastigitzada,
1: em fa molt feliç sentir això, perquè realment en aposta, jo crec que la Judith l'ha abordat, i amb la versió de quartet de corda, no? Amb el piano.
2: I escolta, tu ara aquest cap de setmana ja te'n tornes a Boston, després d'aquest mes i pico que has passat per aquí per Espanya, i què, tornes a classe normal, la teva vida continua i t'oblides del que ha passat, o què tens per davant?
1: Aterrar primer, no? Aterrar.
2: I passar els controls de la frontera, que ja és prou feina.
1: No, i aterrar
2: sense pernil ni embotits golots, sisplau.
1: Aterrar emocionalment, també. I sí, tenim ja, entro a l'estudi en 2 setmanes perquè es grava 2 dels temes del meu disc Olivia, Tangos en Montpou i Granada, es graven per la Boston Baroque Orchestra. Hi ha el concert al Tanglewood, al Berkshire, allà a Estats Units, i entrem a l'estudi de gravació amb l'orquestra barroca.
0: O sigui que feina segur.
2: No. Sospitava que la resposta aniria per
0: que no, vacances poquetes.
1: I Berkeley al setembre.
0: Escolta, doncs, això, sentiu el disc Olivia i tot allò que us trobeu de la nostra convidada d'avui, que ha estat un plaer que ens acompanyi aquesta estona.
1: Moltíssimes gràcies, m'ho he passat molt bé.
0: Gràcies a tu. I aquests 7 somnis de Gaudí, que tinguin llarga vida. Nosaltres no ho deixem aquí, però, Pep, perquè a la part final del programa ens acostem a una de les cites imprescindibles de l'estiu musical a Catalunya, el Festival de Torroella de Montgrí, una programació que cada any combina grans noms internacionals, música antiga, repertori simfònic, creació contemporània i una relació molt especial amb el territori.
3: L'hora clàssica.
2: El Festival de Torroella arriba aquest estiu a la seva 46a edició i ho fa amb un lema que és molt bonic: l'amor deixa rastre. El festival se celebra del 31 de juliol al 21 d'agost, tot i que hi ha alguns concerts abans en diversos escenaris a l'Empordà i zones properes, i com més habitual reuneix una programació molt àmplia, amb grans figures internacionals, propostes més singulars, molt lligades sempre als espais patrimonials de Torroella. Comencem, però, per aquest lema que ens ha explicat la directora del festival, la Montse Faura.
4: Hem volgut construir una programació que parla d'allò que perdura, de les emocions que ens transformen, de la memòria que ens acompanya i de la capacitat única que té la música de deixar empremta molt després que s'hagi extingit l'última nota.
2: Doncs perquè aquest amor a la música, en aquest cas, ens deixi rastre, el festival ens proposa noms i formacions de primeríssim nivell, començant per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, amb el Josep Colom al piano, que interpretaran el concert per piano i orquestra número 5, l'Emperador de Beethoven i la 6a Sinfonia de Beethoven. Després hi haurà Daniil Trifonov, la Mahler Chamber Orchestra, Daniel Hardin, Thalys Scholars, Nadine Sierra, la grandíssima soprano, la Freiburger Baroque Orchestra, l'English Chamber Orchestra, i la música antiga seguirà tenint un pes molt important amb grups com Cantoria, Le Poème Harmonique, Concerto 1700. També hi haurà produccions especials com l'homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals, amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, o l'estrena d'un nou quartet de Joan Magraner a càrrec del festival, interpretat pel Quartet Diotima. Déu-n'hi-do, quina selecció. I és que, com diu la Montse Faura, ara mateix els festivals no haurien de ser només uns contenidors de grans programes, sinó fer un pas més enllà, com fa Torroella any rere any.
4: Creiem que avui més que mai un festival ha de ser molt més que una successió de concerts, ha de ser un espai d'escolta, de pensament i de compartir. I això és el que volem oferir aquest estiu a Torroella de Montgrí.
2: I veja que esmentàvem abans el concert per piano i orquestra número 5, l'Emperador de Beethoven. Fa temps que no el sentim, per tant, creiem que és una bona peça per il·lustrar aquesta petita informació que hem volgut dedicar a la 46a edició del Festival de Música de Torroella, que té lloc aquest estiu.

0: Doncs un dels festivals més importants de Catalunya, ja n'hem parlat al llarg d'aquesta recta final de la temporada, que ara sí que sí, Pep, s'acaba, i hem d'acabar amb música, clar.
1: Hem d'acabar amb música. Mira, amb la conversa amb l'Olivia Pérez Collell, mira, ens hem deixat tantíssimes coses al tinter que els oients no s'ho poden ni imaginar, però, en fi, entre les 3.000 coses que no hem comentat són les seves influències, autors que li agraden. Teníem un Osvaldo Golijov, que no és la primera vegada que el sentim en aquest programa, que l'hauríem sentit en aquest programa, ens ha quedat al tinter, però entre les peces que a ella la inspiren o que li agraden, ens proposava la banda sonora de La Missió, de l'Ennio Morricone. El tema que és On Earth as It's in Heaven, així a la Terra com en el cel. I, escolta, no sé si estem a la Terra, si estem en el cel durant les vacances.
0: Una mica cel,
1: esperem,
0: no?
1: Que una mica al cel siguem tots capaços d'estar, ni que sigui un dia o dos. I amb aquest desig, doncs, ens acomiadem. I amb Ennio Morricone.
0: Què més vols? Doncs fantàstic. Hem fet un programa gran i ens acomiadem amb un gran de la música. Tindré ocasió al llarg de l'estiu, però, de sentir alguns dels millors programes que hem fet al llarg de la temporada.
1: Difícil nosaltres, escoltar, difícil triar, eh?
0: Sí, tots som boníssims. Sí. Pep, que passis molt bon estiu.
1: Igualment, a descansar.
0: Vinga.
1: I agafar forces.
0: Doncs i a vosaltres el mateix, fins la tornada. Adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Cada cop sonen amb més intensitat els tambors de guerra entre l'Iran i els Estats Units, després de 8 nits seguides d'atacs continuats que deixen en paper mullat l'acord de pau entre tots dos països. Els atacs nord-americans tenen com a objectiu minvar encara més la capacitat iraniana d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz i castigar les forces de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, que han matat dos soldats nord-americans a Jordània, n'han ferit 4 més i n'hi ha un altre de desaparegut. Pendents també dels incendis que encara cremen a Saragossa i a Guadalajara, el de l'Aragó ha afectat unes 16.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar diversos municipis, però sembla que evoluciona de forma positiva. Mentre que el de la Serra de Guadalajara ha cremat més de 9.000 hectàrees, la majoria d'un espai natural. Hi ha 15 localitats evacuades i una confinada. A Catalunya, en les últimes hores s'han declarat 3 incendis de molta menys envergadura, un a Pontils, a la Conca de Barberà, un altre a Vilademuls, al Pla de l'Estany, i un altre a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Els equips d'extinció van aconseguir controlar aquest foc estabilitzar el de Pontils i perimetral de Vilademuls ahir a la tarda. Aquest diumenge està activat el nivell 4, el més alt del Pla Alfa, per risc extrem d'incendi a una vintena de municipis, i el nivell 3, a més de 200 poblacions, per perill molt alt. Es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions al medi natural per tal d'evitar incendis, perquè el risc és molt elevat, com diem. Previsió meteorològica a Emet, David Torres.
2: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya les temperatures segueixen sense canvis, amb avisos actius a la depressió central, al Pirineu de Lleida i l'Alt Empordà per temperatures elevades. Avui, doncs, les màximes seran de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona, i la nit amb temperatures tropicals amb valors entre 23 i 26 graus. Dominarà el sol amb núvols de tarda al Pirineu, que podrien deixar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta, i seguim també amb calitja dels darrers dies. Vent fluix en general amb algun cop moderat a la tarda. És una informació d'Emet.
0: El president de la Generalitat admet que l'Estat ha d'invertir més a Catalunya després de conèixer les xifres del Ministeri d'Hisenda, segons les quals l'any passat la inversió es va reduir a un 8,6%, 1.300 milions d'euros, que és menys de la meitat del que va rebre la Comunitat de Madrid, i també un 6% menys del que havia rebut Catalunya l'any anterior. Per revertir aquestes xifres, el president Illa diu que cal passar de la queixa a la feina amb l'anomenat Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra Republicana, i reclama el suport de tots els grups polítics.
3: L'Estat ha d'invertir més? Sí. Però per què no passem de la queixa a la feina? Consorci d'Inversions, que és el que ha plantejat el govern de Catalunya i que tirarem endavant, ja us hi dic jo. O tant de bo fos amb el suport de tots, que podríem anar més ràpid. Passem, sisplau, de la queixa i mira, anem a fer-ho.
0: També des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany ha demanat a Junts que s'assumi el carro, però ha reclamat al president Illa que defensi Catalunya davant el càstig sistemàtic que pateix. 275.000 persones, segons els organitzadors, 140.000 segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a Barcelona a la desfilada del Pride, una marxa festiva i reivindicativa sota el lema «Totes les realitats, un sol orgull». Participants, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i els consellers de Presidència, Albert Dalmau, i d'Igualtat, Eva Menor, que ha donat suport a la candidatura de Barcelona per acollir el Guard Orgull. Els participants han alertat del perill que l'extrema dreta faci retrocedir els drets del col·lectiu LGTBIQ+, que tant ha costat d'aconseguir. Sentim la consellera Menor i Maria Pozuelo, de Podem.
4: Estem donant suport a la candidatura del World Pride perquè crec que és un moment en el que l'avançament de l'ultradreta arreu del món requereix un compromís molt important.
5: Que no permetrem cap pas enrere. Per això, avui reivindiquem més drets, més igualtat i més democràcia. Aquest és el veritable sentit de l'orgull.
0: Als esports, avui totes les mirades estan posades a la final del Mundial de Futbol, que disputen a les 9 del vespre a Nova Jersey les seleccions d'Espanya i Argentina, l'Espanya de Lamine Yamal i l'Argentina de Leo Messi. Un partit que no es perdrà el president del Barça, Joan Laporta.
6: Serà un partit en què Lamine demostrarà que és un jugador de present i de futur i que és la referència mundial.
0: Espanya o Argentina es faran avui amb la Copa del Món de Futbol. El que ja sabem és que Anglaterra queda en la tercera posició de la classificació del Mundial després d'imposar-se a França en un partit que costarà d'oblidar, amb 10 gols marcats, 4-6 per als anglesos. El francès Mbappé va aconseguir la seva victòria particular en marcar el 9è i el 10è gol al Mundial, que el fa superar, a l'espera del que faci avui Leo Messi, l'argentí, en la cursa per la pilota d'or. Ara mateix, Mbappé supera Messi d'un gol, 22-21, en la història dels Mundials. És tot, més notícies a les 10.
1: Ràdio 4.
7: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
8: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons aquest estiu es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
1: Ràdio 4.

Molt bon dia, companyia. Benvingudes i benvinguts al Són 4 dies d'aquest diumenge 19 de juliol. Un diumenge més de ràdio. De ràdio de cap de setmana. Ara sí que sí. Hem arribat al final de la temporada. Avui és l'últim diumenge i l'últim dia que us acompanyarem en directe durant les properes 3 hores de ràdio. Això vol dir que comencem vacances.

Però un moment, para la música. Encara no. Les començarem quan acabi el programa, que avui encara tenim alguna cosa a dir, perquè ens trobem en aquelles hores de deixar-ho tot enllestit, d'assegurar-se si hem tancat bé portes i finestres, de fer la darrera ullada a totes les coses que necessitem per descansar uns dies.

Necessitar, potser sí que les necessitem, eh? Tothom molt descansat, desconnectat, tot i que també us trobarem molt a faltar aquests dies. Una temporada és com un viatge. Comença el setembre amb il·lusió, alegria i novetats, i acaba el juliol amb la intenció d'haver assolit les expectatives.

Sí, sí, s'acaba, s'acaba. El Són 4 Dies tancarà avui les portes del curs 2025-2026. Esperem que aquest viatge us hagi agradat i que ens acompanyeu en la nostra última etapa fins a les 12 del migdia. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.

programa 756, el del Són 4 dies d'aquest diumenge 19 de juliol. Tot seguit saludarem la Leo Garriga, i ja serà l'encarregada d'Àngel i Llimona. Ens acompanyarà aquest estiu a la temporada d'estiu de Ràdio 4, dissabtes i diumenge de 12 a 2 quarts de 2 del migdia. Després la Mònica Pavón ens parlarà de defensar els drets humans i ambientals. Farem la darrera tertúlia de futbol d'aquesta temporada amb el Luis Mendizábal. Ens acompanyarà el Jorge Agüero, el nostre enviat especial al Tour de França, l'enviat especial de Ràdio Nacional. Parlarem també amb els periodistes Miquel Sanchís, amb el Gonzalo de Martorell i amb Xavi Gamper, net del fundador del Barça, Joan Gamper. I després, a la segona hora, doncs, qui és l'encarregat de posar la veu? El Jordi Nutó, amb la darrera repassada al millor de la temporada amb la seva secció d'Efecte TV, aquesta secció dedicada a repassar l'arxiu de la nostra casa de Ràdio Televisió Espanyola sobre diferents programes. De cara a la galeria, la darrera secció de la Júlia Net Valiente. Parlarem dels finals. Avui és un dia que parlem de final de temporada, d'un final d'etapa, podem dir-ho d'aquesta manera, i aleshores amb la Júlia parlarem d'aquesta vinculació que existeix entre el fet d'acabar els finals i la història de l'art. I amb l'Edu de Vicente, amb el seu set de cultura, avui us presentarem una pel·lícula que es diu Unipec, El barco de la esperanza, una pel·lícula d'animació que està codirigida per Banyat Beitia, que ens acompanyarà aquí a l'estudi. I després l'Anna Pérez, amb el Vibe Check, ens portarà, doncs, com no pot ser d'una altra manera, de què parlarem, de les cançons d'estiu, amb el seu darrer Vibe Check, que ens explicarà, doncs, aquestes cançons, a veure, doncs, que ens han acompanyat al llarg de la nostra història. I acabarem aquest Són 4 dies d'aquesta temporada 2025-2026, aquest diumenge, que l'acabarem a les 12 del migdia. Tot això, i des d'ara, com us expliquem, fins a les 12 amb el darrer Són 4 dies d'aquesta temporada.

0: Com us estava explicant, la Leo Garriga ens acompanyarà amb un programa al llarg d'aquesta temporada d'estiu aquí a Ràdio 4, que s'anomena, porta per títol, Amb gel i llimona, i el que volem fer és saludar-la a aquesta hora, 9 i 11 minuts del matí. Leo, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Escolta, Leo, ho tens tot a punt? Explica'ns de què anirà aquest Amb gel i llimona aquí a Ràdio 4 durant aquesta temporada d'estiu.
1: Bueno, la missió i la funció bàsica d'Amb gel i llimona serà entretenir a la gent, fer que gaudeixin dels caps de setmana amb molt bona música, algun que altre tip d'estiu, però d'aquests que coneixem tots, però de tant en tant ens oblidem, saps? Uh-huh. I també el que farem amb en Toni Cano, que serà el meu company durant aquesta temporada d'estiu, és anar a visitar terrasses, bars, llocs especials, on passar les hores aquestes del migdia prèvies al dinar, l'hora del vermut, com coneixem tots, que no vol dir que t'hagis de prendre un vermut, sinó que senzillament comparteixes bons moments en terrasses fresquetes o en locals emblemàtics que pensem que és bo que la gent sàpiga que estan i on estan.
0: Molt bé. Escolta, Leo, per tant, estàs en molt bona companyia i posant aquest sona a molt bona música, sona a molt a bon humor, a bon rotllo, que en gaudirem. És a dir, des dels nostres indrets d'estiu, o qui ja potser ja ha fet les vacances però ha de treballar el cap de setmana, serà una molt bona companyia la teva amb aquest Amb gel i llimona, que recordem anirà de 12 a 2:15 del migdia, oi?
1: Correcte. Els dissabtes i diumenges estarem a partir de les 12. I sobretot això, el que farem és posar-li aquest punt musical, molt musical, a Ràdio 4, que crec que convé molt de cara a l'estiu tenir aquestes hores per, bueno, si et ve de gust, desconnectar una miqueta de tot i recordar cançons. Viatjarem des dels 80 fins a l'actualitat, més o menys.
0: Molt bé.
1: Però crec que estarà molt bé, que serà molt fresquet, molt entretingut, i ja et dic que la missió principal és bon rotllo, bon humor, bona música, i bueno, que fent la selecció per aquests propers programes jo m'ho estic passant molt bé. El Toni el tenim convertit en un expert de terrasses, bars i vermuts i tapes, i va fent llista, o sigui que jo crec que val la pena que la gent escolti durant l'estiu, estigui en la situació que estigui, perquè és veritat que pensem juliol, agost, pensem en vacances, però no ens hem d'oblidar que hi ha moltíssima gent que o ja les ha fet o no les pot fer, i per tant fer companyia des de qualsevol lloc on estiguin, tant de vacances com treballant, penso que està molt bé. I la ràdio això ho fa molt bé, i tu ja ho saps.
0: Gràcies, no, Leo. I escolta, també volíem trucar-te, però d'alguna manera simbòlica, passar-nos aquest relleu també. Tornes a l'antena de Ràdio 4, no? Si no...
1: Que sí,
0: també
1: sí,
0: estava, la veritat... Tenim un component també personal i emocional xulo.
1: Molt, molt, perquè no només això, sinó que a Ràdio 4, sempre que estàs dins, et sents molt a casa, i que a mi m'hagin trucat per passar aquest estiu del 50 aniversari de Ràdio 4 és encara més emocionant, i per fer una cosa que m'agrada molt, que al final és fer ràdio i sentir-te bé amb tota la gent amb la que fas la ràdio, no? O sigui que és encara millor poder passar un estiu en companyia de gent que et fa sentir família, i en una ràdio que és família.
0: Doncs ja ho sabeu, Leo Garriga, Amb gel i llimona, a partir de dissabte vinent, dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15 aquí a l'antena de Ràdio 4. T'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat, Leo, en aquest darrer són 4 dies de la temporada. També amb molta sort i una abraçada ben gran.
1: Un plaer i molt bones vacances per vosaltres.
0: Doncs som-hi amb aquest matí de diumenge, que el començarem amb mirades compromeses amb la realitat amb la que vivim, i per això parlarem d'un documental, un treball que forma part de la campanya Teixim xarxes de defensores de drets humans i ambientals de Catalunya i Centroamèrica, i que és un viatge de múltiples anades i tornades entre Guatemala, El Salvador i Catalunya. Mònica Pavón, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, David. Sí, com bé dius, és un viatge d'anada i tornada, perquè aquest documental ha estat rodat en territoris com Olapa i Cobán a Guatemala, o Santo Tomás a El Salvador. És un documental que es titula Rajnakil Kashlamal, en llengua malla, i que podríem traduir com a plenitud de vida o buen vivir. Catalunya com a Centroamèrica hi ha pobles que resisteixen, sobretot dones que s'enfronten, algunes literalment amb el seu cos, amb un model econòmic que consideren netament extractivista i que destrueix la natura i la seva dignitat.
0: És des d'aquests estralls, que tenen un llarg fons històric, que Plenitud de Vida fa d'altaveu de dones dels pobles originaris, dones que han estat invisibilitzades, perseguides i també silenciades.
2: Unes dones que, a més de lluitar pel seu territori, defensen una visió del món en què la natura només n'és una i tothom n'és part.
3: Los árboles, las piedras, las montañas fueron los primeros que habitaron. Y luego surge el sagrado maíz del cual se elabora la creación humana. Nosotras somos hijas del tiempo, somos hijas del maíz.
4: Hemos sido discriminadas y criminalizadas al mismo tiempo por estar en la defensa de la madre tierra.
5: No hay sol sin luna.
6: Lo que nos ha supuesto enfrentarnos a un sistema inhumano. Y tenemos historias de las mujeres que han sido violentadas. Porque de verdad no escatimamos a la hora de defender.
0: Plenitud de Vida lliga les històries del que passa a Centroamèrica amb la realitat que vivim també aquí, a les Terres del Baix Camp, la comarca d'Osona o la Costa Brava.
7: Han desaparegut ballarides, orissos, ostres.
8: Nosaltres ens esperàvem aquí i ells anaven a les 7 del matí a pescar. I cada dia menjàvem peix.
9: Costa, de pair amb una persona que ha nascut aquí, que ha viscut tota la vida aquí i que veu com any en any s'està degradant el medi ambient, el riu s'està morint.
8: Sobretot des dels anys 80, que ha anat cremant-ho tot, s'ha anat edificant tot, s'ha anat contaminant tot, i és com un monstre que va atacant i es va menjant tot el que hi ha. Però per terra, mar i aire, a més.
0: Aquest treball també evidencia que, malgrat que vivim en latituds del món diferents, a Catalunya i Centroamèrica, Mònica, podem dir que la lluita és semblant.
2: La lluita pel desposseïment de la terra, per la devastació, una lluita que s'explica al documental i que hem comentat amb l'Anna Pla Narbona, la directora. Escoltem-ho tot plegat.
10: Las empresas aquí a Santo Tomás vienen en nombre del desarrollo a destruir prácticamente, ¿verdad? Y no les importa realmente cómo dejan a la población que hemos vivido aquí, que hemos nacido aquí.
11: Esa parte de no reconocer a la gente que estaba aquí tenía un trasfondo que tiene que ver con la parte económica. Les dio a ellos la posibilidad, uno, de quitarles sus tierras, segundo, de esclavizar a la gente como mano de obra barata.
12: La riqueza de molts territoris del món es basa, ¿no?, en l'explotació d'altres zones creant relacions desiguals. I això passa també dintre, per exemple, del propi estat espanyol.
13: Estem instal·lats en lògiques de violència estructural i institucional. Aquí tot és com molt més fi, més subtil, però hi és.
14: Totes les dones que estan en aquestes defenses estan també molt lligades a totes les col·lectius, institucions i històries que lluiten per reivindicar i guanyar drets i per tot el tema dels pobles originaris. O sigui, encara estan lluitant per ser reconeguts, per restaurar tots els danys que han patit fa molt poc, per encara estar inclús en temes de judicis, no? de que es faci justícia en moltes causes que estan encara abandonades, oblidades.
0: També hem de tenir present que hi ha una diferència entre defensar el territori aquí a Catalunya o bé fer-ho a Guatemala o a El Salvador.
2: I tant que n'hi ha, i tant. La diferència està en no tenir la vida amenaçada per ser una activista o perdre la vida. Escoltem-ho com ho viuen i com ho expliquen les dones de l'equip de documental.
15: Las grandes transnacionales vienen a expropiar, porque no lo puedo decir de otra manera.
16: Vienen con engaño, le vienen a decir a uno de que viene un tal proyecto que va a beneficiar a la comunidad.
17: Hi ha gent que arriba aquí i diu, ¿por cuánto vendrías?
18: Això no està a la venda, no.
15: Le pagan 3 centavos a la gente en sus comunidades por sacarlas de ahí. Y
19: si no, pues lo que hacen es que asesinan a las personas que ya recibieron y si se quieren oponer, los matan.
0: Al documental trobem una clara denúncia, però també el gest d'allargar la mà a tothom amb la intenció, Mònica, de revertir les coses.
2: Sí, és que les persones que hem anat escoltant el documental viuen convençuda la defensa de la Terra, cosa que també creu l'Anna Narbona, que les va conèixer.
20: És des d'una convicció que, o sigui, ja no és política, és com una convicció vital, natural, d'una responsabilitat com irrenunciable i natural, que és com cuidar-se a si mateixes, cuidar la seva família significa cuidar el territori. I no només des d'un lloc com econòmic i de com viurem i com ho farem i tal, si ens malmeten o ens expulsen de les nostres terres o ens malmeten l'aigua, sinó des d'un lloc realment de cosmovisió, de convicció identitària, no? D'unes creences.
21: Les cultures que estan molt influenciades per les religions monoteístes, que posen l'ésser humà al centre de la creació, contrasta molt amb altres cosmovisions en què les persones són part d'un entorn natural.
22: Nosotros soñamos que la humanidad pueda tener conciencia que el ser humano es solamente un elemento más dentro de esta red de la vida. Recuperar los conocimientos que nuestros ancestros nos dieron para poder buscar el Rashnakil Kaslemal, que en español significaría la plenitud de la vida. Que no nos sobre, pero que no nos haga falta. Es un proceso muy cuesta arriba, contracorriente a nivel mundial, porque tenemos un solo planeta, hay un solo sol, una sola luna. Si contaminamos aquí, se contamina allá.
2: Aquesta idea que acabem d'escoltar sona elemental, però sembla que costa d'entendre. Per tant, si sentiu aquest nom, Rashnakil Kaslemal, Plenitud de Vida, no dubteu a veure'l. El documental està fent el seu camí pels festivals i segurament ens sentirem a parlar més.
0: Ens sentirem a parlar més i com les recomanacions culturals que ens has portat, Mònica, al llarg d'aquesta temporada ens fan reflexionar, que això és important, parlar de cultura, parlar de documentals, parlar d'exposicions, posicions, però també amb que això ens generi un pensament crític, no?
2: Sí, hi ha cultura compromesa amb la realitat en què vivim i nosaltres en fem d'altaveu perquè creiem que importa.
0: Doncs, Mònica Pavón, moltes gràcies per les teves recomanacions. Ha estat un plaer haver-les compartit aquí a l'antena de Ràdio 4 i et dic fins la propera.
2: Fins aviat i gràcies a tu, David.
23: No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Amb David Gallac, Gesto.
24: Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema.
25: Vamos a estar menjant allà uns petits... Sangus.
26: ¡Al loro!
27: ¿Qué partido a partido?
28: Qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuyo?
29: Que me con la suya.
30: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
31: Si no tinc raó, me la tallo en faig monja.
32: Película favorita, Torrente.
31: Bon Nadal a tothom.
33: El futbol és així. O no?

0: Exactament 25 minuts del matí, darrere tertúlia de futbol d'aquesta temporada. Luis Mimendizábal, com estàs? Molt bon dia.
1: Pues molt bé, una darrera tertúlia que coincideix amb la final del Mundial.
0: I, no? i qui pensava com a mínim a mi, qui m'anava a dir qui que la darrera final? Tertúlia de futbol de la temporada dels Són 4 dies coincidiria amb una final Argentina-Espanya? Gonzalo de Martorell, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, doncs també amb moltes ganes de veure aquest partit, que per mi és probablement un dels partits amb les dues millors seleccions que et pots veure en aquest moment.
0: Miquel Sanchís, com estàs?
3: Sempre bé. Sempre.
0: Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: També aquesta finalíssima que s'havia de jugar, recordem.
3: Sí.
0: I que al final no es va jugar, el destí ha volgut.
2: I que els argentins
0: que al final
2: sempre...
0: sí que jugarà.
3: Sí.
2: Els argentins sempre han culpat com si Espanya no hagués volgut jugar aquella final. I se'ls ha de recordar que hi havia tot el tema del Covid entremig i que després la van voler portar al Santiago Bernabéu. I és a dir, tampoc és cert que Espanya no l'hagués volgut jugar. Però, en qualsevol cas, sí.
0: Ara disputarà.
2: Estem parlant d'una finalíssima.
0: Ara disputarà. Xavi Gamper, com estàs?
4: Bueno, en espera de les 9 de la nit.
0: A veure, aquest compàs d'espera. Aquesta prèvia, mira, farem una prèvia de gairebé 12 hores, són 9 i 26 minuts del matí. Escolteu, tenim allà a Nova York un bon amic d'aquest programa, el Pau Torres, que viu a Nova York, i li hem demanat que en aquestes hores prèvies que ens expliqui doncs, les sensacions i l'ambient que es viuen en aquests moments previs, aquests minuts previs a nivell social d'aquesta final entre Argentina i l'Espanya a Nova York. Anem a escoltar-lo.
5: Aquí a Nova York la ciutat ja està tota preparada per la final de la Copa Mundial del Soccer, del nostre futbol. D'entrada, els americans no són els majors aficionats d'aquest esport, però sí que és veritat que això ha canviat aquest últim mes, amb els partits que hem anat veient. Nova York també és una ciutat amb moltes diàspores, amb persones d'arreu del món, i s'han pogut veure festes donant suport a cadascun dels equips, amb fans de cadascun dels països. I ara, evidentment, amb la final, tot està preparat per Argentina, per Espanya. Els argentins van celebrar la seva victòria a les semifinals a Times Square i avui hi ha watch parties, aquestes festes per veure la final a tota la ciutat. Els espanyols, els fans espanyols es reuniran a Little Spain, a la Nacional, a pantalles gegants a aquestes comunitats, a aquests bars i restaurants espanyols que han preparat festes molt especials per celebrar la final i possiblement la possible victòria a la segona Copa del Món de l'equip espanyol. Recordem l'anterior del 2010 i ara, 16 anys més tard, podria tornar a passar. Molt bon rotllo. A Nova York està tenint un estiu molt, molt esportiu. Primer vam tenir la victòria dels Knicks de la NBA, amb una victòria feia molts anys, més de 60 anys que no passava, i ara tota la ciutat preparada amb festes per veure la final del Mundial de Futbol. Hem estat aquests dies passejant per tota la ciutat, al Rockefeller Center, tenen per exemple una copa de 8 metres, la Copa del Mundial, feta amb Legos, i a diverses zones de tota la ciutat també s'ha pogut veure, doncs, per exemple, activitats per nens, per jugar a futbol, periodistes fent les seves connexions en directe, i ha estat doncs, un moment molt bonic, molt emotiu, i també finalment s'han solucionat els problemes d'entrada per aquells fans que volien arribar a la final i anar fins al camp, a l'estadi que està a Nova Jersey, l'estat del costat, i per tant s'ha d'agafar el transport públic per arribar-hi. Al principi semblava que seria molt car, per anar amb trens són $100, però finalment s'han posat uns busos llançadora per només $20 anar i tornar, que han pogut fer que sigui molt més econòmic a veure aquesta final. Estem pendents, ja preparats per veure quin serà el resultat i si cal també per sortir a celebrar-ho quan acabi el partit. Una abraçada.
0: Estem expectants, ho dèiem abans, però escolteu vosaltres, el Pau ens explicava des de Nova York, com ho viureu aquesta a nivell personal? On estareu? Quins plans teniu? A veure, explica'm una mica, Miquel.
3: Bueno, jo estaré a casa tranquil, vull veure el partit tranquil, la botella de cava preparada en la nevera, i bastant confiat que Espanya avui guanyarà el segon títol mundial de la seva història.
0: Xavi.
4: No, jo m'han convidat a un bar, però no sé encara què faré, perquè és que crec que hauria d'estar d'esquena. Jo preferia estar, igual que Miquel Sanchillés, a casa, tranquil·lament, amb una birra, crispetes, el que faci falta, i esperant que Espanya guanyi ara. El que passa és que, bueno, ja ho veurem.
0: Gonzalo.
2: Igual, a casa, vint, els anys d'anar a fer el... coses multitudinàries amb el futbol ja se m'ha passat.
4: Se'ns ha passat l'arròs.
2: Se'ns ha passat ja. Jo ara, abans de sortir de casa, pregunto quan tornaré? Es pot aparcar? Podré seure? És el que jo pregunto quan em conviden a sortir. Doncs amb el futbol faig el mateix. A casa, tranquil·lament, i esperant a veure com dius, a veure quin és el resultat. Jo també vull que guanyi Espanya, però igual que tu tinc por, eh? Perquè juguem contra un equip molt canxero, un equip que fa que allò que se'n diu a l'altre futbol, que Espanya no sap fer-la, perquè Espanya és un equip que juga amb guant blanc. Avui hi havia una entrevista al periòdico amb el Gerard Piqué i el titular és a Espanya no li agrada el contacte, és a dir, fa un futbol de guant blanc molt maco, però quan té que entrar en el fang no està còmode. I en canvi aquest és el lloc en el que l'Argentina es mou millor. Veurem, jo estic d'acord que si Espanya té la pilota, Argentina patirà, però em preocupen això, aquests 10-15 últims minuts d'Argentina, on aniran ja
4: a saco...
0: Sense miraments.
2: Amb el ganivet a la boca, i que això em preocupa.
0: Ara et pregunto, Luismi, però deixa'm escoltar... perquè hem trucat a la Clara Navarro, perquè passarà alguna cosa, que és que hi ha parelles que veuran aquesta nit del partit...
1: Que són vistes.
0: I clar, que una persona anirà amb una selecció i l'altra amb l'altra. Aleshores, això com es gestiona? Clara Navarro, molt bon dia.
6: Molt bon dia a tots.
0: A veure, explica'ns, aquesta nit, quina és la situació, el que ens puguis explicar, a casa teva, a veure.
6: Bueno, de fet, estic aquí amb la meva parella, amb el Nacho. Ell és argentí, jo sóc espanyola, però sí que és veritat que avui cadascú se'n va a casa de qualsevol amic a veure la seva selecció. I jo me'n vaig amb les meves amigues i ell se'n va amb els seus amics.
0: Heu decidit, pel que pugui passar... Un com les aficions, separades,
2: bona filosofia,
0: no?
2: Bona filosofia.
6: Sí. I passi el que passi, si no, ell no torna a casa.
0: Ui. Què vols dir, Clara? Ai.
6: No, vull dir, si guanya Argentina, doncs que es quedi a casa del seu amic.
0: O sigui, hi haurà represàlies, eh?
2: Molt bé, Clara, estem amb tu. És bé, si guanya Espanya, també represàlies. Per haver guanyat.
0: Escolta, Clara, com es gestiona? Perquè, clar, parlem d'un mundial de futbol, però, clar, a nivell de parella, com l'heu viscut? Perquè sempre és així, veieu partits junts, com ho fèieu?
6: Sí, bueno, de fet, que ho digui ell també, que el tinc aquí.
0: A veure, Nacho, a veure.
7: Hola a todos.
0: Hola, què tal? Cuéntanos tu punto de vista, a ver.
7: Yo la tengo complicada, la verdad. O sea, me toca dormir afuera sí o sí. Pero me toca dormir afuera.
6: No, pero sí que es verdad que cuando jugaba a España, él iba con España. Cuando jugaba a Argentina, yo también animaba.
2: No, vale eso. Que sepas, Nacho, que estamos apoyando aquí, desde el programa, estamos apoyando a Clara para que tenga represalias contra ti, tanto si gana Argentina como si gana España. O sea, que lo tienes jodido, amigo.
7: La verdad que fue de las peores finales, porque la tengo jodida de los dos lados.
0: No querías llegar a este punto, ¿no? Exacto, no te imaginabas esta noche llegar a este punto.
7: Exactamente.
0: Oye, Clara, Nacho, ens feia gràcia perquè arran d'una companya de la Natàlia ens va dir, escolta, conec una parella que és divertida, que us explicarà aquesta visió i volem que estiguéssiu amb nosaltres amb aquesta darrera tertúlia esportiva parlant d'aquesta final Argentina-Espanya del Mundial. Clara, Nacho, sort, mucha suerte, y oye, que pase lo que tenga que pasar, es decir, ya mañana, si queréis, la Clara que me envíe un WhatsApp y que me diga a veure cómo ha pasado la noche todo.
6: Ya em diré.
7: Perfecto, muchas gracias.
0: Gracias a vosaltres, una abraçada.
6: Gracias.
0: Tanquem un moment el tema mundial, un segon, perquè anem al Tour de França, que també ens tenim la situació doncs força interessant. Ahir, Pogacar, nova exhibició. I tenim, com sempre, ens acompanya aquí al programa l'enviat especial de Ràdio Nacional al Tour de França, Jorge Agüero. Jorge, com estàs, company? Molt bon dia.
8: Què tal, David? Molt bon dia des de Suïssa, eh?
0: Des de Suïssa, molt bé.
1: Ja estem a Suïssa.
0: Sí, clar, és veritat, Suïssa, sí. Sí.
8: Ens ha tocat fer nit aquí perquè, bueno, avui la cursa arriba als Alps i ahir acabava tota la part dels Vosgos, així que, doncs, de camí, el punt intermig, doncs, era Berna per poder fer nit, que vam arribar, la veritat, bastant tardet. I bé, i avui, doncs, nova etapa de muntanya. Sí, sí, avui veurem què és el que vol fer Tadej Pogacar, que ja sabeu, tu ho deies abans, no?, l'absolut dominador de la prova. Ahir, quarta victòria en aquest Tour de França, que fixeu-vos-hi, per posar-ho en una mica de perspectiva, eh? Va ser la 25a victòria de Tadej Pogacar en el seu històric del Tour de França. La cursa està a només 10 victòries d'etapa de Mark Cavendish, que és el ciclista que més en té, que ja està retirat, un sprinter molt bo de fa anys, i aquest rècord, doncs, evidentment no el podrà assolir en aquesta edició del Tour de França, però el que sí que encara està a temps és el rècord de victòries d'etapa en una sola edició, que són 8 etapes i que el tenen 3 ciclistes, entre ells el mític Eddy Merckx, el caníbal. Així que sí, nova exhibició de Pogacar, la general, doncs, absolutament per ell, 4 minuts 30 segons, 4 minuts i mig respecte a Jonas Vingegaard, que segueix en segon, i ara, doncs, més aviat la cosa està una mica donant per fet que el maillot groc, si la salut i la sort respecten Pogacar, doncs una mica l'emoció, sobretot, és veure qui acabarà completant el podi, que aquí, doncs, tenim el Juan Ayuso encara amb totes les possibilitats, cinquè a la classificació general.
0: A veure, és el que tu ara apuntaves, Jorge, no sé si aquí a la taula compartiu, a Pogacar, dominador absolut, el tema és qui acabarà segon, qui acabarà tercer, oi?
1: Jo vull comentar
4: que... No, Vingegaard quedarà segon.
0: Sí?
1: Segurament, però ahir li va...
4: Un ciclista de molta categoria. El problema que hi ha és, clar, s'ha trobat amb un monstre davant.
1: I ahir li va avançar Pol Seixas, va avançar a Juan Ayuso, que anava una mica...
2: Amb Pogacar Vingegaard està passant una mica com en Ketil i Pulidor... com
4: l'eterno segundo.
2: Sí, és a l'etern...
1: Però Pulidor no va guanyar res.
8: Pulidor no va guanyar res, sí, això no va dir.
2: Teniu tota la raó, però sí que és veritat, no? Que comença a ser aquest duel, no?, que sempre...
0: A veure aquí com es completa
4: el
0: podi.
4: El tema serà només el tercer lloc. Per mi el tercer lloc. Ho van dir ahir mateix quan mirava l'etapa a TV1, que deien que el tercer lloc està caríssim. Està caríssim.
0: Jorge, sí, ho veus així?
1: Sí, perquè està Benepol i està Pol Seixas.
8: Sí, no, i Pol Seixas, que ahir, la veritat, va fer un etapón, es va una mica rellençar, no?, el ciclista francès, que és un nano de 19 anys que arriba de fer una molt bona temporada en les curses, en les clàssiques de primavera, debuta al Tour de França, és la nova esperança del ciclisme francès, i bé, i doncs de moment està complint en les expectatives. Evidentment, era utòpic pensar que li podia lluitar a l'altura de Tadej Pogacar, però ara mateix Pol Seixas està quart a la classificació general, i bé, i sembla, doncs, que sembla que camina bastant bé el noi, o sigui que veurem. Estarà ja una mica també la cosa, perquè ja sabeu que Juan Ayuso, doncs, també per edat aspira a guanyar el maillot blanc. El va perdre, de fet, ahir, en detriment de Pol Seixas, i aquesta també és una mica la lluita, donant per fet també que podria ser Vingegaard segon, no? Doncs qui completarà el podi? Si Evenepoel, si Pol Seixas, si Juan Ayuso, o també un alemany molt bo, també company de Remco Evenepoel, el Florent Lipovic, doncs, que també està ficat en aquesta lluita.
2: Jorge, a mi el que em va sorprendre és lo ràpid que Pogacar es va destacar. És a dir, estem parlant que en el primer terç de carrera ja havia deixat clar que anava
8: sí,
2: per la cursa.
8: No, i fixa-t'hi, Gonzalo, que deien que aquest era un tour anti-Pogacar pel recorregut,
2: sí, sí.
8: No? Que era un tour, doncs, que podria estar obert fins i tot fins a la darrera setmana, i bé, doncs, ha demostrat que no és així. Primera gran etapa de muntanya,
2: exacte,
8: que va ser aquella, doncs, que va acabar a Gavarnie-Gédré i que es va pujar avant al Tourmalet,
2: sí, sí.
8: I doncs aquí ja va fer saltar la banca a Tadej Pogacar, sí, sí.
0: Jorge Agüero, t'agraïm moltíssim. Sempre que ens acompanyis t'estarem escoltant, com et dic, t'escoltem sempre. Avui recordem aquesta etapa duríssima, 183 quilòmetres, 5 ports de muntanya, sí. I t'escoltarem a l'antena d'aquesta casa de Ràdio Nacional. I personalment, escolta, que és un plaer fer ràdio amb tu i que ha estat un luxe i un privilegi aprendre del món del futbol i de l'esport amb vosaltres. I escolta, també una abraçada enorme, Jorge.
8: Deixeu-me, David, que us digui una cosa. Suïssa, avui està amb Espanya. Estic veient aquí al fons del carrer, a veure, un nano amb la samarreta d'Espanya, i el senyor cansat és molt amablement en l'hotel aquesta nit, que parla molt bé el castellà. Espanya o Argentina esta noche?
9: España, claro que sí. Todo el mundo está rezando. España, claro que sí.
4: Quin accent suís que té.
9: Si tú no lo puedes lograrlo, te lo vamos a regalar.
8: Els tenim a favor nostre, eh?
0: Els tenim a favor, els tenim i juguen, fan a favor nostre. Jorge, una abraçada gran.
8: Gràcies, una abraçada, companys. I sort per aquesta nit, eh?
0: Sort, exacte.
4: Sí. Li anava a saludar amb suís, però...
0: Ui, anava, escolta, fes-ho ara, que t'escoltarà a l'antena.
4: Gruets i mitjana d'andar.
0: Escolta, fantàstic, tu, això. A veure, tornem al Mundial. Aquest Argentina-Espanyol. Lluís, tu què faràs? Quin plan tens? Com no t'he dit abans?
1: No, jo aniré a casa d'uns amics.
0: Molt bé, perfecte. Jo estaré a casa, eh? A casa també sóc ja d'edat de sofà, ja... Sí, tranquil·litat sí. I
4: és nit, doncs... Som més joves, eh?
1: Nit de pitxa
4: i... No com tu i jo, que ja tenim una edat.
0: No, però prefereixo tranquil·litat i...
3: És que si hi ha pròrroga i penals, s'acaba molt tard i has de tornar a casa.
0: Has de tornar, és diumenge i aleshores no
2: cal. Si guanyes, perquè tornes amb ploma l'ala, i si perds perquè tornes deprimit. Almenys a casa tanques la tele, me'n vaig a dormir, demà serà un altre dia, ens tocarà aguantar la turra inhumana dels argentins si guanyen. Això és el pitjor.
0: O sigui, ai, que t'escoltarà el Nacho, ara que tornarà a trucar,
2: Hi ha molts motius, per voler que guanyi Espanya. Alguns perquè ho senten, altres per simpatia, altres per afinitat, però n'hi ha un general per no aguantar la turra dels argentins.
4: No hi ha a Barcelona. Els argentins estan mal vistos a Sud-amèrica, ho sé, perquè quan he estat tant allà... O sigui, són una mica arrogants entre nosaltres.
2: No!
0: Que no se'ns enfadin, sisplau, que no tothom és així. No. Que no se'ns enfadin, sisplau, que tindrem una allò de trucades ara. Escolteu, futbolísticament, jo deia... I jo era el primer partit d'Espanya, recordo aquí, fent inclús... brometes, hi-hi, ha-ha, ui, Cap Verd, Espanya no marca gols, ui, a veure, i 19 de juliol m'ha fet una plantofada futbolística davant de la meva ignorància, dient, final contra Argentina, escolta, el camí d'Espanya, com el definiríem en aquest Mundial fins a arribar a aquesta final, Miquel?
3: Pues jo el definiria com el triomf del xoc de posició. Espanya és l'estàndard del xoc de posició avui en dia. Jo recorde l'any 98, quan eliminen a Espanya que no passa la primera fase de grups, amb Clemente, que Guardiola va dir, sabem a què juga Alemanya tots, sabem a què juga Itàlia, sabem a què juga Brasil, però a què juga Espanya? Perquè llavors la fúria i los cojones i tot això, això no és un model de joc. Avui en dia, 30 anys després, hem vist una final de la Champions amb dos entrenadors espanyols, hem vist una final de la Champions femenina que guanya un equip espanyol, el Barça. Jo realment soc molt optimista i crec que el futbol total que va portar Rinus Michels avui l'interpreta millor que ningú, el xoc de posició de la selecció espanyola.
0: Xavi.
4: Això del futbol total podem parlar-ho, eh?
0: Ui, parlem.
4: A les conferències del Barça, doncs ja diem que el joc aquest de possessió el va portar Jack Greenwell als anys 20.
3: Sí.
4: Ho sabíeu, això, eh?
3: Sí, perquè a més ens sembla que Greenwell va entrenar als Sants, també.
4: I a l'Espanyol, també, perquè el va fotre fora Arcadi Balaguer, el president que va anomenar la dictadura de Primo de Rivera. Però ara no entraríem això. No, a veure, jo segueixo que dient que el futbol són detalls, avui em diria, més en un partit així. A veure, us convindreu amb mi que el partit de França-Espanya, no que ho decidís, però va decantar-ho bastant al penal que va haver-hi, m'entens? Ja França va perdre els papers i ens Espanya va passar de dominadora absoluta, que va fer un partit increïble a Espanya l'altre dia. No estic buscant una excusa, però és que són detalls. Imagineu una expulsió, un gol en fora de joc, qualsevol cosa pot decantar un partit. Llavors jo no m'atreveixo a fer un pronòstic clar, d'aquest partit.
0: Gonzalo.
2: Mira, jo crec que és un equip d'autor, què vull dir amb això? Crec que a Luis de la Fuente se l'ha criticat molt. Jo també haig de reconèixer que no ha sigut mai un... No va ser al principi sant de la meva devoció, més per qüestions extraesportives, potser, perquè el trobo un bienqueda, no? I a mi la gent bienqueda no m'agrada. Però està clar que esportivament s'ha reivindicat, perquè... ha pres decisions difícils, la decisió mateix de deixar fora Pedri, ningú l'hagués pres, i tot i això sortint bé. Per tant, jo crec que aquest és un equip d'autor. I sobretot és un equip jove. És a dir, aquest, la base d'aquest equip sí, podem tenir-la d'aquí 4 anys encara sent molt competitiva.
0: Luis Mí?
1: Jo sí, li dono la raó perquè jo crec que aquest Mundial reforça encara més el paper de la Fuente. Jo crec que és una persona que no s'han tingut en compte el seu passat. Ha guanyat títols en la sub-19, la sub-21, i sembla que era un benvingut d'un recent arribat, no? I jo crec que surt reforçat. Surt reforçat perquè les decisions, els canvis que fa, li donen la raó. L'han donat la raó tot.
0: Parlem ara de la Fuente, però deixeu-me escoltar, recuperar breument un tall de Luis de la Fuente i Scaloni, els dos seleccionadors, que parlen precisament d'un dels altres duels d'aquesta nit, que és Messi, Lamine Yamal.
10: Messi és un jugador irrepetible. Es un talento descomunal y sobre todo además un ejemplo para los deportistas más jóvenes, su actitud, su comportamiento, con la edad que tiene en este Mundial que está haciendo tan espectacular. Pero Lamine tiene que ser Lamine. De la manera que mejor podemos ayudarle es apoyándole, ayudándole a que siga siendo el Lamine que hemos conocido, porque tiene también un potencial a futuro excepcional.
11: No, sería bueno que nos encerraran en la habitación. ¿Qué vamos a hacer? Juega muy bien, y bueno, es un patrimonio, como digo, del fútbol que va a dar demasiada alegría a España, esperemos que el domingo no, pero son jugadores difíciles de marcar, tanto Leo como él.
0: De la Fuente i Scaloni, que no, Luis, tu m'apuntaves, crec que també és un duel entre alumne i mestre.
1: Alumne i professor, perquè Scaloni de la Fuente va ser professor de Scaloni en l'escola d'entrenadors.
2: Sí. Ah, I
1: tenen molt d'afecte.
3: O sigui, que Scaloni sí. també s'ha tret el títol d'entrenador a Espanya.
2: I sí,
3: Espanya,
2: no, de fet, ell viu a Espanya. Sí, sí, sí, no sé si és a València, crec, no?
1: Sí, viu a Espanya.
2: Crec que a València.
0: Jo el recordo de l'època del Depor. Imagineu-vos si el meu futbol és record de jugador del Depor, d'aquell gloriós Depor que torna a primera aquesta temporada, que el veurem jugar.
4: No oblidem que Lamine surt d'una lesió, també. És una cosa que també hi ha que tenir en compte.
2: Jo estic...
4: No ha arribat a l'estat màxim.
2: Jo ho deia, Gabriel, jo ho deia abans d'entrar. Jo crec que s'està sent una mica injust amb Lamine. Per mi, Lamine està jugant bé,
1: Molt bé. Ho dic sincerament. No, està fent un gran Mundial.
2: Està siguent estel·lar. No està siguent estel·lar. I jo crec que ell té moltes ganes d'estel·lar i jo confio... Fixeu que això us ho diu un perico, I jo confio que avui sí que serà el dia que farà clic i ens ensenyarà la seva versió. Però, en qualsevol cas, Lamine està jugant bé. És que s'està parlant de Lamine com si s'estigués arrastrant pel camp. I
1: només li ha faltat marcar.
2: Jo crec que està jugant, molt bé, Lamine.
3: Un muntó d'ocasions.
1: Sí.
3: Inclús, n'hi ha una ocasió que és la típica, que ell xuta el palo llarg a l'esquadra, però jo crec que és tan llest que veu a Courtois. I Courtois probablement és el porter que més ha estudiat a Lamine de tot el món. I la tira per el pal curt. Perquè sap que Courtois ja havia pegat el pas cap enllà. I
1: se li va fora, però per...
3: Sí, per molt poc. Va generar un munt d'ocasions. Pràcticament va ser l'únic. Recordem que contra Bèlgica marquem dos rebots, I el segon quan ja no està Courtois. Sí. Però... I després contra França la jugada de pillo de provocar el penal.
1: Jo,
3: molt bé.
1: Jo si he de posar un Perú, a la selecció espanyola, que està jugant gairebé perfecta, és que a vegades li costa molt xutar des de fora de l'àrea. Els gols contra Bèlgica van venir de dos.
3: Sí.
1: Un xut de Dani Olmo i el del... No sé qui ho va fer.
2: Pedro Porro, no?
1: Sí, Pedro Porro.
4: Pedro Porro va ser també, sí.
0: És potser per... Jo que ja sabeu que...
2: Bueno, Miquel Merino.
1: Miquel Merino.
2: Sí.
0: Jugadors com Pedro Porro o Oyarzabal ja, a la darrera Eurocopa ja va marcar el gol decisiu, és a dir, però Oyarzabal, Merino, Pedro Porro... són Baena...
1: El mateix Fabián també.
0: De les grans sorpreses d'aquest Mundial, que potser aquí deia la llista de convocat, no? Baena és el jugador, no? És un jugador que...
2: I la gran diferència amb la selecció del 2010. Perquè la selecció del 2010, línia per línia, tots sabíem que estaven alguns dels millors del món. És a dir, el porter, en aquell moment el millor del món, Xavi, Iniesta, inqüestionablement els millors centrocampistes del món...
1: I Busquets.
2: Busquets, Puyol... És a dir, en aquella era una selecció que deies, hi ha els millors del món. Aquí no, Aquesta és una selecció salvant Lamine, potser salvant Pedri, dos... Va, us deixo posar algun nom més. Però tres, és una selecció d'obrers, de treballadors de futbol. Mm. I aquesta és segurament la gran diferència, ho dic amb tota la simpatia, no pas com una cosa negativa.
0: Sí.
2: I per mi aquesta és segurament la gran diferència entre la selecció del 2010. És a dir, aquesta és una selecció de... d'això, d'obrers, de treballadors de picapedreros. No?
1: Com a equip és més fiable i surt un avantatge que la selecció del 2010 encara havia de superar aquest complex històric de que no es guanya res. Tenim un equip molta qualitat, ha passat en tot el
4: mundial. Com Wembley. Com Wembley.
1: Exactament. Sí. I aquesta no, aquesta ha guanyat. Ha guanyat una Nations League, ha guanyat una Eurocopa.
3: És que ha encaixat un gol només en tot el campionat.
0: La defensa d'Espanya...

0: a Sud-àfrica, i el que us deia, veus línia per línia, és que estaven alguns dels millors del món. Era impressionant. I ara no, ara diem, és el conjunt.
1: El conjunt, és que el conjunt de l'equip que no que funciona, perquè ara ho dèiem, no? El canal 24 Hores que estan repassant, no? Que fa 16 anys, evidentment, d'aquesta primera estrella de la que parlem. I pel que fa a l'alineació titular, quina creieu que serà, Miquel, per exemple?
2: Jo crec que tornarà a jugar amb sense Pedri, amb Rodri, Fabián i Olmo. I sobretot perquè li ha sortit molt bé. Li ha sortit molt bé els partits d'abans. El canvi de Pedri ha sigut fonamental perquè després, els últims 30 minuts, si Espanya està guanyant, evitarà, jo crec, que Argentina t'apreti, perquè buscarà unes possessions llargues, buscarà el domini de la pilota, i ahir la sortida de Pedri o de Miquel Merino els 30 últims minuts... En principi jo crec que és un gran aspecte per a Espanya.
3: Jo crec que ha anat trobant la fórmula al llarg dels partits, de l'evolució, no? I la fórmula és un equip titular clar, aquest canvi de Pedri, i després els canvis. Ja saps que tens jugadors... A mi, jo em quedo una mica amb les ganes de veure el Víctor Muñoz, que és un extrem que m'agrada molt, però que, bueno, que ha arribat molt justet al Mundial. Però pot ser un revulsiu també pels darrers minuts, segons com vagi el partit.
4: I Nico Williams, que està també ja al 100%. Jo crec que d'avui segurament també veurem més minuts a Nico Williams. Jo crec que tindrà 20 minuts, tindrà segur, perquè la combinació Nico Williams-Lamin, un per cada banda, que va ser la base del triomf de la Copa Europa. I ara la base serà la mateixa que hem vist, la del partit contra França, sense cap mena de dubte. Ja sabem que Luis de la Fuente és home, això, de bloc i de fer pocs canvis, de tocar poques coses. És que tots podem dir ja els canvis quins seran. Doncs això, Miquel Merino, Pedri tornarà a sortir, sobretot si l'Espanya necessita tenir la pilota. Ferran, Nico Williams segurament.
2: Nico Williams aniria molt bé per a fer transicions si t'apreta Argentina.
4: Aniria molt bé. Jo crec que volem minuts a Nico Williams. I si ja la cosa es posés molt malament a la desesperada, doncs potser volíem fins i tot Borja Iglesias anant a l'olla. No dic pas que no. Però...
1: Igual no hem d'arribar. Esperem que no.
4: Esperem que no.
1: No perquè no surti Borja Iglesias, que a mi m'agrada molt, però...
4: Sí. Esperem que no. Però jo crec que tots tenim clar que la base serà el mateix equip que vam veure a França.
5: Xavi. Per mi és molt bàsic Espanya, doncs, controli el partit ja d'entrada, esperant aquests famosos minuts finals d'Argentina, això està clar, però jo crec que si Espanya controla bé el partit i es posés per endavant, als argentins els costaria molt remuntar. Com tu deies, Miquel, a Espanya només ha encaixat un gol, O sigui que, escolta, això ja que tenir en compte, hi ha una solidesa defensiva molt bona, i s'haurà de controlar, evidentment, tots els atacants argentins.
3: No només això, és que li han creat molt poques oportunitats.
5: Sí, també és veritat.
4: Sí, però és que a mi el que em fa por...
5: Sí, no és allò de dai, ui...
3: I ha jugat contra Portugal, no, contra...
2: I el gol que encaixa Unai Simón al minut 42 o 43 contra Bèlgica, l'encaixa perquè és el minut 42 o 43 que porten 40 minuts sense xutar-li una pilota ni participar. Al minut 5 o al minut 10 l'hagués parat, estic segur.
4: Vosaltres esteu parlant en termes, lògicament, estrictament futbolístics, però és que a mi em fa por el no futbolístic. O sigui, em fa por... El tema canxero, el tema jugar aquest altre futbol, el tema joc subterrani, el tema anar a provocar, el tema marrullero, em fa por.
5: Però això ja hem de tenir en compte que ho farà.
4: Sí, esclar, però és que Espanya no sap jugar amb marrulleros, no sap, i Argentina és marrulleria sobre...
5: De fet, contra Argentina...
2: Hem tingut la pràctica d'Uruguai,
3: Exacte, un assaig...
1: El partit d'Uruguai no va ser gaire... No acadèmic, vull dir, no va tenir més a fer...
4: I és perquè el porter que tenien, com es deia, el d'Uruguai, aquell que té 40 anys, com es deia?
3: Muslera
4: ens regala el bolet, si no, ojo. Per això a mi em fa por, això.
5: No, jo el que anava a dir, diem que Argentina ja va marcar el partit contra Inglaterra, que va haver una entrada al Bellingham, si us en recordeu, de cuidado, No van dir, oye, al tanto, Va marcar terreny.
1: Apuntaves a Anglaterra, el partit pel tercer i el quart lloc que vam veure ahir. Déu-n'hi-do, aquest 4-6 final, partit de que buf, anaven 0-4 guanyant.
2: No trobes sentit aquest partit.
1: No el trobes?
2: En un Mundial, no, en una Olimpiada on es juguen una medalla.
1: Les medalles sí, de bronze.
2: Això sempre són solteros contra casaus.
1: És una acabada... És una acabada passar el viatge.
2: Sí.
1: O sigui, hem anat de viatge i ara... No tornarem ara, tornem fa uns dies més.

0: Es va, que encara
1: de fet,
0: ens queden per visitar quatre coses.
1: Em va sorprendre que traguessin els equips titulars, estan a 15 dies de començar les lligues respectives, perquè normalment en els tercers i quarts llocs es treuen els suplents, sí, que no han jugat, pobres, ni un minut, i bueno, pues mira...
2: Però si et fixes, és un partit per a les reivindicacions personals. Mbappé volia marcar gols, Bellingham volia acabar...
3: Bueno, i també és un França-Anglaterra.
2: És un França-Anglaterra,
3: hi ha molta rivalitat.
2: És un Waterloo.
1: Sí, sí.
4: Doncs a veure com evoluciona. Escolteu, ens queden pocs minuts, però m'agradaria, perquè estem parlant del Mundial, però és que la pretemporada dels equips ja la tenim aquí. Fem dos minuts per parlar de Barça i Espanyol, per la temporada vinent. Com la veieu, Xavi?
3: Bueno, jo el que estava comentant abans, abans d'entrar, que el Barça està fitxant davanters. Jo vull veure també que fitxem defenses. Sincerament.
4: Que és un dels grans problemes.
3: És un dels grans problemes.
4: De la temporada, que ha quedat palès.
3: Diuen que volem guanyar la Champions, però amb aquesta defensa no podem anar ni a l'Allianz Arena, ni podem anar doncs, a l'Emirates Stadium i tots els grans estadis d'Europa, bueno, i al camp del PSG, per exemple, també. Home, a veure, no sé, jo vull veure que també la directiva doncs, està, diem, buscant defenses alternatius.
1: No, jo crec que ho està fent. A veure, jo crec que aquestes alçades, tots els equips estan encara... Entens? Perquè també el Barça, com tots els equips, està esperant una gran venda, segur que, saps? Que vingui a última hora, després del Mundial, vingui algú a agafar el telèfon...
3: I quina gran venda podem fer nosaltres?
0: Ferran Torra,
4: potser...
3: Sí.
4: Ferran Torra, de sortida per ells dos. Sí,
1: Condé,
3: Ferran Torra. Jo que no m'agrada el Condé, us ho he de dir.
1: El teu estimat Condé segurament també.
5: I una cosa, avui es juga una final de Copa del Món encara, els jugadors estan concentrats, però igual Deco està negociant en el Cuti Romero i no ho sabem, o el Port.
2: O la Port, que també...
3: Encallo, però vull veure.
5: Tenim que esperar a que acabi el Mundial per a dir, vinga, va, a veure què passa.
4: A veure què passa i per què fa.
3: Només això, encallo, però vull veure. Ara que parlin els altres.
0: Vols veure un fet, eh?
1: El Cucurella al Madrid, l'anglès aquest, com es diu, el Gordon?
2: Gordon? Sí.
1: És a dir...
3: No, però és davanter, però és davanter.
1: Bueno, sí, és veritat.
2: I a Dejemi, Déu-n'hi-do, que jo no entenc perquè l'han fitxat.
1: Els anys que hi ha Mundial són anys diferents a l'hora de fitxar, no? Bé, perquè hi ha jugadors que es valoritzen, altres que es desvaloritzen. Veurem. No sé, quant a l'Espanyol...
4: L'Espanyol, exacte.
1: Et puc dir el mateix, també s'han fet bons fitxatges.
3: Home, 0-3 ahir, tu.
1: Sí, contra l'Olot. El meu avi va ser president de l'Olot, sapigueu.
4: Sí.
1: Sí, sí. No, però a veure, per exemple, jo crec que s'ha fet un fitxatge molt, molt bo, sorprenentment bo, i ens sentireu a parlar, que és aquest xaval que és Alcala.
2: Aquest xaval és... D'on ve?
1: Ve de segona, jugava al... Ai, ara m'ho ara m'he quedat en blanc, amb aquest jugador. Ara m'he quedat en blanc, perdona.
2: Bueno,
1: però era...
4: L'hem de tenir en compte.
1: És un jugador, de debò t'ho dic, el volien... Tu n'has sentit parlar, no, Gamper?
3: No.
1: És un jugador que el volien molts primeres, és un xaval que a mi em recorda molt per la manera de córrer i tot, inclús a Tamudo, és molt, molt bitxo. Aquest xaval, el Cala, serà molt bo. I la resta, bueno, ha vingut un xaval del Burnley, que té nom de personatge de Harry Potter.
3: Aquest sí que m'ho recordo.
1: Sí. Però bueno, jo també dic el mateix. Hem d'acabar que Monchi, hem d'esperar que Monchi acabi de fer la feina. Jo crec que ara mateix és molt difícil
4: fer un pronòstic o fer una...
2: Bueno, el que predicció. Està desmantellant l'equip i l'entrenador i tot és l'Europa, no?
4: Ui, aquí... Jo crec que ahir... Té una situació complicada.
5: Molt complicada.
4: Can Dragó...
5: Sí, marxa l'entrenador. Es posa el director esportiu com a entrenador, que jo crec que és la millor opció perquè és el que més coneix els jugadors que ha portat ell i tal. El que passa que se n'han anat tots i estan venint a contagotes. És cert que el filial el tens en tercera i hi puja la gent.
1: Perdoneu, va jugar al Castelló.
4: Ah, de Castelló.
5: Al Castelló, mira, pam-pam, orellut.
4: Doncs ho hem de deixar aquí. Escolteu, a nivell personal, agrair-vos molt la feina perquè ha estat un autèntic plaer aquest màster de futbol que he fet en aquests dos mesos i mig. Gràcies a Miquel Sanchís, Xavi Gamper, Gonzalo de Martorell, Luis Mimendizábal, un plaer enorme. És un honor. He gaudit moltíssim. M'he retrobat amb
1: Igualment.
4: El futbol i espero que això continuï, qui sap en quin moment de la nostra vida. Gràcies a vosaltres. Sí. Tornem. Fins ara.
6: No tenéis ni puta idea.
7: Són les 10. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Els Mossos d'Esquadra busquen un home que ha intentat cremar la casa de la seva exparella a Tossa de Mar, al Baix Empordà. S'ha activat un ampli dispositiu de cerca amb agents de la policia catalana i policies locals. El presumpte autor havia estat detingut per violència masclista i té vigent una ordre d'allunyament cap a la dona. Els fets van tenir lloc dissabte a la tarda. Quan la dona el va veure, va fugir amb el seu fill menor i es va poder refugiar a casa d'un veí. Va ser llavors quan l'home va intentar calar foc al domicili, que estava buit. Algunes persones d'altres immobles van resultar afectades pel fum, concretament un matrimoni. El sospitós havia estat detingut fa 3 dies, justament en aquest domicili, per presumpte cas de violència masclista. Els agents van intervenir 2 armes d'aire comprimit. La dona i el seu fill es troben en un lloc segur. I continua actiu el devastador incendi que afecta l'Aragó, a la comarca de les Cinco Villas, amb unes 16.000 hectàrees calcinades. Un ampli dispositiu intenta cercar les flames i confien en poder-lo perimetre aquest diumenge. Pendents, això sí, de les ratxes de vent, tot i que les condicions meteorològiques han millorat. Francisco Clemente, coordinador d'incendis de Gea de los Caballeros, en declaracions al Canal 24 Hores.
9: El incendio activo no está ni mucho menos estabilizado, pero se van dando pasos para intentar controlar el incendio en la mayor brevedad que se pueda. Hay un operativo muy importante, quizás el operativo más importante de los últimos años en España, para apagar un monstruo que ha devorado por 16.000 hectáreas y 6 localidades evacuadas.
8: 6 localitats evacuades, és a dir, prop 1 miler de persones. Algunes d'elles aquesta nit han estat traslladades a hotels i han deixat l'alberg que s'ha habilitat a Ejea de los Caballeros. Aquest diumenge el president de l'Aragó es desplaçarà al centre de coordinació. Però no és l'únic incendi extrem que arrasa Espanya. A Guadalajara ja són més de 12.000 hectàrees cremades a la Mierla. Nit intensa amb més de 400 efectius, un centenar són membres de la Unitat Militar d'Emergències, que encara no poden perimetrar el foc i que han de combatre les flames mentre lluiten contra el fort vent. José Almodóvar, viceconseller de Medi Ambient.
10: Estamos intentando anticiparnos a la llegada de ese frente a las poblaciones. Entonces pedimos a la gente comprensión en todas las medidas que estamos haciendo, estamos siendo precavidos.
8: 16 municipis evacuats i unes 700 persones, algunes d'elles han passat la nit al poliesportiu d'Humanes. L'alcaldessa Elena Cañique explica al Canal 24 Hores que han acollit unes 150 persones, de les quals ara en queden mig centenar perquè moltes cases són segones residències.
11: Ellos están tranquilos, nosotros les tranquilizamos diciéndoles que bueno, a las poblaciones de momento no ha llegado el fuego. Ellos, bueno, pues están aquí, como están con sus vecinos, están bien. Y bueno, pues pasando en los días como pueden.
8: I a casa nostra, els 3 incendis declarats aquest dissabte han cremat una 20ena d'hectàrees. Evolucionen favorablement, però 22 municipis continuen amb màxima alerta. Laura Zurriaga, per risc extrem d'incendi. Bon dia.
12: Bon dia. Els agents rurals, a més, han tancat 3 espais naturals. Són la Ribera Salada, el Montmell Marmalà i la Baronia de Rialb. Precisament en aquest espai natural situat a la Noguera, les flames han arrasat 16 hectàrees. A aquesta hora, l'incendi, que podria haver estat ocasionat per feines agrícoles, està controlat. En el cas de l'incendi de Pontils a la Conca de Barberà, el segon major originat en un camp de rostolls el dissabte, els efectius el donen per estabilitzat. I a Vilademuls, al Pla de l'Estany, l'incendi declarat en un mosaic agrícola es dona per perimetrat. Les altes temperatures i la baixa humitat que fan d'aquest diumenge no puguem abaixar, però, la guàrdia. A 7 comarques està activada la màxima alerta per risc extrem d'incendi dels agents rurals al nivell 4 del Pla Alfa i a 250 poblacions de 23 comarques tenen activat el nivell 3. Enguany, més de 450 incendis han cremat més de 4.500 hectàrees a Catalunya.
8: Gràcies, Laura. I de l'exterior, 8ena nit consecutiva d'atacs creuats entre l'Iran i els Estats Units i que invaliden cada vegada més l'acord de pau que van signar els dos països. Els atacs nord-americans tenen com a objectiu limitar encara més la capacitat iraniana d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz i castigar les forces de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, que han matat 2 soldats nord-americans a Jordània, n'han ferit 4 més i n'hi ha un altre de desaparegut. En esports, final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina a les 9 de la nit. 9 jugadors catalans, essència d'una selecció que disputarà la segona final d'una Copa del Món després del títol conquerit a Sud-àfrica fa 16 anys. El rival, la vigent campiona, l'Argentina de Leo Messi, que protagonitzarà un dels duels del partit amb Lamine Yamal. Del Blaugrana n'ha parlat el president del Barça, Joan Laporta.
13: Serà un partit en què Lamine demostrarà que és un jugador de present i de futur i que és la referència mundial.
8: Diverses pantalles gegants arreu de Catalunya. A Barcelona se situa la plataforma Marina al Parc del Fòrum. A l'espera de conèixer el nou flamant campió del món, Anglaterra va superar nit a França en la final de consolació per 4-6. Els de Tuchel van arribar al descans 0-4, però els francesos van reaccionar lleugerament. Mbappé, amb dues dianes, és de moment el màxim golejador de l'edició d'aquesta Copa del Món, amb 10 gols, a l'espera, això sí, del que faci aquesta nit Leo Messi, que en suma 8. I ara el que fem és conèixer la previsió meteorològica des de l'EMET. David Torres, bon dia.
14: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya les temperatures segueixen sense canvis, amb avisos actius a la depressió central, al Pirineu de Lleida i l'Alt Empordà per temperatures elevades. Avui, doncs, les màximes seran de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona, i la nit amb temperatures tropicals amb valors entre 23 i 26 graus. Dominarà el sol amb núvols de tarda al Pirineu, que podrien deixar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta, i seguim també amb calitja dels darrers dies. Vent fluix en general amb algun cop moderat a la tarda. És una informació d'EMET.
8: És tot. Més notícies al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
7: Ràdio 4. Hi ha estius que passen i estius que es diuen. A Ràdio 4 volem compartir amb tu petits grans moments perquè aquest sigui el teu millor estiu. Música, bon humor, entreteniment i tot el que necessites perquè les tardes siguin molt més refrescants. Estiu XL, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
15: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Deu i set minuts del matí, va, som-hi que tenim molta feina per endavant. I va, deixem... Primer saludem-nos. Jordi Nuto, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Content de retrobar-te, com cada diumenge?
2: Molt content, i ja pensant... He sentit que començava només pensant en les vacances, que és lleig dir-ho, però, bueno, sí.
1: És el que, és
2: per,
1: el...
2: què? Per què ens hem d'enganyar?
1: És el que toca. Júlia,
3: a veure, estem en tot el nostre
1: com
3: dret.
1: Com estàs?
3: Eh?
1: Què tal, Júlia? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, David.
1: Vinga, va, comencem amb en, Jordi Nuto.
4: Televisió Espanyola presenta...

0: Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: Ara ens feia recordar l'Albert Vaques que deia, clar, amb el Jordi li van prometre, no sé si prometre, però li van dir, potser hem de canviar la sintonia. Jo vaig dir, això ja ho farem.
2: Ja ho farem, no?
1: A la temporada vinent, bé.
3: Estic pensant que igual no caldrà, però...
1: No passa res, perquè la vida són etapes i tot canvia, o sigui, no passa res i vindran... Ja ho explicarem després, perquè ara potser no s'entén res, però a la part final del programa ja ho explicarem. Va, continuem amb aquest repàs.
3: Deixa'm posar seriós una mica, perquè hi ha moments que no saps si estàs fent història o és que ja has passat a la història. O sigui, és molt diferent. Però bé, sembla que hi haurà una nova temporada, que són 4 dies, sí. Una nova presentació amb noves seccions, i per tant, no sé si aquesta serà la darrera vegada que faré un repàs a la història de la televisió. I per això avui vull començar recordant l'expectació que existia abans de la televisió. Perquè, clar, tots pensem que hi havia televisió i tal, però com s'ho feien abans? Un dels centres d'atenció que hi havia eren els aparadors de les botigues.
1: Ai, i tant.
3: I aquí un dia vam recordar, parlant del modernisme, i déjame hablar de mi libro, no, bueno, no ho faré, però...
1: Ara veig, com que és l'últim de la temporada, aquesta caixa segur, tu tira. Jo avui estic en aquest mode de endavant.
3: Total que... Sí que és cert que les primeres televisions es van veure majoritàriament en els aparadors de les botigues de electrodomèstics, perquè la gent no en tenia a casa i llavors anaven al carrer, però aquest costum d'anar als aparadors a mirar venia ja de molt antic, i quan al seu dia van començar a arribar les influències modernistes, amb una joieria del Passeig de Gràcia, que ha anat canviant de nom, però sempre ha sigut de famílies vinculades, totes elles en el món de la joieria, doncs es van exposar unes joies i la gent feia cua per anar-les a veure. Tanta cua que van tenir que... Bueno, es va liar una tangana.
4: Cuando Luis Masriera descubre la técnica del esmalte traslúcido y expone en sus escaparates las primeras joyas del nuevo estilo, la multitud congregada ante la tienda fue tal... que se hizo necesario llamar a un destacamento de la Guardia Municipal para dispersarla.
1: ¿Un destacamento?
3: Un destacamento.
1: No es que envíen a dos persones, ¿no? Un destacamento. Bueno, un destacamento, ¿quanta gent són?
3: Devien ser 4 o 5 muntats a cavall, amb unes porres més llargues que un dia sense pa, i quan s'enfadaven ja traien les pas.
1: I destacava pels pals que fotien, no?
3: Sí, hem millorat... Bueno, no sé si pot millorar amb aquestes coses, però bueno. Bé, començant la temporada, jo he de dir que... treballant als arxius sempre et dona sorpreses. I vaig descobrir que realment aquí no explotem les coses. Els americans de seguida passa una cosa i li treuen la punta, en fan 6 pel·lícules i aconsegueixen vendre't una moto, una cosa transcendent. I, ostres, vaig descobrir que al costat d'on jo em banyava de petit, allà havia passat una història misteriosa que jo no sabia i desconeixia. Un sarcòfag que va crear... una maledicció.
5: Pero la mar cobra siempre un precio valioso a todo aquel que intenta dominarla. Si el proceloso piélago de los griegos, Neptuno airado, se revolvió contra los suyos para dar la victoria a los persas, si el Mare Nostrum de los latinos puede considerarse un cementerio marino donde reposan los restos de varias civilizaciones, el azul, el deleitoso mar tarraconense, lanzó también su maldición contra un joven que, dedicado a la pesca submarina, descubrió y rescató para el mundo de los hombres un sarcófago que, preciado tesoro de la mar, había permanecido hasta entonces enterrado entre limos, cubierto de algas, acariciado sensualmente por la pálida luz de la profundidad. Y el joven Manuel Álvarez Icard moría poco después.
1: Jo potser estic molt espès avui, però ara he fet... Perdó, no és que m'interessi, Jordi, que m'interessa molt sempre la secció. Però la locució era... De què parlava?
3: Es va descobrir un sarcòfag, un xaval que estava fent submarinisme, aficionat o de pesca, no sé, no recordo bé, va trobar un sarcòfag que, ostres, ha sigut... De fet, el Museu Arqueològic de Tarragona neix en bona part en aquesta,
1: gràcies a
3: aquesta troballa, perquè no sabien on posar-la.
1: Ah,
3: llavors em diuen, bueno, doncs hem de fer un museu. Aquí, quan a vegades dius... A vegades, quan tens una cosa, dius, què fas? La porto a algun lloc? Bueno, millor, perquè si no, pues, passa el de Xixena i aquestes coses. Però bueno, ara no vull entrar en altres temes. Total, que aquest descobriment... Què passa? Clar, jo he dit, clar, el glamour... El noi es va morir al cap de poc d'haver fet aquest descobriment, no? I dius, però esclar, el glamour de la mort és que es va morir de triquinosis.
1: Pobre.
3: La triquinosis era una malaltia que s'agafava menjant pernil en mal estat o porc en mal estat perquè t'agafava. I és una malaltia que avui en dia, òbviament, primera, que ja no es dona pràcticament enlloc, i quan es dona, doncs té remei. Doncs clar. Que passa que estem parlant dels anys, si no recordo malament, dels anys 50, ara dic de memòria, però bueno, el que anava, no? Que no li sabem treure glamour a les coses.
1: El suc de, clar, tot plegat.
3: Si tu dius una muerte misteriosa, com que has creat aquí, i després, clar, si acabes assabentant que és la triquinosis, doncs dius, home, pues no és lo mismo. També he de reconèixer que he pecat d'un centralisme barceloní i he dedicat pocs temes a... que no és la ciutat de Barcelona. O sigui, sempre escombrem cap a casa.
1: Malament, mal fet, això que fem.
3: Pues avui tinc l'oportunitat de compensar-ho.
5: Entre las nobles piedras de Tarragona he meditado muchas veces. He hablado alguna acerca de la idea del orden. Esto es allí muy fácil. Para alcanzar la comprensión de la esencia del orden en una ciudad clásica como Tarragona, casi no debe hacerse otra cosa que aprovechar con un poco de lucidez la grave lección que calladamente dan las piedras mismas.
3: Pues qui vulgui aprendre història se'n va a Tarragona, se sent allà davant de la muralla i ja sabrà la història dels romans.
1: I a pensar, això que deuria ser un fragment d'un reportatge, d'una recreació,
3: sí,
1: no?
3: Sí, del perquè... reportatge, ja no me'n recordo, perquè ja et dic que he treballat. Avui he anat a sac una mica...
1: Avui has agafat els talls, els has posat aquí a la carpeta i pim, pim, pim, que vagin sonant. Ale, ale.
3: Així com sempre miro allò d'un bé qui ho ha dit
1: i no
3: sé què.
1: Avui, no cal, perquè ja ho han explicat. Per tant, no cal.
3: Clar, el seu dia ho vaig explicar. Que
1: tirin a RNA Audio.
3: Exacte.
1: Poden trobar molt ben classificats. El Lluís m'hi fa una feina excel·lent. Estan ben molt ben classificats. Busqueu Jordi Nutó, són 4 dies. Trobareu tot.
3: Bueno, si he parlat de Tarragona, no em puc oblidar de Girona. Clar. Eh? I com els de les terres del nord, els bascos, parlen els de Girona com volen.
5: Algunos afirman que el nombre de Gerona, y que en latín es gerunda, proviene del vasco. Esto es gerundar, que significa cerca de l'Oñar.
1: Ah,
3: jo no ho sabia.
1: Jo tampoc.
3: Però ja dic, com que entre els bascos que neixen on volen, i els de Girona, que són els
2: a
3: que...
2: A veure, què diràs tu ara dels de Girona,
1: no,
2: eh?
1: No,
2: cuidado,
1: ai,
2: cuidado,
1: ai, ai, la Júlia, ai. Pues... Digues.
3: No, passo la... No,
1: fem una mica de safareig, fem una mica, va.
2: Jo només he dit que, cuidado, que aquí ja teniu una gironina.
3: Bueno, pues no dic res de Girona.
1: Recula, Jordi, recula, sí. I torna al carril, que anaves bé, no acabarem bé, això.
3: Envainar-la i no envainar-la, jo l'envaino i no dic res aquí, no digues. Anem a un altre tema. També aquí, a la televisió, s'ha pogut evidenciar coses de perogrullo, que cauen pel seu propi pes, però que poca gent s'atreveix a dir. I un dels convidats que vam tenir aquí, el seu dia... i quan parlo del seu dia, devia ser als anys 70, finals dels 70, es va atrevir a dir això.
6: En Franco s'havia mort feia 2 anys, poc més, no? Bé, s'havia mort allò que es diu d'entrada, no? Perquè encara es viu, com tots sabeu. Però oficialment es va morir al 75.
1: Què és una mort d'entrada?
3: D'entrada, sí. D'entrada està mort, però...
1: O sigui, va morir d'entrada. D'entrada i de sortida, o sigui, mort.
3: Però si quedes amb la profunditat del que diu...
1: Això és una altra cosa. Si analitzem el tema del franquisme, l'ultradreta, el feixisme, hauria d'estar mort i no hi és. Malauradament no hi és mort, no està mort. Però, clar, Franco és mort. En
3: sí,
1: principi, d'entrada i de salida.
3: I esperem que del tot. Perquè, bueno, tu un altre jardí. Anem-hi.
1: Torna a sortir. Vinga, torna a sortir del jardí.
3: Ja la setmana passada vam comentar la importància que han tingut els concursos de televisió. No tan sols per treure dades i saber dates concretes de quan va passar això, quan va passar allò, qui va descobrir la pólvora, etc. Aquestes tonteries que van molt bé per fer cultures...
1: M'agrada molt això de tonteries.
3: Però a la vegada també s'acompanya de coses que serveixen per reflexionar.
7: Ramón también decía, me han mentido al decir que yo nací, pero yo arreglaré esa situación muriendo. Naturalmente, así lo hizo. Era también una greguería. Ramón Gómez de la Serna murió en 1963. La ciudad, tiempo.
3: Pels que no ho sàpiguen, els diré que va ser Buenos Aires, no, ara no vull deixar ningú una setmana sense dormir, tot i que avui en dia... Abans sí que paties, quan deies una cosa no la deixaves oberta. Ara la gent agafa el mòbil, mira i
1: és més fàcil.
3: I troba la data sí. de... Ja no pateixen tant. Abans podies fer patir l'audiència, ara ja no.
1: Això era una pregunta d'un concurs.
3: Això era una pregunta d'un concurs, però vull veure el nivell de profunditat que hi havia.
1: Molt, molt.
3: Un altre tòpic amb el que m'he mogut any rere any en aquestes 5 temporades ha sigut el tema de Setmana Santa. És que aquest és recurrent, es va repetint, i vas descobrint coses que... peces que es troben a l'R2B Play i que són d'un gran valor sociològic. Y, perdoneu-me, pero yo calificaría de sádica.
8: ¿Dónde se flagelan? ¿En la espalda?
9: En la espalda, sí, señor.
8: ¿Y cuántas veces, cuántos latigazos se dan en la espalda?
9: Hasta que se pone rojo. Hasta que se forma la hematoma. O sea que eso es una cosa que se da, por ejemplo, con una madeja de algodón, o ¿cómo se llama el silo?
10: Algodón.
9: Entonces, cuando la hematoma está completamente ya en su punto, con una esponja que consiste de cera y vidrios de cristal, todo pinches, y se pincha en la espalda.
3: Jo, la descripció em fa...
1: És tan, tan gràfica,
3: sí.
1: Tan gràfica, que t'imagines el mal que deu fer això...
3: Clar, jo vaig pensar, això ha passat a la història. No, no. A Sant Vicente de Sosierra segueix aquesta tradició que es diu Los Picaos i encara es fa... L'any passat es va...
2: Es diuen Los Picaos.
3: Sí.
1: Sant Vicente, home, vaig a buscar. Ara no sé on està això.
3: Es van fent pataclac, pataclac. Bueno.
2: Fa bastanta gràcia ara, perquè estiguin Los Picaos,
3: ara,
2: precisament.
3: Ara, l'esponja de cera amb vidre, això ja és d'un sàdic.
1: No, això és un sadisme...
3: A les cueves del Sado estan prenent nota ja. Per...
1: T'anava a dir de... potser hi són...
3: Quiere una esponja de... con vidrios i no sé què. Bueno.
1: A La Rioja està. Ara estava buscant.
3: Aquí també vam reviure moments crítics i especialment pels que pateixen els presentadors. Sobretot quan surten de que no tenen un guió ben fet i quan a sobre no dominen l'idioma. És un moment que vam recordar aquí i que va patir el pobre Torre Bruno.
11: El día en cinco es una de las formas de la antigua poesía castellana. Encendido de tonada madrileña aparece por primera vez en las cartas de Santa Teresa y en el capítulo 12, de una famosa obra literària. ¿Sabe usted su nombre?
1: Recordo que el Torre Bruno, pobre, que se les...
3: És que...
1: patia per llegir les preguntes, que és això, redactades. D'aquella manera, no li posaven gaire fàcil.
3: Clar, tothom està pensant, molt probablement, el que li van contestar. I el pobre, el Torre Bruno, es va defensar com podia en aquest concurs que es deia Les Supersàvies. Una de les supersàvies va dir, home, ho pots repetir?
12: No he oído bien al principio.
11: El villancico es una de las formas de la antigua poesía castellana. En sentido de tonada madrileña, aparece por primera vez en las cartas de Santa Teresa y en el capítulo 12 de una famosa obra literaria. ¿Sabe usted su nombre?
12: El Castillo Interior o las Moradas. Puede ser.
11: No, aquí tengo el Quijote.
12: El Quijote, pero si Santa Teresa de Jesús no ha escrito el Quijote...
3: Bueno, veus, sempre s'aprenen coses, eh?
1: Sí.
3: Jo no ho sabia. Tenia...
1: I que vam comentar el fet de que jo recordo que posava aquí pon el Quijote. Sí, no, perquè aquí pon el Quijote.
3: Sí,
1: ha faltat dir, a mi no me cuentes tu vida, perquè aquí pon el Quijote. I si tu no dius el Quijote, la resposta no és correcta.
3: Ja
1: m'és igual el que em diguis, que si no has escuchat bien la pregunta, si no l'has entendido bien, o si Santa Teresa escribió el Quijote. Aquí pone el Quijote. No esto, fuera, apa, a la següent.
3: Pobre, a més, clar, si no tens el coneixement...
1: No, pobre, no, a mi em passaria igual, eh? O pitjor. O sigui, a mi em passaria igual o pitjor que Torre Bruno.
3: Home, jo això del Quijote i Santa Teresa no sé si hagués caigut, però bueno, anem a més coses. A part de la qualitat de la producció, la preparació dels guions i totes aquestes temàtiques que van al voltant d'un programa, que hi ha darrere del treball que no es veu davant de les càmeres, sí que volia recordar una experiència que tampoc jo no vaig viure, també per qüestions d'edat no era d'això, que Televisió Espanyola va tenir una seu a Guinea. i que allà teníem, tenien una televisió autonòmica, la primera televisió autonòmica és la de Guinea, que després va ser, amb la independència, van tirar pel seu cantó. Ja, ja en parlarem. Però el que és evident és que abans que res, si tu vols tenir una televisió, és una qüestió d'aquelles també que reflexionem-hi, com deia un, diu, mira, l'important és que almenys hi hagi algú que la miri, no?
10: ¿Para qué sirve emitir televisión si nadie va a ver esa televisión? Es ridículo. Entonces, lo primero que se preparó en conjunto con Cooperación Española fue la implantación de, como mínimo, un televisor por poblado de la isla y del continente.
13: Ho tenien molt, molt precisat, no?
3: Sí, sí, home, arriba, desembarca allà el Fragari Barney i diu, ah, faig una mica de caricatura perquè les històries mai van així, però diu, ah, vaig a fer una tele. I llavors diu, ah, fem una tele. I van dir, el punt més alt, van anar a la muntanya més alta, van posar, ostres, no hi ha carretera. Bueno, haurem de fer una carretera perquè arribi. Doncs van dir, home, ara tenim l'antena d'això, però la gent no té tele. Home, doncs potser caldria posar teles. I llavors vam començar a posar teles, que jo això ho he vist a Brasil, en poblats de quasi la selva amazònica, que tenien una televisió, que la tenien tancada en una caixa amb candau, perquè no els hi, suposo perquè no els hi robessin, i que suposo que allà és on els diumenges, quan això, obrien la caixeta i tots a mirar...
13: Obrien i mirava la televisió.
3: Anar a mirar la tele. Mm. Tampoc aquí hem d'anar molt enrere, als anys 60 finals, els clubs de televisió, que es deien.
13: Que la gent es reunia...
3: Teleclubs.
13: El teleclub.
3: Que estaven en els pobles on només hi havia una tele i que tota la canalla del poble anàvem a mirar el que allà s'hi feia.
2: Suposo que només hi havia un canal o dos i no podies escollir
3: massa. Sí, sí,
2: massa,
3: no hi havia res.
2: Zapping no es podia fer.
3: No, jo recordo el tour, que era, a més, una de les coses que creava expectació en els xavals, que era el que aguantàvem, miràvem l'etapa del tour i després a fer-lo.
13: Si hi hagués, ara pensava això que diu la Júlia, si hi hagués més d'un canal, clar, imagineu-vos el que hauria de ser 20, 30, 40 persones allà plegades, dient, no, ara mirem això, ara mirem allò, ara fem
3: no,
13: això.
3: No, és que esteu molt
2: es
3: mal...
2: Es mira?
3: No, jo crec... Esteu molt mal acostumats. Vosaltres ja heu viscut en democràcia, afortunadament, però en aquelles èpoques era el que dice l'alcalde i s'ha acabat el bròquil. Aquí se mira la uno i punto i pelota.
13: Ara no hi ha teleclub, però ens reunim amb pantalles gegants per veure, per exemple, un final de Mundial i no és el mateix, però és l'únic moment que jo veig que es pugui comparar d'alguna manera molt, molt, molt, molt llunyana a allò.
2: Sí, bueno, no. Les reunions d'Eurovisió, per exemple.
13: Eurovisió,
3: sí, jo penso que això s'ha diluït moltíssim des de que tenim les...
2: Sí, tenim una tele a la butxaca. I,
3: cadascú
2: té
3: la seva, ja ningú fa casa...
13: I si la tenim aquí, que sigui RTV Play.
3: Exacte.
13: I RN Audio.
3: També vaig recordar que precisament a continuació del que estem dient va haver-hi un moment que la televisió tenia un potencial molt gran d'influir, que l'ha perdut, perquè dèiem, perquè s'ha diluït amb
13: això. Amb els altres mitjans, amb xarxes socials, tot és molt diferent.
3: A la televisió es feien reportatges i coses que penso que eren molt interessants, com un que vaig esmentar aquí sobre la prohibició del tabac o les derivades que va haver i les mentides i campanyes que van ser costoses per part de les empreses tabaqueres per dir que el càncer i el tabac no tenían res a veure.
14: Todos mis pacientes me preguntaban si era peligroso fumar. Aunque yo prácticamente no fumaba, les decía que era mucho menos peligroso de lo que decían las autoridades estadounidenses. Y reanudaban el hábito encantados.
15: Está siguiendo un guión. El Dr. Wolf dirige el Instituto de Investigación de Enfermedades Cardiovasculares. En esta carta, poco después de la entrevista, solicita más fondos a la American Tobacco Company. Incluso especifica la cantidad, $25,000.
13: Sí, si pagues, jo et dic el que tu em diguis i apa. I m'és igual la salut de les persones...
3: No, jo no fumo, o fumo molt poc. Però els altres diuen, aneu fumant, que a mi...
13: Que no passa res.
3: Que a mi em paguen $25,000.
13: No fumeu, sisplau.
3: Reportatges periodístics ja han hagut moltíssims i de gran qualitat a la televisió no acabaríem mai i demostra del gran potencial que podria tenir la tele amb reportatges. Aquí sempre he insistit...
13: I que es continuïn fent, perdona, Jordi, que els reportatges... Sí. són molt necessaris, la investigació és molt necessària i...
3: I segueixo reivindicant que algun de la memòria històrica d'algunes afirmacions entorn a coses que s'han jutjat i coses que no, estaria interessant de fer. Aquí deixo la idea per algú que s'hi vulgui posar.
13: Que s'hi vulgui posar.
3: També per bé o per mal, les declaracions del polític tenien molt més pes, òbviament, en el moment que estàvem. I jo recordo, no sé si ho havíem comentat aquí el dia, per mi l'impactant que va ser quan l'alcalde de Jerez va fer aquella famosa frase que jo no sabré imitar a l'accent andalús, que va dir, la justícia un cachondeo.
16: Don Pedro.
17: Sí.
16: Enhorabuena, creo, ¿no?
17: Bueno, oficiosamente se me ha comunicado la solución. ¿Sí? Y estoy muy contento.
16: Bueno. Hay frases que atraviesan siglos de historia sin romperse ni mancharse. ¿Vale una carrera política su frase de que la justicia es un cachondeo?
17: Sí, creo que sí.
16: Otra frase inmortal, don Pedro Pacheco, alcalde de Jerez de la Frontera. Por las buenas o por las malas, derribaré el chalet de ese cantante, conocido como Bertín Osborne, aunque sea lo último que haga. ¿Qué va a pasar?
17: Sí, yo añadí dentro de la ley.
3: Dentro de la ley es va quedar al xalet i només li van fer uns 4
13: al final ho vam explicar aquell dia, no? Que al final no li van, només li van eliminar la part de dalt, no? Clar, del
3: xalet. Sí, a sobre ja anava edificant, si els descuida ja fa apartament.
13: Un gratacel i munta un complejo turístico. Però aleshores, clar, però si va dir dentro de la ley, por las buenas o por las malas, és un acotat, no?
3: Sí.
13: O sigui, tu pots dir, això... Es farà per les bones o per les males, però si dius dentro de la ley, estàs fent com, dentro de la ley. Clar. És presumptament, és sí. Com el fet. Aquesta persona és presumptament. Sí, sí.
3: Bé, ja estem quasi al final i veig que hi ha diferents maneres de dir adéu.
13: Ah, clar, aquella... això has pensat al final de temporada?
3: Sí, allò, sempre hi ha aquella frase que a mi m'agrada tant, no és un adéu per sempre, és tan sols un adéu per un instant.
13: Oi, que maco, això. Oi,
3: però per això he triat tres finals, per si l'encerto amb algun d'ells i aviam...
13: Ens hem de quedar amb algun o què proposes?
3: Sí,
13: sí. Aviam, a veure, amb la Júlia, a veure quin triem.
3: Aviam quin millor es cau.
18: Un momentito, yo le voy a hacer una pregunta, señor sí. Torrebruno. No sé cómo plantearle la pregunta. ¿En qué se ha parecido el programa, este nuestro,
19: ¿Ese programa
18: a la vida?
19: Ah, se ha parecido a la vida, que la vida es un juego que tiene muchas ilusiones, un gozar, unas desilusiones, un poco de todo. Este es
18: sí,
19: el programa.
18: Es verdad.
19: Muchas gracias a todos.
13: Ah, un poco de todo.
3: Un poco de todo y muchas gracias.
13: Recordem l'idioma, pobret. A mi, si ens posessin... Amb un nivell d'italià, si ens posa a una ràdio italiana ara fer un discurs, seria horrible. Però m'agrada molt. La vida és un poco de todo. I este programa és un poco
3: de
13: todo. D'aquest programa també és una mica de tot. A què m'ha agradat aquest comiat?
3: Anem a una altra manera d'acabar.
16: Y con esto y un bizcocho, mañana a las 8... ¿Quién sabe dónde andaremos?
13: Jo igual al llit. O sigui, dormint.
2: No, ens quedem amb el Torrebruno. Ens quedem amb el Torrebruno.
3: Espera.
2: Bueno, n'hi ha un altre?
3: N'hi ha un altre, però ja el deixarem pel final. Serà el final 5 punt. No, ja està bé. No, triem entre aquests dos. Vale.
13: Entre aquests dos. O sigui, hem de triar entre aquests dos. Ui, a mi...
3: Jo em quedo molt curt, perquè és allò de dir-ho. Apa, si au, ja...
13: És que el primer té un caire més intencionadament poètic, crec, per part de Torrebruno, perquè diu la vida és com este programa, que todo cabe en la vida, entonces en este concurso también todo cabe, i li falta la part idiomàtica, pobra. Però està bé. Aquest és una mica... Com si fa 5 minuts et diuen, escolta, que serà l'últim programa.
3: Doncs
13: ala, apa, fins demà, i mañana a les 8, quién sabe dónde estamos y qué estamos haciendo. Per tant, veure saber.
3: Bueno,
13: tens un altre final que vols deixar per
3: final? Tinc el final 5 punt, no? Seria del tot. I és el dilema amb el que em trobo jo quasi shakespearià, que és si estaré de vacances o estaré ja jubilat a la pròxima temporada. En tot cas, sempre hi ha persones que et marquen en aquesta carrera del periodisme. I recordo un dia la senyora Anna Balletbó que em va dir, quan tens el micro, aprofita i no el deixis fins que te'l treguin. I això és el que penso fer.
2: L'endús, no?
13: Ens estàs enviant un missatge, Jordi? Vols dir?
3: Sí que vull dir una cosa, que venen temps difícils i que espero que no tinguem que recordar amb nostàlgia períodes de llibertat, perquè potser ens l'aprenen, i que les coses vagin millor del que han anat fins ara. Els núvols negres que ens veig a l'horitzó pinten malament, I acabaré recordant un cartell estàtic que sortia a la televisió just abans de que s'anés a negre o quan s'espallava. Sortia un rètol que deia «Rogamos disculpen esta interrupción por motivos ajenos a esta sección». No les rogamos se mantengan atentos a la pantalla, porque quién sabe ni cuándo ni si volveremos.
20: Chanquete murió. Ese día aprendí que todo lo bueno, como el verano y como este programa, tiene un final.
2: Ai, Jordi.
13: Molt maco, Jordi. Aquest m'agrada molt, oi, aquest m'agrada molt, aquest final. Jo em quedo amb aquest, no sé la Júlia,
2: sí,
13: però...
2: Aquest, clar, era,
3: aquest era el meu... Que estava...
2: A més, el teu programa acaba així i el meu comença així, de fet. O sigui, la teva secció ara comença... O sigui, ha acabat així, dient, acaba la vida... Bueno, la vida no, no
3: home,
2: acaba.
3: Home, va, ser...
2: La vida no.
13: Home, Júlia.
2: Ja m'enteneu.
13: Esperem que no.
2: I ara comença la meva des d'aquest punt, des d'aquesta...
13: No, ha estat molt... Sí, deixa'm després també. A la Júlia li diré, però amb el Jordi Nutó, ja sabeu que jo em vaig incorporar en aquest projecte fa 2 mesos i mig, però... Jo que el tema de l'arxiu d'aquesta casa, l'arxiu sonor, l'arxiu de Televisió Espanyola, que és immens i que recalco des d'aquest micròfon també que és propietat de tots i de totes, perquè som una ràdio i una televisió pública, que està bé que el tinguem, que està bé que el potenciem, que el redescobrim.
2: Totalment.
13: Perquè valorem coses que es feien a nivell radiofònic, a nivell televisiu, projectes que estan molt bé, que les eines es poden fer, que a través d'una ràdio pública, d'una televisió pública, és molt important quins missatges es llencen per educar i conscienciar i tenir un pensament crític de moltes, moltes coses, i que a través de l'arxiu, una cosa tan senzilla, senzilla en el sentit de la idea, perquè la feinada que has fet, déu-n'hi-do,
2: ja
13: déu-n'hi-do, Jordi.
3: Hi ha hores de...
13: És molt, molt, molt, molt agraïda, i de part meva deixa'm donar-te les gràcies per haver-nos acompanyat aquesta temporada aquí al 104 Dies.
3: Bueno, callo, que el silenci és la millor manera de no dir tonteries.
13: Doncs va, sumem la Julià.
21: Són 4 dies amb David Gallac Gesto. Sí? Són 4 dies amb David Gallac Gesto. És que me cuesta el David Gallac Gesto, eh? Són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana.

0: cara a la galeria.
1: I ho apuntava molt bé la Júlia, amb el Jordi parlàvem de final de temporada, final de secció, i amb la Júlia em va plantejar, escolta, David, per què no et proposo parlar de finals? És a dir, com es vinculen els finals, la paraula final, final d'etapa, final en totes les seves vessants, en les seves varietats, amb l'art, que això hi vaig pensar, ostres, Júlia, doncs per acabar temporada és una molt, molt bona manera de fer-ho.
2: Bueno, és que en aquesta vida, David, al final tot s'acaba, sobretot allò més bo, ara ho deia el Jordi, s'acaba l'estiu, s'acaba el col·le, s'acaba la festa, s'acaba aquell gran àpat de menjar, s'acaba la migdiada, s'acaba la temporada dels 4 dies i també, doncs, del de cara a la galeria. No m'esperava gens aquest so ara mateix. Ai,
1: és que és veritat, s'acaba. No. Això, la temporada s'acaba.
3: Ja sé treure el mocador.
1: Hi ha coses que són fets. La temporada s'acaba avui, la temporada regular. Atenció, que demà comença la temporada d'estiu.
2: Per això, que al final, tot té un final, però també tot comença.
1: Ah, exacte, mira que ben lligat.
2: Però què passa realment amb l'art? El podem mesurar de la mateixa manera? Podem establir un inici i podem preveure un final? Avui m'agradaria resoldre-ho. Som-hi.

0: Doncs fa relativament unes dècades, ara ja, anava a dir uns anys, però és que fa ja
1: unes dècades.
0: Quants anys? Ara ja, un filòsof historiador de l'art que es diu Arthur Danto va declarar que l'art havia mort. Uh-huh. I clar, així de primeres ens podríem posar les mans al cap, perquè precisament, si ho pensem fredament, l'art no acaba. O sigui, quan un pintor acaba una pintura, aquesta pintura segueix en el temps fins a arribar a nosaltres. És a dir, que l'art, precisament, té aquesta característica i aquesta capacitat de sobreviure una mica en el temps, no?
1: Jo, Júlia, desconeixia aquesta afirmació, dius, de l'Arthur Danto, perquè per mi, precisament, bueno, el Jordi també suposo que ho compartirà, l'art és una d'aquelles coses que no moren mai. De la mateixa manera que diem, doncs, les persones sempre, mentre tu recordis, mor físicament no estan, però el record sempre es viu. I l'art per mi, clar, per mi crec, quan tu tens un dibuix, per mi, allò sí que és...
2: Sou molt optimistes.
1: Sí.
2: Jo no sóc tan...
0: No, però l'art, no me refereixo a l'art que es fa a caseta, que això discutirem si és art.
2: No.
0: És el patrimoni.
2: Em refereixo a les barbàries que s'han arribat a fer, destrucció, crema de coses. O sigui que l'home és capaç també de destruir art.
0: Sí, però el concepte...
2: Sí, el concepte no
0: mor.
1: Sí, perquè el que digues, no, és el que passa amb el patrimoni, ara tu deies, amb el patrimoni més antic, que ens arriba a nosaltres amb molta vida que s'ha viscut.
0: Clar,
1: ara, explica'm això, Júlia, quan Danto menciona aquest final de l'art, exactament a què s'està referint, de què parla?
0: Doncs no parlem de la desaparició física de les obres, com bé ara mencionava el Jordi, ni tampoc de la manca de creativitat, sinó que parlem d'alguna manera de la fi d'un relat. O sigui, Danto sostenia que durant segles la història de l'art occidental es podia explicar com una mena de camí amb sentit de progrés, no? En plan successiu. Primer l'art volia imitar la realitat amb la màxima fidelitat possible, a través de la mímesi, després el Renaixement podem pensar en la perspectiva, després es va desplaçar cap a l'expressió interior de l'ésser humà amb el romanticisme, i finalment al segle XX és quan esclata tot una mica, no? I agafem aquesta forma més experimental a partir de les avantguardes. Però com hem dit en diversos capítols també durant aquesta temporada, hi ha un capgirament dels fets a partir de les dècades dels 60, que és precisament quan Arthur Danto mata l'art, podríem dir-ho d'alguna manera així. Si seguim amb el que aquest historiador crític proposava, en coincidència també amb altres veus i crítics del moment, és que amb l'aparició del pop art i l'art conceptual, aquesta condició de progrés de l'art, doncs, col·lapsa.
1: O sigui, Júlia, amb això què vols dir? Ell ho vincula a l'aparició d'aquest pop art?
0: Sí.
1: I l'art conceptual diu que aquesta concepció de l'art com l'entenem fins ara, com l'enteníem,
0: col·lapsa.
1: Que canvia el paradigma, col·lapsa, i aleshores que no és així, no?
0: Sí, fem el mateix exercici una mica que va fer ell, eh? En plan, si hi ha dues caixes de detergent que són iguals, però una està feta per un artista i està exposada en un espai institucional, i l'altra caixa és només una caixa de detergents creada en la fàbrica del detergent, de la marca del detergent, et creuries que aquesta que t'he dit que és art, és art?
1: La primera, no?
0: Clar. Però són exactament iguals, a simple vista.
1: La primera potser...
0: Clar, tu te diuen és art i tu has de creure, però ho és? Bueno, doncs això és el que va fer Andy Warhol, no?, amb les famoses caixes Brillo Box, on l'art deixa de venir condicionat, doncs, per aquest relat, per aquest progrés que podríem dir que és quasi visual o espiritual, inclús, i passa a dependre del context sociopolític del moment. Per tant, una caixa de detergents, que és una còpia exacta d'una caixa de detergent real, que si això pot esdevenir art, és quelcom que té una ruptura molt forta en la nostra cultura.
1: I aleshores, si hem de fer una mena de definició, Júlia, per exemple, tipus, en què es basa l'art per ser art? Quines són les seves bases? Quines serien?
0: Clar, hi ha molts historiadors i molts crítics que diuen que precisament és a partir dels anys 60 o des d'aquesta irrupció del pop art on l'art existeix per primer cop. Arthur Danto el mata en el sentit d'entenent l'art que enteníem fins aleshores. Mm. Però hi ha qui diu que és quan neix també l'art real, no? L'art tal com l'hauríem d'entendre avui en dia, i és una mica el que he intentat jo fer durant aquesta secció, en aquesta temporada. Però és molt bona pregunta, perquè aleshores, en què es basa l'art per ser art? Doncs es basa en quelcom més enllà d'aquesta part visual, d'aquesta estètica, sinó que es basa en teories, en contextos socials, en el poder de la institució, en simples interpretacions crítiques, i això precisament, com bé dit, mata l'art, però també el comença, perquè aquest ja no tindrà vida pròpia i, per tant, continuïtat, sinó hi ha agents externs a l'artista que el vulguin conservar. I per l'altra cara de la moneda, doncs passa això, que hi ha agents, hi ha artistes, hi ha gent, part de la població involucrada de la societat, que el volen conservar. Per tant, es mata, però es comença un art, no?
1: En plan,
0: és la, el dilema...
1: La dualitat, el matar-ho amb l'inici de la conservació.
0: És un debat que encara és molt vigent, eh? En nosaltres.
1: I això, Júlia, fa que no existeixi una mena de línia successiva, clar, o una evolutiva, perquè si m'estàs explicant, ens expliques que és on comença l'inici amb un final, entenc que aquí hi ha un topall que fa d'un punt i a part, o no sé si m'equivoco.
0: Sí, bueno, Danto, de fet, anomena això com una etapa posthistòrica, no? Perquè no és que la història s'acabi, sinó perquè deixa d'existir un patró narratiu. Un patró narratiu, doncs, que ordeni els estils de manera jeràrquica, com bé es conserva el que és la història de l'art, no? Que és quelcom així com fragmentat i ben col·locadet. Però, David, com ja saps, el meu paper aquí és anar un pèl més
1: enllà. Vas un pèl més enllà.
0: Així que, amb aquesta base teòrica feta, ara ja sabem que el món de l'art és més complex del que realment sembla amb una línia successiva. Què et sembla si anem a xerrar d'alguns moments de la nostra història de l'art on semblava que s'esgotava, però que la creativitat humana, no, d'alguna manera, es reinventava?
1: Feia aquesta reinvenció. Doncs vinga, va, som-hi.

0: I per on comencem,
1: doncs,
0: Júlia?
1: Mira,
0: a veure.
1: Ara que hem posat a la Madonna, comencem amb una obra del pintor i arquitecte florentí Giotto, que es diu La Madonna d'Ognissanti. Uh-huh. I per què aquesta? Pues perquè no volia fer una mica els típics finals, que ja tothom sap, algun sortirà, eh? Però he partit d'aquesta obra... perquè, com que venim d'explicar aquesta història de l'art fragmentada, el que m'interessa és amb quines obres, no, podem reconèixer aquesta fragmentació més enllà de saber que l'art de la història de l'art està fragmentada. Anirem saltant una mica en el temps, així que, audiència, preneu nota, que avui és l'última classe. Així que marxem fins al segle XIV, on la pintura occidental estava dominada per la tradició bizantina, és a dir, figures planes, sense volum, sense perspectiva, flotant sobre fons daurats. No es buscava representar un espai real, sinó simbòlic, diví, atemporal, no? I aquí és on arriba Giotto, amb la Madonna d'Ognissanti. Per primera vegada la figura de la Verge Maria té volum, ocupa un tro amb profunditat real, el mantell li cau seguint les lleis físiques de la gravetat, base, que no segueix un patró decoratiu com fins ara.
0: No és ornamental o decoració, sinó que té altres elements. Clar, en aquest cas, al final, el podem trobar en aquests detalls que ara ens esmentes, el volum quasi matemàtic, aquesta subtilesa del pes de la roba, aquestes lleis de gravetat de les que parlaves, no, Júlia?
1: Sí, exacte. I això que dius és gairebé imprescindible, per entendre aquest final, no?, aquesta ruptura, i és que a partir d'aquesta obra, la investigació espacial, que culminarà uns quants segles després amb la perspectiva matemàtica del Renaixement, que recupera la perspectiva àurea, els historiadors de l'art l'assenyalen com una obra rupturista, en un punt de ruptura que no és cap broma, eh? O sigui, que és que tu la veus i dius, ah, molt bé, una obra d'abans del Renaixement, no? Prerrenaixement. Sí, però ara que sabem tot això, podem veure que és un pas cap endavant en l'evolució visual i les capacitats visuals que teníem.
0: El que dèiem abans, que hi havia un canvi, un abans i un després, doncs ara parlem d'un altre, i quin final? Per tant, de quin final parlem? Quin final ens portes?
1: Doncs va, fem ara un canvi radical, deixem una mica el que és la pintura i viatgem al segle XIX, perquè allà torna a passar quelcom similar al que hem vist ara, un canvi de perspectiva total en la manera de mirar i representar, però aquest cas no amb la pintura només, sinó que aquí comencem ja a veure els efectes, no, de la tecnologia tan ràpida i tan fugaç que apareix i que segueix apareixent avui en dia, amb un aparell que ho va revolucionar tot, com va ser la fotografia. Loving.

0: I Júlia, de quina manera va revolucionar-ho tot, aquesta fotografia?
1: Doncs mira, quan es presenta el daguerrotip el 1839, crec recordar, moltes veus de l'època van dir que literalment la pintura s'havia acabat. Si una màquina podia capturar la realitat amb una fidelitat, no?, que el pinzell mai podria igualar, per què continuar pintant retrats, per què continuar pintant paisatges...
0: Això potser ho podríem igualar o equiparar al que expliquem ara pel que fa a la intel·ligència artificial.
1: No te m'avancis, no te m'avancis, però sí, és el mateix debat, quasi 200 anys abans, però... I va haver-hi fins i tot un pintor, ara deia que hi havia veus, doncs Paul Delaroche, per exemple, se li atribueix a la famosa frase de "a partir d'avui la pintura ha mort", un cop va veure per primera vegada el daguerrotip. Sí que és veritat que els daguerrotips en aquella època ja deixaven veure cap a on aniria això, però que eren gairebé píxels. Serien
0: els pares i mares dels píxels, no?
1: Exacte, sí, podria ser alguna cosa així, sí.
0: I afortunadament podem dir que aquesta afirmació de la pintura ha mort, que tal com l'altre deia l'art, la mort de l'art, no, és a dir, la pintura no va morir,
1: no.
0: I ha continuat.
1: Exacte, va continuar, la fotografia li va... prendre una mica aquesta feina més utilitària, no?, del retrat de família, del document, del registre una mica més fidel, d'arxiu, i això paradoxalment va alliberar la pintura d'aquesta obligació de ser fidel a la realitat, no?, que ho mencionàvem abans, i ja no calia competir tampoc amb la càmera ni amb l'acadèmia.
0: La càmera et permetia fer aquest retrat més fidel de la situació i la pintura... que tenia aquest, no, potser si m'equivoco, si no em corregeixes, Júlia, la pintura que feia aquest rol de amb el retrat,
1: clar,
0: o segons
1: clar.
0: Quines representacions,
1: era més mecànic.
0: Ha de ser més fidedigna, ara pot anar per altres vies i altres camins perquè no està obligada, entre cometes, no?
1: Si ens fixem, cada final suposa un alliberament.
0: Un alliberament.
1: I aquest alliberament, en aquest cas, el que farà possible, uns quants anys més tard, uns 30 anys després, del 1839, és... l'aparició d'un dels moviments artístics que més agraden i que més impressionen, mai més ben dit, a la gent, com és l'esclat impressionista.

0: això, Júlia, exactament, fins a on, fins a quina època, quin any ens porta més o menys?
1: Doncs ens porta, ens transporta, més ben dit, perquè amb Debussy aquí escoltant és gairebé que ens transportem
0: ens
1: allà.
0: Ens transportem en aquella època, i tant.
1: A París, als anys, al 1870, va dir el 70, però és que clar, és el 1870 de París, on un grup de pintors organitzava la seva pròpia exposició al marge dels salons oficials, que any rere any, no, rebutjaven la seva

0: costa d'entendre.
1: Clar, per què?
0: Perquè, bàsicament, va ser un cop molt fort en la nostra cultura occidental, sobretot, perquè a partir d'aquí tot es podia pintar. És a dir, qualsevol abstracció, qualsevol reguitzell de llum, tot es podia pintar. I com veus, tenim dos extrems en aquest moment. Tenim la fotografia, que era precisa i mimètica, no?, com la Camés, i l'impressionisme, que és quasi una gota de pintura. I el que ho acabarà de rematar i capgirarà tot, evidentment que serà.
1: Clar, o sigui, venim de, hem parlat de la pintura, hem parlat de la fotografia. Per tant, si hi ha un altre element diferenciador, doncs serà el cinema.
0: El cinema.

0: un cinema que com apareix? Perquè com a art apareix tal qual, crec que no.
1: No. El cinema, David, apareix no com a art, sinó com un espectacle d'il·lusionisme, de màgia, no? Que a finals del segle XIX estava molt de moda. De fet, tenim un programa on vam parlar de finals del segle XIX, mm-hmm, amb els cabarets i els cafès, on ja es podia intuir doncs, tot el que es podia crear allà dins.
0: El que es pot crear,
1: no?
0: a través de
1: cultivar allà dins.
0: El caldo de cultiu sí, que vindrà després. Clar, sí. Parlem que no comença com a art, però com esdevé, com fa aquest pas, aquesta revolució?
1: Clar, la revolució de l'art, podríem dir... Ai, de l'art, del cinema com a art, no? O entès com un setè art, és una mica el viatge a la lluna de Georges Méliès. Però sí que és veritat que, per mi, com a crítica, i amb un punt feminista que intento posar sempre, aquest canvi, no? Aquesta reivindicació del cinema com a art, ho fa una dona cineasta que es diu Germaine Dulac, uh-huh, que no només va trencar els esquemes del cinema del moment, sinó que alhora el va apropar a les pràctiques artístiques més abstractes, aquestes que bevien precisament de l'impressionisme i d'aquest sentit més abstracte de la realitat que s'aproximava inclús al moviment surrealista, no? De fet, les seves pel·lícules influeixen en el cinema de Luis Buñuel, por ejemplo, no? Por decir un nombre.
0: Podria ser, no?
1: Plan... que no parlem de poca cosa, però evidentment a ella se la censura per la incomoditat que suposaven els seus films. I una mica el mateix que es va fer amb alguns impressionistes, no? Quan quelcom no encaixava en la norma, ho rebutjaven, i és els anys després que veiem la importància d'aquestes ruptures i finals i la seva importància per prosperar culturalment i socialment, no?
0: Mm-hmm. I amb això seria el punt en el qual, des d'aleshores, arribem avui en dia. I és d'allò que parlàvem abans, no? Que m'has dit, no t'avancis.
1: Sí.
0: Seria el mateix esquema que ara tornem o ens ho plantegem igualment pel que fa a la intel·ligència artificial.
1: Exacte, sí. Segons moltes persones, d'alguna manera, pensen, no?, que la IA ha matat la creativitat i ha canviat la cultura per sempre. Però tots aquests exemples que he posat, creieu que van canviar així com així la cultura? O sigui, sí... No? En plan, sí, van no? ser la manera sí, sí. d'integrar-les en la nostra vida a través d'aquesta capacitat crítica que realment va fer que canviés la nostra cultura. O sigui, l'obra sense la societat al final no prospera. Uh-huh. I és realment aquí on la importància, on hem d'atorgar importància, no? Amb la IA ara mateix sabem el perill que té, però per sort tots aquests exemples que he posat i intentar fer aquestes analogies, que per molt que es vulgui, l'art no s'acaba, perquè, com he intentat demostrar, necessitem reinventar-lo, necessitem reinventar la nostra creativitat, redireccionar-nos a nivell visual per tal de prosperar, no?, com a societats. Aleshores, sabem el perill, en aquest cas és un perill, el Renaixement, no sé si fer volum en pintura era un perill.
0: Ara pensava, igual, la perillositat de la intel·ligència artificial amb el Renaixement, igual, era una altra.
1: Però el Renaixement tampoc no tenien tota la capacitat crítica que tenim avui en dia, gràcies també a la nostra història. Aleshores,
0: i tenim les eines ara, per saber-ho i per identificar aquest perill.
1: Tenim el perill, el tenim diagnosticat, identificat, ara és nosaltres què fem amb aquest perill, si el volem destacar com una obra més de la nostra història a nivell visual cultural o si deixem que ens mengi.
0: Déu-n'hi-do aquest final, perquè és interessantíssim. Quina creus que serà la propera? Clar, hem parlat de la intel·ligència artificial, però és una obvietat això que diré, però el món avança tan ràpidament que potser la intel·ligència artificial d'aquí poc ja hauries de fer una altra secció explicant
1: residual, ja.
0: El següent pas. Tu que estàs amb el dia a dia...
1: Amb això soc molt mal crítica, veus? Jo amb el futur soc molt mal

0: crítica. Jo, la gent que sap, ja, sobretot amb la ciència-ficció, no? Que hi ha gent que escriu i distopies que s'acaben fent realitat, jo, per mi això és el més complicat de deduir a la vida. Vull dir, clar, m'ho preguntes, jo crec que no sóc la persona més idònia, jo sempre miro el passat, no el futur.
1: El Jordi, que també mirava el pastel a l'arxiu a veure què s'ha decut.
2: No, jo he estat, com he dit, preneu notes i he anat prenent notes.
1: Aquí Jordi. Hem dit paper.
0: Segurament l'únic.
1: Disciplinadament.
2: Jo soc molt agafat. Obedient, eh?
1: No, sí, molt bé, Jordi, endavant.
2: Hi han diverses coses que, comencem pel final, la intel·ligència artificial, per mi no està tan clar la seva capacitat de creació. És a dir, una cosa és agafar imatges que... No, és que les crea. No, les recrea.
0: Perquè tens tota la raó.
2: No és capaç, per mi, de crear. És capaç de recrear. És capaç de combinar. Això és si agaféssim la taula periòdica dels elements químics, diguéssim, és que començo a agafar el libre albedrío, que diuen en castellà, i començo a fer combinacions i em surten coses. Sí, però no ets capaç de crear...
1: de fer una creació del component.
2: Aquesta és la meva esperança. I la segona cosa que m'ha quedat en la reflexió que feia, molt ben explicat aquest no mor, sinó canvi, que jo diria, o evolució, de fet que les coses no es moren. Nosaltres tenim aquí l'exemple claríssim amb els diaris que semblava que la ràdio se'ls menjaria, no se'ls va menjar. Bueno, al final potser sí que se'ls acabarà menjant, però ha trigat, com a mínim ha sigut molt més lent. Després que si la tele es menjava la ràdio, tampoc, que després que tothom, que l'internet es menja... Bueno, estem aquí, almenys. Confio.
1: Estem aquí, inclús, és com la intel·ligència artificial, potser. Abans fèiem el
2: tema... Jo m'ho estic imaginant, però jo
1: no,
2: estic...
1: No, però fèiem l'apunt de l'aplicació de la plataforma RTB Play, de RN Audio. Abans es feia un material audiovisual que generava per un instant, i si no hi eres en aquell moment escoltant o veient, el perdries. Ara tens aquesta gran virtut, per part bona i per part dolenta,
2: sí, no
1: de
2: sé,
1: recuperar,
2: no sé.
1: Que potser no cal recuperar, però... que si ens ha tornat a agradar molt un contingut, el podem recuperar.
0: Sí, sí, sí.
1: I és la convivència. Per tant, això d'aquesta mort és una mort entesa, no?, de com enteníem l'art fins ara.
0: Clar.
1: I les revolucions suposen un canvi de paradigma.
0: Bueno, i que és necessari, que sense aquests canvis, sense aquestes ruptures, sense aquests finals, és que ens quedaríem estancats al final. No. I és el que dic, és reinventar-nos perquè ho necessitem. És que la nostra societat, parlo de l'occidental, però jo crec que totes, necessita de la creativitat per sobreviure. I per això és tan important entendre que l'art, per molt que alguns diguin que no, és art i el necessitem, perquè necessitem qüestionar-nos si és art o no.
1: El pensament crític.
0: I aquí és... I la mirada... que he intentat jo fer una mica, no?
1: Pensament crític i mirada feminista que
0: qüestionem-nos-ho tot. Qüestionem-nos-ho tot perquè no hi ha res del cert.
1: I ha estat un plaer qüestionar-nos-ho tot. Julia Netvaliente, un gran descobriment, amb el Jordi també ha estat, però amb la Júlia.
0: Moltes gràcies.
1: A nivell personal també, com que vaig estudiar el batxillerat molt poquet, Història de l'Art, a mi tornar a parlar d'Història de l'Art i fer-ho a la ràdio, i amb una
0: és
1: persona
0: guai,
1: com tu, és molt divertit. I
0: reclamem més
1: reclamem
0: espais
1: més art
0: de...
1: i més espais de mirada crítica feminista aquí a la ràdio. Jordi Nutó, reitero, gràcies.
2: No, a vosaltres.
1: Júlia Netvaliente, moltes, moltes gràcies.
0: A tu, David.
1: Ara, butlletí de les 11 i tornem amb la darrera hora del Són 4 dies d'aquesta temporada.
3: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Els Mossos d'Esquadra troben el cos sense vida i amb indicis de violència d'una dona a Soses, al Segrià. A nit es va alertar de la seva desaparició i quan els agents la van trobar ja estava morta. La Divisió d'Investigació Criminal n'investiga les causes i el cas està sota secret de sumari. I els Mossos també busquen un home que ha intentat cremar la casa de la seva exparella a Tossa de Mar, a la Selva. S'ha activat un ampli dispositiu de cerca amb agents de la policia catalana i també policies locals. El presumpte autor havia estat detingut per violència masclista i té vigent una ordre d'allunyament cap a la dona. Els fets van tenir lloc dissabte a la tarda, quan la dona el va veure, va fugir amb el seu fill menor i es va poder refugiar a casa d'un veí. Va ser llavors quan l'home va intentar calar foc al domicili, que estava buit. Algunes persones d'altres immobles van resultar
5: afectades pel fum, concretament un matrimoni. El sospitós havia estat detingut fa 3 dies justament al domicili per presumpte cas de violència masclista. Els agents van intervenir 2 armes d'aire comprimit. La dona i el seu fill es troben en un lloc segur. Sense control, l'incendi de Guadalajara a la Mierla, que en una sola nit ha cremat 4.000 hectàrees d'un total de 12.000. Una feina ingent, la dels 400 efectius, un centenar dels quals són membres de la Unitat Militar d'Emergències, que intenten perimetrar el foc mentre lluiten contra el fort vent. 16 municipis han estat evacuats, parlem d'unes 700 persones.
6: Dejamos hablar del fuego.
7: Preocupado porque no sabemos la situación.
8: Verdad que es durito, está siendo duro.
5: Algunes d'elles han passat la nit al poliesportiu d'Humanes. L'alcaldessa Elena Cañeque explica al Canal 24 Hores que han acollit unes 150 persones, de les quals ara en queden mig centenar perquè moltes cases són segones residències. La companyia entre els veïns diu és clau.
9: Ellos están tranquilos, nosotros les tranquilizamos diciéndoles que bueno, a las poblaciones de momento no ha llegado el fuego. Ellos, bueno, pues están aquí, como están con sus vecinos, están bien. Y bueno, pues pasando en los días como pueden.
5: I continua actiu, però no amplia el seu perímetre, que és d'uns 80 quilòmetres, el devastador incendi que també afecta l'Aragó, a la comarca de les Cincovilles, amb unes 16.000 hectàrees calcinades. Pendents de les ratxes de vent, tot i que les condicions meteorològiques milloren, Francisco Clemente, coordinador d'incendis de GEA de los Caballeros, en declaracions al Canal 24 Hores.
10: Los dos flancos, tanto el izquierdo como el derecho, tienen su peculiaridad. Uno da más hacia la zona de monte, hacia espacios naturales protegidos, hacia zonas muy forestales, y el otro da hacia una zona más agrícola, pero que si diera la vuelta podía dar lugar a otro incendio, y por eso mismo pues hay que tener claro que hay que intentar consolidar todos los bloques del perímetro.
5: Els agricultors de la zona afectada col·laboren sobre el terreny llaurant camps per crear tallafocs.
11: Nos hemos puesto de acuerdo con los de un castillo, nos han dicho, mira, si salta el fuego aquí va a bajar a tal sitio. Nosotros ya estamos pensando en hacer cortafuegos ahí de estos días de atrás.
12: Y hemos ido por la mañana a labrar campos, está aquí mismo, a 5 o 6 kilómetros.
13: Al fin y al cabo, en estos momentos todos somos familia.
5: Encara hi ha evacuades 1 miler de persones de 6 localitats. Des que va començar l'any a Espanya han cremat unes 50.000 hectàrees, el triple de superfície que durant el mateix període del 2025. S'han declarat també 18 grans incendis forestals. I a casa nostra el risc d'incendi extrem es manté a 21 municipis de 7 comarques. El nivell 3 per elevat risc d'incendi s'ha activat a 177 poblacions de 17 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i la espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural davant aquesta situació de risc. En esports, final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. A les 9 de la nit, 9 jugadors catalans, essència d'una selecció que disputarà la segona final d'una Copa del Món després del títol conquerit a Sud-àfrica ara fa 16 anys. El rival, la vigent campiona, l'Argentina de Leo Messi, que protagonitzarà un dels duels del partit amb Lamine Yamal, del Blaugrana n'ha parlat el president del Barça, Joan Laporta.
14: Serà un partit en què Lamine demostrarà que és un jugador de present i de futur i que és la referència mundial.
5: Diverses pantalles gegants arreu de Catalunya. A Barcelona s'ubicarà la plataforma Marina al Parc del Fòrum. I a l'espera de conèixer el nou flamant campió del món, Anglaterra va superar nit a França a la final de consolació per 4-6. Els de Tuchel van arribar al descans 0-4, però els francesos van reaccionar lleugerament. Kylian Mbappé, amb 2 dianes, és de moment el màxim golejador del Mundial amb 10 gols i ara a l'espera, això sí, del que faci aquesta nit Leo Messi, que en suma 8. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, la informació torna al punt de les 12, aquí a Ràdio 4.
3: Ràdio 4.
15: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
3: Ràdio 4.

0: A veure com continuem, perquè la història que ens ha explicat el Banyat i aquesta pel·lícula és al·lucinant. Però vinga, ara escoltem Pirates del Caribe.
1: Sí.
0: Ara, un canvi de registre total, per què?
1: No tant.
0: Clar,
1: perquè continuem al mar.
0: Això és veritat.
1: I també parlem de nens. Perquè ara parlarem d'una activitat que és molt xula, molt divertida i molt educativa i que es pot viure en família fins a finals d'agost. Es tracta de la Missió Pirata, que s'organitza al Mont Natura del Delta de l'Ebre. És una experiència pensada perquè petits i grans es converteixin en pirates per un dia i alhora descobreixin la història, la natura i les tradicions del Delta d'una manera divertida i participativa. I és que durant segles, els pirates que navegaven pel Delta de l'Ebre controlaven el comerç de la sal, un dels tresors més preuats del territori. Inspirant-se en aquest episodi històric, es preparen una aventura plena de reptes, jocs i històries que ens transportarà al passat per descobrir la fascinant història dels pirates i el paper fonamental que van tenir les salines en la història del Delta. L'activitat es desenvolupa pels diferents espais de Mont Natura Delta i l'activitat inclou també la tradicional experiència de navegar amb les barques de perxà, una de les activitats més emblemàtiques del centre. El però jo crec que és bastant ajustadet, són 14 euros pels adults, 6 pels infants i gratuït pels menors de 4 anys. Les places són limitades i podeu reservar a través del web de Mont Natura Delta. Al marge d'aquesta aventura, també es pot fer una visita guiada a l'entorn de Mont Natura Delta i alhora descobrir la història del pirata de les Salines, Eiktu Chikmanu, imagina't quin nom, veure aus fascinants com els flamencs i practicar activitats tradicionals úniques del Delta de l'Ebre, com tirar el rall o navegar amb pontons.

0: los años 70, el boom de la salsa. Una época inolvidable.
1: ¿Fue desapareciendo de pronto todo?
2: La gente se olvidó de los guapos, del mambo, se olvidó.
1: ¿Y se acabó?
3: És salsa, això és fàcil d'endevinar.
4: Això és salsa.
3: És salsa.
4: I com que tenim ja aquí...
3: Clar, saludem-ne. Nostra... Anna Pérez, com estàs?
5: Bon dia, molt
3: bon
5: bé.
3: Bon dia.
4: Com sí. que tenim la nostra estimada Anna, vaig a recomanar-li dues activitats que estic convençut que li agradaran.
5: Ui, mira, vinga.
4: Per exemple, Cineclub 133, et sona d'alguna cosa?
5: No, explica'm.
4: Doncs mira, la Sala Apolo i el Festival Inèdit s'han unit aquest estiu per organitzar un cicle de cinema a l'aire lliure que es titula així, Cineclub 133. I què és el que ofereixen? Doncs documentals musicals que es projecten cada dilluns i que són acompanyats per un DJ set inspirat en la pel·lícula. Mira, per exemple, ja dic, dilluns, no? Doncs demà podrem descobrir això que estem sentint, que és la colombiana La Salsa Vive, que és un viatge musical d'anada i tornada entre l'Havana, Nova York i Cali, mostrant com la salsa es va convertir en un llenguatge compartit entre cultures i compta amb les declaracions de grans estrelles del gènere com Rubén Blades, Henry Fiol o Willy Rosario. Canviem de tema. El dia 27 viatjarem a Cuba amb En la Caliente, Tales of a Reggaeton Warrior, que ens submergeix en el fenomen cultural juvenil que va suposar el reggaeton des de la seva irrupció a mitjans dels anys 90 a Cuba i sota l'inapel·lable lideratge de Candyman, amb un ritme que circulava clandestinament mitjançant els pendrives i els CDs perquè no hi havia una altra manera de fer-ho. El 3 d'agost ens presenten l'espanyola Esto es Raptor House sobre el fenomen global de la música electrònica conduït per Pedro Elías Corro, també conegut com DJ Babar, que és el màxim artífex del techno house gruixut, contundent i amb sabor caribeny, que a partir de finals dels 90 va desafiar la indústria i va connectar amb una legió de joves outsiders. I ara un tema que jo desconeixia i que potser l'Anna, que és més versada en aquests temes...
3: A veure...
4: Els Gavers et sonen d'alguna cosa?
5: Mm-mm.
4: Doncs mira, el dia 10 podrem veure Gavers, que és un viatge visceral al cor de la subcultura Gaver que va sacsejar Rotterdam als anys 90 i que es va considerar un dels subgèneres més extrems de la música de ball. És un retrat d'aquest fenomen cultural intens, gairebé utòpic, que va deixar una empremta imborrable en tota una generació i la influència de la qual encara ressona.
3: Doncs molt interessant aquesta salsa. Va, canviem el ritme de salsa per una altra.
6: Oye, ¿tú sabes quién viene por ahí? Candelina.
4: No. Estem en el mateix ritme, si fa no fa.
3: Dic, en quin moment estava pensant per dir que era diferent? No, és molt similar.
4: Però aquí tenim també diverses opcions.
3: Ah.
4: Eh? Mira, com que marxem de vacances, us deixem també una animada recomanació pel mes d'agost, i és que el poble espanyol celebrarà una nova edició de Nits en Viu. És un cicle estiuenc de música en directe, que consta de 21 jornades programades i 27 directes, per dies de la setmana. Cada dia de la setmana farà una coseta diferent.
3: Mm-hmm.
4: Llavors tu ja saps que aquest dia, ara us diré el què, de dimecres a dissabte, cada nit és temàtica i combina música, gastronomia i una experiència a l'aire lliure a l'Espai Village. Llavors, els dimecres que tindrem, doncs mira, el que dèiem, salsa, tindrem la Fiesta Caribe, dedicada a la difusió de gèneres com la salsa i la bachata, i compta amb directes d'aquesta dona que estem escoltant, que canta molt bé, que és la Yadira Ferrer, o la formació Eurosalsa.
3: Mm-hmm.
4: Anem al dijous. Què fan els dijous? Doncs Rock and Grill, que combina les bandes tribut més destacades de la història del rock amb una oferta gastronòmica amb hamburgueses i costelles a la brasa.
3: Acabó.
4: Una nit molt, molt americana. Enguany hi haurà homenatges a formacions com The Cure, Joy Division, Rolling Stones, Les Beatles, AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead i Metallica. Anem al divendres. Què tenim? Ah, això és molt divertit. Les Queen's Nights.
3: I què fan aquí?
4: Són nits dedicades a les grans icones femenines de les últimes dècades, com Madonna, Tina Turner, ABBA o Amy Winehouse. Totes elles amb grups tributs i amb l'actuació de drames d'honor i sessions de DJ Astra i DJ Marianne. I per acabar, els dissabtes toca Fritanga, que aposta pel tardeo urbà, la cultura de les tapes i, sobretot, la rumba. Actuaran grups com Pirates Rumb Versions, Alma de Boquerón, Tumbaloto, Set de Rumba o David Canal, amb el complement de sessions a càrrec dels DJs més reconeguts del gènere rumbero. I el cicle es tanca el diumenge 30 d'agost amb un concert solidari a benefici de l'associació Casa dels Xuclis, que és una entitat destinada a oferir suport a joves amb càncer i les seves famílies, i comptarà amb les actuacions de tributs a les històriques bandes de rock estatal Barricada i Los Suaves.
3: Per triar i remenar, i molt difícil, com moltes vegades diem aquí, que ningú no trobi, és que això no m'agrada. Com pot ser que no t'agradi si es fa de tot? Edu de Vicente, escolta, gràcies per haver-nos portat la cultura al Som 4 Dies aquesta temporada. Personalment, aquest retrobament, que ja ens havíem retrobat, ens coneixíem de fa uns anys aquí a la ràdio. I qui sap, perquè la vida dona tantes voltes que igual ens tornem a retrobar en un altre moment, però reiterar-te les gràcies.
4: Has un passat molt bé.

0: Vibe check.
1: Últim vibe check de la temporada, Anna Pérez.
2: Sí, i tanquem, com no pot ser d'una altra manera, amb molta música.
1: Això sí, vinga, va.
2: Música estiuenca i el tema, no? El tema de tots els estius. Quina és la cançó de l'estiu? Primer vull fer una mica de punts d'una de les últimes seccions, i és que vam fer un repàs de les cançons dels mundials passats,
1: sí?
2: Però aquestes no ens les hem vist venir. Atenció.

0: ¿Qué es eso, Anna?
1: Aquesta cançó és Sin miedo a querer, de Nalaya Lyrics. I és una de les cançons d'aquestes, i concretament d'aquest mundial.
2: És del mundial, no?
1: La cosa és que aquesta artista no existeix. És una suposada cantant amb una estètica creada amb intel·ligència artificial, gairebé sense informació sobre la seva identitat, però que ja acumula més d'un 1,5 milió de reproduccions a Spotify i que va ser inclosa a una de les playlists oficials compartides per la selecció aquest mundial. Segons la plataforma de streaming Deezer, més del 70% de les cançons publicades amb el títol World Cup 2026 han estat generades amb intel·ligència artificial.
2: Més del 70?
1: A més, alguns d'aquests temes, creats per artistes pràcticament desconeguts o amb perfils aparentment artificials, han aconseguit milions de reproduccions a Spotify i fins i tot, doncs, com deia, han entrat en llistes relacionades amb la selecció espanyola. Els experts asseguren que al públic en general li importa més si la cançó agrada que no pas qui l'ha creada. Tot i això, una enquesta revela que el 80% dels usuaris vol que les cançons feta a mia estiguin clarament etiquetades.
2: Que ho indiquin.
3: Sí. Perquè per ja s'ho podien haver currat una mica més, eh?
1: Sí, a veure...
3: Perquè la veu d'aquesta noia tampoc... o d'aquesta IA, tampoc és com per tirar coets.
1: I el nom, o sigui, si dius Nalaya Lyrics, que lyrics vol dir lletra, i què és el que fas quan poses a YouTube la letra oficial de Macaco, d'una cançó de Macaco, pues no, o sigui,
2: Nalaya
1: no pots dir lyrics.
2: És el nom més poc currat.
1: Sí, sí. Plataformes com Deezer i Spotify ja estan implementant mesures per identificar aquest contingut i evitar fraus o suplantacions d'identitat d'artistes. Ara, també diré, estan en moltes playlists oficials d'aquestes dues plataformes, sobretot Spotify. Vale? Llavors, el debat ara és quin impacte tindrà aquesta nova realitat en el futur de la música. De moment, unes quantes ja es postulen, per desgràcia, segons jo, com a cançons de l'estiu.
2: Per desgràcia, eh?
1: A nosaltres la música feta per IA, sí, no ens interessa gaire.
2: No,
1: vale?
2: No,
1: per
2: fora,
1: això,
2: no la volem.
1: Finalitzant la temporada, ens plantegem la qüestió. Segueixen existint les cançons de l'estiu?
2: Jo crec que no tant. No, existeixen, però no amb tanta força com abans. Abans era una.
1: Sí,
2: molt clarament, així. Crec.
1: Sí.
2: Si no, Anna, m'ho corregeixes. Però no és tan clar quina és la cançó de l'estiu.
3: Home, aquí està la gràcia, no?
2: Però, abans era una que era la cançó de l'estiu.
1: Sí, sí, sí,
2: hi havia altres que sonaven, però
3: clar. Ara
2: és com... Hi ha moltes cançons de l'estiu que no
1: Exacte.
2: Destaquen, no?
1: Total, o sigui, el fenomen... Digues, perdó.
3: No, que és evident que ara sí que hi ha una cançó de l'estiu aquest any. El que tu comentaves, clar.
1: És
3: la cançó de la Shakira és la cançó de l'estiu.
1: Sí, sí, però sí, també et diré que la gent... No, bueno, jo... Com m'adeixo això,
2: veure,
1: no? Com
2: m'adeixo
1: el context? Jo miro les stories d'Instagram de la gent veient el Mundial, la gent no està com... No és el guaca-guaca.
3: No.
2: Saps? És que no és el mateix, perquè jo crec que per tema professional, nosaltres aquí, que parlem de futbol, que la veiem a Televisió Espanyola, perquè és clar, és que és l'escollida, aleshores, nosaltres sí que ens ressona molt. Però és el que deies tu, jo a TikTok, a Instagram, jo no estic veient que molta gent més joves que jo, per exemple, la triï com a cançó.
3: Més enllà dels quatre acords que sonen cada vegada que es parla del Mundial,
2: la cortineta, el que diem a l'argot radiofòric, la cortineta o...
1: Total, el leitmotiv, no?
3: Sí.
1: Una mica. Llavors, efectivament, o sigui, la cançó d'estiu continua existint, però ja no és el fenomen que era fa uns anys. Abans, la ràdio, la televisió i les discoteques feien que gairebé tothom escoltés el mateix èxit. Avui, en canvi, doncs ja ho sabem, plataformes de streaming, TikTok, fragmenten els gustos i els algoritmes personalitzats per cada usuari. Això fa que, més que una única cançó de l'estiu, n'hi hagi diverses segons el públic. Llavors, ara la cançó de l'estiu encara neix de manera espontània o cada vegada és més resultat d'algoritmes, tendències i estratègies per captar reproduccions? Pregunta a l'aire.
2: Pregunta a l'aire.
1: Potser l'última cançó de l'estiu unànime va ser aquesta. Oh.

0: Despacito, sí.
1: La última.
2: Sí, de quin any creieu que és aquesta cançó?
0: Despacito, no, no ho miro, eh? Despacito és del 2000, què? 2008? No.
2: Què va? Jo pensava que era molt antiga. No, en sèrio, m'he rigut perquè tinc aquí jo la data. Perquè jo deia 2013, 2014... No, no, és del 2017, o sigui, tu anaves molt bé.
0: És 2017?
2: 2017. Fa 9 anys, i Luis Fonsi i un Daddy Yankee, que encara ha abocat al reggaeton perquè no estava dient que ella no feia reggaeton perquè era cristià, que ens deleitaven amb aquest Despacito. Però què va passar als anys posteriors? Va, què va passar? A 2018 tenim Sin Pijama de Becky G, per exemple. Bueno. Vale, no és Despacito. 2019 tenim Con Altura, o China, que era de Noel, de Yankee, Ozuna... Després també tenim pop. El 2023, per exemple, tenim Noche Entera.
0: Noche Entera de Vico.
2: Noche Entera va ser molt cançó de l'estiu.
1: La gran equivocació d'Eurovisió.
0: Del Benidorm Fest.
2: Aquest any, sí, aquell any del Benidorm Fest va haver látigos, eh? Va haver... Sí.
0: Que estrany que no hi hagi, que no passin aquestes coses.
1: Algú volia perdre.
2: Sí, sí. I, bueno, també va haver molt reggaeton, ritmes llatins, com Rosalía amb Despechá l'any 2022, sí, o Karol G amb Si no te hubiera conocido l'any 2024. Uh-huh. L'any passat van coincidir moltes cançons, una d'elles, La tornada de C. Tangana.

0: Escoltem molts, molts ritmes llatins.
1: Anna. Molts. Sí, això ja ho hem parlat moltes vegades aquí, no? Que és la gran crescuda des de fa quasi 10 anys i que sembla que potser va amb baixada. Veurem.
2: Jo trobo a faltar una, eh?
1: Digues.
0: Quina?
2: Quédate.
1: Ah, és veritat, totalment.
2: Aquesta supercançó de l'estiu, sí, amb aquella veu tan meravellosa.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Ironia.
0: Ah, no, ja m'ho imagino.
1: Bueno, de ritmes llatins, com ja hem esmentat aquí mil vegades, gran d'aquest any i de l'any passat ha estat Bad Bunny. Però aquest any què? Doncs va, sens dubte, La Graciosa de Quevedo, sí, o Superestrella d'Aitana seguiran en el top per motius evidents. Entre parèntesi, perquè estigui descol·locat, han estat els temes seleccionats per celebrar els gols de la selecció espanyola al Mundial. Ah.
0: Superestrella, no? Ho posen al partit, sí,
1: després. Clar, i a més la gent, com per Twitter, diu en plan, joder, ara va a perder Mbappé i lo vamos a ver com llorando con Superestrella de fondo.
0: Superestrella de fondo als estadis de Dallas, de Nova York. Oh, a mi em sembla brutal que el món estigui així, o sigui, que Superestrella d'Aitana, Sony, sí, després d'un partit d'un Mundial...
1: A fantàstic. Més, una cançó que no ha sortit aquest any, o sigui, que ha anat creixent la seva popularitat,
0: no és
1: però ja és... No.
2: Clar, perquè Berguei...
0: Ara. Aquí ho tenim.

0: la superestrella. Aquí, aquí sí que som superestrella.
1: És que Albert Guetta, Rosalía, que és una cançó molt millor, és difícil de cantar.
2: Clar, no, és difícil posar-la, això. Bueno, però fora d'això, va, fora del Mundial, que ja no ens importa el Mundial, no? Avui, justament, jo crec que
0: no ens importa gens. N'hem parlat abans i ja hem donat per parlat.
2: Va, fora d'això, què tenim? Doncs mira, hi ha un nou intent de Manuel Turizo, que està seguint una saga. Potser no sabeu qui és Manuel Turizo, però ara
3: sí, us vindrà. Sí, sí.
2: Va fer la bachata l'any 2022, que li va funcionar genial, el merengue l'any 2023. Són així, són els títols de les cançons, no és
0: molt, el molt gènere. Pensat, la bachata, el merengue...
2: Sí, que també va funcionar molt, i aquest any ve amb la guaracha.
1: No? Ah, la curra, sí. Els títols.
0: La guaracha.
2: Sí, però li està funcionant.
0: La cúmbia, que deia l'Albert Baca, sí, clar.
1: La barbacoa.
0: La salsa.
1: El chiringuito.
2: Bueno, noms tots de gèneres musicals llatins, no? I que fins ara dos de tres s'han convertit en hits. Potser teniu més ubicats el merengue i la bachata que la guaracha, però jo us la ubico. És un subgènere de música electrònica combinada amb música llatina molt popular a Colòmbia. Hi ha molt hits al món. Es caracteritza per ritmes molt enèrgics, bases electròniques accelerades i melodies doncs, pensades per la discoteca, com va ser Pepas de Farruko, per exemple, en el seu moment. Escoltem una mica de la guaracha de Manuel Turizo.

0: ja i ve ara trenca l'electrònica.
1: I vinga, no? Autotune. Hola, passats que som.
2: On estàs? Estic a la barra, al sí. Final, al final. No, espera. Sí, sí. Puja, no et veig. A la dreta. Espera. Aquí. On quedem?
1: Ho sento molt.
2: Espera. És aquest moment.
1: Em quedo abans amb el Georgie Dan, eh? I mira que...
3: El Georgie Dan.
1: Abans el Georgie Dan.
2: Que... No siguis antic, home, de Vicente. No siguis... El Georgie Dan ja està a la biblioteca, guardat.
0: A la biblioteca, sí. Bueno, va, digues, Anna, això és el mateix gènere que Pepas o Fuma de Bad Gyal, que jo crec que si l'hagués tret aquest estiu, hagués estat un hit.

0: La va guiar el fuma i tant.
1: Siente la música. Uau. Superdiscotec.
0: Què t'agrada la lletra, que és boníssima?
1: Fuma. Bueno, va.
0: I se't llença el que diu.
1: Allunyem-nos d'aquests temes que ja són mainstream, que ja coneixem, que ja escoltem. Ja funcionen i funcionaran per si sols. No fa falta que en parlem aquí a Ràdio 4. Quins temes nous d'un altre tipus d'artistes i que potser no quadren exactament amb l'ideal macrofestivalero ens poden enganxar aquest estiu? Va, doncs anem amb uns quants. Comencem amb una que jo crec que també podria sonar a les discoteques i que avui que ens fixem en l'evolució del tema.

0: Això que escoltem, Anna, exactament?
1: És, tu penses, de Lucy Callis i Chris Lora.
0: Si Lucy Callis, perdona, Anna, aquí, no aquí. És
1: sí.
0: El
1: sí,
0: que
1: és.
0: Va guanyar... La, no és el 50%. Sí. És que no recordo sí. El nom de sí. L'altre component.
1: L'altre component que era el productor, i ara jo tampoc
0: sí,
1: el tinc en ment.
0: Que van guanyar a la darrera edició del Benidorm Fest.
1: Ah, exacte,
0: ara.
1: Van guanyar...
0: Ara t'ho busco.
1: Sí, és un tema fet per la guanyadora del Benidorm Fest d'enguany, el 50%, que era Te Amaré, no? Amb aquest
0: tema. Te Amaré, sí. Exacte.
1: És Lucy Callis, i la guanyadora d'Operación Triunfo d'enguany, que és Chris Lora.
0: Ah.
1: Evidentment, són artistes amb una gran projecció, però em sembla interessant la selecció de gèneres per aquest tema.
0: Perdona, escoltem... Anna, Toni
1: sí.
0: Grocs.
1: Toni Grocs, ara. Exacte, Toni Grocs. Llavors, això, aquesta cançó em sembla interessant perquè és electrònica amb Jersey Club i Drum and Bass, electrònica, que al final de la cançó, el que estem escoltant, es converteix en un merengue, amb unes veus de pop andaluses que encaixen genial. Les escoltem una mica. Ui! No passa res. Bueno... Doncs això, el que deia, no? Doncs que va des d'una part electrònica a un merengue. Llavors és molt, molt interessant. I d'Andalusia ens anem a Nigèria.

0: Diu aquí Albert Vacas que si és Justin Bieber.
1: No, sí
0: que
1: no.
0: Doncs a mi, Anna, t'he de dir que
2: té una ira,
0: em porta les vibes.
1: Justin Bieber, però, Justin però Bieber, una cosa, no. Necessitem aquí més cultura musical. Com vols dir Justin Bieber? Els afrobeats.
0: Sí, necessitem més cultura musical. No, que sigui Justin Bieber. Sí, sí que necessitem més cultura musical, sisplau.
1: Parèntesi,
0: la teva.
1: Avui Justin Bieber per la nit, a la meitat de la final del Mundial.
0: És veritat,
1: Justin Bieber,
0: sí, és veritat.
1: Tenim a Madonna, també.
0: Quant durarà aquesta mitja part?
1: I Shakira.
0: I Shakira.
2: 17 minuts.
1: Mitja hora.
2: No, 17 minuts,
1: 17?
2: Han dit.
1: Ah, sí. Bueno, mira.
0: 17 minuts només?
2: Sí, això han dit.
0: Però anirà el timing
1: apretadíssim,
0: eh?
1: Mitja hora,
2: perquè
1: mira.
2: És que teòricament era mitja hora.
0: Era mitja hora abans,
2: però
0: també.
2: Però es veu que s'han queixat.
1: Ja.
2: Perquè han dit que un partit de futbol ja prou fan amb les pauses aquestes de recaptació.
1: Ja,
2: que
0: depèn de com vagi el partit. Potser a mi m'interessa més la mitja
1: home,
0: part
1: mi
0: que el partit.
1: Home, a mi Justin Bieber en sempre em ve de gust.
2: Però que trenca el ritme i que seran 17 minuts, han dit.
1: Clar. Quasi com una halftime de la Super Bowl.
0: Ah,
1: però no estàvem amb Justin Bieber.
0: Ah, exacte. Estàvem
1: a Nigèria, vale? Això, aquí, gràcies, Albert. Estem amb Where Do We Go, vale? Els afrobeats continuen consolidant-se com un dels gèneres més influents del panorama musical internacional. Per això potser et pot sonar Justin Bieber, perquè ja el pop l'ha abraçat, no? I una de les seves grans representants és Ayra Starr. L'artista, d'origen nigerià i criada entre Benin i Nigèria, sona amb Where Do We Go, que vindria a dir On Anem, que estem fent. Una cançó que combina afrobeats amb una producció pop i electrònica. El tema parla d'un tema bastant estiuenc, que és una situationship, és a dir, un rollito de verano, una relació que no està definida i que et fa preguntar-te where do we go, on anem a parar, no? O sigui, estem
0: què
1: fent.
0: Què som?
1: Què som?
0: On anem?
1: Exacte. I l'estiu no és només per ballar. Hi ha una cosa que, si ignorem el canvi climàtic una mica, mola molt fer a l'estiu, que és conduir amb les finestres baixades i la música a tot drap. Quina és la millor música per fer això?
0: Perdona, Anna, també et dic això. Quan abans a l'estiu era estiu, és a dir, quan no, amb l'emergència climàtica, perquè quan baixis la finestra t'entri l'aire a 45 graus...
1: Jo a vegades ho faig, soc negacionista i dic que jo només vull escoltar aquesta cançó a tota hòstia i m'és igual. Però bueno, quin creieu que és el gènere perfecte per fer això?
0: Ui, a veure, per a conduir finestres baixades i la cançó a tot drap. Quin gènere... Jo soc popero, però
1: clar,
0: popero. Aleshores jo és pop, en el meu cas.
2: O rockero.
1: Rockero. Jo crec que en general és qualsevol cosa que et faci sentir bé i que si la gent l'escolta quan tu passes et fa sentir l'hòstia.
0: Perquè és l'última secció i no ho espatllarem, però jo reconec haver conduït a tot drap amb música de Camela entrenar un càmping
1: sí.
0: A Sant Joan de Campsantelles que la gent dels costats una mica més aquest... ja em fan fora.
1: David,
0: del
1: càmping,
0: de la comarca i de Catalunya.
1: Això és exacte. No t'han de fer fora, o sigui, si poses Camela a tot drap per la finestra és exactament el que necessitem.
0: Vamos a aparcar!
1: Acabem a llocs que jo no us estic portant.
0: Ai, Anna.
1: Però no passa res.
0: Ara tornem.
1: Clar,
0: gràcies,
1: avui és l'últim dia.
0: Gràcies.
1: És el típic dia que els nens estan esverats l'últim dia de final de curs.
0: Exacte. Que ja, bueno, ja no hi som al 100%.
1: No. Per mi, el gènere, per excel·lència, per fer això, és una cançó de rap. El rap, al 100%, no en tinc cap dubte. Un rap bombap amb un dia ben assolellat, tornades amb molt d'R&B, una base amb un toc de funk, i un tema que només té 200 visualitzacions a YouTube perquè tinguis la sensació que estàs descobrint una joia abans que ningú. Va, jo ja la tinc, imaginem-nos-ho.
0: L'Albert Vacas, que va fent paral·lelismes, diu que és Will Smith el que estem escoltant.
1: No puc més.
2: Home, jo crec que es pot reivindicar molt les coses que no són virals.
1: Clar, però és el que estic dient.
2: S'ha de reivindicar el que no és viral.
0: El que no és viral. Molt bé.
1: Estem escoltant.

0: escoltem a Bitsy Crook. És un dels grans secrets del hip-hop de Miami. Està influenciat, evidentment, doncs, per Jay-Z, per Nas, per Eminem, podem dir per Will Smith en aquesta cançó. Ell aposta...
1: Segons Albert Bacas, eh?
0: Segons Albert Bacas. Sí que és veritat, aposta per un rap clàssic, amb bases de funk, de soul, de R&B... Però el que el fa diferent són les seves lletres, no? Parla, doncs, sense filtres de la depressió, dels errors dels passats i doncs, del creixement personal, i està molt guai aquest tema, 100% es diu. És una cançó sobre les relacions i el compromís, i Bitsy Crook reflexiona sobre la necessitat que l'altra persona s'impliqui al 100%, mentre l'Iben Cali, que és aquesta persona, que aquest cantant que escoltem als estribillos, doncs hi posa una tornada molt, molt R&B, molt soul. I d'aquest moment molt soul...
1: Ara, on anem?
0: Anem a relaxar-nos una mica, amb un tema en català.
1: Calma, vinga.
0: De dos artistes emergents, que es diu Entre Nosaltres.

0: de mitja tarda, d'estiu, de descansar.
1: És veritat que tot el que penso, quan penso en el calor que fa i en el canvi climàtic, em treuen les ganes d'estiuejar
0: tant. Una posta de sol.
2: Una migdiada.
0: Una migdiada, per exemple. Sí. Veient l'eclipsi amb ulleres, evidentment, de protecció adequades, comprades les òptiques amb aquesta música de fons, a quarts de 9 del vespre.
1: I per marxar-nos ja ben relaxat, ben de vacances, vull acabar amb un músic que, tot i que no és actual, és 100% l'estil de Bay Check i del que hem estat parlant tota la temporada, no? És Shigeo Sekito, un compositor i intèrpret japonès que als anys 70 enregistrava discos per mostrar les possibilitats de l'orgue electrònic Electone de Yamaha. O sigui, es va convertir com en un friki d'aquest orgue.
2: I es diu Sekito.
1: Es diu Sekito, sí.
2: Això és el canvi climàtic.
1: Sí, també.
0: Ai, Edu, per favor, quin paral·lelisme.
1: Mira, no, va. Clar. Aquí no, jo crec que és millor no fer bromes.
0: Clar.
1: Perquè, tot i que...
0: Acaba bé en la teva secció de final de temporada, sisplau.
1: No es pot. Per què dic que és molt vibe check? Doncs perquè és una persona que va estar, entre cometes, desapareguda durant molts anys, que només el coneixien al Japó, i que amb els anys s'ha fet viral a TikTok i ha arribat a moltes cases, no? Tot i que durant dècades va ser pràcticament desconegut, la seva peça The World 2, que està publicada el 1975, ha viscut aquesta segona vida. Ell va morir l'any 2021, però la melodia, l'estètica hipnòtica i molt evocadora han estat samplejades per artistes com Travis Scott o Mac DeMarco i, de recentment, com deia, s'ha fet viral, no? Mm-hmm. Convertint a Sekito en un artista de culte i demostrant-nos com les xarxes socials poden rescatar música oblidada i donar-li una nova audiència gairebé 50 anys després. Mm-hmm. Així que jo em despedeixo amb el tema Happiness is me and you, un tema molt eteri i atemporal de Shigeo Sekito perquè gaudiu de l'estiu i feu un petit vibe check des de 1975.

0: Ai, doncs, Anna Pérez, escolta, agrair-te que ens hagis acompanyat aquí al Són 4 dies, a Ràdio 4, amb el que té Vibe Check. Jo ja ho vaig dient, que em vaig incorporar al darrer tram de la temporada, però escolta, a mi que la música m'agrada, és a dir, cadascú li agrada el seu estil, però de tot se n'aprèn i han estat unes setmanes molt, molt, molt, molt xules que hem compartit música, cultura, que és molt important, i després cadascú que agafi la...
1: El que vulgui.
0: El que vulgui. Anna Pérez, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I per acabar, perquè ens falten uns 5 minuts abans d'acabar la temporada, doncs permeteu-me que us expliqui una cosa. El Són 4 dies us acompanyarà durant aquest estiu amb un recull dels millors moments de la temporada. Serà els dissabtes i els diumenges de 9 a 11 del matí. El programa continua la temporada vinent, ho farà amb veus diferents. Queda en molt bones mans perquè jo no hi seré.

M'agradaria dir-vos que, per part meva, ha estat un plaer i un honor formar part de la família del cap de setmana durant els últims 2 mesos i mig. Per tant, només puc dir una cosa.

Vull donar-vos les gràcies als oients que ens han acompanyat al llarg de la temporada, fidels a nosaltres dissabtes i diumenges, als col·laboradors i col·laboradores que han passat per aquest programa a la direcció, per pensar en mi, per dirigir humilment aquest tram final de temporada. Gràcies. Al Luismi Mendizábal, pal de paller del Són 4 dies, i espero que no et sàpiga greu que ho digui aquí, Luismi, un històric d'aquesta casa. Sempre podré dir que jo vaig treballar amb el Luismi. Agrair també la feina de la Mònica Pavón. Amb les seves recomanacions hem pogut fer cultura, crítica amb context, acurada. I com no, gràcies a l'Albert Vaques, el nostre tècnic de so, l'ànima del Són 4 dies. M'has fet créixer com a professional, treballar amb tu és un regal.

dies a les meves arrels familiars. Ja ho sabeu, dic sempre, la meva terra adoptiva, Galícia, que sempre porto al cor i a la que tant estimo. A la tornada, la vida continua. Humilment, us he de dir que jo us escoltaré des de casa, o qui sap des d'on, perquè, clar, si no estic aquí, això vol dir que tornaré a tenir lliures els caps de setmana. Mm.

De nou, donar-vos les gràcies. Gràcies per deixar-me formar part d'aquesta gran família. Gràcies per acompanyar-nos una temporada més durant els caps de setmana. I és que la vida continua i la ràdio també.

El Són 4 dies, com us expliquem, continuarà de nou la temporada vinent. Esperem que, com sempre i com heu fet habitualment, ens feu companyia i estigueu a l'altre costat del micròfon. Visca la ràdio de cap de setmana i visca tots els professionals, tots i totes, que la fan possible aquí des d'aquesta casa, des de Ràdio 4. Recordeu que la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana. Un plaer. Fins la propera. Espero que ens retrobem molt, molt, molt aviat. Gràcies i que passeu un molt bon estiu. Com diem, la vida són 4 dies i dos d'ells caps de setmana.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Evolució favorable de l'incendi declarat dimecres a la comarca de Cincovillas, a l'Aragó. No s'observen flames i les columnes de foc són mínimes. Optimisme moderat el que respira entre les autoritats que celebren els importants avenços, però diuen no es pot abaixar la guàrdia. Jorge Azcón és el president de l'Aragó.
2: Hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia.
0: Hores crítiques, però, que poden arribar aquest migdia amb un possible canvi de direcció del vent. Es manté el dispositiu sobre el terreny perimetrant l'incendi i pendents de controlar possibles revifades. Segons les darreres xifres i després de sobrevolar la superfície afectada, parlen d'entre 14.000 i 15.000 hectàrees cremades. Els danys materials, després d'un primer balanç provisionals, no són excessius. Azcón agraeix l'esforç de les dotacions per protegir pobles i cases. Un miler d'evacuats de 6 municipis no podran tornar a casa ni revisa l'estat de les seves propietats si reconeixen el terreny efectius i cossos de seguretat. Alfonso González és el director de l'operatiu d'extinció.
3: Que no vaya ninguna reproducción que pueda afectar a un casco urbano. Entonces, de momento estamos prudentes, estamos todavía, digamos, en las primeras horas de la mañana de hoy y hay que hacer todas esas evaluaciones antes de poder dar más pasos y no arriesgarnos a que nos podamos tener algún problema en esas localidades.
0: I encara sense control, l'incendi de Guadalajara a la Mierla, que en una sola nit ha cremat 4.000 hectàrees d'un total de 12.000. Feina ingent la dels 400 efectius, un centenar dels quals són membres de la Unitat Militar d'Emergències, que intenten perimetrar el foc mentre lluiten contra el fort vent. 16 municipis evacuats, unes 700 persones.
4: Dejamos de hablar del fuego.
5: Preocupado porque no sabemos la situación.
6: Es verdad que es durito, está siendo duro.
0: Algunes d'elles han passat la nit al poliesportiu d'Humanes. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra troben el cos sense vida i amb indicis de violència d'una dona a Soses, al Segrià. A nit es va alertar de la seva desaparició i quan els agents la van trobar ja estava morta. La Divisió d'Investigació Criminal n'investiga les causes i el cas està sota secret de sumari. Els Mossos també busquen un home que ha intentat cremar la casa de la seva exparella a Tossa de Mar a la Selva. S'ha activat un ampli dispositiu de cerca amb agents de la Policia Catalana i policies locals. El presumpte autor havia estat detingut per violència masclista aquesta mateixa setmana i té vigent una ordre d'allunyament cap a la dona. Els fets van tenir lloc dissabte a la tarda. La dona i el seu fill es troben en un lloc segur. De l'exterior, repassem algunes informacions en format més breu. Vuitena nit consecutiva d'atacs creuats entre l'Iran i els Estats Units i que invaliden cada vegada més l'acord de pau que van signar els dos països. Els atacs nord-americans tenen com objectiu limitar encara més la capacitat iraniana d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz i castigar les forces de la Guàrdia Revolucionària Islàmica que han matat dos soldats nord-americans a Jordània. A la República del Congo ja són prop de 900 els morts pel brot d'Ebola que es va declarar fa un parell de mesos al país i més de 2.200 els casos confirmats. I a Venezuela pugen a més de 5.100 els morts a causa dels terratrèmols del passat 24 de juny i més de 16.000 els ferits. I tornem a casa nostra, perquè al Parc Natural del Delta de l'Ebre ja s'han anellat els 400 exemplars de cries de flamenc gràcies a la feina i col·laboració de 200 voluntaris com la Júlia i el Marc.
7: Per molt que ho faies diverses vegades, sempre és bonic, sempre és molt gratificant.
8: Com a persona del terreny ho trobo extremadament important per a entendre bé quin patrimoni és el que tenim a la nostra vora, perquè és un patrimoni realment especial.
0: Després de recopilar dades com la llargada de les ales, del bec o el pes, els alliberen, però gràcies al marcatge podran controlar la colònia. Els permet, per exemple, observar alguns canvis de conducta perquè molts exemplars ja no emigren cap a l'Àfrica quan arriba l'hivern. El canvi climàtic és una de les causes, l'altra, les condicions òptimes per criar que han trobat al Delta. Francesc Vidal n'és el director.
9: I moltes vegades a les zones més naturals, de l'Àfrica sobretot, doncs es troben que anys poden criar, anys no, perquè les condicions, diguéssim, de sequera i de climàtiques, diguéssim, doncs no són tan estables com les que tenim aquí.
0: Aquest any, 1.500 parelles de flamencs han tingut un miler de cries, unes dades habituals al parc. En esports, final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, a les 9 de la nit, 9 jugadors catalans, essència d'una selecció que disputarà la segona final d'una Copa del Món després del títol conquerit a Sud-àfrica fa 16 anys. El rival, la vigent campiona, l'Argentina de Leo Messi, que protagonitzarà un dels duels del partit amb Lamine Yamal. El president del Barça, Joan Laporta, es pronuncia sobre la final, ho ha fet als micròfons de Ràdio Nacional.
10: Si Espanya tiene la pelota y le sale un partido parecido al de contra Francia, Argentina tendrá muy pocas opciones. Serà un partit dominat per la selecció espanyola.
0: A l'espera de conèixer el nou flamant campió del món, Anglaterra ha acabat tercera en aquesta edició després de superar nit a França per 4-6. És tot, més notícies en 55 minuts aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
11: Hola, què tal? Encetem el Sota Sospita, entreteniment cultural i social a l'hora del vermut, el cap de setmana a Ràdio 4.
12: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
13: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
14: Què hi vols dir?
15: No sé res de tu.
16: Ho descobriràs.
17: Els bons llibres us han d'incomodar.
18: A tu què et sembla, això?
19: No ho sé, no sé què pensar.
20: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
11: Sota sospita, amb Laura González. I amb l'Esther Bages al control tècnic, t'explico que avui és el darrer programa de la temporada. Demà tornem, però serà en l'edició estiu, que és de dilluns a divendres de 12 a 1, en la que fem una mica de recull de tot el que ha passat en aquests mesos. I tornarem al setembre, amb nous continguts, també entre setmana i a la nit, de 10 a 11 de la nit. De moment, però, t'explico que avui tenim per endavant la darrera sessió de teràpia amb la psicòloga, amb la Sílvia Catalán, i farem detox digital, que és el que us recomanem a tots i totes aquest estiu, i com aconseguir, també parlarem d'això, de com aconseguir desconnectar i gaudir del temps i del present. Tindrem les recomanacions culturals, lectures, sèries, pel·lis del Carles Novelles, un recull de propostes per a aquestes setmanes. Parlarem amb la Sònia Guillén de La Constel·ladora, una novel·la, un thriller sobre les ferides i els lligams que heretem, sobre els vincles i els traumes, molt sensorial, i per obrir tenim una mica de reflexió, la frase del dia. Mira, aquesta frase se li atribueix a la Frida Kahlo, diu: no tallis les ales amb el passat, l'únic moment real és aquest. Bé, no significa oblidar-te, fingir que no ha existit el passat, eh? El passat ens configura, les ferides, els errors, els encerts, les pèrdues, evidentment formen part de nosaltres. El problema apareix quan deixem que el passat deixi de ser memòria i es converteixi en una condemna. El passat només existeix en el record, i el futur, d'altra banda, en la imaginació. El futur no ha passat encara, no ha existit. Llavors, l'únic espai on podem actuar és en el present. No perquè el passat no importi o el futur tampoc, sinó perquè és l'únic lloc on encara tenim capacitat de transformar, d'evitar. No es tracta de negar les cicatrius, tampoc, ni de no pensar mai en les possibilitats del futur, eh? Però sí que hem d'evitar que tot això ens dirigeixi, sigui el nostre timó. Les ales poden estar marcades, fins i tot una mica trencades, però encara ens serveixen per volar. Llavors, no és quedar-se atrapat el que ens diu aquesta frase, sinó també evitar de veritat el present. Estar present no és una consigna de moda ni implica viure sense planificar. Significa, doncs, tenir atenció en allò que succeeix ara, en el teu cos, en escoltar una conversa sense pensar la resposta, simplement escoltar, en jugar amb el teu fill sense mirar el telèfon cada dos minuts, en mirar la posta de sol sense haver de fotografiar-la. És a dir, estar. El present és l'únic que tenim. I gaudeix, que la vida és ara. I t'explico, abans de rebre la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán, que avui, 19 de juliol, se celebra el Dia d'Iberoamèrica, una data dedicada a commemorar la història i la cultura dels països amb arrels hispanes, i també una oportunitat, com a mínim una efemèride, per treballar per un futur en comú entre Europa i Llatinoamèrica. I és el dia de treure la llengua. Què dius? Qui s'ho ha inventat, això? No ho sé. Quines satisfaccions porta? Home, depèn de la persona que tinguis al davant o del que vulguis fer amb aquesta llengua que treus. Però que ho sàpigues, que avui és el Dia Mundial de Treure la Llengua. Però nosaltres la fem servir ara per enraonar. Allò, la traiem a passejar, no? però no com a, no sé, no fent una ganyota. I el que anem a fer ara és rebre la nostra psicòloga de capçalera. Mireu, la setmana passada que parlàvem d'alimentació amb la Sílvia Catalán, què tal, bon dia, estimada psicòloga.
14: Bon dia.
11: Parlàvem de com ens deixem moltes vegades influir per les xarxes socials, perquè rebem tot tipus de receptes, de consells de nutrició, de consells calòrics, de consells de suplements vitamínics. Ens genera una sèrie de necessitats i llavors ho tens al cap, encara que el tinguis ben moblat. Vull dir, és molt habitual caure en aquestes coses, no? I a partir d'aquí, després, vam estar xerrant també amb l'Esther, amb la Sílvia, de la bajanades que en alguna ocasió de la vida havíem fet, doncs bàsicament per aquesta pressió estètica que no salut. La Sílvia ens parlava molt de diferenciar entre salut i estètica. I és veritat que la majoria de les bajanades que hem fet han estat per qüestions estètiques. Ara, és veritat que també hi ha moltes consells sobre com no sentir-te inflada, com doncs, tractar el teu cos durant la menopausa, com, en fi, mil i una històries, mil i una històries. Sempre seny i acompanyament mèdic. És el resum que vam fer. I gaudeix de la vida i no et sentis culpable, i menys ara a l'estiu, que estem una mica així d'oci i lleure. Dit això, va haver-hi un moment que vam pensar, ostres, és que igual necessitem una mica de detox digital, no? Igual, total, de la mateixa manera que jo un dia vaig descobrir, mirant l'Instagram, que resulta que tinc la parpella caiguda i em van generar... Jo tinc, ara tinc una necessitat nova de no tenir la parpella.
14: Quina meravella.
11: M'entens o no? Si jo no estava tan tranquil amb els meus ulls. I de cop vaig, em surten dos o tres vídeos perquè, els, clar, vull dir, el senyor algoritme ha decidit que com jo tinc una edat, per molt que jo rebutgi segons quins tipus de continguts, jo mereixo aquests tipus de continguts que tenen a veure amb l'estètica, que jo necessito fer-me o si no retocs o si no anar amb un entrenador especialista amb dones de la meva edat o si no, en fi, un munt de coses. I clar, llavors jo vaig començar a veure que, dic, és que m'estan induint cap a generar-me aquesta necessitat de, doncs, vés a fer-te un, no sé, perquè ara m'estic aprenent els noms a la cara, que si l'Aifu, que si el Dermapen, que si el Full Face, que si el... No... Bé, n'hi ha una de coses.
14: Jo, veus, això ja, encara no m'ha arribat.
11: No t'ha arribat, espera't a complir unes,
14: no,
11: uns pocs més.
14: No, a mi tots els meus anuncis són per perdre pes. Perquè, sí.
11: Fixa't.
14: Per alguna raó, bueno, per alguna raó, suposo, perquè han vist fotos meves, deuen pensar que aquesta noia amb sobrepès.
11: Jo alguna vegada he aconseguit despistar l'algoritme. Que això ho has
14: és
11: de
14: difícil,
11: fer...
14: difícil, eh?
11: No, però això ho has de fer, això ho vaig fer fa un parell de mesos, però ja és igual, ja m'ha descobert. Que vaig fer una cerca de recepta, m'és igual, m'ho invento, de llenties. I llavors vaig enviar, li vaig avisar a la meva mare, dic, ara t'enviaré receptes, dic, no t'estranyis, simplement és que vull canviar l'algoritme. I li vaig enviar unes quantes receptes. Llavors l'algoritme va entendre que jo estava molt interessada en les llenties i en les receptes sanes i me va començar a bombardejar amb aquestes coses. Bueno, després vaig buscar surf i vaig començar a mirar vídeos de surf i llavors durant uns dies només t'apareixen aquestes coses, però després torna, és com que se n'adona que realment no t'interessa i torna a dir-te que tens la parpella caiguda o tens la no sé què, en fi.
14: I que a vegades, per curiositat pura, ens quedem mirant vídeos que igual no ens agraden o no estem d'acord amb el contingut, però pel morbo aquell te'ls quedes mirant i llavors què pensa Instagram?
11: Som idiotes. Bueno, som idiotes. No. Llavors anem a fer detox digital, home! Ara que anem, que estem de vacances, alguns, que d'altres anem aviat, que d'altres espereu que tothom torni per marxar, jo crec que les vacances són un període fantàstic per fer detox digital. Què volem dir amb detox digital? Home, doncs desintoxicar-nos de el dispositiu electrònic / telèfon mòbil / dictador. D'acord? Anem a intentar fer-ho, va.
14: Anem a intentar-ho, però jo sempre vinc amb el però. És important que entenguem que tot lo digital, quan parlem de xarxes socials i el mòbil, que sempre el portem a la mà, o moltes vegades el portem a la mà, compleix una funció que abans complien altres coses i que hem oblidat. Què vull dir amb això? El mòbil no només ens aporta, no, informació, sinó que ens aporta socialització, ens aporta desconnexió, ens aporta divertiment, ens aporta moltíssimes coses. Què vol dir això? Que si jo de sobte tot això m'ho trec de sobre, Me'n vaig de vacances, vaig a fer la bogeria del segle i me'n vaig sense mòbil.
11: Sí.
14: Has de tenir molt clar que hauràs de buscar coses per que, substituir això.
11: És que hem deixat d'aprendre a buscar aquestes coses.
14: Vull dir,
11: perdona, abans anaves amb autobús i anaves llegint o mirant per la finestra, i ara vas amb el cap cot mirant la pantalla.
14: Clar. Clar, però
11: perquè no suportem avorrir-nos ni un moment, doncs ara, mira per la finestra que igual descobreixes coses.
14: Ara, sí, jo més que detox digital li diria això, no? Com el reaprenentatge de l'avorriment. Crec que és una capacitat que hem perdut. Jo recordo els estius de quan era petita, avorrir-me molt com un ostre, perquè estàvem a casa, no podíem marxar de vacances tot l'estiu, i mirava el sostre. I m'anava a llegir un llibre, ja me'ls havia llegit tots, i mama, estic avorrida, ma mare, pues t'aguantes, saps? Sí, que aquell dia t'apanyaràs la vida, sí. O sigui, prou feina tinc jo. I al final, quan ens avorrim, acabem buscant les coses, acabem sent creatius, i mira, doncs jo em posava a escriure, em posava a dibuixar, o m'inventava una història al meu camp, m'estirava al llit i pensava en les històries
11: sí,
14: de no sé
11: què. Sí, que la meva filla l'altre dia es va inventar un joc.
14: Veus?
11: Tenia un paper i un boli, i va acabar inventant-se un joc i tallant les fitxes i no sé què, perquè és que estic avorrida, dic jo, doncs inventa alguna cosa, jo què sé, què m'expliques?
14: Sí, sí. Però això els adults ho tolerem molt poc.
11: I tant.
14: Ho tolerem molt poc. Estar sense fer res és una cosa que a nivell social està molt mal vista. Hem de ser productius, productius, productius. La societat capitalista
11: sí,
14: m'impulsa això.
11: Sí, però ara ja no. Ara aquests mesos no, aquestes setmanes no.
14: Ja no ets productiu a nivell laboral, és a dir, no estàs generant riquesa per un altre, però has de ser productiu. És a dir, quantes persones és com, si no faig un viatge a l'estiu, és com si no fes vacances.
11: Ja, sí.
14: Si no vaig a visitar 25 ciutats, no tal. Si me'n vaig de vacances a un lloc i cada dia no tinc 40 coses per fer, és com si no hi hagués anat. Hem perdut molt la capacitat de deixar de fer. Què passa? Que el mòbil ens ho posa molt fàcil,
11: sí.
14: Perquè tens la il·lusió de que estàs fent coses. No, és que jo em poso Instagram per aprendre coses. Bueno, alguna cosa aprendràs, no et dic que no. Jo què sé, jo he après moltes receptes. La setmana passada que parlàvem d'alimentació, doncs jo he après moltes receptes per Instagram, fabulós. Però és veritat que la gran majoria del temps que estic a Instagram no estic aprenent. Estic desconnectant. Estic desactivant el cervell.
11: Sí.
14: Estic donant-li a... un nivell de neurotransmissors, no? De dopamina, serotonina i de més, que el que fan és tenir la il·lusió de que estic fent alguna cosa, quan en realitat no estàs fent res productiu. Llavors, es tracta això, el detox digital, de llançar el mòbil per la finestra i no fer-li cas? No. Es tracta de fer-lo servir amb seny. Jo crec que, escolta'm, ja que el tenim a mà i que és veritat que en algun moment, no? Jo a vegades dic que necessito moments d'encefalograma pla. I llavors em poso amb l'Instagram i vaig passant stories i és com, ah, vale, fantàstic. I no penso, i em va molt bé per relaxar el cervell.
11: D'acord.
14: Però és veritat que quan t'hi tires 3, 4, 5 hores al dia...
11: Home, per favor.
14: Què passa? Doncs que ens n'anem de vacances i de sobte ens n'anem de vacances, i això ho hem parlat algun cop, ens n'anem de vacances amb la parella. Si no tenim molt bon vincle amb la parella, si estem en crisi, si de més...
11: Un dia haurem de parlar, de tornada de les vacances, de quantes parelles que coneixem realment són bons com a parella en el sentit de tenen una bona relació o tot queda a la façana.
14: Bueno.
11: Això serà un tema per la propera temporada, mira què et dic.
14: Clar, però és que és això, o sigui, tu imagina't, te'n vas de vacances amb la parella i amb la parella durant el curs, durant l'estona de feina, pràcticament no parleu, no esteu acostumats a parlar, no esteu acostumats. Si a més esteu en crisi, el més probable és que el mòbil us salvi, perquè esteu fent coses. No, que estic contestant un missatge de no sé què. Però igual el mòbil que aquestes parelles que jo dic que no saben fer res soles i que sempre queden amb amics. Tots els plans són amb amics, tal, no sé què. Està molt bé socialitzar, no seré jo qui digui que no, perquè a mi m'encanta quedar amb amics i col·legues i de més. Però has de saber fer coses amb la teva parella. Si realment la parella vols que tiri endavant, no hi ha cap obligació, però ja m'enteneu. La història és que aquesta desconnexió digital, en realitat, és molt, molt complicada. No podem tirar el mòbil per la finestra, perquè al final... el fem servir per tot. Si vas al cotxe i t'has d'orientar, necessites el navegador.
11: Sí, vale.
14: Si estàs en un lloc i vols anar a dinar i vols assegurar-te una mica el tiro, buscaràs les opinions de tal del restaurant. Que això també hem perdut una miqueta aquesta cosa de dir, entro aquí i aviam què passa.
11: És que ara no es pot improvisar res, també. Vull
14: hem
11: dir,
14: perdut la capacitat d'improvisació.
11: Però ja no només això, vull dir, tu si et quedes a Barcelona i dius, anem a sopar aquí, no, perdona, sense reserva no entres enlloc.
14: Uf.
11: Anem a sortir de... vespreig o anem a la disco. No, perdona, si no t'has comprat el tiquet abans no entres al lloc. Vull dir, ara tot ha d'estar planificat, no hi ha espai per la improvisació tampoc.
14: És horrorós.
11: Home.
14: A mi t'he de dir que això és una cosa que m'agobia molt personalment.
11: A mi també. De totes maneres, jo que sóc partidària d'intentar fer detox digital, o sigui, jo ja l'he fet a la meva vida, perquè jo va haver-hi una època que la bateria no m'aguantava ni de prop el dia, i ara m'aguanta tot el dia. Vull dir, això jo vaig
14: això
11: dir,
14: és un bon
11: jo he d'aconseguir que la bateria m'aguanti tot el dia. Jo el poso a carregar la nit, però m'ha d'aguantar. Llavors, jo quan estigui dinant amb algú, jo no puc tenir el mòbil a la... O quan estigui prenent, és igual, una Coca-Cola amb algú, que no m'agrada la Coca-Cola, però és igual. Jo no puc tenir el telèfon a la taula, perquè llavors hi ha la tendència a mirar-lo de tant en tant.
14: I tant.
11: O sigui, és igual, si vull saber quina hora és, vale, la puc mirar, però no cal que per vici...
14: És que per inèrcia.
11: Per inèrcia, sí, sí. M'entens? Jo, si estic a casa, ja he après, bàsicament perquè li vull ensenyar a la meva filla que el mòbil no és important d'allò, jo el deixo en un lloc. Llavors jo vaig per tota la casa, vaig fent, jo estic llegint i no tinc el telèfon al costat, i de tant en tant, si a mi ja m'interessa perquè sé que estic esperant que tal, perquè vaig a veure si tinc missatges, doncs igual, durant la tarda vaig un parell de vegades a mirar-lo. Un parell de vegades, però no l'estic mirant. Jo ja us vaig dir que m'havia comprat també un despertador per no despertar-me amb l'alarma del mòbil, que és una altra de les coses que he fet. Llavors, és com que a poc has de tenir un objectiu realista, evidentment, però està bé que no formi part... Mira, l'altre dia que anàvem a esmorzar amb els companys, amb un d'ells, li dic, què estàs mirant? Li vaig dir directament. Diu, res. Estava passant el TikTok mentre estàvem tots parlant. Vols fer el favor de deixar la pantalla? I li vaig dir, quin exemple li estàs donant als teus fills? Diu, sí, és veritat. Clar, sí, és veritat, però no el deixes en pau al telèfon.
14: És que
11: estem aquí enraonant uns quants, guarda-te'l, escolta.
14: Però és que la inèrcia és brutal. Jo vaig tenir una temporada... Però,
11: llavors ens ho hem de fer mirar, què vols que et digui?
14: Jo vaig tenir una temporada que... O sigui, jo és veritat que he tingut temporades de molta dependència del mòbil, per això, per necessitat d'evadir-me i de més. I un dia em vaig emprenyar amb mi mateixa, vaig dir, vale, Sílvia, mira, quan vagis pel carrer no faràs servir el mòbil, perquè total, o sigui, hi ha molts estímuls al carrer. Claro. Pots mirar la gent, pots mirar els animalets que et creues, els balcons...
11: Sí,
14: de sobte,
11: anava amb el bolso aixeques, i el mòbil a la mà, sí. I vaig dir, però què he de dur el mòbil a la mà? El mòbil guardat, perdona.
14: Doncs jo, molt convençuda, quan vagi pel carrer no el faré servir. Sí. Saps què em trobava? Que de sobte no sabia com el tenia a la mà. És com, quan l'he agafat el telèfon? És una cosa de tanta inèrcia, ens hem acostumat tantíssim a aquesta falsa sensació de fer moltes coses alhora, que realment, o sigui, el mòbil és una cosa que, sense adonar-nos, ja estem
11: veus
14: allà.
11: Com hem de fer detox digital? Sí.
14: Llavors, hem de prendre consciència. Per això deia,
11: és
14: no és tant la cosa de tirar el mòbil i abandonar-lo, sinó ser conscient de quantes vegades al dia el fem servir sense una utilitat concreta. Jo em vaig comprar un rellotge precisament pel mateix. Perquè, clar, anava a mirar l'hora i sempre mirava el mòbil i llavors entrava el mòbil, agafava tal, no sé què, i deixava el mòbil
11: ja,
14: i pensava, i quina
11: ja
14: hora és?
11: I ja que has mirat l'hora...
14: És que ni
11: això,
14: mirava
11: l'hora. Això ens ha passat,
14: de sobte,
11: eh?
14: Deixava el mòbil, plan, hòstia, he anat a mirar l'hora i no he fet res.
11: No, he mirat Instagram, sí. he mirat no sé quant, he mirat el mail i no he mirat l'hora.
14: Però l'altre dia em va passar igual. Vaig anar a fer una transferència que havia de fer-li a una companya de feina i vaig agafar el mòbil, tal, no sé què, de sobte havien passat 20 minuts, vaig deixar el mòbil i miro el missatge, merda, no li he fet la transferència, que és el que havia agafat el mòbil. Llavors, és molt difícil realment perquè la inèrcia ens acompanya en això i perquè, a més, el mòbil és una substitució de moltíssimes coses. Però començar a ser conscients és un primer pas. Per exemple, això, jo, des que vaig ser conscient d'aquesta inèrcia quan vaig pel carrer, cada cop el faig servir menys pel carrer. I m'agrada molt disfrutar de veure... Doncs he descobert, jo que visc a Vic, he descobert edificis que no havia descobert fins ara.
11: Mira tu.
14: I de sobte miro amunt i penso, ai, mira que xulo aquest edifici, mira que bonica aquesta pintura. I no me n'havia adonat. Això, per exemple, amb el que tu deies, no? Estar socialitzant, i això amb les amigues ho hem parlat moltes vegades, perquè jo he sigut sempre la que he estat més enganxada de totes, definitivament. I elles m'ho deien,
11: la psicòloga, eh?
14: No, clar, aquí, noi... Però elles m'ho deien, en plan, ostres, quin canvi, Sílvia, perquè realment, no?, hi va haver una temporada que és que estàvem parlant, i el que tu deies, igual, o sigui, jo estava escoltant, ja, perquè tinc aquesta capacitat,
11: allà, tiqui.
14: Però estava... És, primer, que és de molt mala educació.
11: Jo ho crec.
14: Absolutament.
11: Jo ho crec.
14: Absolutament. Jo em miro enrere i penso, tia, què hacías con tu vida? Però, bueno, en fi, cosetes que passen pel món, és igual.
11: Sí.
14: La qüestió no és tant anar a la culpabilització ni a penedir-nos d'allò, sinó dir, vale, com ho vull fer a partir d'ara? I aquí és on ve realment el detox digital. És a dir, jo, per exemple, ara quan estic amb les amigues o quan quedo amb gent, estic socialitzant, el mòbil està dintre del bolso i ja està. Ja no sé que estigui esperant una trucada o que tingui el criu amb la canguri, per si de cas, de llonsis, ja està. Però fins i tot amb això ho he salvat bastant amb el tema del rellotge. El rellotge aquest, que és sí, d'aquests digitals. No tinc les notificacions, les tinc desactivades, però sí que m'entren les trucades, veig qui em truca. I llavors, si em truca la cangur, jo ja sé que m'està trucant i agafo el mòbil. Si no, no. Llavors, és una qüestió...
11: Estem avui parlant aquí amb les dues amb el telèfon al costat, eh? Ho he de dir, sí. Ho he de reconèixer. Sí, sí, és veritat que és moment de feina i de tant en tant vas mirant coses. Sí. Perquè aquí anem, som multipantalla quan estem a la ràdio. Però vaja, ara m'estava donant, dic, mira...
14: Sí, sí. No, però és veritat, és que estem molt acostumades i al final és una cosa, torno, que ens acompanya molt. Però clar, per exemple, no? Tornem al món de la parella. Moltíssimes parelles, moltíssimes, i cada cop més venen a consulta i la queixa que tenen, o el que se n'adonen és, clar, és que anem al llit i estem amb el mòbil. Oh, o estem al sofà,
11: no
14: estem veient una peli i estem amb el mòbil.
11: No puc amb això.
14: Clar, què passa? Mentre tu estàs amb el mòbil, estàs fent una activitat individual. No estàs fent una activitat de parella. Per tant, poques estones que tenim amb la parella, perquè el dia a dia se'ns menja, perquè la rutina, perquè no sé què, i si aquestes poques estones les estem dedicant a fixar-nos en què? En una recepta nova d'Instagram? No, perquè li passo algunes de les coses que m'agraden, les hi passo a la parella. Ja.
11: Acudits de pets?
14: Clar.
11: Llavors... No, és que veure, vull dir, és que a més, vull dir que tu et poses a analitzar la quantitat de xorrades en les que et fixes.
14: Total.
11: I és tremendo, és com per fer-nos mirar. Per això, continuem. Idea, detox digital. Llavors, jo extrec el primer aprenentatge, que és deixar espais lliures de mòbil. Espais físics, espais temporals i espais mentals, al cap i a la fi. Vull dir que no estiguis a casa, no vagis amb el mòbil penjant, que hi ha gent que el porta penjant. Vols fer el favor de deixar el mòbil a la cuina i el mires un parell de cops? Una altra cosa, el mòbil al llit. Jo crec de debò, que l'hauríem de retirar d'aquest moment abans de dormir i del moment només despertar-te. Ho dic perquè tu ara tens una vista fantàstica, però tu posa't a mirar cada matí el mòbil mitja hora abans d'aixecar-te. Veuràs que d'aquí 4 dies no hi veus.
14: No, no, a més això està comprovadíssim, perquè realment tot el temps... O sigui, no només la vista, sinó tot el tema de la llum blava, de les pantalles.
11: I més igual que et posis el filtre, que posis el que vulguis, és igual, els ulls... s'esgoten.
14: No, no. I el cervell necessita descansar de llum. És a dir, quan anem a dormir, una de les coses que fa el cervell és regenerar, no?, a nivell neuronal i de més, però a més el que fa és descansar la vista. Si jo estic forçant la vista i estic amb el mòbil fins a les 12, a la 1 de la matinada, m'aixeco i el primer que faig és mirar el mòbil, al final aquesta forma de forçar la vista, de fet, s'està estudiant moltíssim des de les àrees d'òptica i optometria, que cada cop són més els nois joves...
11: La meitat dels infants ulleres. Ja tenen miopia. Clar. Home, per favor, que abans, quan jo era petita, érem pocs.
14: Sí, els que portaven ulleres érem 4.
11: I ara tothom.
14: Sí, totalment.
11: Per favor.
14: Totalment.
11: Ja t'agrada, no ni t'imagines, no sé.
14: I és una cosa molt, molt adquirida. Llavors, primera cosa, o sigui, estic completament d'acord, el mòbil hauria d'estar relegat a espais concrets de casa.
11: Però a banda, que ara estem a les vacances, vull dir, o a l'època, més igual si estàs a vacances o estàs treballant. Jo estic treballant i estic en modo vacances.
14: Sí, sí, el cervell està una mica desconnectat.
11: Llavors jo ja fa molts dies que, no, i setmanes que vas a la platja, que tens moments d'oci, que te'n vas, no sé, que vas a casa més tard perquè hi ha llum, tot això, no? Doncs jo intento fer aquesta... Jo vaig a la platja, m'emporto un llibre, per suposat, I dic, però és que per què he de treure el mòbil?
14: Total.
11: Per què l'he de treure?
14: Totalment.
11: Mira, l'altre dia que vaig anar amb unes amigues, anàvem a visitar a una de les nostres amigues a Malgrat, no? I llavors, doncs jo feia com de taxi, no? Jo sortia de casa amb el cotxe, recollia la d'allà. I llavors els hi vaig dir, surto a les 12 de casa, en punt. A tu, no mentido, a 3:15. A tu et recullo a les 12 en punt. A tu et recullo a les 12:15. A tu et recullo... Pues tu no saps la de missatges que tenia mentre jo estava conduint. Escolta'm, que t'he trucat. Escolta'm, que jo... Escolta'm, vull dir, t'he dit que et recullo a les 12:15. És que no puc anar a mi... Vull dir, si jo primer m'estic arreglant... Oi que abans trucàvem a casa, quedàvem i ja està?
14: Ui.
11: Doncs jo m'estic acabant d'esmorzar, m'estic dutxant, m'estic arreglant per quedar, estic anant al pàrquing al cotxe, estic conduint i he d'estar responent whatsapps tota l'estona de no sé quantos envia amb la ubicació. Perdona, que ja t'he dit que et passo a buscar, coi, a les 12:15.
14: Hem perdut...
11: Què passa? Fem-nos-ho mirar, si us plau. És que no m'has respost. I llavors t'he trucat i no m'has respost perquè estic conduint, carinyo. I jo tinc la mania de tenir el mòbil en silenci, perquè jo decideixo quan el miro, a no ser que el tingui amb so perquè, jo què sé, perquè la meva filla està no sé on i he de vigilar que arribi bé, és un dir, però si no el tinc en silenci, perquè res és tan important.
14: Totalment.
11: De fet, ma mare, si vol contactar amb mi i com no la contesto, acaba trucant al fixe, truca, fa tres tons i penja, i llavors ja sé que és ella. I vaig a mirar el mòbil.
14: Clar, però abans has dit una cosa que té molt a veure amb això, que és, no, que és la incapacitat d'improvisar. Vull dir, jo això vaig fer un dia l'experiment amb mi mateixa, vaig decidir sortir de casa sense el mòbil. Jo havia quedat amb unes amigues a una hora en un lloc i vaig dir, vaig sense el mòbil, que tinc ganes de tal. No pots imaginar els nervis que jo vaig passar fins que vaig trobar amb les amigues, que al final ens vam trobar en el lloc que havíem dit i de més.
11: Doncs això vol dir que necessitaves detox digital.
14: Efectivament. Perquè tenim incapacitat d'improvisar, perquè fixa't, abans és això, passo a buscar a tal hora, i ja està. O quedem a tal lloc a tal hora, i ja està. I si tenies un problema, no, que tal, doncs tu estaves allà 10 minuts esperant i pensaves, bueno, doncs no ha vingut, li haurà passat alguna cosa, me'n vaig a casa o
11: m'espero,
14: o el que sigui. Hem perdut aquesta capacitat i té molt a veure amb el fenomen de la resposta immediata a la que ens obliguen.
11: L'ansietat que ens genera no rebre aquella resposta ja.
14: Bueno, i no saber...
11: Fem-nos-ho mirar, per tant. Un altre símptoma per fer-nos-ho mirar. I les bronques, com no responguis automàticament, fem-nos-ho mirar. Un altre senyal de que necessitem detox digital.
14: I això ho estem traspassant a la canalla. És a dir, cada cop són més, no, les famílies que els hi posen o que els hi donen mòbils directament o que els hi posen rastrejadors. L'altre dia, a final de curs, ara fa un mes o així, llegia una entrevista que li feien a una profe que deia que cada cop més, quan se'n van d'excursió els nens amb l'escola, els pares, les mares, els hi posen un AirTag d'aquests, un localitzador d'aquests, que és com un botó que porta un GPS, tu el poses, l'enganxes en una motxilla, tal, no sé què, i llavors tu pots veure en tot moment on està aquella persona.
11: Ja, però si està a escola, no? Clar. Està amb el grup d'escola, està d'excursió amb l'escola.
14: Clar, la profe deia, escolta'm, o sigui, estem on estem, no, el nen no es parla, el nen... O sigui, ens en fem responsables. Però tenim tanta necessitat de control, ens donen tanta la il·lusió, no?, de control aquests aparells, que hem perdut la capacitat de confiar, també. Ostres, si jo quedo amb algú a les 12 al Zúric de Plaça Catalunya per dir-te un lloc emblemàtic, confio que aquella persona vindrà. He de confiar, he d'aprendre a confiar que aquesta persona no faltarà a la seva paraula. Què passa? Que això també va a la contra. És a dir, que fàcil és ara, a últim moment, dir ui, és que al final no puc venir. Ui, és que arribaré mitja hora tard. Segurament abans ens posàvem més les piles, perquè tu sabies que a les 12 havies d'estar allà i si no, aquella persona pues, igual se n'anava i quedava sense cita. Ara, de sobte, tot és com molt més lax. Per tant, aquest detox digital, i és una meravella poder-lo fer, no?, ara a l'estiu, hauria de consistir també en això, en el deixar-nos portar. El dia, quedem aquí al passeig i anem a fer una volta i... El que tu deies, ens asseiem a un xiringuito o no? O ens asseiem a un banc i mengem pipes mentre mirem el mar?
11: Efectivament, aquesta sensació de control, diguéssim, ens juga una mala passada, per això és necessari. I ara que podem fer-ho, que és igual si tu tens les vacances al juliol, a l'agost, al setembre, pots aprofitar les vacances per fer una mica de detox digital. Petits actes cada dia, doncs no dormir amb el telèfon al costat, no mirar-lo, només anar a dormir o només despertar-te, deixar-lo un espai i anar-lo a buscar de tant en tant, silenciar-lo, no fer dues coses alhora perquè no les faràs bé. Mires una pel·li. Llegeixes, parles amb la parella. I el mòbil no té per què ser protagonista constantment. Són petites coses que pots anar fent d'una en una per aconseguir deslliurar-te d'aquell aparell que sí és una eina, sí és una ajuda, sí és una extensió de nosaltres mateixes moltes vegades, però també és un estrès i també és un petit dictador que ens té allà collats contínuament. Amb la qual cosa, aquests objectius realistes, aquests petits actes que ens poden ajudar al detox digital, crec que són beneficiosos al cap i a la fi per la salut i per nosaltres i per la relació amb els altres.
14: Exacte.
11: Sobretot, si estàs de vacances, és veritat que moltes vegades ja portem... Vull dir, no tenim una càmera de fotos a banda.
14: Anem
11: amb el mòbil com a càmera de fotos, vale? Fes la foto, però no cal que l'estiguis pujant tota l'estona a les xarxes socials. Vull dir, ja sé com és Menorca.
14: Ja sé que estàs a Menorca.
11: No, i que, mira, jo, a veure, a tothom ens agrada posar coses de tant en tant, vale? Jo sóc la primera que quan faig un viatge, jo sí, foto, poso alguna cosa, però ho poso quan acabo, sempre. Quan acabo, saps aquelles hores tontes de les rentadores de tornar, de... I llavors dic, mira, doncs ara vaig a fer el carrusel, i poses 5 o 6 en un post, i au, i ja està, i ja estàs lluïda allà, ja llueixes, ja... Però... Com us vaig explicar també una vegada, vull dir, justament jo que sóc dels pixapins que sempre va a Menorca perquè té amiga allà i tot això, que ja ho he explicat molt. El dia que vaig veure la cua de gent per fer-se la foto en aquella punta d'aquella platja, perquè era instagramejable, vaig pensar, però què esteu fent amb la vostra vida? Una cua de no sé quant de rato per fer-te la foto allà, per poder-la pujar. O una altra amiga que se'n va amb la seva filla a Bali, com no, perquè ja si no vas a Bali tampoc ets persona. En fi. No, i no. La filla li havia fet la ruta dels llocs on havien d'anar per fer-se les fotos, perquè les influs que ella seguia s'havien fet les fotos allà. Llavors ja no és que vagis a veure el temple budista X, no, és que vas a fer-te la foto en aquella cantonada del temple budista perquè la influ tal se l'ha fet allà i la teva adolescent vol anar allà.
14: Clar,
11: ens estem tornant una mica bojos.
14: Clar, a més, fixa't l'efecte que això provoca, perquè si no ho aconsegueixes fer pel que sigui, perquè no tens temps, perquè aquell dia no tens gana, tornem-hi, la culpabilitat. Clar, he anat aquí i no he aprofitat.
11: De debò?
14: He anat aquí i no m'he fet la foto tal lloc. Estem en una època com de col·lecció de fites en lloc de gaudir les coses. És a dir, tu te'n pots anar a Bali i anar-te'n a una platja i tirar-te 10 dies en una platja.
11: Sí.
14: I de la platja a l'hotel, de l'hotel a la platja...
11: Però que també ho podries fer a l'Ametlla de Mar, m'entens?
14: També,
11: que per fer això tampoc no cal anar a Bali, però vaja...
14: Bueno, però igualment pots fer unes vacances ben fetes en allà. Què passa? Que sembla que si te'n vas lluny, no, necessites doncs això, no? Anar a tots els llocs instagramejables, a tots els llocs tal. I acabes fent una col·lecció de records sense emoció.
11: És que, mira, ens passa una mica... Oi que totes les ciutats ara són iguals? Que totes tenen un Mango, un Starbucks... Ui, perdó, Mango. En fi, un no sé què, un no sé... Doncs ara tota la gent fa les mateixes vacances perquè tots tenim les mateixes fotos.
14: Totalment.
11: No? I tots fem, no sé, el còctel amb la posta de sol, els peus a la sorra, el no sé què... De veritat, eh?
14: I a més has de demostrar-ho perquè si no com sembla que no hi hagis estat.
11: Com ens ha homogeneïtzat i sí, la vida, vull dir, som una mica més borregos que mai, potser, no?
14: Bueno, tots volem tenir aquest estatus, no?, i demostrar que...
11: Tot és tan normatiu...
14: Exacte.
11: Que no hi ha fet diferencial.
14: Exactament.
11: I no sé, i és veritat, no, Esther, que volem fer veure que som rics. Llavors, clar, si no et fas una foto en un barco, què?
14: També.
11: Ets un pringat.
14: Mira, l'altre dia algú m'explicava...
11: Ja, estem una mica fatal, de debò.
14: Algú m'explicava que tenia un col·lega que llogava un barco a Mallorca, crec que era... I que cada any se li pujaven al barco, li llogaven al barco.
11: Jo t'ho vaig explicar del meu amic de Menorca.
14: Aquestes dues
11: Toni,
14: o tres,
11: clar, clar.
14: Vale, que es van fent canvis de vestit
11: sí,
14: i tal, i no sé què.
11: Sí, s'emportaven una motxilla enorme
14: amb vestits
11: pareos i biquinis, i llavors la tarda de barco igual feien 15 canvis, i llavors anaven pujant fotos durant tot l'estiu.
14: Clar, al final, fixa't, aquestes persones han disfrutat.
11: I ell els deia, mireu aquella cova, mireu, no va fer snorkeling. No. Només els interessava fer-se 500.000 fotos amb tots els pareos i tots els biquinis.
14: Va, llavors aquí ens hem de plantejar diverses coses. Han disfrutat aquestes noies de l'estada
11: en
14: allà?
11: És que el seu gaudi té a veure amb els likes que rebin cada vegada que pugin una foto.
14: Però, per tant, això...
11: Però és que necessitem el detox digital, si és que veniu a mi.
14: Perquè, fixa't, això en realitat, ara mateix, amb la intel·ligència artificial, és... relativament fàcil que ho puguis fer.
11: I tant.
14: Per tant, ja no caldrà ni moure'ns de casa per rebre aquests likes. Per tant, fixa't, estem relegant, no, el nostre gaudi a una cosa digital que en realitat no és una vivència real, sinó que és una vivència dopaminèrgica. És a dir, cada cop que rebo un like és com, he sigut validada. Si em validen 100.000 persones, millor que si me'n validen 3. Quin és el problema? Que al final sembla que si no se'ns valida... les nostres vacances són menys reals. És a dir, jo sempre dic, per mi les vacances és anar-me'n a un lloc on jo pugui no tenir horaris, no tenir estrès...
11: Doncs ja està. I res a fer.
14: Res a fer. Llavors, avorrir-me mirant el sostre.
11: No necessites ni mirar el telèfon per veure l'hora que és,
14: exacte,
11: ni mirar el mail per veure si has rebut alguna cosa important, ni mirar les apps per prendre una nova recepta o un nou test de no sé què.
14: Ara has dit això de mirar el mail per les coses importants i... vull llançar un avís en aquí, és, si estàs de vacances, estàs de vacances. És a dir, si estàs de vacances, A la feina no li has de fer ni punyetero cas. Estàs de vacances.
15: I no miro ningú, i ara miro fora la porta, perquè hi ha gent... No, és que no me'n puc anar, perquè bueno, te'n pots anar, que el món deixa de girar, si
14: exacte.
15: No vens.
14: O sigui, la teva empresa, a no ser que siguis tu l'empresa com a autònom, que llavors és una història, perquè jo ja sé de què va esto, però si tu treballes per altri, l'empresa no s'enfonsarà sense tu. I si s'enfonsa sense tu, no és el teu problema.
15: Adeu.
14: És el problema de qui no ho ha fet bé.
15: Home.
14: Vull dir, però és que això sí que és important, perquè... amb tota aquesta cosa de l'urgència, de la resposta immediata i de més, les vacances cada cop són menys vacances. No, estic de vacances, però em connecto una horeta al dia per veure els mails que m'han enviat. Doncs no estàs de vacances.
15: No, home, no. És
14: encara
15: que
14: no, dir, però és una horeta que és quan tothom està dormint
15: ja
14: de 8
15: parlar.
14: A 9. No.
15: Necessites uns dies des que agafes les vacances. O tu no. Comences a estar en estat pre-vacances abans, o... comences com jo, que ara començo ja estar en estat prevacances, perquè avui és el nostre darrer dia, per cert, que no sé si ho havia dit. No ho havia dit!
14: No ho havíem dit, però
15: mira,
14: sí.
15: A partir d'avui, d'aquí una estona, detox digital jo, i de tot. Jo no miraré un mail fins que torni. O sigui, quan m'escriguin de no, tinc un, si vols entrevistar, no puc, estic de vacances.
14: Total.
15: I encara que et respongui, encara si et respon tindràs sort. Perquè el més segur és que no ho faci.
14: Jo, si jo aviso a tothom, i jo sóc autònoma, i evidentment
15: no, home,
14: la
15: no.
14: Meva empresa depèn de mi.
15: I ja
14: però jo
15: com us
14: tothom...
15: sentireu millor quan ho aprenem. És veritat que és un aprenentatge, eh? Vull
14: sí.
15: Dir, tant deixar de respondre segons què, com deixar el mòbil de banda, és un aprenentatge. Per això dic pas a pas.
14: És un aprenentatge...
15: Tu posa't una fita, doncs mira, aquesta setmana no el miraré abans d'anar a dormir.
14: Exacte.
15: Quan ho hagis aconseguit, mira, aquesta setmana, a la tarda, el deixaré a la cuina i no el miraré fins a les 8 del vespre. Vull dir... Ves fent-ho.
14: Sí.
15: El dia que t'atreveixis a sortir de casa sense el mòbil i no tornar-lo a buscar, ja veuràs, et sentiràs millor persona, superior, seràs un ésser superior.
14: Totalment. Passaràs nervis, eh? Però sí, quan te n'adonis que has sobreviscut...
15: Jo no vaig a buscar-lo si me'l deixo.
14: No, no.
15: I me l'he deixat ideal, més d'una vegada, eh?
14: Però això és molt,
15: i no
14: és
15: passa
14: molt bon
15: res,
14: senyal.
15: I estàs tot el dia patint, oh, és que tindré mil... No, no, no, la gent no t'ha trobat a faltar, tranquil·la.
14: Exacte, no som tan importants, tampoc. Vull dir que hem de tornar una mica aquesta idea de la no importància de l'ésser humà. Vull dir,
15: doncs, Sílvia, espero que puguis gaudir molt d'aquestes setmanes.
14: Sí. Jo em vaig de vacances, ja et dic, d'aquí 5 dies.
15: Trobem-nos a faltar lo just, d'acord? Perquè ens tornarem a veure quan l'estiu s'acabi i que tornis amb nosaltres, perquè continuarem parlant de moltes coses, aprenent, gestionant-nos emocionalment, corporalment, vitalment, socialment, etcètera, etcètera.
14: Anirem aprenent cada setmana.
15: Continuarem comptant amb la nostra psicòloga i sexòloga de capçalera, la Sílvia Catalán. Bon estiu.
14: Bon estiu, Laura.
16: Sota sospita.
15: Avui és un plaer comptar amb la Sònia Guillén aquí a l'estudi. Benvinguda.
18: Moltes gràcies, molt contenta.
15: Perquè el seu llibre La Consteladora és molt original, molt sensitiu, sensorial, emocional. També és un thriller, però és molt atípic, Sònia. Això t'ho hauran dit moltíssim.
18: Moltíssim. La veritat és que sí. Sempre intento allò que és una mica estrany, ja ho saps que m'agrada molt la ciència,
15: sí.
18: Però totes aquelles coses que se surten una mica de la normalitat o que són desconegudes, automàticament hem cridat l'atenció. I em va semblar que aquest tema no estava tractat amb cap thriller i que era molt original.
15: La veritat és que sí. La veritat és que sí. La Consteladora, qui és aquesta dona consteladora? Ara anirem a la Candela, a l'Alba, als personatges que puguem conèixer una mica, però aquests personatges es trobaran a una constel·lació. I qui és la Consteladora i què són les constel·lacions per a les persones que no ho sàpiguen?
18: Doncs és un tema que jo desconeixia.
15: Ah.
18: El vaig descobrir xerrant amb amigues. Hi havia una neuròloga, una doctora, una psicòloga, i vam començar a parlar d'aquest tema i a mi em va semblar, quan vam parlar de traumes heredats, ferides que arrosseguem, em va semblar potentíssim per una història de ficció com aquesta. En aquest cas, la Consteladora és una terapeuta que ha descobert que la seva vocació és ajudar a altres persones mitjançant aquest tipus de teràpia, que és una mica col·lectiva, no? Mm-hmm. Sistèmica, que explora com moltes vegades les famílies transmeten de generació en generació dolors, culpa, traumes, inclús a vegades no cal ni parlar, a vegades sense parlar. Mm-hmm. Vull dir, i jo doncs em vaig plantejar que això és més comú del que pensem, no? Jo moltes vegades tinc traumes propis que sense voler projecto amb els meus fills, els hi voldria estalviar aquell dolor que a mi em va fer patir tant, però ells ja són una altra vida, i tot i així ho projecto amb ells, i em va semblar una idea molt potent per un thriller.
15: Ho és. A més, aquesta consteladora és una dona molt especial, no? Amb aquest do, amb aquesta sensibilitat per captar les emocions dels altres, també té uns somnis peculiars. Qui és la Míriam?
18: La Míriam és una persona que no encaixa del tot. Li ha tocat una família amb la que ella sempre s'ha sentit una mica...
15: L'ovella negra.
18: L'ovella negra, que això hi ha gent que li passa, no? Que no connecta ni emocional ni amb les idees de la família i que està cercant el seu lloc al món. I quan el troba, doncs comprèn que aquella sensibilitat que ella una mica ha volgut tapar i la seva família també, en realitat, bueno, és que té, diguem-ne, una sensibilitat especial per captar les emocions dels altres o per inclús una mica és un thriller que té un punt, diríem, sobrenatural, que té aquell punt de somnis premonitoris, de percebre coses que han passat o que passaran.
15: Les primeres persones que coneixem, però, en aquesta novel·la són la Candela i l'Alba, mare i filla, que en l'inici estan passant, sobretot la Candela, perquè és amb qui més ens centrem, diguéssim, un moment molt, molt complicat. No es parlen, i en principi no ha passat res greu. Explica'ns.
18: Doncs jo... com a mare que sóc, crec que l'amor entre mare i fill és un dels vincles més potents. Pare igualment, no? Però clar, jo sóc mare i en aquest cas parlo en primera persona. Doncs és un dels amors més potents, els vincles més forts que tenim. I quan es trenca, i jo, bueno, pues, conec situacions i persones que han perdut, a vegades per temes no parlats, el que diem, per petites coses que van sumant, a vegades per terceres persones, a vegades perquè els fills prenen altres camins, és molt, molt dolorós per una mare. Mm-hmm. O sigui, es parla molt del vincle quan una mare perd un fill o hi ha un allunyament, però no quan el vincle es trenca realment per voluntat, no? Com et sents aquí?
15: Clar, que és una altra manera de perdre
18: el fill. És una altra manera de perdre el fill,
15: sí.
18: Que no està ni reconeguda ni s'acostuma a parlar als thrillers, però que és molt, molt dolorosa per una mare.
15: Llavors, amb aquesta situació de distància absoluta entre mare i filla, la filla té una parella, la filla ha anat a viure a una casa aïllada que ha heretat, la mare, pròpiament, i bé, la Candela, per una sèrie de circumstàncies que haureu de llegir a la novel·la, doncs fa una constel·lació. I aquí és quan s'obrirà la caixa dels trons, però a més a poc, perquè tu vas combinant aquest present, aquesta decisió de la Candela i aquest arribar a la consulta de la terapeuta, van arribant els altres personatges que participaran a la constel·lació, i vas alternant aquest present amb moments del passat, en moments de l'Alba, en moments dels altres personatges. Llavors, a poc, anem fent aquesta trena que els vincularà a tots.
18: Sí. Bueno, era un repte fer un llibre que passés en un sol escenari, que és una sala de constel·lacions, i en unes hores. Vull dir, tota una trama que has de descobrir. Llavors, clar, com podem conèixer els personatges? Sortia molt natural que haguessin aquests salts amb el temps, però havia de ser d'una manera que el lector no es perdés. Que no digués, bueno, i ara què està passant? I qui és aquest i qui és l'altre? Llavors, és un thriller, no podem desvetllar molta cosa, no. Però sí que és veritat que cada personatge té un paper dintre de la història que el lector anirà descobrint.
15: Ah, això. I com estan vinculats uns amb els altres i com surt tot plegat a la constel·lació? Doncs ho haureu de descobrir. Però m'ha quedat això una mica a les ganes que expliquis com és una constel·lació, perquè a mi m'ho van explicar també una vegada, jo conec també alguna noia que n'ha fet, i és quelcom una mica estrany d'entendre, però en canvi les persones que ho han fet diuen que els hi ha servit moltíssim.
18: Sí, jo també, el que et dic, el desconeixia, aquest tema, vaig agafar llibres d'Albert Hellinger, que és la persona que va inventar aquesta teràpia, i després hi vaig anar, perquè és molt difícil allò d'entendre-ho, no? El que vaig veure és que intenta explorar aquest sistema familiar i algunes persones, hi ha voluntaris allà, una persona constela un problema, que pot ser qualsevol...
15: Constelar un problema vol dir que el planteja,
18: o sigui,
15: no? Per exemple, doncs això, no em parlo amb la meva filla.
18: Per exemple.
15: Vull saber què ha passat o com la puc recuperar.
18: Sí, sí, però, bueno, i pots plantejar mil coses, no?
15: Sí.
18: O, per exemple, sóc una persona que sóc infidel.
15: Infidel.
18: Tot i que jo veig que és algú que ho diu, que
15: no m'agrada, que estimo l'altra persona, però en canvi sóc infidel.
18: No puc evitar-ho, no? O tinc reaccions, no sé, molt explosives i tot i que veig que està malament i que odiava quan ho feia el meu pare o la meva mare o qui sigui, la repeteixo. Intenten explorar aquestes dinàmiques que arrosseguem una mica des del sistema familiar i els que assisteixen, alguns fans de figurants, i es mouen, i el terapeuta, que és el constelador, es mouen per la sala, interpreta com les seves reaccions o els seus moviments, interpreta quin paper han tingut aquestes persones de la teva família o del teu passat en aquest trauma o aquesta pulsió que tu tens.
15: És molt curiós, és perquè t'imagina que tu te'n vas a constelar perquè el que sigui, doncs això, no? Vols recuperar el teu fill o vols saber per què s'ha esquerdat tant la relació. I llavors la terapeuta o el terapeuta et fa alguna sèrie de preguntes, hi ha aquestes altres persones a la sala que potser constelaran també o no, i llavors diuen, vale, escull qui vols que faci del teu fill. I tu assenyales algú perquè sí, i llavors aquest algú es posa al centre i començarà a sentir coses, que això és molt curiós. Vale, vull algú que faci de tu. Vale, vull algú que faci, no sé, del teu exmarit, el que sigui, en funció del que li hagis explicat a la consteladora. I aquestes persones que se suposa que no et coneixen de res, sentiran coses i actuaran, i en funció d'això la consteladora, la terapeuta, anirà guiant la sessió i d'alguna manera és com que et poses en un mirall i veuràs allò que et porta al trauma o que et porta
18: aquest problema que no pots resoldre. A mi, quan m'ho van explicar, a mi em va semblar allò, dic, bueno, és un tema molt, molt curiós. Automàticament sí. Em va cridar l'atenció, no? Primer perquè és veritat que jo penso, tots som molt sensibles, i tu quan entres en alguna sala on algú s'ha discutit, automàticament et tenses.
15: Sí.
18: Si som molt sensibles...
15: Reps aquesta energia, no?
18: Reps aquesta energia. O hi ha persones que les veus i dius, surto carregada de piles, i igual que hi ha persones que dius, és que és com estar amb un vampir, m'han esgotat emocionalment.
15: Sí.
18: Llavors a mi em va semblar que tenia cert sentit, i quan ho vaig provar, jo no vaig constelar, però sí que ho vaig fer, la meva germana va constelar, i ella em va dir que havia experimentat, diu, hi ha coses que jo feia sense entendre per què les feia, o que eren com que, diu, jo, ella no és d'abraçar ningú, i diu, va haver un moment que vaig tenir una necessitat imperiosa d'abraçar una noia i diu, és que no em reconeixia, què m'està passant?
15: Déu-n'hi-do,
18: sí, i que això, doncs és sorprenent.
15: I com és això? No sé, suposo que ho has estudiat també molt per fer aquesta història. Recordem, és un thriller, però no en parlarem de tota aquesta part més fosca que passa. Són personatges molt humans, tots els personatges que hi apareixen doncs tenen, arrosseguen alguna cosa relacionada amb la família, relacionada amb com es relacionen ells amb els altres. Vull dir, de fet, si tots arrosseguem algun tipus de trauma, el vulguem veure o no. Però com és que, o quina explicació donem al fet que puguem reproduir conductes, ja no només dels nostres pares, amb qui podem conviure, sinó a través d'avantpassats amb qui, per exemple, no

0: no? Com a les coses que no sé, que jo he patit, els meus traumes propis, sense voler, els transmeto als meus fills. Com? Pues no ho sé, no? Pues jo veig que, per exemple, la meva germana té molta por a l'aigua. Doncs automàticament, quan estan a la platja, ella transmet aquesta por als seus
1: clar,
0: fills.
1: Clar, evidentment.
0: I si tu has patit, no sé, si tu has patit abandonament, sí, si tu has patit abusos...
1: Doncs igual tens molt de t'enganxes molt per aquesta por a l'abandonament. Llavors ja transmets alguna
0: cosa. Transmet alguna cosa. I probablement, potser els teus fills, que tots ens hem descobert dient, jo això de la meva mare o això del meu pare, a mi no m'agradava, jo això no ho faré mai.
1: Jo vull ser una altra persona i acabes convertint-te en el mateix.
0: I és sí, molt difícil, és molt difícil.
1: Sense explicar el que succeeix a la consteladora, com és la Cira, com és la Noa, com és en Robert, etcètera, etcètera, perquè són aquests personatges que participen d'aquesta constel·lació, no? I veurem com evoluciona tot plegat en aquesta jornada tan especial. És veritat que la consteladora parla d'aquests traumes, parla de fills i pares, de mares i fills, del que sigui. Parla de la mort, també, de com transitem la mort. Parla de maltractament, de narcisisme. Vull dir, hi ha molts temes aquí, eh?
0: Hi ha molts temes.
1: Molts temes.
0: Perquè realment, al llarg de la vida, jo crec que tots hem sigut... o hem tractat amb persones de tot tipus. I moltes han deixat una ferida. Vull dir, jo... A vegades, ara que veig els meus fills, dic allò que diuen, no, has de fer petons a moltes granotes, no, abans de trobar un príncep.
1: Bueno, príncep és de ficció, que ho sapigueu.
0: Sí, exacte. Però, bueno, ja m'entens, no?
1: Sí,
0: que vull
1: tant,
0: dir que passes per molt tipus de relacions, algunes et deixen ferides, algunes són meravelloses, però a relacions amb amics, traïcions, a l'escola, desenganys... Vull dir, totes les persones portem una motxilla. Llavors, a mi explorar aquest tema a les constel·lacions... Doncs clar, realment quasi que va sorgir sol, cada personatge me l'imaginava d'una manera i anava teixint la seva història.
1: Jo vaig quedar fascinada amb la lectura, a més com teixies aquest entramat, no? Aquesta manera de relacionar-se, aquest anar i venir per omplir de significat tota aquesta jornada, diguéssim. És com una mica... és com una mica Agatha Christie, en el sentit que és lloc tancat i pocs personatges.
0: Absolutament.
1: Però clar, tots hi tenen alguna cosa a dir, com aquell qui diu, no?
0: Sí.
1: No hi ha un que tingui l'absoluta culpa, no saps, o sí, però tots tenen alguna cosa a dir i a callar, també.
0: Sí, sí, sí. Tots amaguen alguna part, tots tenen alguna cosa a veure amb la trama. Sí, és complicat. Inclús, bueno, aquí també explorem una mica el que deies abans, no? El tema de la mort, no?
1: La mort, i que em trobo molt interessant a través del personatge de la Candela i del que es dedica ella, no? El que es dedicava,
0: sí,
1: millor
0: sí.
1: dit.
0: Que això, a més, està basat en una amiga meva que té aquesta feina, es dedica a acompanyar a persones al final de la vida, quan ja estan en l'última part, potser mesos, com a molt, i ella li adora la seva feina, però ha viscut situacions que a mi em posen els pèls de punta, però no les podia posar al llibre perquè dic no em creurà ningú, no em creurà ningú.
1: Clar, és que ha de ser molt difícil. La Candela es dedicava a això, a acompanyar a persones en el seu darrers moments de vida, darrers setmanes, mesos, etc. I és el que explica, que adorava la seva feina.
0: Adorava.
1: Vull dir, fer-li l'angoixa o l'espera una mica més lleu a aquestes persones que saben que ens arribarà al final, que ens arribarà a tots, però vaja, vull dir, quan tens una data molt concreta, no?, i una malaltia que t'està consumint, doncs és més complicat de gestionar, i llavors ella fa aquesta feina que per a molta gent pot resultar desagraïda, però que ella adora.
0: Ella adora, a més, ja et dic que està basada en una amiga meva que realment està enamorada de la seva feina,
1: perquè
0: ajuda no només a passar aquests últims moments, que hi ha molta gent que està sola, ens oblidem que hi ha molta gent sola, però inclús gent que té família i que vol els darrers mesos deixar totes les coses en ordre, anar-se'n en pau, sabent que, no ho sé, s'ha acomiadat, que la seva família rebrà tot el que ella desitja, o inclús a vegades transmetre algunes coses. Vull dir, és una feina dura perquè no li agrada, però per ella és meravellosa.
1: És una lectura, com et deia, molt satisfactòria, tot i que és molt dura en alguns moments. Vull dir, pateixes, eh? O sigui, és un patiment, però és que la vida és això. També té molts moments de recompensa en el sentit d'obrir llum en el per què, no? Moltes vegades el trauma, el fet d'entendre'l,

0: Oh, doncs evidentment no et farà superar el dolor, però no sé si suportar-lo.
1: Sí.
0: O si més no, veure d'on ve, per què i cap a on va, no? Que moltes vegades vivim una mica amb la inòpia i s'ha de ser molt valent en el fons per voler saber el perquè del trauma.
1: Bueno, jo crec que part de la sanació és comprendre per què. O sigui, moltes vegades és el que ens han fet, però el que, quan parles amb algunes persones que m'han dit trauma, no entenen per què. Per què algú t'ha fet això i dius, és que no ho puc entendre. Mm-hmm. Llavors, el fet de trobar les raons, trobar els motius, jo crec que és part del camí. Llavors, bueno, dolor, pues, sí, sempre hi queda una ferida, però ja no és patiment, que
0: clar,
1: és diferent.
0: Clar. I després la culpa, que també hi és molt present, no? Aquelles persones que han fet mal no viuen d'esquenes a allò que han fet. O sigui, no som, la gran majoria de les persones no som monstres,
1: no.
0: Tot i que puguem fer les coses malament, que també això és interessant de la manera com ho explores.
1: Totalment, i moltes vegades darrere una persona que actua malament, quan rasques, veus que hi ha molta infelicitat.
0: Mm-hmm.
1: Sí, és més fàcil que les persones que actuen bé són perquè estan en pau i tenen una vida més plena o no, però que ells se senten conformats dintre de la seva vida, i que dintre de les persones que actuen malament o són molt més cruels, hi ha també molt patiment, molta culpa.
0: La consteladora Sònia Guillén. No explico més coses de l'argument. Recordo que és un thriller, que hi ha bastanta foscor, però sobretot això és molt original, és molt sensorial, és molt emotiu i és molt humà. Sònia Guillén, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, un plaer.
0: Betrayal, una de les cançons del Confessions 2, aquest treball de la Madonna, ens serveix per arribar a la una. Tornem de seguida amb el son de sospita després del butlletí.

0: és la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: L'Ajuntament de Soses, al Segrià, decreta 3 dies de dol per la mort violenta d'una veïna de 75 anys, Laura Zurriaga.
2: Sí, la Dolors havia sortit a passejar el seu gos la nit passada, com de costum, però per un camí que està a les afores del poble, però aquesta vegada no va tornar a casa seva. L'avís de la desaparició es va donar cap a les 3:15 de la nit. Autoritats i veïns van fer una batuda conjunta per localitzar-la i la van trobar en 2 hores sense vida i amb signes de violència. La comunitat del poble, explica la seva alcaldessa, Sandra Marco, està en xoc.
3: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt, som un poble petit, ens coneixem tots i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona i no entenem el que ha passat. Llavors, a nivell d'Ajuntament, doncs, organitzem doncs, el minut de silenci. Ahir vam ajudar tot el que vam poder a trobar-la, vam fer una batuda amb gent del poble i la vam poder localitzar molt ràpid.
2: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. Encara no hi ha hagut cap detingut i no es descarta cap hipòtesi.
0: Gràcies, Laura. I evolució favorable de l'incendi declarat dimecres a Orés, a la comarca de Cincovillas, a l'Aragó. No s'observen flames i les columnes de foc són mínimes. Optimisme moderat entre les autoritats que celebren els importants avenços, però no es pot abaixar la guàrdia. Alfonso González, director de l'operatiu d'extinció.
4: Esto es bastante alentador y positivo respecto a lo que teníamos en días anteriores.
0: Hores crítiques, però, que poden arribar aquest migdia amb un possible canvi de direcció del vent. Es manté el dispositiu sobre el terreny perimetrant l'incendi i pendents de controlar possibles revifades. Segons les darreres xifres i després de sobrevolar la superfície afectada, parlen d'entre 14.000 i 15.000 hectàrees cremades. Un miler d'evacuats de 6 municipis no podran tornar a casa ni revisar l'estat de les seves propietats si ho fan efectius i cossos de seguretat. Jorge Azcón és el president de l'Aragó.
5: Que todos queremos y fundamentalmente las personas que están fuera de sus domicilios es volver lo antes posible, es lógico, comprensible, y nosotros también queremos que eso ocurra, pero tenemos que hacerlo dentro de las máximas medidas de seguridad.
0: Afegeix Azcón que els danys materials després d'un primer balanç provisional no són excessius. I situació més complicada la que es viu a Guadalajara, a la Mierla, perquè s'han evacuat 4 municipis més i ja són una vintena. Mercedes Gómez és consellera de Desenvolupament Sostenible.
6: Evacuación con tranquilidad, todavía el fuego no va a alcanzar estas localidades, pero como hemos hecho el resto de evacuaciones.
0: En total serien unes 800 persones evacuades. El foc sense control ha cremat més de 12.000 hectàrees i els efectius continuen treballant a contrarrellotge per intentar començar a perimetrar un foc devastador. I a casa nostra el risc d'incendi extrem es manté en 21 municipis de 7 comarques. El nivell 3 per elevat risc d'incendi s'ha activat a 177 poblacions. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. I dels incendis declarats aquest dissabte, controlat el de Pontins, a la Conca de Barberà, que va començar en un camp de rostolls afectant també massa forestal. La superfície cremada és d'unes 4 hectàrees. Els bombers revisen el perímetre. I controlat també el de la Baronia de Rialb a la Noguera, que hauria cremat una setzena d'hectàrees i que podria tenir l'origen en treballs agrícoles. I de l'exterior, un apunt, l'Iran informa d'un accident entre 2 vaixells a l'estret d'Hormuz sense entrar en detalls. Asseguren que intentaven creuar aquesta via estratègica sense permís. Recordem que la República Islàmica de l'Iran bloqueja totalment l'estret com a represàlia a l'incompliment de l'acord de pau que va signar amb els Estats Units i que els dos països invaliden amb els atacs creuats que ja sumen 8 nits consecutives. En esports, final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, a les 9 de la nit, 9 jugadors catalans, essència d'una selecció que disputarà la segona final d'una Copa del Món després del títol conquerit a Sud-àfrica fa 16 anys. El rival, la vigent campiona, l'Argentina, de Leo Messi, que protagonitzarà un dels duels del partit amb Lamine Yamal. El president del Barça, Joan Laporta, es pronuncia sobre la final. Ho ha fet als micròfons de Ràdio Nacional.
7: Si Espanya tiene la pelota y le sale un partido parecido al de contra Francia, Argentina tendrá muy pocas opciones. Será un partido dominado por la selección española.
0: Amb la final del Mundial ens acomiadem, ara ja ho saben, a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: tinc un coeficient intel·lectual de 150-160.
9: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
10: Sóc aquí per complir els teus somnis.
11: Sota sospita.
12: Això és surrealista.
11: Amb Laura González.

0: Doncs aquí seguim, una estoneta més, fins a 2:15, en aquest darrer programa del Sota Sospita de la temporada. I el que farem, a més, que això no sé si us ho havia explicat ja o no, però estem preparant, hem preparat unes edicions especials d'estiu que podràs escoltar també a Ràdio 4 cada dia de dilluns a divendres, i espero poder incloure també alguna de les teves participacions. Carles Novelles, què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Doncs bé, aquí, ja està, ja està, ja tinc
1: ja
0: un
1: està,
0: peu a la sorra jo.
1: Sí, ja he portat uns dies ja gaudint de l'estiu. M'agrada molt quan diem estiu, perquè tots diem estiu en realitat.
0: Estiu, estiu, sí. Estiu, no?
1: Exacte. Estiu, fa molt de riure.
0: Estiu, sí.
1: Quan hi penso, m'agrada molt. De fet, a vegades ho escric fins i tot amb vi, saps? Estiu. Quan, jo sí. Quan... Jo faig de profe de català durant l'any, però quan no estic de vacances, deixo, no estic de servei, escric una mica com em surt el, d'on sigui. O sigui que no faig... No, escric diferent de com escric la resta de l'any. I, per exemple, estiu, amb vi. I avui farem unes recomanacions d'estiu, no? O què?
0: Em sembla perfecte.
1: Perquè...
0: Jo crec que sí. De tot una mica, o què? Sèries,
1: sí,
0: pel·lis, llibres...
1: Sí, jo porto moltes coses. Jo porto aquí pel·lis... Mira, porto dos de cada...
0: Vale.
1: Porto dos pel·lis, dos llibres, dos sèries i dos discos o dues coses musicals.
0: Ah, molt
1: però
0: bé.
1: Però primer de tot...
0: Però podria... són recents o què són?
1: No.
0: No,
1: són,
0: eh?
1: No. Són coses que jo penso que encaixen amb l'època en la que estem, i perquè els que estiguin una mica perduts o no sàpiguen què agafar o què escoltar o què veure d'aquí fins a principis de setembre, tinguin alguna cosa que intentar o que provar o que puguin agafar-se a algun lloc.
0: Vale.
1: De totes maneres, el meu plan principal d'aquest estiu, a més de veure Juego de Tronos, que ja vam quedar...
0: Ja et vaig dir la setmana passada que són els deures.
1: Que ja vam quedar que m'hi he de posar.
0: Com pot ser que el Carles, que ho veu tot, no hagi vist això.
1: Que ara no he començat,
0: és
1: però
0: un,
1: ja...
0: És un bàsic, un fons d'armari necessari.
1: Sí, mira, la setmana que ve, que igual tinc una mica de temps, m'hi poso. O sigui, començaré a veure... Igual començo a veure-ho pels matins, què et sembla? Em llevo i veig
2: sí,
1: un capítol.
2: Sí.
1: Els Lannister i els...
2: Sí.
1: Com es
2: sí.
1: diu? Els Targaryens
0: sí.
1: i... Ho estic dient bé, no?
0: Sí, els Stark, els Baratheon.
1: Baratheon. Sí. Els Baratheon, els Stark, sí. M'encanta. Ja tinc ganes ara de començar. Doncs el meu plan d'aquest estiu, saps quin és?
0: Quin és?
1: Llegir-me el Quijote.
0: De debò?
1: Sí. No he llegit mai el Quijote.
0: Ostres.
1: Tu has llegit el Quijote?
0: Jo sí.
1: Sí, eh?
0: Sí que me'l vaig llegir. Crec que em vaig saltar algun capítol.
1: Tothom que li pregunto diu el mateix.
0: Crec que em vaig saltar algun capítol.
1: La persona que m'ha deixat el llibre, és que m'han deixat el llibre, jo fa dies sí. que ho dic, i llavors a casa d'una amiga em va dir, mira, jo el tinc, té, agafa'l.
0: Vale.
1: I tinc un totxo a casa esperant, me'l volia portar, però era tan totxo que al final no l'he portat. I li vaig preguntar, dic, tu has llegit el Quijote? I em va dir, uah, fa molt de temps i crec que no el vaig llegir sencer, em vaig saltar alguna part. Just el que m'estàs dient tu, exactament.
0: Sí, jo crec que em vaig saltar alguna part. Doncs jo també tinc un repte per aquest estiu.
1: Ah.
0: Perquè...
1: És d'aquesta magnitud, també?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, eh?
0: És llegir-me La broma infinita, de Foster Wallace.
1: Un altre totxo guapo.
0: Sí.
1: Sí.
0: Totxo guapo. Prèviament, ja m'ha dit l'Antonio Lozano, perquè l'Antonio Lozano, col·laborador del programa
1: Conec,
0: Radio 3,
1: sí,
0: ell ha fet un assaig petit que es diu El libro infinito, que és homenatge a La broma infinita a motiu del 30 aniversari de la publicació d'aquesta novel·la de Foster Wallace. Llavors, ell el que em va fer és una recomanació d'endinsar-te d'una altra manera. I és... primer de buscar, perquè ara no me recordo el títol, aquest títol tan llarg, Foster Wallace...
1: La broma infinita és com la seva novel·la més famosa, la més important, no?
0: Sí, però m'ha dit que comenci per algo supuestamente divertido,
1: que
0: com
1: nunca
0: és?
1: Volveré a hacer.
0: Que nunca volveré a hacer.
1: Ja sé quin llibre és.
0: Vale? M'ha dit que comenci per aquí.
1: Sí, que és el del creuer.
0: Exacte, sí. El del creuer.
1: Sí.
0: Això mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta crítica també, no?, sobre aquest tipus d'entreteniment infantilitzador, de tu has de passar bé, sí, tal qual. Bueno,
1: sí,
0: fi.
1: Sí.
0: Doncs que
1: sí, bàsicament ell va pujar amb un creuer i després ho va explicar i s'ho carrega per tot arreu.
0: Va fer un creuer pel Carib.
1: Sí,
0: algo
1: sí.
0: supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. M'ha dit que comenci per aquí. I si vull alguna cosa més, i després ja vagi a La broma infinita, però que el seu llibre assaig, explicació de La broma infinita, tal, em pot també donar pistes i em pot ajudar. Llavors, que igual no és mala idea llegir primer l'assaig, que total, és una hora i mitja de lectura, menys de dues, que m'agraden molt els llibres de dues hores. Jo li vaig dir, dic, jo estic ara amb els llibres curts.
1: Clar.
0: Però per què? Perquè és molt fàcil, perquè pots llegir-te un armari de bàsics.
1: Sí.
0: Saps? Fas, mira, relectura del proceso, relectura, no, la metamorfosis de Kafka, relectura de Tolstoi, que té diverses novel·les cortes.
1: Sí, te la va dir, Tolstoi té diverses molt llargues també.
0: També, però també té curtes, però pots fer relectura de Hemingway, o sigui, gafes les obres bàsiques novel·les curtes de molts d'aquests autors, que són Fons d'armari, Steinbeck,
1: Melville, el Bartleby, per exemple,
0: claro,
1: no El perseguidor, de Cortázar.
0: I llavors dius, mira, i com són dues hores de lectura per novel·leta,
1: és veritat, sí.
0: Doncs
1: sí, sí.
0: I jo porto un any i pico.
1: Però La broma infinita no va per aquí, eh?
0: Clar, no, La broma infinita és tot el contrari, són mil i pico pàgines.
1: Jo faig al revés.
0: I a més denses.
1: A l'estiu sempre intento agafar-me un llibre, totxo.
0: Clar, perquè és quan tinc temps.
1: Clar, per poder-lo degustar a poc a poc.
0: Una altra de les propostes és mínim una o dues novel·les de Joyce Carol Oates que tingui pendent, que tinc algunes pendents, perquè m'encanta Joyce Carol Oates, o sigui, és absolutament meravellosa.
1: Prefe.
0: Però prefe total. I després, des que em vaig llegir Hamnet en el seu moment, tinc pendent més de Maggie O'Farrell.
1: Ah, sí.
0: Que ella té una capacitat per... Què? També és una recomanació teva?
1: No, però et puc passar alguna cosa de la Maggie O'Farrell?
0: Pues passa-me, perquè m'encanta el seu estil.
1: A mi també m'agrada, sí.
0: M'encanta el seu estil. Dit això, tot teu.
1: Mira, comencem. Moltes de les coses que t'explicaré, les primeres almenys, tenen molt a veure amb un element molt estiuenc, que és el càmping.
2: Et le petit vent, là, il fait plaisir. Tu vois, c'est pas le vent de Paname. Tu vois ce que je veux dire?
0: Podria ser qualsevol càmping de la zona de Girona, perquè hi ha molts francesos.
1: Sí, és veritat. Totalment, sí, sí, sí. Aquesta és una pel·li francesa que es diu A l'abordage, de Guillaume... Crec que es diu Guillaume Brac. Sí, Guillaume Brac, ho estic de memòria. És una pel·li molt divertida, molt maca, molt estiuenca, superxula, una comèdia costumbrista, xavals joves, un xaval que coneix una noia, es lien, passen la nit junts, no sé què, ell se'n va a un càmping i ell la persegueix amb un altre amic, agafen un taxi, s'ho munten com poden perquè no condueixen i se'n van a veure-la al càmping on ella està, i és una història molt... És com una espècie de Verano Azul, però portat a l'actualitat amb actors francesos en un càmping. Pel·li fresquíssima, superrecomanable.
0: Perfecte.
1: Molt estiuenca.
0: Que bé.
1: Una altra pel·li de càmping.
3: Pásame las varillas.
1: Clàssic.
4: Tomás, ahí van.
0: Pásame las varillas, eh? Quina tortura.
1: Mira quina veu.
3: No, de San Sebastián.
1: Les dos veus, les reconeixeràs.
5: Nosotros somos de Vitoria. Bueno, yo no, mi marido. Anton.
0: Que típic, no?
4: Opa. Sí.
1: Opa.
3: Eso es. Clávalas.
5: Tenimos aquí todos.
1: Aquesta pel·li l'he vist mil vegades i sempre m'ha agradat moltíssim. És pel·li fetitxe total. És L'ardilla roja, de Julio Medem. I les veus que estem escoltant són les d'Emma Suárez i Maria Barranco, que es troben en el càmping. Ells dos, en Nacho Novo i l'Emma Suárez, arriben al càmping i es troben al carrer Lejalde i la Maria Barranco. I, bueno, estableixen allà una mica de relació. Les típiques relacions de càmping, no? De,
0: sí.
1: Ei, què tal, vosaltres d'on
0: veniu? Som veïns, ens fem amics i qui sap si alguna cosa més.
1: Sí, i a vegades... Va, veniu a sopar, que avui he preparat calamars.
0: Sí, sí, sí.
1: Saps,
0: sí.
1: Aquest tipus de coses.
0: És
1: no?
0: Molt del càmping d'abans,
1: Molt del càmping d'abans, sí. Ves que aquesta pel·li també té uns quants anys, sí. No sé si té 25 anys, potser, o alguna cosa així, vull dir que és anterior als 2000. No. Pel·li molt bona. És una de les meves preferides de Medem abans de que comencés a fer tonteries i pel·lis dolentes.
0: Okay.
1: Va ser la seva segona. I també pel·li de càmping, pel·li estiuenca.
0: Perfecte, L'ardilla roja,
1: sí,
0: apuntada.
1: L'ardilla roja, s'ha de tornar a veure. Si no l'heu vista mai, us encantarà. I si l'heu vist, jo crec que és molt, molt bona.
0: Molt
1: pel·li molt òptima per revisar durant aquestes setmanes. Passem als llibres. Primera recomanació, i també té a veure amb un càmping. Què has dit tu que era la teva autora preferida? Joyce Carol Oates?
0: Joyce Carol Oates.
1: És de les teves prefes, eh? No sí. És que sigui la prefe.
0: No tinc una prefe, però...
1: Jo tinc un prefe.
0: Sí.
1: Un per sobre de tots, que és Roberto Bolaño.
0: Vale.
1: Roberto Bolaño és el meu autor preferit de tots els autors.
0: Uh-huh.
1: I recomano molt la lectura de La pista de hielo, que és una de les seves novel·les relativament curtes, curta de fet, perquè si compares amb, sobretot si ho compares amb 2666, que és
0: ja, clar,
1: que són 1000 pàgines.
0: És un repte també,
1: jo l'he fet, aquest repte l'he complert.
0: Jo també, aquell també.
1: Los detectives salvajes, que és la meva preferida, que són 700 pàgines també, em sembla,
0: sí.
1: O sigui, que són novel·la.
0: És la teva preferida, Los detectives?
1: Sí, de Bolaño, sí. La meva prefe, sí.
0: Que snob.
1: Em va agradar moltíssim. Em pots dir el que vulguis, m'és igual. Pots dir-me el que vulguis.
0: És igual.
1: Crec que és el meu llibre preferit.
0: Fixa't.
1: De tots.
0: D'acord.
1: Ara, espero que al setembre ja sigui el Quijote, per això. La pista de hielo, una història de tensions, assassinats, una noia que patina, un polític local que li deixa una pista per patinar, un vigilant d'un càmping, bueno, típica història de Bolaño. A més, Bolaño va ser vigilant de càmping, en un càmping de Castelldefels, amb la qual extreu moltes de les seves vivències.
0: Jo feia espectacles a càmpings.
1: Tu feies espectacles de càmpings?
0: Fèiem la ruta de càmpings a l'estiu.
1: Mira.
0: A Torrella de Montgrí.
1: Una altra pel·li molt estiuenca que feien això, com es diu, la Candela Peña i la Silke a Hola, estàs sola.
0: Sí.
1: No? Tu feies això, per exemple. Tu te'n recordes que hi ha un moment en què elles fan animació en una piscina?
0: Clar, nosaltres no fèiem animació, fèiem xou, diguéssim.
1: Ah, clar.
0: Fèiem xou d'abans, de ballar, i fèiem espectacle infantil i d'adults.
1: I amb el MAC també ho feies, això?
0: Amb el MAC també. Amb el MAC fèiem més bolos més de festa major. Però també, sí.
1: Sí, s'havia d'anar a un càmping que s'anava, també.
0: Sí, sí, també. Però no, els càmpings era més el xou seguit que teníem, sobretot l'infantil, era el que més fèiem en els càmpings.
1: El que més triomfava,
0: Sí, a l'infantil.
1: Bueno, tot això és molt estiuenc. La Pista de Hielo...
0: Molt.
1: La Pista de Hielo és un llibre molt de càmping, molt d'estiu, i és un Bolaño menor, potser, però no hi ha Bolaños menors, en realitat. I un altre llibre que també em van parlar aquí l'any passat i que m'agrada moltíssim i que torno a recomanar per qui no va escoltar el programa en el seu moment, que és també lectura molt d'estiu. Posant una cançó que es diu Mykonos, dels Fleet Foxes, perquè la història comença a Grècia i és una història, una saga d'una família grega als Estats Units. I estic parlant de Middlesex, de Jeffrey Eugenides, que és un novel·lon increïble, una de les, jo crec que un dels
0: aquesta
1: grans...
0: Aquesta sí que m'interessa.
1: Un dels grans llibres o novel·les que he llegit jo d'un autor...
0: M'agraden les sagues familiars, també. Aquí són tres generacions, eh?
1: Aquí són moltes generacions, aquí hi ha un liu tremendo familiar, ja des del principi, i la cosa comença a liar-se, agafen el vaixell, se'n van fins a Nova York, arriben allà... Bueno, després se'n van a Detroit, passa tot molt a Detroit, el pare comença a obrir un negoci com de hot dogs, el fill, la filla... Bueno, en fi, és que és un jaleo tremendo. I és d'aquestes lectures també que veus el llibre gruixut i dius, ai, això no podré acabar.
0: M'encanten els gruixuts.
1: No podré acabar això jo. I, mare de Déu.
0: M'encanten.
1: I tant que pots.
0: Perquè, a més, com durant l'any també estem molt condicionades per les lectures que hem de fer les entrevistes, és com que aquell que... que saps que et durarà, que no te l'has de llegir en 3 dies ni en 4, perquè no cal que... O sigui, és com dilatar el gaudi, no?
1: És una altra manera de gaudir, sí, de lectura, clarament, sí. Per tant, aquestes són les meves dues recomanacions de llibres per aquest estiu, La Pista de Hielo, de Roberto Bolaño, i Middlesex, de Jeffrey Eugenides, que també va ser, o que va escriure Les Vírgenes Suïcides, la pel·li després adaptada per Sofia Coppola. Un parell de sèries.
0: Vale, tu, per cert, L'Adversari el vas llegir en el seu moment?
1: Sí.
0: Ah, vale, doncs ja està. Llavors ja no te l'he de recomanar.
1: El de Carrer.
0: Home, clar, que és una de les novel·les curtes...
1: Em va flipar.
0: Essencial. No, és brutal. És molt...
1: La història de Jean-Claude Roman.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Exacte. Sí, és un imprescindible i és d'aquestes novel·letes curtes.
1: Jo recordo que quan la història va sortir dels diaris, ja em va cridar molt l'atenció.
0: I és que la vaig recuperar per llegir-la a partir de que sortís La Història del Bretón.
1: Ah, José Bretón.
0: Perquè va tenir tanta polèmica, perquè que al final no es va publicar, però jo tinc el llibre. Amigo.
1: Aquell llibre que no es va arribar a publicar mai.
0: El que no es va arribar a publicar,
1: sí,
0: correcte.
1: Sí, ja me'n recordo d'aquesta polèmica.
0: Doncs jo el tinc i el vaig llegir.
1: Sí.
0: I em va recordar...
1: L'Adversari.
0: Salvant les distàncies. Perquè Manuel Carrer és Manuel Carrer.
1: Sí.
0: I L'Adversari és un llibre fantàstic.
1: I és veritat que és molt curt i es llegeix res en una tarda.
0: I llavors me'l vaig rellegir.
1: Sí.
0: Bueno, en aquest cas, escoltar, perquè tinc l'Audible també, que és això d'escoltar llibres, que va molt bé perquè pots estar cuinant i escoltant, conduint i escoltant. No és només asseure't i posar-te el llibre al davant. Llavors hi ha molts llibres que ja me'ls he llegit que me'ls reescolto.
1: Ah, molt bé. És una manera de tornar-te a costar a ells d'una forma diferent.
0: Clar, exacte.
1: Però primer s'han de llegir, clar.
0: Sí. Bueno, no necessàriament, perquè hi ha algun llibre que me l'he llegit de primer, o sigui, me l'he escoltat de primeres i m'entero perfectament, eh?
1: Sí, clar.
0: Sí, vull dir, no em distrec,
1: eh? No ho he fet mai, això.
0: Jo estic subscrita a l'Audible aquest, a l'Audible. Hòstia, pago per tot arreu, jo, de veritat. I el fem servir cada dia a casa, eh?
1: Un dia ho podria provar, sí.
0: A casa, cada dia.
1: Sí, ho podria provar.
0: Sí, ja
1: per
0: està.
1: Què no? Per què no? D'entrada preferiria llegir, però per què no?
0: És que jo vaig conduint i
1: no pots tancar-te aquestes
0: coses. I me poso la història, saps? I en lloc d'estar escoltant, que m'escolto molt la ràdio, però hi ha dies que em ve de gust continuar, o no, o surto al gimnàs i m'he quedat a mig capítol de no sé què, i llavors continuo en el camí cap a casa amb el cotxe.
1: Clar que sí,
0: m'agrada molt.
1: Sí. Va, un parell de sèries. Una que també he recomanat per aquí alguna vegada i que ara torno a fer una altra vegada perquè és increïble, bàsicament. França, un altre cop, eh?
4: La regla razonable és... que no cazamos, no castigamos, no matamos. Pero si un agente desleal se mete en un lío, lo dejamos caer. Esa es la regla.
1: ¿T'agraden els espies, Laura?
0: Sí.
4: Creo que lo hemos recibido todos.
1: Les pel·lis d'espies.
0: I tant, m'agrada tot.
1: Les sèries d'espies. Aquesta és la sèrie d'espies definitiva.
0: Perfecte.
1: La millor que jo he vist mai a la meva vida, que es diu Oficina d'Infiltrados.
0: Vale.
1: Le Bureau de Legion.
0: Molt bé.
1: Ho dit bé, més o menys, tot i que després em dius que sóc com? Sóc un snob. Amb Mathieu Kassovitz fent el paper principal d'un agent de la, bueno, després del CSI francès,
0: sí?
1: Que no sé com es diuen, però de l'agència d'espies i d'intel·ligència francesa, i té molt a veure amb el moment d'ISIS, el món àrab, ell s'enamora d'una noia àrab, i llavors comença a fer de doble agent.
0: On l'has vist, aquesta?
1: Aquesta sí,
0: quina plataforma?
1: No sé
0: qui em posa Sky Show Times i Movistar.
1: Sí, fa temps que la vaig veure, la veritat.
0: Vaig a mirar si està a Movistar encara.
1: Ha passat com per diferents llocs, com per diferents plataformes. És una sèrie increïble, però sí, fabulosa.
0: Vale.
1: De les millors que he vist mai. I també molt entretinguda, molt profunda, que t'explica molt bé també com era el món en aquell moment, que no fa gaire d'això, em sembla que va ser la sèrie del 2020, 2019, potser. Molt, molt, molt bona.
0: Vale.
1: Molt recomanable. Busqueu-la, feu-vos, no sé, d'alguna manera o altra, segur que trobareu la manera de veure-la.
0: Genial.
1: Qui vol veure alguna cosa, ho acaba veient.
0: No em surt, a mi?
1: Oficina d'Infiltrados, sí, sí.
0: Sí, sí, ja, però tu busques no ha obtenit ningú resultat, em diu,
1: no?
0: Ara Movistar.
1: Ara investigarem.
0: Vale, d'acord.
1: Ara investigarem.
0: Vale.
1: I l'altra sèrie que vull proposar per l'estiu i que té molt a veure amb les nostres estimades Illes Canàries és aquesta.
6: Dile no caerle bien a nadie. ¿Cree que yo maté a Fran?
7: ¿Lo hizo?
0: Home, és que...
1: És que...
0: Molt bona sèrie, eh?
1: Sí,
0: eh
1: que
0: sí? A mi em va agradar molt, eh?
1: Justament estàvem parlant d'aquesta illa amb l'Ester abans, també, quan estàvem parlant de...
0: Mira, que jo és una de les illes... És una de les illes... Jo no conec ni Hierro, ni la Isla del Hierro, vaja.
1: I ni La Gomera?
0: Ni... No, La Gomera sí, ni La Palma.
1: La Palma. Jo he estat a les dues, a La Palma, vale. I a Hierro. I, de fet, vaig estar a Hierro per primera vegada després d'haver vist aquesta sèrie.
0: Ah, amigo.
1: O sigui, vam veure la sèrie amb l'Anna, que en aquell moment era la meva parella, ara mare de la meva filla, i vam veure la sèrie, i ens va agradar tant la sèrie que havíem de triar algun lloc
0: que
1: per anar de vacances,
0: eh?
1: I vam dir, i si anem a aquest lloc?
0: Molt bé.
1: Perquè les imatges que mostra la sèrie eren de, aquesta illa és increïble.
0: Sí.
1: I vam encertar de ple, perquè vam pensar, a veure si hi haurà més gent que haurà pensat el mateix i estarà a ple, saps?
0: I no, encara, eh?
1: I no, que va, que va.
0: Jo crec que és una illa molt còmoda i molt xula per anar a veure i per anar a gaudir de l'estiu, també, eh?
1: Sí, sí, és una illa increïble. O sigui, que aquesta és una doble recomanació, de vacances i de sèrie. La sèrie es diu Hierro.
0: Jo, la meva recomanació és que a les Canàries hi aneu a qualsevol època de l'any, sí, excepte l'estiu.
1: Ah, doncs jo vaig a l'estiu i sempre triomfo, eh?
0: És molt més car, simplement, perquè jo vaig al gener, eh?
1: Que passa és que, clar, no tothom pot anar al gener.
0: Això és veritat.
1: Clar. Jo, que sóc profe, no puc agafar-me una setmana així.
0: El quan... plaer de sortir de l'hivern i posar-te al banyador...
1: Ja.
0: Vull dir, aquest plaer és difícilment superable,
1: clar,
0: saps?
1: Clar. Però també hi ha una cosa bona de les Canàries a l'estiu, que fa menys calor, perquè està en una situació... Moltes vegades fa calor, també, però ja passarà els aires d'una altra manera, hi ha com un altre ambient, no estan sufocant com aquí.
0: Vale.
1: Bueno, la sèrie es diu Hierro, amb la Candela Peña, amb el Darío Grandinetti, una sèrie policiaca, molt ben explicada, molt, molt interessant, un cas policial, bàsicament, clàssic, i la pel·li està... Bueno, la pel·li de sèrie està molt bé, la vaig veure fa ja un temps, però pensant en sèries d'estiu vaig pensar, mira, aquesta encaixa perfecta, també.
0: Clar que sí.
1: Sí, una d'espies, francesa, i un policia nacional que passa a les Canàries, amb la Candela Peña fent de jueza, que està fantàstica.
0: Bueno, és que ella és fantàstica.
1: Sí, fantàstica.
0: I llavors, doncs...
1: També surt la Mònica López per aquí, em sembla.
0: Sí.
1: Sí, bueno, t'explica molt bé també la història o les característiques de la illa, no?, dels pescadors, de les festes populars. Està realment molt bé, sí.
0: I alguna coseta més?
1: Em queden dues coses de música. Tenim temps, no?, per escoltar una mica de música?
0: Jo crec que sí.
1: Doncs vinga, va. Va.

0: A veure...
1: A tu et passa que durant l'any...
0: El reggae és estiu.
1: Sí, eh que sí?
0: És que és així.
1: Sí o no?
0: I ja està. És xiringuito, és...
1: Però tu també ho penses?
0: Absolutament.
1: Clar, ho pensa tothom, el reggae. Ara estic dient que no sóc l'únic que ho pensa, no? Clar.
0: Sí, tu penses reggae i no t'imagines a l'Everest.
1: No. Reggae és camises lleugeres, flotar, l'estiu,
0: ja
1: deixar de passar la tarda...
0: I ja està.
1: Sí, sí, sí. Total. És que t'anava a dir que a tu et passa amb els llibres, que durant tot l'any has estat com llegint llibres concrets, no? Ara ho estaves dient, i després quan arriba l'estiu, és el moment de poder sortir del teu lloc clàssic, no?, de lectures.
0: Sí, per culpa
1: de
0: la... Sí, sí.
1: I poder llegir altres coses i poder agafar aquell llibre que no has pogut agafar durant tot l'any. A mi em passa molt a l'estiu que quan s'acaba el meu programa i quan s'acaba una mica la meva feina com a prescriptor musical, per dir-ho d'alguna forma, el que faig és ràpidament anar-me'n a músiques que durant l'any escolto menys, com per exemple la música jamaicana. Sempre per mi l'estiu és a la que comença l'estiu, de seguida em poso un disco de dap, un disco de reggae o varios, o una playlist.
0: Ja connectes amb el mood, ja a través de la música.
1: Porto
0: també
1: dies així, de fet, ja.
0: Molt bé.
1: Sí, sí. No em veus?
0: Sí, no veus se't veu, mica... se't veu.
1: Sí. Si
0: com a ralentí, saps què
1: estic
0: vull
1: dir? Estic una mica ralentí.
0: Ja
1: aquí
0: està
1: no, quan estic a la ràdio no es nota, però ara quan deixi el micro, torno
0: però
1: un altre cop.
0: Ja ha de ser això, saps?
1: Sí, el Dolce
0: Fermiente. Ja hem fet prou coses durant la temporada, escolta'm.
1: I una altra de les altres músiques...
0: Espera't, que la posarem per acabar.
1: Ah, vale.
0: L'altra de la música. Vale, deixa'm que comenci a acomiadar ja, perquè avui acabem la temporada, perquè a partir d'aquest dilluns estem fent aquesta edició estiu a Ràdio 4 a l'hora del vermut, de 12 a 1 del migdia, i tornarem, evidentment, quan s'acabi l'estiu, comenci la temporada al setembre, tindrem nou horari.
1: Ah, això no ho sabia.
0: Abandonarem el cap de setmana.
1: Ah, vaja.
0: Anirem entre setmana.
1: Vale.
0: Anirem a la nit.
1: Ah.
0: Però sempre ens quedaran els podcasts. Llavors, a tota aquesta gent que ens escolta quan va amb el cotxe i agafa una caravana o quan, saps, està començant a preparar el dinar o el que sigui, home, quedeu-vos amb nosaltres.
1: O escolteu-nos per la nit.
0: Sí, escolteu-nos per la nit.
1: Clar.
0: Estarem de 10 a 11, després del Toni Marín.
1: Ah,
0: sí.
1: Mira. Quines coses.
0: Carles i jo, que ens vam conèixer treballant pel Toni Marín.
1: I ara just Toni Marín i després Laura i tu. Fantàstic, molt
0: I
1: bé.
0: I Carles, quines... exacte. Doncs va, presenta la darrera cançó i
1: cançó...
0: amb la que arribarem a 2:15. Molt bon estiu a tothom.
1: Aquesta cançó és Corre Riba, Corre Baixo, d'Abel Lima, que està inclòs en un recopilatori de música de Cabo Verde, que es diu Space Echo, i que és una meravella també de calipso, de música tropical típica d'estiu, que m'encanta molt. És un recopilatori meravellós.
0: Carles, bon estiu.
1: Igualment.
0: Bon estiu, gràcies a totes i tots. Adéu.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, avui és un d'aquells dies en què sembla que el món s'atura i ho fa per una qüestió que mou el món més de que ens pensem, segurament, el futbol. Aquesta nit, la gran final del Mundial, on s'enfronten les dues seleccions favorites, Espanya i Argentina, l'Espanya de Lamine Yamal i l'Argentina de Leo Messi. La consigna avui l'assenyala el capità de la selecció espanyola, Rodri.
2: Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder.
0: Més ganes de guanyar que por a perdre. Aquesta és l'actitud també de molts afeccionats que esperen amb candeletes que arribi l'hora del partit. S'han instal·lat pantalles per poder seguir-lo a totes les capitals catalanes, tret de Girona, i altres ciutats com ara Mataró o Manresa. El Joaquín Calvente es troba en un d'aquests punts on s'instal·la pantalla per veure la final del Mundial, concretament al Fòrum de Barcelona. Ja hi ha ambient, Joaquín?
3: Hola, bona tarda. Bé, de moment d'aficionats cap ni un, però sí que estem veient els operaris treballant a tot drap per gestir aquest espai del parc del fòrum. Pel moment veiem l'estructura de la pantalla, les carpes d'accés al recinte, els banys portàtils i dues barres per poder comprar begudes no alcohòliques. Recordem que no es permetrà l'entrada amb ampolles de vidre ni llaunes, tampoc és clar substàncies il·legals, objectes contundents, entre altres, per garantir la seguretat i la convivència. Hi haurà seguretat privada i el dispositiu de seguretat de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. En principi, aquest espai és molt ample i té un aforament restringit a 20.000 persones. Toni Álvarez, de 7Mila, l'empresa organitzadora d'aquesta pantalla gegant.
4: La localització és perfecta. Esperem que el sol ens doni una mica de treva aquesta tarda, perquè ara mateix fot una calda potent. I res, la pantalla jo crec que és més que suficient. Imagina't, des d'aquí. Bueno, ara veus l'estructura de la pantalla, que ja està muntada. Es veurà, tothom ho veurà perfectament. El bo és que està elevada a 2,5 metres, o sigui que jo crec que tindrem una bona final.
0: Gràcies, Joaquín. T'has convertit en el primer aficionat que està aquí davant de la pantalla. I més enllà del futbol, a casa nostra, els Mossos investiguen l'assassinat d'una dona a Soses, al Segrià. El cos va aparèixer a nit en un camp de panís i presentava signes de violència. La víctima era una veïna de 70 anys que havia sortit a passejar el gos. Sandra Marco és l'alcaldessa de Soses.
5: I la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona i no entenem el que ha passat.
0: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial i a Tossa de Mar, a la Selva, buscant un home que hi va calar foc a casa de la seva exparella i el seu fill. Una 20ena de municipis catalans presenten avui risc extrem d'incendi forestal i a 177 més hi ha perill molt alt. Es demana extremar les precaucions al medi natural. Es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. Situació i previsió del temps per a les pròximes hores a Emet, David Torres.
6: Bona tarda. Continuem amb un ambient molt càlid, amb avisos actius per temperatures elevades a la depressió central de Lleida, Pirineu i l'Alt Empordà, amb màximes que arribaran als 38 graus a Lleida, de 35 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. La nit tornarà a ser tropical, especialment al litoral, i predominarà el sol amb núvols al Pirineu que podran deixar algun ruixat o tempestes aïllades, també amb calitja. El vent serà fluix en general, amb algun cop moderat durant la tarda, i demà dilluns l'ambient continuarà sent molt càlid. En quant al cel i al vent, no hi haurà canvis i es mantindran els avisos per temperatures elevades, excepte al Pirineu de Girona, i ja de cara a dimarts les temperatures també pujaran a Catalunya, tot i que els valors més extrems de l'onada de calor es registraran a altres punts de la península. És una informació d'Emet.
0: Amb l'Albert Bacàs a la realització tècnica, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 70 anys a Soses, al Segrià. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial. Laura Zurriaga. Sembla que ara no podem escoltar aquesta informació. La veïna, que es deia Dolors, havia sortit a passejar el gos la nit passada per un camí als afores del poble, però no va poder tornar a casa. Els veïns van avisar de la seva desaparició a 3:15 i es va organitzar una batuda conjunta amb els Mossos d'Esquadra per localitzar-la. Ho van poder fer 2 hores més tard, ja sense vida, i presentava signes de violència. La comunitat del poble de Soses explica, la seva alcaldessa, Sandra Marco, està en xoc.
5: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt. Som un poble petit, ens coneixem tots, i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona, i no entenem el que ha passat. Llavors, a nivell d'Ajuntament, pues, organitzem pues, el minut de silenci. Ahir vam ajudar tot el que vam poder a trobar-la, vam fer una batuda amb gent del poble i la vam poder localitzar molt ràpid.
0: Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. Encara no hi ha hagut detinguts i no es descarta cap hipòtesi. I els Mossos d'Esquadra busquen un home acusat d'intentar calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar, a la Selva. L'home ja havia estat detingut feia només uns dies per violència masclista i té un ordre d'allunyament de la dona. Per sort, ni ella ni el fill van prendre mal perquè es van refugiar a casa d'un veí on també va voler accedir l'agressor sense èxit. Aleshores es va dirigir al domicili de la dona, que és també una casa d'allotjament turístic, i va calar foc a la zona de l'habitatge familiar. Una parella de clients va resultar afectada per inhalació de fum. L'individu va fugir en bici, en motocicleta, mentre que la dona i el nen es troben en un lloc segur. Aquest diumenge està activat el nivell 4, el més alt del Pla Alfa, per risc extrem d'incendi en una vintena de municipis, i el nivell 3, a 177 poblacions més, per perill molt alt. Es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extrema les precaucions al medi natural per tal d'evitar incendis davant d'aquest risc tan elevat. En les últimes hores, els bombers han hagut de treballar en l'extinció de diversos focs petits i els més destacats són els de la Baronia de Rialb a la Noguera o Pontils a la Conca de Barberà, que estan ja controlats, i també el de Vilademuls al Pla de l'Estany. Les onades de calor, cada vegada més habituals i més intenses, s'obliguen a replantejar-se com construïm les ciutats i les cases. Un estudi europeu assenyala que el 75% dels habitatges no estan preparats per fer front al canvi climàtic. Tot això genera més desigualtats socials que se sumen a la crisi de l'habitatge, perquè no tothom està en condicions d'enfrontar-se a aquest repte. Maria Gómez.
7: Ciutats i edificis pensats per resguardar-nos del fred que eren quedat totalment obsolets. És una de les primeres declaracions de la Greta Tresserra, arquitecta i experta en ciutats i canvi climàtic i presidenta de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat.
8: Fins a principis d'aquest segle, encara la gran preocupació era protegir-nos del fred, no de la calor. I aquest augment de temperatures, sobretot en els últims anys, doncs és el que ens està deixant desprotegits.
7: És vital canviar la tendència i recuperar aquesta protecció dissenyant edificis més confortables des del punt de vista de la climatologia. S'ha d'evitar la radiació directa del sol.
8: Protegir sobretot aquelles façanes més exposades, la sud i la oest, que aquestes proteccions ja vinguin incorporades de base i sobretot aïllar molt millor els nostres edificis. Les plantes, la vegetació, són dispositius climàtics en si, perquè amb el procés d'evaporació d'aigua de les fulles el que fan és generar una certa convecció.
7: Lluny de les noves tecnologies, les estratègies per aconseguir una bona climatització es poden basar en temps passats.
8: Una mica al principi de les masies catalanes de tota la vida, que tenien aquells murs ben gruixuts, que quan estava fresqueta a l'estiu s'estava fantàstic allà dins, i a l'hivern, quan teníem el foc engegat durant els primers dies, manteníem la calor.
7: Redefinir edificis i també l'espai públic per evitar les illes de calor, perquè l'asfalt deixa anar tota la calor acumulada durant el dia a les nits. Per això, obrir les finestres s'ha convertit en un impossible.
0: El clima, l'emergència climàtica, serà un factor cada cop més fonamental a l'hora d'elegir on viure. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat un mapa metropolità de la vulnerabilitat climàtica, on podem consultar si el nostre edifici si ho és. Ho han fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i l'Oficina del Canvi Climàtic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Han constatat que, juntament amb la gentrificació immobiliària, hi ha també una gentrificació climàtica que desplaça residents del centre de la ciutat a la perifèria. Amàlia Calderón Argeli, que és investigadora de l'ICTA, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB i també de la UOC. Benvinguda.
9: Hola, moltes gràcies.
0: Es barregen dues qüestions, no? D'una banda, la qüestió social i econòmica, de que no podem pagar el preu excessiu que tenen els habitatges, i de l'altra, aquesta gentrificació que dieu, que ens fan fora de les ciutats perquè hi ha aquestes illes de calor que sempre sentim parlar als centres de la ciutat. La gent ha de buscar-se la vida a llocs una mica més habitables.
9: Sí, diguem que en aquest estudi que hem fet hem volgut veure des d'aquesta perspectiva de quines zones estan més ben adaptades al canvi climàtic i també vincular-ho amb quines són les zones amb aquesta desigualtat social. I hem vist com les, són les ciutats més perifèriques, diguem, de l'àrea metropolitana, no el que seria tant Barcelona, ciutat o el voltant immediat, són aquestes zones les que són zones menys denses, menys contaminades, amb més espai verd, amb un parc d'habitatge una mica més nou, les que podrien ser només zones com més desitjables, no? Diguem, zones on les persones que s'ho puguin permetre, moure's cap a una altra banda, puguin veure com unes noves zones desitjables on anar. Que cada vegada hi haurà més moviments de persones que poden voler buscar més qualitat de vida en aquestes ciutats, i que això es tingui en compte, perquè pot generar gentrificació o desplaçament de les persones més vulnerables que poden estar allí. Així que és important, doncs, tenir en compte no només les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, que són fonamentals, sinó també vincular-ho amb les pressions des del punt de vista de l'habitatge, i per tant també fer polítiques d'antidesplaçament.
0: Clar, quan tenim aquestes onades de calor cada vegada més sovint, més llargues, més intenses, hem de buscar solucions, no? I quan veiem estudis com el que diu que el 75% dels edificis, dels habitatges d'Europa no estan adaptats, no estan preparats per a aquesta emergència climàtica que estem vivint, realment tenim un problema greu i necessitem ciutats més verdes, no?, on es pugui respirar.
9: Exacte, sí. Jo crec que aquest estiu tothom s'ha replantejat una mica quines són les condicions de l'habitatge on estava, sigui per dir menys mal que estic aquí, que bé, o dir no puc més, o potser m'he de qüestionar decisions, no? Quan parlem de millores energètiques o quins són els nous habitatges que s'estan fent, amb quines condicions, és quan parlem de si ja venim també doncs una crisi d'habitatge en què hi ha molta dificultat en l'accés. Si això a més hi posem aquesta capa climàtica de qui té accés a un edifici amb aerotèrmia o qui es pot pagar un aire condicionat o quins edificis tenen un bon aïllament tèrmic o quins edificis són més nous, simplement, o qui està en un barri en què no es pot fer millores energètiques del seu edifici, sigui per les condicions estructurals de l'edifici, vinculat també amb el barri. Llavors, veiem doncs aquestes connexions entre la crisi climàtica i la crisi de l'habitatge, que ens faran requestionar com habitem les ciutats i com les hem d'adaptar.
0: La situació econòmica és la que acaba determinant si podem fer front o no a aquesta situació d'emergència climàtica. Heu posat en marxa una plataforma que és d'accés lliure que permet saber si nosaltres estem dins d'aquesta, si som candidats a patir la gentrificació climàtica, no? És una plataforma que és totes les poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es pot veure barri a barri, fins i tot edifici a edifici, si som vulnerables a això.
9: Sí, diguem que tot això vinculant tant quina zona està més adaptada climàticament, quina zona té més espais verds, però també de quin any és el parc de l'habitatge i també quines són les zones més precàries socioeconòmicament, amb tot això hem fet un índex i també hem posat com a el que diem capacitat adaptativa és quines són les polítiques públiques que tenim in situ, és a dir, que puguem veure geogràficament que siguin equipaments públics i refugis climàtics que, de certa forma, entenem que poden amortiguar o donar un recurs públic per evitar aquesta gentrificació.
0: Una eina que heu fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i també amb l'Oficina del Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de l'Àrea Metropolitana. I crec que hi ha com informació de 36 municipis de l'Àrea Metropolitana. Com podem accedir a aquest mapa?
9: Sí, doncs ho tenim. Està a la pàgina web del nostre grup de recerca, el BCNUEJ, Urban Environmental Justice, i també estan les nostres xarxes on tothom pot consultar i pot veure exactament quin és el valor de tots els indicadors que hi ha aquí compresos, que són com 20 o més de 20, i de l'índex final.
0: Doncs ja ho sabeu, BCN-UEJ, allà podeu trobar aquest mapa per saber si esteu dins d'aquest risc de gentrificació climàtica. Amàlia Calderón Argelic, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una realitat, la de l'emergència climàtica, que ens obliga a buscar refugis. A les ciutats cada vegada n'hi ha més perquè cada cop són més necessaris. Nosaltres ens volem fixar avui en uns de ben concrets, les esglésies convertides en refugi climàtic. Laura Zurriaga.
10: Sabien que una església pot estar fins a 4 graus per sota la temperatura exterior? La seva arquitectura o les plantes del claustre en són responsables. És el cas de l'Església de la Concepció, un refugi climàtic al que s'hi apropen tant feligresos com turistes.
11: At the moment, everywhere it's very hot.
12: Fa molta calor a tot arreu. Hem trobat la parròquia per casualitat, hem vist aquesta localització silenciosa i hem pensat que seria ideal entrar-hi per relaxar-nos.
13: Pensábamos que es un buen lugar para calmarse y eso. En la calle hace mucha calor.
14: Vinc perquè el gos té càncer. Aquí el pare, el mossèn, me'l deixa entrar.
10: Enguany, 8 parròquies catòliques i 2 esglésies evangèliques formen part dels prop de 500 refugis climàtics de Barcelona. Una bona temperatura, aigua i serveis, però també l'ampliació de l'horari d'apertura són els requisits. Mossèn Joan Costa, delegat de Pastoral Social i responsable d'Ecologia Integral de l'Arcabisbat de Barcelona.
15: Sí que les esglésies que tenen murs molt grans normalment són més fresques, però normalment també tenim moltes esglésies que ja tenen climatització tot el dia. Hi ha esglésies com Sant Vicenç de Sarrià que tenen aire condicionat tot el dia, no? Van posar un sistema també de panells solars. Hem vist la possibilitat de tenir l'església més oberta, la gent pot entrar i a més de refugiar-se pot descansar, pot resar.
10: L'ecologia integral aplicada a les esglésies troba el seu origen en el Laudato Si del Papa Francesc. Els 10 temples de la capital catalana que formen part de la iniciativa del consistori romandran habilitats com a refugis climàtics fins al 30 de setembre.
0: SOS Costa Brava alerta que els espais marins del litoral gironí pateixen una degradació sense precedents. L'entitat denuncia anys de falta de control sobre la pressió d'embarcacions i reclama una gestió conjunta del litoral per protegir el fons marí. Gemma Esteve.
16: L'entitat considera imprescindible instal·lar boies de dia als espais més crítics per ordenar la presència d'embarcacions i garantir la seguretat dels banyistes. Jordi Cruz és portaveu de Medi Marí de SOS Costa Brava.
17: És qüestió de voluntat política de voler fer les coses. El que passa que també hi ha molta pressió en contra d'instal·lar boies de fondeig. Si s'instal·len boies, segurament s'instal·laran un palet més allunyades de la costa per permetre la gent que pugui nedar, pugui banyar-se, els pàdels puguin passar. Ara, actualment, es fiquen les embarcacions a davant de la roca, es fan el que volen.
16: Des de SOS Costa Brava també demanen ampliar la xarxa de boies ecològiques perquè les embarcacions puguin amarrar sense malmetre el fons marí i alerten que municipis petits com Mont-ras, en praderies de Posidònia, no tenen recursos suficients per assumir sols aquesta protecció.
17: I no té diners, però és que no té diners perquè no té port, no té turisme, llavors són els altres municipis els que porten la problemàtica sobre el municipi de Mont-ras. No es pot fer una gestió individual. La gestió ha de ser comuna i l'ha de gestionar la Generalitat.
16: L'entitat també assegura que el reial decret que prohibeix fondejar sobre la Posidònia no està tenint efectes reals a la Costa Brava perquè falta vigilància, més controls i sancions per fer-lo complir.
0: El pavelló Mies van der Rohe presenta fins al 30 de juliol la instal·lació Plou Prou, una proposta de Cierto Estudio, H3O, Arquitectes i Metrònom, que reflexiona sobre la gestió de l'aigua com a recurs i l'experiència col·lectiva. Montse Soto.
18: La intervenció seleccionada en la convocatòria Barcelona 2026 Capital Mundial de l'Arquitectura posa en relleu la dinàmica d'aquests dos estanys del pavelló, que seran nodrits durant 14 dies d'aigua freàtica continguda en 12 dipòsits i un canal elevat a mesura que l'aigua es va evaporant per la calor. En aquest context, la proposta presenta la investigació de 6 figures del món de la filosofia, l'arquitectura i la literatura, com Pol Guas, Carlos Navarrete o Marina Garcés, entre d'altres, sobre les formes contemporànies d'habitar la ciutat, la muntanya de Montjuïc i la importància de les infraestructures ecològiques en la crisi climàtica. Escoltem els autors del projecte, Miquel Ruiz, d'H3O Arquitectes, Ivet Gasol, de Cierto Estudio, i Albert Casas, de Metrònom Arquitectura.
19: Plou prou? per tot el que consumim.
20: Que hem de trobar maneres des de la nostra disciplina per fer que aquesta aigua recuperi, dreni, no?, i alimenti els aqüífers, vagi al freàtic i aleshores reaprofitar-la quan la tornem a necessitar.
19: En el segle XX s'ha expulsat i ara tenim una obligació que és recircular-la entenent els processos naturals.
21: Les 6 investigacions que s'han redactat com han acabat sent investigacions i textos crítics i amb certes reflexions, però sobretot amb una mirada molt positivista, no?
18: En el marc de la instal·lació inaugurada amb una performance d'Aurora Bauzà i Pere Jou, s'han organitzat debats per als propers dies 20 i 21 i una clausura el dia 30 amb un esdeveniment gastromusical que vincula els sentits de l'oïda i el gust a càrrec de Tiberi Club i Clara Aguilar.
0: Doncs esperem que no plogui aquesta nit, perquè ha arribat el dia, el gran dia. Aquesta nit Espanya intentarà sumar la seva segona estrella a l'escut, un mundial de futbol que només ha guanyat en la seva única final disputada ara fa 16 anys a Johannesburg, i en Josep Capel estava allà.
22: Correcte.
0: Avui la Roja tindrà davant l'actual campió de l'Argentina, de Leo Messi.
22: Què tal? Bueno, efectivament. I jo ho dèiem ahir, la millor final possible entre les campiones d'Europa, Espanya i la de Sud-amèrica i del món, Argentina, un duel entre el millor jugador dels últims 20 anys, per no dir de la història, Leo Messi, i el que podria dominar les pròximes dècades, Lamine Yamal, i tots dos sortits de la Masia. De fet, hi haurà 9 jugadors en aquesta final que s'han format a la cantera blaugrana, a part de Messi i Lamine: Gavi, Cubarsí, Olmo, Eric Cucurella, Víctor Muñez i Grimaldo. Més motius per l'orgull culer: hi haurà 8 jugadors blaugranes a la final, només superat en nombre per un altre club, l'Atlético de Madrid. Seran Joan García, Eric Cubarsí, Gavi, Pedri, Olmo, Lamine i Ferran. I a tot això hem d'afegir que també la disputa 9 catalans. Als blaugranes mencionats hem d'afegir David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Aquesta final paralitzarà i serà molt seguida a l'Argentina i a Espanya, però també al món en general, i com no, en un país com els Estats Units, amb tan poca tradició futbolística, però que també s'afegeix a la festa com a organitzadora del torneig i seu de la final, al MetLife Stadium de Nova Jersey, a Nova York. Allà hi seran, amb el president Donald Trump com a anfitrió, entre d'altres, la família real espanyola, el president del govern, exjugadors guanyadors del Mundial del 2010, o el president del Barça, Joan Laporta, que té als nostres micròfons la Ràdio Nacional d'Espanya en les darreres hores per opinar sobre aquest duel, Messi i Lamine Yamal.
23: Argentina tiene a Leo, el mejor jugador de la historia para mí, además formado también en el Barça. Es un jugador todavía determinante, con su talento excepcional. Recibe la pelota al borde del área o dentro del área y es un peligro, pero pienso que con lo bien que lo está haciendo de la Fuente, Luis de la Fuente, sabrá cómo contrarrestar esta baza que tiene Argentina, que es por supuesto muy importante, pero ya te digo, el juego de conjunto, la selección española para mí es mejor. Creo que mañana será un partido en el que Lamine demostrará que es un jugador de presente y de futuro y que es la referencia mundial.
22: Per cert, un incís respecte al Mundial en clau actualitat Barça. El president, ja atenent a tots els mitjans de comunicació, va explicar poc després

0: No hi ha baixes, tot i que alguns arriben justets físicament, com per exemple el propi Lamine Yamal amb molèsties a la cuixa esquerra, i pocs dubtes en els 11 titulars. Pel que fa a Espanya, com a molt, si Fabiano Pedri al mig del camp. I a l'Argentina ens indiquen que un parell, al lateral dret, si Nahuel o Montiel, i De Polo Simeone al mig del camp. La resta, també els habituals en aquest Mundial. A diferència d'altres ocasions o en d'altres seleccions, s'ha pogut veure molt de respecte i humilitat en les declaracions dels protagonistes. Ja podíem sentir ahir mateix alguna d'elles. Avui, per exemple, posem els seleccionadors De La Fuente i Scaloni, pensant una miqueta en el paper en general arribant a aquesta final de totes dues seleccions.
1: Yo, para mí, lo importante es estar en disposición de ganar. Llegar a una final, yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate, pero llegar a la final. Entonces, vamos a disfrutar ese momento con nuestras armas, con nuestras virtudes, minimizando al rival, que es un grandísimo rival, una grandísima selección que lleva una trayectoria espectacular en los últimos años, 8 o 10 años, desde que está el lío, y vamos a jugar este partido. Pero insisto, desde esa mentalidad de disfrutar el momento y reconocernos nosotros para tener posibilidades de competir por ganar.
2: No era fácil llegar acá hasta esta distancia y durante tantos años competir a este nivel, y eso creo que ha sido algo maravilloso. Después, como siempre decimos, se puede ganar, ojalá que ganemos, pero si no se gana, creo que el camino ha sido increíble y ha sido un ejemplo para todos, y que ojalá pueda servir para nuestro pueblo, nuestro país.
0: I encara uns apunts més al respecte d'aquesta final. La dirigirà un àrbitre europeu, l'eslové Vincic, amb l'alemany Dankert al videoarbitratge. No es poden aconseguir entrades per menys de $8,000, i tot i això s'omplirà el MetLife Stadium amb més de 82.000 espectadors. Hi haurà actuacions musicals abans i a la mitja part de l'enfrontament. La del descans, tot i les especulacions, durarà, segons la FIFA, 17 minuts, 11 d'actuacions, la resta per muntar i desmuntar l'escenari, amb actuacions de Madonna, BTS, Justin Bieber i Shakira, i dirigit tot plegat per el cantant i líder de Coldplay, Chris Martin. I pel que fa al seguiment de la final a Catalunya, s'instal·laran pantalles gegants a més de 70 poblacions, i pel que fa a la de Barcelona, l'organitzada per l'Ajuntament serà finalment a la plataforma forma marina al Parc del Fòrum, amb accés limitat per a 20.000 espectadors, per 20.000 persones, i amb la narració a la pantalla en català de la 2CAT. Per cert, ahir, la final de consolació, espectacular, 6-4 per Anglaterra contra França, això sí, dos gols de Kylian Mbappé per situar-lo com a màxim golejador del campionat, amb 10 gols a l'espera del que pugui fer avui Leo Messi.
3: I fora del Mundial, però encara en futbol, l'Espanyol ha guanyat ja el seu primer partit de pretemporada.
0: Va guanyar el camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Rafa Bosa, Marcos Fernández i Roberto en el debut dels nous, com Calatrava, Moscardo o Hartman. Escoltem la valoració positiva que en feia el canterà Roger Hinojo.
4: Bueno, el primer test contents, crec que hem estat a un bon ritme, ens ha servit per a començar a agafar sensacions dins del partit. Bé, i sempre començar amb una victòria, encara que sigui el primer partit, doncs sempre és bo, és positiu.
0: El pròxim partit de la pretemporada serà demà passat contra el Pau francès a Peralada. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, també van jugar ahir els primers amistosos de la pretemporada amb els següents resultats: Girona 0, Alquissat 0, Castelló 2, Sabadell 0. El Barça, per la seva part, jugarà el divendres de la setmana vinent a la ciutat esportiva Joan Gamper contra l'Europa a porta tancada. I encara un apunt en futbol femení: Lucía Martínez, la migcampista de 24 anys nascuda a Burgos, és nou fitxatge del Badalona Women. Deixem el futbol, comencem la informació poliesportiva parlant de ciclisme, del Tour de França, 15a etapa, just abans d'entrar en la darrera setmana de cursa. Avui tenim una altra etapa de muntanya de 183 quilòmetres. Anem a situar la cursa amb el nostre enviat especial al Tour, Jorge Agüero. Com va la jornada? Què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Josep? Molt bona tarda des del plató de Solsona, a aquest port de categoria especial on avui acaba la 15a etapa. Encara resten 154 quilòmetres. Tenim ja el primer intent d'escapada amb 5 corredors que només s'avantatgen en 8 segons la resta del pilot. Entre aquests 5 es troba el francès Julien Alaphilippe. Abans, en l'esprint intermig, doncs la victòria, els punts se'ls han portat al corredor belga de l'equip Alpecin, Jasper Philipsen. Eriksen. Recordem, la general encapçalada per Tadej Pogacar amb 4 minuts 30 segons de diferència sobre Jonas Vingegaard, principal rival i perseguidor. En cinquè lloc es troba Juan Ayuso a 5:22 de Pogacar i encara amb opcions de fer podi la setmana vinent a París. Demà, segona jornada de descans en aquest Tour de França, on també hi són els catalans Abel Valdes,

0: Gastón i Joel Nicolau. Com dic, 154 quilòmetres, encara queden 3 ports de muntanya i l'arribada aquí, al plató de Solazón, port de categoria especial.
1: Gràcies, Jorge. Completem la informació poliesportiva amb un parell de punts, un de tenis i un altre de motor. En tenis, Paula Badosa jugarà avui la final del torneig romanès Diassi contra la tenista egípcia Mayar Sherif després de superar i en 3 sets l'eslovena Tamara Sidansek per 3-6, 7-5 i 7-6. És la segona final consecutiva que permetrà a la catalana tornar al top 100 mundial i, per tant, poder accedir al quadre de l'obert dels Estats Units, quart i darrer gran slam de l'any. El partit d'avui començarà 4:45 de la tarda. I en motor, a la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica. A les 3 comença una cursa on hauran de completar els pilots 24 voltes al circuit d'Spa-Francorchamps amb el líder del Mundial, el pilot italià de Mercedes, Kimi Antonelli, sortint des de la pole amb Verstappen segon. Russell sortirà tercer, Leclerc quart, Hamilton cinquè i Piastri sisè. Carlos Sainz amb Williams sortirà 14 i Fernando Alonso amb Aston Martin ho farà a la darrera posició. Simplement recordar, a les 9, aquesta final. Espanya-Argentina, la poden seguir a Teleu Deportivo o a la 2CAT.
2: Gràcies, Josep.
1: Fins ara.
2: Són les 2. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys a Soses, al Segrià. L'Ajuntament ha guardat un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol. Maria Gómez.
3: La veïna del poble, la Dolors, va sortir a nit a passejar el seu gos i quan van veure que no tornava a casa, una primera batuda de veïns es van organitzar per començar-la a buscar. Van ser els Mossos qui la van localitzar, ja sense vida i amb signes de violència. Aquest migdia, minut de silenci i 3 dies de dol. Sandra Marco, alcaldessa de Soses.
4: Som un poble petit, ens coneixem tots, i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona, i no entenem el que ha passat.
3: La investigació criminal dels Mossos investiga les causes d'aquesta mort violenta i ha decretat el secret de sumari. No descarten cap hipòtesi i a hores d'ara no hi ha cap persona detinguda.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen també un home acusat d'intentar calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill. Els fets van passar ahir, aquest dissabte a la tarda, a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar, a la Selva. L'home ja havia estat detingut feia només uns dies per violència masclista i té un ordre d'allunyament de la dona.
3: Per sort, ni ella ni el fill van prendre mal perquè es van refugiar a casa d'un veí on també va voler accedir l'agressor sense èxit. Aleshores es va dirigir al domicili de la dona, que és també una casa d'allotjament turístic, i va calar foc a la zona de l'habitatge familiar. Una parella de clients va resultar afectada per inhalació de fum. L'individu va fugir amb motocicleta, mentre que la dona i el nen es troben en un lloc segur.
2: I aquest diumenge està activat el nivell 4, el més alt del Pla Alfa, per risc extrem d'incendi forestal a una vintena de municipis. I el nivell 3, a 77 poblacions més, per perill molt alt. Es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà.
3: Es demana extremar les precaucions al medi natural per tal d'evitar incendis davant aquest risc tan elevat. En les últimes hores, els bombers han hagut de treballar en l'extinció de diversos focs petits, com ara el de la Baronia de Rialb a la Noguera o Pontils a la Conca de Barberà, que els dos ja estan controlats, i el de Vilademuls al Pla de l'Estany.
2: Les onades de calor cada vegada més habituals i més intenses obliguen a replantejar-se com construïm les ciutats i les cases. Un estudi europeu assenyala que el 75% dels habitatges no estan preparats per fer front al canvi climàtic. Tot això genera més desigualtats socials que se sumen a la crisi de l'habitatge perquè no tothom està en condicions d'enfrontar-se en aquest repte.
3: Les ciutats i els edificis han quedat desfasats perquè fa un segle es van plantejar per resguardar-nos del fred. Ara cal canviar la tendència i aconseguir espais més confortables, més aïllants amb plantes i triant una bona orientació per evitar la radiació solar directa. La Greta Treserra és la presidenta de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat.
5: Protegir sobretot aquelles façanes més exposades, la sud i la oest, que aquestes proteccions ja vinguin incorporades de base i sobretot aïllar molt millor els nostres edificis. Les plantes, la vegetació, són dispositius climàtics en si, perquè amb el procés d'evaporació d'aigua de les fulles el que fan és generar una certa convecció.
2: El clima, l'emergència climàtica, serà un factor cada cop més fonamental a l'hora d'elegir on viure. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat un mapa metropolità de la vulnerabilitat climàtica on podem consultar si el nostre edifici ho és. Ho han fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i l'Oficina del Canvi Climàtic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
3: Han constatat que, juntament amb la gentrificació immobiliària, hi ha també una gentrificació climàtica que desplaça residents del centre de la ciutat a la perifèria. A l'edició cap de setmana hem parlat amb amb l'Amàlia Calderón, investigadora d'Alicta i membre de l'equip que ha posat en marxa la plataforma per consultar la vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
6: Que cada vegada hi haurà més moviments de persones que poden voler buscar més qualitat de vida en aquestes ciutats, i que això es tingui en compte, perquè pot generar gentrificació o desplaçament de les persones més vulnerables que poden estar allí. Així que és important, doncs, tenir en compte no només les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, que són fonamentals, sinó també vincular-ho amb les pressions des del punt de vista de l'habitatge, i per tant també fer polítiques d'antidesplaçament.
2: Fem una ullada a la previsió del temps. Aimet, David Torres.
7: Bona tarda. Continuem amb un ambient molt càlid, amb avisos actius per temperatures elevades a la depressió central de Lleida, Pirineu i l'Alt Empordà, amb màximes que arribaran als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. La nit tornarà a ser tropical, especialment al litoral, i predominarà el sol amb núvols al Pirineu que podran deixar algun ruixat o tempestes aïllades també amb calitja. El vent serà fluix en general, amb algun cop moderat durant la tarda, i demà dilluns l'ambient continuarà sent molt càlid. En quant al cel i al vent, no hi haurà canvis i es mantindran els avisos per temperatures elevades, excepte al Pirineu de Girona, i ja de cara a dimarts les temperatures també pujaran a Catalunya, tot i que els valors més extrems de l'onada de calor es registraran a altres punts de la península. És una informació d'Emet.
2: Ho deixem així, a les 3 tornem.
8: Edició cap de setmana. Ràdio 4. Tota Europa.
9: Bona tarda, europeus i europees. Us parlen Marina Fernández i Vicenç Sanclemente. Darrer programa de la temporada, i per fer-lo rodó, el tancarem amb molta música, amb l'Europa Cantant Júnior, el Festival Coral Internacional que ha acollit Girona aquesta setmana. 43 cors i 1.200 cantaires. Igualment, ens traslladarem al Cercle d'Economia per parlar d'una de les institucions que més garanteix els drets humans, la democràcia i l'estat de dret, el Consell d'Europa. Ho farem de la mà de dos amics, el president del moviment europeu català, Jordi Xuclà, i del diplomàtic Manel Montobio.

0: Aquest dijous, al Cercle d'Economia de Barcelona, es reunien dos grans referents a l'europeisme, Jordi Xuclà, president del Moviment Europeu Català, i el diplomàtic Manuel Montobbio, acompanyats de l'advocada Teresa Gutiérrez. Una cita que els ha unit per parlar del Consell d'Europa i el paper d'Espanya en la institució internacional. Abans, però, Xuclà ens transporta als fonaments del Consell, amb la creació del projecte europeu Alaia, el 1948, que va comptar amb la presència d'una delegació espanyola formada també per alguns catalans.
1: Jo sempre m'agrada començar amb el Congrés de l'Alaia del maig de 1948, quan menys de 800 delegats de tota Europa, de l'Europa lliure i democràtic i també de l'Europa de l'Est i d'Espanya i de Portugal, es reuneixen a l'Alaia per posar els fonaments del projecte europeu. Menys de 800, molt selectes, els pares de l'Alaia, dic pares perquè alguna mare hi ha en l'índex, però molt pocs, i en aquest llistat de menys de 800 persones hi trobem una delegació espanyola conformada per Salvador de Madariaga, Indalecio Prieto, Josep Trueta i Josep Xirau. També hi havia el lendakari Aguirre, que no volia ser-hi a títol individual, sinó com a govern, i per tant no va ser invitat formalment a les actes, la figura, però es va acabar moguent i també hi va haver una delegació basca. Alguns dels fills del Congrés de l'Alaia són el Col·legi de Bruges i un altre fill del Congrés de l'Alaia de 1948 va ser la creació del Consell d'Europa, entès com un organisme internacional que fomentés la democràcia, l'estat de dret i els drets humans. El Consell d'Europa accepta l'ingrés d'Espanya el novembre de 1977 abans de l'aprovació de la Constitució espanyola de desembre de 1978, amb un clar missatge de recolzament al procés democràtic després de que el Consell d'Europa, durant tots els anys del franquisme, havia estat una tribuna moral de dura crítica precisament al franquisme i d'estímul cap a la democràcia.
0: Durant la transició, Espanya va arribar a un punt de consens inimaginable, en què fins i tot integrants del Partit Comunista i d'Aliança Popular es van posar d'acord perquè la Constitució respirés dels valors de la Unió Europea, els drets humans. De fet, Espanya va entrar primer al Consell d'Europa poc abans de redactar la seva Carta Magna. Així ho explica Montobbio.
2: La gran contribució de l'Estat és com és l'Estat mateix. És a dir, en el cas d'Espanya som l'únic cas de que per paraula d'honor vam entrar al Consell d'Europa. Això què vol dir? Que després de les eleccions del juny del 77, tots els partits polítics, des del senyor Carrillo que va anar a Estrasburg fins a l'Aliança Popular, tots es van comprometre de que, escoltin, si ens deixen entrar, la nostra Constitució estarà inspirada a tota la seva doctrina. I, per tant, el que des del principi la nostra Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les lleis que hem aprovat, etc., estiguin inspirades amb els compromisos del Consell d'Europa, és el més important que podem fer.
0: Manuel Montobbio ens defineix el paper principal del Consell d'Europa i quin impacte té a la nostra vida quotidiana.
2: El Consell d'Europa és la més potent màquina de producció de dret internacional públic, perquè ha produït 224 convenis internacionals, dels quals no hi ha cap estat que sigui membre de tots. Però, per exemple, el fet de que parlem les llengües i diem que tenim un C1 o una A2 o tal, això és producte d'un conveni del Consell d'Europa. El que hi hagi un carnet jove és producte d'un conveni del Consell d'Europa. El que Europa, per ser un ombudsman, tens que tenir certes característiques. Això és una doctrina de la Comissió de Venècia. O els estàndards que tenen que tenir les prisions. Jo sempre dic que el Consell d'Europa són els ciments de l'edifici de la construcció europea. Normalment, moltes vegades, únicament veiem la Unió Europea, que és la casa. Però si no hi haguessin els ciments, si no hi hagués tota aquesta preparació prèvia, l'edifici no es sostindria. I la clau, per mi, és que Europa té que voler dir drets humans, estat de dret, democràcia i desenvolupament.
0: Xuclà afegeix que el Consell d'Europa és la sala d'espera per a aquells països que desitgen entrar a la Unió.
1: Però el Consell d'Europa també molts de cops és la waiting room, d'alguns països que volen ser membres de la Unió Europea. I, per tant, també és una escola de democràcia i és una escola d'estàndards, no? Però és que hem de començar per esforçar-nos, no? I, per tant, els països dels Balcans, els països del Caucas del Sud, Moldàvia, Ucraïna i, estic obrint un gran tema, l'ambaixador Montolio i servidor van viure un Consell d'Europa amb Rússia, que Rússia va sortir del Consell d'Europa un minut abans de que l'expulsessin el mes de març del 2022, després de declarar la guerra d'invasió a Ucraïna. I aquí, sobre una gran conversa geopolítica, que és si Rússia pot formar part del projecte europeu i si Rússia és part de la identitat i del projecte europeu.
3: Tota Europa.

0: La professora belga Marlene Debo explica com moviment, respiració i veu poden connectar. Estem visitant l'Europa Cantant Júnior 2026, a Girona. Anna Jané Miralles ens presenta com està sonant aquesta setmana única.
1: Doncs mira, primer és un repte i un orgull poder-ho organitzar. El Secretariat de Corals Infantils de Catalunya l'any que ve celebrem els nostres 60 anys. I ens enorgulleix que tenir una federació d'aquest estil que pugui assumir un festival com aquest, no? I que hi hagi gent que vulgui dedicar el seu temps i l'esforç pel cant coral infantil i que hi creguin i que vegin que és una eina de transformació social i cohesió social, no?
0: I pels cantaires, pels directors de cor, sí. Què suposa? Estar aquí, estar a Girona, clar, aquests dies?
1: Doncs mira, primer que hi ha corals de països molt diferents d'Europa, inclús hi ha una coral que també és de Hong Kong. Llavors, pels cantaires, primera, que tenen l'oportunitat de treballar amb directors i directores molt prestigiosos del cant coral infantil. Hi ha una diversitat de tallers molt gran, per tant han pogut triar quin és el repertori, no? que els va millor a ells. Llavors, a part de poder participar en aquests tallers, doncs clar, estan una setmana que conviuen, estan tots en cases de colònies, residències d'estudiants, on tots els cors conviuen entre ells, que va més enllà de la llengua i les fronteres, no? Poden compartir cultures.
0: No, ara estem caminant pels carrers de Girona, sí. D'una banda a l'altra, d'un taller a un altre, i com segueix això? 43 corals, com ho has aconseguit?
1: Doncs estem parlant de que potser tenim uns 40 voluntaris fixes aquí que ajuden tan aviat, doncs això el que esteu veient, no? Ara que estem passejant, doncs que hi hagi algú en els tallers que estan passant a diferents llocs de la ciutat. Després tots aquests cantaires marxen a diferents a cases de colònies. Per tant, s'ha d'organitzar tot un sistema d'autocars perquè ells els puguin portar al menjador. Els torns dels menjadors. El tema de...
0: El menjador per 1.200 nens.
1: Sí, per tant, són tres torns per 1.200 cantaires que doncs, el tenim organitzat en funció de la seva proximitat al menjador, van entrant a diferents moments, no?

0: Ara és la professora portuguesa Janet Costa que transmet als més petits el maridatge entre música, amistat i creativitat.
1: Mi chiamo Elida.
2: Em dic Elida. Tinc 14 anys. Sí, m'agrada moltíssim aquest festival. M'estic divertint moltíssim. Per començar, és que m'agrada cantar. I estar aquí és un gran lloc per cantar. I més enllà, és com aconseguir amics d'altres cors. M'agraden tant aquests intercanvis amb altres cors?
1: Sí,
2: ara tinc amics d'altres cors. I parlar amb ells... Sí, estic aprenent tantes coses. El nostre director del taller és molt valent. Ens fa cantar en diferents posicions, també amb els ulls. Estic aprenent noves tècniques per cantar. El meu nom és Eleonor i tinc 14 anys. És una experiència molt divertida, és una manera d'augmentar les nostres formes musicals. No només és una experiència enriquidora a nivell musical, és molt més enllà. Sí, i tant. Ara he fet diversos, per exemple, amics alemanys, de Bèlgica, entre d'altres llocs. I és que estem en llocs ideals per conviure. És molt bo, és una experiència. Aconseguir nous aprenentatges i també altres formes d'aprendre. Sortim dels mestres i els cançoners habituals per altres aprenentatges. Em sembla una ciutat molt agradable, superacollidora, la gent molt simpàtica. És una ciutat molt bonica i estem aprofitant bastant per visitar-la.
3: Em dic Mayra i tinc 11 anys. A mi m'està agradant molt. Aquests dies m'ho estic passant molt bé i fem coses molt xules i ho estic vivint superbé. Bueno, és com canviar diferent perquè és diferent, perquè tens no coneixes el teu nou director, però també està bé.
4: I aprens?
3: Sí, aprens noves coses, també nous idiomes... perquè jo molt anglès no sé i al taller quasi tot és en anglès.
4: Però vaja, això et serveix per dir, en el futur aprendré anglès, no?
3: Sí, això em serveix per aprendre més.
0: Passem a escoltar com Oriol Castanyer presenta la música coral catalana més actual.

0: Tenim una generació de nous compositors i compositores extraordinària a Catalunya. Tenim la sort de que estan escrivint moltíssim pel cor i volíem ensenyar dintre del festival tota aquesta riquesa d'aquest repertori català que estem creant els nostres dies, diguem.
1: I per què creus que els hi pot sorprendre aquest tipus de música?
0: Bé, perquè tot i que cada compositor té el seu, evidentment, el seu estil i el seu so, per dir-ho d'alguna manera, crec que comparteixen evidentment un substrat de música tradicional que fa que la música catalana tingui un so i una energia, diguem, molt particular, i crec que l'estan gaudint moltíssim, que estan com descobrint aquestes noves harmonies, aquesta nova manera de gairebé de cantar. I penso que és interessantíssim que cors de fora puguin gaudir aquesta música i després la puguin cantar ells a casa seva.
1: I més enllà de la partitura, diguem, tu quin valors notes que queda després d'això, després de...
0: Un munt, molts valors. És a dir, el que estem veient ja ara és com aquests nois i noies comparteixen totes les estones d'assajos, totes les estones d'esbarjo, diguem, com ara que estem a la pausa de l'assaig, doncs com parlen entre ells, com es coneixen, com comparteixen les seves vides, s'expliquen què fan, com funcionen cadascú a casa seva, i els llaços que s'estableixen entre ells són uns llaços que els hi quedaran per tota la vida. Molt probablement alguns d'aquests nois i noies faran amics que els tindran per tota la vida i que compartiran música, cants i vida segurament en el futur.
1: Tu surts d'aquí més optimista?
0: Sí, jo ja sóc optimista de mena, em sembla, però sí, evidentment, el fet de treballar amb gent jove, veure l'entusiasme que posen amb la feina que estan fent, perquè, vulguis o no, estan treballant cada dia moltes hores, amb molt d'esforç, amb aquesta calor, i per tant, veure que aquesta gent jove dona tot el que estan donant amb l'energia, amb l'entrega i amb l'entusiasme amb què ho fan, la veritat és que és per pensar que anem bé.
2: I sentim de lluny el director Pieter Bezuidenhout, un dels joves compositors sud-africans més reconeguts que ha volgut introduir el ritme de la tradició africana, on el cos també existeix.
3: Many choirs at the festival
4: Molts cors al festival es mouen molt, però els ritmes que tu fas servir a la música tradicional africana són molt diferents als ritmes europeus. Els anomenem polirritmes. Els polirritmes són molt bons per a desenvolupar la teva capacitat de cantar, permetent moure el teu cos amb un ritme i que siguem capaços de cantar en un altre. És extremadament bo per desenvolupar l'experiència dels cantants. Perquè crec que cantar és una experiència de tot el cos. En un context sud-africà, estem educats en dues tradicions, la de l'Oest i l'Africana. Sota la ideologia de l'Oest, cantar és una cosa estàtica. Tu estàs dret i tu uses la teva veu com a instrument. Però des d'un context africà, l'instrument és el teu cos. Això és perquè són inseparables. I entendre això és molt bo pels cantants. Pels joves cantants educats en un context europeu, que l'instrument sencer, tot el seu cos, els ajudarà a ser millors cantants clàssics, per exemple.

0: Okay, that's just while we have 3 more minutes.
1: My name is Gustav.
2: Em dic Gustav.
1: Yeah.
2: Em sento molt bé.
1: Man fühlt sich wohl.
2: És agradable, saps? Et sents a gust i et diverteixes amb els demés. Però als tallers fa calor. La música en general és agradable. I Girona l'hem pogut visitar en el temps lliure. Els edificis són macos i passa el riu. Hi ha molts arbres i això la fa agradable. Sí, m'encantaria tornar a un nou festival.
3: Em dic Aina i tinc 13 anys.
4: Bé, molt bé.
3: És divertit i també m'agrada perquè és com estem aprenent com canten en un altre lloc, els ritmes i com ho fan. És divertit fer-ho i està molt bé perquè els ritmes són diferents.
5: I has conegut nova gent?
3: Bueno, sí, algú.
5: I Girona, què et sembla? Aquesta estada aquí?
3: És molt bonic. És molt bonic i bé, hem vist moltes coses també.
5: T'agrada més estar en un taller? T'agrada més el cantar tots junts? Què és el que...
3: Cantar tots junts. És...
5: Als concerts de la tarda, no?
3: Sí, als concerts de la tarda.
5: Si et diguessin, escolta, tornem a organitzar això l'any que ve en una altra ciutat d'Europa, aniries?
3: Sí, sí que aniria.

0: Tu ens parlaves de què queda, o sigui, dels valors que queden després quan això acabi, no?
1: Jo el que veig és que dels cantaires és una cosa que recordaran sempre. És a dir, aquesta... el poder viure durant, al final és un festival que és molt intens, perquè estan, no?, totes les hores compartint, cantant, i jo crec que els valors del cant coral, no?, aquesta, l'escolta, el respecte, bé, la veritat que ens estem trobant que és molt fàcil d'organitzar perquè són un tipus de cantaires que ja entenen aquests valors, no? Llavors, per mi, promoure-ho encara més, doncs jo crec que és algo que queda. Era aquesta la resposta,
0: que,
1: o no, eh?
0: Sí, sí, que, no, el que tu dius, sí. Que et quedarà, no?
1: Sí.
0: Que et quedarà per tota la vida.
1: Sí. O sigui, jo...
0: I conviure amb el diferent, no?
1: Sí, jo crec que sempre quan un està en contacte amb altres cultures, amb gent diferent, veus diferents maneres de fer, ja no creus que la teva única manera és aquella la correcta, no? Que sempre estàs disposat a entendre millor altres maneres de fer. I això jo crec que també és com una lliçó de vida. Aquí estem veient en el moment del cant coral, però que serveix per a tots els àmbits de la teva vida, aquest respecte.
0: I això serveix per la pau?
1: Jo crec que sí, perquè al final, quan un està a la seva petita bombolla, els problemes que veuen la seva petita bombolla són uns, no? I no empatitza tant com quan algú pot veure altres cultures, altres maneres de fer, i llavors jo crec que hi ha conflictes que realment es podrien solucionar si no tots només miréssim el nostre melic, no?, d'aquesta manera individual.
0: Et tornaries a ficar a organitzar una cosa així?
1: Sí. Ara estem a la meitat del festival. Hem de dir que estem molt cansats, però molt contents de com està anant. Sempre hi ha petites coses, evidentment, a millorar, i que cada dia les intentem millorar. La calor que fa aquí a Girona, doncs la portem com podem. Però sí, l'ambient que tenim a l'equip és molt bo. Això crea molta comunitat i sense cap dubte. Gràcies.

Fins aquí tota Europa. Al control, Laia Casanova i Víctor Domínguez. Iker García des de Girona. Ens tornarem a escoltar a partir de setembre. A reveure!

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes al darrer programa de la temporada 2025-26, aquest diumenge 19 de juliol. La dotzena del Més que Esport és la temporada que ara acabem i se'ns ha passat volant. Ho hem gaudit, sabem que sou a l'altra banda. Doncs continueu perquè avui encara us acompanyem la pròxima mitja hora. I ho fem en companyia d'una esportista catalana que és una de les millors triatletes espanyoles de mitja i llarga distància, amb un palmarès que inclou un subcampionat del món i un altre d'Europa, entre molts altres. Però més enllà dels títols, ella és també una referent per qui veu en l'esforç una forma de vida i no només un camí cap a l'èxit. Així ho mostra el seu llibre, La fuerza que no se ve, i ella és Judith Corachán. Judith Corachán va néixer a Sant Boi de Llobregat el 1984 i és triatleta. Sotscampiona del món de mitja distància el 2019 i del món el 2022. Ha estat una de les esportistes més destacades del triatló espanyol, amb múltiples podis en competicions internacionals i victòries en proves emblemàtiques. Durant tota la seva carrera ha compaginat l'esport d'alt nivell amb la seva activitat professional com a entrenadora, acompanyant d'esportistes i desenvolupant el seu propi projecte, a més d'organitzar un campus de triatló. Actualment, després de la seva retirada de la competició professional, continua vinculada a l'esport, compartint a més les seves experiències i promovent els seus valors. I un exemple és el seu llibre autobiogràfic, La fuerza que no se ve, on ens explica una història de coratge i superació personal que transcendeix de l'esport. Des de dos episodis que van marcar la seva adolescència fins la seva lluita contra l'hipotiroidisme i les crisis de salut que la van obligar a aturar-se i a escoltar el seu cos. Judith repassa amb gran sinceritat la seva trajectòria esportiva i vital. L'autora explica com és ser un esportista sense sou i haver de compaginar l'esport d'elit amb una altra feina i com la seva millor arma sempre ha estat la seva fortalesa mental. El relat culmina amb la seva transformació més profunda, l'arribada de la seva filla Aru i la seva decisió d'abandonar l'esport d'elit als 40 anys perquè la pau interior val més que qualsevol títol.
0: Més que esports. Amb Marc Alluc.
1: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi aquest diumenge de juliol. Ja, doncs, molts de vosaltres en plenes vacances. La Judith Corachán. Com està, Judith? Bona tarda.
2: Bona tarda. Gràcies per convidar-me.
1: Doncs gràcies a tu per venir. No sé si preguntar-te si ara tens més pau interior.
2: Sí, sí, la veritat que sí.
1: Interior, exterior no sé, perquè amb una nena de gairebé 3 anys...
2: Això no. A més, a mi m'agrada la marxa i continuo fent esport i fent de tot, però sí que és cert. Arriba un moment en el que sents que has de canviar una mica doncs, les prioritats de la teva vida i, evidentment, un esport professional requereix molt sacrifici i molt esforç i molt estrès mental. Clar. Que mentre estàs dedicada a això no tens problema, però arriba un moment que notes que ha de canviar.
1: Clar, ja t'ho diu alguna cosa, t'ho diu el cos, t'ho diu la ment...
2: Sí, és aquesta sensació que de sobte, sobretot al cap, no? Estàs, perquè això, físicament, crec que jo sempre he estat preparada a saber que tot no sempre pot ser seguir millorant, però en canvi a nivell mental doncs arriba un moment que estava competint l'any passat, vaig començar la temporada i deies això ja no m'acaba, això no és el que vull.
1: I això és que ens ho han dit molts esportistes perquè en aquest programa durant anys doncs fèiem la vida després de l'esport, que és aquesta vida a la que tu t'enfrontes, tot i que no sigui després de l'esport, esport pròpiament dit, perquè tu continues competint, però d'una altra manera, a un altre nivell, no?
2: Sí, ha canviat molt.
1: Ha canviat molt. És la vida després de l'esport,
2: exacte,
1: realment.
2: Exacte, sí. Realment les paraules que utilitzo al llibre és que és com que canvies de vida, no? Directament, i has de passar un dol, clar, en aquest sentit. Sí, és molt dur, això, perquè tens molt clar que ja no vols això, però a la vegada...
1: Ho trobes a faltar.
2: Ho trobes a faltar o no saps com acomiadar-te d'això i com afrontar la nova etapa que t'espera.
1: De fet, tu portes un any, aproximadament, no?
2: Justament, sí.
1: Justament un any. Mm-hmm. I què has après en aquest any?
2: Clar, el llibre ha sigut una teràpia en aquest sentit, no? I m'ha ajudat molt a viure aquest procés, no? D'acomiadar-me d'això, i sobretot és aquesta sensació com a esportista que sembla que renuncis a coses perquè ja no guanyes o perquè el teu rendiment ha baixat, i llavors és dir-te a tu mateixa que no és cap fracàs. És que és una necessitat vital que has de canviar la prioritat. Mm-hmm. I sempre penses que aquest moment ha d'arribar, però quan arribes no estàs preparat per afrontar-ho.
1: I per què el llibre? Com sorgeix aquesta idea de fer aquest llibre?
2: Doncs sempre m'ha agradat molt escriure. Mm-hmm.
1: Si has escrit sempre?
2: Sempre. He escrit les cròniques després de les carreres.
1: Ah, sí?
2: Sí. Mm-hmm. Vaig començar 2014, que va ser quan van ser com aquestes primeres carreres que, bueno, començaven a ser bons resultats. Mm-hmm. I jo ja tenia aquesta sensació que per mi competir li estava dedicant més que un hobby, no?
1: Ja,
2: sí. I llavors jo acabava una carrera i tenia la necessitat d'escriure tot el que havia viscut i el que havia passat.
1: Les tens totes escrites?
2: Les tinc totes a la meva web, www.judicoratxan.com.
1: Ah, mira, les podeu consultar,
2: sí,
1: no?
2: Des de 2014, totes les competicions que he fet, està després la crònica que he viscut. I hi ha molta gent que m'ho diu, no? Que requereixi, si fa alguna carrera important de les que jo he fet, doncs va a la web a mirar.
1: Clar.
2: Perquè explico molt també de l'organització, no? De la cursa o coses a tindre en compte, a més de la meva vivència. I, bueno, la gent la llegia i tenia èxit i m'animaven a escriure.
1: Sí.
2: A dir, ostres, sempre et dona molt bé, potser algun llibre. I jo sempre era una cosa que dic, no, a mi m'agrada escriure el que visc després d'una competició.
1: Mm-hmm.
2: Però mira, no em preguntis com, quan vaig viure aquest moment fa un any de retirada, de no saber entendre bé i gestionar-ho, el que estava vivint, doncs va ser el mateix. Necessito escriure, necessito plasmar com em sento, parlar de la maternitat, perquè tot la maternitat és una paraula molt bonica i és cert que per mi és una de les coses més meravelloses del món.
1: Que t'han passat, no?
2: Exacte, sí. Però també hi ha duresa darrere d'això, no?
1: També.
2: I a vegades sembla que si ho expliques públicament, doncs, bueno, no està ben vist, no? I amb el llibre em sentia que ho podia fer amb llibertat. I això em porta a dir, ostres, això crec que ha de ser llibre. I llavors crec que haig de construir, doncs, algú més que no sigui només aquesta etapa final.
1: I aquest llibre és aquest que tenim aquí, eh? Mm-hmm. Què sents quan el veus? Perquè, clar, és el teu primer llibre. Primer, no sé si n'hi haurà més.
2: La meva idea no és que hi hagi més. Però
1: primer
2: la gent,
1: i últim.
2: Sí, la gent em pregunta per
1: no sé,
2: quan
1: no, no
2: el segon.
1: No diguis mai, eh?
2: No.
1: No diguis mai.
2: No, evidentment, però si em preguntes avui, no tinc intenció, perquè per mi ha sigut explicar la meva vida.
1: Clar,
2: no?
1: clar.
2: És veritat que sóc jove i vull
1: tant
2: viure molt
1: I
2: més.
1: I que hi ha una altra vida, aquesta que estàs vivint ara.
2: Exacte, sí, potser dona per escriure una altra vegada. Però bueno, home, és una sensació de un orgull, no? A nivell personal, perquè escriure un llibre no és gens fàcil. I, a més, això m'ha servit per gestionar tota aquesta etapa que per mi era molt, molt important.
1: Deies que, per exemple, podies plasmar en el llibre això que explicava sobre la maternitat, que és una cosa meravellosa, però que també té parts dures, i no només això, sinó que si ens remuntem als inicis, quan tu eres petita, ja vas viure moments delicats, no? Aquell entrenador que va abusar del seu poder, entre d'altres coses, i tota una sèrie d'obstacles que has trobat a la vida. Això també ho has pogut explicar, doncs, obertament.
2: Sí. Sincerament, quan vaig començar a escriure el llibre, en cap moment pensava en un fet concret que sentia que havia d'explicar, però quan començo a construir el llibre, sento que el que vull fer és que la gent conegui qui és Judit, no? O Judit Corachán, darrere aquesta triatleta que la gent ha vist competint o ha llegit a les cròniques.
1: És a dir, més enllà del que és la teva professió com a esportista, els teus èxits, que han estat alguns realment importants, la persona.
2: Exacte, la persona, i sobretot, que és que el que he viscut, havia coses que potser no tenia necessitat d'escriure-les o de comunicar-les, però sí que penso que m'han influenciat, sobretot en el fet de canviar la meva forma o el meu caràcter, no? I penso que això, pues, sí que necessitava explicar-ho perquè penso que són part de la meva vida que han construït com soc.
1: Com ets actualment, no? Com és la Judit Corachán que escriu aquest llibre actualment amb 40 o 41 anys.
2: 42, que he fet
1: 42 divendres.
2: 42 divendres,
1: felicitats.
2: Gràcies.
1: Felicitats, 42 anys. Doncs mira, ara ens endinsarem més en el llibre, però abans, una mica de música.

0: Cold Little Heart és el primer tema que ens ha demanat la nostra convidada d'avui, que tanca temporada i que ja sabeu que aquí tothom que passa posa la seva música, Judit. Per què aquesta cançó?
1: Doncs espero que agradin les meves.
0: Segur que sí.
1: Doncs mira, són d'aquestes que quan escoltes t'agraden, simplement.
0: Simplement.
1: No, sí, no puc dir tampoc gaire gran cosa. I és una d'aquestes sèries que vaig veure amb el meu marit quan podíem veure
0: quan
1: sèries.
0: No, quan no estava l'Aro per allà.
1: Exacte.
0: Dient la seva.
1: Sí, i d'aquestes que els dos ens agraden i ja la descarregues i sempre que tenim aquest moment de tranquil·litat és aquesta que vas a buscar-la i a donar-li el play i,
0: yeah.
1: I res, no cal dir res, no? I els dos, pues, aquest moment de pau.
0: De pau, que us enteneu perfectament, la nena ja està dormint o no?
1: No, jo crec que fa temps que amb ella no la podem escoltar, no, perquè sí. Ella ens dorm a nosaltres.
0: Vull ella, dir que... ella us dorm a vosaltres. Sí. Ella té piles Duracell, no?
1: Sí, sí.
0: Ja passa això.
1: Llavors, ha de ser aquell moment que o està en el col·le, bueno, la guarde, uh-huh. O que està amb els avis.
0: En tot cas, l'Aro té gairebé 3 anyets. Uh-huh. No sé si has pensat ja que comenci a nedar o ja a fer esport o què?
1: Bueno, sense pressió, però
0: perquè
1: és cert...
0: Perquè tu vas començar ben petitona, no?
1: Sí, sí, sí. També per això, perquè ho feia al col·le, uh-huh. I al final, quan te n'adones, ja estàs nedant a un club. I ella és cert que l'hem portat aquest any a natació. Bueno, des de bebè portàvem a...
0: Per aprendre, ja, sí. Des de petita a petita. No?
1: Bueno, no, més que aprendre,
0: aprendre.
1: Aquest punt de relaxar-se.
0: Exacte,
1: ja, ara
0: exacte.
1: Sabeu que en aquest sentit, des de que són bebès, ara està tot inventat.
0: Ara
1: hi ha
0: tot.
1: Piscinetes com tipus jacuzzi
0: sí,
1: per ella.
0: Sí, és increïble, sí. Sí. Jo vaig i... arribar tard i això.
1: Ja, per això t'ho deia, que és ara, no? En aquesta actualitat com ha canviat.
0: Sí.
1: I això ja li relaxava, anava molt bé, era el dia que millor dormia. Mm-hmm. Llavors, clar, com a pare també, dius, ostres, la piscina és un gran...
0: Aigua.
1: Sí, sí, és un gran què. I ho gaudeix molt, que, sí, que per mi és el principal.
0: Clar.
1: I ara al col·le, on començarà ara i tres, faran un dia de piscina.
0: Dintre, setmana, no?
1: Sí, i llavors mm-hmm. Per nosaltres també és una cosa important. I bueno, li agrada ara a l'estiu pues, estar el dia a la piscina, a la platja.
0: A la piscina i a la platja,
1: sí.
0: No?
1: I a més és el que viu a casa. S'ha passat el dia corrents i el pitjor és que em demana la cinta mètrica.
0: Ah, sí?
1: Per fer que arriba a la meta i l'agafa.
0: Ui, clar, que ja té el coquet a dintre aquesta nena.
1: Clar, llavors aquest és el problema. A mi que corri m'encanta, però li haig de li explicar que no sempre s'aixeca una cinta quan arribes a meta.
0: Ja.
1: I és molt curiós el que veuen.
0: Que
1: i mira que jo
0: guanya.
1: He intentat que no pugi al podi. A mi sempre he respectat molt això. Clar que ha estat en moltes carreres.
0: Però això però... t'anava a dir que la porteu, que la, quan
1: sí.
0: Vas tu a les curses, doncs va el teu marit amb la criatura
1: i
0: viu aquest món.
1: Sí, sí, a més, no només quan guanya la seva mare, sinó quan guanya la que sigui
0: clar.
1: Que està a la cursa.
0: Però la
1: que...
0: mare guanya bastant.
1: Bueno, la
0: és
1: veritat,
0: el que té.
1: La veritat que he tingut sort en aquest sentit i sí, cada, veig, cada vegada menys, potser, però sí, sí. Bueno, no em puc queixar de la meva carrera esportiva.
0: Una gran carrera esportiva que ara també tractarem una miqueta, però tot va començar a l'aigua, perquè tu vas començar amb la natació, explicàvem doncs, que te vas tenir aquell conflicte doncs, amb aquell entrenador, que això va ser un dels primers obstacles que la vida et va posar i que et va fer, suposo, al final... doncs també una part positiva, no? Vas aprendre de tot allò.
1: Sí, i tant. Per això és una de les coses que vull explicar al llibre. Uh-huh. De fet, no crec que l'hagi de donar importància més a aquest fet i intento passar-ho molt de puntetes d'alguna manera.
0: Sobre, no?
1: Exacte.
0: Sí.
1: I l'únic, el missatge que vull donar és això, no? Com et marca com a persona i llavors per mi va ser un impuls, no? Uh-huh. Al final dius... evidentment fa que obris els ulls molt més no, de cara a la societat, però sobretot aquest coratge no, que potser pues, em va donar per afrontar i sobretot utilitzar l'esport com aquesta via d'aquesta energia que a vegades pues, tenim, no, que la puguis focalitzar on toca.
0: Uh-huh. Un entrenador que amb el que teníeu gran confiança i que doncs, abusava de les nedadores quan éreu molt jovenetes. El cas és que aquesta va ser una pedra al camí i moltes altres, però l'esport sempre ha estat allà. I l'esport, què ha significat per tu l'esport? Ja no només a nivell d'alta competició, sinó com a vida.
1: És que és això, és un estil de vida. Al final uh-huh. És aquesta necessitat de tu quan et poses a fer esport... És aquesta sensació que, on et trobes a tu mateixa.
0: Uh-huh.
1: Perquè, evidentment, és aquell moment que... Perquè quan ho començo a fer, jo començo a fer com un hobby.
0: Uh-huh.
1: En cap moment, després, òbviament, quan ja estàs entrenant,
0: yeah.
1: Surtes a pensar uh-huh. En les sèries que tens, el ritme que tens, però, en canvi, al principi, és aquest moment en què et trobes a tu mateixa i dius, deixo tot de banda i penso en mi i aquest tema de que et porta posar el cos al límit, esforçar-te, buscar un repte, intentar assolir-lo. Doncs això són aquests, bueno, aquest procés diari que al final fa que tot el que més, no sé, com que no tingui la importància que ha de tindre, no? Llavors dius, ostres, tens el teu camí és buscar aquest rendiment diari i aquest esforç que et permet, bueno, buscar com el teu objectiu sense que el que més importi, no?
0: Al final, l'esport ha estat el teu mitjà de vida, no, ja no parlo material, perquè això no massa, no?
1: No.
0: Això no massa, parlàvem de treballar sempre, a més de competir, que no estem parlant d'un esport que per molt que sigui subcampiona del món et puguis resoldre la vida, no?
1: Per res. De fet, jo també una de les curiositats que explico al llibre, que quan aconseguia un resultat important, sigui subcampiona d'Europa, subcampiona del món, la gent del costat diu, ja ho veuràs ara. Ja veuràs ara, el telèfon no pararà de trucar, ja veuràs ara, et sortiran... I clar, sobre tu penses, ah, pues, potser ara sí, no? Ara arriba aquest moment en què pues, això, hi ha ajudes darrere per recolzar la teva carrera, però mai,
0: i no,
1: mai han
0: no
1: arribat.
0: No han arribat mai.
1: No. És complicat, perquè quan, a més, és cert que és un esport conegut i que hi ha una federació darrere, però no, jo no, la meva distància no és olímpica.
0: Clar.
1: I quan
0: tu ets llarga i mitjana.
1: Mitja i llarga distància.
0: Mitja i llarga distància.
1: Exacte, que són carreres o de 4 hores, de 9 o 10 hores, i al final el triatló és olímpic, però en distància olímpica, que és la meitat del que faig jo.
0: Clar.
1: I llavors, clar, ja en aquest, principalment per la part de la federació, ja no hi ha un recolzament. Llavors, si per la federació del teu esport ja no hi ha, és difícil trobar-lo per un altre costat.
0: Fora, no? Per tant, no has tingut mai ajudes, sempre has treballat, i a més has treballat moltes hores. Expliques al llibre també que tu ets una persona doncs, que sempre has estat com molt responsable, no? Molt, la teva feina l'has fet al 100%, sempre li has posat molt a tot el que has fet, no? No només a l'esport.
1: Sí, culpa dels meus pares, suposo, no? Però agraïda, no? Agraïda.
0: Culpa entre cometes.
1: Exacte, sí, agraïda en aquest sentit, però és cert que des que érem nedadores...
0: Tu i la teva germana eren nedadores i éreu bones, totes dues,
1: sí.
0: O sigui, apreníeu ràpid.
1: Sí, la meva germana té un any més que jo i encara era més bona perquè era de les que encara que no entrenés se li donava superbé.
0: Ah, sí?
1: Jo m'ho havia de treballar
0: tu
1: molt.
0: Tu t'havies d'esforçar més,
1: diguéssim. Sí, llavors estic acostumada a donar-ho tot i a sacrificar-me molt tant a la feina com a l'esport, perquè... per mi era l'única manera d'aconseguir el resultat. Evidentment, sempre es parla de que puguis tindre pues, això, una part de genètica, no? Però comparada amb la meva germana faltava la meitat dels entrenaments que faltava jo i ho feia millor.
0: I ho
1: no?
0: feia millor, però ella no s'ha dedicat professionalment, o sigui...
1: No, després, pues, com et comentava, quan vam començar la universitat i els estudis, a les dues ens va sortir la possibilitat d'anar al CAR.
0: Sí, però als pares no els hi feia gaire gràcia, no?
1: És que és cert que en aquests centres els estudis es deixen de banda, perquè és com...
0: És com cobrir... complement,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però l'important és l'esport.
1: Sí, cobrir el currículum, però tu al final estàs allà en un centre per dedicar-t'hi a l'esport. Llavors els meus pares, doncs, deien que potser... I més la natació, que és un esport que s'acaba molt jove.
0: Clar, perquè llavors no fèieu... Encara no feies triatló,
1: no,
0: feies natació.
1: Fa 5 anys després d'haver deixat de nedar quan vaig conèixer el triatló i de casualitat, no?
0: Sí.
1: I la meva germana, en aquell cas, pues, també va dedicar els estudis, va ser mare molt jove,
0: i
1: llavors pues, ja l'esport de competició va deixar de costat. I jo, doncs mira, com sempre m'ha agradat seguir fent esport, pues, de casualitat vaig provar un duatló i això em va enganxar al triatló sense saber que podria tornar a significar un esport d'alta competició, com havia sigut la natació.
0: Clar, perquè tu, de fet, ja havies tancat una mica aquest capítol, no? Ja havies decidit centrar-te en els estudis. Què vas estudiar?
1: Magisteri d'Educació Especial.
0: I amb la feina ja has treballat d'això?
1: No, realment, no. Sí, vaig fer alguna suplència i de més, amb la intenció de treure-me les oposicions de mestre, però com m'agrada tant l'esport, vaig començar a treure titulacions de monitora de spinning, de fitness, d'entrenadora... de triatló, i al final...
0: T'hi has dedicat al tema de l'esport dintre de la feina, també.
1: Exacte.
0: No? Com és d'entrenadora. Doncs anem coneixent a poc la història de la Judit amb més música.

0: Aquesta és instrumental, per tant, sentim la música Cassiopeia, és el títol d'aquest tema que ens has demanat de Colch, i aquest per què? On et trasllada o què et fa?
1: Doncs aquest és el millor exemple per ensenyar-te la música que a mi m'agrada quan faig esport.
0: Quan fas esport, sí. És que a més ja t'ho demana, no?, la música.
1: Sí, quan surto a córrer necessito música i per mi és el tipus de música que m'agrada i el que això no m'agrada escoltar molta lletra, però aquesta part instrumental de que sembla que això, que vagi augmentant l'energia i et vagi donant forces i que al final la música gairebé ja ni l'escoltes, no?
0: Ja.
1: Però és la cançó perfecta que necessito per fer esport.
0: O sigui que sempre que entrenes, sempre que corres, sempre tens música, tu.
1: Corrent, sempre. Sí, evidentment, corrent, en bici...
0: No, i a l'aigua tampoc.
1: A l'aigua tampoc, no, ja està tot inventat,
0: està
1: el que dèiem,
0: inventat,
1: però sí que és cert que a l'aigua no ho necessito i en bici jo respecto molt les normes per davant de tot.
0: Clar.
1: I sé que molts van allà amb l'auricular, que no...
0: Una mica camuflat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però no hauria de...
1: No, i jo, mira, que sóc amb això, quan veig algú sempre li dic, això no toca, i no, evidentment, jo, escoltar la carretera.
0: Perquè ets una persona disciplinada.
1: Molt, molt, molt.
0: Moltes vegades parlem que l'esport et dona disciplina, però tu ja vas néixer disciplinada, no? Una mica? Has sigut sempre, des de petita.
1: Sí, ostres, jo no sé, poso
0: també
1: que...
0: També ho relaciones.
1: Sí, sí, ho relaciono amb l'esport, però potser ja venia una mica intrínsec amb mi.
0: Ja, segurament. Ja des de petita disciplinada. Escolta, ara que parlaves de la bici, tu deies, vas arribar al Trialdó una mica per casualitat, passant pel Dualdó, és a dir, per nadar i córrer, però això de la bici tu no ho dominaves gaire, he llegit el llibre.
1: No, res. És que no tenia bici, evidentment.
0: Però ni de petita, o sí, havies
1: ostres,
0: tingut...
1: Ostres, pues, com hem tingut tots, potser, ja. De nens, que sí que tens una bici
0: I ja està.
1: Però
0: tu no sorties amb bici ni res.
1: No, i a més, clar, al final comences a treballar. Sí que donava moltes classes de spinning, em deia, no, sí, força tinc, però
0: sí,
1: és que aquella bici
0: aquella
1: no es
0: belluga.
1: Clar, era pitjor, perquè em pujava la bici i em deia, has de moure't amb la bici. I jo deia, és que jo estic acostumada a moure'm amb una bici estàtica. No? I tenia, pues això, aquests tics que em deien no, es nota que fas spinning. I llavors sí que tenia força, però poca destressa. A més, soc bastant torpe. La gent em diu, no diguis això, però és cert. I a més, amb els nervis, encara més.
0: Pel tema de l'equilibri i això, o què?
1: És entre... Bueno, sí, aquestes... Bueno, no
0: o sigui, és que
1: donat...
0: tenia certa por quan baixaves o quan...
1: És entre por i suposo que sempre aquest por al ridícul, també... I llavors em condicionava molt a dir la destressa en la bici ha sigut nefasta per la meva part.
0: Escolta, llavors com pots ser subcampiona del món de triatló si la bici no... Clar, se t'ha de donar bé les tres coses, no?
1: Sí, home, al final...
0: Sempre hi ha alguna que més que les altres, no?
1: Sí, però jo... Home, lo xulo és quan el moment que dius soc triatleta 100%.
0: Sí, això, sí, sí. Això tu ho has aconseguit.
1: Sí, perquè és quan comences a córrer algú que ha vingut de natació és també... Bueno,
0: costa,
1: perquè a més...
0: Que tu estàs acostumada a l'aigua.
1: Clar, estàs acostumada a l'aigua i es nota molt. Algú

0: No penso, sempre ho dic, no penso que més que d'altres, no? Sobretot quan estem a un nivell tan alt. Exacte. Però sí que és cert que dius, hi ha molta feina darrere, i sobretot a mi no em deixava de sorprendre la capacitat que tenia després de convertir-me en una killer, com algú em deia, competint, no?
1: Ja. O sigui, tu competies i anaves a per totes, i llegia jo que no hi ha tant pel títol, sinó per una qüestió de superació.
0: Exacte, si no era el fet de guanyar, perquè a més sempre...
1: Però una cosa porta l'altra, no?
0: Sí, però és el fet de superar-te tu mateixa i de veure què ets capaç de fer.
1: Uh-huh. Aleshores, aquest llibre pot servir per... És la teva experiència, és la teva vida, pot servir per persones que facin esport o no?
0: Sí, i això
1: pot servir per la vida, per qualsevol altre àmbit de la vida.
0: Sí, i m'ho diu molt la gent que ho ha llegit, i m'agrada, no? Perquè, de fet... no volia posar la paraula triatló al títol, perquè precisament jo deia...
1: De fet,
0: que...
1: no la té.
0: Exacte. Jo deia, és que no és...
1: No és un llibre sobre triatló.
0: Exacte. I és veritat que hi ha molt esport i hi ha molt triatló, perquè he sigut triatleta durant molts anys. Però penso que m'agrada, que penso que és un llibre per tots els públics.
1: Uh-huh. Al final, l'esport, hi ha molts esportistes d'elit que acaben fent xerrades, no? T'ensenya alguna cosa que pots extrapolar després a la vida.
0: Moltes. Mm. Al final, aquest punt de sacrifici, de disciplina, de superació, penso que no és només l'esport, és com t'ensenya molt a treballar en això, però és, com ben dius, es pot extrapolar totes coses.
1: A la vida. Hem parlat d'alguns obstacles, també vas tenir alguns problemes de salut, no? Mm-hmm. Quan ja el triatló veies que podia ser una cosa important per tu, vas tenir això del hipotiroidisme, que costa de dir, i tot això com ho vas superar? Perquè pensaves que potser no tornaries a fer triatló.
0: Sí.
1: I després va arribar el millor moment, no? de la carrera.
0: Sí, sí. De fet, aquell moment quan arriba penses que t'acomiades ja del triatló i penses en recuperar-te sense pensar ja en tornar a competir.
1: D'elit, no?
0: Sí, però bueno, quan et donen l'alta de mèdica d'alguna manera, tornes a l'esport perquè t'agrada i bueno, deia, vaig a una psicòloga esportiva i que també m'ajudi a gestionar això i a veure si puc tornar a competir. I ara miro cap enrere i costa creure.
1: Costa creure que aquella Judit que es va aturar del tot després aconseguís tot el que va aconseguir amb el triatló. I ara ens queda molt poc temps, perquè també anem contrarrellotge, saps? Com a la bicicleta. Però i ara què? Ara estàs centrada amb la teva nena, l'Aro, la família, però continues competint, com deies. A més, estàs a la Federació de Triatló. No, què estàs fent exactament ara?
0: Doncs porto un programa, l'impulsa la Federació Espanyola de Triatló, proposa a una tècnica a cada comunitat. Catalunya feia 3 anys que no ho feien, i aquest any ho he reprès jo.
1: Ah,
0: i és el programa d'Amazones i Lideresses, que el que haig de fer és durant l'any una sèrie d'esdeveniments, entrenos, ja sigui de sortir a córrer o fer una xerrada, i el que fem és impulsar l'esport femení. Mm-hmm. I hi ha una diferència entre dones majors d'edat i nenes, menors d'edat.
1: I és impulsar l'esport en general o el triatló en particular?
0: En general, però sí que és cert que inevitablement ha d'haver triatló.
1: És la Federació de Triatló.
0: Exacte.
1: Escolta, t'acomiadarem ara amb música. Que tinguis molta sort amb aquest llibre. Estàs contenta? Estàs
0: molt
1: satisfeta?
0: Moltes gràcies per convidar-me i per parlar del llibre.
1: Doncs espera, que encara ens has de dir per què això.

0: Està parlant d'una mare, eh? Està clar. La cançó es diu Mama o Mamà de Blues Room i està parlant d'una mare, no? Està parlant de tu, per exemple.
1: Pues de mi, però sobretot el
0: de
1: que...
0: De la teva mare.
1: Exacte. Per mi una de les coses que més he après com a mare, no em vull emocionar, però és el fet de valorar més a la teva
0: clar,
1: mare.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: al final,
0: sí.
1: Ostres, la figura que més t'ajuda des del dia 1 que neix la teva filla i és ajudar-te a tu com a mare i com a àvia, no?
0: Ja.
1: I al final, jo, mira, aquestes cançons de les que escoltes i és així, és que dius, és que la meva mare és que és estar allà sempre, però portar-te un tàper, agafar-te la... entrar a casa teva i agafar la roba de la rentadora per portar-se-la
0: sí.
1: i rentar-la.
0: Hiperactivitat total.
1: Sí, i les mares que donen el 200% i jo ara ho veig més que en mi, en la meva mare.

0: dia ho faràs tu, també. Portaràs el tàper.
1: Bravo.
0: Judit, felicitats per tot. Petonets a la nena i moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. I vosaltres ja sabeu que aquest és el darrer programa de la temporada. Tornarem a partir de... Comença la temporada d'hivern el 7 de setembre. Canviem d'horari dissabtes de 2 a 3 de la tarda, una hora de Més que Esport. No ens deixeu, que passeu molt bon estiu. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'incendi forestal de la Mierla a Guadalajara obliga a evacuar 4 municipis més i ja en són una vintena. Les fortes ratxes de vent dificulten les tasques d'extinció i compliquen el pronòstic. El foc ha cremat unes 13.000 hectàrees, la immensa majoria a superfície del Parc Natural. Mercedes Gómez és la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa.
2: Con vientos de cerca de 50 kilómetros por hora y que van a impulsar el incendio, pues evidentemente pues va a seguir avanzando. Por ese motivo hemos decidido esta mañana en el CECOPI, en el centro operativo, la orden de evacuación de otros 4 municipios más.
0: Això, per tant, implica que augmenta també el nombre de desallotjats. Ja són uns 800 veïns, d'altres estan, a més, en preavís. S'ha habilitat un nou espai per poder-los allotjar. Sobre el terreny, més de 200 efectius i 8 mitjans aeris, un dispositiu que anirà augmentant a mesura que passin les hores. Es dupliquen també els efectius de la unitat militar d'emergències. El govern autonòmic ha anunciat ajudes per un sector ramader i forestal que són el principal motor socioeconòmic de la zona. I l'incendi forestal que presenta una millor evolució és el que es va declarar a Orés, a la comarca de les Cinco Villas, a l'Aragó. Aquest matí ja no s'observaven flames i les columnes de foc han estat mínimes. Entre els efectius, un optimisme moderat, però lluny de poder donar l'incendi per controlat. Alfonso González, director de l'operatiu d'extinció.
3: Esto es bastante alentador y positivo respecto a lo que teníamos en días anteriores.
0: El perímetre es manté d'uns 80 quilòmetres i els efectius controlen possibles revifades i pendents del vent i un possible canvi de direcció que faci empitjorar la situació. Segons les darreres xifres i després de sobrevolar la superfície afectada, parlen d'entre 14.000 i 15.000 hectàrees cremades. Un miler d'evacuats de 6 municipis no podran tornar a casa ni revisar l'estat de les seves propietats si fan un reconeixement del terreny, efectius i membres dels cossos de seguretat. I a casa nostra, precaució. Està activat el nivell 4, el més alt del Pla Alfa per risc extrem d'incendi a una vintena de municipis i el nivell 3 a 177 poblacions més per perill molt alt. Es mantenen les restriccions d'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmallà. Es demana extremar les precaucions al medi natural per tal d'evitar incendis davant aquest risc tan elevat. I més qüestions, minut de silenci al que s'ha celebrat aquest migdia a Soses, al Segrià, en record de la veïna de 75 anys, la Dolors, trobada morta amb signes de violència a nit. L'Ajuntament també ha decretat 3 dies de dol. Sandra Marco, alcaldessa de Soses.
4: Som un poble petit, ens coneixem tots, i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona, i no entenem el que ha passat.
0: Els Mossos d'Esquadra investigant la mort violenta d'aquesta dona. Els fets van tenir lloc a nit quan va sortir a passejar el seu gos. Quan van veure que no tornava, els veïns es van organitzar en una primera batuda. Van ser els Mossos qui la van localitzar ja sense vida i amb signes de violència. La policia catalana ha decretat el secret de sumari, no descarten cap hipòtesi i a hores d'ara no hi ha cap persona detinguda. En esports, Espanya a l'Argentina, final del Mundial de Futbol a les 9 de la nit a Nova York. La vigent campiona d'Europa s'enfronta a la vigent campiona de Sud-amèrica i també qui defensa títol. Un duel marcat per dues generacions, la joventut de Lamine Yamal i l'experiència de Leo Messi. I en permís de futbol d'aquesta Copa del Món, parlem també de ciclisme, endant-se la 15a etapa del Tour de França, més de 180 quilòmetres, que avui acaben en alt. I en tenis, Paula Badosa disputa la final del torneig de Romania davant la tenista d'Egipte de Maillard, i ara, a les 3 de la tarda, ha començat la cursa del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, amb Kimi Antonelli sortint des de la primera posició. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornaran al punt de les 4, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
5: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4.

0: Sopar de Cine amb Conxita Casanova.
1: Hola, amics del cine, bona tarda. Com esteu? Quin cap de setmana apassionant que estem travessant, el que tenim encara pel davant aquest diumenge. Nosaltres portem cinema fresquet, producte de proximitat, de qualitat a l'alçada del Mundial, que vol acaparar-ho tot, però ha d'haver-hi temps pel cinema també, hi ha temps per tot, podem combinar i anar al cinema abans de veure el partit d'aquesta nit. Nosaltres escombrem sempre cap a casa, cap al cine. Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i estem contents perquè ens visiten dos actors catalans, els que estimem i que, a més, sempre treballen en pel·lícules interessants. Són protagonistes de l'Amfitrión. Mari Pau Pigem, bona tarda.
2: Com bona estàs? Tarda, bé.
1: Francesc Garrido, bona tarda.
3: Salut.
1: Què tal? Ens n'anem a una illa grega amb vosaltres. No hi ha millor plan ara que som en temps de vacances, d'estiu... I de moltes ganes de refrescar-nos, també, no?
2: Sí.
1: Això veu fer vosaltres, no? Com us ho van vendre, això? A veure,
3: tenim
1: un projecte d'una
3: pel·lícula...
2: És que el fet que ens diguessin de que fes fer una pel·lícula amb Willem Dafoe ja era vamos, donde hay que firmar.
3: Ja estava venut, sí.
2: Total.
1: Per on comencem?
3: Pel començament, no?
1: Com comença aquesta història?
3: Sempre comença igual, no? Amb una trucada, algú et truca i et diu, escolta, que tal i qual, això, una pel·lícula a Grècia, tal. I dius, vale, pues vinga. I així va ser. I ja està, i va ser bastant ràpid després. Però sempre igual. Després una entrevista amb un director, amb el Miguel Ángel Jiménez, que és un tipus extraordinari. Una xarxa amb ell boníssima, d'una hora i pico, explicant tot, els planos, tot. Jo la vaig gravar, la tinc gravada. I...
2: Que bo.
1: Ah, sí?
3: Sí, el que volia del personatge, el que volia de la pel·lícula, els seus referents cinematogràfics, que són molts, perquè ell és un tio molt culte i molt intel·ligent i molt sensible. I així, i després, doncs, ja ens vam plantar a Grècia.
1: No, coneixeu Grècia o no?
3: Jo sí, hi havia estat.
2: Jo no, jo encara no. Estava, però a mi, com m'agrada viatjar treballant, doncs em van donar aquest regal, doble regal.
1: Quina zona era? Quina illa
2: era? Corfú, el juliol, i l'agost a Atenes, que és quan s'estava cremant, a les afores d'Atenes, també. Vull dir que abans que parlàvem de focs...
3: Una de les millors èpoques de la meva vida. De tota la meva vida. Va ser extraordinari. Rodar, la família, van venir, va ser una època boníssima. Amb la família va ser increïble. Com si fóssim actors d'aquells d'altres èpoques, no? Que t'aportaven a un lloc amb la família i disfrutaves, del lloc rodaves, dormies, anaves de festa amb
2: aquell hotel a Corfú que arribàvem a les 6 del matí de treballar perquè fèiem nits, i la directora de l'hotel deia, doncs avançaré l'hora d'esmorzar perquè pugueu esmorzar, només arribar, tirar-vos a l'aigua i anar a dormir. I el que fèiem era això, llançàvem a l'aigua, esmorzàvem i a dormir. I me'n recordo que el que feia de pare a Canino, el Christoph Stergoglio, em deia, va, noia, va, que t'està agafant la
1: son. Primera pel·lícula de Yorgos Lanthimos, eh?
2: Exacte, que jo quan el vaig trobar allà en el rodatge vaig fer, venga, otro plus d'aquesta pel·li. I vaig dir, és un honor treballar amb vostè i després, bueno, era el nostre president, li dèiem, no?
3: Sí, li dèiem el president.
2: Era el nostre president de la República que vam fer allà.
3: I de les millors, eh, aquesta pel·li, Canino.
2: Sí, és una locura.
3: No, t'assembla dura, xin,
1: i tant. Però, a veure, a Corfú, el mes de juliol, has d'anar, per tant, turistes, també, no?
3: No
1: com,
3: creguis.
1: Com ho creieu per rodar, entre tant turista?
2: En els llocs on estàvem, no.
3: No,
2: era,
1: no arribàvem.
3: Era una finca privada. I no.
2: Clar, se suposava, estem parlant d'un senyor que és un... No? Com un onassis, i aleshores clar, és com una finca que està ja acotada i aquí no entra quien quiere, sinó quien puede.
3: I després no creguis tampoc, perquè anàvem a platges a banyar-nos i a dinar, i tampoc hi havia tanta gent. Després m'han dit que sí, sobretot a l'agost, però nosaltres, jo no sé, jo no trobo que trobéssim tanta gent a les platges.
2: És cert.
3: Van fer dos o tres junts, i jo penso que vaig anar una diverses vegades amb la família, amb la Mercè i la Joana, i sempre estàvem mig solets, vull dir que...
2: Bueno, també tens la cosa aquesta bona, que quan viatges a treballar en els locals et donen molt bons consells d'on anar.
3: Ah, clar, també.
2: És veritat. Tens la cosa aquella que vam anar, que la directora ens va dir, és la nostra secreta.
3: Ah, sí.
1: Clar, no cal difondre-ho gaire, no?
3: No,
2: sembla que no haguéssim anat a treballar, no estem parlant de platges aquí. Com...
1: Realment estem fent una visita turística,
3: també.
1: No?
2: Per
1: un territori per on deu circular també l'esperit d'Isadora Duncan, no? Allà van rodar una pel·lícula també, no? Han rodat algunes altres pel·lícules, no?
3: Van rodar allò tan famós, que no sé com se diu, d'aquella família...
2: L'Als d'Arrel.
3: Això, que jo no he vist.
2: Que jo estava enamorada d'aquesta sèrie. Estic enamorada d'aquesta sèrie. Penso que és de les sèries més boniques on s'ha parlat del ser humà com un ser molt peculiar, que pot ser molt hermós, que són ànimes molt, molt peculiars.
1: Parlem de Willem Dafoe, no?
2: Vinga.
1: Que hem vingut aquí a parlar de Willem Dafoe, entre sí. moltes altres coses, també, no?
2: Sí.
1: Però crec que aquest senyor mereix un capítol a part, no?
3: Totalment.
2: Jo recordo quan em van trucar per dir-me aquesta tarda, vols anar a una... com quieres ir a una entrevista con un director per una pel·lícula en Grècia con Willem Dafoe, i jo tenia el speaker posat a l'altaveu i el meu fill se sent, ala, mama, quan penjo. És un dels tres millors del món. Dic, jo també ho penso, que potser és un dels tres millors del món.
1: Jo no m'explico com no té l'Òscar.
2: Ja, però és que encara. És un currant, és un senyor que jo crec que ni li importa això, no?
3: Sí.
2: No està per això.
3: Li agrada la seva professió, no?
2: Sí.
3: Li agrada molt i no crec que li interessi molt l'altre. Si li cau, segurament l'anirà a recollir, no sé. Però tant una altra cosa, ell, no? Viure, fer pel·lis particulars, comprometre's amb la professió, fer d'actor. Perquè és una meravella, ja no el resultat, sinó veure'l com treballa. O sigui, fa d'actor, és un senyor que s'ha format al teatre i es veu. És un senyor, hòstia, allà, sota el sol, amb el paraigües, aguantant, dinant alhora amb nosaltres...
2: Les sessions de nit.
1: No feia vida a part, eh?
3: No.
2: I a més li deies, un dia li vaig dir, podem parlar de la pel·li amb el Julian Schnabel sobre Van Gogh? Perquè l'havia vist feia poc i fa, sí, com al cinema es d'esperar bastant, ens vam anar a un graó, ens vam seure i vam parlar de pintura. I és un... Bueno, és una persona propera i és un currant, eh?
1: És col·lega.
2: Sí, no té cap tonteria.
3: És actor, és actor. És actor.
2: És un treballador, està al servei del que està fent.
1: Ara l'han renovat a la Biennale de Venècia, al teatre. L'heu felicitat?
3: No ho sabia.
2: No, el vaig felicitar. Jo el vaig felicitar fa dos anys, quan l'han donat, no?
1: Sí.
2: Que és via... La direcció es fa dos anys.
1: Ara l'han renovat, sí. L'han renovat dos anys més, sí.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, és un senyor, a mi em va donar la sensació de que toca de peus a terra.
2: Molt fort.
1: Que sí? Molt. I bon company, no?
3: Bon company.
2: Sí.
3: Bon company. És allò que penses, bueno, ara quan faci l'escena, igual és un raro aquest tio. I no et mira o no sé què.
2: Que
3: al contrari. És un tio de teatre.
2: Que vol el joc. A mi el Miguel Ángel, que és genial, el que deia el Francesc, de com el Miguel Ángel et anava donant referències del que... Tot el que t'explicava del teu personatge, que després tu veuràs la pel·lícula i diràs... Bueno, però jo ho havia de saber, saps? I això deia... Ai, mira que bien, se me va a la cabeza.
3: El Willem Dafoe, que li devia dir alguna
2: cosa. Ah, sí, que el Miguel Ángel, és l'edat. Soc una senyora de Murcia. Ja.
1: Diguem que parlàvem de Willem Dafoe.
2: Sí, em va dir...
3: Jo crec que sí.
2: De qui parlàvem?
3: Jo crec que
2: parlàvem. Tu qui ets? I tu qui ets? Em va dir, tu improvisa i dile coses... I dic, ja, i tira't encima d'ell. I dic, ja, però pacta con ell, que vamos a jugar. Perquè si jo pensava, esta senyora de Barcelona se me tira encima. O sea, jo què sé. I el tio va dir, és un actor. I dic, ja, lo sé, vale. I aleshores, en lloc de seduir-lo amb coses, li anava dient secrets d'estat a l'orella sobre Franco, en plan, Franco ha muerto, pero hacemos ver que está vivo. I el tio anava mirant així i em passava el whisky. O sigui, que el tio vol jugar. És molt guai.
3: Jo ja pensava que era una senyora de Barcelona que volia lligar amb ell, segurament.
2: Anda. No, que vaig conèixer la seva dona, em va encantar.
3: És una broma, jo també volia lligar amb ell.
2: Tots volem lligar amb ell, però lligar amb ell per treballar amb ell tota la vida.
3: No, però diu una cosa que està molt bé, perquè Miguel Ángel, i això és molt xulo, i també diu molt del Willem, que és que tractava tothom igual. Perquè jo en una escena vaig fer una cosa, bé, tal, i em diu, Francesc, no. Digo, ah, vale, d'acord. Però Willem lo parava i decía, Willem, No, Willem, vamos a ver, no, esto no, porque... let me see, listen, it is very important that your character, when enter, it walks... I l'altre mirava amb atenció i diu, ok. Lo hacía, yeah. I quan acaba dient, Miguel, is like that? Penses, hòstia, en un moment donat podria dir, déjame que esto se hace así. Yeah. O sigui que molt bé per ell, pel Willem, i molt bé pel director, que no feia distincions amb ningú.
2: Sí, del director hem de parlar, d'aquest director.
1: Ara parlem de Miguel Ángel Jiménez, sí, director d'Una ventana al mar, amb Emma Suárez, que també hi és a la pel·lícula, una altra gran, també de les que a la que també hem de reverenciar, no trobeu?
3: A l'Emma, absolutament, és la millor.
1: Sí, sí. L'Emma és un geni. M'acordava la presente, que es deia abans.
3: Per suposat.
4: No, no, no, no.
3: Ho dic amb tota...
4: O sigui, ella va anar amb totes.
3: Dic amb tota la humilitat. És una gènia. És una tipa que és una gènia. O sigui, és una gènia, aquesta
4: tipa. Bueno, és que és la història del cine espanyol. També, saps? És una tia que era... És una dama del cinema espanyol, ja. És irrefutable.
1: Els vostres personatges, l'anfitrions, són una mica excèntrics, no? Per dir-ho d'alguna manera i explicar-ho als oients.
3: Sí, està ben dit.
4: Està ben definit.
1: Sí, no? Com els veieu vosaltres?
3: Ara la Maripau explicarà el meu i jo explicaré el seu, va.
4: Pues sí, podem dir, ell és el marquès de Villaverde, està basat en el marquès de Villaverde, que era el yerníssimo de Franco, i que es veu que era un corrupte de l'hòstia, que agafava la Vespa, per exemple, la casa Vespa, ell l'agafava i l'entrava a Espanya, però aleshores tot havia, ell untadito. I es veu que fins i tot Franco necessitava parar-li els peus. I ahir va venir el meu personatge, que l'explicaràs tu. A veure si sabes què és mi personatge, perquè esto me lo explicó a mi Miquel Ángel, però...
3: Ella m'ho ha explicat superbé el meu. Penso que no estaria a l'alçada. No sé, anava per allà, la Maripau, no. Fa com una tipa, com si fos la secretària, l'ajudant d'aquest marquès de Villaverde, però en realitat treballava com pel Franco, per veure què feia jo, que no m'accedís amb assumptes.
4: Sí, sóc una ex-agente del Servicio Secreto de Inteligencia Español. Ay, perdón, sí que m'anava jo.
3: Del CNI d'entonces.
4: Sí, del CNI d'entonces, que no sé com es deia, que el Miguel Ángel tenia tota la informació i tu ets una tipa que ja estàs de volta de todo, inclús, bueno, puc explicar, no? Vaig amb un pedaç a l'ull, perquè en algun accident laboral se suposa que jo tinc tot rebentat, tot el tors i a l'ull.
1: Que després se t'havia operat el marquès de Villaverde, perquè també operava, no?
4: Ah, sí, és veritat, era un doctor, sí senyor.
3: Ell era doctor, sí. Aquest era un cràpula, de mucho cuidado.
4: Sí, havia hecho un braguetazo importante, ¿no?
3: Era com tots en aquella època. I aleshores, en aquesta pel·lícula, el que explica és intenta fer una relació amb el personatge del Willem, que és un tio molt poderós, e intenten los estertores del Franco intentar encara
4: fer business,
3: fer un negoci amb aquest senyor, i quan s'acabi tot allò, doncs tenia ell tot un negoci a l'Àfrica, no? A Marroc. Era un cràpula, un tipus sense escrúpols, com la majoria de la gent d'aquella època, que tenien poder i que el manegaven.
4: I en aquesta època també. Ja. Tenim uns quants.
1: No hi ha tanta diferència.
4: No hi ha tanta diferència.
1: A certes esferes i nivells.
4: A certes esferes, estem parlant de jo, hablo de Trump directament. Sí. No sé si m'escoltarà avui.
1: Carlos Cuevas també hi és, sí. Que no me'l deixi, també. Carlos
4: Fent de
1: Cuevas.
4: Fill del francès.
1: Uh-huh.
4: Sí.
1: I aquestes
3: digno feixes. Hijo mío, sin duda. Ha heredado mi belleza, no hace falta decirlo, y por supuesto mi inteligencia, aparte de mis dotes. No, és el Carlos és un tio increïble. Mm. És una preciositat de tipus, de noi i d'actor. Sí. I vam estar molt junts a la pel·lícula tots, no?
4: Sí.
3: Vam començar junts la festa, per tant, estàvem tots molt junts, molt...
1: Això t'anava a preguntar per aquestes festes amb aquesta piscina,
3: sí.
1: Eh?
3: Això ho vam fer tot al principi, diguem, i aleshores, bueno, no sé, vam fer bona... Estàvem tots com aquest plano que... Hòstia, no sé, perquè tal, allò comentant, a veure com anava, com els altres actors, perquè hi havia molts actors de tot arreu, grecs...
4: Sí, finesos, anglesos, Joe Cole, Pele, Elika, finès, Joe Cole de Peaky Blinders, d'anglès, sí, fantàstics.
3: La tipa aquella danesa, també. O sigui, llavors era com, bueno, no sé, va ser xulo. Jo penso que començar per la festa ens va fer a tots un favor. Molts. I el Carlos Divino. Divino, un tio divino.
4: Sí, a mi em feia molta gràcia perquè passejàvem per Corfu Town, ell i jo, i clar, la gent es gira quan veu el Carlos. És que és conegut més enllà de gent de los mares.
1: I és
4: no?
1: Molt guapo.
3: Sí. Jo penso que giraven perquè era guapo. No sé si el coneixien, però ja no sé què és aquest tio.
4: Eren turistes llatins i tal, i el anaven mirant.
1: I aneu una setmana que ve, o sigui, la setmana que ve, just després de l'Odissea. Que haurà vist tothom ja, no? L'Odissea.
3: Sí,
1: diran... Qui vol anar a veure la història d'Ulisses una vegada més? No?
3: Ja, no ho sé.
4: No sé.
3: Jo penso que n'hi ha molta gent, no? A veure aquesta de l'Odissea.
4: Hi ha algun link aquí, no? Todo muy griego.
3: Sí.
4: Aquí hi ha, hi ha un...
1: Sí.
4: Hi ha una homelanx d'algú aquí, eh?
3: De Ulisses a Onassis.
4: Exacto. Quasi. Sí, sí. Odisseus o Onassis. Sí.
1: Francesc Garrido, Maripau Pigem, moltíssimes gràcies per haver
4: tu,
1: passat
4: sempre.
1: Pel Bar de Cine Ràdio 4 per explicar-nos aquestes interioritats de l'anfitrión que ens ha encantat conèixer de primera mà i de les vostres veus. Ara estrenar i a convèncer el públic que vagi a veure-la, no?
4: Exacte.
1: Que, per cert, la Mari Pau, la nit del BCN Film Fest, no va poder ser amb nosaltres perquè estaves fent teatre.
4: Estava a l'abadia fent el monòleg de Teoria King Kong i tu vas fer una cosa molt bonica, que és fer reconèixer que estaven els meus pares allà.
1: Sí.
4: Una senyora de 86 i un senyor de 90, que el meu pare li diu a ma mare, no ens havien aplaudit mai, això.
3: Que bo.
4: És molt bonic i t'ho agraeixo molt. És molt bonic.
1: Doncs esperem que seguiu recollint molts aplaudiments. Gràcies. Amb aquesta pel·lícula també i tot el que feu i toqueu. Gràcies.
4: Moltes gràcies
1: per venir.
3: A tu, Conxita,
1: gràcies.
3: Tu que ets una dona extraordinària.
1: Va de cine a Ràdio 4, estem acabant temporada. Dafnis Valdut, molt bona tarda.
5: Bona tarda, com
1: esteu? És la teva última Diana d'aquesta temporada.
5: D'aquesta temporada, mentre encara... Jo no me'n vaig de vacances, però t'he de dir, perquè encara estic fent funcions fins al 2 d'agost a la Villarroel, ja ho he deixat caure així com qui no vol la cosa, fent la funció.
1: S'han de posar les falques així, d'aquesta
5: manera.
1: Sí, s'han de posar
5: així, sobre la marxa. La funció, la primera llei de Newton, allà estem, a la Villarroel, fins al 2 d'agost, dintre del Festival del Grec, o sigui que estarem allà encara. Vull dir que no me'n puc anar de vacances com tu, que ja, tens que ja has vingut a gravar amb la maleta feta, fer el programa amb la maleta.
1: Però que no, que continuem el Va de Cine durant tot el mes d'agost, també, però en un format diferent.
5: Però diferent, clar.
1: Format molt diferent, refrescant, de vacances...
5: S'ha de descansar una mica, senyors i senyors. Però abans d'anar-nos-en, què? Què tenim amb nosaltres avui? Vols saber-ho? Aviam com li dius tu. Jo dic Anna Wagner, però tu li diràs Wagner.
1: Jo li dic Anna Wagner.
5: Wagner.
1: I no m'ha posat mala cara mai.
5: Ja, a mi
1: quan
5: tampoc.
1: Quan les entrevistes o presentacions li
5: clar, dit Anna Wagner. Clar, jo pensava que m'he trobat, li he dit i prou, no li he dit algun
1: però
5: nom.
1: Ja... I aquí també li diu Wagner, eh? També ho he sentit així.
5: Bueno, l'Anna Wagner, diguem-ho així per fer tothom contents, és l'actriu a la que li faré Diana en aquesta darrera secció d'aquesta temporada.
1: Que bona és, eh? Que bona és. Podria ser la Isabel Huppert
5: doncs no,
1: espanyola.
5: No has dit cap tonteria.
1: La Isabel Huppert, per cert, ara l'han fet presidenta de la Cinémathèque Française, és una de les notícies d'aquest mes de juliol.
5: És que, clar, és que una eminència viva, vull dir, és història.
1: Són tigreses, no? Són tigreses.
5: Són boníssimes.
1: De la interpretació, aquestes dones.
5: I l'Isabel Huppert, amb un bagatge cultural, és que, clar, aquesta senyora és com una mena de
1: és una deessa.
5: És ideologia, gairebé.
1: Per mi és una deessa de la interpretació, no?
5: Però no ens liem, perquè avui hem de parlar de l'Anna Wagner, si no li fotrem res, pobreta. L'actriu que sembla que entri directament a les vides dels personatges. Ella és com que apareix allà en una pel·lícula sense fer gaire soroll.
1: I s'ho menja tot.
5: Sense fer gaires focs artificials, però amb aquella gran capacitat i especial de captar l'atenció de l'espectador. No saps per què de cop i volta vols veure què li passa a aquella senyora, no? Quan apareix a la pantalla passa una cosa curiosa, que és que deixes de pensar en l'actriu. És com que només veus què li està passant a aquell personatge, aquella persona que interpreta. I això és un dels elogis més grans que es poden fer una intèrpret, crec jo. Nascuda a les Palmes de Gran Canària, Anna Wagner no va arribar al reconeixement de la nit al dia. La seva carrera és una d'aquestes que m'agraden a mi, construïdes amb paciència, amb constància, amb molt d'ofici, d'aquelles trajectòries que fan entendre que el talent és important, però que sense el treball i la perseverança i els estudis i la formació...
1: Resiliència,
5: doncs,
1: també, no?
5: Sense tot
1: paraula
5: això,
1: màgica.
5: Seria difícil recollir bons fruits. Abans que el gran públic la convertís en una cara imprescindible del cinema i de la televisió, l'Anna ja acumulava moltes hores de teatre, això es nota. El teatre, ja ho he dit molts cops, és l'escola troncal de gairebé tots els actors i totes les actrius.
1: A Javier Bardem li ha costat, eh?
5: Li ha costat fins ara, que s'hi posarà aquesta temporada vinent. Sí, finalment. A veure
1: mai
5: què
1: és
5: fan.
1: Tard.
5: I fent peces curtes, el tio també és... Aquest és molt intel·ligent.
1: I perquè hi ha Coraza, Juan Carlos Coraza.
5: Si no n'hi hagués posat.
1: Coraza no li pot dir que no.
5: Però que, a més, faran allò que fan les peces de Chekhov i, clar, farà una obra que durarà com a molt 20-25 minuts. O sigui, ni tan sols és allò un superrecorregut, amb un, saps, agafant un protagonista on et pots fotre una castanya forta si no ho has fet mai. Vull que el tio és molt intel·ligent.
1: Les entrades aniran cares, no?
5: No en tinc ni idea. No ho sabem. Una de les curiositats de la trajectòria d'Anna Wagner és que ha sabut convertir els personatges secundaris en autèntics protagonistes emocionals. Hi ha actors que necessiten aparèixer tota l'estona a les pel·lícules per deixar certa empremta, però ella, en canvi, és capaç de fer-ho amb una miradeta aquí, amb un silenci allà, amb una frase suelta dita en un moment concret, o sigui, que és allò que li munten, no? Vull dir, és aquella mena d'intèrpret que eleva qualsevol escena simplement perquè hi és. Al llarg dels anys ha treballat amb alguns dels directors més destacats del cinema espanyol i ha participat en pel·lícules de gèneres molt diferents, o sigui, ha tocat el drama, la comèdia, el thriller, tot. I no crec que sigui casualitat. Vull dir, penso que els grans actors acostumen a tenir aquesta virtut, que és molt poc reixida, diguem-ne, però que és absolutament essencial, de saber adaptar-te a cada gènere, de saber escoltar a la resta de personatges des d'un lloc diferent segons el gènere que t'estigui tocant fer en cada pel·lícula, no? La senyora Anna Wagner compleix això absolutament. També és una actriu molt estimada pels seus companys de professió. Més d'una vegada s'ha destacat la seva generositat als rodatges i la seva manera tranquil·la i serena de treballar. En una professió on sovint els egos, ja sabem, doncs hi destaquen, ella sembla haver triat el camí contrari, no? Deixar que sigui la feina la que parli per ella mateixa. S'ha expressat així ella en unes declaracions que vaig trobar d'una entrevista en relació a la professió, el fet de ser actriu i el fet de ser dona, també. Las mujeres mayores de 50 años tenemos grandes historias que contar porque llevamos mochilas muy cargadas. Això és una frase que d'alguna manera o altra hem sentit per part de moltes actrius amb diferents formes de fraseig, oi? Nos invisibilizan ara porque no estamos en el mercado del deseo o del sexo. Cuando sobrepasas los 40 o los 50, no vendes en ese sentido. Si vas a buscar trabajo con 40 años, te consideran un viejo. Cuando yo creo que se trata de todo lo contrario, de poner en valor el bagaje, el currículum, el tener una agenda de contactos, de viajes, un conocimiento profundo del ser humano. Por eso me parece tan importante no solo que nos visibilicemos, sino que se nos dé valor a lo que significa envejecer o hacerse grande, como dicen los argentinos, con dignidad. Las mujeres seguimos teniendo deseo sexual y deseo intelectual. Bé, gran, penso que és una molt maca reflexió.
1: Ella també ha fet molts curts, eh?
5: Sí, és una tia que ha estat sempre molt vinculada a les noves generacions que han volgut comptar amb ella.
1: També forma part de la seva generositat,
5: I
1: no?
5: I després, en algun aspecte, també ha saltat a fer amb aquella direcció d'aquell curt en concret, l'òpera prima d'aquella directora o d'aquell director, que no és com també recollir fruits
1: d'un
5: esforç, d'un esforç que has tingut. En fi, la seva feina més recent és Morir no siempre sale bien, una comèdia negra que juga amb l'humor, els mals entesos i les situacions tan improbables que gairebé semblen possibles. I en aquesta producció, Anna Wagner torna a demostrar aquella habilitat que té tan seva de moure's entre el drama i la comèdia amb una naturalitat sorprenent. A mi també hi ha una cosa que m'agradaria dir, que és que com a espectador, diguem-ne, és d'aquestes actrius que li donen categoria a la pel·lícula. Que penses, si hi ha aquesta dona, deu tenir algun interès aquesta producció, aquesta història. Alguna cosa, si l'ha interessat amb ella per poder-s'hi ficar, és que, saps, és com que ja li donen un prestigi per el fet només de tenir la seva presència.
1: I pot fer dona rica, com aquí, o dona pobre,
5: com en tantes altres vegades.
1: Com en altres, la veus desgranyada o pentinada, també, no?
5: També, sí. Bueno, perquè també s'ha saltat aquella cosa d'haver de ser la guapa de la pel·lícula, o sigui, ella ha passat a ser personatge, no a representar, diguéssim, una icona concreta sobre algun personatge determinat en les seves generacions. Això, de jove, et perjudica, perquè no t'estableixen en lloc i aleshores a vegades no saben on fotre't. Però quan et comences a fer gran, ja hi caps a tot arreu. Saps?
1: M'explico? Encasellar-te, desencasellar-te, tot
5: sí.
1: És qüestió de...
5: Clar, a moments en els que la joventut et cataloga com el guapo de la pel·li, doncs, bueno, llavors potser et passes molts anys fent el guapo de la pel·li. Però això té un final. Si tu has anat fent d'aquí per allà...
1: Això caduca. Com el iogurt.
5: Això caduca. Sí. L'altre, de cop i volta, ets una persona com Anna Wagner que cap amb qualsevol pel·lícula. Perquè també s'ha sabut desenvolupar molt bé en qualsevol gènere. Vull dir que ja ho hem dit. Vull dir, no és fruit només de... No és fruit només de que no t'hagin encasillat. Sinó
1: ara que hem passat dies d'orgull, deixa'm recordar que li van robar el Goya... Ho vull dir una vegada més, aquí i ara, al Va de Cine de Radio 4, quan va protagonitzar T'estoy llamando locamente.
5: Era meravellós el que feia en aquesta pel·li.
1: Ah, que sí?
5: Era meravellós.
1: Aquella mare.
5: Sí, era brutal.
1: Era impagable.
5: Era brutal el viatge que fotia. La pel·lícula és meravellosa, eh? La pel·lícula s'ha de dir que és una pel·lícula superbonica on tothom s'hi deixa els pinyos perquè està el repartiment en estat de gràcia. Però sí, et trencava el cor, aquella senyora, totalment.
1: Dafnis Valduz, a mi no m'agrada dir adéu, eh?
5: No ens ho diguem. Anem a fer un cafè un dia d'aquests.
1: Diem bon estiu, no?
5: Exacte.
1: De moment ens desitgem un bon estiu.
5: Exacte. I a tu encara t'espero que has de passar per la Villarroel fins al 2 d'agost. Fins al 2 d'agost. Encara t'espero.
1: Teniu temps, amics oients, no us ho perdeu. Té alguna veure amb el cinema? Alguna relació cinematogràfica a l'obra? Aquesta no.
5: És una funció de profes i alumnes i de pobres profes, diguéssim, que després de totes les manifestacions...
1: Tu ets profe
5: totes...
1: o alumne?
5: Jo sóc profe. Jo ja d'alumne hauria de ser alumne de la universitat. Rotando el larguero, diguéssim, molt tard. Però... No,
1: mai és tard, eh? Per posar-se a estudiar cinema, per exemple. Jo tinc companys que s'han prejubilat i estan fent cursos de cinema, eh?
5: Ah, mira.
1: Ara, sense anar massa lluny.
5: No tens cap ganes de jubilar-te. A qui vols enganyar? Et queda corda per una estona.
1: Dafnis, gràcies.
5: Gràcies, adéu-siau. I remember you, wait a minute, you're the one who said, I love you too.
6: I love you too, you said that.
5: I do, didn't you know?
6: Didn't you know that, you remember? Wait a minute, bro.
5: I remember too, yeah. A distant bell.
6: That distant bell.
5: And stars that fell like rain out of the blue.
6: Remember all those stars?
5: When my life is through.
6: Oh yeah, baby, say it.
5: And the angels ask me to recall.
6: To recall the thrill.
5: The thrill of it all.
6: Of it all. I'm gonna tell them.
5: I shall tell them
6: I remember. Sam Neill.
5: Tell them I remember Jeff Goldblum. Tell them I remember you.
1: No podíem deixar de recordar avui Borja Hernández. Bona tarda en el
2: bona
1: teu
2: tarda.
1: Cinema a la xarxa, a Sam Neill,
2: sí.
1: Que ha marxat i, enmig de les mostres d'afecte dels seus companys de Jeff Goldblum, ara els escoltàvem a tots dos, però també s'hi suma Laura Dern, Steven Spielberg...
2: Correcte. Sí, ara ho comentarem,
1: espectacular,
2: però...
1: Espectacular, eh?
2: Ha sigut una de les notícies més tristes de la setmana, sens dubte.
1: Començar dilluns així
2: sí.
1: Ja va ser una mica dur.
2: I el Sam Neill ha deixat orfe a diverses generacions de cinema, sobretot els fans de Jurassic Park, que era el seu gran paper, no?, de la seva carrera, i just ara que s'havia curat del càncer, no? Com és la vida. I a xarxes, com no podria ser d'una altra manera, hi ha hagut molt amor cap a la seva figura, com per exemple l'usuari FangoFan, que comenta el següent... Que sàpiga tothom l'estimat i volgut que va ser l'actor neozelandès Sam Neill i el que ens agradava veure-li en pantalla. Ens deixa un dels grans entre els grans. Ara es converteix en llegenda. Alguns s'han aprofitat per recordar també altres papers seus, com Possession o La caza de l'octubre rojo, com Jonathan Coane, que comentava això al respecte. Tot i que sempre serà conegut per Jurassic Park, en el qual va estar genial, em va encantar el seu paper a La caza de l'octubre rojo. I fins i tot, com tu comentaves, Laura Dern, actriu i companya del repartiment a Jurassic Park, ha fet un post que s'ha fet molt viral, que porta ja més de 500.000 de likes, i ha comentat el següent. En Sam era el meu estimat amic de tota la vida. Em va mostrar les profunditats de la lleialtat, la protecció i l'amor. T'estimaré per sempre, doctor Alan Grant. Que descansi en pau.
1: Ja, doncs què et sembla si passem a l'Odissea de Christopher Nolan i ens animem una mica?
2: Sí.
1: I l'Odissea té més likes o dislikes?
2: Doncs està bastant igualat perquè la setmana passada ja vam parlar de les reaccions que estava provocant l'Odissea, que ara s'ha estrenat i sembla que l'odi a xarxes no es correspon amb la realitat perquè es preveu que s'estreni amb més de 200 milions de dòlars a taquilla a nivell mundial. I això també ha causat molt rebombori a xarxes, com per exemple l'usuari Lobo Solitario, que deia el següent. I els usuaris d'internet deien que fracassaria. Quina gràcia. O l'usuari Pitis15, que comentava això. Perquè veieu que a vegades les crítiques i l'odi d'internet no afecten sobretot a una pel·lícula tan esperada com aquesta. S'ha parlat molt també de com està rodada i de que només, atenció, 41 cinemes en tot el món poden projectar la pel·lícula tal i com va ser rodada, que és en format IMAX 70 mm natiu. Hi ha gent que s'ha queixat d'això, com l'usuari de Marcus Fitz, que diu el següent. Això s'està convertint en una cosa ridícula i és un malbaratament horrible dels recursos de filmació. Per què filmar d'aquesta manera si la majoria dels espectadors ni tan sols poden veure-ho així? Jo crec, Conxita, que arriba un punt que rodar així una pel·lícula entra dins d'una estratègia de màrqueting bastant pensada, no?
1: Segurament.
7: Sí, i veurem a veure com acaba el recorregut de l'Odissea de Nolan. De moment sembla que pot anar bé i ja està creant conversa, que és l'important, no?, quan estrenes una pel·lícula.
1: Però l'impacte de la setmana se l'apunta Tom Cruise.
7: Exacte. S'ha comentat molt també el tràiler del retorn d'Iñárritu a la direcció amb Digger. Una pel·lícula on Tom Cruise directament no sembla ni ell. I el que li estan donant món de bombo de cara als Òscar, a ell com a millor actor. I, de fet, el primer teaser va ser una mena de videotribut a tota la carrera de Tom Cruise. I era sortit el primer tràiler sencer i l'aspecte de Cruz amb maquillatge extrem i perruques que han criat molt l'atenció, hi ha hagut molt de suport i molt odi entre els entusiastes. Jesús Aguilar comentava el següent a la xarxa social X: quants salts haurà donat Tom Cruise a la seva vida, que ha estat en acabar de ser Ethan Hunt que ha donat el més gran? La pinta que té Digger és fantàstica. O l'usuari Soy Alexis, que comentava que es veu increïble. D'altra banda, hi ha usuaris que no compren molt el tràiler, com per exemple Kep, que diu el següent a X: és una sàtira política amb colors avorrits i una vibra molt d'Adam McKay, el director de Don't Look Up i Vice. Li funcionarà a Tom Cruise col·laborar amb Iñárritu com li va passar a DiCaprio al Renacido?
1: Ai,
7: veurem.
1: Has tocat ara un altre tema important, interessant. Exacte. Que DiCaprio canvia de nòvia, sí. I sembla que surt amb una amiga nostra.
7: Sí, que ja vam parlar d'ella fa unes quantes setmanes, tot i que no s'ha confirmat. Parlant de DiCaprio, es rumoreja que l'actriu de moda, Obsession, Int Navarret, la del meu nom preferit, diuen que l'amor no té edat, però per DiCaprio sembla que sí, perquè totes les seves parelles tenen menys de 25, i Int Navarret té just 25, així que entra justeta a la franja d'edat. I molta gent ha contestat, ha contestat aquest rumor citant el moment del restaurant d'Obsession, l'escena famosa de la pel·lícula, on ella comença a dir no, no, no, no, no. I hi ha molta gent que no s'ho creu, com l'usuari d'Instagram, Misca Silva, que comenta el següent: aquests rumors s'estan tornant ridículs. Serà veritat?
1: Aquests rumors o aquests amors?
7: Rumors.
1: Perquè rumors, humor,
7: i,
1: amor...
7: Sí. Serà veritat, serà mentida, no ho sabem, Conxita,
1: estan
7: però està...
1: Estan criticant també a Richard Gere, que no me'l toquin, el Richard Gere, ja. L'estan criticant també perquè fa una comèdia romàntica amb una noieta de 20 anys.
7: Ja, això de les diferències d'edat sembla que està tornant, no? Sembla que s'estava difonent una mica, difuminant, però...
1: Al final ara... serem més conservadors del que
7: sí,
1: semblem, no?
7: Sí, exacte.
1: Borja Nández.
7: I amb això acabem el cinema a la xarxa de la temporada.
1: Acabem
7: una mica de salseig.
1: Gràcies per la teva feina i si el Festival de Sitges et deixa...
7: Home, per suposat.
1: La temporada que ve tornem amb
7: exacte.
1: Cinema a la xarxa, et sembla?
7: Clar que sí.
1: Gràcies, Borja.
7: A tu.
1: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Havíem quedat en fer un postcans amb Adrià Monés, però resulta que el temps, l'actualitat, se'ns ha menjat el mes de juny, i si no, si ens descuidem, se'ns menja el mes de juliol també. Bona tarda, Adrià.
8: Bona tarda, Conxita.
1: Com estàs?
8: Molt bé. Molt bé.
1: Mai és tard, no? Som a temps, des de la distància. Com veiem ara el Festival de Cannes, on tu vas tenir una participació àmplia i especial, eh?
8: Sí, la veritat que va ser un moment de molta felicitat de poder estar amb tres pel·lícules, compartir també amb els equips, perquè al final és molta feina, són molts anys, i tenir un reconeixement d'un festival com Cannes, doncs fa tothom molt feliç, però també poder compartir el moment amb els equips, gent de diferents llocs, passar els temps junts, poder també amb la pel·lícula iraní de Rehearsals. Hi havia molta gent que venia des d'Iran per anar al festival, que feia temps que no havien sortit, i de cop notaves les ganes de llibertat, i llavors també compartir aquests moments amb l'equip, compartir aquests moments de cinema, algo que no s'ha ensenyat a ningú, de cop que vull veure tothom i que tingui tan bona rebuda. Va ser molt bonic, va ser una experiència molt bonica, també de compartir amb l'equip de la productora i poder tenir un temps també de disfrutar, d'estar junts. Va ser una gran experiència.
1: Les apostes van funcionar?
8: Sí, el documental Rehearsals va guanyar el millor documental i va ser comprat per Sony Pictures també com per estrena als Estats Units, i la seva idea és fer campanya pels Oscars, i també s'està venent a quasi tot el món per tenir estrena en cinemes. I llavors també The End of It, la pel·lícula de Maria Bayona, també va tenir molt bona crítica, molt bona acollida. També amb la Mas Dulce vam estar molt contents també en com va ser l'acollida de la premsa i les distribuïdores que es van interessar pel projecte. No, va ser una molt, molt bona experiència. Sembla que faci anys de Cans, perquè ets tot tan intens en aquest món que vivim i tan ràpid, no? I... Però sí, va ser una
1: a tu no et va passar com a nosaltres, que et queda la tornada com un síndrome d'Estocolm, de, que mentalment costa sortir d'allà, no? Després d'haver-ho viscut amb tantíssima intensitat.
8: La veritat que un s'acostuma a l'obar molt ràpid. Cada cop ja tenia ganes que em posessin una alfombra vermella per entrar als llocs, em sentia com important i em sentia feliç i tal, i després la dura realitat et posa al teu lloc molt ràpid, però sí, a l'obar s'acostuma bé. Sí, és com un micromón, no?, que estàs allà amb un petita bombolla, no?, en aquest cas va ser de felicitat, però sí, és...
1: I aquest any, a més que Espanya tenia aquest paper tan important en el festival, amb aquelles tres míssils, no?, a competició.
8: Sí, jo crec que és un moment molt, molt bonic del que està passant en quant a cinema, no?, d'Espanya, tant al Festival de Cannes com en sí, amb l'animació, en el món del documental. Crec que s'està notant la bona feina de molts anys i s'està reconeixent.
1: I és bonic, no?, sentir-se part de tot això o d'alguna cosa.
8: Sí, hi havia com el... Nosaltres doncs, vam anar a la festa dels Javis, vam estar també del Ser Querido, no? Hi ha com una comunitat, no? Com un orgull, no? A més, la majoria ens coneixem, som gent amb qui hem treballat, o tenim... ens coneixem, i va ser molt bonic poder celebrar també tota la part de cinema català, tots els projectes que hi havia. Realment ha sigut un bon any, crec que és un
1: tots
8: bon any.
1: Tots a una, no?, en aquest moment. Tu notes això, no?, que hi ha una energia positiva al voltant del cinema espanyol, del cinema català.
8: Sí, ja, jo crec que com ja han resultats, algú s'ha fet bé durant molts anys i ara es reconeix, no?, i s'ha aconseguit crear uns tècnics, uns guionistes, des de l'acadèmia, a les escoles, des de l'administració, i s'ha de disfrutar.
1: S'ha de tenir cada vegada més valentia per plantejar els projectes i fer el que tu estàs fent, no?, que és fer-lo sortir a fora, fer-lo rodar.
8: Sí, s'ha de tenir valentia, s'ha de poder diferenciar-se perquè hi ha molta producció, i llavors, clar, quan arriba el moment d'estrenar en sales de cinema, que és el que ens agrada fer a nosaltres, sempre és un repte, perquè és veritat que les taquilles estan tornant a bones xifres, però sobretot per pel·lícules americanes, internacionals, i costa posicionar el cinema independent, el cinema espanyol, posicionar-lo a les sales, no? I aquí sí crec que hi ha un repte tant de productors com de sales de cinema, de distribuïdors, de tornar a treure aquest públic, també el públic més jove, i de crear com petits events, de trobar la forma d'arribar al públic i que la gent recuperi les ganes en el cinema, que és algo molt especial i molt únic, igual acompanyar-ho d'algú més que no només la pel·lícula, no? Com els col·loquis, els festivals, aquest tipus d'activitats que enriqueixen molt com a persona i que generen un debat i una cultura.
1: Ara deixem enrere Cannes i tu t'has centrat en estrenes de pel·lícules també, que en tens unes quantes una altra vegada, no?
8: Sí, després de la gran experiència també del Barcelona Film Fest, tant amb Hermanos com ara es diu L'Anfitrión, la pel·lícula del William Dafoe, que va ser un moment molt bonic de compartir també amb el Willem, vam compartir un sopar també amb la Conchita, que és una persona increïble, no? Que això són els regals que et fa el cinema, no? De cop està sopant amb aquest ídol.
1: Amb aquesta normalitat, no? I amb aquesta naturalitat, eh? Sí. Tu continues en contacte amb el Willem Dafoe. M'imagino que l'has felicitat, que li han renovat a la Biennale de Venècia, no?
8: Sí, ell a més, bueno, es va escapar un moment per anar al Museu Picasso, és un apassionat de l'art, és una persona apassionada de la vida i de la gent, no?, i del que fa, i jo crec que això és una gran lliçó. També el Cuevas ho deia, com pot ser aquest home que treballa amb els més grans directors i que se sent tan humil, que es posa com quasi nerviós abans d'una seqüència, com estima el cine, no?
1: Ja veuràs com tindrem ocasió també de felicitar-lo per l'Òscar, que tard o d'hora li arribarà aquest Òscar honorífic o un Òscar al millor actor, que l'ha de guanyar en algun moment donat, no? Estic convençuda que serà així. De moment, la pel·lícula s'estrena ara a final de mes, no? Sí. I Hermanos s'ha estrenat. Ara ja vam tenir les directores la setmana passada i els protagonistes amb nosaltres, no? Pel·lícula és un target molt diferent.
8: Sí.
1: No? Què et planteges a l'hora de dir, doncs, tirem endavant aquesta producció?
8: Ens agrada acompanyar directores en qui confiem i qui ens agrada la seva visió i que vulguin tocar temes que d'alguna forma ens semblin interessants, que parlin del món en què vivim, que coincidim amb els valors i amb la mirada. En el cas d'Hermanos volíem retratar aquests joves nascuts, i que són espanyols, nascuts aquí, però que d'alguna forma tenen orígens diversos, i com normalitzar-ho i parlar d'això i arribar als joves, no?, que és algo molt difícil, que no ho he aconseguit del tot, però que realment crec que hi ha una necessitat de fer cinema per la gent jove i que d'alguna forma crear aquest públic, acompanyar-lo des de l'administració, des de treballar amb les escoles, des de les sales, crec que és una cosa que s'han generat uns debats increïbles quan hem omplert la sala amb els actors i amb gent jove, ha sigut molt interessant i molt enriquidor, però a la part, clar, costa que aquesta gent, aquests joves, vagin al cinema. No és fàcil.
1: Clar, els hem de convèncer. Adrià, tu com vas començar a la producció?
8: Jo volia fer cinema i vaig començar amb el món del documental. També, per mi m'agrada molt el cinema, el documental. No sabia si productor o director. No tenia ningú a la meva família que vingués d'aquest món, amb la qual no sabia molt bé la diferència. Sempre sabia que productor se'n donava bé perquè una mica d'organitzar coses. I m'agradava molt escriure, llegir el cinema. I vaig començar a la part de producció de documentals de Canal Plus, que feien documentals amb grans directors de cinema, amb la Coixet, i allà vaig començar. Van tancar la productora de documentals, llavors vaig passar a Documania, un canal de documentals, el van tancar també, llavors vaig dir...
1: Carai, bueno, has anat tancant, eh?
8: He anat tancant. Si pots invitar a Radio Nacional, igual aconsegueixo que et tanqui la
1: ràdio. Per favor, tu, que em fusta, que la tenim aquí, no?
8: Jo crec que més el món del documental, que no interessava Movistar, que no tant la meva tasca no era tan influent, i com que també m'agrada la ficció, doncs vaig passar la ficció a la producció i a les compres de ficció.
1: I d'alguna manera la producció, crec que s'està parlant molt de relleu generacional en directors o directores, actors, actrius, però es parla poc, no?, d'una nova generació de productors. Certament et sents part d'un nou equip de productors?
8: Sí. Jo sí crec que hi ha una generació que mira més en fora i que té ganes de fer uns certs projectes més acord amb la generació. Jo no crec molt en els temes de les diferències d'edat. Jo sí crec que és molt més enriquidor quan es treballa gent d'edats diferents en els projectes i sempre m'ha agradat com barrejar edats, barrejar gent de qualsevol origen o edat. Però sí crec que hi ha una nova fornada de productors que igual sí que mira més en fora, que té més ganes de produccions internacionals, d'arriscar una mica més, que han nascut en un món més competitiu i més difícil, no? Fa uns anys igual era més fàcil fer una pel·lícula de cinema cara i, bueno, al final la dificultat...
1: De moment descansem una mica, no? L'estiu, ara, sí. Descansarem una mica de platxeta, no?
8: Totalment, totalment. A Menorca. O no sé.
1: Bon destí. Adrià Monés, moltíssimes gràcies per passar-te pel Bar de Cine Ràdio 4. Ho havíem dit, que faríem el postcant. Hem trigat una mica, però ho hem fet, que és important, no?
8: Pues moltes gràcies pel programa i per estar aquí, que s'està molt a gust, i parlar de cinema sempre és un luxe. Sí.
1: Doncs fins la propera, què et sembla?
8: Sí.
1: Et dic adéu-siau fins la propera, eh? Adrià, moltes gràcies.
8: Bones vacances.
1: Esteu escoltant el Bar de Cine a Ràdio 4 i aquesta setmana sembla que només hi hagi una pel·lícula, oi, Carles Martínez Agenjo? Bona tarda.
9: Molt bona tarda, exactament. Una pel·lícula, un home, una llegenda, un engany. No?
1: Sí.
9: Podríem definir-ho? L'Odissea. L'Odissea de Christopher Nolan, que arriba com una de les superproduccions, ja no només de l'estiu.
1: Arriba Ramant.
9: I amb un vaixell viking, que segons hem pogut averiguar, és una rèplica.
1: No hi ha Haaland.
9: No hi ha Haaland, exactament. El Haaland el tenim al Mundial.
1: Fora del Mundial.
9: I el Manchester City, que allà sempre el tindrem. No? Sí, a més, és un jugador que de sobte el veus passejant pel mig del camp i en un 3 i no res t'ha marcat un gol. No? Però no és de Haaland de qui parlem. Avui el futbol el deixem a banda. Ens anem a aquesta antiga Grècia.
1: És possible deixar el futbol de banda avui, diumenge, avui, dia de la final?
9: Sí que ho és. Exactament, dia de final, però també...
1: Ja temps per tot. Eh?
9: Exactament. I si us plau, us ho demanem, no deixeu d'anar a veure l'Odissea de Christopher Nolan. Com dèiem, no? Gran superproducció, no només de l'estiu, sinó d'aquest any. Cinema èpic com es feia abans. Mesos de rodatge han portat a Nolan a fer aquesta pel·lícula en 6 països diferents, rodada en format IMAX i amb rotlles de pel·lícula, com es feien abans, amb material fotoquímic. No? No es pot veure en tots els cinemes en aquest format, però és interessant que ell defensi, com fa Tarantino, com fa Paul Thomas Anderson, aquest cinema èpic d'abans. De fet, hi ha una escena a la ciutat de Troia, no?, de conquesta, i està filmada al poble fortificat de Ayd Ben Haddou, declarat Patrimoni Universal per la UNESCO, i on es van rodar escenes de Gladiator en el seu moment, o d'algunes escenes de la sèrie Joc de Trons. Doncs Nolan també ha volgut filmar allà unes escenes èpiques d'aquesta odissea, no?, que d'alguna manera fa renéixer la llegenda d'Ulisses, que és prou fidel a les pàgines d'Homer, i ho dic en el sentit de que la pel·lícula no és lineal. La pel·lícula és fragmentària. L'espectador està constantment saltant del passat al present i viceversa, perquè recordem que el mite d'Ulisses, doncs, és una història de tornar a casa molt difícil, i hi ha un moment on ell, l'heroi, oblida qui és. Quin és el propòsit, no, de l'heroi? De sobte tenim un heroi que en algun moment sembla que oblidi qui és.
1: El viatge de l'heroi, no? El que mític. Sempre fan referències guionistes.
9: Exactament, de Joseph Campbell, doncs aquest viatge de l'heroi amb totes aquestes proves que provenen del material mitològic, que Aristòtil doncs, també va acabar forjant amb les famoses arquitrames i que al llarg del cinema clàssic de Hollywood ha tingut tanta presència. Però és molt interessant com en un moment de l'Odissea doncs aquest Ulisses que es troba amb la nimfa Calipso, no? I de sobte està com oblidant qui és, i també un Ulisses que a vegades arrossega una culpa, perquè clar, pensem en Troia com una ciutat de conquesta, però també una ciutat on es va produir una massacre que Christopher Nolan s'assegura de denunciar, entre cometes, i aquí és on la pel·lícula podria tenir ressonàncies, diguéssim, en el món d'avui, no? Ulisses arrossega una culpa. I és molt interessant com es treballa això al llarg de la pel·lícula, amb un repartiment on hi ha doncs, Tom Holland, Zendaya fent de la deessa Atenea, Atenea, que és molt interessant com els instruments que s'utilitzen a la pel·lícula doncs remeten a la deessa Atenea clàssica, perquè el compositor de l'Odissea de Nolan, Ludwig Göransson, habitual de les seves últimes pel·lícules, doncs, clar, no ha comptat amb una orquestra, perquè en aquella època no hi havia orquestres. Llavors ha treballat amb la lira i l'aulos. L'aulos és una flauta llarga, de doble canya, que es va popularitzar entre els grecs i també entre els íbers. Mm-hmm. Segles, imagineu-vos, 6-5 abans de Crist, i segons la mitologia, l'aulos és una flauta creada per la deessa Atena, que a la pel·lícula interpreta Zendaya, coneguda per la sèrie Eufòria. I a partir d'unes banyes de cèrvol, no? Llavors, al llarg de la pel·lícula, doncs, hi ha una part més electrònica, però sobretot hi ha aquests instruments, diguéssim, originals, no?, amb els que ha treballat el compositor Ludwig Göransson. També ha comptat amb 35 gongs de bronze per fer doncs, tota una part de construcció musical, juntament amb reixat i ferralla, no? De sobte la banda sonora té com uns sons més metàl·lics. I és molt interessant doncs de cara a la música, no? També tenim a Samantha Morton fent de la bruixa Circe, Lupita Nyong'o, que fa de Helena de Troia, no? I clar, d'Ulisses doncs s'ha dit moltes coses. Potser el record que tindran els espectadors més veterans és el de 1954, que Kirk Douglas va interpretar. Recordareu la famosa escena en una cova on Polifem, no?, aquell gegant d'un sol ull, entrava i Kirk Douglas de sobte doncs, es trobava amb els seus tripulants combatent amb aquell monstre d'en Ferotge. Aquí doncs, és Matt Damon, aquest nou Ulisses.
1: El que porta tot el pes. Jo no podia treure'm del cap a Ralph Fiennes, Ralph Fiennes i Juliette Binoche, sobretot, que crec que aquí sí que supera en Hathaway. Em sembla que està una mica passada de rosca.
9: Sí, sí.
1: De voltes. Sí, en Hathaway. Sí. El sí, Matt Damon m'agrada, Sí. I aquesta veu que té, una veu també potent.
9: Sí, molt potent, no? Clar, és un repartiment realment estel·lar.
1: S'ha de veure en versió original,
9: això, sobretot, no us ho perdeu. El record que tenim del Ralph Fiennes en aquest Ulisses més crepuscular que va passar pel Barcelona Film Fest segueix recent, però el que trobem aquí...
1: Però
9: doncs,
1: aquí tenim molts més diners.
9: Tenim clar, més diners.
1: És un tamany molt diferent.
9: Exacte. I sobretot quedeu-vos amb això, amb aquesta idea de la culpa que arrossega l'heroi i d'aquesta resiliència, no? Hi ha un fragment de l'Odissea que diu que quan els déus envien la desgràcia, l'home, i entenem per home la humanitat, no?, ha de suportar-la amb l'ànim pacient, no? D'alguna manera aquesta frase ressona en la pel·lícula, però jo crec que cada espectador que tregui les seves conclusions, però que sobretot la vagi a veure al cinema.
1: I ara poden endur-se el llibre a la platja, també, eh?
9: Exactament.
1: Sí. Tenen entreteniment per estona.
9: I posar en diàleg les pàgines d'Homer amb l'Odissea de Nolan, que jo crec que està bastant a prop, ha sigut bastant fidel amb aquesta adaptació.
1: La pregunta seria quants Oscars s'endurà, no? Això ho anirem veient.
9: Ja anirem, anirem veient. Parlant. Sí, sí,
1: Carles,
9: total.
1: Hi ha espai per alguna apunt d'altres pel·lícules de cartellera? Tres apunts.
9: Tres apunts ràpid, Omaha, la història també d'un viatge, també d'un pare, però en aquest cas d'un dol. Un dol, hi ha una pèrdua, i és una road movie de carretera amb John Magaro, que molta gent recordarà per Vides passades, doncs aquí té un paper protagonista, una història molt, molt emotiva, eh? Omaha, molt, amb un aroma molt del festival de Sundance. I després et diria...
1: d'uns fills que no podem entendre.

0: en els poders telequinèsics.
1: Ja ho deu saber, ja ho deu saber.
0: Jo ja sé algunes coses i sé que aquest cartell de Carrie que li dediquen, doncs ja ens fa veure que la cosa anirà cap als poders telequinèsics. I és interessant.
1: Estava recordant ara amb Borja Hernández, sí, a Sam Neill aquests dies, eh?
0: Mític, mític Sam Neill.
1: Que va passar per Sitges.
0: Sí, que recordem per la possessió d'Andrei Żuławski, que per mi és un dels de les grans muntanyes, de les catedrals del cinema de terror contemporani.
1: Jo em quedo el piano.
0: Clar, clar, que també té aquesta part, és a dir, Sam Neill, Jurassic Park, el cinema de terror, cinema d'autor...
1: I calma molt... total, eh?
0: Sí, va ser un actor molt camaleònic, i des d'aquí aprofitem per recordar-lo, perquè el trobem a faltar. Uh-huh. Com dèiem,
1: hi ha... I la tercera?
0: La tercera, doncs jo crec que hauríem de parlar molt breument d'Hombres de Acero, drama carcerari que va passar pel Barcelona Film Fest amb David Johnson, un de les noves promeses del cinema britànic, i recupera tota aquesta aquestes històries de supervivència, enginy i estratègia sobre un noi que està tancat allà a la presó, que li queden pocs dies per sortir, i de sobte entra un company de cel·la que li posarà les coses difícils. Recordem títols mítics que sempre tendien a la fuga, no? Parlar de drama carcerari, volia dir, com fugir d'allà? Fuerza Bruta amb Burt Lancaster, Fuga d'Alcatraz amb Clint Eastwood, però en aquest cas...
1: Evasión o Victoria,
0: però en aquest cas hi ha més...
1: O Cadena Perpètua.
0: Mítica, Morgan Freeman i ara no surt l'altre...
1: Tim Robbins,
0: per favor, exactament. En aquest cas hi ha aquesta qüestió de l'estratègia, de l'enginy, més en sintonia amb un profeta de Jacques Audiard, que en el seu moment va guanyar a Cannes.
1: Carles Martínez Ajenjo, el cinema està clar que és un art.
0: I un viatge. Un art i un viatge.
1: Gràcies per venir i ens retrobem la temporada que ve al Bar de Cine de Ràdio 4. Moltíssimes gràcies per la feina, per la teva bona feina durant aquesta temporada i la setmana que ve no, però la temporada que ve més. Gràcies.
0: Un plaer i bon estiu.
1: No ens en podíem anar millor que parlant del titulars de l'any, que és l'Odissea de Christopher Nolan. Fins aquí, al Bar de Cine de Ràdio 4, que hem fet Irene Moreno, la titular, a la realització tècnica i control de so. A vegades fa escapades, com tothom, però aquí la tenim. Joel Sevilla ha portat la producció i esperem continuar també amb la seva bona feina. Veurem què passa, perquè la vida canvia a vegades les direccions. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i us parla i us saluda Conxita Casanovas, que ja sabeu que els diumenges a aquesta hora va de cine aquí a Ràdio 4. Deixarem la pilota a la vostra teulada, ara que falten poques hores per la final del Mundial, i saber qui guanyarà. Nosaltres aquí volem que guanyi sempre el cinema. Aneu al cine, de debò. Una abraçada, adeu, bon cap de setmana.

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. L'incendi forestal de la Mir, la Guadalajara, ha obligat a evacuar 4 municipis més. Ja són 800 els veïns desallotjats d'una vintena de municipis i altres estan en prealerta. Les fortes ratxes de vent que s'esperen aquesta tarda faran que l'incendi continuï avançant. De moment, ja ha cremat unes 13.000 hectàrees, la majoria de massa forestal. En les properes hores s'incorporaran 540 efectius a les tasques d'extinció. El govern autonòmic ha anunciat un paquet d'ajudes al sector ramader i forestal, el principal motor socioeconòmic de la zona. Mercedes Gómez és consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha.
2: El gobierno de Castilla-La Mancha ya está preparando un plan de recuperación y de restauración de toda la zona afectada por el incendio y que tiene que venir a permitir reforzar y mantener el desarrollo socioeconómico de esta comarca que, como saben ustedes, pues vivía fundamentalmente del sector forestal y sobre todo también de la ganadería.
1: I un altre incendi a l'Aragó evoluciona favorablement. Ha declarat aquest dimecres, recordem, a la comarca de les Cinco Villas, ja ha arrasat prop de 15.000 hectàrees. No s'observen flames i les columnes de foc són mínimes. Optimisme moderat entre les autoritats que celebren els importants avenços sense baixar la guàrdia. Alfonso González és director de l'operatiu d'extinció.
3: Lo que hemos visto es bastante alentador y positivo respecto a lo que teníamos en días anteriores.
1: Un miler d'evacuats de 16 municipis esperen per tornar a les seves llars quan sigui segur. Jorge Azcón, president autonòmic.
4: Lo que todos queremos y fundamentalmente las personas que están fuera de sus domicilios es volver lo antes posible, es lógico, comprensible, y nosotros también queremos que eso ocurra, pero tenemos que hacerlo dentro de las máximas medidas de seguridad.
1: Es manté el dispositiu sobre el terreny pendents de controlar possibles revifades. I aquí a Catalunya continuen tancats els accessos a 3 parcs naturals: la Ribera Salada, el Montmell Mermellà i la Baronia de Rialp, on l'incendi que hi va cremar 16 hectàrees ja s'ha donat per controlat. Els agents rurals mantenen el màxim nivell d'alerta per risc extrem d'incendis a 21 municipis de 7 comarques. Es preveu, però, que es dupliqui de cara a demà. Coneguem, doncs, la previsió meteorològica per les properes hores. David Torres, a Emet, bona tarda.
5: Bona tarda. Continuem amb un ambient molt càlid, amb avisos actius per temperatures elevades a la depressió central de Lleida, Pirineu i l'Alt Empordà, amb màximes que arribaran als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. La nit tornarà a ser tropical, especialment al litoral, i predominarà el sol amb núvols al Pirineu que podran deixar algun ruixat o tempestes aïllades també amb calitja. El vent serà fluix en general, amb algun cop moderat durant la tarda, i demà dilluns l'ambient continuarà sent molt càlid. En quant al cel i al vent, no hi haurà canvis i es mantindran els avisos per temperatures elevades, excepte al Pirineu de Girona, i ja de cara a dimarts les temperatures també pujaran a Catalunya, tot i que els valors més extrems de l'onada de calor es registraran a altres punts de la península. És una informació d'Emet.
1: De l'exterior, la Lliga Àrab reclama amb urgència la desescalada bèl·lica als Estats Units i a l'Iran, davant el risc que diu de destrucció mútua. Joaquín Calvente, bona tarda.
6: Bona tarda. El secretari general de la Lliga Àrab alerta que tothom en surt perdent, sobretot els països del Golf Pèrsic, en un context de recessió econòmica global derivada del conflicte. Aquesta matinada els Estats Units han llançat la 8a onada d'atacs en represàlia per la mort de 2 soldats estatunidencs en un atac iranià a Jordània. Teheran ha respost tornant a atacar objectius militars estatunidencs al Golf Pèrsic i Jordània. Denuncia el govern persa un atac amb diversos projectils contra la central nuclear en construcció de Darkovin. La República Islàmica bloqueja totalment l'estret d'Hormuz com a represàlia a l'incompliment de l'acord de pau, diu, per part dels Estats Units. Però l'escalada bèl·lica de la darrera setmana allunya els dos països d'un horitzó pacífic.
1: I als esports, Espanya-Argentina, final del Mundial de Futbol a les 9 de la nit a Nova York, a Nova Jersey. La vigent campiona d'Europa s'enfronta a la vigent campiònica de Sud-Amèrica. Un duel marcat per dues generacions, la joventut de Lamine Yamal i l'experiència de Leo Messi, que acaba de publicar un missatge d'agraïment al seu perfil d'Instagram dirigit a companys de la selecció argentina, sigui quin sigui, diu Messi, el resultat. Joan Laporta, de la seva banda, s'ha pronunciat sobre el duel als micròfons de Ràdio Nacional.
7: Argentina tiene a Leo, el mejor jugador de la historia para mí, además formado también en el Barça. Es un jugador todavía determinante, con su talento excepcional recibe la pelota al borde del área o dentro del área y es un peligro, pero pienso que con lo bien que lo está haciendo de la Fuente, Luis de la Fuente sabrá cómo contrarrestar esta baza que tiene Argentina, que es por supuesto muy importante, pero ya te digo, el juego de conjunto, la selección española para mí es mejor.
1: I en marxa la cursa del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 amb Kimi Antonelli, que ha sortit des de la primera posició. Els actualitzarem la informació, ja ho saben, al proper butlletí informatiu al punt de les 5 en aquesta sintonia. Bona tarda. Ràdio 4. Catalunya Express amb Joan Arenyes.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda.
1: Ràdio 4.
2: Roseli, saps com es diu aquesta orquestra d'aquesta fotografia que ens has portat?
3: No ho sé, perquè el meu pare no hi és ja per explicar-m'ho,
2: sí.
3: Però puc imaginar que de ser l'orquestra resident que hi havia al Bahia, que era una sala de ball mítica dels anys 50 a Barcelona, com podia ser el Rialto o el Continental, i llavors és una foto que està el meu pare amb aquesta orquestra,
2: sí.
3: Perquè de vegades ell feia de cantant suplent, i segurament deu ser això, deu ser una foto de la dècada dels 50, però malauradament no sé com es diu l'orquestra.
2: El teu pare amb maracas.
3: Amb maracas,
2: a la
3: sí,
2: mà.
3: Totalment tropical, meu pare.
2: Sí, és sí. Meravellosa aquesta foto.
3: És fantàstica, sí, sí. Tot té uns orígens.
2: Ja, sí, sí, sí.
3: Ja ves d'on venim.
2: I tu també els tens, eh?
3: Exacte.
2: Tu també els tens i a més molt marcats.
3: Ja ves d'on venim.
2: Molt marcats. Avui el nostre irrepetible és el músic Roger Eli Herrero.

0: Rogeli Herrero, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Músic, guitarrista, cantant, compositor, un referent i part important de la nostra història musical. També professor, has estat professor. I el 2024 vas publicar amb Larús el llibre El gran paret, viure a ritme de rumba. Tu també has viscut a ritme de rumba?
1: Hem viscut com s'ha pogut. Com s'ha pogut, això va començar. Però sí que et diré que hem viscut a ritme de la música, perquè vaig tenir la sort de néixer en una família on es va cuidar molt l'educació sentimental en relació amb la música, sí. I llavors doncs, estic molt agraït a haver nascut on vaig néixer, i que d'una manera o una altra m'ha marcat durant tota la vida fins a dia d'avui. Per tant, viure a ritme de música, sí, i viure a ritme de rumba, evidentment, també.
0: El ritme de rumba també necessita calma, i he llegit que moltes vegades t'apropes al mar per contemplar-lo. Per què necessites el mar?
1: Bueno, perquè venim del mar, no? Som fruit d'una meva que va sortir fa molts anys, sí. Milions d'anys, potser. Bueno, em dona molta calma, el mar em dona també un sentit d'immensitat, que de vegades quan tenim problemes que ens posem en un pou i es costa veure el que hi ha fora del pou i no és mirar amb el nostre melic, doncs de vegades em va bé ara veure el mar i dius, això sí que és gran. El que tu pugui passar en aquest moment, bueno, és relatiu, vull dir que
0: sí,
1: pot solucionar, més tard o més d'hora, tot té les seves conseqüències, evidentment, no? Però, i llavors és com una teràpia, vull dir, personal, que, o si m'agrada, doncs aquella olor, la sal, aquella visió m'agrada i em dona calma.

0: Roseli Herrero Navarro. Vas néixer a Barcelona el 19 de desembre de 1961, en un temps en què sonava molt a la ràdio aquesta cançó d'Antonio Machín, El Manisero, i ens situem al barri d'Hostafrancs de Barcelona. Com recordes la infantesa, Roseli?
1: Doncs mira, una infantesa que puc recordar feliç, perquè, com et deia abans, vaig néixer en el si d'una família que... treballadors.
0: Sí.
1: El meu pare és com si fos una sarsuela. El meu pare era tipògraf, impressor, i la meva mare modista. Llavors, vull dir, és com fruit d'una sarsuela, doncs això. Vaig néixer a prop del Paral·lel, i com deia aquell, entre coples i boleros, doncs vam anar a tirar endavant, no? Feliç.
0: A la mare també li agradava la música.
1: Molt, no? La meva mare cantava copla. El meu pare cantava bolero i tango i la meva mare cantava copla. I llavors, vull dir, vaig néixer... una barreja així, no? Dic, era el que hi havia aquell moment, no? Era un nen de carrer, com els nens d'aquella època, jugàvem al carrer, i vaig tenir una infantesa feliç, una infantesa, doncs, com repeteixo, de classe treballadora, on les vacances era, doncs, quan arribava l'estiu, doncs, baixar al carrer. Com que va néixer a Hostafrancs, estava molt a prop de Montjuïc i el nostre hàbitat, o sigui, la pàtria de la meva infantesa és Montjuïc. Llavors jo anava amb un pare de petit i anava a passejar i me'n recordo encara ara de totes les figueres que hi havia a Montjuïc, que encara queden, i anàvem, doncs, amb el pare i amb mon germà, i anàvem, quan érem petits, anàvem a buscar les figues i... Bueno, és un
0: com
1: record...
0: Com ha canviat tot, eh?
1: Ha canviat tot, però les figueres...
0: I són allà encara. Continuen.
1: I si vols un dia poden quedar, te'ls puc ensenyar. I et dic, una infància feliç, vull dir que no, em van donar tot el que em podien donar i n'estic molt agraït de la meva família i d'allà on vaig néixer.
0: Hem començat amb Antonio Machín. Ens has portat la foto de l'orquestra del teu pare, però també una foto de l'Antonio Machín signada. Uh-huh. Explica-me-la.
1: Bueno, fàcil. Mira, a casa meva, des que tinc gust de memòria, sonava Machín contínuament, perquè el meu pare era un gran fan d'Antonio Machín.
0: Sí.
1: I gràcies a això, doncs, et podria cantar ara mateix el repertori d'Antonio Machín, si no tot, un 80%, totes les cançons, és que amb la seva memòria, perquè quan ets petit,
0: que
1: estàs molt obert a tot, doncs sentíem...
0: De forma inconscient, fins i tot.
1: Sentíem com moltes coples i molts tangos, doncs, de manera inconscient. El meu pare, doncs, el ser fan d'ell... va establir una relació i cada vegada que venia a Barcelona a tocar, jo recordo...
0: Una relació, diguéssim, d'amistat?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Vull dir, el coneixia.
1: A veure, el coneixia, no? I llavors, vull dir, quan venia, anava a veure'l al teatre i jo sé que feia estades al Teatre Victòria, que s'hostatjava a l'Hotel Colot de les Rambles, perquè això m'ho explicava el meu pare,
0: sí,
1: entre altres anècdotes d'aquestes, i que anava a Boades, també, que era aquella cotelera... Bueno,
0: la
1: clàssica, encara existeix, eh?
0: Sí, sí.
1: I llavors, doncs, el meu pare l'anava a veure i cada cop que actuava i on s'entrava al camerino i anava a veure. Bueno, aquesta foto que he portat és de l'any 61,
0: de
1: l'agost,
0: sí,
1: 61,
0: sí.
1: I va anar la meva mare, que estava embarassada de mi. I m'explica el meu pare que Antonio Machín va posar la mà a la panxa de la meva mare i li va dir, diu, este será cantor. I llavors, a partir d'aquí... Quan ja era més grandet, vull dir que era un nen de 6, 7 o 8 anys, no puc recordar bé l'edat, però vull dir, més o menys era això, anàvem i l'anàvem a veure al teatre i entràvem al camerino. I una de les vegades, recordo que em va impactar molt perquè tenia, Antonio Machín tenia al camerino un televisor petit, molt petit. I llavors, en aquella època, doncs, a les cases havien començat a arribar les teles en blanc i negre, que eren uns aparells enormes, el tubo, allò que es deia a la part darrere, molt gran. I com vaig veure aquella tele petita, em vaig quedar impactat. Em vaig pensar, una tele petita, no? I l'home em va veure tan al·lucinat...
0: Entusiasmat.
1: Em va posar a buscar, bueno, dels dos canals que hi havia, a un d'ells els dibuixos animats.
0: Clar.
1: I jo em vaig quedar allà, amb el pare parlant amb ell, jo recordo que anàvem parlant, i jo allà estava... clavat mirant els dibuixos animats. Bueno. I llavors és una persona que a la qual li tinc també reverència, perquè em recorda molt el meu pare, i bueno, per això la figura d'Antonio Machín, vull dir, per mi és un referent molt important en la música.
0: Ja has dit que l'Antonio Machín és un gran referent per tu, també ho és el Peret, després parlarem més àmpliament del Peret i de la seva figura, però tu expliques al llibre que recordes la primera vegada que vas veure el Peret quan tenies només 10 anys.
1: Sí.
0: Com va ser aquesta primera vegada amb el Peret, Roseli?
1: Pues mira, si no recordo malament, vam anar, perquè era un acte del Salvador Escamilla,
0: sí,
1: que feia aquell programa... Que feia,
0: com es deia? Ràdio Barcelona, Radioscope.
1: Radioscope. I era un programa que... I llavors era com una mena de trobada, una festa, que em sembla que era... No sé si era algun hotel, mira què et dic, però, clar, a aquesta edat no recordes on vas i on et duen, no? I el meu pare ens va dur, amb un germà i a mi, i va dir, anem a veure el Paret. Doncs anem a veure el Paret. Ah, perquè a casa també sonava Paret, perquè, clar, vull, també ho coneixien, la casa dels petits. Dels singles i tal, no? I els LPs. I quan vam arribar allà, has vist que el meu pare era una persona alta, morena i tal, i llavors feia una pinta com racialitzada, no? Així, no?
0: Sí, és veritat. Sí.
1: I quan va arribar, doncs la Paret, que estava allà en gent i tal, quan vam entrar, doncs es va adreçar a nosaltres perquè el va associar, doncs, també a un calor, com ell, saps? I llavors va venir i... a saludar, tal, no sé què, es va presentar el meu pare i jo, clar, estava allà i dic, hòstia, dic, si aquest és el que escoltem a casa, clar, de la ficció o de la fantasia tens a casa, ves un single amb una foto, amb una persona que està amb una guitarra cantant.
0: Clar, i el veus en realitat, vegades, no? Hòstia, dius, hòstia,
1: si aquest és el que canta el mig amic, o el pensant en tu, o el tracatrà, o equis, sí, els que vulguis, sí, sí, no? Sí, sí. I va ser com molt impactant, no? Després, en una altra ocasió, el vam anar a veure, perquè això es feia abans, no sé, jo recordo que amb els cines... Allà a Nostraverri hi havia dos cines, a la Creu Coberta hi havia dos cines. Un es deia Cine Arenas i en altres denes es deia Cine Bohemio, que li dèiem el Cine Bohem, nosaltres, allà, al barri, es parlava allà català, que ell deixava, no? El Cine Bohem, no? Dèiem Bohemio, el Cine Bohem. I no sé si van al Cine Arenas o al Cine Bohem, diria que va ser l'Arenas, però, bueno, la memòria et falla una mica. I va fer una matinal de diumenge, al Paret, i el vam anar a veure. I, esclar, tota la parròquia gitana del barri i tots els romberos del barri, doncs, el vam anar a veure. I també va ser un flash veure-la.
0: O sigui, tot el barri sencer.
1: Tot el barri sencer veient allà a un cine, perquè era el cine. Però amb l'escenari del cine, doncs, bueno, que l'estratec que podia ser, doncs, allà va actuar el Paret amb els seus palmeros i tal.
0: I, clar, com no, vas començar a fer música de molt jove. Molt jove. A diferents bandes, no?
1: Sí, per diferents bandes. Per la influència aquesta de casa. Després, sí, el meu pare... coneixia un director d'orquestra que es deia Ramon Santa Rosa, que tenia una forma molt peculiar d'ensenyar música, que així vaig aprendre...
0: Peculiar per què?
1: Bàsicament perquè era d'oïda.
0: Ah.
1: I jo vaig aprendre a tocar d'oïda.
0: Ja. Yeah.
1: I llavors ens portava a un lloc a Collblanc, que era com una mena de centre cívic, no sé si era un centre regional, igual era un centre regional. I... llavors allà hi havia molta gent, recordo una sala gran, molta gent, com 30-40 persones, tocant alguns la guitarra i alguns la bandúrria. I llavors aquell home es posava dret,
0: sí,
1: i ell tocava la bandúrria per fer una mica el solo del que estigués tocant, no? Aleshores, dins de les guitarres hi havia com nivells. Hi havia gent que ja portava temps, i llavors ja, per la mateixa oïda, doncs ja sabia canviar, ja sabia seguir la melodia... etcètera. I és que començant de nou en nou, que quan comences a tocar la guitarra... Tu toques la guitarra?
0: No.
1: Quan comences a tocar la guitarra, o un instrument, però la guitarra sobretot, el tema dels acords és pitjar unes cordes concretes amb un traste concret.
0: Sí.
1: I me recordo que la primera nota que m'ensenyava ser la major, que és el segon traste, i és la segona corda, la tercera corda, la quarta corda, el segon traste, així apretant. Però clar, has de fer una pressió amb el dit polze, amb el màstil així, i sí, me recordo allà... una pressió i et feia un mal, clar, dels nervis, de s'allà agarrotat, i estiràvem tota l'estona que estàvem allà amb el la. I amb aquesta mà, que estava com tonta, anàvem fent. Ell es deia, tu ves com seguint l'allò, i anàvem fent així.
0: Quan o sigui, comences, tenies la mà dormida, no?
1: Clar, quan comences estàs d'allò. Bueno, quan ja portàvem molt més temps, o més d'allò, diu, ara ho ensenyaré al mi, que és la dominant o la cinquena de la.
0: Sí.
1: Quan fas una cançó, tan... cinquena primera, és com resoldre, no? La, mi, mi, la... Bueno. Llavors, ell anava tocant la melodia, els dels bandurriers que sabien també seguien la melodia, i les guitarres hi havia un batiburrillo allà, que no pots imaginar, uns aguantant la lata al rato, altres que ja canviaven els acords que tocaven, però va ser una manera d'entrar així la música. I després, a l'escola, vas tenir dos mestres que ens van introduir en una escola... de l'època, que la primera part del meu ensenyament va ser un ensenyament doncs, de l'antic règim, per dir-ho així, sí, perquè era el que hi havia, sí. Però va coincidir que a partir de que vaig, quan vaig començar a fer cinquè o així, que ja seria com el preàmbul que seria el cicle superior, no? de l'època de l'EGB, van entrar tota una colla de gent jove amb molt bones idees i van introduir la música i el teatre a l'ensenyament, i allò va ser per nosaltres, es va obrir el món. I llavors aquí també, doncs, ja també doncs, ens van ensenyar a tocar la flauta i la guitarra. I ja més o menys amb una mica de partitura, i d'aquí doncs, ja va ser anar seguint bueno, aquest procés. No?
0: I els caps de setmana tu te'ls tiraves a sales d'assajos, no?
1: Sí. Vam coincidir gent, amics.
0: Sí.
1: Hi ha un amic meu, que es diu Xavi Calero, que vam començar junts a tocar i encara seguim junts, perquè estan les Manolos. Vull dir que és tota una vida amb ell.
0: Tota una vida.
1: I amb molts altres també, i amb el Ramon Grau també, que està a les Manolos també. Vull dir, van començar també que teníem un trio que es deia Sagrada Família.
0: Sí.
1: No em preguntis qui era el nen Jesús, perquè tampoc ho sabem nosaltres. Però... Sí, i tocàvem...
0: Que simultanejaves amb Copacabana,
1: sí, una orquestra. Sí, amb una orquestra. Eh? Vull dir, sí, hi havia una orquestra, sí. Teníem un grup de pop, teníem diferents grups, i llavors els caps de setmana era anar al local. I quan acabàvem de fer música al local, ens anàvem de festa amb els músics,
0: Déu.
1: Amb els amics músics. I llavors era tot una...
0: Sí, però tot era per diversió.
1: Tot era diversió.
0: No?
1: Absoluta diversió. Encara recordo, quan vam comprar els primers instruments, el primer instrument que vaig comprar va ser un... Bueno, així, electrificat, elèctric, va ser un baix, perquè es van repartir d'allò, jo tocava el baix, Xavi tocava la guitarra i el Ramon tocava la bateria. I estava en un altre grup que es deia Mare Magnum, que hi havia molta més gent, i el pare d'un d'ells, que era l'època encara assignaven lletres quan anaves a comprar a la botiga mateix, vull dir, allò al banc, de demanar el crèdit, i ara demanen la nòmina, et demanen quina talla de calçotes gastes, i t'ho demanen tot, no? Bueno, allà anaves a la botiga...
0: I el
1: pare d'un d'ells, me'n recordo, aquella imatge, signant lletres, però com d'ara esperat, però no sé quantes lletres va signar, perquè vam fer-ho a, no sé, a 48 mesos, no sé quan, evidentment, amb el vistiplau dels nostres pares, que es coneixíem,
0: sí.
1: I els pares van allà i dir, tu tranquil. I cada mes recordo que li portàvem els diners amb el pare del Jaume, i el pare del Jaume anava a pagar els instruments que havien comprat entre tots. Bueno, són coses xules, que vull dir que ara em fa molta il·lusió recordar-ho, perquè tot això és un altre... Ara és diferent, i ja està, no, ni millor ni pitjor, eh?
0: Diferent.
1: Però em fa il·lusió recordar-ho perquè era molt entranyable i era molt, molt emocionant, i llavors allí sí que sabies el que costava un peine. Perquè tu estaves pagant allò cada mes, vull dir que t'havia costat un esforç, i tots eren famílies de treballadors, no? I aleshores doncs, ens tiràvem el cap de setmana amb gust i amb ganes tocant al local.
0: I membres d'aquestes famílies de treballadors, a finals dels 80, decidiu crear Los Manolos.
1: Sí.
0: Com sorgeix?
1: Doncs, de manera casual, com acostuma a passar la vida, sí. Hi ha moltes casualitats i causalitats, però bueno, això va ser casual. Estàvem a diferents grups. Això que et deia abans, estava el Ramon i amb el Xavi, el Ramon estava en un altre grup també, i la resta d'amics i companys de Manolos estaven a diferents grups. Però estàvem en uns locals que ja no hi són, allà a la Gran Via, al carrer Sant Pau i de Nola, que compartien locals, i llavors era un edifici on hi havia tallers industrials, impremtes, de costura, de tal... locals de música. Bueno, llavors, com que es coneixíem, quedàvem, quan acabàvem, sempre hi ha bar de referència, d'anar a prendre la cervesa abans o després, bueno, besant la gent i tal, no? I vam establir els dissabtes, que no hi havia assaig amb el grup de cadascú, fer trobades, i fem el que fem els músics, es diu jam sessions, tocar. Llavors, aquí sortia, doncs, el que jo havia sentit a casa, com un germà, el que havíem sentit a casa, la rumba de casa, les cançons de casa i tal, i les tocàvem, i ens ho passàvem bé, i les tocàvem, i ens ho passàvem bé, i tal i qual. I abans del grup, el concepte de Manolo ja el teníem present. De fet, quan sortíem de festa, ja portàvem ja una mica el rotllo d'anar de Manolo. I el rotllo de Manolo era, bàsicament... que en aquell moment que començava la ona freda a Barcelona i tot el que era modern i tota l'avantguarda i tot el disseny i tota la família Mariscal i companyia que,
0: sí. Bueno,
1: doncs nosaltres volíem també reivindicar el paper del sabor de barri, no? Vull dir, a banda d'això, que això fantàstic, endavant, però a Gavé també sabor de barri, perquè equilibri una mica doncs, aquesta avantguarda amb la, el que és el dia a dia de la ciutat, els barris, etc.
0: Sí, amb les arrels, no?
1: Les arrels. Mm. I abans que el grup fos realitat, el nom ja el teníem, perquè sortíem anant de Manolos. I ja ens vestíem una mica ja buscant l'armari, trobant roba dels nostres pares o dels oncles, i ja, mira, porto un pantalón de Tergal. Clar, no sé, o porto una americana, allò que... Uf, bueno, i era brutal, no? Aquelles camises ja anaven d'aquí, no? I quan sortien la gent es mirava i em diuen, hòstia, aquesta penya, qui són, no? De què van, no? Però bueno, fan allò de festa, no? I després, doncs, d'això, d'aquestes jams, ho vam portar a la pràctica. Era més fàcil, em sembla, tocar abans a Barcelona que ara. Hi havia molt més locals, hi havia més oferta de música en directe, i de seguida vam trobar doncs, manera de tocar en directe.
0: Cançons dels Beatles,
1: sí,
0: de l'Elvis,
1: el que ens agradava,
0: i els passàveu pel sí, filtre Manolo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No?
1: I feien Rumba del Peret, feien Rumba del Gato, sí, també molt important per nosaltres, i feien temes també de salsa per rumba. Havien fet el Devora otra vez, que es va posar de moda aquella època.
0: Sí.
1: El tema de l'Lalo Rodríguez.
0: Sí, sí, sí, als anys 90.
1: Als 90,
0: no?
1: Sí. Sí. Doncs havien fet també una versió xinrumbera del Devora. Sí, ho feien tot, havien fet un xotis per rumba, havien fet sardana per rumba, o sigui, sense misteris. I a més, i altres tipus de música de l'època, que era l'època de la moïda i tal, hi havia moltes cançons amb unes lletres que a dia d'avui penso que serien inassumibles, perquè actualment a dia d'avui em sembla que la societat ens hem tornat més talibans, amb el sentit que hi ha coses, no, això no, ui, això ja és posar-se en un jardí que...
0: Massa políticament correctes,
1: que sembla,
0: no?,
1: que estiguis allò, tal i qual. I aquella època, jo recordo que els grups, sobretot de la movida, i els d'aquí i tal, on nosaltres mateixos fèiem estils, barrejar estils, les lletres eren el que ens donava la gana. Altra cosa és el teu gust com a públic, com el que pot tenir jo, que dius, m'agrada més o m'agrada menys, però hi havia opció a fer-ho, i sonaven coses, i no passava res. Ningú rasgava les vestidures. Oh, lo que he dicho, te voy a denunciar. No? Allò que fan els... Allò que ens ha vingut dels americans, que tot és denunciable i a la mínima, si puc rascar-te la butxaca a una denúncia, t'ho faré.
0: Sí.
1: I aquí ens hem acostumat i ens hem abocat a aquest tipus de vida, que vull dir que no té res a veure amb les nostres arrels mediterrànies ni amb la nostra forma de viure ni entendre la vida. Però, com que tot és global, doncs això, en aquesta època, dic, no hi havia aquest tipus de problema en fer res, vull dir, ens hi posava i tirava endavant.
0: Primera actuació, crec, ja com a Manolos, a la sala Diàmetro 77 d'Hostafrancs.
1: Sí.
0: Recordes aquella nit?
1: Sí, era vespre,
0: era vespre,
1: sí, sí. Sí, i tant, me'n recordo perfectament. Els vam dir a tots els amics dels locals, els músics, que tenim aquella actuació i...
0: Clar, que fessin de públic, no?
1: Vinen tots, i ja van venir tots. La família, clar, en la colla que érem, i els amics, ja estava al local, que no veies. No? I llavors es van vestir, que encara no ens havien fet els trajes a la sastreria Amat, això va ser de posterior, però ja anàvem vestits amb el que et deia abans, amb la roba que havíem trobat per casa i tal, i vam decidir de comprar clavells i puros. I es van posar a la porta del local i regalàvem alternativament...
0: Veus, ara seria impossible,
1: dones
0: també.
1: Dones i homes, sí. Regalàvem clavells i puros. I
0: els puros.
1: I portava clavells posats, o aquí, o a la camisa, i tothom i anàvem a regalar. I doncs, allà vam fer la primera actuació.
0: I en aquesta primera època també és fonamental el Sejo Monzón, que us va contractar per actuar al Café del Mercado de Madrid. Recordes aquesta actuació?
1: Sí, i tant.
0: Sí?
1: Sí, sí. Aquella època va coincidir que feia molt poquet que les companyies discogràfiques se n'havien anat a Barcelona.
0: Ja.
1: Perquè fins a finals dels 80, totes les companyies grans discogràfiques, les majors, estaven aquí, saps?
0: Sí.
1: Aleshores, va coincidir també en l'esclat de les teles privades, que va començar a Madrid, va començar a sortir Telecinco, va sortir Antena 3 i tal, i va coincidir tot aquest moviment i va haver un èxode de les companyies cap allà. Aleshores, clar, on es coïa tota la indústria musical...
0: Era Madrid.
1: I llavors, clar, ho tenien clar, com a músics ho tenien clar. I vam dir, escolta, hem d'anar a Madrid. Bueno, entrem a Madrid i llavors, primer vam fer una expedició i vam anar doncs, a veure on podíem tocar, no? I al Café del Mercado, estava a la porta de Toledo,
0: sí,
1: que ara continua, però em sembla que ha canviat el nom i ja té altres propietaris, però abans era del germà del gran
0: Wyoming,
1: sí, el Sejo Monzón, que tenia un grup que es deia el Combo Belga, que feien salsa,
0: sí,
1: en aquella,
0: sí,
1: època. I el vam anar a veure i tal,
0: Espera. Tengo un mensaje para tú del Sejo Monzón.
2: Hola, Rogeli. Sí, me acuerdo cuando viniste los Manolos al Café del Mercado, aquel local que había sobre todo música latina y con sabor. fue muy, muy bonito, muy cachondo. Recuerdo que el amigo común que teníamos, que era la persona que os llevaba entonces, que era Avili Roma, me mandó unas fotos que estabais en un 124, todos vestidos con chaqueta, con esos cuellos largos, chaqueta, digo, trajes con campana y todo este rollo, porque cuando le dije, oye, mándame un demo o algo, dice, no, yo te voy a mandar unas fotos y con esto ya miras si se hace o no. Y lo hicimos y fue muy gracioso, fue muy bueno, muy bueno. Tan bueno como de que de ahí salió precisamente la producción de vuestro primer disco. Se sintió interesado en un productor que era Manuel Cubedo y me llamaron al día siguiente, el lunes mismo, desde la discográfica, creo que fue Ariola, y me dijeron, oye, hay unos chicos que han tocado allí en el Café del Mercado, ¿me puedes conseguir la dirección? Me dijeron que estuvieron muy bien y que era una cosa, una rumba diferente y así muy, muy macarrónica, diría yo, o algo así, no sé cómo llamarlo. Muy bien, muy bien. Salió todo muy bien. Oye, Rogeli, un abrazo enorme y da saludos a todos los Manolos y se os quiere mucho. Siempre, siempre nos hemos llevado muy bien y así seguiremos. Chao.
0: Rumbero. Això és tal qual, no?
1: Gràcies, Sejo. Un amor de persones. Sí, com els seus germans, són un amor de persones. Sí, és així, perquè havíem fet una maqueta, perquè també vam dir, fem una maqueta, i vam anar a uns estudis de Gràcia del carrer de Torrent de l'Olla, em sembla recordar, i van gravar 3-4 temes, però allò, turbo, eh? Vam arribar, vam posar, van gravar, no allò de per pistes, no, yeah. Pim-pam, i vinga, pa'lante. Sí. I portava la maqueta. I ell ja tenia les fotos, però també el vam anar a veure i va veure les fotos, i quan va veure les fotos i dice, os voy a contratar. No, tenemos una maqueta. I dice, és igual, la maqueta. Dice, os voy a contratar. Perquè les fotos era, efectivament, era un 5200. Saps aquella sèrie que feien abans? És que tot va lligar una mica. Una sèrie que és de Starsky i Hutch.
0: Sí, home, clar.
1: Que tenien un cotxe vermell i una ratlla blanca. Sí. Bueno, doncs havia un de nosaltres.
0: Eren molt Manolos, eh?
1: Molt Manolo. Allò era molt Manolo. Clar, era del rotllo aquest, no? Doncs pues, havia un de nosaltres, el Carles, que malauradament ja no està entre nosaltres, que el seu pare tenia un 5200 blau amb una ratlla blanca. Vam passar el cotxe aquell i vam fer les fotos amb un juic. I també hi havia un 124 vermell o granate. També. Clar, imagina't, que és dos cotxes i nosaltres allà vestits, així, tots allà, amb una posa allà, mirant a la càmera, que bueno.
0: Meravellós.
1: I va ser molt guapo. Llavors vam anar a tocar allà i sí, tot el que he explicat, la seqüència, amb els matisos que vulguis posar-li, però va anar d'aquí, mm-hmm. Després ens va trucar, i el millor, ens va trucar Manolo Cubedo, que tampoc és entre nosaltres, que era la R d'Ariola, i ens va dir que volia parar nosaltres i que ens volia fitxar.
0: I què vau pensar vosaltres?
1: Per Ariola. I vam dir, hòstia...
0: Vau dir que sí de seguida?
1: Filipats. No.
0: No.
1: No, no. Es va citar en un hotel a la Rambla Catalunya. Es va citar a l'Hotel Calderón.
0: Sí.
1: I vam anar allà i vam dir, mira, és clar, els vull fitxar, tal i qual. I li vam dir que no veien clar. Que ens ho havien de pensar, que no veien clar perquè érem un grup. I...
0: Que no veieu clar?
1: Doncs pues, clar, fitxar per una multinacional.
0: Ja.
1: Clar, nosaltres érem un grup
0: de barri.
1: Assembleari, de barri, sí. Molt a Cratilla i tot això. Diu, com hem de fitxar per una multinacional. I me'n recordo que, bueno, el tio diu, bueno, doncs, us ho penseu i ja en direu, no? I recordo que arribem al local, el dia mateix on d'allò, i els amics músics i tal sabien que ens havien contactat i fent l'entrevista. Què? I els diem, no, em dic que no. Però com que et diu que no? Clar, la gent aquella portava més anys que nosaltres tocant i tal, i tothom, al final, això ja ho veus quan portes temps amb el negoci, veus, les oportunitats quan arriben, i quan, etc.
0: Sí.
1: I, però com que et diu que no? Pues no, és que no tenim clar, perquè clar, és que hauríem de pensar, perquè això ens suposa un... Però, tios, de què aneu? Bueno, ens van donar la bronca i llavors ja vam dir...
0: És que era un cop de sort per clar, vosaltres.
1: I vam dir, no. I quan es va trobar una altra vegada ja vam quedar i ja vam signar. I a partir d'aquí el resta ja és història. Vam signar,
0: sí.
1: Vam gravar el disc, mig disc gravat a Madrid, mig disc gravat a Barcelona. O sigui, les veus...
0: En un temps en què la situació de la rumba com era?
1: Bueno,
0: Quina imatge hi havia de la rumba?
1: De delinqüència. Aha. Perquè si lligueu una mica a la història de la rumba, sí, la rumba catalana fa l'esclat als anys 60, sí. Tot coincidint amb el món turístic, que és la manera que té el règim franquista de poder obrir una mica el país al món sencer, i l'única manera era obtenir divises, i la forma era obrir el país al turisme. I llavors la música que va quadrar va ser la rumba catalana, i la persona que va anar endavant va ser el Peret. Aquest període va durar fins a principis dels 70. A partir dels 70, també coincidint amb tota la migració que ja comencen a marxar les companyies cap allà, a partir dels anys 70 i la primera crisi del petroli, doncs clar, doncs aquella alegria d'aquells moments comença a anar de baixa, i comença a sonar un altre tipus de música, que és la rumba flamenca, un altre tipus de rumba, que és la rumba flamenca, més feta a Madrid, que és aquella que es va denominar el caño roto, i els representants, doncs, de les greques, els chichos, els chunguitos, els chorros, etc., que hi ha el tipus de missatge és diferent de la rumba catalana, que és una música més alegre, que respon també a una condició social i econòmica dels gitanos molt més acomodada. Llavors, als anys 80, ja quan el Peret deixa la rumba catalana, que es posa...
0: Sí, retira el 82.
1: Que retira el 82. Sí. Aquella època, doncs, també coincideix amb molt l'entrada del cavall, de l'heroïna, uh-huh. I molta gent cau, i molta gent del món de la rumba i de la música, i cau de quatre potes. Llavors, tothom que feia música en aquella època i feia rumba, s'associava una mica a la delinqüència.
0: Als quinquis.
1: I esclar, sí. Nosaltres, quan sortim nosaltres, i a més amb el look d'allò, al principi hi havia gent que pensava, hòstia, això feia com respecte, no? Vull dir, o sigui, pensaven que era una mica... I a més, va coincidir que, com que el franquisme es va apropiar de la rumba i del flamenc per potenciar la seva imatge de cara a l'exterior, quan va arribar la democràcia, tota la gent antifranquista va associar la rumba i el flamenc i la copla, fins i tot, ho va associar al franquisme, quan no era així. O sigui, tant la copla com la rumba com el flamenc, a l'època de la República, els que practicaven aquest tipus de música no eren franquistes, eren gent d'esquerra, mm-hmm. I eren gais, bàsicament. I llavors vull dir que... Però es va apropiar. Llavors, el que ens va anar bé així és que quan el Peret deixa la música aquella època, ve Gato Pérez.
0: Des d'Argentina.
1: Que és Argentina, sí. Des d'Argentina, i ens redescobreix, ens fa redescobrir que tenim un tresor, que és la música popular nostra original, que és la rumba catalana.
0: Com són les coses, eh?
1: Com són les coses, eh? Vull dir, és que...
0: Va venir de fora.
1: De fora, sí. Perquè vegis el que tens aquí.
0: Sí.
1: I aleshores, en la seva música, el que va fer va ser enriquir la rumba catalana amb harmonies de pop i en lletres diferents. Va ser el gran cronista de Barcelona dels anys 80. I això que va fer va ser acostar al món progre, o el món que abans tenia cert recel a la rumba i al flamenc i tal, va aconseguir acostar-lo a la rumba. Llavors, nosaltres això més o menys ja ens ho vam trobar a mica fet, perquè nosaltres som dels anys 89, 90, 91, 92, i aquesta feina el Gato ja l'havia fet. Aleshores, doncs, ja hi havia una altra manera d'acollir el que seria la rumba. Però com vam començar al principi de tot, encara hi havia mica aquell... Ui, ui.
0: Què és això? La qüestió, vau dir que sí a la discogràfica i el 1991 vau publicar el primer disc, ara fa 35 anys, Passió en Condal.

0: I aquesta cançó, All My Loving, no va deixar de sonar arreu als anys 90. Quina bogeria.
1: Fins la sopa.
0: Fins la sopa.
1: És que fins la sopa.
0: Us sí, ho esperàveu, sí. Això?
1: Què va?
0: No.
1: Què va? T'ho dic en absolut, vull dir, en absolut. No, gens. Gens. De vegades, amb el temps, hem parlat amb gent i algú ens havia preguntat si això havia estat fruit d'un contuberni o una conxorxa entre una companyia discogràfica o d'allò. Què va? Sincerament, què va? Va ser fruit del divertiment, de gent que s'ho passava bé, d'amics que s'ho passaven bé tocant,
0: sí.
1: I que no tenien cap altre comès que anar a tocar i fer bolos i tocar per passar-s'ho bé. És que no hi havia res més. I el fet d'arribar a fer el disc entre, el que et deia abans, entre Madrid i Barcelona, va ser, jo dic, uau, estem gravant un disc, uau. Saps? Però vull dir, com una alegria immensa, no? Llavors, van gravar i el disco no va sortir fins... Això va acabar de gravar el mes de... diria de gener o febrer del mes de l'any 91. Uh-huh. I el disco sortia el mes de maig. I clar, fins al mes de maig, doncs ja vam pensar... Bueno, hem gravat. No, saps allò que dius? I tothom estaven fent les nostres coses, vull dir, yeah. Cadascú seguia la seva vida rutinària, normal, i ens trobàvem per assajar i tal, però, bueno, aviam quan sortirà el disc, no? I llavors, quan va sortir el disc, me'n recordo que la primera tele que vam fer va ser en la Concha Velasco.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, doncs ja va ser com... es va disparar.
0: Un esclat.
1: Tot un esclat, no?
0: I es va canviar la vida.
1: I es va canviar la vida. I llavors... fins i tot la manera d'oci propagar la nostra música va ser fins i tot curiosa, perquè pel tipus de música que practicàvem i que practiquem, el més propi havia estat entrar per una radiofórmula dedicada a la música espanyola. Anem a dir-ho, mm-hmm. Doncs, no cal que diguem noms, però vull dir que ja,
0: sí, sí,
1: ja els entenem.
0: Cadena
1: Dial, o... Radio Olé, etcètera. Sí, sí, sí. I vam entrar per Radio 3. Que nosaltres escoltàvem com a músics, escoltem Radio 3 perquè és, sí, el, sí. És el foco de novetats. Mira, està sonant això, l'altre, i fins i tot tenes programes de música brasileña, flamenc, tot. Igual que d'allò, doncs, i vam entrar per Radio 3. I després sí que ja van anar cap a la radiofórmula. I tot va ser això com molt màgic. I la primera vegada que em vaig escoltar, me'n recordo perfectament que arribava a Sitges...
0: A la ràdio.
1: Arribava a Sitges, sí. En tren, a l'estació de Sitges, i baixem, anava posant la meva dona i això, i llavors vam creuar allò que surt de l'estació, vam creuar la carretera, i hi ha un bar, aquí estiu, no?, obert, tal, i a la ràdio sonava el My Loving, i jo feia així, i dic, som nosaltres. I dic, que són allò, però amb una innocència, dic, som nosaltres. I ella diu, sí, sí. Hòstia, jo em vaig quedar allà a la finestra del bar mirant la ràdio, saps allò? Vam dir, uah,
0: és meravellós,
1: màgic.
0: Meravellós, això.
1: Una cosa, sí. Molt... de la sorpresa, de l'alegria, de l'emoció, però sense cap més pensament, no? Mm-hmm. I a partir d'aquí es va disparar tot un...
0: A partir d'aquí, per exemple, es calcula que més de 3.200 milions de persones veien a la tele la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona, i això és so del directe que va emetre a Televisió Espanyola amb les veus d'Olga Viza i Matías Prats. Era el 9 d'agost de 1992.
2: Los miles de atletas que han querido disfrutar, una vez terminadas sus competiciones, de esta atmósfera, de este gran ambiente único, reconocido por ellos mismos, que se ha vivido aquí en Barcelona.
3: Nada mejor para despedir la gran fiesta de la clausura de estos Juegos Olímpicos que la alegría de la rumba. Eso es lo que... va a pasar ahora en el escenario, si es que lo abandonan los deportistas, que me temo que no están dispuestos, ni muchísimo menos.
2: Ah, claro, nadie había contado con que a ellos no hace falta ponerles música.
3: Claro que no.
2: Pues por ahí debe estar Pérez, porque escucharle le escuchamos.
0: Y unos minutos después, eso.
3: Y ahora los Manolos. ¿Les suena de algo esta canción?

0: Quino Romero.
1: Sí, sí, el Quino Romero i la Inca Martí, que insistien en que els esportistes baixessin de l'escenari.
0: Totalment.
1: Allò va sortir molt bé, però podia haver estat una tragèdia. Rosselli.
0: Sí. Vols que et digui una cosa? Carles, et dic una cosa. Aquest final respon una mica a l'esperit de la rumba, un esperit mestís, un esperit d'improvisació, un esperit de festa, de compartir, i va sortir bé, evidentment. Hauria pogut sortir molt malament i hauria sigut l'imatge, malauradament, de les Olimpiades. Si hauria sortit malament, és allò, la notícia hauria estat aquesta. No tot el que va anar bé abans, anteriorment, que va anar tot molt bé, hauria sigut la imatge. Sí, sí. Ja, és que ara m'estic recordant.
1: Estàs situant.
0: Estic situant, no estic recordant perquè tu saps els assajos que vam fer allà, i a més el terra marcat, estava el...
1: Clar, clar. Vosaltres solets a l'escenari.
0: Sí, sí, el Pepo Sol, que muntava d'allò, amb el Huerga, d'allà dirigint, no recordo. Sí, allà, el Cookie Pons, així, aquí, vostè, aquí, sortirà el paret, posareu aquí, posaràs allà, tal. Bueno, tot el lío estava, bueno, tot quadrat, no? I quan anàvem a sortir, això sí, estaven unes cortines, mirem així, uau, què passa aquí? Bueno, estava per l'escenari ple. Llavors vam anar sortint perquè ens van dir sortiu, perquè ja sonava la música, perquè tot era gravat,
1: clar,
0: evidentment,
1: clar.
0: Un espectacle televisiu, tot era gravat,
1: gravada,
0: i ja està, no? Sortim i es col·loquem per allà i recordo que el paret ens diu nens, perquè el terra era de fusta. I havíem vist a les proves que aquell terra era com un terra que es podia obrir. I llavors a baix hi havia un entrenament de bigues, clar, i llavors ja havia cedit una mica perquè estaven tots allà sobre, els atletes. Però com que estava enganxat a les grades de ciment,
1: sí,
0: el paret es diu, nens, tots a la grada. I hi ha una foto que estem tots, sí, així en filera, amb la guitarra així, i estem tots així en filera, i els atletes allà, tot allò, no? I després ja doncs van sortir aquells de les bicis, i ja es van anar apartant, i bueno, doncs el que s'havia previst doncs es va concretar, doncs ja ha començat el playback en si, es va acabar de fer, no?
1: Clar.
0: Però que al final era aquest. I després, quan feia el llibre, que vaig parlar amb gent de l'organització, em van comentar que, vull dir, que això era l'única cosa que no havien previst. Perquè hi havia molts atletes que estaven justament asseguts darrere nostre de l'escenari. I aleshores van interpretar, vull dir, a part que els de baix poguessin pujar, van interpretar que quan sonava la música, doncs, era el fin de fiesta, i que ells, doncs...
1: S'aixecarien i ja està.
0: I baixarien allà, que era com una pista de ball, que suposo que és el que van entendre. I és l'única cosa que em van comentar la gent del COP. Vaig parlar amb en Trunyó, i amb gent i amb el Huerga, i amb el Cookie Pons, i amb gent que estava al càrrec del tema, i em van dir que era de les poques coses, o l'única que no havien previst, que la gent que estava allà asseguda baixés a l'escenari. Que potser volíem baixar a baix al parquet, però com que havien de passar per l'escenari es van quedar allà. És una cosa que és innatural, no?
1: Sí, sí. Escolta, però, bueno. I era la primera vegada que coincidíeu a un escenari amb el paret.
0: Sí. Junts amb un escenari era, sí, va ser la primera vegada que vam coincidir amb el paret junts. Sí.
1: Màgic, això, no?
0: Va ser màgic, home, clar. És... un dels teus referents.
1: Tot i que fos playback.
0: Sí, encara que fos playback. Però un dels teus referents que has escoltat de petit i que coneixes i has crescut amb ell i que tingués l'oportunitat de poder parlar amb ell i que escoltar els seus consells savis i les seves vivències, doncs va ser molt enriquidor, molt,
1: clar,
0: molt.
1: Clar.
0: I també et vull dir que la... des d'aquí, ho he fet més d'una vegada, però felicitar el COP, que va considerar que la manera d'acomiadar les Olimpiades era fer-ho amb la música popular de casa nostra, que
1: sí,
0: és la rumba catalana.
1: Sí, un encert, eh?
0: També tenim la sardana, també tenim la nova cançó, tenim molts tipus de música, però la rumba és música popular de casa nostra. I va ser un encert, a més, el fet d'ajuntar tres generacions, que és el Paret, els Amaia i nosaltres, i ajuntar paios i gitanos amb un escenari. Vull dir que com la rumba com a patrimoni de tots. Encara que amb els seus orígens, evidentment, sabem que és una música que prové i ens ha donat la comunitat gitana, per suposat, però que finalment ens ha identificat a tots els que vivim aquest trosset de terra que està a prop,
1: sí,
0: del mar.
1: Sí.
0: I aleshores, doncs, aquesta comunió i aquesta conjunció de paios i gitanos i tres generacions diverses d'entendre la rumba fins i tot, no?, de passar una rumba vella a anar evolucionant a una rumba amb més influències d'altra música pop va ser un gran encert, i penso que és una mica el futur, el present i futur de la rumba és aquest.
1: Era un temps de molta bogeria, de bolos aquí, fora d'Espanya també,
0: sí.
1: Però de cop s'acaben los Manolos. Sí. Per què va durar tan poc?
0: Pues, doncs perquè suposo en aquell moment igual tenia data de caducitat i no ho sabíem. Igual que va sortir com va sortir, doncs s'havia d'acabar com s'havia d'acabar. No ho sé, Carles. T'he de dir que eren 10 persones i al final, doncs, de tot el pressing i la bueno, bàsicament pressing i la intensitat de tot plegat, doncs no van ser capaços de ser freds i no van ser capaços potser de relativitzar moltes coses i potser es vam enfilar un pèl massa i no vam resistir la tentació de no continuar junts, bàsicament. Vull dir que ens vam desdir i vam decidir, bueno, separar camins i cadascú tirar pel seu cantó.
1: I tu, el 1994, vas fundar amb el Joan Herrero i el Xavi Calero Chocolatero.

0: Com va anar la cosa, Roseli?
1: Bueno, doncs això, doncs... Va anar que doncs amb el meu germà i amb el Xavi, que et deia que des de petits, que
0: sí.
1: Els veïns del barri i el carrer, doncs van decidir de seguir fent música, i ens vam embarcar i bueno, ens va durar l'aventura, el que ens va durar, perquè després tampoc van ser capaços de mantenir-la amb el temps. I, bueno, que suposo que això no és res nou sota la capa del sol. Perquè...
0: I tampoc passa res.
1: I no passa res. No passa perquè res. Després, quan va passant el temps, que el temps és un ajuda, és un gran reparador de situacions, t'adones que, vull dir, que... Veus el que et deia abans del mar, no? Vull dir, que no hi ha res tan greu que dius, això és un daltabaix que no es pot solucionar. No, les coses passen i bueno, doncs per incapacitat o per excés de confiança, és igual, digue-li com vulguis, doncs es deixen anar doncs coses que tens que igual al moment que les tens no saps donar el valor que realment tenen.
0: Però us vau reunir de nou per la 25a edició de la Marató de TV3 el 2016 després de més de 25 anys separats. Escoltem el moment.
2: Los Manolos que s'han trobat, s'han retrobat avui aquí després de 20 anys de no tocar junts i ho fan per la Marató de TV3.
3: 25
2: anys, mare meva. Se us ha trobat molt a faltar, eh? I estem molt contents.
3: Sí, gràcies, Helena.
2: Que hagueu triat la Marató de TV3 per retrobar-vos de nou. Molta il·lusió, moltíssimes gràcies.
3: Home,
2: com ha estat tot aquest temps?
3: Com ha estat? Ha estat molt intens, perquè cada un hem fet diferents projectes i ha estat molt intens.
4: Bueno, digues la veritat, Joan. Perquè havia molts calés i ens estan retirats tots a una illa deserta i anant descansant.
3: Però això no ho diguis, noi, que ens seguirà.
2: I el retrobament, quines sensacions d'aquest retrobament avui aquí?
3: Molt guapos. He d'aprendre a viure
0: i tornar a començar. Tan guapos que allà es va despertar alguna cosa, no? Va dir, hem de tornar.
1: No, mira, saps què passa? Que, abans has dit, ens vam trobar abans, justament amb el, em sembla que són els 15 anys o els 20 anys de les Olimpiades, i també un concert per la Pau que va bé, ens vam trobar tots a reunir altra vegada, però sense cap ànim o cap projecte de futur.
0: Sí.
1: I el tema aquest de la Marató, que va ser el 2016, això doncs ens vam fer la proposta, ens vam trobar, perquè no ens vèiem, en dos parts, per dir-ho així, no ens vèiem, i, sincerament, per la part que em toca a mi, pensava que ja estava arribant a edats, que vull dir que no volia tenir cap mort a l'armari, en el sentit de que, com que allò quan va passar no es va tancar de cap manera, vull dir que estava com obert.
0: Ni per bé ni per malament,
1: ni per bé ni per malament, perquè tampoc havia passat res greu, vull dir, o sigui que aquí ningú va matar el pare de ningú, ni ningú va anar, vull dir que va ser un seguit de situacions i de circumstàncies que en aquell moment no van saber entomar, i és així de clar. I pensava que això era per nosaltres una oportunitat, almenys personalment et parlo, de treure tots els morts de l'armari, i realment estic molt content d'haver donat aquest pas personalment, perquè he tret tots els morts de l'armari i de fet, des d'aquella època, és l'època que fa més anys que seguim plegats des del començament fins ara.
0: Sí,
1: vull dir que ara ja farà 10
0: ara
1: anys.
0: Ja porteu més anys.
1: Ja portem una dècada junts. En tot, vull dir, amb els ets, amb els uts, i el que puc dir és que, vull dir, que les persones som els que som. I el temps passa, i el temps et fa savi.
0: I tant.
1: Però les persones no canvien. I estem aquí. I llavors, vull dir, ens estimem tal com som. Deus dir, me quieres tal como soy, pues quiere'm así. I això ens passa a nosaltres, vull dir que ens estimem tots tal com som. Perquè som molts anys i tots sabem com som uns i altres. I per tant, vull dir, estem bé.
0: Amb les coses bones i les dolentes.
1: Totalment d'acord, així és.
0: I ara fa 2 anys, com deia al principi, Roseli, vas publicar amb l'editorial Larús un llibre, El gran paret, Viure a ritme de rumba, que és un luxe de llibre.
1: Gràcies.
0: Una feina de fer aquest llibre, on es nota molt el teu amor per Paret, i també hi ha molt de treball de documentació, de conversar amb moltes persones del seu entorn. Escoltem una miqueta el Paret.

0: O una botella sin vino.
1: Bueno, esa es la opinión de Peret. Vamos a ver lo que opina su gitano. ¿Qué serían los gitanos sin Peret?
2: Gitanos.
1: ¿Y qué son los gitanos con Peret?
2: Gitanos.
1: Ajá, viva la sinceridad.
0: Muy bien.
1: Óyeme, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida?
0: El día más feliz de mi vida ha sido la noche del Agüellano.
3: Anoche en el Agüellano yo le dije a mi Lola.
4: Escolta, creus que se li ha fet l'homenatge que mereix a Peret? O encara no?
5: Em sembla que encara no.
4: Però som a temps, no?
5: I tant que som a temps.
4: Clar.
5: Jo tinc encara l'esperança que un dia o altre es pugui fer. De fet, hi havia el desig per part de la família. De fet, deixa'm explicar també algunes sí. coses del llibre. Quan vaig tenir l'opció de fer el llibre, el primer que vaig fer va ser parlar amb la família. Perquè es coneixen de fa molts anys, i els vaig trucar a la Rosita, la filla de la Peret, uh-huh. i també el Dani, el seu net. I els vaig comentar, dic, tinc l'opció de fer un llibre sobre el Peret, i l'acollida i la resposta de la Rosita va ser, diu, si el fas tu, no hi ha cap problema. I això em va donar una gran alegria i una responsabilitat, a més, no? El Dani també em va dir el mateix, vull dir que endavant, i que comptés amb ells pel que fes falta, i efectivament vaig comptar amb ells,
4: I van ser-hi.
5: I llavors, doncs, coincidint, sembla que va ser amb el... No sé si va ser amb l'aniversari de la seva mort, no sé si al 5 anys o al cap de 10 anys, no me'n recordo, ara diria que va ser al cap de 10 anys, però bueno, hi havia la idea de muntar un homenatge. Però al final, per circumstàncies, doncs, no es va fer. Llavors, jo diria que queda pendent.
4: Roseli Herrero, mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Moltes gràcies. I marxem amb l'Amigos para Siempre de Los Manolos, que, per cert, no va sonar a la clausura dels Jocs Olímpics, tot i que
5: gràcies.
4: Molta gent s'ho pensa.
5: Sí, és veritat. Moltes gràcies a tu per fer una confiança, per convidar-me a aquest programa, de debò.
4: Que a més és l'últim de la temporada.
5: Doncs hem tancat. Mira, això és Manolos, ja ho tenim, que estem acostumats a tancar actes. Per tant, ja és una cosa que no em ve de nou, vull dir, per tant, agraït, i de debò, moltes gràcies per confiar
4: a tu, moltes gràcies.
5: I per convidar-me.
4: Gràcies. Doncs això, tanquem la segona temporada d'Irrepetibles. Tornem al setembre. I durant tot l'estiu podreu escoltar les millors entrevistes d'aquest any. Serà de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres. De 3 a 4, de dilluns a divendres, Irrepetibles. De veritat, gràcies per ser-hi cada setmana. Fins la propera i bon estiu.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Jo...

Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Els bombers treballen per extingir un incendi al Prat de Llobregat amb una desena de dotacions terrestres i tres mitjans aeris. L'incendi a un matollar ha cremat 4 hectàrees i ha obligat a tallar la carretera B250 entre les autovies C31 i B20, prop del Nus de Llobregat. Precisament a la B20, a l'inici de la ronda de dalt, hi ha un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet i tot això ha generat cues i retencions. A Catalunya, les altes temperatures i la baixa humitat mantenen 3 espais naturals tancats i 21 municipis

0: en màxim nivell d'alerta per risc extrem d'incendis, tot i que els agents rurals alerten que, de cara a demà, aquesta xifra es podria duplicar. Les onades de calor, cada vegada més habituals i més intenses, obliguen a replantejar-nos com construïm les ciutats i les cases. Un estudi europeu assenyala que el 75% dels habitatges no estan preparats per fer front al canvi climàtic. Tot això genera, a més, desigualtats socials que se sumen a la crisi de l'habitatge. Les ciutats i els edificis han quedat desfasats perquè fa uns segles van plantejar per resguardar-nos del fred i ara cal que siguin més aïllants. La Greta Tresera és la presidenta de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat.
1: Protegir sobretot aquelles façanes més exposades, la sud i la oest, que aquestes proteccions ja vinguin incorporades de base i sobretot aïllar molt millor els nostres edificis. Les plantes, la vegetació, són dispositius climàtics en si, perquè amb el procés d'evaporació d'aigua de les fulles el que fan és generar una certa convecció.
0: Més qüestions. El programa de desenvolupament rural ha executat més de 1.000 milions d'euros en una dècada. S'han beneficiat prop de 3.000 joves agricultors, 25.000 explotacions i s'ha impulsat més de 800 projectes d'innovació. És el balanç del Departament d'Agricultura que xifra en gairebé 500 milions d'euros l'aportació de la Generalitat al programa vinculat a la Política Agrària Comuna, la PAC, de la Unió Europea. Òscar Ordeig, conseller.
2: El gran motor és el sector agroalimentari i en especial el PDR. Per tant, avui fem balanç dels 10 anys, 1.000 milions d'euros durant 10 anys de suport al món rural, a les explotacions, modernització d'explotacions i també, evidentment, de balanç de la feina que han fet els grups líder. Ens ha de servir això, Catalunya, a més, no només fons europeus la meitat, l'altra meitat fons propis de la Generalitat de Catalunya. I, a més, hem acabat executant un 115% més del que hi havia previst.
0: Un programa que vol afavorir el relleu generacional al camp, reforçar la competitivitat de la indústria agroalimentària i fer compatible l'activitat agrària amb la conservació dels recursos naturals. I precisament per quinzena vegada en els últims 15 anys, aquest diumenge s'ha tornat a anellar polls de flamencs al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Una feina feta per voluntaris que permet mantenir un control sobre la colònia. Judit Huerta.
3: 1.540 parelles de flamencs han criat aquest any al Delta. Han tingut 1.023 cries, una mica menys que l'any passat. L'anellament permet sobretot seguir els exemplars i, entre altres qüestions, els últims anys s'ha vist que a l'Ebre molts flamencs ja no emigren a l'hivern cap a l'Àfrica i no només ho fan pel canvi climàtic, sinó també perquè al Delta tenen unes condicions de cria òptimes, poden tenir els seus polls a les salines i això evita riscos de mort de les cries per inundacions i viuen a l'actualitat unes 3.000 parelles. Francesc Vidal és el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
4: Crien a les salines, que també és una zona controlada des del punt de vista d'inundació. I els flamencs són uns animals que busquen aquestes condicions per a criar i que moltes vegades a les zones més naturals de l'Àfrica, sobretot, pues se troben que anys poden criar, anys no, perquè les condicions, diguéssim, de sequera i climàtiques, diguéssim, doncs no són tan estables com les que tenim aquí.
3: Aquest any es previsa anellar uns 400 exemplars, ho faran uns 200 voluntaris.
0: I en clau econòmica, el govern central ha iniciat els tràmits per inhabilitar Olaluz. El Ministeri de Transició Ecològica vol retirar l'autorització per vendre electricitat a aquesta empresa catalana. Tot i que no s'han fet públics els motius, aquests tipus de procediments solen iniciar-se per incomplir la normativa. L'empresa té més de 220.000 contractes actius que seran traslladats a un comercialitzador de tarifes regulades. La companyia, però, assenyala que el subministrament està garantit, té 10 dies hàbils per respondre i assegura que està gestionant aquesta situació. Els seus negocis de gas i plaques solars no s'han vist afectats. I els esports compten enrere per la final del Mundial de Futbol aquesta nit a les 9, hora peninsular. A Catalunya es podrà veure en pantalla gegant a una setantena de municipis. El recinte amb més aforament, el del Parc del Fòrum de Barcelona, on el podran seguir unes 20.000 persones. Toni Álvarez, de 7Mila, empresa organitzadora.
5: Bueno, la idea és a partir de les 6:30, més o menys, que es vagin apropant. La idea és, nosaltres sobre les 6:30 obrirem portes, aproximadament, i això, doncs, de 6:30 a 8:30, carregar tot el públic i després ja tirar endavant.
0: La pantalla gegant instal·lada pel Consistori Barceloní emetrà la senyal precisament de la 2CAT d'aquesta casa amb la retransmissió en català. Doncs és tot. Per ara ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
7: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
6: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

junts. Estan rabiant, fent el que voldrien haver fet abans. Que són temes fàcils, però la seva nòvia els està escoltant. Estan rabiant, sonant abans, no podíem entrar. Les coses canvien i ara millor.

És en Lluc que inicia una nova etapa amb aquesta cançó que es diu Temps, i és la cançó que avui ha obert aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine aquí a Ràdio 4.

Com va? Salutacions des de la sintonia de Ràdio 4. Moment de començar aquesta nova edició del Catalunya Express, l'últim de la temporada regular, que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. A més, no et preocupis, perquè nosaltres marxem de vacances, però durant tot l'estiu i en el mateix horari, cada dissabte i cada diumenge, sentiràs reposicions del programa, o sigui que no et deixarem sol i semblarà que encara hi siguem. Però no hi serem. Com sempre, t'oferirem cançons que són novetat i que volem compartir amb tu, les cançons més destacades de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, rebrem una formació de punk rock terrassenca que fan gala del fracàs, del seu fracàs. Es diuen Família Fracàs i el seu nou àlbum, el tercer que publiquen, du per títol Celebrem la derrota. Amb aquest exemple d'honestedat compartirem la segona hora del Catalunya Express d'avui diumenge, una banda molt interessant que han fet d'això, de l'honestedat, el seu punt més fort. Això serà, però, a la segona hora, perquè en aquesta primera, el nostre DJ resident, el DJ Pandereta, ens ha preparat una sessió estiuenca 100% amb cançons ballables d'aquest estiu del 2026. Per tant, seran 40 minuts sense interrupcions de cançons que podràs ballar a la pista de ball. Abans, però, en Miquel Rubió ens porta una novetat recent. La cançó es diu Viciada. Viciada.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

0: incendi declarat dimecres a la comarca de les Cinco Villas, que ha arrasat prop de 15.000 hectàrees. Optimisme moderat entre les autoritats que celebren els avenços sense abaixar la guàrdia. Prop d'un miler de veïns continuen evacuats. Més qüestions al clima. L'emergència climàtica serà un factor cada cop més fonamental a l'hora d'escollir on viure. L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona ha elaborat un mapa metropolità de la vulnerabilitat climàtica on podem consultar si el nostre edifici ho és. Ho han fet en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres i l'Oficina del Canvi Climàtic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Han constatat que, juntament amb la gentrificació immobiliària, hi ha també gentrificació climàtica. Amàlia Calderón, investigadora de l'ICTA, en declaracions a l'edició cap de setmana.
1: Que cada vegada hi haurà més moviments de persones que poden voler buscar més qualitat de vida en aquestes ciutats, i que això es tingui en compte, perquè pot generar gentrificació o desplaçament de les persones més vulnerables que poden estar allí. Així que és important, doncs, tenir en compte no només les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, que són fonamentals, sinó també vincular-ho amb les pressions des del punt de vista de l'habitatge, i per tant també fer polítiques d'antidesplaçament.
0: De l'exterior, Jordània assegura haver interceptat 3 nous míssils que es dirigien cap a zones poblades i un quart que ha caigut en una zona remota. El país ha estat objectiu de l'Iran en els darrers 8 dies en el foc creuat que manté el país persa amb els Estats Units. També ho han estat bases nord-americanes de països del Golf Pèrsic que han estat atacades en diverses ocasions com a represàlia als bombardejos de la Casa Blanca sobre Teheran. En aquest sentit, la Lliga Àrab ha reclamat amb urgència la desescalada bèl·lica a les parts de abans el risc, diu, de destrucció mútua. Alerta el secretari general que tothom en surt perdent, sobretot els països del Golf Pèrsic, en un context de recessió econòmica global derivada del conflicte. I el ciclisme Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França, la primera als Alps, per davant de l'eslové Tadej Pogačar. El líder de la cursa ara té des d'avui un rival menys pel maillot groc després de la retirada del danès Jonas Vingegaard, segon a la general, en patir una forta caiguda a 20 quilòmetres del final de l'etapa. I a la Fórmula 1, el pilot italià Kimi Antonelli amb Mercedes ha guanyat el Gran Premi de Bèlgica, ha disputat el circuit d'Spa. Ha estat la 6a victòria de la temporada per l'actual líder del Mundial. I el futbol, compte enrere, ja ho saben, per la final del Mundial. Aquesta nit a les 9 a Catalunya es podrà veure en pantalles gegant a una 70a de municipis. El recinte amb més aforament, el del Parc del Fòrum de Barcelona, on el podran seguir unes 20.000 persones. L'Hospitalet de Llobregat, 2.500 aficionats de l'Albiceleste podran gaudir-lo amb l'esperança d'aconseguir la quarta estrella.
2: Que no duermo, no dormí bien, dormí súper mal, los nervios, ya que sea ahora, que empiece ya el partido.
3: Espero que dentro de los 90 minutos podamos definir el partido, a ver si nos llevamos la cuarta estrella.
0: I toca ara conèixer com se circula a les carreteres catalanes. Mireia Camat, Servei Català del Trànsit, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara la B250 està tallada al Prat de Llobregat en tots dos sentits per un incendi de vegetació. Pel mateix motiu, a la B20 hi ha un carril tallat entre Cornellà i l'Hospitalet en sentit Barcelona per aquest incendi. A més, hi ha retencions en aquest tram i també de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A l'AP7 hi ha retencions de Sant Celoni i Llinars del Vallès en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. També hi ha cua de Llinars la Roca en sentit sud per un altre accident que restringeix un carril. També hi ha 6 quilòmetres de retenció a Mont-roig del Camp en sentit nord per un accident que talla un carril. Encara a la P7 hi ha lentitud i aturades entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca Subirats en sentit nord. A l'enllaç de la C31 amb la C65 hi ha retencions de Platja d'Aro Llagostera en sentit Pedreres. La C65, a més, hi ha hagut un accident a Santa Cristina d'Aro en sentit nord i s'ha restringit l'accés cap a la C250Z. A la C32 hi ha retencions entre Arenys de Mar i Mataró i de Vilassar de l'Alella en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. A la C16 hi ha retencions entre Bagà i la Nou de Berguedà en sentit sud. A la C17, Quart Ripoll en sentit Barcelona. A l'antiga Nacional 2 hi ha intensitat a Igualada en sentit est per un incendi d'un vehicle. A la Nacional 340 hi ha Qual Vendrell en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions a Vilanova i la Geltrú i de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, i a la C32 retencions a Sitges i també, com us dèiem, de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: També és tot per ara, ja ho saben. Tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
6: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
7: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present. No?
8: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
9: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
10: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
11: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
12: La música és una creació humana única. No?
11: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
12: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
11: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
5: Un dispositiu d'alliberació sònica.
13: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

0: És en Lucky Valverde, el saxofonista de la Luke Big Band, un autèntic espectacle damunt de l'escenari, estrenant una cançó en solitari, una autèntica rumba divertida i que es diu Tan lluny però tan a prop. Avui ens divertirem al costat dels terrassencs, la família Fracàs.
1: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.

0: Bé, doncs, això ha estat tot. Moltes gràcies per participar. Ens tornarem a veure? Probablement no. Adeu i millorareu-vos molt.
1: Aquesta cançó es diu Cantem derrota, és la que tanca el disc que avui ven a presentar-nos aquesta banda terrassenca que es diuen Família Fracàs. Tenim amb nosaltres en Jordi per una banda, en Xavi i en Pol. Què tal, com esteu?
2: Què tal?
3: Bones.
1: I ben retrobats. Va venir aquí el programa ja fa 3-4 temporades.
2: Farà 3 anys, sí. Farà 3 anys de l'últim disc.
1: I jo recordo d'aquella conversa que vam riure molt, però hi va haver una cosa que em va impactar molt i vull saber si això heu seguit amb aquesta filosofia. Vau hackejar Spotify.
2: Sí, correcte.
1: I gràcies a això, treure diners de Spotify de manera fraudulenta. No sé si això ja va.
2: Sí, es pot
3: dir. Està prescrit.
1: Sí, per fer aquest disc heu tingut la mateixa font de finançament.
2: Encara quedava alguna cosa a la Guardiola, quedava un fons allà de finançament, però ja... Però, sí.
1: Però crec que els Spotify ja s'han adonat que hi havia molta gent, sí, que els parien el peu.
2: Exacte.
1: I van... Tenen molts fronts oberts, eh? No, van anat, parant com poden.
2: Sí. Han anat tancant l'aixeta.
3: Sí, jo crec que amb el tema de la IA ja van començar a ficar més sistemes de seguretat.
1: Exacte. Però vaja, el cas és que Família Fracàs és una formació 100% honesta. Perquè m'encanta... perquè ara ho parlava, venia, hi havia aquí un dels responsables de la Casa de la Música de Terrassa,
2: sí,
1: que ells fan mentories de grups que comencen i estan acostumats a això, a acompanyar els grups que comencen. I si et pares a pensar, el 90% de projectes musicals que comencen estan abocats al fracàs.
2: Correcte.
1: Per tant, posar-se ja de nom Família Fracàs... ja és un símptoma d'honestedat total.
2: Sí, sí, és un avís de, bueno, aquí no hem vingut a triomfar, si no estaríem fent una altra cosa, hem vingut a fracassar i ho farem estrepitosament.
1: A més, musicalment no enganyeu gaire, eh?
2: No.
1: És punk de tota la vida, punk rock de tota la vida, no?
2: Sí.
1: I en aquest sentit, això és el que hi ha i no voleu anar de res que no sigui, no?
2: Totalment, aquí no fingim res.
1: Cantem derrota. És el vostre segon disc?
2: O... És el tercer.
1: El tercer, clar.
2: És el segon que presentem aquí. El tercer.
1: Per mi és el segon, és el vostre tercer, però és el segon. Pel programa. A més, hi ha hagut canvis de la formació. Explica'm això.
3: Sí.
2: Bueno, el Guill, la nostra bateria de tota la vida, ens va deixar, va ser molt traumàtic, va ser un gran fracàs, i al cap de gairebé un any vam trobar, bueno, no vam trobar, va reaparèixer el Jordi, que era un amic de tota la vida, que va tornar a agafar les baquetes i la resta ho expliqué.
1: Et van enganyar, bàsicament?
4: No, que va, jo em vaig tirar de cap a la trampa. Sí, jo vaig sentir el que diuen, no?, la llamada, una mica, com a la religió. El Pol em va comentar que estaven buscant bateria, que se'ls estava encallant molt, perquè més en un projecte tan petit com aquest, que són només 3 els que formem el grup, que et falti un membre, és una pota fonamental. I ell m'ho va dir simplement per si jo coneixia algú, saps, allò, hòstia, tu et sona, tal, i al cap de 2 dies...
1: I començant...
4: Sí, és com que se'm va despertar la xispa...
1: Perdona?
4: I jo els hi vaig demanar, a més jo també vaig ser molt honest, perquè jo feia 13 anys que no tocava la bateria, o sigui, estava rovellat, no ho sabia.
1: Però això és com anar en bicicleta, eh?
4: No ho sé, bueno, també fa temps que no vaig en bicicleta, un dia ho provaré, un dia em tiraré per la Rambla a veure què passa. I jo els hi vaig dir, hosti, fem una prova i només si realment, com que a més hi ha una confiança perquè hi ha una amistat de fa molt temps, jo els hi vaig dir, sigueu 100% honestos, si realment creieu que puc arribar a diguéssim, a portar el que la formació necessita, avanti, i m'esforçaré al màxim, i bueno, i aquí estic, hola.
1: Hola. clar, perdre un membre fundador és un sotrac per a vosaltres, suposo.
2: Ens vam trobar molt malament durant molts mesos.
3: Sí, no, i a més no ens esperàvem, la veritat. Sí, va ser com, així com molt de cop i...
1: I ara que heu tornat a recuperar la banda, diguéssim, amb el Jordi, que ara ens explicava el seu ingrés, això s'ha posat a nivell d'un canvi més, diguéssim, al vostre funcionament, o una mica de...
3: Bueno, no, seguim igual. Estem més relaxats. Jo crec que ara estem com més desorganitzats i més relaxats. Sí.
1: Perquè com funciona una banda com vosaltres? Com Família Fracàs? Assageu molt, us reuniu molt, teniu... O sí, és una cosa...
2: Fins ara, tota la primera etapa de la banda amb el Guille i tal, era, doncs, això, assajar molt, tenir molts plans a llarg termini i anar-ho fent bé. Des de que ens vam fotre aquest castanyot de que ens deixés el Guille i hem vist que les coses són volàtils, doncs anem a salto de mata completament. I així ha sortit aquest disco.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, ha estat bé perquè hem canviat molt. Abans estàvem molt organitzats, no? Fem les sí. coses molt, molt organitzadament. Fem i ara bé. És tot el contrari.
2: Sí.
3: Però està bé.
1: Des de la independència total o heu trobat manager, heu trobat discogràfica?
2: Bueno,
1: no?
2: Teníem una certa dependència de Spotify sí. i quan ens vam pillar pues, ens hem hagut d'espavilar i ja està, no, no, però som una banda totalment autogestionada.
3: Sí, filosofia do it yourself.
1: Do it yourself. Volgudament, do it yourself, sí. O sigui, no és que us faci cap mena de cosa fer funcionar d'aquesta manera, sinó que ja,
2: bueno,
1: ja l'assumiu, eh?
2: Sempre ho hem fet d'aquesta manera. Home, a mi no em faria res que ens estigués algú injectant pasta i ens portessin, i hòstia, jo estaria comodíssim, eh? Però bueno, el do it yourself és el que hem fet tota la vida, és la base del punk rock, i així es fan els projectes, si no, si ningú te'ls crea, te'ls crees tu.
1: Cançons molt curtes, que a més porten això, interrudis entre una i l'altra, és una mica uns, això, un disc gairebé conceptual, a l'entorn de la derrota i el fracàs.
2: Correcte, sí, no? Sí, sí. Així és com ens sentíem després que ens deixés el Guille i així va anar tot.
1: Però clar, és que cantar el fracàs, jo crec que heu obert aquí un meló important. Perquè la gent no canta aquestes coses, la gent canta coses més triomfalistes, diguéssim, i vosaltres
2: canteu.
1: Sí, sí.
2: No, és el que deies, intentem ser honestos. Si creiem que no hi ha res sobre el que alegrar-se, pues, ens alegrem simplement d'estar fent cançons i de passar-nos-ho bé, però sense voler-li donar tampoc un rerefons massa èpic en el que no creiem.
3: Sí, sobre l'amor també ja canta massa
1: sí.
3: gent.
1: Sí, ja, no, sí. No, però sí. Ho feu amb alegria, o sigui, us enorgullo de vostre fracàs, d'alguna manera.
2: Sí, sí, som gent alegre, el que passa que, bueno, cantem sobre el que ens passa a la vida.
1: Hi ha algú que s'encarregui de les lletres, o com funcioneu en aquest sentit?
2: Sí, les lletres gairebé sempre les havia fet jo, excepte en aquest disco, que per primera vegada hem fet una lletra coescrita entre el Xavi i jo, que és la de Mai cap poema, que és la penúltima. Jo vaig posar una base instrumental, el Xavi em va passar una idea de lletra i entre els dos la vam acabar de... d'escriure, però sí, sí, tenim un fill en conjunt per primera vegada.
1: Està bé. Escolta, a l'entorn del fracàs heu trobat altres formacions que com vosaltres s'hi revoquen una mica en això, a nivell de concepte i de la banda i de les lletres i tot el que expliquen? O sou singulars en aquest sentit?
2: No ho sé, hi ha gent que... Hi ha bandes
3: segurament
2: que tenen,
3: hi haurà algun sí, grup, però...
2: Hi ha grups que tenen atisbos, però llavors ho fan enfadats.
1: Exacte.
2: Parlen de les coses dolentes enfadats. Sí. Jo crec que nosaltres el que fem és parlar de lo dolent, però contents.
1: Clar, perquè és això, a fracassar indueix una certa ràbia, i el punk rock ja té aquest element de la ràbia, però vosaltres sí. no despreneu ràbia.
2: Despreneu, no, decidim passar-nos
1: bé. Despreneu, doncs, jo què sé, doncs...
4: Abraçar el fracàs.
1: Exacte.
4: Amb tot, tant amb el que vingui. També el que dèiem abans és una mica el concepte antialgorítmic, no? Anti-Instagram, no? Que ara, avui dia, tothom és com que mostra només aquesta part de la seva vida que li va superbé, i dels èxits i de tot això, i en canvi nosaltres volem a tot al revés, no? Deixar en un disc com aquest tot i cada un dels moments tristos i patètics de la vida.
1: Exacte, però això ho heu portat a les xarxes? O sigui, ho heu fet exemples de coses, de fracassos, i bueno, els heu publicat a Instagram? O...
2: No expliquem la nostra vida personal, perquè això també és una moda que hi ha ara que no ens agrada gens, però bueno, som bastant fracassats amb les xarxes també. Ara les està portant el Jordi, que és molt bo portant-les, i ens dediquem, pues, a fer el ridícul i a fer l'idiota els vídeos d'Instagram.
1: Ja és això, no?
2: Sí, no tenim, sí. No tenim res més a oferir.
3: Tenim TikTok, fins i tot, ara tenim TikTok.
4: Sí, per culpa meva.
1: Sí,
4: però és per de formació professional. Jo, cada vegada que em dedico molt al tema de xarxes, m'he dedicat molts anys.
1: Sí, professionalment, diguéssim.
4: Sí, sí, sí. Jo he viscut, soc d'aquests que he viscut de YouTube.
1: Tu has viscut de YouTube com a creador de contingut?
4: Sí, sí.
1: Hòstia. T'hauria de conèixer, potser, i tot.
4: No, no, no, perquè...
1: És que sóc un negat amb això.
4: No, no, les xarxes tenen això, que hi ha gent amb milers de seguidors,
1: sí,
4: i que no, i jo vaig pel carrer i ningú, ni Cristo em coneix.
1: I això em meravella, això, que pugui tenir un veí que s'està forrant amb no sé què, a internet, a YouTube i no sé què, i que pel carrer saludes i no, no.
4: Però tot i així el meu objectiu era això, no era tant agafar el llenguatge de típic de reds, el que dèiem, no? El que funciona, les tendències, no? Sinó jo més que res estic intentant de manera més o menys creativa que aprofitar el potencial de xarxes perquè la nostra música arribi a les orelles que ens han d'escoltar.
1: Per tant, heu fitxat un màster en xarxes socials, a part d'un bateria.
3: Sí, no és perquè toqués bé la bateria.
1: Ja va dir, si a més a més toca bé la bateria, ja és l'hòstia.
2: Ja, fantàstic.
1: I la intenció és això, és portar aquest concepte. Però jo crec que és important, no? Que un qualsevol cosa que vulguis vendre té un concepte clar i singular, si pot ser.
4: Sí, no? és que el tema és que ja ho tenen. Jo per sempre, jo deia, abans d'entrar a la banda, jo ja era fan d'ells. O sigui, jo els he acompanyat a concerts, vull dir, jo he seguit a la banda des del dia 1. I jo sempre li havia dit a Pol, si teniu una narrativa collonuda, el tema és que falta una mica de...
2: És que el Xavi i jo som uns negats de la comunicació
4: d'expansió, saps?
2: I no sabem portar el missatge més enllà, però aquí ha vingut el Jordi, que és el simpàtic del grup, i llavors, quan anem als concerts, doncs es parla amb l'altra gent i aquestes coses.
1: Bueno, hi ha gent que surt amb l'ambició de menjar-se el món, però potser vosaltres no és la vostra ambició, aquesta, menjar-se el món.
3: No, mai va ser l'objectiu del grup.
1: No, també està bé tenir clar que no vols menjar-te el món, sinó que vols divertir, riure, no? I,
3: sí,
1: no ho sé, ho estic dient jo, eh?
2: No, estem en el punk rock de tota la vida, sabem que no ens menjarem el món fent això, però és el que ens agrada i anem pa'lante.
1: Però el punt entre el Jordi i el vostre, suposo que el punt mig existiria, no? De dir, bueno, ho faig per diversió, no tinc pretensions, però realment tinc una cosa que té un valor i que pot agradar a molta gent.
4: Clar, jo sobretot és trobar les orelles, les orelles adequades que escoltin. No vull... Com diem, no és, la missió no és arribar a molta allò, al mainstream, no, que es diu. No. El tema és que la força, el bo dels algoritmes que té és que si fas les coses més o menys ben fetes, arribes a la gent adequada. I jo crec que això és molt més interessant que no voler patar-ho i ser mainstream i arribar a tothom. No. Això és una altra, història i està fet per un producte molt diferent de del que és Família Fracàs.
1: Exacte. Una demostració. Escoltem ara Testosteronada Popular.
2: Treballing molt guapo, eh?
1: Sí, senyor. Que és una de les cançons d'aquest disc que es diu Cantem Derrotes. Això és amor, és humor, és ironia i és...
2: Testosterònic.
1: Testosterònic. Va, escoltem-ho.

0: Testosteronada popular és un dels temes de Cantem Derrota avui amb Família Fracàs, aquesta banda de punk rock terrassenca que ve aquí amb el seu tercer àlbum, un àlbum que s'han hagut de pagar no sé com, perquè Spotify va tancar l'aixeta.
1: Spotify, sí, quedaven 4 duros, però la resta ho hem pagat nosaltres.
0: És molt car fer funcionar un projecte com el vostre?
2: Sí, és un hobby car. Jo penso que és un hobby car.
0: Fiquem que fer-ho és car, perquè guanyar-hi calés, si guanyen calés amb un grup com el vostre?
2: No.
1: I guanya calés una banda de punk rock en tot Catalunya, que és Crim, crec, i d'aquella manera, sobre el 2.000 euros.
0: Però no guanyeu calés perquè canteu en català? O perquè si cantéssiu en castellà, seria un projecte que seria viable econòmicament, de fer gires per Espanya?
2: No crec que la llengua sigui el...
0: No?
2: No, jo crec que és més l'estil.
1: Sí. No sé. Home, a Espanya sí que és veritat que hi ha més bandes punkis de tota la vida que ja fan una mica de peste, com Boicot i aquesta gent...
0: Que encara giren, eh?
1: Sí, encara giren, i perquè és el seu modus vivendi, però fan una mica de peste, especialment Boicot. Últimament tinc una croada contra Boicot, sisplau, sí. Boicot, plagueu, som uns pesats.
0: Però jo des del desconeixement, perquè no és un circuit que no conec gaire, però sí que tinc una mica la impressió de que existeix aquest circuit i que hi té el seu públic i que dins de l'underground va fent.
1: Sí, però no, jo últimament trobo que està més mort que mai l'escena punky a Catalunya. No hi ha sales, sobretot perquè no hi ha sales. No hi ha sales, no hi ha grups, no hi ha públic, no hi ha res. Llavors, no sé, jo crec que és un fracàs bastant generalitzat.
0: Era a Rasby, a l'Inferno, crec, no? Fa molts anys.
2: Hòstia, fa d'anys, això, eh?
0: Sí, és que sóc gran, eh? Sí. Però ja deu estar tancada, no?
2: Que sí.
3: Inferno, sí? Ha tancat? Ha tancat.
2: Ostres, no sé.
3: Escorpió, sí. Escorpió,
2: sí. També està tancat, crec. Sí,
1: està tot tancat, no hi ha res. Que... No hi ha... Quedava la Rocksound aquí a Marina i això.
0: També ha tancat. Sí. Per tant, algú que li agradi el punk rock i vulgui veure-us en directe, què ha de fer?
1: Pues mirar els vídeos absurds que pengem a TikTok.
0: Perquè
1: hi ha algunes festes de barri, de tant en tant anem apareixent. És possible que d'aquí poc n'hi hagi unes per aquí a Barcelona. Ja ho informarem. Estem fent els serrells.
0: S'ha de dir que això, que Terrassa té una vida musical important.
1: Sí, a Terrassa sempre hi ha hagut vidilla. El que passa que això, comencen a haver-hi sales, com a tot arreu.
0: I ara que venim de la Festa Major, que va ser fa 4 dies, té una promoció de Festa Major espectacular. Que fa venir gent de molts llocs perquè hi ha bons grups, bona selecció de grups.
1: Hi ha molts grups, però molt pocs grups locals.
0: Això és veritat.
1: Això, reivindicació important.
0: Sí, no es tracten bé, o què?
1: No.
2: Les alternatives abans eren més sòlides que ara. Està quedat ja molt reduït.
1: Sí. Igual, bueno, ara ve el Fran d'aquí de parlar de Casa de la Música, que igual ja ha estat programant coses locals i no ens n'hem enterat, eh? Igual, perdona, Fran. Però quan vam estar mirant el cartell per sobre, va ser, hòstia, no ens sona ningú que sigui d'aquí.
0: Com neix un disc de Família Fracàs? Com va néixer Cantem Derrota?
1: Us vaig estar jo un estiu molt inspirat, amb molta alegria, de vinga, mira les cançons que surten, tal, vinga, els hi anava passant, tal, i això va néixer molt bé. A la que ens vam posar a muntar-lo, el Guille va plegar i ens vam desmoralitzar.
0: I allò va quedar stand-by, o què?
1: Més o menys, o sigui, penso que quan el vam entrar a gravar, no vam aconseguir bateria, que no era el Jordi encara, va ser un altre noi, fins 2 setmanes abans d'entrar a gravar el disco. O sigui, vam entrar com de, aviam aquí què passa.
2: Que tenim l'estudi reservat de feia mesos, que havia de gravar el Guille.
1: Per això abans fèiem plans, ara ja no, salto de mata.
2: I 2 setmanes d'entrar a gravar vam aconseguir un bateria, en 2 setmanes es va vendre els temes i vam entrar a l'estudi.
1: Va néixer amb molta ingenuïtat i ha anat creixent a salto de mata, però completament.
0: Segurament hi ha una característica de la vostra proposta, us conec, no us coneixo gaire, francament, però em fa l'efecte que darrere aquesta pose punk, rockera, doncs us mostreu fràgils, no? El fet de reconèixer el fracàs, o en el fons hi ha lletres que dius, bueno, sóc així.
1: Sí, clar, per mi...
0: Us espolleu molt, segons com.
1: Sí, tant, per mi el punk rock, abans que mostrar-se fort o agressiu, és mostrar-se, ser honest, i això és el que hem intentat sempre. I en aquest disc jo crec que encara més, se'ns veu més fràgils i més trencats que mai, perquè és com hem estat.
0: Això és l'edat, eh?
1: És l'edat, sí.
2: Pot ser, sí, es nota.
3: No, és un comentari que no ha sortit gens en els assajos, això.
0: No, això de l'edat. Sí. Però clar, és que estem parlant d'un estil musical que ja és una mica vintage, segons com, no?
1: Sí, clar, totalment. Sí. Que té com ja 50 anys d'edat, el punk rock. Sí.
2: Ja no es porta, no.
0: I teniu nebots, no sé si teniu fills, però la gent jove no s'enganxa al punk rock o què?
1: És que ara la gent, els estils ja han diluït fronteres. Ara tothom està entre... Els és igual l'estil. Els agraden bandes, els agraden cançons, o els agraden 10 segons d'una cançó, perquè així és el consum musical ara mateix, sense importar l'estil. Llavors, no sé, està canviant tot el panorama i jo estic superperdut.
2: Sí, és que jo veig els adolescents que es tallen el cabell tots igual i, sí, i abans, jo, que sé, jo recordo que pues, a la nostra època eres skater o era... Jo
1: sí, sé, hi havia tribus urbanes
2: i ara és com... Jo ara veig els adolescents tots iguals i em fa por, em fa por.
3: Prefabricats tots.
0: Sí, sí. Clar, i el mainstream ja ha desaparegut, això sí, no? Però no hi ha bandes mainstream. Cadascú té el seu nínxol, escolta coses raríssimes. Cada...
1: Sí.
0: I això és fantàstic perquè, clar, havien tingut a la bastanta música, però fa que el mainstream desaparegui, que la gent no tingui referents, diguéssim, no. N'hi ha quatre.
1: Sí, sí, totalment. Però cada cop és més petit. I si no hi ha renovació de bandes, almenys en el rock, segueixen havent-hi les mateixes bandes que fot 40 o 50 anys i no hi ha hagut relleu generacional.
0: Absolutament. Bandes, mira, ara però amb la gent de les cases de la música, amb el Fran Delgado. Grup, vosaltres que ja feu una música ja una mica vintage, ara que ho dèiem. Us agrada anar a veure grups de fa 30 anys que encara estan girant?
1: Sí, jo la setmana passada vaig anar a veure Iron Maiden.
0: Vaig estar
1: en un festival, el Resurrection Fest, vaig veure, quan hi havia 100 grups, igual en vaig veure 40, o els que em va donar la vida, i hòstia, em segueixo quedant amb Iron Maiden, diguem conservador o què, però els moderns n'hi havia molts que era com de... Buf, porta la meitat de coses gravades...
0: Però no és una mica... Ostres, és una mica... Va, què feu? Que aquí encara tocant...
1: Sí, sí, hi ha alguns grups que amb l'edat que tenen els veus i ja comencen a saber greu.
0: Toy Dolls encara toquen?
1: Toy Dolls encara toquen, encara toquen. Sí, sí.
0: Quants anys porten? 40, tranquil·lament.
1: Des del 79, doncs. Des del 79, imagina't. 50 en deuen portar, gairebé.
0: I tu, quan veus un cartell de Toys Dolls, encara et crida l'atenció, dius, el vull anar a veure...
1: Sí, encara intento anar-hi.
2: És que té aquest punt romàntic de transportar l'adolescència i...
0: Sí. Bueno, això és el debat aquest, de dir...
1: Clar, jo crec que la música que t'ha impactat... Com la música et va impactar l'adolescència, no tornes a trobar a la vida una cosa que t'impacti
0: igual.
1: Ja,
0: però és que
1: igual.
0: Si vas a buscar... Clar, jo, hòstia, a mi em va impactar un concert de Toys Dolls fa 40 anys. I anar-hi ara, quan ells tenen 40 anys més, i tu també... esperant que t'impacti igual, que no ho farà.
1: No, és així. Hi ha algunes bandes, per això parlava precisament d'Iron Maiden, perquè és de les poques que trobo que es mantenen bé.
0: Es mantenen bé.
1: Després vaig veure Marilyn Manson, que no té veu, i és com de, baixi d'aquí, senyor, que, no, que ja no pinta res. Però
0: és això, sí,
1: les bandes que es mantenen bé, jo les agraeixo molt.
0: Hi ha bandes que s'arrosseguen una mica, pels
1: sí,
0: puestos.
1: Sí, n'hi ha bastantes, sí.
3: però també té un, jo crec que té un sentit de lo que parlàvem abans. És com, ara no hi ha res que vengui millor com la nostàlgia, per llàstima. Amb, molts, sí. amb una obertura de... amb molt arc, sí, lo no, que acabo
1: no
3: de dir.
1: No hi ha res nou, no hi ha res nou.
3: Però és normal que la majoria de joves, diguéssim, dintre del mainstream, estan tirant cap una cosa molt més de música, molt més electrònica, lo que diem, més atent. Temes,
1: ja no hi ha guitarres, tio.
3: Que no tan a bandes per si, per tant, és normal gairebé la indústria del rock, punk rock i tot el que el que nosaltres vam mamar de joventut, la gent és el que busca. Ara els senyors de 40, 40 anys, 50, què vols?
0: Clar.
3: Anar a reviure els teus anys? No,
0: és que és això. Aquí es pot gastar 40, 50 euros en un concert. La gent de 40, 50 anys, els nanos no els tenen.
1: Sí,
0: I per això es programa aquest tipus de banda. Segurament hi ha una mica d'això. Ens hem desviat una mica del tema, però jo volia parlar una mica... hem parlat una mica d'això, de la vostra sensibilitat, la vostra fragilitat que demostren les cançons. N'hi ha un especialment que és Mai Cap Poema, que us obriu una mica... el cor trencat.
2: Xavi,
0: què?
2: Sí, això neix d'un moment de mostrar vulnerabilitat i reconèixer la pròpia fragilitat d'un mateix.
0: Ara tot això, guitarrassos, eh? No?
2: Clar, sí.
1: Hi ha una guitarra cookie al principi i després es va afilant.
0: Som-hi, escoltem-ho.

i pocs motius pels que brindar. Veus la corda que m'atrapa, la vaig fer amb les meves mans. Sempre ets tu qui m'aixeca quan estic fins dalt de fang. He d'aprendre més a dir-te

0: Vinga, doncs una cançó així ben fràgil i ben emotiva, això sí, sense perdre l'esperit del punk rock, que és el que caracteritza aquesta banda que avui ens acompanya des de Terrassa. Són Família Fracàs. El seu tercer àlbum és Cantem Derrota, l'acaben de publicar després d'això, de composar cançons i patir un trasbals a la banda, perquè ha marxat un dels pilars de la banda, però crec que ho heu solucionat bastant bé, no?
1: Sí, de moment amb el Jordi estem feliços de la vida, el Jordi és família de tota la vida, llavors no podia ser una altra persona.
0: Després d'això, quin és el vostre full de ruta? Crec que el Jordi ja té idees per vosaltres, però no sé.
1: De moment és l'única idea, és el que ens diu, anem a gravar aquests vídeos, els muntaré, els penjaré a TikTok.
2: Jo he vist el panorama psicològic que hi ha. Tinc el baixista i el guitarra amb estrès post-traumàtic després d'aquest disc, i bueno, no, ara jo sóc molt pesat, de fet jo els hi vaig dir, perquè sempre estic dient mil merdes, de les quals només dos valen la pena, però sempre estic com llançant molts inputs i vinga, oh, podríem fer això, podríem fer allò, però també ara més enllà d'anar cultivant el tema, això, el que dèiem, una mica de xarxes i tal, el que ens interessa és, el que nosaltres volem és escenari, i tenim ganes de directes, i també estem intentant a veure també si podem obrir bretxa i mercat aquí a Barcelona, que això, que això és un lloc on
1: Barcelona és una fortalesa, tio. Sí? Volem tota la vida tocant en grups de fora de Barna, que fas concerts per tot Catalunya, menys a Barna. Jo vaig estar una temporada en un grup que era de Barna, que llavors només tocaves a Barna i no sorties. És com de, hòstia, són dos mons separats.
0: I ja això estem... no té cap solució, diguéssim, de trencar aquesta dinàmica?
1: Molt... No ho sé. Estem ara intentant això, fer més festes de barri per aquí a Barcelona i anar més puestos i a veure què tal.
0: Clar, de fet, patir un trencament, que hi hagi algú de la banda que marxi o que plegui la banda... ja forma part de l'evolució natural d'un grup, vull dir que, no?
1: Sí, però a vegades et creus invencible i no et penses que et passarà a tu.
0: Clar, però bueno, un dia passa, la gent, jo què sé, té altres inquietuds, sí. I diu, bueno, pues, fins aquí hem arribat, no?
1: Correcte.
0: I el costat és saber-ho gestionar, això segurament que ha de ser el més complicat.
1: Aquest disc és la nostra teràpia per gestionar-ho.
0: Sí, de veritat.
1: Sí, sí.
0: Anava a dir, teniu plans de gira, on s'us pot veure, què és el que hem d'esperar de vosaltres, qui es vulgui veure en directe?
1: Estem tancant un parell de coses que eren cap al setembre o així, després de les vacances, per aquí a Barcelona, per barris del nord. Un era el Coll i l'altre era
2: Vallcarca.
1: Sí. Estem tancant, aviat anunciarem dates, però se'ns podrà veure per aquí prop.
2: A més, justament a Vallcarca hi ha tot un moviment veïnal molt vinculat al moviment punk i tal, i és com seria com a primer, ficar el primer peu aquí a Barcelona a través de les veïnes, de l'associació de veïnes de Vallcarca i tota aquella zona, és molt guai. Més en el moment on està en el barri. Ho dic perquè jo ara sóc vallcarquí.
0: Ah!
1: Estava venent el seu producte.
0: Vallcarca s'ho s'ha donat en Japart, diguéssim.
2: No, bueno, jo fa 4 dies que hi sóc, però vull dir, però he vist... en seguida que he ficat el peu allà, he vist... diguéssim, la gran lluita que s'està produint al voltant, diguéssim, d'aquell barri.
1: Es diu Vallcarquí? El topònim és Vallcarquí?
2: Imagino que sí, no ho sé, no ho he buscat. però mola, perquè també sembla nom de postre, molt català.
0: Posa'm tres vallcarquins.
2: Però que és maco, crec que és per entrar a Barcelona, és com una zona bastant xula i...
1: Agafeu la verda i ens veniu a veure, no hi ha excuses.
2: Exacte.
0: Us diré 5 paraules i m'heu de dir quina d'elles us defineix més com a banda, eh? Ràbia, soroll, tristesa, pèrdua i nostàlgia.
1: Hòstia. Jo en tinc una bastant clara. Saps què dieu?
3: Ostres. Et diria quasi que nostàlgia, eh?
1: Jo també he passat en nostàlgia. Les altres no.
3: Sí, sí.
1: Nostàlgia.
0: Nostàlgia.
1: Sí, perquè estem fent l'estil dels grups que ens molaven quan érem xavals i...
3: Sí.
1: I ja està. Estem fent un estil completament antic i passat de moda. I ja està, però ens mola i ens ho passem bé.
3: Sí, ràbia, no, ràbia zero. Vull dir, no. Nosaltres és humor i bon rotllo i riure'ns de nosaltres mateixos.
1: Sí. Hi ha ràbia en alguna cançó, però poques.
3: Sí, però, sí.
0: Jo crec que això, jugar una mica, fer l'aposta per l'humor, crec que que us dona un plus a vosaltres també. I altres bandes, eh? No sou els únics que aposten perquè hi hagi certa ironia, cert humor. Però quedar-se més amb el soroll, amb la ràbia i amb la protesta, doncs està bé, però afegir-hi aquest punt una mica d'ironia...
1: Clar, clar, qui li valgui la ràbia, superbé.
0: Ara, que m'ha sorprès la nostàlgia, de veritat, eh?
1: Sí. Perquè... Bueno, és que aquella cosa, ràbia, tristesa, soroll... No, soroll no, perquè toquem superbé. Sí. I tristesa. No, les cançons són superalegres. Sí, sempre em diuen que he de fer més cançons en menor, més cançons tristes harmònicament, i no em surten.
2: Tenim un percentatge altíssim de temes del Pol, que quan els fan menor són autèntics hitazos.
1: Sí, sí, però n'hi ha dos en tota la història de Família Fracàs. Que són els punkis, fa l'hòstia que ho diem, que és el que vindria ara si seguíssim enrere pel disco.
0: I
1: Treballars de Pobres, que va ser el hit del disco passat.
0: Sí, senyor. Doncs jo crec que hem d'acabar amb aquesta que deies, no?
1: Endavant, per mi és el millor tema del disco.
0: Deixa'm buscar el títol, que no em sortirà. Digue'm-ho tu.
1: Els punkis, fa l'hòstia que ho diem.
0: I què és el que fa l'hòstia que ho dieu?
1: Pues aquesta cançó és com un collage de plagis de tots els discos de tots els grups que escoltàvem quan érem xavals, de Sex Pistols.
0: Heu plagiat?
1: Hem agafat una frase de cada un i les hem anat posant allà per reivindicar de, no, mira, és que això des dels 80 que els punkis porten dient-ho, i ara que la vida va tan malament s'està començant a demostrar que tenien raó. Ara està començant a ser mainstream el concepte que venia al punk rock el fot 40 anys.
0: Doncs quedarem aquesta cançó, i us agraeixo moltíssim la visita, Jordi, Xavi, Pol, amb aquest disc que és tan honest, que és Celebrem la derrota, que està molt bé que algú doncs vagi amb aquesta honestedat pel món, i a més amb aquesta música que al final és tan vitalista. Vull dir, sí. Tu parleu de nostàlgia, però hi ha vitalitat aquí,
1: i
0: alegria. Nois, que vagi molt bé i fins al pròxim disc.
1: Moltes gràcies, Joan, que vagi molt bé.
0: A reveure.
2: Adéu.

0: Catalunya Express.
1: Tan solo música en catalán.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Deep music nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Ja comença a fer...

I així queda el nostre podi de la llista d'èxits. En el 3 hi ha els Catarres i Diumenge sense drama. El 2 és per Danny Six i Iskid amb Que s'aturi el temps. I el nostre número 1, amb tots els honors, és aquesta cançó de la Ludwig Band dedicada al seu tècnic de so, Xavier, el tècnic de so. Amb ell marxem. Adéu-siau.

0: danze o se Ginevra.
1: Són les 7.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: A hores d'ara segueixen actius dos grans incendis a l'estat. El de La Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, continua sense estar controlat, empès pel fort vent de fins a 50 km per hora i ja crema 13.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar 21 localitats i a desplaçar uns 800 veïns per facilitar les tasques de contenció de l'incendi. Hi treballen 27 mitjans aeris, 46 brigades terrestres, amb més de 300 efectius. Mercedes Gómez, consellera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
3: En estos más de 20 municipios que están evacuados, 9 carreteras cortadas en estos momentos y por lo tanto en un momento determinado podría haber alguna dificultad en cuanto a esas evacuaciones.
1: D'altra banda, l'incendi a la comarca de les Cinco Villas a Saragossa evoluciona favorablement i està estabilitzat després de cremar unes 14.400 hectàrees amb un perímetre de 80 quilòmetres. Sobre el terreny continua un ampli dispositiu que remullen els punts calents per tal d'evitar que les flames es revifin. A poc a poc se n'aniran retirant i alguns d'ells marxaran a combatre el foc a Guadalajara. Continuen desallotjades unes 1.000 persones de 6 localitats, tot i que s'espera que puguin tornar a les seves llars en les pròximes hores. Alguns no podran perquè han perdut els seus habitatges. Mar Vaquero és vicepresidenta del Govern de l'Aragó.
4: Con la debida prudencia, la comprobación del estado de las viviendas, de las infraestructuras, pues puedan ir volviendo a sus casas, que es una decisión que a lo largo de estos días se podrá ir tomando.
1: A casa nostra, els Mossos d'Esquadra busquen un home acusat d'intentar calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar, a la Selva. L'home ja havia estat detingut feia només uns dies per violència masclista i té una ordre d'allunyament per la dona. Per sort, ni ella ni el seu fill van prendre mal perquè es van refugiar a casa d'un veí on també va voler accedir l'agressor.

0: sense èxit. Aleshores es va dirigir al domicili de la dona, que és també una casa d'allotjament turístic, i va calar foc a la zona de l'habitatge familiar. Una parella de clients va resultar afectada per inhalació de fum. L'individu va fugir en motocicleta mentre que la dona i el nen es troben en un lloc segur. I també avui els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys a Soses, al Segrià. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci i ha decretat 3 dies de dol oficial. Laura Zurriaga.
1: La Dolors havia sortit a passejar el seu gos la nit passada per un camí a les afores del poble, però no va tornar a casa seva. Els veïns van notificar la seva desaparició a 11:15 i es va organitzar una batuda conjunta amb els Mossos d'Esquadra per localitzar-la. Ho van fer 2 hores més tard, sense vida, presentava signes de violència. La comunitat del poble de Soses, ens explica la seva alcaldessa, Sandra Marco, està en xoc.
2: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt. Som un poble petit, ens coneixem tots, i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona, i no entenem el que ha passat. I estem destrossats. La veritat és que això no havia passat mai al nostre poble, una desgràcia d'aquest tamany, i estem molt tocats.
1: Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. Encara no hi ha hagut detencions i no es descarta cap hipòtesi.
0: I en esports, en futbol, compte enrere per a la final del Mundial aquesta nit, a les 9. A Catalunya es podrà veure en pantalla gegant a una 70ena de municipis. El recinte amb més aforament, el del Parc del Fòrum de Barcelona, on el podran seguir unes 20.000 persones amb la pantalla instal·lada per l'Ajuntament. Toni Álvarez, de 7mila, l'empresa organitzadora.
3: La localització és perfecta. Jo esperem que el sol ens doni una mica de treva aquesta tarda, perquè ara mateix fot una calda potent. I res, la pantalla jo crec que és més que suficient. Tothom ho veurà perfectament. El bo és que està elevada a 2,5 metres. O sigui que jo crec que tindrem una bona final.
0: També el seguiran amb interès els prop de 100.000 argentins que viuen a casa nostra.
4: Que no duermo, no dormí bien, dormí súper mal, los nervios, ya que sea ahora, que empiece ya el partido.
5: Espero que dentro de los 90 minutos podamos definir el partido, a ver si nos llevamos la cuarta estrella.
0: El partit el podran seguir en directe en Ràdio Nacional i també a la 2CAT amb la retransmissió en català. I en ciclisme, 15ª etapa del Tour de França, la primera dels Alps. Connectem amb la línia de meta, a Plateau de Solsona. Allà està el nostre company, Jorge Agüero.
6: Què tal? Bona tarda. Victòria per Remco Evenepoel, el ciclista belga de l'equip Red Bull Bora, però no és l'única notícia que ens ha deixat aquesta 15ª etapa. Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per culpa d'una caiguda. El ciclista danès de l'equip Visma s'ha anat per terra i, de fet, s'ha fet mal en una de les clavícules i ha hagut de sortir en ambulància. Per tant, s'acaba el Tour per ell. Ara, la general es manté, per suposat, encapçalada per Tadej Pogacar, però en segon lloc apareix Remco Evenepoel, el guanyador de l'etapa d'avui, seguit de Pol Seixas. Estem pendents encara de la configuració oficial de temps. En principi, Juan Ayuso seguiria cinquè en aquesta general del Tour de França 2026.
0: Gràcies, Jorge Agüero. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 8 aquí, a Ràdio 4.
7: Ràdio 4.
8: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.
9: Doncs ara sí que sí, ha arribat el dia. Avui, estimades i estimats, agafem tots els nostres estris que utilitzem per realitzar aquest espai, els tanquem de moment a un armari. Si més no, els tangibles, els intangibles els portem sempre a sobre. I agafem unes merescudes vacances. Us recordo que tot i que, diguéssim, nosaltres fem un petit impàs, el programa segueix dins la programació d'estiu de Ràdio 4 i que recuperarem alguns dels nostres continguts al mateix horari des de pràcticament doncs, la setmana vinent fins la segona del mes de setembre, on tornarem a la feina. Ens agafarem un descans, com deia la dita, per agafar forces i començar aquesta temporada 26-27 amb moltes ganes. El que farem a continuació és avançar-vos alguns dels continguts que ens trobarem precisament a partir del mes de setembre i després a l'Oriol Rossell, que el veig aquí molt repentingat, al seu sofà de la Biblioteca Inflamable, ens farà 5 cèntims d'alguns dels moltíssims llibres. No sé, algú té allò, estanteries que li s'obrin? Perquè jo no sé. O potser una casa, una masia. Oh, una masia ens aniria molt bé per obrir una nova biblioteca inflamable. En fi, no m'enrotllo més. Va, obre les portes de Cultures Paral·leles.

0: I és que jo deia, Dani Granados, molt bona tarda.
1: Bona tarda, com saps.
0: Que la gent que fem informació, és veritat que quan marxem de vacances, doncs diem, tanquem la paradeta, però és que la paradeta no es tanca mai, saps? Perquè, clar, vull dir, afortunadament, les informacions que, si més no, nosaltres tractem i que tenen a veure amb la cultura i sobretot la cultura com a eina de transformació social, no pot aturar-se, perquè si s'atura malament, no? I esclar, i el que tu no pots fer és allò, va, faig un parèntesi i faig veure com que no passa res. No, te'n van arribant veus, perquè és clar, la gent, perdoneu-me, la gent necessita de manifestar, no? De compartir amb l'altre allò que està fent, i és igual si estàs a la platja o estàs a la muntanya, has de llançar el missatge.
1: No, perquè a més la gent sap que qui ens dediquem al món de la cultura en diferents espais no és només un ofici, una professió, és que ens atravessa tots els moments de la nostra vida. I si estàs a la platja, estàs pensant quin llibre llegir, o quina música escoltar, o quin festival voldràs anar, o quina activitat transformadora succeirà a no sé quin poble de Girona durant el mes d'octubre. I per això ho fem amb la passió que ho fem aquí a Tertúlia Clandestina.
0: O també sol succeir allò que dic jo sempre, de que el teu camp no descansa mai, no? I estàs, per exemple, a un poble, jo que sé, que et dic jo d'Astúries, i resulta que t'assabentes que el poblet del costat organitzen una festa de no sé què, te'n vas cap a la festa i no pots fer res més que parlar amb la gent que organitza aquella festa per aprendre quines són les seves eines.
1: I després ho expliques, i l'expliques a la gent, i escrius un article amb això. Pues sí, tenim aquesta condemna i aquest privilegi també, no?, de poder-ho fer.
0: I una altra cosa que fem és anar omplint l'agenda. Dius, deixa l'agenda en pau. No, nosaltres ens portem l'agenda i de tant en tant anem apuntant. Ara, quan torni de vacances, el dia 27 d'agost, el primer cap de setmana de setembre, ostres, és que ja hi ha la fira de teatre al carrer de Tàrrega, per exemple.
1: Sí, ahir que parlàvem en aquest programa d'una mica de balanç que hem fet tot aquest any, no? I vam apuntar una miqueta al tema de l'important que són les infraestructures culturals també per poder exercir d'antenes de transformació, no? Allà on estem. I hem parlat de cases de la música, hem parlat de centres cívics, de festivals, hem parlat de moltes coses. Però, clar, pensant a futur, que avui volíem una miqueta situar alguna idea de futur, i jo penso en el primer trimestre del proper any, arribarem amb força per celebrar el que per mi és una efemèrides altament significativa, que té a veure una mica amb l'ADN d'aquest programa, no? I és que és el 50è aniversari de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que arribarem en aquest principis del 27 amb aquest aniversari del moment en el que es va, fa 50 anys, es va ocupar aquella fàbrica d'asfalt situada al nord de la ciutat de Barcelona, i que avui és, sense cap dubte, una de les principals antenes que reivindiquen, que practiquen, que desenvolupen, que despleguen el dret a la cultura.
0: Doncs parlarem amb la gent de l'Ateneu de Nou Barris, però parlarem amb la gent de l'Ateneu de Nou Barris per anar a fer el territori clandestí a la pista del circ de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que ens fa moltíssima il·lusió.
1: Podem fer fins i tot una miqueta de circ radiofònic, a veure com ens ho maneguem.
0: Anava a dir, si vols radiofònic, sí, perquè físic no ho farem. Són molts, els espais, i són moltes les celebracions que tenen el 50, aquest 2006, sí, ja anirem parlant, que tenen el 50 o les 50 espelmes dins del seu pastisset. Ja us les anirem explicant, però per no enrotllar-nos i no anar molt lluny, recordar que el mes de setembre, perdoneu-me, és que estic mirant la maleta i m'estic posant una mica nerviosa. El mes de setembre és un mes que arriba molt ple, perquè es fan moltes presentacions, perquè és el mes on d'alguna manera es posa sobre la taula, doncs, totes aquelles creacions que han estat treballant els artistes i que aniran mostrant en el decurs de la temporada. I jo parlava de la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega, podríem parlar de l'Altaveu, que també se celebra a Sant Boi, i després ve una altra cita important, si més no també per nosaltres, perquè anem allà sempre a veure què és el que es cou, que és el Mercat de Vic.
1: El Mercat de Música Viva de Vic, que estrena direcció després d'uns quants anys del Marc Lloret, no? que va fer una feina extraordinària i que el trobem molt a faltar. Estén a direcció, i estén una direcció que el que vol és reconnectar una miqueta al festival amb les seves arrels i que no només tinguin a veure les activitats amb aquells grans espais que ja estan al voltant de l'Àntida i que ja coneixem que anem habitualment, sinó que passi també als carrers de Vic, no? I jo tinc moltes ganes de veure com aquest mercat tan important per Vic, per Catalunya i per tot el món reconnecta amb aquestes arrels d'una ciutat com Vic, que té una tradició musical, tothom ho sap, impressionant, però que els seus carrers també comencen a bategar fort, no? I té pinta que aquest nou mercat de música de Vic tornarem a sentir aquests carrers.
0: Una nova direcció que de fet va agafar el relleu l'any passat, però que és ben cert que probablement en aquest 2026, perquè l'any passat va fer com una mena d'aperitiu, no?, del que podria ser aquesta nova manera, o no, d'organitzar el mercat, però aquest any serà quan segurament ja es posen tots els plats del menú a sobre la taula, no?, allò que tu deies, no?, d'aprofitar carrers i places i també altres espais de Vic.
1: El segon any sempre és l'any que acaba de mostrar el projecte, no?, perquè és l'any de presentació, que han tingut tot una temporada per poder-ho treballar. Esperem a veure què passa.
0: Doncs mira, una de les coses que passarà és que passarà precisament el senyor Nacho Vegas per un dels seus escenaris.

0: Más claro el agua, son tiempos de lobos y no nos podemos ir y no marxarem. Tornarem al mes de setembre, Nacho Vegas, un dels artistes que participarà, ho dèiem, amb aquesta 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, on serem presents i on ell celebrarà els seus, pràcticament, està a punt de fer-los, 25 anys de trajectòria, ho dèiem, celebrarem molts aniversaris aquesta pròxima temporada. Un Mercat de Música Viva de Vic, que coincidirà, per cert, amb el Festival Punt B, que se celebra al recinte del Fòrum, i després ja...
1: No parem.
0: Prendré molt de magnesi i moltes vitamines jo aquest estiu. I llavors, els 3-4 dies de tornar de Vic i de passar la ressaca del Festival Punt B i moltes altres cosetes, perquè vull dir, o sigui, la cultura no s'atura als barris, als pobles i a les ciutats, arriba doncs, les festes de Tarragona, de Santa Tecla, i també les festes de Barcelona, i amb les festes de Barcelona, el Barcelona Acció Musical, aquest sí, amb una nova direcció.
1: Aquestes sí que s'estrenen, que són l'Aina Pucielo i la Marta May, que estan en direcció, que han guanyat un concurs per fer un nou projecte pel BAM, un d'aquells festivals que jo crec que no es podria entendre la història d'aquesta ciutat musical ni dels festivals d'aquesta ciutat sense la història del BAM, no? Barcelona Acció Musical, que va ser un espai absolutament fonamental per nosaltres, per descobrir música, per trobar-nos, i que a més té diferents seccions i que ha anat ampliant-se, no? I en aquest programa també hem parlat moltes vegades amb l'Acció Cultura Viva, que primer es deia BAM Cultura Viva, com un dels espais també només d'accés, sinó de participació, no? En l'àmbit de la cultura.
0: Que celebra 10 anys, que t'ho dic, que ens fotarem una de pastissos.
1: Home, doncs aquests 10 anys em fan especial ens fan els dos especial il·lusió, perquè els dos hem estat molt implicats des del principi en l'Acció Cultura Viva, i jo crec que és un d'aquells espais rellevants i que tothom hi ha de prestar atenció en aquest desaniversari, perquè, insisteixo, no és només un espai de gaudi cultural, sinó que és un espai que durant tot l'any es va reunint, es va trobant. És com aquesta cosa que deies abans d'unes festes de poble, no? Que, que tu saps que allò no passa només perquè un ajuntament programi, sinó perquè hi ha entitats, hi ha cultura popular que durant tot l'any les van programant. Pues segurament Acció Cultura Viva és una miqueta això.
0: Doncs mira, avui perquè és l'últim dia i no us ho podrem dir, però us ho comentarem per xarxa, segurament la setmana vinent ja tindrem informació de la programació tant del Barcelona Acció Musical com de la cultura, de l'Acció Cultura Viva que se celebra a Sant Andreu. I vindran més coses, perquè ve cap a finals del mes de setembre també tindrem una trobada molt important a la ciutat de Barcelona, que serà aquest fòrum, el primer fòrum internacional entorn a la nit, on es parlarà de com i de quina manera es gestiona la nit, no? Cultural i socialment, a la ciutat de Barcelona, però també a d'altres capitals arreu del món, perquè hem de mirar què és el que s'està fent fora per aprendre.
1: Sí, i segurament trobar un model propi, perquè és veritat que quan s'han parlat de les polítiques de la nit, amb aquesta idea de l'alcalde de la nit, no? Que és una gran referència, això va començar a Amsterdam, i Amsterdam ha estat el gran model, però és un model que està molt centrat en l'economia de la nit, no? En les indústries creatives de la nit, en la publicitat, en tot això. I Barcelona, amb la comissionada de la nit i amb la feina que ha fet durant els últims anys també, està buscant el seu propi model de gestionar la nit, no? Afavorint la convivència, afavorint una economia que sigui molt més sostenible, i que afavorint espais de trobada, i jo crec que és molt important que ciutats com Barcelona, que ho són en molts àmbits, també puguin ser un exemple en la gestió de la nit des d'una mirada cultural. I en això jo crec que aquest fòrum ens ajudarà també a tenir molts exemples de fora per poder pensar-nos com som aquí dins de Barcelona.
0: Que veia que ens anirem també i ja ho deixem, eh? O sigui, jo passo, eh? Ja de seguir mirant la... No, perquè saps què passa? Que està bé, eh? Mirar, oh, quan torni, quantes coses tinc, no? Però també t'agafa com una mena de... No? D'angoixa. Va, ens quedem amb un altre dels espais on sempre ens agrada ser presents, que és la Fira Mediterrània de Manresa, no? Que és aquest espai on cada vegada més els artistes aprofiten per mostrar els treballs que en moltes ocasions fins i tot van elaborant amb residències creades per la pròpia Fira de Manresa, i això ens sembla especialment interessant.
1: Sí, la Fira de Manresa el que fa és, des de la perspectiva de la cultura tradicional, no gestionar les cendres d'aquesta cultura, sinó gestionar que això torni a ser foc, no? Mantenir viva aquesta flama de la cultura popular tradicional, repensar-la, remesclar-la i produir nova cultura popular, no? A partir de tot això. Jo crec que estan fent una feina extraordinària en aquesta fira i tinc moltes ganes de tornar a veure quines aquestes produccions pròpies que han anat cuinant any rere any i que ens apropen a aquesta cultura popular i tradicional del futur.
0: Ara sí que et deixo agafar la maleta.
1: Quan vaig corrent.
0: Sí. Dani, que passis un molt bon estiu.
1: Igualment, Consol.
0: I nosaltres, no, nosaltres ens quedem aquí, xatos. Ara anem a escoltar la Coloma Bertran, una dona absolutament excepcional i que presentarà el seu darrer treball discogràfic precisament a la Fira Mediterrània de Manresa. I després entrem a la Biblioteca Inflamable per portar-nos una pila de llibres dintre d'aquesta maleta. T'esperes per portar-te els llibres o
1: vinga,
0: ja portes els teus?
1: Algú m'agafaré, va.
0: Sí? Vinga, Dani, que vagi molt bé.

0: Acabo d'acomiadar, acomiadar temporalment, eh? Vull dir, de dir-li adéu, que passis unes bones vacances.
1: Vale. Dic, menys mal, dic, aquí recoja sus cosas, seguridad lo acompaña a la puerta.
0: No. Com deia un dels meus professors de català, quan jo era petita, senyora Sáenz, agafi els seus bàrtols i marxi fora de classe.
1: Jo era bàsicament... Jo bàsicament era Rossell Calli.
0: Ja veieu on m'he acabat. No, home, no. Li deia al Dani Granados, escolta, que vagin molt bé les vacances, tal i qual. Ell s'ha vingut amb la teva maleta. Tu ets de maleta, de motxilla?
1: Jo soc de motxilla perquè passo de pagar facturacions.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Als avions.
0: Vale, estupendo. I a la motxilla van llibres, habitualment?
1: La motxilla va lo just per sobreviure, per tenir espai, perquè després segur que compro llibres.
0: Ah, vale.
1: Una vegada, no és broma, eh? Una vegada, on va ser? A Nova York. Vaig anar a Nova York i m'hi vaig estar un mes, perquè un amic que viu allà em va deixar el seu pis. I no vaig facturar l'anada, i a la tornada, t'ho juro que és veritat, eh? Em vaig haver de comprar una maleta, però de les grosses, d'aquelles supertotxes, perquè se m'en va anar molt
0: La pinça.
1: Va ser una època, estic parlant de fa molts anys, fa 20 anys quasi, però era una època en què l'euro estava molt per sobre del dòlar, i els llibres ja són prou barats als Estats Units en si, eh? Vull dir, ja el PVP, diguem, és, en relació al nivell de vida, per dir-ho d'una manera, és més baix que aquí. I me vine arribíssima. Crec que tinc llibres d'aquells que encara no els he obert.
0: Doncs mireu, si vosaltres esteu preparant la maleta i encara a hores d'ara no teniu clar quins llibres us podeu portar, l'Oriol Rossell s'ha fet com un petit resum, no sé si petit o gran resum, d'algunes de les obres que han format part de la nostra biblioteca inflamable aquesta temporada.
1: Sí, bueno, la veritat és que he estat mirant una mica els programes que han constituït doncs, aquesta temporada 2025-2026 de la Biblioteca Inflamable, que ja ho sé, la vuitena, la novena?
0: Sí, perquè mira, l'any vinent ja farem 12 anys que estem fent el territori clandestí. Sí. Doncs ho hauria de mirar, perquè se me'n va la neurona. Allà
1: ens
0: però
1: estem també de dècim aniversari o alguna cosa.
0: Igual estem en desè aniversari.
1: Sí, quin desastre persones que som, no?
0: Sí, però jo això sempre ho he portat molt malament. Fins i tot porto molt malament els meus aniversaris.
1: No.
0: Haig de fer números, m'entens?
1: Se't passen els aniversaris. Bueno... això és perquè te quites anys.
0: No, jo sempre me'ls he posat. Mira, no sé per què. Bueno, escolta.
1: Bueno, és igual, la qüestió que m'estava mirant la temporada. Ha sigut una temporada curiosa. Aquesta temporada hem parlat molt de música. Més que altres temporades, on hem apretat més amb temes de pensament, amb temes de política. Crec que també, i en tema, no estic parlant de fer una fuga, de fugir el panorama... polític que ens ha tocat viure, que cada cop la veritat és que pinten bastos.
0: Sí, senyor.
1: Però no sé, jo crec que hi ha també una... I ja em perdonaran, una certa sobresaturació de reflexió política. No estic dient... És a dir, sempre està bé fer reflexió política, però s'ha convertit en una cosa com molt... No sé com dir-t'ho. Com un contingut sistemàtic... als espais mediàtics per la política, a vegades una mica pel simple fet de parlar-ne, sense anar molt més enllà, no? I la veritat és que aquest any jo vaig decidir no prendre'm un break, però sí suavitzar una mica, perquè, bueno, també crec que estem molt a l'espera del que passarà el proper any amb eleccions i tal i qual, i llavors sí que serà el moment de treure el Sant Cristo gros, com aquell qui diu, Però sí que és cert que aquest any hem parlat molt de música, també hem parlat d'altres coses, evidentment. Una vegada més es reafirma que hi ha una sèrie d'autors, autores de referència aquí a la casa, que estem creixent junts d'alguna manera, que és algo molt bonic. Gent que els hem tingut o els hem parat atenció amb els seus primers llibres, ja estan fent el segon, el tercer, això sempre és molt guai, seguir una miqueta les persones. Autors, autores que ens agraden molt i cada cop que treuen llibre o cada dos llibres o així, tornem a parlar-ne. Justament...
0: Per cert, et recordo que tenim a la llista pels primers dies del mes de setembre l'Eudald Espluga.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: ens sí. Ens vam dir precisament això que tu estaves comentant, vale? Que sí que és veritat que hi ha vegades que surt un llibre, pel motiu que sigui, en el cas de l'Eudald Espluga, perquè és una persona molt intel·ligent i ha fet un llibre superinteressantíssim. I mira, cosa rara que passa, doncs ha aconseguit arribar doncs, a pràcticament tots els mitjans, i nosaltres ens vam dir, home, nosaltres que anem d'alternatius, no farem l'entrevista a l'Eudald.
1: No, sí, a més, et diré que està parlant també ell, vull dir, l'Eudald és col·lega i ens coneixem d'allà fa temps, i la veritat és que ell mateix era el primer sorprès, o sigui, li està passant a la gent amb un llibre parlant sobre l'apocalipsi, no? El qual és molt simptomàtic, també et diré. I sí, sí, vam dir, bueno, deixem-ho per la temporada que ve, quan hagi passat una mica aquesta bogeria, i així parlem amb la calma, i no només del seu llibre, sinó de moltes altres coses més, perquè l'Eudald té molt a dir, i dels temes més diversos que et puguis imaginar. Parlant del setembre, anem a posar música, perquè et recordo que la tornada de vacances serà un aniversari.
2: Is she really going out with him?

0: Doncs aquí ho tenim, i és que clar, la temporada 26-27 es parlarà molt de punk. No podia ser cap altra manera.
1: El 20 i pico d'octubre, si no recordo malament, 50 anys de la publicació del que acabem d'escoltar de New Rose, el primer single dels Damned.
0: Efectivament, i abans li dèiem, precisament quan parlàvem amb el Dani Granados i parlàvem una miqueta doncs, d'efemèrides, perquè ens deia que recordeu, que l'Ateneu Popular de Nou Barris celebra precisament el mes de gener el seu 50è aniversari, i parlàvem també de més aniversaris, dèiem, és que bufarem moltes espelmes.
1: No, serà divertit. Per això et deia que hem de mirar, aviam, si és també el nostre desè aniversari.
0: Vale, m'apunto.
1: Justament per l'efemèride aquesta futura, dels 50 anys, i perquè, evidentment, aquí sempre ens estem adelantant a tot, perquè anem espitosos, vam estar parlant. Algo que hem fet aquest any, que ja ho havíem fet anys anteriors, però aquest any ho hem apretat més i a mi em sembla molt interessant, que és recuperar llibres que no són actualitat.
0: Novetats.
1: Que no són, no, actualitat sí que són, el que no són les novetats, exacte, tens tota la raó, no? És a dir, perdoneu que tinc la veu una mica cascada. És a dir, no regir-nos només per la llei dels llançaments editorials, sinó fer una tasca per la nostra banda de recuperar llibres, recuperar com si s'haguessin desaparegut, no? Però mencionar llibres doncs, que pel que sigui no n'hem parlat i que val la pena fer-ho. Un d'ells, evidentment, és el que per mi és el gran llibre sobre el punk. Perdoneu, estic fatal. Que és England's Dreaming, del John Savage. Que just coincideix, ho vam comentar fa un parell de programes o tres, amb la publicació de El Público Secreto, el nou llibre del John Savage, que ja el vam estar comentant. Savage, per qui no sàpiga qui és, jo crec que és el gran crític de música pop del nostre temps, per sobre inclús d'un Reynolds, et diré, amb una potència literària molt, molt, molt considerable. És a dir, és un senyor que escriu molt bé, més enllà del que escrigui. Vull dir, realment és un plaer llegir a John Savage. És un senyor que té la tonta costum de treure un llibre cada 10 anys i té 900 pàgines. Sí, perquè és que té un altre llibre de referència, que és Teenage, la història de la joventut, que també és una totxana importantíssima.
0: Sí.
1: England's Dreaming és una totxana importantíssima. I The Secret Public, El Público Secreto, que acaba de publicar l'Iburuac en castellà, amb la versió en castellà se'n va a les 900 i pico pàgines, amb tapa dura, que et cau al peu i te'l trenca per tres llocs diferents.
0: Que dius, aquest home no té vida, més enllà de...
1: No té... Bueno, a mi m'està que no tingui vida perquè va fent uns llibres collonuts. Vull dir, jo endavant amb la seva no vida. Però això, England's Dreaming, és una crònica... Vam estar comentant, està disponible en castellà, si no recordo malament. Crec que es va conservar el títol anglès, England's Dreaming. Perquè, evidentment, és part de la lletra de God Save the Queen, There is no future in England's Dreaming. És una crònica d'allò que diuen auge i caïda dels Sex Pistols, en particular, des de que Malcolm McLaren obre la seva primera botiga de roba a King's Road fins al concert de San Francisco, en què Johnny Rotten, en aquella època, després John Lydon, es que mirant al públic i els diu, alguna vegada heu tingut la sensació que us havien enganyat? Bona nit. I ahí s'acabó tot, no? És un llibre impressionant. Us ho passareu, si no l'heu llegit, us ho passareu bomba. No només si us interessen o no us interessen els Sex Pistols. Explica com era l'Anglaterra de finals dels 70. Realment una cosa fantàstica, l'England's Dreaming del John Savage.
0: Doncs seguim. Ja teniu... dos, no? Podem quedar-nos amb El Público Secreto i amb l'Inglés Dreaming.
1: Ara el que trobareu de seguida, perquè està als aparadors, és El Público Secreto, que és una crònica molt interessant, repassa, Savage és gay, i el que fa és analitzar com hi ha un, diguem-ne, element queer en la cultura pop que l'atravessa des de Little Richard fins als nostres dies. El llibre, de fet, s'acaba amb la música disco, acaba amb Sylvester, però com aquest component queer ha influenciat el devenir de l'estètica de la música pop i com ha servit també per moltes persones del col·lectiu poder, si més no, sublimar les seves els seus desitjos, les seves angoixes a través de les cançons i de les imatges projectades pels artistes. És un llibre apassionant.
0: Doncs ja teniu dos llibres, però no us emocioneu, que ja ho deia l'Oriol. O sigui, cadascun dels llibres no té menys de 900 pàgines. Són dos totxos bastant impressionants. Vull dir, depèn de quina companyia aèria viatgeu, si és que agafeu l'avió, o bé trieu un dels dos.
1: O equipatge o llibre.
0: Exacte. No sé, te'l pots posar jo amb una faixa a la barriga.
1: Teniu un mes, teniu a partir d'avui més o menys mes i mig de vacances. Bueno, de vacances, mes i mig, per llegir-lo.
0: Va, feu la tria vosaltres.

0: Seguim amb els Damned. Com dèiem, aquesta temporada 26-27 aniran caient més aniversaris de més discos que, evidentment, tenen a veure en tota l'aparició del punk. Nosaltres, tu has vingut aquí a parlar de llibres.
1: Jo he vingut a parlar de llibres i he vingut també, que em sembla important, ara a micro tancat, estàvem parlant la Consol i jo, que a vegades... em deies, no?, que estaves llegint un llibre que havíem comentat aquí i que hi ha passatges que són una mica complexes, no?, que són una mica difícils. Jo sempre he estat partidari de que està bé que els llibres siguin exigents. Està bé que, com a lector o lectora, hagis de posar de la teva part, perquè, entre altres coses, és quan els llibres, per dir una manera, t'exciten, no?, activen la neurona, i és quan et fan pensar i et fan esforçar-te i et fan anar més enllà del que ja saps, que això és el bonic dels llibres, no? Quan et treuen del teu... No, oi, quina mania fot la gent que diu zona de confort. Ah. Però, bueno, quan et treuen del teu lloc conegut i et porten a paratges que per tu són inhòspits i que has de començar a explorar per entendre, no? En aquest sentit, justament aquest any vam parlar d'un llibre que és el segon volum d'una sèrie, segurament apòcrifa, no crec que l'autora l'hagi plantejat com a tal, que és Sensoria, de la Mackenzie Wark, que va publicar la Caja Books, i que té a veure amb un llibre anterior, que ara mateix no tinc el nom al cap, que també va publicar la Caja, la Mackenzie Wark, que són una mena de mapes, no? És a dir, ara em deies, és que jo no sé de filosofia, no? Bé, jo tampoc, vull dir, jo tampoc he estudiat filosofia, però... unes coses interessants que tenen la majoria dels llibres que parlem en aquesta secció és que són barreges de moltes disciplines. És a dir, parlen de pensament polític, parlen de filosofia, però també parlen de música, i també parlen de còmics, i parlen de cinema, i parlen d'antropologia, i parlen de sociologia, no? I això està molt bé, perquè et fa entrar en contacte amb disciplines amb les quals, doncs, potser no estàs molt familiaritzada, i poquet a poquet pots anar descobrint coses, no? Quin és el problema? Que a vegades fan falta guies, per dir-ho d'una manera, no? Perquè, clar, és en plan... allò que t'agafin i et tirin al mig d'un bosc fosc i dius, au, busca't la vida, no? O que et diguin que hi ha un caminet, no? La Mackenzie Wark és experta en moltes coses. Ja hem parlat diverses vegades de Mackenzie Wark, aquesta autora nord-americana, autora també de Raving, per exemple, autora del Capitalismo Muerto, etc. És una acadèmica, també. Però té dos llibres, i el segon és Sensoria, que el que fa és... te'n recordes quan érem petits? No sé, a casa teva, a casa meva hi havia allò que deien el Reader's Digest.
0: Ai, sí.
1: Vale. Explica què era el Reader's Digest, per qui no ho sàpiga. Per la gent que tingui menys de 50 anys com nosaltres.
0: Bueno, eren unes revistes així de tipus... com era? Que barrejaven història, sí, no? I una mica context social... Bueno, era com una mena de...
1: i eren com fragments de llibres.
0: Sí. Com una mena d'enciclopèdia, no?
1: Una mica de tot el que vostè deveria saber, no?
0: Sí. De fet, a casa... Ara et diré una... Ara que m'has dit això, és que l'altre dia els vaig trobar tots...
1: Hòstia!
0: Perquè mon pare els enquadernava, tu. Nosaltres teníem la versió una mica d'aquí, que potser no era tan literària, que era la història i vida.
1: Sí, però el Reader's Digest, el que tenia d'interessant és que posava, per això era el resum dels lectors, posava fragments de llibres. Llavors tu podies conèixer llibres de tota mena, de tot tipus de disciplines, llegint fragments seleccionats, no?, il·lustratius. No? I això, diguem, era com una mica per posar-te la mel als llavis de cara a comprar-te el llibre posteriorment, evidentment. Però, bueno, la qüestió és que la Mackenzie Wark no fa això, però el que fa és... anem a veure, el món d'avui és molt complexa, no ens el podem explicar, i això és una dels fonaments de Sensoria que a mi em va agradar particularment. La Mackenzie Wark diu, no hi ha cap disciplina que pugui explicar al 100% el món contemporani. És a dir, a diferència dels filòsofs clàssics, no, que tenien una cosmogonia que amb les seves teories podien explicar-ho tot, això s'ha acabat, no? El món contemporani és excessivament fragmentari, hi ha unes hiperconnexions massa profundes com per poder despatxar-ho des d'una sola perspectiva. Perdó. Aleshores, el que fa la Mackenzie Wark és agafar aquells punts, no? És com una brújula, no? Els nords de diferents disciplines, i explicar-te quin és el pensament d'aquella persona, per què és important, i de quina manera connecta amb les altres, que això és molt xulo. Llavors, a Sensoria, bàsicament són, si no recordo, són una cinquantena de pensadors, pensadores, uh-huh. des de l'arquitectura, des del disseny, des de la filosofia, des del pensament polític, des de l'activisme ecològic, etc, etc, etc, per fer-te, com et dic, un mapa de lloc a través del qual poder-te explicar aquesta era nostra, que ella ja menciona en el pròleg. Tornem a un terme molt habitual en aquest programa, no? Que és aquest famós antropocè, no? Aquesta era geològica en la qual la crosta mateix de la Terra ha estat alterada per l'acció de l'ésser humà, el qual ens ha portat a pensar, a plantejar-nos opcions diferents a la que ha regit la civilització occidental des del segle XVI, que és això, aquesta centralitat de l'ésser humà, la centralitat de l'ésser humà que ens ha donat? Ens ha donat la crisi climàtica, ens ha donat el capital, ens ha donat una merda com un piano. Aleshores, d'aquí sorgeixen també les corrents que avui dia hem parlat més d'una vegada aquí, com les corrents posthumanistes, no? Rossi Braidotti i la companyia. Aleshores, molt interessant aquest Sensori de la Mackenzie Wark. A més, és un llibre, clar, és un llibre guia, per dir una manera. No cal que te'l llegeixis tot, no cal que te'l llegeixis seguit, no cal que te'l llegeixis d'una tirada. És un llibre per tenir de consulta, no? A més, és molt guai, perquè si ets aficionat o aficionada a passejar-te per les llibreries, per les seccions de pensament, de ciències socials, etc, vas veient llibres de noms que dius, jo aquest nom de què el conec? Aquest és el llibre de Mackenzie Ward, no? Llavors hauries d'anar a la llibreria amb el llibre de Mackenzie Ward per mirar, m'interessarà aquest llibre, què diu aquesta persona? Vull dir que està molt bé, a més, un llibre que aquesta temporada m'ha resultat molt útil i molt interessant, el Sensori de la Mackenzie Ward.
0: O sigui, és un d'aquells llibres...
1: A la Caja Books, per cert.
0: A les prestatgeries de la biblioteca inflamable va traient el nas.
1: Exactament.
0: No?
1: Eh?
0: O exactament. Haurien de deixar una mica sobresortit per dir això que tu comentaves de la llibreria. Aquest llibre... Un moment, que vaig a Mackenzie.
1: Sí,
0: vaig
1: a Sensoria. Saps com aquests que col·leccionen cromos, que van amb la llibreta de la guia i tot això? Pues una mica, o dels segells, la filatèlia, doncs pues el mateix.

0: Vinga, encara ens queda... Mira, encara ens queda espai. Podria posar alguna cosa, alguna coseta més.
1: Aviam, espai tenim per mogollon de llibres, perquè hem fet un mogollon.
0: No, que jo he demanat una masia al principi de tot del programa.
1: Ah!
0: Sí.
1: Ah, masia de biblioteca. La masia inflamable.
0: No, jo t'ho dic. O sigui, prestatgeries ja no és cal, impossible. Eh? El terra, o sigui, a veure, aquesta butaca... te l'hauré de treure i posar un seient d'aquests plegables de l'emmagatzem aquest escandinau. I no crec que t'agradi gaire.
1: Tu te n'enfots i em fas el teatrito, però que sàpigues que jo cada mes estic pagant un traster perquè no em caben a casa. T'ho juro que és veritat. Entre llibres i discos em costa una pasta.
0: Estimades i estimats mecenes, si algú de vosaltres té una masia o un piset enrotllat...
1: Que ens vulgui cedir.
0: Que ens vulgui cedir.
1: Per fer-nos una biblioteca con sus correspondientes butaquites i mueble bar.
0: Nosaltres encantats de la vida. Vinga, va, que ens queda, ens queda.
1: Coses que també hem parlat. Hem parlat... vam parlar de joventut i extrema dreta. Vam parlar d'una corrent, ara que parlem de noves corrents de pensament, no? Fa molt poques setmanes, vam estar parlant de feminisme gòtic arrel d'aquest llibre. El que parlàvem l'altre dia de les... d'aquestes aliances, no?, que es fan aquí al programa, no? Un llibre que han escrit la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola, que les dues han passat per aquí, cadascuna amb els seus respectius volums. La Núria amb Traumacore, ja fa un parell d'anys. L'any passat va venir la Ingrid amb la Servitud dels Protocols. I ara juntes han publicat a Akio aquest feminisme gòtic, que, per cert, vaig estar amb la Núria, amb la Ingrid l'altre dia, em va dir que en breu apareixerà en castellà, també, perquè només està disponible en català ara mateix. Què més hem parlat? Hem parlat d'un dels llibres que jo m'he rigut més els últims anys, que és el Freaks Out de Luke Haynes. Un llibre, ara que parlàvem de lo bé que explicava l'Anglaterra de finals dels 70, de mitjans dels 70, el John Savage a England's Dreaming, doncs el Luke Haynes, més conegut com a líder, compositor d'Auteurs, de Black Box Recorder, de Baader-Meinhof, un senyor que li posa un grup Baader-Meinhof, ja mereix tot el meu respecte.
0: Sí, sí, sí.
1: En aquest Freaks Out explica la seva història de la música pop, imbricant-ho amb la seva autobiografia, amb un sentit de l'humor espectacular, més anglès que el té a les 5, i et tronxes, perquè t'explica com era l'Anglaterra de províncies de principis dels 80, que és quan ell era jovenet, era adolescent, i va començar a muntar les seves primeres bandes, dit per ell mateix, supermierders, de post-punk, etcètera, i et tronxes. O sigui, m'he rigut amb aquest llibre que no saps tu com. Però a carcajades. Feia molt de temps que no reia tant en un llibre com amb el Freaks Out del Luke Haynes, que em va encantar.
0: Posem una mica més de música?
1: Posem una mica més de música.
2: Ladies and gentlemen, how do?

0: Ens queden 3 minuts.
1: 3 minuts.
0: Quants?
1: 3 llibres.
0: 3 minuts, 3 llibres?
1: 3 minuts, 3 llibres. Va.
0: Ándale.
1: Un, que sé que vas flipar fortíssim. El millor dels mons impossibles, Gabriel Venturana.
0: Ah, sí,
1: Reality Shifting.
0: Sí.
1: Majaríssim. Perquè a més te'l comences a llegir, per qui no sàpiga el que parlem, estem parlant d'aquesta idea de la possibilitat d'evasió mental a altres mons, a mans de la jovent, de la generació Z, no? D'aquest jovent. És que no es pot explicar, s'ha de llegir, és molt boig el llibre. La idea és que jo em pensava, al principi, clar, com a senyor gran que sóc, que era broma, però després vaig estar investigant i no, és cert, no? Per tant, el millor dels mons... A més, li han donat, no sé quin premi li han donat al Gabriel últimament, que me n'alegro molt per ell. El millor dels mons impossibles... Una beca a Finestres li han donat. El millor dels mons impossibles, del Gabriel Ventura, a Anagrama, sap català i en castellà, un llibre molt breu, us el llegiu molt ràpid i... flipareu moltíssim, en plan que major me he hecho, no entiendo nada. Et sents molt boomer. De fet, dir boomer ja és boomer. L'altre, Purgar el Diablo, del Grafton Tanner, Mutatis Mutandis, un altre d'aquests nostres vells amics del programa. El Grafton n'hem parlat mil vegades, hem parlat de Per Sant Prisma, vam parlar de la seva trilogia La Nostàlgia, de Les Hores Han Perdut el Rellotge, del seu llibre sobre el Vaporwave, la qual cosa em porta al cap que també un altre llibre importantíssim de temporada és el de la Valentina Tani, Espacios Liminales, que ha publicat Caja Negra. Purgar el Diablo, de Grafton Tanner, una repassada sobre el concepte i la història d'allò que entenem com a, ojo ahí, exorcismes i les seves possibles lectures polítiques, força interessant, a Mutatis Mutandis. I per acabar, quan portem? Quan tinc temps? Quant temps tinc?
0: Un minut.
1: Un minut. Que quería yo hablarle a Dostoyevsky.
0: Ai. Que l'altre dia, per cert...
1: Abans de Sant Joan... entre Sant Joan i principis de juliol va ser la trobada anual d'amanecistes amb un circuit que fan pels tres pobles d'Albacete on es va filmar la pel·lícula.
0: Que quan van penjar el que quería hablarle yo de Dostoyevsky, immediatament un dels nostres oïdors va dir, perdó, qualsevol persona experta en Amanece, que no és poco, sap que la frase correcta és que quería yo hablarle... És que ho vam escriure a l'inrevés. Ho vam escriure a l'inrevés.
1: Que quería hablarle Dostoyevsky.
0: Sí.
1: Si en este pueblo lo que hay por Faulkner es auténtica devoción. Ara estem flipant els que no sapigueu de què parlem. Estem parlant de la bienvenida Amanece, que no es poco, la pel·lícula de culte del cinema espanyol, que vam, abans parlant de recuperar llibres que ja tenen un temps, doncs aquest...

0: una pel·lícula que no ens cansaríem mai de veure-la i sempre acabem descobrint un fragment de diàleg més meravellós que l'anterior.
1: Jo crec que és la pel·lícula amb humor més literari que s'ha fet mai, perquè hi ha les cites a Dostoyevsky, les cites a Follner, les cites a Léame a Góngora, per favor, els senyors que creixen al terra. És brutal.
0: Doncs aquestes són les nostres recomanacions. Que passeu un bon estiu. Nosaltres tornarem la temporada vinent a partir de ja del mes de setembre, però us recordo que continuem amb el Territori Clandestí durant aquest estiu amb reposicions dels nostres programes que podeu escoltar, evidentment, també al RTV Play i també a les nostres xarxes. Oriol Rossell, descansa, eh?
1: Sí?
0: O no? Bueno, a veure, Oriol, hem de descansar una
1: mica. Jo de moment només suo.
0: Ja, sí, això també. Suar i descansar és compatible.
1: Tingueu bones vacances.
0: No seguim, no? Vale. I vosaltres també, que tingueu molt bones vacances. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins la pròxima.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Compte enrere, queda tan sols una hora per a la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. Aquesta nit a les 9, el seleccionador Luis de la Fuente repeteix l'11 inicial de la semifinal amb Unai Simón sota pals, en defensa Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, al mig del camp Rodri, Fabián i Olmo, i Lamine Yamal, Baena i Oyarzabal com a davanters. De les sensacions al vestuari ha parlat Marc Cucurella abans del partit.
2: Con ganas ya de empezar el partido, sabemos que tenemos una oportunidad única y bueno, con ganas de ya prepararnos, calentar y que empiece el partido. Al que disfrutemos, que lo que hemos hecho ya es muy importante y tenemos nada, un pasito para lograrlo y nada, con muchas ganas, muy motivados y también sabiendo lo que tenemos que hacer.
0: Un partit que viurà en directe al estadi MetLife de Nova Jersey el president del govern central, Pedro Sánchez, a qui ha pogut entrevistar la corresponsal de Televisió Espanyola a Nova York, Ángela García Romero.
3: Bueno, yo diría que como dijo ese entrenador tan añorado y querido que fue Luis Aragonés, también de la selección española, las finales no se juegan, se ganan, ¿no? Y espero que gane el mejor y que el mejor sea, pues evidentemente, España.
0: I a casa nostra es podrà seguir en pantalla llegant a una setantena de municipis, el recinte amb més aforament, el del Parc del Fòrum de Barcelona, on el podran seguir unes 20.000 persones. Vivint-hi l'ambient previ, està el nostre company Josep Capel, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. I des de fa més d'una hora que han obert les portes, encara no està tot ple, com tu dius, amb capacitat per a 20.000 espectadors, per 20.000 aficionats, però jo crec que s'acabarà omplint perquè de moment hi ha moltíssima gent i també n'hi ha agolpades per poder entrar en aquest recinte on, recordem, per tot aquí que pugui venir, no es permet l'entrada d'alcohol ni tampoc de llaunes ni tampoc, evidentment, d'ampolles de vidre. Sí, les ampolles de plàstic, tot que li treuen al tap, tot d'evitar qualsevol incident, no només aficionats a la seva.
0: Bé, estem tenint alguns problemes amb aquesta connexió en directe. Tornarem a connectar amb tu, Josep Capel, al punt de les 9, ja amb el partit començat tot just fa uns segons. Gràcies, Capel, per aquesta connexió en directe. I a hores d'ara, continuem més notícies, segueixen actius dos grans incendis a l'estat, el de La Mierla, la serra nord de Guadalajara, continua sense estar controlat, empès pel fort vent de fins a 50 km per hora i ja ha cremat 16.000 hectàrees, són 3.000 més que fa unes hores. Daniel García és director tècnic d'Extinció.
5: La situación actual es que tenemos un incendio con una superficie afectada de unas 16.000 hectáreas y 100 kilómetros de

0: perímetro. Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación.
1: El foc ha obligat a confinar quatre localitats més, que se sumen a una cinquena confinada ahir. 800 veïns continuen desallotjats per facilitar les tasques de contenció dels més de 300 efectius que treballen sobre el terreny. I a Saragossa ha estabilitzat l'incendi a la comarca de les Cincovillas, que ha cremat 14.400 hectàrees en un perímetre de 80 quilòmetres. A poc a poc se n'aniran retirant els efectius i alguns d'ells marxaran a combatre el foc a Guadalajara. Continuen desallotjades unes 1.000 persones de 6 localitats, tot i que s'espera que puguin tornar a les seves llars en les pròximes hores alguns veïns, però han perdut els seus habitatges. Ho explica el Miguel Ángel Veí, desallotjat d'Asin.
2: Bueno, la vista es dantesca. Yo no he visto un destrozo tan tremendo. Hay que pensar que Asín se ha quedado sin ningún nada. El término municipal está totalmente quemado. En mi caso, bueno, pues las casas hay alguna pequeña afectación y en una era que tengo a las afueras, pues hay una que está mi padre que ha entrado el fuego por una de las ventanas, ha quemado los maderos y está en el momento intentando apuntalarla. Es lo de menos, teniendo en cuenta que en este momento el grupo que está con nosotros hay dos de las personas que han perdido las casas enteras. Entonces, cuando ves eso o algún vecino que ha perdido su medio de vida, es un problema.
1: Sobre el terreny, continua un ampli dispositiu que remulla els punts calents per tal d'evitar que les flames es revifin. I de l'exterior augmenta la tensió al Pròxim Orient arran de l'escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. En la vuitena onada d'atacs creuats s'han disparat 4 missils a Jordània. Laura Zurriaga, bon vespre.
3: Bon vespre. Segons autoritats, els 3 que es dirigien a zones poblades han estat interceptats i un darrer ha caigut a una zona no habitada. El Ministeri d'Assumptes Exteriors de Jordània ha convocat a l'encarregat de negocis persa per transmetre-li un missatge de protesta. Aquesta matinada els Estats Units han bombardejat l'Iran en represàlia a l'assassinat de 2 soldats estatunidencs a Jordània. Denuncia el govern persa un atac amb diversos projectils contra la central nuclear en construcció de Darkovin. L'Iran ha respost atacant altra vegada els països del Golf Pèrsic. En aquest sentit, la Lliga Àrab reclama amb urgència una desescalada bèl·lica davant el risc, diuen, de destrucció mútua. I al Líban, Israel ha llançat una bomba de so al sud del país mentre el secretari d'Estat estatunidenc Marco Rubio i el president libanès Michel Aoun han intensificat els seus esforços diplomàtics.
1: Gràcies, Laura. De moment és tot per part nostra. Ja ho saben, la informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
4: Ràdio 4. Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu: calla, que això segur que fa música.
5: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
6: Jo diria que hi ha on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
7: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses en imatge.
8: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
9: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina?
10: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
11: La música és una creació humana única.
10: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
11: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
10: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
4: Un dispositiu d'alliberació sònica. Ràdio 4.

0: Cada estiu sembla que ens sorprenen noves onades de calor, temperatures que baten rècords i paisatges cada vegada més secs. Sovint ho vivim com si fossin episodis aïllats, però formen part d'una realitat que ens convida a mirar més enllà. El canvi climàtic no només altera el termòmetre, també transforma el territori i la manera com ens relacionem amb ell. L'abandonament o la transformació dels cultius, juntament amb una gestió insuficient dels boscos, han fet que molts espais siguin avui més vulnerables als grans incendis. Aquesta és una realitat complexa, amb moltes causes i molts reptes, però també amb oportunitats. Entendre què està passant és el primer pas per prendre decisions més encertades, tant de les institucions com des de la societat, i amb l'ajuda de la ciència. Encara som a temps de recuperar l'equilibri, de gestionar millor el nostre entorn i de construir un futur adaptat a aquesta nova realitat.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: Hola, Pere.
0: Hola, Núria.
2: Saps que el programa d'avui el farem mirant el cel del mes d'agost?
0: Doncs no, però si tu m'ho dius...
2: T'he donat una bona pista, no?
0: El mes d'agost crec que mitja humanitat estarà mirant el cel. Ara en parlarem, oi? Però a mi sempre m'agrada mirar el cel.
2: No podíem acomiadar la temporada sense parlar d'un dels esdeveniments astronòmics més esperats dels darrers anys, l'eclipsi solar total, que de ben segur ens deixarà ben bocabadats la tarda del 12 d'agost. Es tracta del primer eclipsi total visible des de Catalunya des del 1905. La totalitat es podrà observar únicament des d'Islàndia, Espanya i dues parròquies de l'extrem nord-est de Portugal, convertint aquesta cita en una oportunitat excepcional per gaudir de l'astronomia.
0: Per parlar d'aquest fenomen i retre homenatge a l'astronomia en general, hem preparat una taula rodona amb quatre experts de l'astronomia, en Jorge Núñez, exdirector de l'Observatori Fabra, la Clàudia Gutiérrez, investigadora de l'Institut de Ciències Especials del CSIC, Antoni Guntín, director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, i el divulgador científic Joan Antoni Català. Benvinguts i benvingudes al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
2: Comencem amb en Jorge Núñez.
3: Jorge Núñez de Murga és catedràtic d'Astronomia de la Universitat de Barcelona i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria acadèmica al Departament de Física Quàntica i Astrofísica. Ha estat contractat com a professor visitant a la Universitat de Yale i com a Special Scientist en el Lawrence Berkeley Laboratory de la Universitat de Califòrnia. És membre de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. La seva recerca se centra principalment en l'astrometria i el tractament digital d'imatges astronòmiques, àmbits en els quals ha publicat més d'un centenar d'articles científics. L'any 2015 va ser nomenat director de l'Observatori Fabra de Barcelona fins al 2025, des d'on va impulsar tant la recerca com les activitats de divulgació científica de l'institució. Actualment és director del telescopi Fabra-Roa a Montsec. En reconeixement a la seva contribució a l'astronomia, l'any 2009 un asteroide del cinturó principal va rebre el seu nom. Es diu 4298 Jorge Núñez.
2: Benvingut, Jorge.
4: Gràcies. Bona tarda.
2: No tothom pot dir, no?, que té un asteroide al seu nom. Com va ser això?
4: Doncs, sincerament, em vaig enterar una mica de casualitat, perquè jo, a mi no m'havien comunicat. Havia hagut una reunió i havien fet un nomenament, però jo no sabia res. I llavors, doncs, arrel d'una acadèmia que tenia que entrar a l'Acadèmia de Ciències i estaven preparant una... la seva, bueno, la medalla i la medalla l'havia portat Isidre Pòlit, i que és el que havia descobert aquest asteroide de l'any 1941. Llavors, bueno, doncs em van dir, bueno, i què saps d'aquest asteroide? I jo, no sé res. I llavors em van dir, però si està, té el teu nom. I jo, què dius? I em vaig entregar d'aquesta manera.
2: Va ser casualitat, doncs.
4: Va ser casualitat el que no m'havia entregat directament, no van fer, bueno, per els mèrits, bueno, suposadament els mèrits acadèmics i científics relacionats amb el que era l'astrometria.
0: I com que suposo que el coneixes bé, com és el teu asteroide?
4: És grandet, perquè com es va descobrir el 1941 encara amb mètodes fotogràfics, doncs és un asteroide que és força gran i a més porta un número baixet, el 4.000 i pico, quan ara ja anem pels 500.000, 600.000, jo sé.
2: Seguim amb la Clàudia Gutiérrez.
3: Claudia Gutiérrez és investigadora de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i investigadora vinculada a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Doctora en astrofísica, la seva recerca se centra en l'estudi observacional de les supernoves i altres fenòmens transitoris extrems a l'univers, amb l'objectiu d'entendre els mecanismes d'explosió estel·lar i utilitzar aquests objectes com a eines per a la cosmologia.
0: Benvinguda, Claudia.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gràcies per... Bueno, ho faig extensiu a tots. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí al programa, no? Explica'ns una mica com és la teva línia de recerca.
5: Bueno, lo que investigo son las supernovas, que son las muertes o explosiones finales de estrellas. En mi caso, estudio las muertes de las estrellas masivas para entender cómo enriquecen el universo y entender la evolución que ha tenido desde las primeras estrellas que tuvimos.
0: També ens acompanya Antoni Guntín.
3: Antoni Guntín és director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat des de l'any 2007 i un reconegut divulgador de l'astronomia a Catalunya. Amb gairebé 50 anys de dedicació autodidacta a aquesta disciplina, ha desenvolupat una extensa tasca de divulgació científica mitjançant conferències, activitats educatives, col·laboracions amb mitjans de comunicació i projectes museogràfics, entre els quals destaca la concepció del planetari Bombolla de CosmoCaixa Barcelona i del nanoplanetari del Montsit d'Alcobendas.
2: Benvingut,
6: Toni. Hola, bona tarda.
2: El de Castelltallat potser és un dels observatoris més desconeguts, podríem dir. Com va començar els seus orígens o no? Però explica'ns, explica'm.
6: És el primer. El primer que va obrir el públic a Catalunya. Ara ja fa 23 anys, una cosa així. L'únic que, bueno, és un projecte que surt arrel dels incendis de la Catalunya Central, és a dir, surt arrel d'un drama, i aleshores és cedit a una associació de damnificats que no el saben gestionar o no el poden portar així amb dedicació, i aleshores durant molt de temps queda en una mena de llim, i jo he sigut la persona que l'he mantingut tots aquests anys, i ara ja fa 2 anys que hem signat conveni amb la Diputació, amb l'Ajuntament. Jo he muntat una associació que està creada exclusivament per dirigir-lo, i és quan ha agafat ales, i ara ja som 10 persones treballant, i cada vegada ens apareixem més als medis. L'únic que amb aquest tema hi ha una mica de competència deslleial, perquè hi ha projectes que depenen de la Generalitat i tenen molts diners, com el Montsec, i en canvi nosaltres, doncs mira, vam néixer a partir d'un drama i allà ens hem quedat, però bueno, treballant amb...
0: Però això és notícia, no? La competència entre observatoris astronòmics.
2: Això és qui guanya el rànquing.
6: Sí, o sigui, hi ha qui surt als medis, a les ràdios, i s'endú el tros de pastís més gros, però escolta, això nosaltres ho cuidem molt i ens encanta fer-ho des de... el que seria el concepte de botiga de barri.
2: Tenim temps. La sana competència, no?
6: Exacte.
0: Tenim temps per parlar-ne, si és que us ve de gust. I completa la taula en Joan Anton Català.
3: Joan Anton Català és divulgador científic, escriptor, consultor i conferenciant especialitzat en astronomia i ciències de l'espai. És llicenciat en ciències químiques i té un màster en astronomia i astrofísica. Al llarg de la seva trajectòria s'ha especialitzat en la divulgació de l'astronomia, impartint nombroses conferències, cursos i activitats de divulgació adreçades tant al públic general com a centres educatius i institucions.
0: Benvingut. El teu últim llibre, L'eclipsi del segle, és una guia sobre l'eclipsi solar total del 12 d'agost del 26. Què t'ha portat a escriure aquest llibre? Què hi trobarem?
7: Gràcies per convidar-nos. Doncs mira, jo sempre explico que jo d'art no en sé, i si em conviden a anar en una exposició d'art m'ho perdré tot. Em perdré l'essència de la cosa si no tinc al costat algú que m'expliqui en què m'haig de fixar. I aquesta guia és justament aquest intent per explicar-li a la gent prèviament a l'eclipsi què és un eclipsi i en què s'ha de fixar i com gaudir-lo per conèixer realment tots els detalls i maximitzar una ocasió que és única i a més que és efímera perquè durarà molt poquet. I aquest és el llibre, és una guia, fins on jo sé, és l'única guia en català que ha sortit d'aquest eclipsi.
2: Ara sí, ja entrem de ple en l'eclipsi solar. Per què diríeu que és un esdeveniment tan especial i agafar d'aquesta volada, no?, al nostre país?
0: Perquè fa tants dies que només parlem de l'eclipsi.
6: Perquè ens passa per sobre. Jo no, Joan Anton.
7: No, sí.
6: És això, ens passa per sobre.
7: Clar, és molt poètic el que ara direm, però és que és literal. En aquell moment, gran part de Catalunya es trobarà sota l'ombra de la Lluna. Literalment. I això que és tan bonic, és literal. La Lluna s'interposarà entre nosaltres i el Sol en una alineació que és còsmica, mai millor dit, i això passa molt de tant en tant. De fet, a Catalunya no passava, ja ho heu dit, des de l'any 1905 i no tornarà a passar fins al 2180.
2: Per tant, s'ha d'aprofitar bé, eh?
6: A mi m'agradava molt explicar que tots els dibuixos que veiem als llibres i a internet, els croquis, de l'eclipsi, estan absolutament desproporcionats. Mm. Aleshores, el Sol és molt més gran que la Lluna. Penseu que si el Sol és una bola de metro i mig, la Lluna té 3 mil·límetres. I el que és increïble és que ens la tapi completament. Aleshores, és un joc d'ombres que són llargues com agulles. I quan veus un eclipsi solar total, el ser conscient d'això i veure que tot està alineat és absolutament fremant. Però és aquest el tema, allunyats que estan l'un de l'altre i la finura d'aquestes agulles.
4: Hem de tenir en compte que hi ha una casualitat còsmica, en aquest cas, que té a veure amb els eclipsis, però, de fet, la casualitat està en que la Lluna, que és molt més petita que el Sol, està molt més a prop. I està al voltant de 400 vegades més a prop quan és 400 vegades més petita en diàmetre. No? Això fa que, aparentment, el Sol i la Lluna tinguin la mateixa grandària aparent. Això fa possible que quedi tapada o del tot, o no del tot, i llavors són les eclipsis anulars. O sigui, realment és una gran casualitat que això passi, sí. I bueno, això tampoc havia estat exactament així en el passat, perquè la Lluna ha anat al cap de, durant milions d'anys, canviant de posició, més a prop, més lluny, i bueno, ara tenim la casualitat, des de fa ja mil·lennis, evidentment, que tenim la Lluna ja a la distància on toca. Però clar, és que el Sol és molt més gran. És que una cosa que la gent no sap és que si tu agafes la Terra i poses la Lluna girant al voltant de lo que seria la Terra, doncs tot el sistema Terra-Lluna i cap dintre del Sol. I encara sobra molt espai.
6: Molt, sí, sí.
4: Moltíssim. És a dir, que la Terra, la Lluna i quasi el doble de distància estaria tot dintre del Sol. Que el Sol és enorme.
2: I quines, també es fa molt, molt, molt important, no?, les recomanacions bàsiques per seguir de manera segura l'eclipse. Què em podeu dir?
5: Bueno, yo creo que como primer punto, les digo que no miren nunca al Sol directamente. ¿No? Es bastante peligroso, se pueden quemar la córnea o tener daños mayores. Entonces, la mejor recomendación es, si quieren ver el eclipse, usar unas gafas de eclipses homologadas que tienen un número especial ISO, lo tengo por acá escrito, si se los digo, ISO 12312-2, que son las especiales para el eclipse, y con eso lo pueden ver. Tampoco es que se van a quedar el minuto y medio mirando el eclipse con esas gafas. Hay que parar un rato porque igual, aunque no se ve, el sol está ahí y la radiación nos puede hacer daño. Se puede también mirar de forma indirecta, con proyecciones, por ejemplo, en la tierra, con coladores de cocina. Bueno, hay varias técnicas, pero no hagan nunca la del agua, que también está muy mal, ni las gafas de sol.
2: Esta de l'aigua?
5: Sí, que
2: esta no me sentía.
5: Que llegan y proyectan en el agua.
2: Claro,
5: ve la proyección, pero está mal también, porque
8: se refleja,
5: claro, ¿no? Llega a los ojos. Y tampoco gafas de soldador, que es que me dijeron que con esto, nada de eso, ni radiografías, que era lo que se hacía en el pasado. Sí, yo recuerdo cuando era pequeñita, soy de Colombia, nos dijeron como, ay, sí, se puede ver con radiografías. Sí, y mamá, todo el mundo corriendo, claro, buscando radiografías, hasta que alguien nos dijo, no. Cuidado con los ojos.
8: Claro,
5: sí.
8: porque permíteme, una cosa es la luz visible y la otra cosa son las radiaciones no visibles que nos pueden afectar, ¿no?
5: Claro.
8: Y ese astro que vamos a mirar emite radiaciones diversas.
5: Claro, es que yo creo que nos confundimos porque como tenemos la sensación de oscuridad de noche, entonces se puede la persona quedar mirando al cielo sin darse cuenta que no es el mismo fenómeno. Y eso es bastante, bastante grave. Entonces, si lo quieren mirar, por favor, las gafas homologadas o cosas indirectas, que no sea con el agua, proyecciones. Hay una muy bonita que es con una cajita de cereal, se le hace un huequito. Bueno, la pueden buscar en el internet, se llama Pinhole Eclipse, algo así. Y es muy buena. Esa la pueden hacer con los niños, es bastante entretenida y fácil de hacer.
7: Però estem molt preocupats, deixeu-m'ho dir, i aquí és molt important que els mitjans de comunicació ajudeu en aquesta divulgació, com estem fent avui, no? Perquè normalment no mirem el sol, ja fem bé de no mirar-lo, però tindrem milions de persones aixecant la mirada al sol aquell dia, i ens preocupa especialment, ens preocupen aquests missatges de seguretat que arriben a tothom, ens preocupen les nenes i els nens, que siguem pendents que utilitzin bé aquestes ulleres, i ens preocupen imatges que s'han fet icòniques, ridículament icòniques, com la de Donald Trump a l'últim eclipsi del 2024, mirant directament sense cap protecció al sol.
6: Aquest es prenia l'Egia pel...
7: Clar, sí. Però, clar, i llavors...
2: Clar, la gent ho copia.
7: Exacte, hi ha gent que copia qualsevol cosa. Estem especialment preocupats per aquest tema de fer arribar a tothom aquest missatge.
6: Jo diria especialment que és que aquest eclipsi ocorre molt a prop de l'horitzó. I aleshores, a vegades, qui no ha mirat el sol en una posta que veus una rodona vermella? Però això són determinades condicions molt... Nosaltres a Castelldefels cobrim aquest eclipsi perquè ens devem al turisme d'allà, i allà taparà el 99,6% del sol, és a dir, quedarà aquest 0,4%, que és si te'l mires és letal. Però l'estat de Navall es pot arribar a suportar i no és bo mirar-lo, sí, està claríssim.
8: I el fet de que sigui tan avall i no, en fi, a sobre dels nostres caps, per dir alguna cosa...
6: Això no, demostra que la Terra no és plana.
7: Sí, entre altres coses.
8: Això hem insistit molt en aquest programa, sí. Que la Terra no és plana.
2: Sí. I moltes altres coses,
8: exacte. I, no, vull dir, això no li treu atractiu? Perquè si fos... a migdia, diguem-ne, no? Sembla més espectacular. Serà com si estiguem veient una posta de sol avançada, diguem-ne.
6: Permeteu-me, eh? Jo,
8: no ho sé, m'imagino. Clar,
6: jo parlo del trienni d'eclipsis que tenim i aconsello a la gent que vagi l'any que ve al sud d'Espanya o al nord d'Àfrica, perquè aquell ocorrerà a les 9 del matí, durarà 4 minuts, i allò és un eclipsi amb tots els ets i uts, eh? El nostre, bueno, escolta, passa per Catalunya i això ens té molt contents a tots.
2: Sí, no? I què podrem experimentar, no? N'heu viscut vosaltres alguns, sí, m'imagino. Sí. Què podrà experimentar
6: moltes,
2: el públic?
6: Vinga,
2: comenceu.
6: Coses,
2: comencem.
4: Bueno, justament jo no he estat mai en un eclipsi total de sol encara. O sigui, tinc la meva primera oportunitat justament ara. O sigui, hi ha gent, moltíssima gent, que estan tan enganxats, anem a dir-ho així, als eclipsis, que van a buscar-los allà on siguin, ja sigui doncs, a Svalbard, allà al nord de la Lapònia, o a Ciutat del Cabo, a Austràlia, on sigui.
8: Fa un moment parlàvem, perdona, abans de començar el programa, comentàvem, micro tancat, on havíeu vist els millors o els primers eclipsis, no? I ens comentaves en el teu país, no?
5: Sí, en Colòmbia, en Medellín, en el 98. I fue más o menos a mediodía. Bueno, yo era muy pequeñita y lo que recuerdo era que se había oscurecido de la nada. Y me sorprendió bastante.
6: El 99 a Turquia...
7: Digues,
6: Toni.
7: No, Toni, endavant.
2: Toni, tu primer.
6: El del 99 a Turquia va ser espectacular. Sí, sí.
8: Aquí vas anar expressament a Turquia.
6: Expressament, clar, i era al migdia. Llavors estava alt i l'eclipsi té una durada molt llarga i dona temps a... són moltes coses, baixa la temperatura, sí. Projectes dues ombres, els ocells callen, són moltes coses. I realment és el que deia aquest senyor, el Jorge, sí. Que és que fan dependència. Veus un i dius quin serà el proper, perquè...
5: Bueno, de hecho, ese fue el último en Europa.
6: Sí.
5: Desde el 99 sí. No tenemos un eclipse total en Europa.
2: Tu, Joan Anton,
7: jo vaig anar als Estats Units, igual que tu. Tu hi vivies, el 2017, als Estats Units. De totes maneres, deixeu-me portar una mica remar en contra o de l'opinió popular, no? Sí, aquest eclipse el tindrem amb el sol molt baixet. Però no oblidem que és el nostre eclipsi. És un regal, és que ens l'hem de mirar com un regal. Això no passava des de l'any 1905 aquí a casa. Que ens la jugarem amb els núvols, sí. Que anirà molt baixet, sí. Però i si ens surt bé?
6: Sí,
7: serà tremendo, perquè tindrem el sol molt baixet i això permetrà fer fotografies o visualment captar el sol eclipsat amb figures humanes, amb paisatge...
8: Per tu, Jorge, que serà el primer, et fa il·lusió viure?
4: Molta.
8: Sí?
4: Molta, sí, sí. Sí, sí. I, bueno, i el que diu el Joan Anton, o sigui, pot ser que tinguem núvols, però potser no.
8: I, clar, però home, també ens deia, si hi ha núvols, tenim un pla B.
2: Quin és aquest pla B? Quin és aquest pla B?
4: Veure, doncs, no sé...
6: Les Perseides.
4: A veure, es farà fosc igualment, però és que, clar, si no hi ha núvols és molt més espectacular. Clar. Però, bueno, a veure, és que has de jugar amb les possibilitats. Jo recordo fa uns anys que va haver el de Svalbard allà al nord, també era, el sol estava baixet, allà per sobre, més a dalt del final de Suècia, o sigui, les possibilitats de núvols eren altíssimes i es va veure fantàstic. O sigui, he vist les pel·lícules i et quedes bocabadat, diu, caramba, que bé que es va veure al nord de Suècia, no, al nord-nord, o sigui, allà a les illes de més enllà. I era gairebé el Pol Nord i es va veure molt bé i era molt baixet també.
2: Esteu en comunicació amb meteoròlegs a veure què passarà,
4: sí,
2: ja m'imagino,
4: clar,
2: no? I algú tenim... pot avançar que
4: bueno,
2: es veu.
4: Ja de moment tenim els mapes, que això són públics, ja. No? d'AIMET i del Servei Meteorològic de Catalunya sobre les probabilitats de núvols, tenint en compte es tracta de que no es pot fer ara una predicció.
2: Però
4: si almenys tenia l'estadística que ha passat als principis de cap al, no sé, el 12 d'agost dels últims 50 anys, no? Algo així.
6: I com ha anat això?
2: És que l'agost és un mes de tronades d'estiu,
4: sí,
2: no?
4: Però ha anat mig-mig. Sí.
7: Però recordem que el passat és passat.
2: Ja,
7: és a dir, les estadístiques ens serveixen per analitzar el passat. Aquell dia, com deia ara el doctor Núñez, ens la jugarem. Aquell dia ens la jugarem. Serà una tirada de moneda a l'aire i pot sortir bé o no, pot sortir bé. I el pla B, Pere, que deies, en realitat és un pla A. És el que ja estem fent ara en aquest programa, per exemple, que és fer el que jo anomeno la festa de l'eclipsi. És a dir, fer moltes activitats de divulgació, conferències...
6: Arribar a la gent.
7: Exacte, activitats de participació ciutadana, que és el que estem fent a molts municipis també, de manera que quan passi l'eclipsi hagi quedat alguna cosa. I si ha estat núvol, diguem, i de què ha servit aquest eclipsi? Bueno, doncs ha servit per enriquir-nos i passar-nos bé.
6: I per acostar l'astronomia als més joves.
2: Després en parlarem, de la divulgació i l'astronomia. Hi ha
4: una cosa que també és important, i és, per exemple, el que es deia ara fa un moment de lo de les ulleres, no posar-se-les, no? Teòricament, les ulleres estan dissenyades per filtrar tota la llum tòxica, diguéssim, tota la llum dolenta, no només la visual, no la visible, sinó també l'infraroig i ultravioleta i tot això. De fet, els que recomanen les ulleres diuen posar-se-les abans de la totalitat. Si estàs a una zona de la totalitat, més o menys... Que tingui un minutet o alguna cosa així, doncs quan ja ha començat la totalitat, treure-se-les, perquè si no, no veuràs directament la corona solar. I després, en el moment en què intueixis que està a punt de tornar a sortir, diguéssim, el sol, tornar-se-les a posar i no mirar mai directe. Hi ha una curiositat amb l'eclipsi aquest que s'està comentant dels Estats Units, del 2017.
7: El 2017.
4: Doncs es va fer, donat que ara els mòbils tenen la geolocalització, es va fer a posteriori un estudi a través de Google i tot això de consultes. Me duelen los ojos.
2: Ah, sí.
4: Tinc no sé què.
2: Em
4: piquen els ulls, no sé què. Bueno, i tenint en compte aquestes consultes i la geolocalització, resultava que coincidia exactament amb el recorregut de l'eclipsi.
9: La Generalitat de Catalunya impulsa una estratègia integral per convertir l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026 en un gran esdeveniment científic, educatiu i social. A través de la iniciativa Catalunya Mira el Cel, coordina la preparació del territori amb la identificació de punts d'observació segurs, accessibles i amb les millors condicions de visibilitat. També promou una extensa programació d'activitats de divulgació, ciència i cultura arreu del país, en col·laboració amb ajuntaments, observatoris, universitats, centres de recerca i entitats astronòmiques.
2: Ara parlem una mica, no?, des dels vostres observatoris, centres de recerca. Heu preparat coses des del teu centre de recerca, per exemple?
5: Bueno, sí. Des de l'Institut de Ciències de l'Espacio hemos preparado un programa que se llama Eclipse Inclusivo. El Eclipse Inclusivo consta de distintas actividades. Una de ellas era formar a los profesores para que llevaran este tipo de conocimientos y sugerencias a los estudiantes. También hicimos un concurso que los niños mandaban trabajos hablando sobre ciertos retos sobre el sol, la luna, la combinación de eclipse, cuándo pasa, cuándo no. Y tenemos uno de los proyectos más bonitos, que es el proyecto se llama Light Sound, que es un aparatico que lo que hace, tiene un sensor y recibe, cuando recibe la luz, suena. Entonces lo que hicimos fue más de 100 aparaticos de esos para distribuirlos en Cataluña y en algunas partes de España, para que la persona que no pueda ver, que tiene algún impedimento visual, también pueda disfrutar del eclipse. Porque este es un fenómeno que es visual, 100% visual. Quizás las personas que no pueden ver van a sentir un cambio en temperatura y en el comportamiento de los animales, pero siempre están de lado. Entonces dijimos, bueno, con este proyecto vamos a hacer posible de que las personas que no puedan ver puedan disfrutarlo por medio del sonido. Entonces el aparatico lo que hace es recibir la luz y a medida que va cambiando la intensidad, cambia el sonido que va haciendo. Entonces, agudo a grave o al revés.
2: Joan Anton, que estàs a tots els actes.
7: Clar, no, a veure, l'estem fent grossa en alguns municipis. Jo sóc nascut a Tarragona i a Tarragona l'estem fent molt, molt grossa, amb moltíssimes activitats que ja fa mesos que van i les que vindran. I en mitjans de comunicació, doncs, òbviament, estem superactius explicant coses importants, que és això de la seguretat, però també la fortuna que tenim, no?, de tenir un eclipsi total solar aquí i de com l'hem de gaudir, hem d'aprofitar aquesta ocasió.
2: Des de Castelltallat, Toni.
6: Nosaltres a Castelltallat, per les condicions de la nostra instal·lació, hem muntat una activitat de tot el dia amb 200 persones, que faran de dia una activitat que es diu Astronomia de Dia. Tenim un telescopi que és informatitzat i et pot trobar Júpiter al migdia, i aleshores doncs, veuran una gegant vermella amb el cel de dia, que és molt bonic, o la fase de Venus, que estarà... I doncs a la tarda fem l'eclipsi, i a la nit les Perseides, perquè és el màxim de la pluja d'estel de les Perseides. Ens ve moltíssima gent cada any en aquestes dates. Però hem venut totes les entrades, sense fer publicitat. O sigui, ara fa una setmana les vam vendre totes. I encara ens està trucant gent per venir. Per tant, hem contactat amb un camp que vam veure el dia que era d'abril, que es veia el
7: 29.
6: 29 d'abril, exacte. Vam localitzar un camp, hem localitzat l'amo i li hem llogat el camp, perquè ja anirem portant tota la gent que no té entrada.
8: Ampliat l'aforament.
6: Exacte. I tenim doncs, allà previst unes altres 200 o 300 persones més. Caram. Perquè és el que tu dius, Joan Anton, és l'ocasió de l'any i és un regal, és tot un regal.
2: Catalunya sí, mirarà el cel, no?
6: Està claríssim.
8: I a Barcelona passarà alguna cosa?
4: Bueno, a Barcelona tenim un problema, i és que l'eclipsi és del 99,8%, sí. El qual vol dir que és total en 0%, o sigui, no és total. I quan però no és total, no té res a veure.
7: No.
4: Per lo que diuen, jo no he viscut encara cap.
6: Segur que baixarà la llum i la sensació de fred. Jo crec que sensorialment és... Estic parlant d'un 99,6 que tenim a Castelltallat.
4: Exactament.
6: Llavors, crec que sensorialment serà xulo.
4: Però aquest 0,2% fa que no
6: es faci de nit.
4: Llavors, doncs, el que sí que hem fet és, per exemple, a l'Acadèmia de Ciències, doncs, preparar unes exposicions que estan visibles, per exemple, amb les coses històriques de quan Comas Solà, el primer director de l'Observatori Fabra, va anar a Vinaròs a fer l'observació de l'eclipsi del 1905, fins i tot amb càmeres fotogràfiques i amb càmeres de cinema, de paté, que eren novedoses en aquells moments, per fer, diguéssim, gravar l'espectre, que malauradament se li va acabar la pel·lícula, perquè les prediccions no eren tan bones, però el cas és que també a la universitat s'han previst moltes activitats, estem fent contínuament, no paren de crear escoles, de que anem a fer conferències. Bueno, ara ha acabat el curs i ha baixat una mica, però bueno, una cosa contínua. I bueno, i a l'observatori concretament, doncs tenim previst una activitat que seria com el que es fan habitualment a l'observatori, són els sopars amb estrelles, que és...
8: Fantàstic, per ser tingut l'oportunitat de gaudir-ne.
4: Sí, doncs ja saps de què va, no?
8: I és una meravella, molt recomanable.
4: Especial, però clar, el problema és que ens fa por de que si fem un que digui especial de l'eclipsi, la gent que vagi allà pensi que veurà l'eclipsi total i no el veurà.
8: Clar.
4: I per tant, per evitar, diguéssim, sorpreses, doncs hem deixat d'això de dir que no tindrem eclipsi total i que, per tant, farem una activitat entre cometes normal. No?
8: Doncs, per cert, que no se m'oblidi, felicitats per haver assolit el registre rècord de temperatures a Barcelona amb aquests 40,9
4: graus. Bueno, felicitats.
8: Mèrit de l'Observatori Fabra, no?
4: No sé si és una...
2: Sí, sí, felicitat.
4: Si és felicitat o no.
8: No, pel registre però... sí, no pel fet, però... Pel
4: sí, gairebé un grau més del rècord anterior, això és com, no sé, com si...
2: Anirem...
4: Batàs el rècord del món de 100 metres en un segon, sencer, o alguna cosa així, no? Però no és una efemèrides, diguéssim, digna de l'os.
8: No, però significa, si em permets, posa de relleu que l'Observatori Fabra, a pesar de tota la seva llarga història i els anys que porta, segueix funcionant, sí. Segueix donant informació útil pel ciutadà, no? Segueix sent un servei públic de primer nivell.
4: Jo m'he molestat. Vaig tenir la curiositat de veure tota la part històrica que havia passat a l'any 1918 durant doncs, la pandèmia de la grip de 1900, diguéssim, quan va acabar la Guerra Mundial. També vaig mirar què havia passat el 18 de juliol de 1936. També es va tenir la curiositat de veure doncs, bueno, aquesta, no, durant la grip aviac, diguéssim, de l'any 68. Sí. I també ara, aquesta l'he viscut un director, doncs què passava durant la pandèmia de la Covid.
8: I has trobat algun punt de connexió entre tot?
4: No, simple, és que no es pot trobar, perquè no hi ha cap diferència en les coses que s'hi han estat observant. Però o sigui, que sempre s'ha estat observant tot, des de que es va iniciar, per exemple, les observacions meteorològiques, a 1913, tots els dies de l'any. No hem faltat cap.
6: Perdona una cosa, però que estiguéssim tots confinats no va canviar res, meteorològicament?
4: No massa, no massa. No
2: a nivell ecològic, sí.
6: És que tothom ho comentava.
4: Sí, a veure, una mica sí, perquè, clar, el tràfic... jo tenia autorització per circular, no? Perquè l'enxuf era el que era el director de l'observatori, no? I, clar, no hi havia tràfic. I com que no hi havia tràfic, va baixar la contaminació, diguéssim, dels automòbils a tota l'àrea metropolitana. Això sí, això sí que és veritat. Sí, sí, sí.
2: Estem parlant una mica de les activitats que esteu fent, no?, per la ciutadania. Quin potencial, no?, té l'eclipsi per apropar l'astronomia, no?, a la població, no?, despertar vocacions científiques? Com ho esteu treballant, això? Joan, per exemple, que tu ets divulgador i et dediques
7: clar,
2: a això,
7: és,
2: no?
7: L'estem aprofitant a tope, és el que dèiem, tenim una oportunitat per fer arribar la ciència, no només l'astronomia, en general la ciència, també per recordar que al final som persones i que el que ens mou són emocions i que la ciència és emoció. Perquè molts cops a la divulgació científica hem creat com una mena de bretxa entre la ciència i la gent, no? Perquè diuen, aquests són molt friquis, els científics, i parlem molt raro, no? I, de fet, la divulgació científica el que intenta és tancar aquesta bretxa, i ara tenim una enorme oportunitat explicant cosetes del cel, i no només del cel, sinó que al final aquest eclipsi de sol, com dèiem abans, ens recorda la fortuna que tenim de ser vius, de ser aquí per poder contemplar això, i ens recorda quantes coses ha fet la natura perquè avui puguem ser aquí, quantes coses podria fer perquè avui no fóssim aquí. I això és molt emocionant quan ho expliques, i ara tenim una oportunitat que hem de saber aprofitar, i jo entenc que la divulgació científica a Catalunya ho està aprofitant.
2: I l'equilibri, no, amb el món natural, perquè els ocells callen, no? I va explicar, no? Tots ens hem regit amb el sol,
7: les gallines s'amaguen, els ocells deixen de cantar... En fi, que la natura respon, i de fet en mitjans de comunicació també estem preveient de posar micròfons i càmeres a llocs específics, entorns naturals, etc, per poder enregistrar com la natura, com el temps s'atura, com l'univers conté l'alè durant aquells moments, i com aquesta emoció impacta no només a les persones, sinó a l'entorn natural.
8: També hi deu haver mites i falses creences, no?, sobre què passa amb un eclipsi.
2: Desmentir unes quantes.
4: Una cosa interessant.
2: Una que canvia la gravetat, jo he sentit, fa malbé els aliments, o ha fet...
7: Uau.
2: Imagina't. Teniu feina.
4: Hi ha una cosa que volia comentar també, parlant de lo que serien les conjuncions aquestes còsmiques, no? Doncs en aquest cas tenim... una mala sort entre cometes, que és, diguéssim, el sol està baixet, però, a veure, això passa a l'agost, on no hi ha notícies. Està tothom de vacances. No hi ha horaris, no hi ha escoles. Es pot fer de tot. I és amb una, diguéssim, a sobre, a una última hora de la tarda. Pensem que aquest eclipsi podria haver passat, no sé, si ho posem a les 6 del matí, d'un 15 de juny, amb tota l'activitat ciutadana, doncs hagués estat molt diferent. Perquè aquest és a la tarda, tothom de vacances, els mitjans de comunicació, que no tenen notícies, no, normalment no saben què dir, doncs això surt en el que diuen les serpientes de verano, no? Doncs en aquest cas no caldrà, ja tindríem una de veritat, i es preveu, doncs clar, una gran afluència de tot tipus, degut a aquestes circumstàncies que són casualitat.
8: Jo pensant en l'efecte sobre... O sigui, en l'impacte d'un eclipsi sobre la ciutadania, m'ha vingut al cap l'eclipsi de sol, per mi més famós, que és el primer moment que jo vaig ser conscient de que existien els eclipsis de sol, que és llegint les aventures de Tintín en el Temple del Sol. Bueno, estem parlant dels anys 50, aquesta aventura de Tintín, no? Sí, sí. I realment, jo recordo haver estat llegint i veure, no?, en aquell temple aquells... Clar, doncs això, després veus que també a Egipte, tal, doncs, els sacerdots utilitzaven, no?, aquests moments perquè sabien que vindrien, oi? Sí, sí. Per influir d'alguna manera sobre la població, no? I dir, escolta, com no feu... Prepareu-vos, que aquí pot passar no sé quina cosa. Mira, s'ha enfadat el sol. No?
6: Clar, la percepció era absolutament brutal, des de la l'ignorància. Clar, et quedes... Sí, sí.
8: Aquestes coses encara existeixen en algun lloc. Algú té supersticions sobre el sol. No sé, Colòmbia, per exemple, teniu alguna superstició sobre un eclipsi i el sol s'apaga?
5: Bueno, sí, perquè hi ha moltes comunitats indígenes que tenen sus mitos, sus leyendas en torno al sol, a la luna, i bueno, hay varias. Por ejemplo, bueno, una de ellas dice que el sol y la luna tuvieron hijos y los hijos éramos nosotros, y entonces la luna perseguía al sol y solamente se encuentran cuando el eclipse sucede. Entonces, pero sí, son mitos y leyendas de comunidades indígenas, que en Colombia son más de 60, 70 comunidades indígenas.
7: Hi ha cultures al món on, per exemple, les dones embarassades no miren l'eclipsi perquè és mala sort pel nadó. A altres cultures que coincideixen a pensar en un eclipsi amb la trobada íntima entre el sol i la lluna, i no mira l'eclipsi per donar espai en aquesta trobada
5: intimitat.
6: Intimitat.
7: Absolutament. I després recordem que durant segles això ha estat interpretat com malastrugança, com missatges de déus emprenyats, no? Perquè, clar, tu imagina que se't fa fos a ple dia, no? I hi havia moltes cultures que pensaven això, que eren signes de que vindrien alguns cataclismes i que et moriria un rei. I efectivament, els reis s'acabaven morint. Només que un any després, o dos anys després, hi havia estat l'eclipsi, que ja ho havia anunciat, això.
6: Joan Anton, sí. Potser tu saps alguna cosa d'això, però la cançó de la lluna i la pruna no parla d'un eclipsi.
7: Ah, no ho sé, això.
6: Jo diria que sí,
7: eh?
6: Allò de la lluna, la pruna, ella, sa mare la crida, sí, i ella no sí, vol.
7: Ah, no sé. Ja,
6: si vaig llegir alguna vegada.
7: No, pues, probablement.
4: Una curiositat que fins i tot he sentit científic, astronòmic, i és que la línia, diguéssim, dels nodes de l'òrbita de la lluna, doncs el que són els nodes de l'òrbita de la Lluna estan, diguéssim, el signe que és com un signe de drac, fins i tot el període de la Lluna de noda a noda és el que es diu el període draconític, el mes draconític de la Lluna. I això ve de que durant anys i anys, doncs, els eclipsis només són possibles quan la lluna està a prop del node. I el node, justament, era, doncs, es posava, diguéssim, amb un drac, amb un dragó, perquè l'eclipsi era que un drac es menjava el sol.
7: Sí, això a la cultura xinesa, va molts segles pensaven això, que la mossegada que té el sol, com deies, que li genera la lluna, era un drac que s'estava menjant.
4: Exactament,
7: el sol.
4: Exactament, i per això és el mes draconític, i és on està el símbol i tot això. I una altra curiositat, que també això del Tintín, que comentaves, hi ha també un precedent històric, autèntic, que és que el Cristòfal Colom el va fer servir un eclipsi de lluna, no de sol.
8: Ah, sí?
4: Per bueno, guanyar-se uns quants dient que anava que retiraria la lluna i tal.
8: Els van rebar. Durant el descobriment d'Amèrica.
4: Sí, bueno, durant aquests anys.
8: Sí.
9: Catalunya compta amb 18 observatoris astronòmics repartits per tot el territori. Alguns, com el Parc Astronòmic del Montsec o l'Observatori Fabra, fan recerca científica per conèixer millor l'univers. D'altres apropen l'astronomia al públic amb activitats educatives i d'observació del cel. Gràcies a la baixa contaminació lumínica de zones com Prades o el Pirineu, Catalunya és un lloc privilegiat per observar les estrelles. Per això el nostre país s'ha convertit en un referent tant en recerca astronòmica com en divulgació i astroturisme.
2: De fet, aquesta setmana Tarragona, no?, s'ha convertit en el centre de la recerca amb la celebració de la 17a reunió científica de la Societat Espanyola d'Astronomia, que reuneix més de 560 professionals al Palau de Congressos. La trobada arriba en un moment de gran dinamisme en el sector. De fet, la presència de dones continua estancada al voltant del 30%, el 68% del qual és personal investigador que no té plaça fixa, i el personal de suport tècnic i de gestió ha baixat del 53% al 41% el 2026. Podem dir, doncs, no, que l'excel·lència científica continua convivint amb una situació a vegades de fragilitat laboral en aquest món, no? I esteu d'acord? Sobretot tú que te dedicas a la recerca.
5: Bueno, sí, eso es uno de los problemas más grandes que tenemos ahora, bueno, en la ciencia en general, y en la astronomía, en el instituto, yo creo que somos alrededor del 25%. Entonces, una de las cosas que más hacemos es tratar de ir a escuelas y colegios a mostrarle a los jóvenes, en especial a las niñas, que pueden hacer ciencia, porque siempre hace falta un referente. En mi caso, yo nunca tuve un referente y fue difícil, digamos, encontrar el camino. Lo encontré al final, pero fue un poquito difícil. Ahora con los niños, estas actividades, yendo a colegios, a ferias de ciencia, como la fiesta de la ciencia en el Born, o no, la noche de ciencias que se celebra en septiembre, ayudan mucho a que los niños encuentren referentes, bueno, las niñas también, pues con énfasis en las niñas, que encuentren referentes y que vean que sí, que se puede hacer ciencia, que se puede seguir, que no son solo los genios o actividades para niños, no más. De hecho, tenemos un proyecto que es el proyecto Magnet, que es liderado por la Fundación Bonfil, y lo que hace es parejas entre institutos de investigación y escuelas segregadas para disminuir la segregación. El año pasado terminamos con una escuela que llevamos 5 años de emparejamiento en Igualada, en Castellá, y el impacto fue bastante positivo. Esa es una escuela que tenía muchos niños extranjeros, y en mi caso, cuando fui a darles una charla, se dieron cuenta que yo no hablaba como la gente de aquí. Entonces me preguntaron que de dónde era, les dije que era de Colombia, Suramérica, y después los niños, que son hijos de inmigrantes, fueron y se acercaron a mí y me abrazaron. O sea, yo no me esperaba esa reacción. Claro, y entonces dijeron, es la primera persona que conozco que no es como tan alejada de nosotros, que hace ese tipo de cosas. Entonces eso, o sea, me motiva mucho y por eso estoy en divulgación, porque quiero que los niños y las niñas que no tienen ese acceso puedan tenerlo, se puedan acercar a la ciencia y que se vea que no es solo para unos pocos privilegiados.
7: Sí, a més, si em permeteu, la ciència en general, l'astronomia en particular, sempre ha estat una ciència molt masculina, lamentablement, fins al punt que a començament del segle XX hi havia, a les dones els era prohibit directament utilitzar observatoris astronòmics professionals. Per això és tan important referents femenins, com la Clàudia, o si m'ho permets, Núria, com tu mateixa, que podeu inspirar a les generacions de nenes en aquest moment, que és molt bonic fer ciència i que la ciència no coneix de sexe masculí o femení, és simplement ciència molt bonica.
8: Hem tingut moltes investigadores, divulgadores, tecnòlogues, enginyeres que ens han visitat el programa i realment crec que hi ha una unanimitat absoluta en què s'ha de crear referents femenins, s'ha de visibilitzar i amb això estem molts compromesos, no?
6: A Castelltallat ens visiten moltes, algunes famílies bastantes, que ens diuen que és ell o ella, petitet de 8, 9, 10 anys, que els ha arrastrat a tots cap allà, i venen noies i nanos, i bueno, això és el que ens fa més il·lusió, sí. Tenir l'oportunitat de plantar plançons d'amor per l'astronomia.
5: Claro, es que es muy fuerte si uno le pregunta a un niño por el nombre de un científico, solo se saben nombres de hombres. Sí, sí. Es muy fuerte, bueno, incluso gente grande.
6: Sí, mayores, sí.
2: Quins reptes científics creieu que afronta avui en dia l'astronomia? Hem dit uns quants, hem dit una mica el tema dona i ciència, hem dit aquesta personal no fixa, no? Molta temporalitat. Quins altres reptes?
5: Sí.
2: Precarietat.
5: Sí. Són poques places. Una de les coses que hay que hacer si se quiere uno dedicar a la ciència en astronomia es viajar, estar en distintos lugares, porque supuestamente eso le da más oportunidad de conseguir un trabajo fijo, y al final pues no siempre pasa. Entonces son como condiciones que le meten a uno en la cabeza para triunfar, y los que triunfan son muy pocos, y no porque no sean buenos, sino porque son poquísimas los lugares en los que se pueden hacer este tipo de investigación.
2: Des dels observatoris, com ho veieu?
4: Bueno, a veure, per exemple, l'Observatori Fabra, rebem visites escolars, és una de les nostres principals activitats de divulgació, i aproximadament cada any passen uns 15.000 nens i nenes, entre nens i nenes, per l'Observatori. I queden tots molt, molt contents. Jo diria que extasiats, no? Diguéssim, de veure què és el que es pot fer en ciència, no? I jo sempre dic que, bueno, mira, si d'aquest grup d'escolars ha vingut només uns dos o tres acabin dedicant-se a coses de ciència, ja estarien satisfets. Evidentment, no pot ser tothom, perquè no pot ser. Però és molt, molt, molt important i, sobretot, també que anar escurçant la bretxa, diguéssim, de ciència entre nois i noies, i en concret en astronomia, perquè clar, l'astronomia, la gent l'emparella amb la física i amb les matemàtiques, cosa més o menys certa, i ja, això són ciències dures, millor que no. Tot el contrari, justament són les més agraïdes, les noies, justament, i jo sempre penso que a poc es va escurçant la diferència, encara falta molt, però si em tinguessis que dir que considero que són més millors, els homes científics o les dones científiques, hauré de dir que les dones, evidentment.
8: Però hi ha consens que hi ha d'haver de tot, no?
4: Sí.
5: Sí.
8: Les mirades són diferents.
5: Sí, sí, sí, complementàries. Jo crec que també un dels retos és canviar la mente dels pares. Porque en muchos casos los niños quieren seguir las ciencias y los padres dicen que no, que no van a conseguir algo.
2: Por la precariedad, ¿no?
5: Claro. Sí, sí, sí.
6: Bueno.
5: Y eso es especialmente en familias religiosas. O sea, como les decía, de las escuelas, esta es la de Igualada, hay muchos niños que son de familias musulmanes y la visión de ciencia y de mujer haciendo cosas es un poquito diferente. Entonces, cambiar también la mentalidad de los padres de que este tipo de cosas son para todo el mundo.
8: Com ho veieu a l'observatori? Quina percepció
6: teniu? A Castellà fa un parell d'anys que vam obrir una convocatòria per buscar guies i ens han aparegut 6 preparadíssims. O sigui, un amb la carrera de física i de matemàtiques, l'altre astrofísica, l'altre, o sigui, preparadíssims. I ens veus el currículum vitae i dius experiència professional, venda de gelats per l'estiu i de petardos per Sant Joan. I aquesta és la realitat.
4: Sí, sí, sí.
6: Llavors, el fet que jo diria que un esforç cap a crear sortida per aquesta gent, perquè són gent molt ben preparada i molt vàlida.
7: Abans de preguntaves, no, quin és el gran repte, un dels grans reptes avui, no només de l'astronomia, jo diria de la ciència i de la cultura, és la manca de pressupost. Un projecte, i això s'ha d'explicar a la gent, perquè si no, no s'entén. Un projecte tan important per la ciència com el telescopi espacial James Webb, que ens està obrint els ulls a l'univers, el seu pressupost ha estat faraònic. Molt bé, ara mirem què vol dir faraònic. Aquest pressupost faraònic vol dir exactament menys del 0,3 del pressupost militar anual de tot el món. De què estem parlant? És a dir, quan diem que ens gastem molts diners exacte, amb l'exploració de l'espai o amb l'astronomia, de què estem parlant exactament? Ho hem de comparar, perquè si només agafem el valor absolut, el ciutadà, de manera molt honesta, pensa, uau, quants diners, no? Però ara fem relativament, comparem amb altres coses i bàsicament arribem a la conclusió d'on ens estem gastant els diners és a matar-nos.
6: Tota la raó, Jonathan, tota la raó.
5: Sí, però jo crec que el problema és que la gente no ve resultados instantáneos. Y al no ver resultados instantáneos creen que el dinero se está botando. Se está tirando a la basura.
6: Sí, pero el resultado de las bombas...
4: Però pensem una cosa també, que quan hi ha coses que semblen científics, per exemple, l'espai, els satèl·lits artificials, tot això és molt científic, bueno, depèn, ara mateix hi ha un projecte, que tant de bo no es faci, de posar, no 30.000 objectes, com tenim més o menys ara, posar en òrbita 2 milions de satèl·lits per fer internet, per fer, diguéssim, intel·ligència artificial, càlculs en òrbita, que si, diguéssim, tenen electricitat, perquè tenen panels solars, i també per il·luminar ciutats, diguéssim, o on vulguis, des de l'espai en què trobo els reflectors i poder convertir la nit en dia. Doncs mira, això ens té els astrònoms completament espantats. Però això sí que potser té futur, per què? Perquè hi ha diners pel mig.
2: Una mica, hi ha uns estudis, no, que diuen que el 10% de la població mundial manifesta tenir interès per l'astronomia. Jo a vegades sempre dic que l'astronomia és com la cara amable de la física, no? Per què creieu que l'astronomia, així molt breument ja per acabar, continua potser fascinant tant a les persones, no?
5: Bueno, yo creo que se tiene la imagen romántica de la astronomía, que es la persona mirando el cielo o en un telescopio y la estrellita. Y bueno, y mucha gente, de hecho, empieza astronomía con esa idea. Y cuando tienen física, cuando tienen matemáticas, se estrellan Y dicen, pero ¿y dónde está mi telescopio con la estrellita? Entonces es la parte romántica de lo que de la sí, de la física,
2: de las matemáticas.
5: De que, bueno, a diferencia, digamos, de otras ciencias, se puede mirar el cielo, se puede disfrutar del cielo y hay bastante curiosidad. Entonces eso llama bastante la atención.
7: Jo crec que no és sorpresa que l'astronomia motivi a la gent, perquè si hi ha una ciència que és capaç de provocar tanta emoció i tant d'impacte, és l'astronomia quan t'expliquen que estàs fet de pols d'estrelles directament, o t'expliquen que hi podria haver també altres éssers com tu, meravellosos, allà dalt, fent-se també les mateixes preguntes exactament que tu, i això, evidentment, enganxa.
6: Jo crec que hi ha algo que és subliminal, que és que quan mirem el cel estem veient el nostre ancestre. Venim d'allà, estem fets a l'univers. Per tant, som part de l'univers.
4: Una cosa que cal remarcar és que la humanitat té dret a contemplar el cel. I això s'està perdent no només en les àrees urbanes, sinó que estem a punt de perdre-la a nivell global. I això de veure la Via Làctea, doncs, que serà una cosa del passat.
6: El que deies ara dels 2.000 satèl·lits, ai, dels 2 milions.
8: Sí, espantós. Això dona per molts altres programes. Doncs, dit i fet, han passat 52 minuts.
6: S'ha fet curt.
8: S'ha fet curt, doncs fantàstic, per nosaltres també, oi, Núria? Molt curt. Moltíssimes gràcies, Jorge Núñez, catedràtic d'Astronomia de la Universitat de Barcelona i exdirector de l'Observatori Fabra. Moltes gràcies, Clàudia Gutiérrez, investigadora de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i vinculada també a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Moltes gràcies, Antoni Gundín, director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat. I moltíssimes gràcies, Joan Anton Català, divulgador, científic, escriptor, consultor, conferenciant, especialitzat en astronomia, i fins una altra ocasió.
7: Gràcies per convidar-nos.
6: A vosaltres.
5: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
8: Aquest ha estat el darrer programa de Digue-li Ciència a Ràdio 4.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: A hores d'ara comença la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. El seleccionador Luis de la Fuente repeteix l'11 inicial de la semifinal amb Unai Simón sota pals en defensa Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella. Al mig del camp Rodri, Fabián i Olmo. I la minja mal Baena i Oyarzabal com a davanters. A casa nostra el partit es pot seguir en pantalla llegant a una setantena de municipis. El recinte amb aforament major, el del Parc del Fòrum de Barcelona, amb aforament per a 20.000 persones vivint, i l'ambient està el nostre company Josep Capel. Bona tarda. No podem connectar en directe degut, pensem, a aquesta massiva afluència de persones al recinte del fòrum, com diem, amb 20.000 persones. Un partit que està vivint en directe a l'estadi MetLife de Nova Jersey el president del govern central, Pedro Sánchez, que té un desig.
2: De disfrutar de este regalo, que también para los deportistas representa el poder jugar nada más y nada menos que una final de la Copa del Mundo, el poder llevarnos a España esa segunda estrella, y luego ser muy conscientes además de que dentro de 4 años nos toca a nosotros. Entonces, bueno, vayamos a España defendiendo el título de campeones del mundo logrado aquí en Estados Unidos o Nueva York.
0: Anem a veure si podem connectar ara amb el nostre company Josep Capel. Bona tarda. No, és impossible. És impossible aquesta connexió. Gràcies, Capel, de totes les maneres. Podran seguir la connexió del nostre company també a Ràdio Nacional. Seguim amb més assumptes. El bomber de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda al terme municipal del Prat de Llobregat, un incendi a una zona de matolls que ha cremat prop de 4 hectàrees i que ha obligat a tallar les carreteres prop del nus del Llobregat i un carril de la B20 entre Cornellà i l'Hospitalet. A Catalunya aquest diumenge 21 municipis han estat en alerta màxima per risc extrem d'incendi. Els agents rurals avisen de cara a demà el nivell 4 del Pla Alfa podria estendre's fins a 37 municipis, gairebé el doble que avui, i es preveu que el nivell 3 per perill molt alt s'activi a 219 municipis de 23 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella. I a hores d'ara, a la resta de l'estat segueixen actius 2 grans incendis. Laura Zurriaga, bona tarda.
3: Bona tarda. Són el de la Mierla a la Serra Nord de Guadalajara, que continua sense estar controlat, amb pes pel fort vent de fins a 50 km l'hora, ja ha cremat 16.000 hectàrees, 3.000 més que fa unes hores, en un perímetre que s'ha ampliat fins als 100 km. Daniel García és director tècnic d'extinció de Castella-La Mancha.
4: La situación actual es que tenemos un incendio con una superficie afectada de unas 16.000 hectáreas y 100 kilómetros de perímetro. Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación.
3: El foc ha obligat a confinar 21 localitats. 800 veïns continuen desallotjats per facilitar les tasques de contenció dels més de 300 efectius que treballen hores d'ara sobre el terreny. L'altre incendi a Saragossa ha quedat estabilitzat. Les flames de la comarca de les 5 Villas, que cremaran, recordem, 14.400 hectàrees en un perímetre de 80 quilòmetres. A poc a poc se n'aniran retirant els efectius. Alguns d'ells marxaran a combatre el foc a Guadalajara.

0: Continuen desallotjades unes 1.000 persones de 6 localitats, tot i que s'espera que puguin tornar a les seves llars en les pròximes hores. Alguns veïns, però, han perdut els seus habitatges.
1: De tornada a casa nostra, un menor de 6 anys ha mort aquest vespre ofegat a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Es tracta de la 7ª víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquesta tarda, un home de 76 anys i de nacionalitat francesa ha mort ofegat a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt d'Empordà, quan onejava bandera groga. L'home s'ha desmaiat mentre es banyava i els socorristes s'han tret de l'aigua. S'han fet les maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima són ja 12 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar oficialment la campanya de bany. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins de l'aigua, cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida. I demà dilluns, alguns veïns del Putxet, desallotjats per l'Esboranc, podrà començar a tornar a casa. Són una quarantena de veïns de les finques més allunyades del sinistre. Maite Boada.
2: Hi hauran estat fora 13 dies, el temps que han estat els tècnics per comprovar que el terreny és estable i que les seves finques tenen els moviments naturals. Es tracta dels veïns dels números 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles, les finques més allunyades de l'Esboranc. Els veïns del número 54 del mateix carrer probablement podran tornar en una setmana. La resta, considera la Generalitat, ho faran també en qüestió de setmanes més que no pas de mesos. Dimarts, la Generalitat aprovarà una línia d'ajuts directa per tots els afectats.
1: De moment és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtb-e.cat. Bona nit.
3: Ràdio 4. Ràdio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis, som el programa de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui farem una reflexió amb la Direcció General de les Persones Grans de la Generalitat de Catalunya davant el repte de la longevitat en el segle XXI. I a Catalunya, evidentment. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Bon dia, per tant, deia, bon dia de dissabte, 8 del matí. Senyor Pedro Cano de Sandes, director general de la Gent Gran de la Generalitat, ha estat metge, que ha liderat projectes d'innovació i transformació social al llarg de la seva vida. Per tant, bon dia, benvingut.
2: Senyor. Molt bon dia a totes.
0: A totes,
2: a totes i a tots.
0: I a tots, a totes i a tots. Molt bé. És les 8 del matí, com deia, però també saludem aquells que ens escolten el diumenge a les 22 hores a la remissió del programa i també a tota hora al web de Ràdio 4, a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Senyor Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez de Loyo. Senyor Martínez, com estamos?
3: Estamos encantados.
0: Encantats, la calor comença a fer...
3: No, comença a fer.
0: Vostè no la nota.
3: No.
0: D'acord, d'acord. El senyor Manel Becerra, historiador i president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'UJT. Manel, senyor Becerra, bon dia.
4: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, bon vespre, bona tarda, bon tot, eh?
4: Bona tot hora.
0: Bona tot hora. Senyora Lourdes Charles, presidenta de l'Associació de Som Seniors. Senyora Charles, Lourdes, bon dia.
5: Què tal, com estem? Bé. Aquí intentant canviar el món.
0: En diuen alguns oients que t'escolten el diumenge al vespre, a les 22 hores, que ens escolten.
5: Dic, que ens escolten.
0: I sí, la Lourdes Charles, que els hi ha de molt.
5: Molt bé, doncs.
0: D'acord?
5: Gràcies.
0: Pues, sàpiguen que després no diguin que no ho dic. El senyor Leopoldo Gay és advocat i sot president de l'Associació Sumeri. Senyor Gay, com està vostè? Bon dia, Leopoldo.
6: Molt bé.
0: I ara estem esperant que arribi una altra persona, la Laura Rosillo, que està, crec que està... amb els trens lluitant per arribar-hi.
4: En aproximació.
0: Està en aproximació. Per tant, de moment som els que som. Serem més perquè alguna que altra sorpresa en tindrem. Per tant, llega el moment de la situació. Catalunya entra en l'era de la longevitat, no? Val, d'acord. Catalunya viu una de les transformacions més profundes de la seva història. L'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat ha convertit la longevitat en una realitat estructural que redefineix el model social, econòmic i institucional del país. La creació de la Direcció General de les Persones Grans simbolitza l'inici d'una nova política pública que deixa enrere una visió assistencial per situar al centre les persones i el dret de les persones grans, dels sèniors, la seva autonomia i la qualitat de vida. Senyor director general, senyor Pedro Cano, la primera aproximació, la seva reflexió.
2: La primera reflexió no pot ser altra que

0: reconèixer que estem vivint moments de transformació molt profundes. Som una societat que ja és longeva, per definició, i per tant és una societat que estem en plena transformació. Només perquè ho tinguem present, cada any a Catalunya s'incorporen més de 37.000 persones majors de 65 anys i més de 14.000 persones majors de 80. D'aquí a dues dècades, més del 25% de la població tindrà més de 65 anys. I això és una tendència que continuarà creixent. Per tant, no només hem d'afrontar tota aquesta situació com un repte de país, sinó també com una oportunitat de desenvolupar un país millor per tothom.
1: Un nou model de política pública, diríem, que és el que també tenim sobre la taula, no? Es tracta de què? D'un canvi de paradigma, allò que diem tantes vegades, de coordinar les polítiques de la longevitat, impulsar l'atenció integrada social i sanitària, combatre la soledat no desitjada, no volguda, i promoure un envelliment actiu. Quantes coses que diem sempre i molt sovint, i les anem repetint perquè ens cali dins de l'ànima, no? Les persones grans deixen de ser considerades, diríem, únicament receptores de serveis, que sembla antiga, aquesta frase, no? Però cal que siguin protagonistes d'una nova societat, que reconeix la seva experiència, el seu talent i la seva aportació al progrés col·lectiu, jo diria també, d'una nova societat. Antonio Martínez de Loyo.
2: Efectivament, ens trobem davant d'un canvi de paradigma. Les persones grans deixem de ser exclusivament consumidors de prestacions públiques. Tenir més de 65 anys, aquí s'ha dit moltes vegades, ja no determina la vida de ningú. La nova política s'enfoca des del reconeixement del valor de l'experiència, del coneixement i fins i tot de la prudència acumulada per anys de prestacions professionals. És el seny que caracteritza els sèniors. Però a Catalunya, a més, davant del que ha sigut el plantejament d'aquest programa, estem davant d'un procés legislatiu molt interessant, com és el de l'elaboració d'una llei de les persones grans, actualment al Parlament de Catalunya. Aquesta llei contempla les garanties de participació i inclusió de les persones grans en tots els àmbits de la vida. El títol 7è recull les mesures de protecció de l'educació, del coneixement, el desenvolupament de programes universitaris, el foment de les experiències intergeneracionals i la contribució de les administracions per millorar l'envelliment actiu i la reducció de la bretxa digital de les persones grans.
1: Per tant, també tenim o estem davant de nous reptes d'una societat longeva, no? A veure, Manel, una reflexió. Manel Becerra. Garantir el dret d'envellir a casa, transformar el model residencial i afrontar les demències, reforçar les cures, incorporar la innovació biomèdica, són un dels reptes que hem parlat, no? Però que continuen sent vitals i necessaris, dels grans reptes d'aquest futur nostre més immediat. Cal afegir, doncs, també l'emergència climàtica. No la vull pas deixar fora en aquest moment de calor, no? Què vol dir? El juny del 2026, Europa ja va registrar prop de 2.000, una tendència, una projecció, 2.000 persones mortes atribuïdes a la calor extrema. És a dir, sobretot això és important per nosaltres. Gairebé el 95% de les persones de més de 65 anys han estat les víctimes. Una realitat que converteix la protecció davant les onades de calor en una nova prioritat de salut pública, fins ara potser desconeguda, però ara necessària. Manel.
3: Sí, realment aquesta dada que has donat és prou contundent, no? De que estem davant d'una emergència vital, més allà fins i tot d'emergència climàtica, i és un gran repte que tenim tots, com a societat, com a col·lectiu i també com a administració. Jo he pogut mirar una mica, per seguir la línia del que tu has dit, el sistema de monitorització de la mortalitat diària associada a la temperatura, i aquí a Catalunya també les xifres, que no les donaré per no cansar, és més o menys coherent amb les dades aquestes generals, no? amb una síntesi. La majoria de les persones mortes per el tema de l'emergència climàtica són majors de 65 anys, prou del 90%. I d'aquestes, la majoria són dones. Vull dir, aquesta suposo que és coherent amb tot el que sabem de la situació, no? Jo vull expressar, potser quasi a nivell personal, que tinc confiança. No és una confiança voluntarista, sinó que tinc confiança en l'administració pública, en el govern de la Generalitat, perquè fins ara ha demostrat que és capaç de prendre decisions a favor del benestar i de la necessitat de les persones grans, com és la llei de les persones grans, que s'està tramitant al Parlament, la creació d'una direcció general o el Pla Cura i d'altres. Per tant, jo espero i confio i estic quasi segur que ja s'estan prenent decisions o s'estan projectant decisions d'aquí al futur, perquè això no s'acaba, això continuarà i probablement empitjorarà, i que puguem preveure i mitigar aquests efectes tan dramàtics de les emergències climàtiques.
1: Sí, per tant, el tema del maltractament, que l'hem parlat molt sovint al programa, apareix un nou player, diria, un nou jugador amb aquest tema, que és l'escalfor, la calor. Aquesta calor que provoca gairebé el 90% de les víctimes són persones de més de 65 anys. Per tant, això requereix una reflexió i una activitat ja gairebé immediata. A veure, quina és la seva reflexió, senyor Cano?
0: Per començar, sobre aquesta temàtica, que sens dubte és sobrevinguda i és molt cabdal. El sistema que feia referència al Manel Becerra és el sistema de monitorització de mortalitat diària que elabora l'Institut de Salut Carlos III. I és una estimació que es fa comparant la mortalitat esperada dels anys anteriors i la que va succeint amb els nous dies. I aquest sistema de monitoratge que va començar amb la Covid és molt interessant perquè s'està utilitzant ara per als efectes del canvi climàtic i les onades de calor. De l'1 de maig al 9 de juliol a Catalunya, aquest sistema va estimar que 224 persones grans de més de 65 anys van morir per causes originades amb aquestes onades de calor. Això vol dir el 88% dels morts que es van produir en aquest període de temps. I d'aquests, la majoria, 146, eren persones que tenien més de 85 anys. Per tant, és un tema prou rellevant. Per l'altra banda, també s'ha de dir que el sistema de salut de Catalunya no funciona només en base a l'estimació d'aquesta monitorització, sinó que hi ha una dada que és molt interessant, que són les notificacions per mort per cop de calor. En aquest sentit, el Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, divendres passat va aclarir que precisament en aquests períodes, en les primeres onades de calor que hem tingut, no hi ha hagut cap notificació de mort per cop de calor, malgrat que les estimacions de mortalitat es estan parlant d'aquestes desenes de morts, no? Això el que vol dir és que moltes d'aquestes persones estan morint per la seva patologia de base, que fonamentalment són patologies cardíaques i respiratòries, que es veuen agreujades o descompensades quan fa molta calor. Per exemple, les persones amb aquestes patologies poden empitjorar quan hi ha aquests episodis de temperatures extremes. En aquest període de temps, en aquestes tres onades de calor que portem, el 80%, més del 80%, com dèieu, són persones, són morts atribuïbles per aquestes altes temperatures. En aquest sentit, què està fent el govern de la Generalitat? Primer, enviar el missatge clau a tota la població de mesures que són molt efectives, però són senzilles i que tothom ha de tenir al cap, no? Hidratar-se bé amb freqüència, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, mantenir-se en espais frescos i fer un seguiment de les persones que viuen soles. Per tant, aquest tema també afecta a la soledat no desitjada i a les persones que viuen soles.
1: La calor i la soledat van unides amb aquest tema, eh?
0: Bueno, i l'habitatge.
1: I l'habitatge.
0: Moltes persones que viuen soles no es detecta que estan descompensades perquè afecta de tèrmic i, per tant, aquesta situació s'agreuja.
1: Correcte. Per tant, de tot plegat, els drets, la dignitat i la lluita contra l'edatisme i contra aquest nou maltractador que es diu la calor, no? Que està produint el que està produint i que comencem, diríem, a identificar. Per tant, la política pública de la longevitat només serà completa si són capaços de situar-la els drets al centre de totes les actuacions. I quan dic totes les actuacions, vull també la calor. La futura llei de les persones grans ha de garantir aquesta autonomia que hem dit moltes vegades. La participació, l'accés i l'igualtat d'oportunitats. Direm que alhora Catalunya ha d'afrontar dues realitats encara massa invisibles. Encara massa invisibles. Que és l'edatisme, que el parlem molt sovint, i una discriminació profundament arrelada i el que és el maltractament a les persones grans, que és una greu vulneració dels drets humans i que ara, com dèiem, ha afegit també la calor com un dels elements, que demana més prevenció, detenció i una resposta institucional, que ara estem escoltant el que ens estava dient el senyor Cano. Lourdes, la teva opinió.
4: Mira, quan parlem de longevitat, molt sovint ho associem a problemes. A problemes de salut, a problemes de com pagarem les pensions, a problemes amb les cures, amb la dependència. Però realment la pregunta que ens hauríem de fer quan parlem de longevitat és quin lloc volem que ocupin les persones grans a dins de la nostra societat. Arrosseguem un edatisme, no?, que ens fa veure les persones grans com persones que no estan al dia, que no aporten, que tenen problemes per seguir, doncs, amb problemes de soledat. I això el que ens fa veure és, d'alguna forma, no tractem bé a les persones, perquè no les respectem, no? Per tant, aquest no tractar bé ens porta al maltractament a les persones grans. Raó per la qual aquesta llei de les persones grans és necessària per defendre els drets i perquè les persones grans visquin en societat. De totes maneres, jo voldria afegir que veiem la longevitat com un fenomen demogràfic, però realment és un canvi a la civilització que estem vivint en aquests moments. Igual al que va passar quan es va universalitzar l'educació. Abans l'educació no era per tothom, era solament doncs, bueno, pels qui podien, pels rics, no? I després va ser obligatòria per tothom. Després vam anar a la societat del benestar. Ara hem de passar a una altra etapa, que és aquesta etapa de la longevitat. Que això què vol dir? Hem de tindre les persones competències per viure en una societat longeva. I això vol dir alfabetitzar-nos, però en molts aspectes de la vida, no? Entendre que viurem més anys des de que siguem ja joves, no? O sigui, en tots els cicles de la vida hem de pensar en viure més anys.
1: Avui estem fent una mena de reflexió, perquè és el darrer programa, Sentit de Viure és el darrer programa d'aquesta temporada. Per tant, iniciarem, diríem, el proper programa el 12 de setembre, temporada 26-27, però avui fem un balanç, una reflexió. Per això ens acompanya i li hem convidat i agraïm realment que el director general de la gent gran, el senyor Pedro Cano, ens acompanyi per fer aquesta reflexió, tancar el programa, a veure on estem realment, perquè no ens oblidi quines les responsabilitats que tenim, les accions fetes, no? La longevitat no només es convertirà en una oportunitat si reforça allò que també estaves dient ara, si reforça la cohesió entre generacions, allò que diem sempre la part intergeneracional però figurativa, no? El flux de coneixement entre persones grans i persones sèniors i persones joves, vull dir. Les persones grans continuen essent cuidadores, voluntàries, transmissores de coneixement i protagonistes actius de la vida social. No tenim cap dubte. L'estratègia per una societat longeva i una vida plena, 2025-2030, és un segle d'anàlisi o de reflexió o de projecció, ha d'impulsar aquesta transformació en polítiques basades en l'evidència científica, la innovació i tot allò que és la corresponsabilitat de tota la societat. Senyor Leopoldo Gay, advocat i president i vicepresident de l'Associació Sumeris, quina és la vostra pensament o reflexió?
5: Home, jo crec que el tema, desgraciadament, és un tema de discriminació. O sigui, això va de discriminació. I la reacció davant de la discriminació es veu a vegades agreujada per la desigualtat. La desigualtat crea vulnerabilitat. I si això li afegeixes una discriminació per edat, el còctel és explosiu. L'alarma existeix, afortunadament. Els mitjans esteu, en definitiva, divulgant aquesta problemàtica. El dia a dia d'una persona gran està ple de detalls que es revelen. Uns passen inadvertits, probablement dintre d'un temps ja no passaran tan inadvertits, i altres clamen al cel. El problema que tenim és que tenim un endemiatge legislatiu i un endemiatge constitucional i de drets que ens permet lluitar contra això. I dic de drets, no de principis. L'article 14 de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei d'Igualtat, tot això són motius per als quals hem d'anar tirant. Però hem d'anar tirant des del naixement fins al traspàs. Què vol dir? Que si nosaltres lluitem per una fracció generacional, hem de lluitar per totes les fraccions. Però, evidentment, posant cadascú el punt a l'accent d'una cohesió entre totes les generacions. I aquesta cohesió, jo crec que la legislació ens ha, en definitiva, de guiar. Estem en un programa de ràdio. Jo em pregunto, i per tant, de síntesi, jo em pregunto què passarà al combat electoral que vindrà aviat. Hi haurà persones majors de 65 anys a les llistes electorals? Les dones no existien a les llistes electorals, ara existeixen. Podríem establir una quota perquè il·lustri la visibilitat en el debat polític, cultural i social de que l'1 al 10 de cada llista hi hagués alguna persona gran? Això jo crec que seria culturalment i políticament molt important, perquè seria la manera d'il·lustrar la visibilitat de lo que fins ara s'està dient classe passiva. La classe passiva ha d'estar també en les llistes electorals. I això va facilitar molt la comprensió de la societat i, per descomptat, aquest intercanvi de qüestió intergeneracional. Jo crec que l'esforç que està fent la Generalitat en la creació de la Direcció General va per un bon camí. Però crec que s'ha d'arrelar molt amb la gent que està a la trinxera treballant des de fa anys amb això.
1: Aquesta qüestió... és un altre recte. Recordo les darreres eleccions municipals, un alcalde de determinada població catalana deia que estava molt enfadat perquè en la seva llista de candidats l'havien posat persones de més de 65 anys, estava molt enfadat. Per tant, imagina't el camí que queda també amb aquest procés. No? Amb tot, els mitjans públics, Ràdio 4, Sentit de Viure, també tenim la responsabilitat d'anticipar els grans debats del futur. És el que estem fent, ho intentem, eh? Almenys ho intentem des de Sentit de Viure Ràdio 4, on, com deia, el 12 de setembre iniciarà la tercera temporada, 2026-2027. Intentem, doncs, què? Contribuir a donar veu a la longevitat, denunciar l'edatisme, visibilitzar el maltractament a les persones grans i promoure una cultura basada en la dignitat i la solidaritat intergeneracional. I tot el que significa la biologia, la salut, la tecnologia, les persones grans, les dones, els processos assistencials, robòtic, la intel·ligència artificial, és un munt de possibilitats, és un ecosistema extraordinari que intentem fer des del Sentit de Viure. Per tant, el futur no es construirà enfrontant les edats, sinó com les unim, perquè la dignitat no té edat i la longevitat és un projecte que hem de compartir, és un projecte que s'ha de compartir des del país, és a dir, des de Catalunya. Laura Rosillo, ella és consultora sènior de 55 i més, és membre del Consell Assessor de l'Estratègia de la Generalitat i, per tant, porta una vida plena dins de tot aquest moviment. Laura, que acabes d'aterrar ràpidament perquè vens a la lluita del tren, però no entrarem en aquest tema ara, eh? No entrarem. No entris. Laura, la teva reflexió.
6: Sí. A veure, sabeu que un dels meus cavalls de batalla és, sens dubte, la lluita contra la discriminació laboral de les persones grans, no? A veure, durant molts anys hem estat parlant de transformació digital i jo crec que el tema que ens toca les properes dècades és parlar de transformació demogràfica. La transformació que estem vivint és tan gran, és tan profunda, que ja no parlarem de l'economia, ni tan sols de l'economia, diguem-ne, futura, sinó de l'economia de la permanència, del manteniment, de l'economia de la longevitat. Justament tot girarà al voltant d'integrar laboralment a persones segurament més grans que ara. ¿Vale? El que no pot ser, és inacceptable que professionals de més de 50 anys siguin expulsats del mercat laboral o descartats d'una entrevista de treball perquè l'empresa té molts prejudicis sobre la productivitat de les persones grans. I hem insistit que la jubilació ha de ser un dret, no una obligació. Aquesta és una altra que jo crec que és molt important. Les empreses han d'entendre que la diversitat generacional és un actiu estratègic, que el futur no es construeix enfrontant generacions, sinó unint-les en el que anomenem relacions generatives, on el talent jove i l'experiència sènior es retroalimentin per crear una humanitat més complexa i més sàvia. Planificar la longevitat vol dir garantir autonomia, participació i dignitat al llarg de tota la vida.
1: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. A Sentit de Viure a Ràdio 4 volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a la Ràdio 4 i a tota hora, i al web i a la plataforma de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, un no aturar-se de reflexions i coneixement. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú s'obre, un compromís al servei de la ràdio pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara continuem aprenent.
7: Sentit de viure. No s'obre ningú.
1: Senyor Cano, senyor director general, A veure, tenim moltes coses que dir, avui està amb nosaltres, torno a agrair que sigui aquí per fer una reflexió del país, una reflexió de Catalunya envers el tema que vostè lidera i que a nosaltres ens toca. L'octubre farà un any que vostè va prendre possessió d'aquest càrrec, el dia 1 d'octubre a la plaça Sant Jaume. Recordo aquell moment memorable i preciós. Per tant, senyor Cano, Catalunya està preparada per convertir-se, per convertir la longevitat en una autèntica política d'Estat, per dir-ho d'alguna manera, o és molt agosorat el que estic dient?
0: Sens dubte està millor preparada que altres comunitats de l'Estat, perquè ja hem donat un pas endavant a l'hora de començar a treballar aquesta estratègia de longevitat. Altres parts de l'Estat encara estan en fases anteriors en aquest procés. I per mi el fet d'haver encetat aquesta estratègia té una significació molt profunda, perquè seguint les preguntes i les reflexions del Leopoldo, la Direcció General de la Gent Gran està ubicada dintre de la Secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania. I aquest ja és un primer missatge, perquè l'abordatge d'aquestes solucions passen necessàriament per tot el curs de la vida. Estem dintre de la Direcció General de la Gent Gran, estem treballant per desenvolupar aquesta estratègia de tot el govern, però estem treballant amb la mirada àmplia des de la infància, la joventut, la migració i les persones grans, no només de les persones grans, o no només de la joventut, o no només de la infància. I aquesta transversalitat que ja té la ubicació de la Direcció General també es traspassa a el que és l'estratègia de longevitat de la Generalitat, perquè serà és una estratègia transversal i el pla d'acció serà transversal i hi haurà accions de tots els departaments del govern de la Generalitat. Per tant, això no va només de drets socials d'inclusió o de salut, sinó que anirà de tots els departaments del govern, cadascú amb la seva mesura i amb la seva dimensió, però tots hem de pensar què hem de fer per tenir aquesta nova societat més longeva i amb més benestar també per totes les generacions.
1: Manuel Becerra, volies...
3: Sí, abans de fer una pregunta al senyor Cano, volia afegir només una petita matisació a el que diu el senyor Gay. Som una quinta part de la població i un terç del cens electoral. Vull dir que potencialment tenim poder.
0: T'ha sortit la vena política, eh?
3: No ho sé, tinc tantes venes ja.
0: Sí, sí.
3: I a propòsit, el senyor Cano, que jo crec que aquesta... Bueno, entre la setmana passada i ahir, precisament, s'han produït dos fets que jo considero que són superimportants. Primer, s'ha aprovat el pressupost de Catalunya, que això és una cosa molt important perquè les direccions generals i en concret les persones grans puguin aplicar aquelles polítiques que consideren que han d'aplicar per a les persones grans, i ahir es va aprovar la reforma de la LAPAD amb una injecció...
0: Això, pels que no saben, és la llei de dependència.
3: Exacte, anava a dir-ho, però gràcies.
0: Però la LAPAD a vegades sona com una paraula una mica...
3: Per cert, amb l'aportament de gra de sorra de tot, organitzacions, entitats...
0: Sí, tothom...
3: Hem empenyat en la mateixa direcció. Això què vol dir, una injecció milionària? Això vol dir que l'Estat, després de 20 anys, assumeix el 50% que li pertoca, i això obre unes perspectives, tant el pressupost de Catalunya com aquest compromís estatal. Com ho veu? Com afectarà aquests dos fets en el benestar i en la vida de les persones grans?
0: Necessàriament ha d'afectar d'una manera positiva, Manel, perquè primer perquè per la part del govern de Catalunya ens dona estabilitat per poder posar en marxa totes aquestes polítiques, que és molt rellevant. És molt important tenir pressupost, però també és molt important tenir estabilitat per poder posar en marxa les mesures que impliquen aquests pressupostos. A vegades una cosa no va amb l'altra, i en aquest moment jo crec que això és bo per tothom. I la segona qüestió que tu plantejaves, que és ahir en el Congreso de los Diputados es va aprovar aquesta iniciativa del govern d'Espanya, que haurà de passar pel Senat, per tant no la podem donar per definitiva fins que retorni cap al Congrés, però també és una acció en el bon sentit, en el sentit de revisar una llei que aquest novembre farà 20 d'anys, eh? És una llei que ja ha passat 20 anys i, per tant, el revisar-la, actualitzar-la, dotar-la millor, corregir les ineficiències i les mancances que s'han vist durant aquests 20 anys, jo crec que és un acte de responsabilitat dels nostres legisladors a Espanya, i que esperem que qualli amb suficient consens de tots els grups polítics perquè sigui una realitat el més aviat possible. Que, com bé sabeu, els advocats, i tu que has estat també a l'altra banda, pues, és un camí que no sempre és tot lo ràpid que els ciutadans necessitem, no?
1: Amb aquest aspecte que esteu dient, jo no faré una pregunta tan política com ha fet el senyor Becerra, que ens ha parlat molt bé, però la faré més social, per entendre on estem, no? Perquè a vegades els diàlegs són... El relat que tenim tots plegats a vegades és excessivament tècnic, com ha de ser moltes vegades, però també ha de ser més planer, més social. Per què ho dic, això? Perquè viure més... senyor Cano, i ho dic a la taula, viure més anys, però viure millor, és exactament... Hi ha una relació directa amb això o no? A veure, què diria jo? Com podem garantir que l'augment de l'esperança de vida es tradueixi, doncs, també en més salut, en més autonomia, en més participació i qualitat de vida? Perquè els oients poden pensar, bueno, tot això està molt bé, però això com ho noto jo a casa? Com ho noto a la meva llar? A la meva vida? Què diria vostè?
0: Diria que ja no n'hi ha una etapa única de la vida en la qual un sigui una persona gran. Hi ha moltes etapes en aquest període de 10, 20, 30 anys. Per tant, les circumstàncies són molt diferents. Com fer que això es traspuï en coses concretes? Precisament aquesta és la gràcia d'aquest pla d'acció, que anirà dirigit a coses concretes, que van des de l'escreening de salut de les processos cancerígens, doncs, a endarrerir-ho molts més anys perquè hi hagi més població que es pugui beneficiar d'aquesta prevenció, o a coses més concretes que afectin a l'habitatge de les persones, a poder disposar d'un habitatge adaptat amb serveis per persones grans amb un lloguer social. Això són coses concretes des del camp de la salut, des del camp de l'habitatge, i sense oblidar que hi ha moltes més àrees dintre del govern que poden tenir precisament accions i coses molt concretes. L'Agència Catalana de Consum, que sabeu que és per mi un bon element de referència d'una part del govern que està avançada en aquest sentit, té precisament a les persones grans com una de les eixos fonamentals de les seves accions per protegir-les respecte a les desavantatges i el maltractament que li puguin fer les empreses i les entitats en la seva relació.
1: Ara celebrem. Tenim un parèntesis. Avui la Pepita Bernal, bueno, aquesta setmana ha complert 107 anys, el seu aniversari. El seu aniversari. 107 anys. Per tant, és un símbol de la vitalitat i la longevitat a Catalunya, a Barcelona, arreu del nostre país. Per tant, ella va néixer el 1919. Per tant, una família humil, va viure una infantesa marcada per un trasllat complex, la Guerra Civil, un primer matrimoni difícil, un home dominant que la va portar a límits d'un maltractament psicològic, en certa manera, no? Però ara té 107 anys. És una dona divertida, on el treball i el ball han estat els grans motors de la seva vida. Pepita Bernal, hola.
7: Hola.
1: Estàs molt bé?
7: Estupendo.
1: Felicitats, perquè ja hem arribat als 107 anys, no?
7: Sí.
1: Per tant, el teu objectiu amb aquesta vida és arribar a què? Al 108, al 109, al 110?
7: Jo, on pugui.
1: On puguis.
7: On pugui arribar, sí. Però bé, si no estic bé, no.
1: No, evidentment, hem d'estar bé, perquè fa una part de la qualitat de la vida. Per tant, què significa, Pepita, arribar al 107 amb aquestes ganes de viure, de treballar, de ballar i continuar celebrant la vida? És tal qual com ho diem, o com ho sents tu?
7: Ho sento jo, perquè és la meva actitud que tinc, de que sempre ho trobo tot bé, tot m'agrada ballar, tot m'agrada. No hi ha res que no m'agradi.
1: Vostè, hi ha un exemple de vitalitat, Pepita. No, vostè ja l'hem entrevistat en aquest programa diverses vegades, coneixem la seva història, però avui només volem celebrar, estar al seu costat, al seu aniversari. Però vostè va descobrir, permeti'm, va descobrir l'amor madur als 73 anys, més o menys.
7: Que li ha
1: donat una vida diferent, amb l'amor, la llibertat i el respecte dins d'una nova parella. Per tant, als 73 anys es pot descobrir l'amor un altre cop, perquè a vegades hi ha un edatisme que diem, ja arriba una edat que ja no són capaços de fer res. Aquell moment el recorda d'una forma molt entranyable, perquè sé que m'ho diu algunes vegades també, no?
7: Molt bé, ho recordo perfectament. Una cosa meravellosa. Va durar 9 anys.
1: Jo crec que tenim a l'estudi, que el poden felicitar algunes persones que tenim a l'estudi. En aquest moment tenim amb nosaltres el director general de la longevitat de la Generalitat, el senyor Pedro Cano. Pedro Cano, vostè coneix a la Pepita. Què li diria, també?
0: Pepita, moltes felicitats. Estic molt content de poder parlar amb tu i de donar-te una forta abraçada digital a través de les ones de Ràdio Nacional. Que estiguis
7: moltes
0: passant
7: gràcies.
0: Un moment molt maco.
7: Estic passant un moment estupendo.
4: Pepita.
7: Inolvidable.
4: Jo et vull felicitar i m'agradaria ser com tu i complir 107 anys i tenir ganes de ballar com tens tu.
7: Ah, jo cada diumenge vaig a ballar.
4: A la Paloma, no?
7: Sí, i tant. I allà on sigui.
1: Molt bé. A veure, Antonio.
2: Sí, Pepita, jo m'afegeixo també, Pepita. Moltes felicitats per molts anys, eh?
7: Moltes gràcies, moltes gràcies.
3: Felicitat, Pepita. Això teu gràcies. És passió de viure.
1: La Laura, em sembla que la Laura també...
6: Sí, felicitats, Pepita. La veritat és que mai és massa tard, veritat?
7: No, mai és massa tard.
1: Escolta, Pepita, no sé si també...
5: Jo també la vull felicitar, Pepita, des del punt de vista del dret. El dret necessita ànima. I vostè posa l'ànima, i és un exemple, la felicito.
1: Posa l'ànima i posa el cor.
7: L'ànima i el cor. El cor. Tot
1: Pepita,
7: això és positiu.
1: La puc convidar a ballar ara mateix vostè i jo un bolero?
7: Ara, en aquest moment, no puc.
1: No, bueno, jo tampoc estic a la ràdio, però tanquem els ulls i ho imaginem, no?
7: Vale.
1: Què li sembla?
7: Perquè quin bolero vols?
1: A veure, jo li poso aquest bolero a veure si li agrada.
7: A veure. Bueno...

0: todo para ti.
1: Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.
2: Estem ballant ara, Pepita, jo t'estic agafant l'esquena i la teva mà, les nostres mans estan agafades.
3: Per tant, que sí, que ballem bé.
2: Ballem magníficament bé. Per tant, la teva història, Pepita, demostra que l'edat no anul·la el desig, no anul·la l'amor i l'activitat ni les ganes de celebrar la vida. Per tant, moltes felicitats. Pepita, ha estat un plaer tenir-te aquí.
3: Moltes gràcies.
2: Continuem ballant?
3: Continuem ballant.
2: Gràcies.
3: A tu. Però si tu me dices bé, lo dejo todo,
2: que no se te haga tarde y te encuentres en la calle. Quina joia, no? Senyor Cano, hola, a veure, esteu tots cantant.
4: Sí, tots cantant.
5: Cantaven bé els Panxos, eh? La Lourdes sí. I jo hem fet el que hem pogut.
2: Ja.
5: Que no és poc.
2: Senyor Cano, quina percepció té vostè, que coneix la Pepita, que també l'ha lliurat premis moltes vegades? Com la definiria vostè? És un exemple del nostre país? Per dir, jo intento derivar a vegades, conjuminar processos, no?, de persones com la Pepita, que és un reflexe de com hauríem d'anar, on hauríem d'anar tots plegats.
5: Mira, Pepita és una persona extraordinària, perquè en la seva trajectòria vital es reuneixen molts dels elements en els quals la nostra societat ha millorat. Ella explica, i tu ho coneixes perfectament, una experiència negativa en el seu primer matrimoni, però d'això es va refer amb positivitat, amb optimisme. T'acaba d'explicar com va trobar una altra parella amb 73 anys, i aquesta vitalitat la transmet a tota la seva vida i a totes les seves activitats. Des del ballar, des d'explicar la seva experiència, des de la relació amb altres, i va ser un absolut luxe tenir-la a la darrera Fira Gran amb altres dues persones centenàries, entre dues dones centenàries, i va ser un diàleg meravellós en el que les tres van explicar unes experiències i unes vivències que haurien de ser conegudes per més persones. Va ser extraordinària. I ella ho és.
6: Per mi la Pepita és un referent aspiracional. O sigui, hem de detectar més persones grans que siguin referents aspiracionals. Què vull dir? Que ens puguem emmirallar.
5: Sí, exemples per la societat.
6: Exemples per la societat, perquè la gent vulgui ser gran. Perquè la gent no volem ser gran.
5: Que no li doni por envellir.
6: No, és que hem d'acceptar que l'envelliment és un procés natural, no? Per tant, tindríem que tindre més exemples, no? Perquè tothom digués, jo vull ser com tu. Jo vull ser gran.
5: A les llistes electorals, però també amb altres vessants de la vida.
6: Exactament.
5: Que hi hagin persones grans amb normalitat que siguin exemple i model perquè les noves generacions vegin que és positiu, és possible i és desitjable arribar a ser com la Pepita quan siguem grans.
6: Per mi és una de les estratègies més potents per combatre l'edatisme.
5: Sí. Sens dubte.
7: Jo, si no m'equivoco, hi ha una dona a Taradell que em penso que té 112 anys i aquesta senyora canta amb una coral. Mm-hmm. És a dir, coral vol dir socialitzar-se, grup, sí. I no soledat.
5: Mira, a Taradell no ho sé, però a Sant Hipòlit de Voltregà tenen una festa que han fet 75 anys ara, que és un cor, és un cor de música, i la majoria de les persones que canten són persones grans, i és un goig anar-los a veure i veure com canten i com gaudeixen de la música i de la companyia.
8: Sí. Jo crec que la Pepita és molt representativa d'una generació, naturalment és una generació que no ha viscut la majoria 106 anys o 107, però que han passat dècades i són un reflex de la sociologia, la història i el que ha passat col·lectivament Espanya i Catalunya, i que d'entrada destacaria només una cosa: la gran capacitat d'adaptació que han tingut tots, temes econòmics, cultural, de comunicació, sociològics, polítics, de tota mena. Per tant, jo crec que en aquest sentit, com a representant d'una generació o generació i mitja quasi, és hauria de fer modificar la visió general que tenim o que tenen de les persones grans. Però... perquè hi ha molts valors, hi ha molta vida, hi ha molta experiència, hi ha molta capacitat per viure, per sobreviure, i sense fer gaire
5: No, sense complicar-se...
8: Complicar-se la vida gaire.
5: Correcte.
6: Per exemple, això que acabes de dir, moltíssimes vegades quasi sempre diem que les persones grans són molt rutinàries, no s'adapten als canvis, ja tenen uns costums, no poden sortir de lo que es fan sempre cada dia. Però exactament, és just al revés.
8: No han fet una altra cosa.
6: Com més gran és la persona, a més canvis s'ha adaptat. O sigui, tenim tantes temes, conceptes mal entesos del que significa ser una persona gran, que si no fem un aprenentatge, no? Un canvi de la civilització, com comentava abans, no podrem combatre aquest edatisme, perquè hem d'entendre moltes coses diferents del que significa ser complir anys.
2: La Pepita, la història, perdó, què deies?
5: No, deia que sempre hi ha un punt d'un cert adanisme, de que les noves generacions pensen que són les primeres que van arribar en aquest món i que abans no hi havia res i que el món va començar amb ells. Per tant, si juntem aquesta aproximació errònia amb les conductes edatistes, doncs tenim una combinació dolentíssima.
2: Recordem, com ara sembla que deia el Manel, que la Pepita era com un referent d'una època i d'un moment, no? Només de tota la història que coneixem de la Pepita, recordo el seu primer viatge de noces amb el seu marit, el primer que després es va convertir en una persona que la va maltratar psicològicament, però ella sempre se'n recorda el viatge de noces. Aquella tarda que agafaven el tren i ella portava les ungles pintades, només les ungles pintades, i aquell home li va dir: però on vas tu amb les ungles pintades? Perquè s'estava pintant les ungles en el tren, o repassant. Va agafar el pot de pintura i li va llançar per la finestra. Aleshores, l'endemà, o a cap dos dies, quan estaven on siguin a casa, em sembla, la Pepita el que va fer és pintar-se tota. Els ulls, la cara, pintar-se, posar-se tacons, o sigui, com a rebeldia. Va ser un daltabaix brutal a casa seva. A partir d'ahir es va liderar un procés de maltractament i un procés de lluita fins que es van separar. No, ho dic perquè hi ha un estil de dones, em sembla que tu ho deies, Manel, que han viscut aquest procés d'una forma molt directa, no? Te referies a això?
8: Sí, realment no tothom tenia aquesta capacitat per respondre en segons quines situacions, però que s'ha fet l'abstracció. Hi ha persones com la Pepita, jo crec, personalment, quan estem en contacte diàriament amb les persones més enllà de certs contextes, hi ha moltíssima gent que són Pepites, sobretot dones. També homes, però sobretot dones.
6: Sí, bueno, perquè les dones no ho tenien tan fàcil. Les dones havien de lluitar, les dones no tenien drets, no tenien possibilitats, no podien anar a treballar fora, no es podien tindre una compte corrent, clar, havien de lluitar.
0: Sí, a mi el que m'interessa molt de la Pepita, tant com emmirallar-me, és fugir d'aquesta visió assistencial que tenim sempre de la gent gran. És absolutament autònoma, és absolutament lliure, és absolutament, diguem-ne, empoderada en tots els sentits de la paraula. I això jo crec que és el que, ja sabeu que sempre ho reivindico, som nosaltres, la gent gran, els que hem d'agafar el poder, els que hem de dir com volem viure, com volem viure el futur, sobretot, com volem conviure, com volem participar, i jo crec que això, la Pepita, és una mostra claríssima de com fer-ho.
2: A veure, ens queden molt poc temps, però, senyor Cano, director general, a veure, farem més programes, si de bo, la temporada vinent.
5: I a la tercera temporada,
2: I
5: no?
2: I a la tercera temporada, exacte, a partir del 12 de setembre d'enguany.
5: M'ho he apuntat ja, el 12.
2: Ja s'ha apuntat?
5: Sí, no et dic que vingui.
2: No, d'acord. No, però fa bé de dir-ho, perquè ahir parlàvem amb la diputada Mònica Rius del Parlament, perquè el primer programa del 12 el dedicarem a la llei de la gent gran, per avançar i per tractar aquest tema. Hem d'explicar ben bé què és tot plegat, no? Perquè si no tenim masses conceptes socials, que estan molt bé, o masses conceptes pseudopolítics, estan molt bé, però hem de veure quines són les realitats d'allò que fem. Per tant, senyor director general, senyor Cano, a veure, jo no li demano una conclusió ara, una reflexió, perquè no tenim el temps, però sí, quin missatge traslladem? Contundent, real, potent, des de la política que fa la Generalitat, des de la política que fa vostè des de la Direcció General al nostre territori, a Catalunya. Com ho diríem des d'un llenguatge que s'entengui?
5: Que tenim l'oportunitat i la responsabilitat de construir un país que no només es pugui viure més anys, sinó que els puguem viure millor. Un país que garanteixi drets, que promogui la participació i que reconegui el valor de totes les etapes de la vida. Aquest seria el meu missatge final.
2: I del tema que sempre la senyora Lourdes Charles i a mi mateix, el tema de l'edatisme i el maltractament, els Mossos d'Esquadra ara en porten gairebé, no arriba a 2.000 casos de denúncies de maltractament. Confemac en porta 4.000 arreu d'Espanya i creixent. No és que hi hagi més denúncies, no. El maltractament existeix amagat. Perdó, no és que hi hagi més maltractament. El que s'està produint és més denúncies perquè les persones comencen a alliberar-se i comencen a interpretar què és això del maltractament, que fins ara no es coneixia molt, i per tant ara es comença. Com lluitem contra això des de la seva direcció general?
5: Posant en marxa un nou model que permeti detectar millor els casos de maltractament i que permeti que tant des de l'àmbit dels serveis socials com de l'àmbit de salut, que són els que fonamentalment poden detectar-ho millor, posin en marxa accions per combatre'l i per que això sigui una vegada més una tendència que es vagi disminuint i eliminant. Precisament una de les accions més concretes de l'estratègia de longevitat serà precisament treballar sobre aquest nou model de detectar i gestionar els casos d'edatisme i de maltractament. Aquest matí estàvem treballant dintre del Consell Assessor amb la Laura i amb altres companyes, precisament en avançar en aquest sentit i que d'aquí a final d'any podem tenir aquest nou model que sigui una referència per tot el país.
6: La pregunta que volia fer és, respecte a l'edatisme, també hi haurà una estratègia, perquè, clar, en temes de gènere, per exemple, doncs, bueno, hi ha hagut campanyes de comunicació, se n'ha parlat a les escoles, a nivell de ciutadania, per tant, és una discriminació que cal que prenguem encara, perquè està totalment silenciosa.
5: Pues t'agraeixo la reflexió, perquè precisament el Consell de la Gent Gran de Catalunya ha posat en marxa 4 grups de treball, i un d'ells és precisament el d'edatisme i maltractament, i en el qual, precisament, una de les accions que es poden posar, que es volen posar en marxa, és una campanya de sensibilització.
4: Insistir en la bondat de la campanya de sensibilització, perquè al final les polítiques públiques i el que seria sobretot la normativa que es pugui generar sempre va darrere del fet social. Per tant, cal incidir en que hi ha una consciència social que d'alguna forma sigui el clam perquè es facin polítiques en aquest sentit. Perquè si fem moltes lleis però realment no hi ha una denúncia per part d'un veí respecte a un cas de maltractament, tindrem la llei, tindrem un sistema punitiu, però continuarà, dirien, aquell assetjament o aquell maltractament. Per tant, la conscienciació social, fonamental. No només polítiques públiques, sinó que realment irradia qualsevol àmbit de la societat.
5: Tens tota la raó, Antonio.
6: Està funcionant l'Oficina per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació que teniu vosaltres? Teniu una oficina virtual? Bueno, virtual perquè es pot enviar missatges o per denunciar, amb 5 oficines presencials a Barcelona, a Manresa, a Girona, a Tortosa i a Lleida. Hi ha 5 oficines presencials i després a nivell online.
5: Pues està funcionant i és molt bona cosa que tu la divulguis i ho difonguis. Per cert, amb el tema de les onades de calor, no volia deixar de dir que hi ha refugis climàtics i que dintre d'aquests refugis climàtics que s'estan oferint a la població, un dels que s'estan oferint són els centres cívics del Departament de Drets Socials i Inclusió. La Direcció General d'Acció Cívica té tots els centres cívics a disposició de la ciutadania.
2: Exacte,
5: quan estan funcionant.
2: Li he de preguntar com definim el refugi climàtic.
5: I 18 d'ells estaran oberts, encara que no estiguin oberts com centres cívics.
2: En què consisteix? Com el definim?
5: És un espai especialment adaptat amb climatització que permet tenir una temperatura adequada i un entorn adequat per poder sobrellevar les temperatures tan altes que tenim quan sortim d'aquí, per exemple, de l'estudi que està perfectament adaptat. Podria ser també un refugi climàtic, Ràdio Nacional.
2: Podria ser. Quan sortim a la porta ens morim per això. Si quan obrim la porta ja és bastant difícil. Leopoldo Gay, senyor Gay, que vostè ha dit abans que marxi, que acabem el programa, que s'obrim el programa, estem a punt ja, ha denunciat una cosa que ens semblava tan coherent i tan necessària que s'expliqués, no? Que els registres electorals no hi han o haurien d'haver-hi persones de més de 65 anys, de 70 o de 107 com a la Pepita, perquè l'experiència, el coneixement, el diàleg, el relat és extraordinari. Com ampliem aquest tema?
7: Jo, a veure, realment no és una butat, jo tampoc l'ho he reflexionat gaire, però sí que m'ha sobtat i crec que donaria visibilitat a una societat plurigeneracional. I si no hi ha la representació plurigeneracional i no se li dona veu, difícilment podrem estar amatents al legislador de com s'ha d'actuar. Llavors jo penso que de la mateixa manera que les dones van lluitar molt per incorporar-se, i altres sectors també ho estan, em refereixo a discapacitats, és a dir, quantitat de grups LGTBI, etc., que estan fent colzes, s'ha de fer, però s'ha de fer perquè és que la norma ens diu que s'ha de fer. perquè és un dret. I jo crec que el que hi hagi una direcció general en aquest govern és més que un símbol, ja és una voluntat política de compliment d'un mandat legislatiu, constitucional i de drets humans i de tractats. I per tant, tot el que sigui cridar l'atenció, la divulgació que deia Antonio, o sigui, que la llei està molt bé i s'ha de fer, però si no va acompanyada precisament d'aquesta divulgació, d'aquesta conscienciació, difícilment tindrem aquesta qüestió entre net i avi, neta i àvia, que, per una altra banda, jo també haig de dir ara a títol, hi ha molta novel·la de molta escriptora jove que parla molt de les àvies, i amb molt de respecte, i amb molt de carinyo. O sigui, bueno, pues tot això jo penso que contribueix a que aquest diàleg per una societat, torno a dir, plural, en generacional, en generació també, es pugui anar hilvanant per aconseguir la viure en plenitud. Està clar que la llista electoral és voluntària, però també és la voluntat política. I cadascú tindrà les seves deficiències, potser no podrà portar el ritme d'un jove, però sí que podrà portar la seva plenitud de vida que ha fet i l'actual capacitat que tingui. Jo penso que això, per mi, il·lustra la necessitat de que la societat entengui que hi ha generacions i que no hi ha que excloure. A mi, realment, lo de classe passiva que he dit, em sembla una indignitat. Però que aquesta indignitat la teníem en la vena i el llenguatge ens traiciona. Jo crec que el llenguatge ha de donar també un salt i la forma de donar-lo és visibilitzar-lo. I és, torno a dir, una mica el còctel entre mitjans de comunicació, exercici de la llei i voluntat política de dur-la a terme.
2: Antonio Martínez.
4: Des de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats afegeixo també el que deia el senyor Gai, que hem fet una sèrie de propostes que defensarem al Parlament de Catalunya i que podem parlar quan s'iniciï el nou curs amb la diputada Mònica Ríos, i és que en les propostes que hem fet, justament parlem de la incorporació d'un determinat percentatge, no solament a les llistes electorals, sinó a qualsevol òrgan de govern. S'hauria d'estudiar concretament, però ja la llei, que és bastant general, ja proposem, és una de les esmenes que hem proposat, que hi ha un percentatge per determinar, trencar el sostre de vida, en definitiva, com va passar amb el feminisme, perquè hi ha aquesta presència que d'alguna forma obligui a sentir i escoltar el que diu la gent gran en cada àmbit que es plantegi.
2: Aleshores, el senyor Gai acaba de parlar dels mitjans de comunicació, no? Ho ha tret per sobre, però jo estic, des de sentit de viure, també li pregunto al senyor Cano, entrem en la tercera temporada. Portem ja tres anys, o portarem tres anys, defensant tot això que estem dient en aquesta taula. I tot això dins del 50 aniversari de Ràdio 4, que això a vegades no ho diem, però estem dins d'aquest any que celebrem 50 anys de Ràdio 4 a Catalunya, la primera emissora que es va fer en català, que això ho sap tothom, però cal dir-ho constantment. Per tant, unim 50 anys de Ràdio 4, unim tercera temporada de Sentit de Viure amb la defensa de tot l'ecosistema de la longevitat. Què implica tot això? Com ho interpretem? Per exemple, quina és la seva opinió, senyor Cano?
5: Que feu una feina extraordinàriament positiva. Si un repassa els programes de la temporada actual, veu l'amplitud de mirada que té aquest programa i l'imprescindible que és per poder conèixer que aquesta nova longevitat és una realitat que si un veus la immensa i cruel soledat de les persones grans, convertir la longevitat en una oportunitat, envellir sense fills, la salut de les dones, l'Alzheimer, la intel·ligència artificial, envellir lliures, viure en comunitat. És a dir, són totes les temàtiques que preocupen i que ocupen a les persones grans. Per tant, programes com el que tu lideres i el que feu cada setmana tots vosaltres són una referència per les persones grans i pels que ens dediquem a aquests temes a Catalunya. Gràcies, és el que tu volies.
2: Gràcies a tots, senyor Cano, però en qualsevol cas ens queden 3 minuts i ens queden el darrer programa fins al 12 de setembre. Manel, tu volies afegir quelcom?
8: Molt ràpid i molt sintètic. Sentit de Viure ha contribuït, ha reforçat i a vegades jo crec que fins i tot ha creat la passió de viure i l'orgull de viure.
2: No sé si tinc més paraules. L'Antonio podria afegir que, alguna cosa
8: aquí
2: més.
8: Aquí em quedo perquè no milloraré.
2: No milloraré.
5: sort que tu ets sintètic, Manel.
4: destaco el que seria una part important, jo penso que fins ara no s'havia tractat, que és el sentit de viure, la incorporació del propòsit a la gent gran, a les persones grans. A mi és fonamental, no solament la defensa de drets, el tractament, els drets de les persones grans, sinó també aquesta actitud promocional, proactiva, el sentit de viure, tenint un propòsit, i si el tenim, l'edat no és més que una xifra al DNI, només que això.
2: A mi m'omple d'orgull quan la direcció de Ràdio Televisió Espanyola, Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, és a dir, en convoquen per una altra temporada, no? Això vol dir, no sé si ho estem fent bé o ho estem fent malament, però segurament alguna cosa estem fent bé, no? Perquè aquest programa continua, perquè és un repte periodístic, és un repte també d'una ràdio pública, com és Ràdio 4, posar sobre la taula aquest procés. Com dèiem, estem ajudant a moltes persones, tant de bo que fos d'aquesta manera. Aquest és el nostre sentit i la nostra ànima. Laura.
0: Jo vull, per l'any vinent, per la propera temporada, incorporar gent jove. Perquè
2: no,
0: sàpiguen...
2: La tenim, eh?
0: Sí, no, més.
2: Més jove, d'acord.
5: Més quantitat, vol dir.
0: Més quantitat, exacte. I ho dic per una qüestió, perquè vull que parlin del seu futur, que és ser grans. I jo crec que a qualsevol d'aquestes xerrades una de les coses que hem de fer és preparar justament la longevitat de tots els cicles vitals. Per tant, han de parlar, la gent jove ha de parlar de com es faran grans. Es faran grans d'una manera molt diferent a com m'he fet gran jo, eh?
5: Sí, ja tens dos programes, eh? El de la Mònica Ríos i el que planteja la Laura.
2: Sí. No, el tema intergeneracional, que l'hem tractat molt i hem tingut alguns dels nostres convidats permanents, tenen que estan viatjant constantment, no? I aleshores el que hem de fer és saber que no viatgin tant i que facin més ràdio. Lourdes, volies dir?
6: Per mi aquest programa és una manera de ficar paraules a l'envelliment, no? De donar-li valor a l'envellir i, a més, tractar l'envelliment des de diferents angles. No solament veure la part d'això, de la dependència, de les cures, que també, no? Però també hi ha altres àmbits que hem d'aprendre, i hem de parlar, i hem de prendre consciència, i ho hem de fer amb orgull, amb ganes de viure, amb il·lusió, de manera natural. Envellir és natural.
2: Envellir és natural. Per tant, senyores i senyors, estimats amics de la ràdio aquí, senyor Pedro Cano, director general de la gent gran de la Generalitat de Catalunya, un plaer tenir-lo aquí, de veritat.
5: Un plaer estar amb vosaltres.
2: Comptarem amb vostè la propera temporada, sí?
5: Per suposat.
2: Gràcies. Gràcies, Antonio Martínez de l'Ollo. Contem amb tu, també.
5: Per suposat que sí, Manel, ja ho saps.
2: Manel Becerra, també al punto la llista.
9: Sí, la llista gent gran.
2: A la llista blanca. Lourdes Charles, també hi contem.
6: Endavant.
2: El senyor Leopoldo Gai, ja també porta dues temporades, i Laura Rossillo, que sempre està amb nosaltres.
0: Per descomptat.
2: Sí, també hi comptarem tots plegats.
0: Sí, tant.
2: Entre tots farem gran aquest missatge de sentit de viure. Per tant, el nostre comiat, no? Agraïm el nostre comiat, tot dient. Com sempre, dediquem el programa a què? A les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Ah, sí, però serà el dissabte 12 de setembre, inici de la nova temporada de Sentit de Viure 2026-2027. Ha estat una joia, un luxe, compartir temps de ràdio amb tots vostès. En nom de l'equip de Ràdio 4, en nom de José Gil, a la realització, de Víctor Domínguez, d'Helena, de tots plegats els que fem aquest programa, un molt feliç estiu. Tornem el 12 de setembre, tot i que Ràdio 4 emetrà 7 programes de referència dissabtes i diumenges i la matinada dels dimarts al llarg de l'estiu. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar sempre, a qualsevol dia i a qualsevol hora, al web de la Ràdio 4 i a la plataforma de RNE Audio. Per tant, amb un entranyable agraïment, Manel Domínguez, bon estiu!

Del dia, benvinguts al darrer capítol de la Barrera del So de la temporada. Ha estat un segon any, la veritat és que preciós, ple de temes interessantíssims i ens fa molta peneta dir-vos adeu. Bé, és una mica mentida també, perquè també hem de reconèixer que la veritat és que necessitem descansar una mica, però tornarem al setembre amb moltíssimes més novetats, amb la música, en relació a la filosofia, a l'art contemporani, a la tecnologia, a les noves xarxes i plataformes. Però avui, com que hem tingut moltes coses interessants al llarg d'aquesta temporada, volem recordar-les amb la millor companyia.

0: I la millor companyia és la Miriam Swanson i el seu Golden Trash, perquè em sembla increïble aquesta cançó. Sempre te la posaré.
1: Que bé.
0: m'encanten aquests us i aquesta atmosfera tan enigmàtica, en certa manera.
1: Hauré de fer més temes, no?, per l'any que ve,
0: sí.
1: O què? Vale, però ho faré, estic a tope.
0: Sí o què? Estàs ja preparant coses?
1: Sí, ja sé el que haig de fer ara ja.
0: Sí, què vol dir això?
1: Doncs que un dia t'arriba, això és com a la barrera del so, que fas aquests temes una mica trobats a no sé on, que no somies ni què fas, doncs així.
0: A veure, ara per això estàs, a banda de, com sempre, ment sempre inquieta, no?, i preparant noves cançons i tot, però ara també estàs, diguéssim, transmetent els teus coneixements a d'altres persones.
1: El meu ampli coneixement sobre la natura humana. Estic fent porno, ara. Estic fent un curs de jazz, d'escolta, de com escoltar el jazz, i estic molt contenta perquè m'agrada molt l'Ateneu de Barcelonès, és un lloc preciós i l'escola d'escriptura...
0: High level,
1: són molt col·legues. Sí, no, high level...
0: Ja t'hi accepten,
1: high
0: allà.
1: High level, jo, ells no sé per què m'han contractat. Això s'hauria de preguntar, perquè no...
0: Clar que sí,
1: no tinc ni idea. Però és molt guai, el juliol és un bon temps per fer wrap-up, no? Per... Mm-hmm. Com es diu? És que ho penso en anglès, perdona. No, és bon temps per recapitular, resumir, fer aquella cosa que fem.
0: I què vol dir com tant. Escoltem el jazz? Cap on van les reflexions d'aquest curs? Perquè aquí parlem molt i discutim molt a la barrera del so sobre com escoltem.
1: Clar, jo crec que hi ha com una mena de contaminació de la informació. Hem arribat a un moment que a l'inici estava molt bé perquè s'estava com democratitzant la cosa, però sí que és cert que ara hi ha com una mica d'overbooking. Llavors, clar, per no per aprofundir, sinó per poder seguir una conversa mínimament, saps? Allò que diguis, clar, hi ha dèficit cultural amb tot. Jo, perquè sóc una friqui, doncs m'he passat no sé quantes hores, a mi m'agrada llegir Black Music, del Leroy Jones i aquestes merdes, i llavors jo i clar, amb qui ho parlo això després? Amb ningú, no? Llavors, que és el que passa a la barrera del so sempre, no? Que la gent deu parlar sola, deu... Jo crec que tots els convidats i convidades que tenim deuen viure sols, són gent perduda de la mà de Déu, no?, que estan allà fent coses rares. Llavors això ho has d'alguna manera compartir.
0: Per això nosaltres també cada X temps convidem a la Míriam per compartir una mica el que hem estat parlant al programa, perquè és que exacte, ens ho fem una mica a sobre. I t'haig de dir que avui començarem amb una recomanació que ens vas fer tu.
1: Toma!

0: I això és una recomanació que em vas fer tu, Míriam Swanson, a banda de la música de la Júlia Valle, que estem escoltant, que és aquest disc Tierra Fértil, això es diu Reggaetown, que certament comença amb aquest ritme una mica així, no?
1: Sí, sí.
0: I que és aquesta fusió de jazz amb contemporània i amb una creació de paisatges tan... sovint molt cinematogràfics, també, una mica com la teva música, i que ens agrada molt. I tu ens vas recomanar el seu llibre Cerebro en Equipo.
1: Sí, crec que li escau a la barrera del so. Crec que és un, sí, és un llibre molt, molt senyut de la Júlia, però realment té moments memorables en els que fa aquesta relació, no? entre com funcionem i com funciona la creativitat, no?
0: Potser era també necessari la visió d'algú que parli, o sigui, des de la ciència, però també algú que estigui en contacte permanent amb l'art, no? Perquè el llibre parla de neurociència i també parla des de l'art, que a vegades la creativitat i l'art tenen aquesta cosa tan estranya que funcionem en matèria que no sabem ni explicar, no? Perquè, clar, es creen unes emocions que... com li podem posar dades i números a una emoció, no?
1: Clar, per mi, la cosa bona que té l'art és que és com la natura, és una observació, vull dir, no fa falta que explicar-li a ningú el que és l'art, ni des de la ciència ni des de cap altra visió que no sigui la pròpia artística o la de la persona que escolta o que participa, no? Llavors això és un gran avantatge perquè a partir d'aquí és molt fàcil aplicar-li el mètode científic, no? Perquè es tracta d'experienciar-ho, no?
0: Clar, la Júlia li preguntava, més que als músics, què coi us passa als músics?
2: Oiga. No hi ha un servei de músic típic, o sigui, no hi ha un... però sí hi ha una activitat segurament interhemisfèrica, no? De connexió entre hemisferi dret, hemisferi esquerre, del que parlàvem fa una estona, una mica més, no et sabria dir si intensa, vale? Després, les persones amb tendència creativa tenim una característica, no? I això ja entrem en el món de la psicologia, que és com el no miedo al fracasso, no? Apertura mental, no? Moltes vegades hem de desenvolupar també moltes tècniques per sortir d'un apuro o d'un problema i moltes vegades igual no trobem la manera més convencional per resoldre un problema, no?
0: Clar, jo li preguntava això, no? Què us passa als músics? Què us passa, Míriam, que realment heu de desenvolupar? O sigui, perquè em resulta molt curiós què deu passar dins del cervell d'un músic quan crea música, no?
1: Sí, hi ha una part que és com conduir, no? Que és com un moment on la ment no sap que està calculant alguna cosa, i després hi ha també la cosa de deixar-se anar, no? I llavors aquesta barreja, com que no estem acostumats, però això és per culpa, això ho parlarem un altre dia, però és culpa del Guillermo de Ockham, això.
0: I
1: del, clar, i de la separació del racionalisme i no sé què, perquè clar, abans que estava tot barrejat, jo crec que la gent anava millor, saps què vull dir? Quan era la filosofia i tot, l'alquímia i tot era la mateixa cosa, jo crec que anava millor.
0: O sigui, que el pensament especialitzat aquí va...
1: No sé si especialitzat d'oficis, no, però jo crec que separar la ciència de les lletres és un error enorme que es va cometre i ja està. I es va fer en pos de l'Apolinio, no? De que la gent fos ordenada i normal. Però a mi m'agradaria que hagués estat... De fet, és un tema patriarcal, també, perquè si a universitats hi hagut dones, això no hagués passat, no ho haguessin permès, haguessin dit, sí, hombre, ara està la mierda, està.
0: Però sí que és veritat.
1: Home, acabo de dir una cosa d'aquelles que... No? En el temps, hòstia, ahí s'acabó su carrera, no sé què, estava guapo.
0: No, home, no, al revés. No, hi ha coses que és necessari dir, però sí que és cert que, exacte, que abans molts creadors, doncs, evidentment, eren científics, si tu penses en el... Jo què sé, des de l'inici de la música, jo què sé, Pitágoras, doncs era matemàtico i músico, no?
1: Clar, per suposar. No, però i sobretot aquesta mania de separar d'una forma totalment falsa, perquè no es pot, les emocions i la racionalitat. Vull dir, a per ara està mostraïssim que el 90% de decisions que prens, bueno, és que totes són emocionals, perquè tu ets un animalico, saps? Que tampoc... Vull dir, hi ha molta pretensió a la humanitat, no? Però està bé el pensament crític, deixar-les en parèntesi, com deia, no? Aquell, doncs deixar-les, les emocions, intentar que no afectin a no sé què, però divorciar-les no es poden divorciar.
0: Exacte. Pretendre que el cervell actuï de manera doncs, separada és com absurd, no? De fet, clar, la Júlia ens explicava molt això, de que l'hemisferi esquerre, per exemple, deia ella, veu l'arbre, l'hemisferi dret veu el bosc, i llavors els dos hemisferis treballant en conjunt doncs per entendre, perquè millor jo ara t'estaria escoltant a tu, però si no entengués que estem en un estudi de ràdio, estem a l'estudi 31, la Laia Casanovas ens està fent la feina tècnica meravellosament bé i tal, jo no podria processar tot el context com general, no?
1: Clar, això sobretot lo de la música és la cosa aquella de fer dues coses alhora.
0: Sí.
1: La independència, no? Això amb els bateries es veu molt clar, no? Però és això, i crec que és un gran... Que és una, l'art sempre ha sigut molt unificador de diverses habilitats, no? Del ser humà, per mi és com les coses més que defineixen la raça, en realitat, si és que la raça humana existeix, en realitat, però és una de les coses que ens defineix més, el poder fer coses que condensen, no? Unes habilitats que són totalment inútils.
0: Però també analitzem el cervell per entendre, per exemple, com es creen cançons tan fantàstiques com aquesta.

0: Just Drive Along the River de Lady Luck, que és una de les bandes que ens va visitar. Aquí farem també algun repàs d'alguns dels grups que ens han anat visitant aquí a l'Acústicament, a la Barra del So, però amb ells parlàvem, per exemple, de com elaborar cançons que potser doncs estan més vinculades a alguns gèneres musicals fora de modes.
1: Tu saps que si agafes un disc de country i el poses al revés, el tio recupera la casa, la dona i la feina? El Mario Cobo sempre m'ho deia, això.
0: No, sí, és boníssim, això.
1: Perdona, era per si anava per aquí la cosa.
0: Més o menys, no, però no sé, em semblava un... Realment, quan van venir, em semblava un tema molt, molt preciós, aquest de Lady Luck, que acaben de publicar el seu primer treball discogràfic, un EP, en el qual doncs exploren les roots americanes, no? Uh-huh. I reflexionàvem sobre això, de... Quan fas una cançó que mira, puja. No!

0: aconsegueix transmetre això, que sembla que estiguis tu en el cotxe amb una carretera immensa davant, que hi hagi muntanyes, el sol, i hi hagi un horitzó de possibilitats una mica, sembla. Com s'aconsegueix això, no?
1: Tens que sentir l'èpica rural, això és el primer. Perquè llavors les àligues allà... sobrevolando el, això,
0: el Gran Canyon,
1: sí, no? Les grandes reserves índies.
0: Exacte.
1: Llavors, clar, això, la ruralitat ha afectat molt a la música catalana últimament, fixa-t'hi, eh? Però...
0: A veure, desenvolupa.
1: Després. No, crec que sí. Que primer, que tens tota la raó, perquè això és una cosa que parlem molt amb els músics de vegades, no? Aquesta cosa de que el mood, o sigui, l'estat d'ànim en què estàs, no?, és el que et porta. Vull dir, evidentment, si t'insereixes en un gènere... A mi, per exemple, se m'han quedat com camisa petita en el sentit del que et deia abans, no? De que, per una banda, hi ha un dèficit cultural de que la ruralitat sempre, sempre serà catalana. O, vull dir, per molt que sigui crossover, no? I per molt que hi hagi el mateix sentiment, diem, no? I el jazz apareix en un crisol de cultures superbèstia de Nova Orleans, i allà tu veus les sensibilitats de... d'un caribeny, d'un espanyol, d'un francès, de tota Àfrica, d'un munt de zones d'Estats Units, vull dir, i ho veus això, no? Que això és una de les coses més precioses de la música, i crec que és una de les coses que als europeus els hi ha costat més entendre, no? Que els americans valoren de la música és justament aquest punt de peculiaritat. Mhm. Vale? O sigui, perquè potser, vale, sí, tu estàs a Carolina del Sur, no? I escoltes allà, vas al One The Four, al súper, no? I escoltes allà, jo què sé, la Dolly Parton o la, jo què sé, o qui sigui, o blues superantic, no? O jazz superantic, i flipes i tal, però és part com de la cultura, és que està... Això és l'American Roots, és que està arrelat al sentir el que és el cançoner clàssic, no? Americà, pues, com això podria ser un Willie Nelson o aquest tipus de flavors, no? D'aromes. No? Llavors, clar, nosaltres ens intoxiquem amb això perquè realment és una meravella, i traiem aquest mood, li mesclem, però tot això inconscientment, la majoria de vegades, que a vegades et pregunten les entrevistes, però tu quan fas una cançó, i si et veiessin així, en plan, com es deia, el de Breaking Bad, allà, saps, a la caravana fent les pòcimes,
0: sí.
1: Clar, no, tampoc és que sigui així, però sí, yeah. Que és el... Primer crec que un artista expressa el que sap i el que ha vist i el que és, vull dir que per molt que ho vulguis amagar, es veu, vale? I després... tu li mescles el teu, saps? Un exemple d'això, perdona,
0: sí.
1: És el Sergi Estella, per exemple,
0: sí.
1: Que fa aquesta cosa, no? I a més ho explicita cantant en català, no? I dient-te problemes que té ell a Lleida, no?
0: Exacte.
1: Que és meravellós, això.
0: Bueno, i que hi ha la reflexió aquesta que em sembla superpertinent, de que al final, si nosaltres hem mamat la música anglosaxona, també són les nostres roots.
1: Sí, i tant.
0: Sí. Nosaltres escoltàvem Dylan, escoltàvem Beatles, escoltàvem, per tant, evidentment també li posem la nostra visió diferent d'haver tingut moltes altres influències, i que al final és aquest crisol una mica d'influències novament, no? Posterior.
1: Però sobretot que... ja amb les coses rítmiques, no? O sigui, la manera de caminar, que diem els músics, que tenen les cançons, està claríssim que nosaltres no tenim una cultura... negra aquí, per exemple, a Catalunya o tal, no? I per tant, el com caminem, el funk, el jazz i tal, o sigui, és que no és igual que siguis bo, no té res a veure, té a veure, és una profunditat, una respiració, no? Igual que a Nova Orleans n'hi ha una altra, i a Chicago n'hi ha una altra, i a Nova York n'hi ha una altra, doncs aquí també n'hi ha una altra, no? I això és una cosa molt bonica, i crec que està molt bé tenir la valentia de fer les cançons. Jo crec que per sort ja estem en un altre moment de que gràcies a moltíssims autors, tipus des del Ferran Palau i altra gent, que el Charim, no? Estaves parlant, sí, l'altre dia, doncs que ja han domesticat una mica aquests impulsos de les arrels, no? I estan més en un terreny performatiu de les cultures ja barrejades, no? Que això és el que interessa. En tot cas, aquest tema és molt bonic, de Lady Luck.
0: M'ha agradat molt aquesta reflexió, eh? Aquest terreny performatiu ja de la cultura, doncs, més barrejades. Anem amb música una mica més moderna?

0: Escoltàvem un fragment del llibre El teatre de l'autenticitat del Hans Laguna, per cert, músic sociòleg i músic, el baixista del Nacho Vegas, que van estar tocant també aquí a l'Apolo, a la ciutat de Barcelona, també un bolazo.
1: El recomanes, el llibre?
0: Sí, el recomano, el llibre, i va venir a visitar-nos i ens va explicar coses molt interessants com aquestes, no? De com és que les estrelles de pop actuals es venen com a creadors totals, no? En el sentit de que estan en totes les fases del projecte, intervenen en tot, creen en totes elles, i tot aquest paraigües, no?, està sota la seva supervisió artística. Jo què sé, figura't, per exemple, C. Tangana, no és un artista que ha pogut, doncs, desenvolupar aquest discurs d'una manera molt, molt, molt ferma, fins i tot n'ha fet un documental en el qual se'l veu ell com contradient a la discogràfica perquè ell vol fer una supergira increïble encara que es gasti tots els diners del món, però perquè ell sap, diguéssim, amb una espècie com de visió messiànica, artística, no?, que el camí per un art més pur és aquell, fer aquella gira, no? Llavors, bueno, que...
1: Això sembla... és mentira!
0: Clar!
1: És mentira!
0: Clar! Clar.
1: Això és mentira,
0: fins a quin
1: Irene,
0: punt...
1: i lo sabe. Mentira!
0: Fins a quin punt ens creiem aquests discursos que estan sobretot arribant a través de xarxes socials d'aquestes estrelles de pop, que li deia jo, música més moderna, no sé, mal anomenada,
1: bueno, més moderna, més mainstream, més popular,
0: més,
1: no?
0: Més popular.
1: Mainstream, sí. Corriente principal, que una cosa li agradi molt a tothom no vol dir absolutament res. És més, vol dir que no mola gaire. Però bueno, en general... no, jo diria que durant... Des de l'Elvis Presley, que es va inventar el show business, fins a... fa 26 dies que el Prince es va canviar el nom perquè la discogràfica deixés de tocar-li els collons i es va dir The Symbol, ¿vale? Ha plogut molt, i jo crec que mai els artistes i les artistes pop han fet res del que els donava la gana, absolutament. Mm-hmm. Ans al contrari. Mm-hmm. Així va acabar la Amy, amiga. Llavors, ja, això és així, i sempre ha sigut així, i sempre serà així, però no és perquè siguin tontos, com es deia, no? O sigui, sempre hi havia com la idea del, no?, de l'artista tonto, després hi havia l'artista títere, no? L'artista que és un producto, l'artista que solo quiere dinero, cobrar, ay, contar los billetes i tal... jo crec que no és res de tot això. Jo crec que té a veure únicament amb el neoliberalisme de la vida, no? Vull dir, estem en un moment en què s'han de guanyar diners i les coses han de ser rentables. Llavors, clar, una discogràfica que tingui pulmó a lo loco, pues et donarà una o dos chances, ¿vale? Què passa? Tema Rosalía, per exemple. Vendre un producte que està molt treballat en el sentit del temps i de la qualitat... No ens despistem, perquè hi ha artistes boníssims que no tenen diners i no tenen temps i no tenen però que tenen qualitat, no? Llavors això, si els anéssim donant chances, no? Si anéssim fent creixent la xarxa artística, doncs arribaria un moment que, com era als anys 60, 70, que tota la música mainstream era bona. Dime tu un grupo malo, vale, que estés a les grans llistes, no? Cosa que ha sigut cada vegada més... ha anat davallant fins que ha arribat un moment que és raro trobar-te bones cançons, no? Vull dir, pots trobar una de la Lady Gaga, una de la Miley Cyrus... va així una mica la cosa, no? Llavors, clar, la idea de l'artista que se sent artista i vol demostrar que controla el procés creatiu, tot i que una persona que és figura número uno i que sale en la portada de la Vanity Fair cada dia... Com comprendràs, s'aixeca a les 6 del matí, se come la manzana, se va al entreno 20 hores, luego se hace 25 promos i luego hace... Que això és el mateix que l'artista que no té un duro i té que anar a treballar a l'obra. Per tant, el control artístic de tot el seu procés... Pues no sé què decirte, Irene! Jo no me lo creo, tío. Jo me lo creo del Tom Waits. ¿Vale?
0: Ja, exacte. Bueno, clar, el Hans Laguna ens explicava que, exacte, que fins aleshores, fins aquell moment, el rock, que també això és una mica qüestionable, òbviament, perquè ja me diràs tu, si el Andrew Holman, ara ho diré malament...
1: Sácalo fuera, sácalo.
0: Sí. Bueno, el mànager dels Stones... que sí. va crear tota la imatge d'ells dolents i tot això, sí. En contraposició també dels Beatles, no?
1: Sí.
0: Pues bueno, que al final també el rock, ens explicava el Hans Laguna, es ven una mica com si com la veritat, com els creadors de veritat i tal, es va vendre durant molt de temps, no? En contraposició al pop, que per exemple doncs era això, estrelles més d'entertainment, no? Com deia ella a l'inici. Clar, ara passa això, que realment les estrelles pop, o sigui, ens fan creure com si no hi haguessin despatxos de...
1: Claro.
0: Saps? Ni analítiques...
1: No, i a part que el rock és igual. O sigui, com deia el gran Murphy de, sí, de la banda Trapera del Río, no? Deia, diu, però tu, se ha dicho que Miguel Ríos es una gran estrella del rock, ¿tú estás de acuerdo con eso? I el tio deia, però com ser una gran estrella del rock con la barriga que tiene. Vamos a ver, o sea, yo me lo he metido todo ya, porque yo no... Una estrella de rock está delgado, porque está que no duerme, que no vive.
0: Total.
1: ¿Saps què vull dir?
0: Sí, sí.
1: Que jo no estic d'acord o no, eh? Ja, ja. Però em refereixo que el rock era... Sí, era rebel contestatari en el año 3. Uh-huh. Vale, ara no, sisplau. Tothom porta botes countries. Mm-hmm. Botes countries, eh?
0: Botes countries. I escolta, i
1: del
0: què pensa...
1: Shane.
0: Ja, sí. I què penses de que fins i tot s'exposi una mica la seva suposada vida privada d'aquestes estrelles de pop, fins i tot parlant de les pròpies pressions, malalties mentals que
1: claro.
0: pateixen, que per una banda, sí. Mira, ell ho explicava així, a veure's.
2: És evident que moltes d'aquestes estrelles estan ajudant a visibilitzar certs problemes, no? Quan Aitana surt a l'Hormiguero, on sigui, parlant de la seva depressió, etc. Però, clar, o per exemple, hi ha un cas molt, molt arquetípic, que és Selena Gomez, no? que directament té un documental i és una gran filàntropa de la salut mental. Però, clar, en el fons tot això va del culte a la personalitat, no? És a dir, poden visibilitzar certs problemes, però en el fons es tracta de presentar-se com a casos d'èxit, de resiliència... llavors, tot en el, o sigui, en el fons es compren cap a casa, no? I després també que moltes vegades, en la mesura en què els problemes de salut mental els descontextualitzen, no? I no es veuen els factors socials, no? Doncs sembla que tenir ansietat per ser repartidor de Globo és el mateix que tenir ansietat per actuar a l'Estadi Olímpic, no? I està clar que aquí hi hauria moltes coses a dir i que no es posen sobre la taula perquè no els interessa tampoc.
0: Clar, què penses d'aquesta... Que per una banda sí que es dona visibilitat, però per l'altra... Ai, és com una mica innocent pensar que no s'instrumentalitza també això.
1: Home, clar, mira... Jo et diré dos exemples que per mi són molt la leche de documental salut mental de bandes, no? N'hi ha un que per mi és increïble, que és el de Robbie Robertson, de The Band,
0: sí.
1: Que, bueno, hi ha el The Walls, que és aquell concert increïble que van fer, no? I d'aquí jo vaig veure l'altre documental, que no sé com es deia, no sé què, Good Brother o The Brothers o alguna cosa així, que és una meravella. Però, bàsicament, els documentals antics parlen de drogues. Parlen de drogues, perquè és la vàlvula d'escape de la salut mental de la gent, perquè estar de gira 2 mesos fora de casa teva, amb pasta, i tenim 20 anys, no és lo normal, no és lògic, o sigui, és una receta pel desastre, i això ho sap tothom, no? Llavors, després hi ha el mundo aquest de Metallica, per exemple, que va ser meravellós, no sé si l'has vist, és el documental aquest que criden a un psicòleg i ve a la gira i els hi fa tota la mandanga i tal, i és quan entra el Trujillo i tota la història, estan fent el càsting de baixistes, es tornen a juntar i tal, no? I és com una meravella. Però és que aquí el tema és... com no hacer que un mono con 2 pistoles se vaya de gira? O sea, diem, aquest és el missatge, no? I ara és... Jo també sufro. Llavors, està bé, és una mica més feminitzat en el sentit de que no anem tant a... me he follado a 28 pavas antes de salir del... Perdoneu, és que això em sembla que no es pot dir per la ràdio. Talla-ho, no veig més remei. Però no està tan sexualitzat, tan fent apologia, tan apologètic de la droga, excepto Cecilio G, que eres mi ídolo, però, clar, està molt... com molt enfocat en el tema de les trastorns alimentaris, de la pressió que hi ha a la gira i de tot plegat, no? Al final, hi ha una cosa que és bastant interessant, encara que hem obert aquí un camp de melons, com dèiem, però que és quina pressió se li dona a un artista perquè segueixi sent la gallina de los huevos de oro. Em refereixo, si tu creus que drogat fins al cul i amb un estat totalment irascible i loco i enajenao estàs venent tíquets, no et preocupis que tot el teu entorn que necessita aquells tíquets et donarà tot el que necessitis perquè estiguis en aquell estat al màxim temps possible. Uh-huh. Sigui que siguis una diva, sigui perquè allò de la diva també és una monstrualització, vale? D'un caràcter capritxós d'una persona que no se l'està deixant madurar, no se l'està deixant créixer i se l'està encaixonant, no? Un exemple també enorme és el documental de l'Elvis, no? Uh-huh. Bueno, el biopic aquell que a mi no sóc molt fan dels biopics, però hi ha alguns que estan bé, i aquest està bé, perquè parla d'aquesta idea de que Elvis Presley ha sigut l'estrella més gran del pop americà, bueno, mundial, en realitat, i que no ha sortit dels Estats Units.
0: Sí.
1: I que sempre, no, el van mantenir, no, en aquest estat, i dic el van per això, no? Uh-huh. Igual que Sinatra, hi ha molta gent, no? Es van mantenir en aquest estat de vigília i d'oms, no? O està dormint o va segur, com l'Osito Misha, no? Perquè és que si no, aquella persona no funciona. Però per què no funciona? Perquè per funcionar i equilibrar-se necessitaria un temps de descans, que no és possible, sí?
0: Clar, fins a quin punt són lliures?
1: Fins a cap punt. Aquest és el que jo penso. I el perquè molts músics no ens dediquem al mainstream, també. Encara que es vulgui fer aquest discurs del fracàs, no? De que nosaltres no som... O sigui, de que l'artista mitjà o petit no és famós perquè no pot, perquè clar, perquè no sé què, no? Abans deies una mica allò de la vida privada, no? És un requisit vendre la teva vida privada. És un requisit que molta gent no està disposada a pagar, no? Però, en tot cas, tots els grans artistes que han intentat no fer-ho, per exemple, com Adele... Uh-huh. Que ha intentat, doncs, tenir la seva primera viralitat, no? El seu pete va ser un col·lega que va enviar,
0: sí,
1: un vídeo, no? O sigui, era una persona realment bastant autèntica, o Miley Cyrus també ho és, no? I bueno, igualment s'ha jugat una mica a la cosa del cos, o a la cosa de les drogues, o de la veu, o del que sigui, no? Vull dir, zero llibertat.
0: Hem tingut també altres llibres molt interessants, eh?

Ens trobem en un moment històric paradoxal. Justament quan més accés a la informació tenim és quan estem experimentant una major pèrdua de diversitat sonora. Pèrdua de biodiversitat al capdavall. Intueixo que aquesta contradictòria uniformització balla al mateix ritme que el de les ciutats més boniques que, a cop de franquícia, turisme i late, es converteixen en no llocs, en ciutats qualsevol, al mateix ritme que marquen les tres grans tecnològiques, quan fixen l'algoritme de les nostres relacions personals. Estem vivint en l'era del mínim comú denominador? Si el text estàndard és el tuit, si la imatge estàndard és el mem, si el vídeo estàndard és el reel de 30 segons, la música estàndard ha de ser el single i la seva unitat, el compàs binari.

0: Aquest tema, a part de ser el Kosoko de Juana Molina, que és un tema increïble que ens va fer descobrir també l'autor d'aquest llibre, que és l'Edi Pou. L'Edi Pou, doncs...
1: m'encanta l'Edi.
0: És genial.
1: Dels A.
0: Dels A, sí.
1: I de los Sara Fontaine.
0: I de los Sara Fontaine. A part que és un tema increïble.
1: Sí.
0: En aquest compàs diferent, no? O sigui, el llibre que ens presentava l'Edi Pou era el Nou Elogis de l'Imparell i ens explicava que realment quan tu començaves la teva intervenció, Míriam, parlant de la quantitat i amb el curs de jazz que estàs fent, de la quantitat d'informació que tenim, la quantitat de cançons que ens arriben cada dia, i ell ve a explicar una mica que tenim moltíssimes cançons i en realitat patrons rítmics molt, molt més pobres.
1: Clar, sí, sí. De fet, per això el mainstream és mainstream, no? Perquè té tres variacions de, no? Harmòniques i melòdiques i rítmiques. Clar, l'Edi és un gran coneixedor de l'exploració d'això i de sortir-se de l'algoritme, que al final és una mica el que està com comentant, no? Jo crec que a l'underground és, sobretot si no et deixes caçar per el gènere, que això és el gran perill que hem tingut molts artistes de l'underground, no? Que és a dir, vale, sí, et pots quedar a la... O sea, pots no sortir a la superfície, però si te quedes en tu nicho. O sea, tipo, si tu ets cançó d'autor, doncs cançó d'autor, i no se't permet fer jazz. I si no, quan els artistes americans, sobretot, no tenen aquests hàndicaps, no? Llavors, això, que l'Edi no el té, aquest hàndicap, i és molt interessant això que diu, no? Que és dir, hem de tractar de posar noves formes. Mira, justament ara amb lo del jazz, el que estàvem comentant en el curs ara era el tema de les big bands, que seria el mainstream de l'època, no? De les sales de ball, el jazz amable i tot això, amb el bebop, no? I tot el Mundo Parker i les jams i la peste que feien els trajes aquells que els portaven tots els dies, no?
0: I droga també. I,
1: sí, però sobretot molta exploració, no? Sí. O sigui, és, anem a posar unes regles del joc, perquè al final la música, ho deia també l'Albert Pla fa poc, no? Jo faig música per divertir-me. Llavors, ja, deixeu ja de la gent, sisplau, de dir si haig de fer jo ritme en blues o si tinc que fer... Deixeu-me en pau.
0: Clar.
1: O sigui, la meva missió a la vida és que sembli fàcil una cosa que no ho és, que és buscar-se, no?, a si mateix. I jo crec que bueno, ho estan aconseguint, perquè jo sóc superfan, de lo Sara Fontaine i tot això que fa l'Edi, a mi m'encanta. M'he comprat el llibre i m'agrada molt.
0: Sí,
1: t'haig de dir, sí,
0: ell deia,
1: per Sant Jordi.
0: El llibre incloia també una cosa interessant, per exemple, deia un estudi diu que quan més ven un estil musical, més disminueix la seva complexitat, és a dir, el cercle d'apostar per un valor segur. Saps? Quan tu ja saps que una cosa funciona, doncs vas fotent la mateixa fórmula tota l'estona i això fa que al final doncs, es vagi homogenitzant tot, no? Parlava també doncs, de l'streaming, d'alguns dels perills de l'streaming que hem anat també compartint aquí al programa, que és, per exemple, doncs, la necessitat de tenir temes més curts perquè d'aquesta manera, o que vagin més directament a la tornada, no? Perquè d'aquesta manera es vagin reproduint més vegades i amb majors reproduccions tinguis més recaptació econòmica.
1: A veure, la vuelta al single no és dolenta en si mateixa, perquè jo crec que està molt bé prestar atenció. De fet, hi ha molts artistes dels 50 i 60 que tenien una cançó. Perquè sí, no tothom és capaç ni tan genial de fer cada disc, no? Després el que passa que hi ha el tema conceptual i és què passa amb quan jo vull dir moltes coses, no? En el cas, tornant a la Rosalía, per exemple, jo crec que una cosa que ella fa molt bé, perquè ve d'on ve i perquè ve, no ve de la casta, diem, sí que és veritat que ha sabut, aviam si em sé expressar, o sigui, ha sabut suplir la dificultat musical amb la conceptualització. És a dir, voy a hacer lo que me salga de los huevos en mi disco, pero te lo voy a vender como un concepto, que es soy una santa, no me critiques y cómetelo. ¿Vale? Això és una cosa que, evidentment, està generada i provocada per un munt de mentes brillantes i d'artistes i de gent que està treballant amb ella en un equip, cosa que també s'ha de saber fer i no és fàcil. Abans era molt fàcil, quan la música era menys neoliberal també com tot, rodejar-te de gent que suma a l'equip, no de gent que tu contractes perquè faci perquè instrumentalitzi els teus assets i les teves, diem, formes d'expressar-te, sinó que completi els teus significats i vagi fent més rica la teva imatge i la teva música, no? I això jo crec que sí que hi ha artistes que ho saben fer i els americans ja des de la Lana del Rey i altres, o sigui, la Lana del Rey, si et fixes amb la seva discografia, és un recull de la iconografia als Estats Units, no? Vull dir, i tu, des del primer disc fins ara, i això és una mica el que està fent la Rosalía, amb tots els respectes, però va d'això, la pel·lícula, de ser un artista mainstream con contenido de artista independiente, no? ¿Vale? Però són formes, al final contingut... Hem de veure què passa amb això.
0: Clar, hi havia algú que em deia, o sigui, fins a quin punt pot conviure l'artista independent una cançó com el mio, ara no me recordo, el mio, que és la que és més òpera, que realment és una cançó espectacular del disc de Lux, de Rosalía, que és una... I a més fa una àrea, o sigui, ho canta molt bé a nivell líric, sí. O sigui, em sembla espectacular, i després hi ha, doncs, la Perla, el cabell... I clar... hi ha escoltes bastant diferenciades entre uns temes i uns altres.
1: Claro. Sí, sí, de totes formes és una mica el que et deia abans de... Bueno, la meva opinió sobre el tema de les roots, no? Segur que un cantant d'òpera no ho veu com algú líricament superinteressant.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Això és així. El que passa que, clar, dins un context, no, també el tema és no treure de context el disc, no? O sigui, si agafes un tema de Led Zeppelin i el poses a la radiofórmula de los 40 principales i dura 8 minuts, estàs fent un suïcidi artístic, no? Vull dir, també és molt important és que al final, si anem a la tribu, és molt important l'estat d'ànim, no? En un funeral, quina expressió artística faràs? En una trobada, en un cumpleaños, en una boda, no? O sigui, hem de partir sempre d'aquí.
0: Clar.
1: I pensar si el context en el que jo he aconseguit canalitzar, ja no ho dic per aquesta artista que parlàvem, sinó per tots els mainstreams en general, has aconseguit, simplificar suficient, però sense perdre com la qualitat, un llenguatge. No? Llavors aquí, clar, tens un quòrum molt gran i és una plataforma enorme per una mica utilitzar-la i canalitzar els sentiments d'aquesta gent. No? I al final... tu aquí ja ets... està molt bé, ets instrument. Ets instrument i això està molt bé, jo crec que està molt bé.
0: Doncs,
1: però el context ho és tot, sí.
0: Ens encanta reflexionar, ho vam fer també amb un convidat de luxe.

0: Vam tenir ocasió de parlar amb John Carin, col·laborador doncs, històric de Pink Floyd, multiinstrumentista. De fet, ha treballat amb les dues parts, amb Roger Waters i també amb David Gilmour, des del 85. És també col·laborador de bandes com The Who o Kate Bush, o sigui que realment un músic excepcional que va visitar la Sala Clam de la ciutat de Barcelona. I amb ell vam parlar, per exemple, doncs, d'això, del streaming.
1: Bé,
2: it doesn't mean as much.
1: No significa tant. L'streaming no significa res.
2: Physical objects mean things to people. It's a psychological thing.
1: Els objectes físics signifiquen coses per la gent. És una qüestió psicològica. Vas a una botiga i no dius, vull comprar zeros i uns. No hi ha res vinculat a això.
2: And even with CDs, the miniaturization of the art form.
1: I fins i tot amb els CD, la miniaturització de la forma artística, ja saps, necessites una lupa per llegir res. Així que aquest va ser una mica el principi del trencament del seu significat. Vull dir que ara hi ha àlbums que van sortir durant l'era del CD que em van impactar molt, com els àlbums de Talk Talk o els de Kate Bush, que no tenia en vinil perquè ja havien passat al CD, però encara hi havia un objecte físic. I realment crec que la música funciona millor estant lligada a un objecte amb art.
2: It's amazing that that was destroyed.
1: I simplement crec que és increïble que això hagi estat destruït, perquè ara, amb l'streaming i tenint cada cançó a l'abast dels dits, la teva capacitat d'atenció passes d'una cançó a la següent i és una experiència d'escolta molt diferent.

0: El John Karen, amb el qual vam poder conversar una estona i que ens deia coses interessantíssimes, com això de l'art relacionat amb l'objecte, no?
1: Sí, sí. És que jo crec... jo soc una mica plasta amb lo de les coses antigues, perquè és la forma en què jo em costa menys entendre-ho, no? O sigui, jo ens veig a nosaltres com supersímios, saps? Llavors jo crec que com més enorme és l'objecte físic, més tu t'enteres del guai que és, no? Vull dir, és com una sensació de dir... No? Quan demanes una cervesa gegant, no? Un festival, i et donen aquella cosa de litro, tu dius, ei, cuidao, que m'he gastat ahí 812 euros, però val la pena, nena, val la pena, no?
0: Segons quin festival, el preu és més o menys aquest.
1: Clar, llavors el streaming, doncs, és una cosa que és... No? Però per als músics també ens passa, que et passes un any intentant fer una cançó i després la gent ho escolta i ja està, i s'acabó. A menys que no tinguis un pastizal darrere i un pla de promo que pugui competir econòmicament al final amb tot el que hi ha, no?
0: Realment, o sigui, crec que exemplifica absolutament i físicament, no?, com s'ha anat, diguéssim, desmaterialitzant el valor de la música i de l'art, no? O sigui, tens aquell totxo de vinil que abans era pedra i encara pesava més i tot. Després el CD, que ho deia el John Karin, no? O sigui, costava una mica de llegir, el caset també una mica i tal. I ara l'streaming és que ni el toques.
1: Clar.
0: O sigui, això és al·lucinant, això.
1: Sí, com que té una esfera de lo privat, la gent ni s'ho baixa perquè diu, ai, no, ai, ara aquí soy piratilla. És gratis.
0: I un altre cop amb l'experiència individualitzada, perquè abans potser anaves a la botiga i t'havies de comprar, o sigui, havies de dedicar un temps, havies de comprar el disco, i anaves a la botiga i potser parlaves amb la gent, no?
1: I t'ho posaves.
0: I ho comentaves.
1: I jo crec que la individualització és la forma més fàcil d'anar cap al feixisme, no? Vull dir, perquè us sento dir aquesta reflexió, potser és molt dura, però és que jo crec que la comunitat i el que fa que hi hagi un sentiment que no sigui abstracte, perquè per mi la ideologia, el patriotisme, tot això són sentiments abstractes, mentre que la música és concreta, ocupa un espai, un temps en el que tu estàs compartint una cosa real. Llavors això t'uneix d'alguna forma, no? I el fet d'individualitzar-ho, clar, s'escola per la vida, no? Perquè al final tots tenim una experiència individual de la vida. Morim sols, naixem sols, no? Llavors, com més sols estem, més fàcil és que ens sumem a una corrent despersonalitzada, no? I com més en comunitat estiguem, pues, jo crec que més fàcil seria connectar-nos.
0: Superinteressant, eh? El John també reflexionava sobre el cinema en aquest sentit.
2: They're doing it to the film industry now too.
3: I ara ho estan fent també amb la indústria del cinema. Ja saps, vull dir, qui vol veure Brad Pitt d'un centímetre d'alçada al seu telèfon? Ja saps, aquestes estrelles de cinema, gent com qui sigui, Meryl Streep o Marlon Brando, treballen per a la gran pantalla. Era un format gran, i així aquesta gent podia ser més gran que la vida mateixa. I la música és així.
2: And so music and film being miniaturized is demeaning to the art.
3: I que la música i el cinema estiguin sent miniaturitzats és degradant per l'art. I crec que la indústria del cinema es veurà afectada permanentment per això també.
0: Bé, doncs...
1: És que ja estic totalment d'acord. És un grande. Estem parlant amb un grande.
0: Sí, i el concepte, no? Miniaturització de l'art.
1: Clar, és dir, bueno, no hay pa tanto. Yo esto, ¿no? Mi hijo de 3 años, el cuadro este del Kandinsky, yo lo veo aquí en internet, en el mòbil, y ya lo hace, saps? I en canvi, sí, te'n vas a la Tate i t'agafa un, saps? T'agafa un jamacucu que t'han de venir al Samur allà a portar-te a l'hotel aquell. Estendalazo que t'han de portar a l'hotel, m'entens? Clar. Rothko, que ningú l'entén, per exemple, aquesta cosa dels colors, no? Digues, tu ho veus allà i dius, bueno, es que tampoc ho veig,
0: no m'està davant. Estic completament d'acord, eh? Anem amb un altre tema, perquè, clar, és que... I venim de Pink Floyd i lliga molt. Vam
1: que
0: parlar
1: m'encanta de... Pink Floyd, també.
0: Sí, de la música de les galàxies.
1: Oh!
4: Here, above a sea of clouds, Aquí, sobre un mar de nubes, en el observatorio astronómico más importante del hemisferio norte, una investigación pionera ha descubierto que las galaxias vibran en armonía, igual que las familias de instrumentos lo hacen en una orquesta. Un equipo de científicos liderado por el astrofísico John Beckman se quedaron gratamente sorprendidos cuando hicieron este descubrimiento. Al explorar la rotación de las galaxias, descubrieron un conjunto de patrones complejos de resonancias en los discos galácticos espirales que aún no habían sido descritos por los teóricos. El entusiasmo del equipo al encontrar esos patrones rítmicos en el 80% de las galaxias espirales analizadas profundizó en el descubrimiento de que la mayoría de galaxias vibran internamente, de forma ordenada, con un patrón rítmico, tal y como lo hacen los instrumentos para producir las notas musicales. A este hallazgo lo llamaron la música de las galaxias.

0: realment increïble, un dels documentals que es va poder veure a la darrera edició de l'Inèdit, que era La partitura del cosmos, i que explicava doncs, com diferents artistes havien traduït dades de l'univers en peces sonores, no? I ens semblava realment espectacular. Una d'elles era, òbviament, la gran doncs, Susan Chiani, no? Una de les pioneres de la música electrònica. I ens semblava absolutament interessant com fer aquest exercici de... És a dir, d'entendre dades que són totalment incomprensibles, no? Que en realitat és la magnitud del cosmos, poder-la traduir a quelcom que potser podem... Altre cop el que dèiem abans, no? Explicar sense paraules, que és explicar amb els sons i la música. D'aquesta manera...
1: El macro i el micro, no? Clar.
0: Exacte.
1: Sí, sí. I... Bueno, jo sóc molt... Però estem parlant de Fibonacci i totes aquestes mogudes, o...?
0: Una mica.
1: Una mica, no? Perquè és que a mi m'agrada... El mundo Ian Stewart i Satuoi i tot això que parla una mica de la biologia i els... Clar, aquí el gran tema és... L'observació de la natura ens ha fet expressar-nos en aquest llenguatge i en aquesta tessitura, i és la nostra forma de... La música és una expressió més de la natura, no? A mi aquesta m'agrada molt. Després hi ha la deconstrucció, no? Això que parlem d'ara, no? La música electrònica o com jo copio un paisatge o com faig que unes dades es plasmin en una partitura i que és igual de bonic, vale? Però és la tortilla de patata del Ferran Adrià. Per mi, això, que és meravellós, eh? Però sí que primer vull una tortilla de patata normal de Madrid, vull dir, mm-hmm. Saps què vull dir? Mm-hmm. Llavors, per entendre-ho, perquè si no se'm fa molt estrany, no? Per mi el John Cage sense la terra de la música més, diem, bàsica, mm-hmm. no l'entenc, saps? Mm-hmm.
0: Clar, aquí, per exemple, es proposava diferents artistes, hi havia la Susan Chiani, hi havia també la Paloma Peña Rubia, Juan Belda, el Mateo Mena, i doncs a tots ells, per exemple, la Paloma Peña Rubia se li va donar les dades d'unes galàxies i aleshores ella les va transformar en dades. Què va passar? Que ella va escollir, perquè clar, en la sonificació de dades... Hi ha una cosa que és la sonificació de la dada, que significa que tu adjudiques uns sons a unes dades i ja està, sí. I després tu, com a músic, amb algunes d'aquestes dades, amb alguns d'aquests
1: ho
0: sons...
1: Ho interpretes
0: i li dones una estructura sonora. Sí. I llavors ja es converteix en una altra cosa i ja es converteix en música, no? I aleshores aquí, per exemple, la Paloma de Peñarrubia el que va doncs, proposar era fer un viatge des de l'exterior de la galàxia fins a l'interior, i el que podem començar a entendre quan escoltem aquest viatge... és que cada vegada hi ha més cossos còsmics,
1: sí, sí.
0: No? Perquè comença...
1: Molt interessant, això.
0: Breu o amb pocs sons i va augmentant.

0: Bé, i aquí, doncs, diferents sons, amb aquesta oscil·lació, no?, una mica, pam, pam, pam, com aquesta
1: nota... Jo vull saber a la farmàcia que van. No penso frivolitzar-ho. No, Irene, no, que no. Em sembla l'hòstia. A part, és que hi ha una cosa que m'agrada molt de la música, crec que és el millor que pot fer un ésser humà és fer música. Perquè nosaltres necessitem el joc per crear. Si no hi ha joc, és tot molt esquemàtic. O sigui, i la prova és que si li poses aquella cosa de transmet, no transmet, bueno, els gustos, no sé què. Sí, però hi ha una essència de que si hi ha joc a la música, això passa en el jazz, també passa en el folk quan es va transmetent, no, tradicionalment. Vull dir que no només passa amb les músiques modernes, també passa en la interpretació. I això no deixa de ser un jugar amb un altre intèrpret que és l'univers, no? I llavors aquest joc, que al final la música sempre ha de tenir un diàleg, saps? Amb la natura, amb els altres músics, amb la materialitat, amb el que sigui, no? I en aquest sentit em sembla supermusical i em sembla superartístic i preciós.
0: I a més és...
1: I místic, sentiment oceànico.
0: Místic, eh?
1: Estaves dient els noms i jo, Santa Teresa de Jesús, el Juan de la Cruz, los místicos sufis.
0: No, però també, home, tota aquesta reflexió és molt interessant també pel que es refereix a la sonificació de dades. Vam estar parlant també d'això amb la Magda Polo. Se'ns acaba el temps, però breument, abans m'agradaria que escoltessis, per exemple, una sonificació de la NASA, parlant de galàxies. La NASA també ha sonificat...
1: No hi haurà el tram ni res,
0: algunes,
1: no?
0: Galàxies, no, per favor. I també és la reflexió de percebre dades... Aquí estem escoltant, doncs, una creació musical, no?, artística. Però percebre dades d'una altra manera. Ja veuràs, escoltem només la sonificació of Art 140...

0: Clar, aquí la sonificació és la sonificació de la imatge d'una galàxia, no? I aquí sí que només és traduir alguns cossos en sons, no a fer una reinterpretació, una creació artística, no? I
1: però això... una pregunta.
0: Sí?
1: O sigui, els sons amb què ho tradueixes són aleatoris o són assignats?
0: Els adjudiques tu com a músic.
1: Com si fos un abecedari.
0: Sí, però tu tries que es digui A o es digui B.
1: Vale, però llavors vols dir que si jo sento això, puc saber que és el so d'una galàxia. Si ho tipifiquéssim.
0: Si ho tipifiquéssim, clar, o sigui, internacionalment, clar.
1: Però és una mica el que interessaria aquí?
0: Sí, podria ser.
1: És una aplicació.
0: Clar, estem a les beceroles de tot això, però ara s'estan fent moltes propostes de que, per exemple, escoltar com ha augmentat la temperatura del planeta doncs a través de sons. Si tu, per exemple, les temperatures més caloroses els hi fiques sons aguts, et queda una composició que conforma, si per exemple fas de 30 anys, al principi comença bastant greu i després al final és que és... Saps? O sigui, una... matxacant allà amb tot el rato sons aguts.
1: Doncs saps que penso que no utilitzem prou tots els sentits i m'agradaria molt anar a la universitat d'aquí 47 anys i que una gràfica me l'expliquessin així?
0: És que nosaltres volem i desitgem que això sigui així i hi ha gent que està treballant perquè això sigui així. És espectacular. Escolta, mira, hem començat amb jazz, marxem amb jazz, amb el Miles Davis.
1: Epa!
0: I què? Aquest curs de jazz està tancat, no?
1: Està tancat, serà molt guai i un dia et vindré a parlar de mutis, perquè això que has dit dels greus i els aguts ara, perdona, és que he flipat, eh? Perquè en un món apocalíptic on el so ens destrueixi a tots, serà així, eh? De Sumbira no riguis, serà així.
0: Que bé, bon estiu a tothom, eh? En un món apocalíptic sonaran sons terribles.
1: De moment anem a la platja. O sigui, no pensem en el demà.
0: Gràcies, Míriam.
1: Gràcies, Irene.
0: I amb vosaltres ens retrobem ja després de l'estiu. La setmana que ve tindreu alguns dels millors moments, també, de la barrera del so. Però nosaltres hi tornarem a principis de setembre. Que passeu molt, molt, molt, molt bon estiu. Fins aleshores.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4.
1: Una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny.

L'aigua subterrània, lleugera, amagada i carregada de la nostra petjada, s'hi travessa molts quilòmetres. Alimenta boscos igual que petits horts o jardins urbans amagats. La vida vegetal. Potser allà s'hi trobin les veritables riqueses. Avui, en clau d'emergència climàtica, a la recerca de la bellesa i les veritables riqueses, amb Enric Aulí, Mireia Aldomà i Paula García Macedo. Judit Huerta, des de Tarragona, ens parlarà dels efectes col·laterals de moure sorres per preparar platges a l'estiu i la vida del corriol que manegra la sorra. I amb Joana Mundó analitzarem el mapa de la vulnerabilitat climàtica. Perquè aquesta és una missió sonora que alerta sobre els efectes de la crisi social i climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem.